0: o una guitarra amb l'inscripció Lord have mercy, senyor tingueu pietat, com si cadascuna de les notes que toca Gibbons fos una pregària. I pels fans que omplien el poble espanyol, ho eren. Les curtes lletres humorístiques a vegades són una excusa per omplir les oïdes d'escales pentatòniques, harmònics i distorsió líquida, però controlada. Una classe magistral de Southern Rock on no han faltat hits com Gimme All Your Loving, Sharp Dressed Man, Legs, Brown Sugar o una èpica versió de La Grange amb els riffs de guitarra cantats pel públic que han tancat la descàrrega de rock clàssic que és ZZ Top.
1: Esports, el Tour a la 15a etapa, caiguda i retirada de Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general. El danès té una fractura de clavícula i múltiples abrasions i haurà de passar pel quiròfan.
2: Remco Evenepoel ha guanyat l'etapa. A la classificació general, Tadej Pogacar és més líder i ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser el mateix Evenepoel.
1: A la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria pel pilot de Mercedes Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen.
2: I un últim punt de futbol, el Badalona Woman ha anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, la migcampista de 24 anys, arriba del Deportivo.
3: Fins aquí les notícies.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: És obert, obert per balla. Ets aïcat a la ràdio Enqueta, són les 8 del vespre. De dilluns a dijous venim aquí a posar-te la millor música del món per ballar, per treure cabòries. Cap peus i malucs són servits per Miqui Puig als plats. El dijòquei que ara et parla. Si tens cuques a migdia, som els servidors de streaming a 3Cat Cultura i a l'aplicació per mòbil o tauleta. Si ets un habitual, has fet el recorregut. Travessar tota l'emissora, arribar al pati de darrere, veure la porta rovellada i el pespino que s'està desintegrant a l'intempèrie, per obrir la porta, baixar a poc a poc i anar notant els bats, l'equilibri dels greus que es traspua, però quan has tret la cortina de feltre vermell tot comença. Benvinguts, balleu, balleu.

Una cosa que em manté viu és descobrir artistes cada dia. Gent que fa coses boniques com Boxy. Drumkit i Shandovit són els seus escuders. És un segell menut de UK. I aquesta I Could Never Be Free té les tradicions del soul de tota la vida. I a més, una mica de so contemporani, així sobre la pista de fusta, amb Boxy i aquest You Could Never Be Free. By Your Side, des de Nova York, Love Temple.

quin tros de cançó, Love Tempo des de Nova York, amb aquest By Your Side. S'ha tret de la màniga una cosa latina amb sintetitzadors Moog, que sona a l'hora antic i a l'hora contemporani. Obrim la pista, tot és bizarr. Irekere i Agnès Angel. Agnès Alain.

0: Festa de Fusta. Ara, de dilluns a dijous, al mateix Batcanal de sempre.
1: Una mica més de sofricà. Es diu en Barrio B.

En un moment en el que baixar-se un beat és molt fàcil i dir que fas afrobeat. Que arribin coses com Barrio B amb el seu Lagos Eleven i ens regalin aquest tema fa que tot canviï. La veu de Me fa així i el toc absolutament funky de la peça fa que sigui irresistible, que no puguis parar de ballar. Anota bé el nom, Barrio B. MF Robots, The Pressure. L'àlbum sencer ens ha arribat. I de veritat, que el sol sigui amb nosaltres.

Mare de Déu Senyor, MF Robots, The Pressure, en Jack Kincaid havia estat als Brand New Heavies, la Tony Jones havia estat en altres bandes i junts han inventat MF Robots. The Pressure és d'aquelles cançons amb la que vas fent el xulo amb el xandall, anant del menjador a la cuina a tornar els plats. Pista de Fusta et proposa música de ball, bonica, de UK. I ara arriba Echo Juliet, més música de ball de UK. Leave your face to the sun. El sol que hi arriba i que ja veiem com ve des de l'est.

0: Darrere l'àlies d'Eco Juliet, Emily Jones. La productora diu que el seu primer amor va ser la percussió i es nota en peces com aquesta Leave Your Face to the Sun. Tothom la compara amb els grans creadors britànics que barregen música orgànica i electrònica, música baleàrica, d'aquella que somies posar-te al porxo mirant el mar o senzillament escapant amb el cotxe cap a l'oest. Sigues feliç, perquè la pista té encara molt material i una tarda llarga.
1: Pista de fusta, Dance Club.
2: De dilluns a dijous, a les 8 del vespre.
1: Miqui Puig, als plats.
2: Benvinguts. Balleu, balleu amb Miqui Puig, al Pista de Fusta.
3: Under disco lights, Jack, do you feel alright? Under disco lights, Jack, turn the morning light. Under disco lights.
1: Jo també ballo Pista de Fusta.
3: Under disco lights.
0: Tots ballem Pista de Fusta. Tots busquem descobrir cançons. Supercolor. El projecte es diu Favich. I això és irresistible.

Hem Favitges, Lisboeta i la Ceci de Berlín. Allà s'han trobat i han preparat un artefacte anomenat Supercolo, el disc que es diu The Cocktail Hour. I és això, pop de ball, senzill, tendre, irresistible, que tant ens pot funcionar en una sessió com una ràdio comercial. Vam sentir el remix i ara l'original. E. R. Thorpe, This Is Right.

la manera de fer de RF Talk. L'EMMA ha fet que grans DJs com Pete Wicks de Saint Etienne vulguin remesclar-la i que nosaltres frisem per més material d'aquesta jove britànica. Els nanos de Britània passen, ja ho sabeu.

0: britànic d'origen africà, però total embuit per l'esperit del ball. Et recorda tot, ho sé, però és molt rodona. És un masterpiece, això és Good Time. Ball i pop.
1: En digital o a l'FM,
2: pista de fusta.
0: 10 anys del Club Homies. Per celebrar-ho, cançons, moltes cançons. Ja ho saps, el club de Camilo Miranda, Luca Berna i Christian Len celebrant 10 anys amb cançons d'amics seus, edits, cançons, remix que han fet servir per ballar i que els tens tots en un recopilatori. 10 anys de Homies i nosaltres celebrant-ho.

el barret en alt per celebrar 10 anys de Homies, una festa que va néixer a Barcelona i que Eivissa va trobar el seu paradís. Això és algo addictiu. El projecte Sirs i el seu riso, Sofiato, la música de Homies. I una de les sensacions de la temporada és Bausà. Els noruecs estan fent que tothom parli d'ells i que, sobretot, els veiem. Això es diu Addicted, Bausà.

tenen molts números per ser una sensació, perquè són joves noruecs i ho fan fàcil, bonic, i a vegades no és senzill, perquè pot semblar fàcil que això és comercial, però l'hora està ben fet. Per mi té punx i té tot el que m'avalleix d'una cançó que la necessitis. I quan una cançó la necessites, vols dir que ha funcionat. És el que busquem cada tarda, cançons que us puguin emocionar, cançons que siguin part de la nostra vida, de la vostra, i dos números més. Voleu amor? Tenim amor. És el Low Power, Love Power, de Boogie Tracks. Una mica de disco saturat i posat al dia.

0: Miqui fuig als plats. Miqui fuig als plats.
1: Cada tarda ens posem els plats. Cada tarda venim aquí i t'expliquem el perquè de tot plegat. Sobretot si ets de ball. Boogie Tracks i el seu Love Power. Algú diu que és de funk, algú diu que és Prince, però el que és molt clar, que han fet servir tots els filtros i tota la parafernàlia que sempre ha servit per fer el French Touch i en regalen una altra peça. Les novetats no se m'esgoten i totes tenen el seu què. Lady Chime, Thomas Blondet, Arnau Strong, amb una sessió de bongos, de filtros i de Carencia House, que no t'acabes, i aquest teclat, aquest piano, amb una reverberació justa per quedar-t'hi a viure. Sí, jo m'hi quedaré a viure. Lady Chime.

0: Jo em dic Miqui Puig i la meva missió cada tarda és obrir la pista de fusta a la de Vall dedicat. Invitar-vos a que vingueu a ballar, que trieu la nostra sintonia. Que la cultura venci altres coses. Diari, de dilluns a dijous, cap de setmanes, i sempre que ho desitgis a 3CAT Cultura. Demà hi tornarà a haver-hi pista de fusta, però avui és el Club Dimino de Wet Velvet qui tanca amb rotunditat i estructura sònica sòlida la pista de fusta. Sigueu feliços, balleu. Demà torno, sempre que em vulgueu.
1: A l'FM, al mòbil o al portàtil, sempre hi ha lloc per ballar. Pista de fusta.

0: Pista de fusta, de dilluns a dijous a les 8 del vespre. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. La selecció espanyola s'endú al Mundial després de superar l'Argentina per 1-0 a la pròrroga gràcies a un gol del blaugrana Ferran Torres a la final disputada a Nova Jersey. És el segon títol d'Espanya després del que va aconseguir l'any

0: 2010. El combinat espanyol l'ha dominat tot el partit i Argentina, amb prou feines, ha xutat a porteria. Torres parlava d'alliberament quan ha marcat en declaracions de televisió espanyola.
1: Bueno, al final una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que, como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
0: Els jugadors espanyols han copat els guardons individuals. El blaugrana Pau Cubarsí, millor jugador jove. Unai Simón, millor porter, i Rodri, millor jugador. En les celebracions d'aquesta nit pel títol, una persona ha mort i una altra ha quedat ferida a Ciudad Rodrigo, a la província de Salamanca, quan s'ha esfondrat una font on s'havien enfilat. Repàs més breu ara, altres informacions, Sara Riera.
2: El Comandament Central de les Forces Armades dels Estats Units ha anunciat aquesta nit que han començat una nova onada de bombardejos aeris contra objectius iranians per novè dia consecutiu. Els atacs han començat a la una de la matinada i tenen com a objectiu degradar la capacitat militar de l'Iran per atacar vaixells comercials i tripulacions civils a l'estret d'Hormuz. Poc abans d'aquest anunci, el Comandament Central ha fet pública la mort d'un tercer soldat nord-americà, aquest al nord de l'Iraq, que s'afegeix els altres dos uniformats que han mort a Jordània.
0: L'exalcalde de Manchester, Andy Burnham, es convertirà aquest dilluns en el setè primer ministre britànic des del juliol del 2016. El fins ara premier britànic, Keir Starmer, presentarà la dimissió al rei Carles III, que després encarregarà formalment a Burnham la formació del govern. El nou líder laborista s'adreçarà al país des del 10 de Downing Street amb la intenció de restablir la confiança en un govern que aporti millores tangibles als britànics.
2: Els Mossos continuen investigant les circumstàncies en què va morir dissabte a la nit una veïna de Soses, a la comarca del Segrià. El cos sense vida de la dona es va trobar amb indicis de violència en un camp de blat de moro a escassos minuts del poble. La dona havia sortit a passejar el seu gos quan va desaparèixer. Aquest diumenge s'ha fet davant l'Ajuntament de Soses un minut de silenci en memòria de la víctima.
0: I a Tossa de Mar, a la selva, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver calat foc a l'habitatge on vivia la seva exparella i el fill menor d'edat. L'home tenia un ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Els fets van passar dissabte a la tarda, quan el sospitós es va presentar al domicili i la dona va fugir amb el fill menor per refugiar-se a casa d'un veí, des d'on van poder alertar els serveis d'emergències. Cada estiu són més els municipis catalans que prohibeixen fumar les platges des que fa 20 anys es va començar a implementar aquesta mesura. Una xifra que augmenta any rere any. Si el 2025 eren 20 municipis, ara en són 33 i ja hi ha 150 platges sense fum. L'Ajuntament de Barcelona, en el que portem de temporada, ha posat 25 denúncies per fumar. Les multes, però, són l'últim recurs. Així ho ha explicat un agent de la Guàrdia Urbana.
3: Donem informació sobre la normativa per si hi ha desconeixement per evitar la denúncia. Però, evidentment, si aquests advertiments no s'atenen, hem d'acabar denunciant.
0: Cada ajuntament té la seva pròpia normativa i no tot arreu es posen multes pels mateixos fets o amb el mateix import. Amb tot, moltes normatives municipals coincideixen a prohibir fer servir el sabó a les dutxes, encendre foc, deixar residus a la sorra o la venda ambulant. A la quinzena etapa del Tour, caiguda i retirada de Jonas Vingegaard, que fins aquell moment era el segon de la general. El danès té una fractura a la clavícula i haurà de passar pel quiròfan.
2: Remco Evenepoel ha guanyat l'etapa. La classificació general, Tadej Pogacar, és més líder i ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser el mateix Evenepoel.
0: A la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, que s'ha corregut a Spa-Francorchamps, victòria pel pilot de Mercedes, Kimi Antonelli, que continua líder de la classificació general. Ha estat seguit pel Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen.
2: En l'últim apunt del futbol, el Badalona Woman ha anunciat el fitxatge de Lucía Martínez. La migcampista de 24 anys arriba del Deportivo.
4: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio i Cat. Units per la música. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
1: Déu vos guard, amics i amigues celobertaires del món mundial. Un dia més des de ICAT, dedicat als padrins i les padrines, arriba l'hora del cel obert. Ja ho sabem, que aquí som una espècie d'illa enmig d'una emissora rabiosament jove i moderna, com una àrea gala que es defensa de les novetats més rabioses, però tenim una poció màgica, i aquesta poció és la música. Les cançons de tota la vida que han passat el pas del temps i han millorat com el vi. Avui volem parlar dels padrins, de les padrines de la tercera edat, que allò que se'n diu en general de manera eufemística. Per què? Doncs perquè si hi ha un efecte gairebé sorprenent del pop actual és que, afortunadament, els nostres herois musicals ja comencen a morir de vells. Vull dir que no vull que es morin, però que ja no és allò de que, bueno, es va fotre una sobredosi, 27 anys, 30... No, el pop ja ha arribat a la seva majoria d'edat, l'ha traspassat, i ara ja ha arribat al trànsit dels músics avis. Sí, home, sí, fixa-t'hi. Peter Gabriel, 75 anys. Paul McCartney, 80 i pico. Dylan, ja no se sap ni quants anys té. Allí, aguantant el peu del canó. I potser per això, perquè ja els músics de pop i de rock han arribat a aquesta època tardorenca de la seva vida, cada cop hi ha més cançons que parlen precisament d'això, de com es viu aquests darrers anys en els quals estàs ja gairebé de tornada de tot, però que encara ets capaç d'emocionar-te.

How terribly strange to be 70. Ens diu aquí el Paul Simon, que ara mateix ja té 83 anys i no fa gaire va fer una gira de comiat. All Friends, la cançó més bonica del seu millor disc, del Bookends, del 68. Un disc que per primera vegada parlava del punt de vista de la gent que ja té una edat. Voices of Old People, Overs, Bookends Theme, i aquest All Friends, que a més té com a cirereta una part en què Art Garfunkel canta com a vocalista principal i eleva la cançó a unes cotes inimaginables. En Jarvis Cocker també és una persona que sempre s'ha caracteritzat per parlar de la gent que no surt a les portades, ni són rècord de followers, no, més aviat dels desarrelats, dels que sembla que no s'adaptin a aquesta vida que va tot drap, plena de superficialitat. Per això no és d'estranyar que quan va treure el disc després del Different Class, o sigui, quan tothom s'esperava que tragués un altre Common People, el tio s'arrenqués amb un single d'avançament que era tota una declaració de principis, una reflexió sobre la gent gran i sobre aquesta lluita estúpida que tenim per retardar el que és inevitable. Help.

va ser el primer cop que te'n vas adonar de que potser te feia falta una nòvia una mica més gran. Ajuda, ajuda la gent gran, perquè algun dia t'hi trobaràs i és un lloc molt solitari. Jarvis Cocker, amb aquestes lletres que només sap fer ell, posant el dit a l'anafre i mostrant una empatia necessària per un segment de la població que sembla que sigui invisible. Un altre motiu per parlar de la gent gran és quan t'hi trobes. Vull dir que si el Paul Simon va parlar-ne, o el Jarvis, quan encara no havien arribat als 50 anys, Leonard Cohen ja té com una espècie de pacte espiritual amb els últims anys que li quedaven de vida. Per això, en aquesta cançó del Old Ideas, de fet la que encetava el disc i la que el definia, parla de al final de la vida com de tornar a casa, com ja estàs una mica cansat de tombar i tens ganes de descansar. Això sí, amb un punt d'ironia molt característic, sobretot amb l'inici de la lletra en què diu que vull parlar amb el Leonard Cohen, que és un esportista, un pastor, un dropo fill de puta que sempre porta trajo.

0: love to speak with Leonard. He's a sportsman and a shepherd. He's a lazy bastard living in a suit.
1: Leonard Cohen i el Going Home de l'Olai Díaz en aquest programa que ens parla de cançons amb pòsit i vida. És a dir, que parlen de la gent gran, dels avis, de les àvies, de les padrines, o en aquest cas, d'una padrina en particular, la Grandma Galloway, que va ser la que va criar en Bill Withers i li va donar les claus i els principis per ser una persona decent i empàtica. En aquest cas es fixa amb les seves mans, aquestes mans plenes de clivelles, que són les que li donaven els caramels quan era petit, la que el recollien cada cop que queia i la que li van demostrar que acariciar és molt més poderós que qualsevol tipus de violència.

Grandma's Hands. Quin tros de cançó, nen. Bill Withers. Va, a mi m'emociona. Mira, m'estic posant tubet. Deu ser que penso ja amb l'àvia Cecília i amb la padrina Rosa. O deu ser que ara arriba Elvis Costello parlant d'una altra àvia, en aquest cas que pateix una de les malalties més cruels i més desgraciadament habituals dels últims anys. L'Alzheimer, aquesta pèrdua de memòria que en aquest cas Costello transforma en un cant als records a través d'una melodia feta a mitges amb Paul McCartney. Això és Veronica.

Veronica, el single de Spike. L'últim intent d'Elvis Costello per tornar a les llistes d'èxit, que no va acabar de funcionar, entre altres coses, per un metratge, jo crec que excessiu, tot i que tenia un gruix de cançons extraordinàries, algunes fetes amb Paul McCartney i altres en solitari, com el God's Comic, el Tramp the Dirt Down o el mateix Baby Plays Around. Seguim aquí al cel obert repassant cançons que tenen com a protagonistes homes i dones que han arribat ja a la darrera fase de la seva vida, a la tardor dels seus anys, i aquesta que ve ara, per mi, és senzillament un 10. Vull dir que m'ho estic passant bé avui perquè, a part de trobar un tema conjunt, el que més em flipa és que dintre d'aquest tema pugui trobar cançons que m'emocionin. I entre Simon & Garfunkel, el Help the Aged, el Grand Mass Hands i el Veronica, m'ho estic passant pipa. Però és que aquesta peça del Neil Hannon és un prodigi de narració i de com fer un retrat ple d'empatia i crítica al mateix temps de la típica dona de classe alta que amaga la seva edat cada cop que intenta lligar als bars més exclusius de la Costa Blava.

A Lady of a Certain Age, aquesta dona que cada vegada s'amaga més anys per intentar trobar una mica de caliu, abandonada com està de la seva família i del seu marit. En Jacques Brel, què li has de dir? El Jacques Brel parla de tantes coses i ho fa tan bé, i entre elles també de l'amor adult, d'aquest amor, d'aquestes parelles que porten 40, 50 anys junts i que gairebé no saps on comença un i on acaba l'altre. Aquests vells amants que coneixen tots els seus encanteris i que s'estimen des de l'alba clara fins al final del dia.

La chanson des vieux savants. Jacques Brel, que ves que no fos la inspiració d'aquesta altra peça d'en Joan Manuel Serrat. A veure, en Serrat també de ben jove ja parlava de la gent gran, eh? Qui no recorda la tieta? Però la que us porto avui jo crec que encara és més hereva de la chanson francesa i de la influència d'en Jacques Brel. Vaja, que de fet es diu Els vells amants, també.

en Serrat i els seus vells amants en un celobert dedicat a la tercera edat, que no deixa de ser un concepte clarament despectiu que odio molt i que exemplifica una societat en què sembla que la gent gran ens faci nosa i els haguem de desar en alguna residència perquè no ens toquin massa la pera. El Thomas Lehrer és un dels cantants i compositors amb una vida més curiosa. Era una eminència matemàtica que tenia com a hobby fer cançons satíriques, però cançons satíriques d'una qualitat excel·lent. Entre els 50 i els 60 va fer peces tan elaborades com una cançó en què anomenava tots els elements de la taula periòdica. De repent, el 60, però, se'n va cansar i va decidir tornar a treballar amb la física i la matemàtica i mai més va tornar a tocar, la qual cosa és una llàstima.

0: Tom Lehrer fent una sàtira divertida de quan ets jaio i ho tens tot gris. Suposo que referint-se al cabell i no a altres aspectes de la seva personalitat. Va, vinga, fem una petita pausa i tornem ara mateix amb més cançons tardorenques amb protagonistes viscuts.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història per gent amb geografia.
0: Seguim aquí al Celobert repassant cançons protagonitzades per gent que té ja una edat i qui ens arriba és en Bob Dylan, que ell també, com el Leonard Cohen, té prou lucidesa com per enfocar el final de la seva trajectòria vital sense pèls a la llengua i amb una honestetat brutal. Això és el Not Dark Yet.

Estem a punt d'arribar-hi, però encara no s'ha fet fosc del tot. Bob Dylan, amb la cançó estrella d'un d'aquells discos que li va tornar tot el prestigi i la reverència dels crítics, com va ser el Time Out of Mind, publicat justament aquest 1997. En Pau Vallvé també parla dels avis, sobretot de la seva àvia. Per què? Doncs perquè justament quan es va morir va haver-hi una nevada i en Pau va tenir prou sensibilitat per adonar-se'n que era com l'últim regal que li feia l'àvia abans de dir-li adéu.

L'àvia ha fet nevar, una de les cançons del disc 2010 del Pau Vallvé. Amb aquesta tieta que hem tingut tots, que ens posava un duro a la llibreta, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge. Núria Serena, documentació. Lluís Gavaldà, us diu en salut. I fins la propera. Adéu.

vent d'un cop pels finestrons. És tan llarg i ample el llit i són freds els llençols. Amb els ulls mig tancats buscarà una altra mà sense trobar ningú com ahir, com demà. La seva soledat és el fidel amant que coneix el seu cos plec a plec, pam a pam. Escoltarà el miol d'un gat capat i vell que en els seus genolls dorm els llargs vespres d'hivern. Hi ha un missal adormit damunt la tauleta i un got d'aigua mig buit

d'aigua mig buit. Un mirall escaradat li dirà: ja et fas gran, com ha passat el temps, com han volat els anys, com somnis de jovent pels carrers s'han perdut, com s'arruga la pell, com s'ensorren els ulls. La portera al seu pas dibuixarà un somrís amb l'orgull de qui té el gust

0: la que sempre té un pla. Quan arriba Nadal, la que no vol ningú, si un bon dia pren mal. La que no té més fills que els fills dels seus germans. La que diu, tot va bé, la que diu.
1: Catalunya Ràdio, les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. La selecció espanyola s'endú al Mundial després de superar l'Argentina per 1-0 a la pròrroga gràcies a un gol del blaugrana Ferran Torres. És el segon títol d'Espanya després del de l'any 2010. El combinat espanyol ha dominat tot el partit, mentre que l'Argentina gairebé no ha xutat a porteria. El tècnic argentí Lionel Scaloni ha agraït la feina dels seus jugadors i ha reconegut la superioritat espanyola.
3: Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final. Han sido mejores, eso es la verdad. Pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de con lo que han hecho, lo que vale llegar hasta acá.
2: Malgrat la derrota, el president argentí, Javier Milei, ha anunciat aquesta matinada que declararà festiu el dia de la tornada de la selecció a Buenos Aires

0: perquè els aficionats puguin rebre i animar l'equip. Repàs més breu, altres informacions, Sara Riera.
1: El Comandament Central de les Forces Armades dels Estats Units ha anunciat aquesta nit que han començat una nova onada de bombardejos aeris contra objectius iranians per novè dia consecutiu. Els atacs han començat a la una de la matinada i tenen com objectiu degradar la capacitat militar de l'Iran per atacar vaixells comercials i tripulacions civils a l'estret d'Hormuz. Abans de pujar l'avió que el duia a Washington, després d'assistir a la final del Mundial, Donald Trump ha assegurat que colpejaran molt dur l'Iran per venjar la mort dels tres soldats nord-americans a l'Iraq i Jordània en atacs iranians.
0: L'incendi que va començar dijous a Guadalajara continua descontrolat i ja ha cremat 16.000 hectàrees en un perímetre de 100 quilòmetres. Hi ha una vintena de municipis que ha calgut evacuar. A l'Aragó, en canvi, s'ha pogut estabilitzar el foc que crema des de dimecres i que ha afectat gairebé 15.000 hectàrees. A les pròximes hores, alguns dels veïns de les poblacions que s'han evacuat podrien tornar a casa.
1: L'Ajuntament de Naut Aran s'ha vist obligat a retallar la meitat el seu projecte estrella de la legislatura, unes macroinstal·lacions que havien d'incloure un centre de congressos, un pàrquing per 250 cotxes, 28 pisos dotacionals i un centre de dia. El sobrecost de l'obra ha obligat a replantejar el projecte. El pressupost ha passat dels 12 milions d'euros inicialment previstos a més de 25.
0: Dues persones han mort ofegades aquest diumenge a Catalunya, un nen de 6 anys i un home de 76. El menor s'ha ofegat mentre es banyava a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme. I a Castelló d'Empúries, a l'Empordà, un home ha mort ofegat a la platja. S'ha desmaiat mentre nedava i els socorristes no l'han pogut reanimar. Des que va començar la temporada de bany d'aquest estiu, han mort ofegades 7 persones en piscines del país i a les platges hi han perdut la vida 12 banyistes. Aquest dilluns fa mig any de l'accident ferroviari de Gelida que va desencadenar la crisi més gran que ha viscut Rodalies a Catalunya.
1: La nit del 20 de gener, un mur de contenció de l'AP7 va caure sobre la via i un tren hi va topar. Va morir un maquinista i hi va haver una trentena de ferits. Tota la circulació es va aturar i es van haver de revisar totes les vies. Adif creu que n'ha sortit una xarxa més reforçada, però en discrepa el director del Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón, en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Que després de tants anys sense inversions a la xarxa ferroviària, ara li escalen molts, no només mesos, li escalen molts anys de seguir invertint diners per posar-la al dia, perquè fa tants i tants anys que no inverteixen gairebé res, que ha sigut un problema que s'ha destapat des de l'accident de Gelida.
1: Les incidències diàries fan que encara no s'hagi recuperat la confiança de l'usuari, per bé que s'hagi restablert bona part del servei. De fet, la xarxa ferroviària catalana té actualment 135 trams amb la velocitat limitada.
0: Esports, el Tour a la 15a etapa, caiguda i retirada de Jonas Vingegaard, que fins ara era segon a la general. El danès s'ha fracturat una clavícula i haurà de passar pel quiròfan.
1: Remco Evenepoel ha guanyat l'etapa. La classificació general, Tadej Pogacar, és més líder i ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser el mateix Evenepoel.
0: I el Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1, victòria del líder, del pilot de Mercedes, Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen.
1: Paula Badosa jugarà demà dilluns la final del torneig de Iaşi Romania contra l'egípcia Mayar Sharif. El partit s'havia de jugar avui diumenge, però s'ha suspès per la pluja.
3: Fins aquí les notícies.
4: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
5: La gent quan va al gimnàs fa peses, i clar, els tios estan més catxes, però en canvi quan van al rocòdrom, al principi els nois i les noies tenen el mateix nivell. És un lloc molt social.
6: Vols dir que hi ha gent que va a lligar al rocòdrom més que escalar?
5: El 90%.
6: Quan hi ha un incendi surt aquell polític allà amb aquella carpa blanca que dius que ho expliqui el bomber, perquè aquest senyor trajat aquí al mig d'aquesta pols i tot plegat, que ara de més basarda que una altra cosa.
7: Què vols dir?
6: No, res, res, res. Ah. No, no, tots els meus respectes per vostè, que es diu, com es diu, per cert?
7: Roswell.
4: La renaixença amb en Paio i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
8: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
9: Entendre
10: és obrir els ulls.
11: Obrir la ment.
12: Obrir la ment.
8: Neix un nou nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.

Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

En els anys 60 del segle passat, quan les novetats musicals que triomfaven al món arribaven en comptagotes i fer rock and roll en castellà semblava impensable, una banda fundada a Barcelona va aconseguir destacar. Amb diversos canvis de formació respecte al quartet original, van aconseguir mantenir-se plenament actius al llarg dels 60 i els 70, fusionant estils, combinant les lletres en castellà i en anglès i reinventant-se amb cada nou disc. Es caracteritzaven per anar sempre a la seva, sense identificar-se amb un sol moviment o etiqueta, i per això pensaven que el seu nom els hi esqueia. Eren una estrella solitària. Eren Lone Star.

0: Lone Star es va fundar el 1958 per la iniciativa de Pere Gené, que s'havia format al Conservatori del Liceu i estava destinat a ser concertista de piano clàssic. Però un viatge a Londres li va canviar la vida. La descoberta del rock i el rhythm and blues li va obrir la porta a tot un altre univers sonor. Els primers èxits del grup van ser versions de temes popularitzats pels Animals, d'Eric Burdon, com La casa del sol naixent, o d'altres. L'èxit d'un dels temes propis, Mi calle, editat l'any 1968, els va suposar un punt d'inflexió per poder fer la música que volien. Tot i que els grups que gravaven a Barcelona ho tenien més difícil per aparèixer als mitjans de comunicació amb respecte als que estaven ubicats a Madrid, on es trobaven les multinacionals de la música, Lone Star va encadenar cançons d'èxit com My Sweet Marlene, Laila, Adelante o Alas en el Cuerpo. Lone Star va arribar a combinar dos repertoris, un de més jazzístic i un altre que van anar fent evolucionar el rock de guitarres cap a una vessant, diríem, més dura. Entre les fites de la seva carrera, l'actuació al portaavions nord-americà John Fitzgerald Kennedy, el 1972, i el mèrit d'haver estat el primer grup de rock que actuava al Palau de la Música l'any 74. Mentre la música en català emprenia altres vies, la nova cançó, l'Ona Laietana, Lone Star va fer-se un espai a l'escena del rock que va perdurar fins ben entrats als 80.
1: Amigo, escuche algo. El grupo Lone Star. Empezamos un día en una cava de jazz. Mucha gente cada noche. Poco dinero a ganar. Cubalibres de Ginebra. Y amigos de verdad. Un día llegando a casa, casi amaneció. Alguien me estaba esperando. Tuve un pequeño sermón. Oye, vas por mal camino. Sí, quizás tenga razón. Pero mi vida es la música. La llevo en el corazón.
0: Com sempre nosaltres, el doctor Josep Maria Soler i Sabater, benvingut.
2: Hola, què tal?
0: Tu has estat aficionat de Lone Star?
2: Jo sóc fill d'aquesta època.
0: Directament.
2: Ja et diré una cosa. Que ara, al tenir-lo aquí davant, m'estic imaginant...
0: No, abans és aquí tenim, aquí davant. Tenim en Pere Gené, ara el presentarem.
2: Exacte, però ara tenim sí, davant responsables, diguem, de Lone Star.
0: Sí.
2: Fundador i no sé quantes coses més. Tinc una mica la sensació entre l'admiració, el respecte, l'enlluernament i dir, però si és igual que jo. És a dir, la persona que va canviar moltes coses de la visió del món i de l'imaginari col·lectiu dels nanos, que llavors, bueno, a pobles i ciutats... a ciutats i a pobles, teníem 12, 13, 14, 15 anys, i que això ho veiem, i escolta, ens deixava la boca oberta de cop i volta. És a dir, no és per menysprear ningú, però se superava, diguem, als Guardiola, a la Helu, se superava...
0: Era un altre tipus de música realment diferent, que venia amb una càrrega
2: que no es borrava
0: molt diferent a l'altra, sí, sí.
2: Que no es borrava l'altra, però que s'hi sumava. I aleshores, de cop i volta, ves així una autopista allò extraordinari, sí, sí. No existien les autopistes.
0: No, però... I
2: aleshores, diguem, una cosa totalment diferent i que sí, que em porta, com a molta gent, li portarà una reflexió d'un aspecte sociològic molt gran. És a dir, jo crec que la gran aportació, música a part, que no ho conec en profunditat ni sóc expert en música, és l'aspecte sociològic. Ells van fer canviar molts aspectes de la societat, tant catalana, pobles i ciutats com espanyola.
0: Doncs ja ho ha avançat en Josep Maria Soler Sabater, qui està avui amb nosaltres és en Pere Gené, compositor i cantant del grup Lone Star, però també coautor del llibre Dejadme que os cuente algo del grupo Lone Star, editat per Editorial Milenio, editorial en castellà de Pagès Editors. Senyor Gené, moltíssimes gràcies per ser aquí, és un plaer tenir-lo aquí als estudis de Catalunya Ràdio.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Lone Star va començar, ho he explicat una mica de sortida, una mica per casualitat, perquè la seva trajectòria no anava pas per aquí, anava per músic convencional, diguéssim, eh? No sé quina diferència hi ha de convencional de música clàssica amb respecte al rock, però en tot cas els camins van variar.
3: Sí, bueno, com has dit tu abans, vull dir, va haver-hi un fet que va ser aquest viatge que vaig fer a Londres, a Anglaterra, que clar, jo sortia d'aquí, doncs, ja havia acabat la carrera, havia fet tres cursos de virtuosisme, contrapunt, bueno, tot el que es pot fer en música ho havia
0: fet. Això al Conservatori del Liceu.
3: Sí. I aleshores vull dir, clar, jo no... La música, que diguem que no clàssica que hi havia aquí, doncs la podem centrar en les cançons de les quatre folklòriques que hi havia, una mica de Pérez Prado, Cha-Cha-Cha, i Marino Marini, sí. Machín, exacte. Sí. Clar, no hi havia
0: Això estem parlant de quin any?
3: del 58, 57, 58. Mm-hmm. Clar, llavors jo arribo a Londres i, clar, és una explosió de llum, de colors, de música, de tot el que puguis imaginar.
0: Tot i que aquell no era el Londres de mític de posterior, del 66, de clar, quan els Beatles esclaten...
3: Clar, estem parlant d'un Londres...
0: És una mica abans, just.
3: Abans, sí, abans dels Beatles, abans dels Stones, abans, diguem, l'hegemonia que hi havia llavors era la cantant solista, diguem-ne, no? Hi havia, doncs, Buddy Holly, Jim Vincent... Eddie Cochran, gent d'aquella. Sí, sí. Llavors, vull dir, a partir dels vídeos, que això va venir ja bastant més tard, ja comença, diguem, l'hegemonia dels grups sobre els cantants. Però en aquella època hi havia cantants i cantants que feien rock and roll.
0: Suposo, clar, que era també una mica la tradició del crooner nord-americana que s'havia anat,
3: sí,
0: adaptant,
3: bueno, tu,
0: a les noves,
3: bueno,
0: músiques.
3: Tu,
0: no?
3: Ja saps que, no sé si va dir, si va ser el Churchill que va dir que vull dir que els americans tenien un cavall de Troia a Anglaterra.
0: A través de la música.
3: I a través de la música, això és totalment cert, sí, sí. Perquè tota la influència de la música anglesa ve del blues, ve del rock and roll, que va néixer als Estats Units, ens enganyem. I aleshores el que passa és que ells evidentment li donen la seva personalitat i la seva trempera, no? Però, clar, jo, per mi allò va ser un xoc tan, clar, brutal que estava al·lucinant, no? I aleshores vull dir, bueno, vaig començar a canviar el xip i encara... a la casa on estava jo, vull dir, tocava el piano allò per no perdre la
0: sí,
3: la mecànica,
0: sí,
3: no? Però ja vaig anar canviant, vull dir, la manera de veure la música.
0: I això la família com ho veia?
3: Bueno, la família ho va veure quan vaig venir aquí.
0: Allà no ho sabia.
3: Jo recordo que la meva mare em va venir a esperar a l'estació de França i jo venia amb uns texans, que aquí no hi havia texans.
2: Mm. Ja, és que això la gent ha d'entendre, que els texans era un dels inicis de la modernitat,
3: sí,
2: sí, de la gent jove.
3: Clar,
2: no, texans no.
3: No, més tard, vull dir, allà, vull dir, a baix a la plaça Palau, sí, que hi havia aquelles botigues que venien a darrere de les portes... Del...
2: Botigues que venien coses... Sí. Entrades, vés a saber com, del port.
3: Sí. Doncs a darrere de les portes de les escales, allà la gent es provava els texans de magatotis...
2: Sí, perquè entraven de contraband.
3: Sí, i si li venien bé, doncs els comprava i sortia, sí, sí, corrents. Mm. Bueno, clar, jo arribo a l'estació de França i passo per la banda de la meva mare, i la meva mare...
0: No me reconeix.
3: Vaig passar, vaig tornar enrere, vaig dir, ei, que sóc jo. Ah, fill meu, no sé què.
0: Clar, en aquesta època de l'Skype, amb què tothom es veu allò amb els viatges...
3: Llavors va venir la lluita de convèncer jo a la meva família, als meus amics, de tothom, doncs, que deixava el piano. No deixava el piano, però vull dir que volia muntar un grup. Clar, la gent al·lucinava, i no, perquè no sabien ben bé de què els estava parlant.
0: Mm. El moment en aquest, com estava la música a Catalunya? La música popular, em refereixo.
3: Sí, no, estava igual com jo l'havia deixada, vull dir.
0: No havia variat.
3: No, havia aquelles petites influències italianes i tal. Encara no havia arribat als festivals del Mediterrani. Clar, que estem parlant d'una època que...
0: Salomé Raimon, que actua...
3: Sí, sí, no, no, vull dir, estem parlant d'una època, sí, ja dic, la cançó no, encara no existia, vull dir, en una època que era molt, molt espartana en quant en quant a música a Espanya, no?
0: O sigui, bàsicament, llavors, la música, hi havia la música clàssica convencional i després la música de ball.
3: Exacte. O sigui... Fixa-t'hi tu que, de fet, vull dir, la diferenciació que feien era música clàssica i música moderna.
0: Moderna.
3: La paraula era moderna.
0: Sí, de peluts jo havia sentit. Música de peluts.
3: Sí, bueno, això va venir
2: més tard.
0: Sí, sí. En tot cas, l'arribada a Barcelona, suposo que esclar, per molt que un personalment tingui i unes influències de Londres i d'una altra manera de veure el món, devia trobar-se també aquí gent que també estava amarada d'aquest tipus de música o que tenia ganes de fer una altra cosa, perquè un grup es constitueix en diverses persones.
3: Sí, però no em pensis, no, era bastant picapedra, eh? Vull dir, jo, clar, al principi els únics músics que coneixia eren companys que havien estudiat també al Liceu, amb la qual la primera idea va ser anar allà i començar a parlar amb companys i tal, escolta, tu, què et sembla si muntem un grup i tal, un grup, però i què farem? Doncs farem rock and roll, farem què?
0: Ja.
3: Home, no, doncs mira, això, bueno, sí, rock, ja, sí, ja sé de què va, sí, no,
2: bueno,
3: saps, però...
2: El rock que es coneixia era Elvis Presley.
3: Sí, llavors començava a venir, sí, Elvis Presley, però clar, tingues en compte que les discogràfiques en aquí hi havia... La creença, bueno, no hi havia la creença, perquè hi havia molts discos que no els editaven perquè sabien que no es vendrien, i aleshores ja, per això no s'editaven moltes coses. Jo ja explico en el llibre que a la EMI, que estava a Barcelona...
0: EMI, la discogràfica, EMI.
3: Sí, la discogràfica. Vull dir, rebien totes les coses de Capitol Records, tot allà, i la majoria de discos els cremaven. perquè no els hi cabien les estanteries perquè en rebien més. I jo al final vaig parlar amb el tio i vaig dir, escolta, abans de cremar-los, fes-me un truc, perquè és que jo miraré a veure si n'hi ha algú que m'interessa. I així vaig fer una discografia important, perquè tot el que era Peggy Lee, tot el que era... coses que ells deien, bueno, això per què lo vamos a editar si no es vendrà? Llavors no ho editaven, saps? I clar... és una època que s'ha d'haver viscut per poder-ho explicar.
2: Bueno, és una època de gramola encara, hem de pensar llavors és quan surten les Kostler, aquelles gramoles...
3: Hi havia discos de 78, sí, de revolucions, hi havia cintes magnetofòniques de fil...
0: Sí, que es trencava molt.
3: Després van començar a venir els grundings amb una cinta ja més petiteta. Vull dir, però que... les velocitats eren també, no hi havia 7,5, vull dir, clar, estem centrant la cosa.
0: Hi havia altres persones que estiguessin plantejant-se en aquell moment, almenys a Catalunya, fer altres grups de música moderna, diguéssim? O...
3: bueno, sí, en part sí, vull dir...
0: però o sigui, hi havia bullia una mica.
3: Sí, bullia una mica, sí, perquè aleshores va començar a haver-hi el que se'n deien grups universitaris, saps? Que eren grups de la universitat, evidentment, que feien música, i el Teatre Barcelona, que era un teatre que hi havia baixant Rambla Catalunya a l'esquerra abans d'arribar a la plaça Catalunya, feien matinals allà. I llavors allà nosaltres també ens hi vam colar, però no perquè fóssim del gran del rotllo universitari, sinó perquè, bueno, eren matinals que es feien, no? I això va ser una mica el principi del caldo de cultiu d'una música que no era la de sempre, diguem-ne, no?
0: Perquè, que estava canviant.
3: Que estava canviant, sí.
0: El nom de Lone Star, d'on ve? Neix aleshores o neix més tard?
3: No, ja neix, ja jo tenia ja la idea de Lone Star, perquè tu deies Lone Star i no feia falta dir Los Lone Star, no? Perquè a mi m'emprenyava molt lo de Los. Abans vaig pensar Lone Star, després era el nom d'un índio petitet que teníem, que tenia aquest nom, jo era molt, diguem, m'agradava molt el rock sureño, que és un rock molt lazy, molt, saps, molt, té una característica, així com el rock anglès és dur, és recte, diguem-ne, no?
0: Sí, sí.
3: El rock sud-americà,
0: del sud dels Estats Units.
3: El ZZ Top, tota aquesta gent, és un rock allò, saps?
0: És cadenciós, sí.
3: I a mi m'agradava molt aquesta, la música, el Bob Seger, tot això. I, bueno, va ser tot aquest compendi, no? Després, com que un psicòleg amic meu una vegada em va dir que això, a vegades el subconscient, vull dir, fa coses, no? Sí. I ell diu que, d'alguna manera, jo que vaig estar... el grup sempre va estar, com t'ho has dit abans, a part de tot, era com una estrella solitària, en realitat, que això ho va dir el Jordi Sierra Fabra, dentro del firmamento musical espanyol. O sigui, hi havia una connotació de no és fet expressament, però sí d'estar a part de fer la guerra per tu cuenta, diguem-ne, no?
0: Va començar bé el grup? Des del principi se li va fer cas o va costar?
3: Bueno, vaig tenir la sort de que... bueno, tornem a... mira, hi havia... les primeres actuacions era un xure de pinya i no hi havia res més. Vull dir, la guitarra, si l'agafava el micro, bé, i si no...
0: pues, tal dia faria un any, no?
3: Sí, piano, bateria a l'aire, no hi havia taula de mescles, en fi, això ho està.
2: Bateria en directe i prou.
3: I prou, no? sí, prou, ja va.
2: El so que sortís i s'acabava.
3: Ja està. El que passa és que va haver-hi un comercial d'EMI que ens va sentir i de seguida ens va col·locar a EMI, que llavors era la Bode Suamo, que estava al carrer Urgell, que el director era un músic que es deia Casas Auger, i a partir d'aquí ja vam entrar de seguida a gravar, perquè avui ells van veure que hi havia possibilitats i tal, llavors ja van començar les gravacions amb disco.
0: Les primeres gravacions amb disco van funcionar? O també...
3: Sí, la primera, sí, el primer disco ja va tenir un cert... clar, potser perquè hi havia poca competència, no ens enganyem.
0: Clar, no, però l'oportunitat també és això.
3: Sí, el primer disco va haver-hi un tema que va funcionar, que era el Tots parte de ti, que era una versió d'un tema de l'Elvis, que, bueno, això de les versions, ja em sembla que en el llibre també ho explico, era obligatori fer versions, no? Primer, no podies cantar en català, segon, no podies fer les teves músiques...
0: No us vau poder plantejar, ni tan sols plantejar cantar en català, impensable.
3: Estem parlant d'una època en què la meva mare em deixava llibres del Foc i Torres per llegir, i em deia, sobretot, que no sortir de casa.
0: Ja.
3: No, no el treguis aquell lloc, tu, que a casa el sí, llegeix.
0: Folk i Torres, que precisament gaire subversiu no és.
2: Hem de pensar que això, estem parlant de l'any 58, 59, 60, que és el pla d'estabilització, encara no ha arreglat l'economia espanyola als nivells de poc abans de la Guerra Civil, eh? Tant, sí, ens hem de situar amb això.
0: Sí, tota una situació molt precària.
2: S'ha superat uns certs nivells a partir del 56-57, però encara estem així.
0: Tot just està començant a arribar el turisme, que serà, diguéssim, la manera també de transformar aquella societat, i per tant és una societat molt carrinclona, molt tancada, molt repressiva, clar, és molt difícil.
2: Molt repressiva.
0: Sí, sí.
2: Més rància que carrinclona.
0: Val, d'acord. I això és obvi que, per tant, qualsevol cosa, l'on està, que crec que no volia ser revolucionari, sonava realment revolucionari.
2: Totalment modern. Perquè deies, què? Jo recordo això, no? El més esperat del meu poble, allò que van portar un dia un disc, què és això? Lone Star.
3: Bueno, de fet, hi ha coses que són curioses, però que, diguem, que t'agrada que t'ho diguin, no? No sé, va ser un tio de West, que em sembla que em va dir que ell, la primera guitarra elèctrica que havia sentit en directe, va ser la nostra. Perquè no l'havia sentit mai.
2: Aleshores,
3: després sí, ja va començar a haver-hi grups i tal, no? Però, per exemple, hi havia una casa de música a la Gran Via, que es deia Montserrat, que eren els únics de Barcelona que podien importar instruments i coses. Però, clar, per exemple, i ells tenien una guitarra elèctrica, però era com un tros de ciment que quan te'l posaves a sobre
0: allò
3: que caies a terra, entens?
2: De tant que pesava, no?
3: Sí, una cosa horrible.
0: Els cinc primers anys, més o menys, dels anys 60, la primera meitat dels anys 60, és el moment de l'esclat de Lone Star, però també d'altres grups, que sigui per l'estel de Lone Star o sigui per esperit propi, diguéssim, comencen a sorgir a tot arreu d'Espanya. A Catalunya és especialment fort el moviment, o éreu vosaltres sols?
3: No, a Catalunya és especialment fort el moviment. Mm. Tu pensa que hi havia molts grups, tots amb el seu equip propi, que el compraven en aquesta casa que et dic de Montserrat, perquè ells venien també equips de so i tal, però clar, equips de so que tu els mobil, tenies l'amplificador a l'escenari, de tant en tant giraves i posaves
0: greus,
3: saps? Pues baixaves greus, saps? Tot.
0: O sigui, feies de tècnic de so mentre tocaves.
3: No? Exacte, no? Però això, hi havia molts grups que tenien el seu equip propi, i va ser una autèntica, la paraula que va venir més tard, movida, no? Això sí que va ser una movida, perquè hi havia molts grups i molta música, perquè estem parlant d'una època en què, afortunadament pels músics, la gent volia escoltar música en directe. La gent no hi havia discoteques encara. Mm. La gent no entrava en un local si no hi havia música en directe. Vull dir, això era sagrat. I per això a Barcelona hi havia quantitat de locals, vull dir, que funcionaven amb grups en directe, que s'empalmaven els uns amb els altres perquè la música no parés. Vull dir, això...
2: Però va sortir grups així, a partir de la influència vostra i alguns més, a tot arreu.
3: A tot arreu, sí.
2: És a dir, el meu, que és un poble de 1.000 habitants, va sortir un grup que ho cantava tot,
3: va ser una eclosió de grups, sí, però molts vull dir, ho dius tu, en pobles, a tot arreu.
0: Això, el règim, que suposo que al principi no s'ho devia mirar gaire bé, va arribar un moment en què va començar a pensar que potser valia la pena donar, com a mínim tolerar sense més problemes a aquest tipus de música, que en principi no era favorable, però que més valia portar-la cap al seu costat, no?
3: Sí, al principi, com dius tu, no s'ho mirava gaire bé.
0: Segur.
3: Però vull dir, sí, perquè clar, vull dir, el que passa és que és el que diem sempre, no? Vull dir, si tu... Vull dir, la cosa que tu pots estar en contra d'una cosa, però arriba un moment que t'arrastra, no? Mm. És com si tu estàs en contra de la tecnologia. Escolta, arriba un moment que dius, bueno, no tinc més
0: remei. Potser que em compri el mòbil, no?
3: Compri el mòbil, perquè si no, al final diran que sóc tonto, entens? Sí. Vull dir, i això va ser una mica aquest moviment que a Madrid també va començar amb els Estudiantes, el Mickey i els Tonis, que van venir més tard, però que també van començar a fer caliu amb tota la música que no era l'antiga, diguem-ne, no? Mm. Però tot i així, fixa't que hi havia molta reticència. Jo me'n recordo que hi havia un EP, que els EPs eren de quatre cançons, en els que hi havia una versió de When the Saints, de Louis Armstrong i el Danny Kaye, que es mofaven una mica dels clàssics, no? Llavors, la contraportada hi havia una nota dient que semblava mentida, que això no es podia, que això era un insult, que no sé què, que no sé quants, bueno, els deixava vers perquè, saps? Perquè es mofava, bueno.
2: Perquè la censura intervenia.
3: Perquè la censura intervenia, exactament, i era clàssica, era, saps? Estava en el món clàssic, no estava en l'altre.

0: El fet de ser capaços de tocar jazz i rock amb el mateix rigor va portar Lone Star a ser contractats per la Dirección General de Cultura Popular i Espectáculos, diguem-ho bé, per fer una gira per teatres a tot l'estat. Un d'aquests concerts, que va ser editat en disc, el van oferir el febrer del 1968 a Madrid, al Teatre Infanta Beatriz. El programa es dividia en una primera part més relaxada, diguem-ne, titulada The Jazz Scene, que incluïa una versió del cant dels ocells, i una segona part més moguda, la música moderna. A la premsa de Madrid, aquesta iniciativa institucional, inusual en els temps que corrien, es va veure amb bons ulls.
1: Ens agradaria que es repetís de tant en tant la feliç iniciativa de la Dirección General de Cultura Popular i Espectáculos que, dins del cicle de Teatre Nacional de Cambra i Assaig, ens va oferir a mitjans de febrer un espectacle de jazz i música moderna al Teatre Infanta Beatriz a càrrec del conjunt Lone Star de Barcelona. El show va ser tan brillant com la idea de realitzar-lo. La professionalitat, competència i qualitat del Lone Star, així com el públic, correctament entusiasta, com s'ha de ser calorós i alegre, hi van contribuir. A nosaltres i a tots els que vivim d'aquest món de la música, la idea ens va omplir de joia. I vam anar amb tantes reserves com curiositat respecte al possible resultat de l'assaig. Vam creure, fins i tot, que el conjunt actuant es limitaria a un jazz el més fred, cerebral i seriós possible, que s'abstindria de no fer demostracions arrebatades de beat. Però no se'ls va regatejar res. Ni escenografia, ni una luminotècnia magnífica, ni llibertat per interpretar, ni per vestir-se, ni per moure's. Per nosaltres, que això s'hagi fet sota els auspicis del Ministeri d'Informació i Turisme, significa el reconeixement ple que la música del nostre temps és una nova categoria de la música popular a la qual no se li pot negar un lloc dins de l'art i de la cultura. Les manifestacions culturals i artístiques neixen dels pobles. Els reconeixements oficials tàcits o expressos són moltes vegades una consagració. I quan no són tardans, ens hem de felicitar tots.
2: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a l'Enguàrdia amb en Pere Gené i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant del grup Lone Star, un dels grups, es pot dir, mític de la història de la música tant a Catalunya com a l'Estat. Pere Gené, acabem de sentir aquesta lloa que feien els mitjans de Madrid d'aquell concert. Això volia dir que l'any 68 les coses ja no eren com al principi. S'havia consolidat un cert tipus de música diferent. Aquí també a Catalunya, per exemple, ja havia arrencat la nova cançó, no encara l'Ona Laietana, que seria una mica posterior, però, per tant, diguéssim, s'estava començant a sentir una música que ja no era la més convencional, més clàssica, que el règim havia donat suport.
3: Sí, passa que la Direcció General de Cultura Popular aquesta, vull dir, no era tan sols en música, no? Volia portar la seva idea, era portar la cultura al poble, no? Aleshores, clar, van pensar que el jazz era una bona opció. També el teatre, era tot un paquet, no? El teatre feien Les Mujeres Sàvies de Molière, hi havia la Lucero Tena, i hi havia una cosa de Sarsuela, també. Era tot aquest paquet. Però és que, clar, la Lucero Tena i la Sarsuela encaixava perfectament, però el del jazz i el del Molière no encaixava tan bé. Clar, el del jazz perquè la gent ho desconeixia, i el del Molière perquè la gent... Vull dir, coneixia obres de Quintero, de l'Alfonso Paso,
4: teatre més clàssic.
3: Del teatre de Tresillo, diguem-ne, sí, clar, sí. I els hi foties la Molière així. I era una mica fort, no?
4: Sí, sí.
3: Igual que el jazz, no? Però bueno, jo, la meva idea va ser introduir el jazz amb totes les seves... formes, no? Vull dir, jazz clàssic, jazz amb swing, tal. Això era el que... perquè jo volia que, d'alguna manera, donar sortida ja a mi a una musicalitat que no podia fer-ho amb els tres acords del rock, i també, vull dir, d'alguna manera, donar a la joventut música de jazz feta per gent jove.
0: En aquell moment, el fenomen dels, de les grupis, de l'ambient que hi havia al voltant de la música, realment havia esclarat, sobretot a partir dels anys 60, en l'aparició dels grups, hi havia un fenomen de fans que no existia abans. I això suposo que també... éreu joves, era un altre moment, també devia ser un atzucac, unes ganes de ser a la música, perquè, és clar, la possibilitat de conèixer altra gent, de mantenir relacions, de sortir de festa, de viatjar, poca gent ho podia fer.
4: Tu vols dir sexe, drogues i rock and roll?
0: Sí, no, però era un canvi, de, realment era atractiu per un jove, sense dubte, eh? No.
3: Lligaves del xòfer.
0: Clar, però és lògic.
3: Sí, home, no, era una època en què, vull dir, havia, sí, el que has dit tu, sex, droga, rock and roll, droga, algun canutillo, tampoc.
4: No
3: parlem d'heroïnes i coses d'aquestes.
4: Algun
3: canutillo sí que sempre... Però vull dir que el de les grupis, sí, vull dir, ens seguien, vull dir, estaves al Ferrol del Caudillo, l'endemà estaves a Càdiz, i varien
0: les
3: mateixes noies, sí.
0: Però això devia ser molt xocant per grups que venien dels anys 50, que no passava res de tot això en comparació al que passava als anys 60.
3: Sí, això era veritat. Vull dir, a més, ja dic que moltes vegades era impossible que dius, però aquestes ties, que és que no han dormit o què? Perquè nosaltres ja arribem bastant justets, doncs estaven allà com un clau. I tios també, vull dir, ens seguien molt. Hi havia un grup de gent que ens seguia molt. Tot això, de totes maneres... Va ser una època, vull dir, després això es va anar refredant. Vull dir, a partir dels 80 i tal...
0: També us vau fer més grans.
3: Sí.
4: També era més normal tot el que anava passant. Sí.
3: Va haver un boom d'això, i llavors a partir dels 80, ja arribant als 85, va, no diria que va desaparèixer, però ja no era tan fort com l'època dels 70 als 80.
0: La televisió en aquells moments tenia una tirada molt gran. La televisió espanyola tenia bàsicament dues cadenes. La segona era teòricament d'àmbit cultural, encara que feien toros i exèrcit.
4: Bueno, que és cultura, no?
0: Però tira mariaire, aquestes, però en fi, per a part d'això i començaven els magazins, per exemple, de l'Iñigo, etcètera, etcètera. Vosaltres hi vau participar amb tots aquests... o sigui, us van cridar a la televisió. Era clau, per triomfar en aquell moment.
3: Sí. No, en aquest sentit, vull dir, va haver-hi... Al principi era difícil perquè, vull dir, els grups de Madrid, com els Brincos, els Bravos, i aquests tenien, ho tenien més accessible, però nosaltres a través d'EMI vam participar bastant en aquests programes que tu dius. El que passa és que va haver-hi un fet puntual, que va ser quan jo vaig anar amb el Paret, la Núria Feliu, la Guillermina Mota i la Conxita Bautista, vam anar a Noque, i vam fer una espècie d'eliminatòria, jo representant Espanya, vull dir, Televisió Espanyola em va trucar i em va dir: oi, a dedo, tu eres el representante del rock espanyol. I jo, sí senyor. el que usted diga. I llavors, vull dir, vam anar allà, vam guanyar la Champions, vam guanyar la Champions amb una final contra Anglaterra, perquè anaves eliminant amb altres països, no? Al final vam quedar a la final Anglaterra-Espanya, i vam guanyar nosaltres. Bueno, ens va venir a buscar el Fraguer i Barri a l'aeroport,
4: perquè Aribara, vols dir el ministre Fraguer
3: era el ministre d'Assumptes Exteriors,
0: o Informació i Turisme, aquella època, no sé què,
3: sí, bueno, algo així.
0: Un dels dos, sí.
4: Jo crec que devia ser Informació i Turisme.
0: Per 68, segur que...
3: Per Espanya, que haguessin guanyat una... I a partir d'aquí, jo vaig tenir una entrada a Televisió Espanyola molt més forta. Vam començar a fer programes amb el Mario Lazaroff, amb el de la Vega... Sí, entens? I anàvem allà i ens estiràvem un mes, de vegades dos mesos, que t'aixecaves al matí, venien a les 6 del matí un autobús amb les models, el Lazaroff i su madre, i ens fotien allà i anaven en un puesto allà. Ah, vivo en un lugar, corte, bom! L'autobús d'altra vegada, cap a un altre puesto i una altra frase, perquè aquesta era la manera de treballar del Lazaroff. No?
0: Sí, el Lazaroff tallava molt. Sí.
3: Però vull dir, a partir d'aquí vam tenir una entrada més fluida.
4: És que la gent s'ha de situar en aquests anys que l'única televisió que existia i ara havia arribat a gairebé totes les cases era un sol canal, i aquest sol canal potenciava el que ells creien cultural, no?
3: Clar.
4: O bé així disminuïen i tapaven altres grups, com podia ser Crítics de Nova Cançó, etcètera, etcètera. En certa forma, vosaltres podríeu ser, perdona l'expressió, un pèl manipulats. És el que feien amb els toros, no? És a dir, els toros presentant-ho tant i dalt, de cop i volta, gent que no sabies ni que existien, els tenies que dir a la televisió, una cosa tan...
3: No, era tan així que nosaltres, vull dir, Bueno, nosaltres, de fet, actuàvem molt més a Espanya que a Catalunya, sí, sí. Bueno, sigui per l'idioma, sigui pel que sigui. Llavors, aquí ens deien que érem el grupo estatal, i a Madrid ens deien el grupo català.
4: Sí, sí, sí. Això no ha canviat, eh? Això no ha canviat.
0: Això és exactament, exactament igual. Segons van passar els anys, i entre els anys 70, la situació política al país va variant i es va transformant. El Franco ja es veu que sí, sí, sí. Es morirà el 71 o es morirà el 78, però que no pot durar gaire més, diguéssim. I hi ha molta més oposició a això. Això, amb respecte a la música, què va passar? Teníeu problemes amb la gent de la Nova Cançó, per entendre'ns, amb respecte a que us acusessin de no estar compromesos, no? Perquè era una acusació als anys 70 molt habitual, la falta de compromís, no?
3: No, jo diria que no. El que passa és que teníem els problemes, els teníem amb censura.
0: Amb censura, directament.
3: Sí, perquè la censura, vull dir, veiem, no va canviar. Digueu, es mor el Franco, però la censura era la mateixa. Aleshores, vull dir, hi havia cançons que les tenia que presentar, que estava precisament aquí al carrer Maestro Nicolau. I jo presentava, no? I el tio me la tombava. I deia, tio, que aquí tenim el disco parat per culpa d'aquesta cançó, no? Bueno, chico, pues mira, tu ves-la presentando. Porque
0: Maestro Nicolau amb Calvet, eh?
4: Algun dia... És a dir, molt a prop d'on som ara.
3: Algun dia passarà. Bueno, pues vale.
0: I una altra vegada.
3: I al final va passar. Saps? Però vull dir que la censura era precisament un dels esculls, perquè, clar, nosaltres les lletres eren bastant compromeses, vull dir, dèiem coses... En fi, aquesta cançó concretament era una cosa que es deia No Serà, que bueno, que és bastant políticament incorrecta en aquella època.
0: Sí.
3: Tant és així que jo... Hi havia una frase al principi que deia todo el que habla de l'interès comú és sospechoso. I el tio diu, esta frase no la puedes...
4: Oh, perquè aquesta és la frase del franquisme.
3: Sí, no la puedes poner. Digo, bueno, però és que esto va al principi, és una frase... No, és que esto no puede ser. Dic, bueno, llavors jo què vaig fer? Vaig posar la frase amb una altra velocitat. Amb la qual en el disco se sent roar. Com que el tio això no ho pescava... Saps? Vull dir, la gent s'hi oposava a 45 revolucions per comptes de posar-ho a 33, llavors entenies la frase.

0: A través d'un amic, Pere Gené va conèixer el cap de l'oficina consular dels Estats Units a Barcelona, que estava familiaritzat amb la música de Lone Star. Aquest fet va propiciar que el grup fos convidat a actuar al segon portaavions més gran del món, el John Fitzgerald Kennedy, part de la sisena flota nord-americana que feia servir Barcelona com a port. El recital es va organitzar el Dia de Reis de 1972 i, com és natural, la premsa se'n va fer ressò.
1: Un concert a bord no és una cosa que es vegi tots els dies. I menys si el recital s'efectua sobre un portaavions com el John F. Kennedy, amb capacitat per a 80 aparells i 5.000 persones. Ningú no pot negar que Lone Star té sentit oportunista, idea de la publicitat i tot el que vostès vulguin. Aprofitant el seu enorme domini de l'anglès, el grup va tenir la feliç ocurrència de proposar fer un concert a bord. D'aquesta manera, ha estat el primer conjunt espanyol que hagi actuat mai en un portaavions. L'actuació, prevista per a les 5, no es va poder iniciar fins gairebé a les 6. Al voltant d'un miler de mariners i oficials van esperar pacientment. El seu recital, gairebé tot en anglès, va tenir per escenari el que habitualment serveix com a hangar, pista de bàsquet i teatre. Una nau immensa, desangelada i sense acústica, però amb el fons atractiu d'uns avions a punt de dissecció.
2: Perquè després ens parlin a nosaltres de festes majors, grans auditoris i escenaris immensos. Aquest local supera tot l'imaginable.
1: Ho comentava en Pere, portaveu del grup, tot prenent nota de la informació que li anava facilitant l'oficial que acompanyava el conjunt i la premsa musical.
3: El portaavions té 18 pisos i encara no ha participat en cap acció bèl·lica. 300 dels seus oficials són permanents. La tripulació canvia parcialment cada 6 mesos. Quan som a Amèrica, solen venir totes les grans figures. Allà és una cosa corrent. Bob Hope ens visita amb molta freqüència.
1: Per obra i gràcia d'una necessitat publicitària, gran part de la tripulació va poder conèixer un grup musical espanyol, si hem de jutjar pels aplaudiments prodigats al llarg de gairebé 60 minuts. Lone Star va agradar molt a aquest auditori tan poc habitual.
4: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Pere Gené, aquesta experiència amb un portaavions, una cosa ben particular. No sé si molts grups, almenys d'aquí, han actuat amb un portaavions o amb un vaixell de guerra, no ho sé, la veritat.
5: No crec, perquè per segons tinc entès actuava el Bob Hope i gent d'aquestes.
0: Sí, clar, aquestes coses, sí, la Marilyn Monroe abans.
5: Sí. No, va ser una experiència molt maca, perquè sí. Jo vaig preparar tot el concert en anglès, introduint coses de jazz també pel mig, blues i tal. I jo hi ha una imatge que la recordaré tota la vida. Bueno, hi ha fites com això, el del Palau, però aquesta sí que la recordaré, que és com un flash que tinc, que quan va acabar el concert tots els mariners van tirar les gorres a l'aire, no? Aquella cosa que
0: sí, sí. Això són les pel·lícules, però clar que veure-ho sí, més amb una cosa que tu hi participes
5: va ser molt impactant, sí.
6: Però va ser impactant i us van criticar.
5: Sí,
6: el món
5: sí,
6: universitari i el sempre... món així obrer d'aquells anys, l'any 72, sí, això fotre caldo.
5: Això sempre hi és.
6: Sí. No, va dir, no sé què, amb els americans, com que hi havia aquells actes i tal i qual.
0: Va, estem parlant del final de la guerra del Vietnam, clar, i per tant que portàvem ja...
5: No, vull dir...
0: Els 73.
5: És el que diu ell, tu fent lletres aquí contraculturals i després te'n vas amb el con los americanos.
6: Bueno, aquestes contradiccions hi ha en continus, eh? Però sí que és veritat, ho van quitar. No, moltes coses ho veus, no? Parlaven de llibertat i de... Bueno, no vull entrar en un tema polític, però...
5: Sí, un
6: dirigisme polític. No?
0: En tot cas, aquells anys eren prou convulsos i, de fet, el fet de les crítiques per actuar amb un portaavions nord-americà és un fet absolutament evident. Com viviu aquell moment dins de la música? Perquè, esclar, el final de l'època del franquisme, o de Franco, com a mínim, era un moment realment de grans transformacions. A vosaltres us estava afectant i als altres grups que fèieu música, rock, us estava canviant la manera del públic de captar-vos? És l'època dels cantautors, és l'època d'un tipus de música que potser ja no és exactament el mateix de 6 o 7 anys abans.
5: Saps què passa? Que llavors ja això que m'estàs dient tu em porta a Lone Star, que Lone Star fa la seva
0: trajectòria,
5: no? Llavors jo, clar, evidentment, com que he sigut una persona que sempre he escoltat molta música, i encara l'escolto, ara menys, però vull dir, abans molta, tenia moltes influències, no? Vull dir, tenia... aquí teníem Radio Luxemburgo, Radio Carolina, la meva germana, que era safata d'Iberia, em portava discos d'Estats Units. Clar, jo estava quasi bé més allà que aquí, no? I amb la qual la música de Lone Star seguia una ruta, una línia que potser no estava tan influenciada com per el que passés aquí, sinó més influenciada per el que passés musicalment a la resta del món. I aleshores, clar, fem el que he dit abans, no? La guerra per la nostra cuenta. O sigui...
0: I això us va funcionar a l'hora de vendes?
5: Era...
0: Perquè va ser un moment complicat, per tots els grups de música.
5: Era difícil, era difícil perquè, clar... les discogràfiques, tu ja saps que l'únic que volen és fer peles,
6: és vendre discos.
5: Llavors, clar, jo amb ells tenia com una espècie d'acord, diguem-ne així, tàcito, en el qual tu feies un Laila, o feies un Micalli, o feies una cançó que funcionava, però jo faig això, però deixa'm fer un LP en el qual faré una cançó com Pájaro de Fuego que dura 20 minuts. Hombre, o faré un LP de jazz. Tu estàs loco, un LP de jazz, però oi, si el jazz no se vende, saps? Era una mica un toma i daca, no? Jo per un cantó anava fent la meva, i per un altre cantó feia cançons, entre cometes, més comercials, perquè això no es pot... No és una cosa que tu diguis, ara vaig a fer una cançó comercial.
0: Sí, això va com va, sí.
5: Surten com surten.
0: Excepte George Itan, que sabia com fer-ho, la resta del món no.
5: Jo en el moment que gravo Micalli, jo no sé, per mi és una cançó més. Sí. Després la gent, que això és maco, perquè... Diguem, una cosa és el màrqueting i la publicitat, i l'altra és la gent, que és la que decideix. Entens?
0: Vull dir, aquella música li enganxa o no li
5: aquella
0: enganxa?
5: Aquella és la teva cançó emblemàtica i tu ja pots fer-li gastes. Vull dir, aquella és. I tu això no ho saps. El temps i la gent t'ho dona.

0: L'últim disc oficial de Lone Star amb material nou es va publicar el 1982, amb un títol que resumia molt bé com se sentien els membres del grup després de més de 20 anys de carrera. Viejo Lobo. En una entrevista publicada a la premsa musical de l'època, Pere Gené reflexionava sobre l'estat de la banda i l'evolució de la música popular al llarg de les darreres dècades.
1: Música de rock, siempre fuiste libre como el viento.
2: Parla'ns de Viejo Lobo.
3: L'hem cuidat molt. Està pensat amb detall. L'hem estat madurant un any i mig. Viejo Lobo explica la història d'un guitarrista modern com Jimi Hendrix. És un simple disc de rock ben fet que respon a la dinàmica actual del grup. Tota la producció és nostra. Mescles, bosses, plàstic, tot supervisat.
2: És rock actual?
3: Sí, però l'hem fet una mica nostra. És agressiu, té ganxo, però amb identitat pròpia. És heavy, però té alguna cosa més. A més de donar-li marxa, pretenem fer música. La gent està nerviosa. Vol marxa i cal donar-li canya. Però quan van a veure un grup d'aquests, a la cinquena cançó es cansen.
2: Està millor el rock ara que abans?
3: Té més ambient. No està tan marginat com abans. De vegades, anàvem a un embalat de festa major i la gent protestava. El rock ara és en un moment perillós.
2: Perillós, per què?
3: Sempre ha tingut un punt rebel. Però es fica dins del sistema, pot morir. Fins i tot els ajuntaments programen rock als festivals.
2: Actualment hi ha un desconcert d'estils, tecnopop, new wave...
3: Quan sorgeixin uns Beatles o un Elvis dins d'aquests estils, ja no hi haurà discussió. Per això es fan tants revivals, i no només de música, sinó de tot. La situació de la música és angoixant. No surt res nou i han de tornar enrere.
2: Hi ha molta diferència entre abans i ara.
3: Ha canviat la resposta del públic. Abans ballaven, ara són més receptius, escolten més i són més exigents. Estan més al dia. Han fet del rock una manera de viure.
2: A tu no t'agrada que et diguin líder de Lone Star. Tu has estat sempre. No s'ha t'acudit mai cantar en solitari?
3: No he volgut fer-ho. I m'ho han proposat. Sempre m'ha agradat ser en un equip.
1: Una forma de vida.
4: En Guàrdia.
0: A Pere Gené, que hem de sentir aquesta entrevista, òbviament no amb la teva veu, sí, com és lògic. A l'any 82 acaba Lone Star. Què havia passat perquè acabés?
5: Bé, és un moment en què el rock and roll a nivell, diguem, mundial baixa. Comença a sortir sintetitzadors, el Minimoog, més tard la música disco... Jo estava una mica cansat, em sentia una mica com repetidor de coses. Després hi ha l'evolució de la gent, entens? Que tu, vull dir, hi ha una gent que va fent èpoques, però vull dir, la que tu toquen aquí no és la mateixa que hi havia abans, amb la qual té una exigència musical menor, però que no és la teva, perquè la teva està més endavant. Clar, tot era una mica complicat. Les discogràfiques van anar totes a Madrid, i jo vaig dir, prou, s'ha acabat. I pleu.
0: I així va... Va ser un fet habitual també amb els grups que havien sorgit en aquell moment, aquest moment dels 80 per anar plegant? Hi ha un relleu generacional en aquell moment?
5: Sí, perquè va haver-hi... va entrar tota aquesta música que jo en deia... Bueno, molta gent deia música pastel, perquè tothom tenia el seu home studio i tothom feia... les músiques amb teclats i amb sants, vull dir, clar, i llavors resulta que tothom sonava igual perquè hi havia aquesta innovació. Després això va haver un emborratxament de tot això i llavors va tornar altra vegada el digital, va quedar obsoleto, i va tornar altra vegada l'analògic, perquè l'Eric Kravitz, per exemple, va substituir els amplificadors de transistors per vàlvules, va tornar la cinta altra vegada, clar, i ara, vull dir, ara és un batiburri que, bueno, ara els vinils estan a l'hora del dia. Vull dir, de fet, Lone Star està editant tot en vinil, tot altra vegada.
0: Vull dir, s'està poguent comprar en vinil altra vegada Lone Star.
5: Tota la discografia de Lone Star ara s'està fent en vinil. I clar, vull dir que això ja és una cosa que entraríem dintre de la burocràcia social, que en un moment determinat el disc de de CD és fantàstic. El CD no val rei i el que val és l'altre,
0: sí.
5: Vull dir...
0: Sí, sí, sí, això sí, també va una mica de modes a tot plegat. Quins són els temes claus de Lone Star que han quedat després de tants anys de carrera? Perquè una cosa és el que dèiem, una cosa és el moment en què l'escrius, sí, que pots pensar aquest és el tema, i després passa més desapercebut i en canvi altres han passat
5: jo
0: més.
5: Jo fent un recull ràpid diria La Casa del Sol Naciente, Comprensión, Laila, Mi Calle, Sweet Marlene, Horizonte, que és un disc molt... O sigui, és tot una obra, diguem-ne. A l'Adelante, evidentment, i El Viejo Lobo.
0: Doncs, Pere Gené, moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos una mica Lone Star. Qui vulgui saber-ne més de Lone Star, i n'estic convençut perquè hem pogut esbrinar moltes coses que teníem ganes de saber personalment, però hi ha moltes més coses. Òbviament pot anar al llibre Dejadme que os cuente algo del grup Lone Star, que ha escrit en Pere Gené, i també a la pàgina web, em sembla, no? del grup, que hi ha molta cosa, hi ha molta música.
5: Allà ho trobaran tot.
0: Allà ho trobem tot. Doncs Pere Gené, moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Enguàrdia.
5: A vosaltres.
0: Això és el Micall, Josep Maria.
4: Amb tots els títols que he dit, hi ha molta gent, i d'un ampli generacional d'edat, que s'identificarà.
0: Això és l'Enguàrdia.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. La selecció espanyola ha guanyat el Mundial de Futbol després de superar ahir a la nit Argentina per 1-0 a la pròrroga. Gol del blaugrana Ferran Torres a la final disputada en Nova Jersey. És el segon títol d'Espanya després del que va aconseguir l'any 2010 al Mundial de Sud-àfrica. El combinat espanyol ha dominat tot el partit, mentre que l'Argentina gairebé no ha xutat a porteria. Ferran Torres parlava d'alliberament quan ha marcat el gol.
2: Bueno, al final una liberación muy grande, creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito, gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
1: Els jugadors espanyols han copat els guardons individuals. Pau Cubarsí, millor jugador jove, Unai Simón, millor porter, i Rodri, millor jugador. Repàs ara altres informacions, Sara Riera.
3: Aquesta final de la Copa del Món ha rebaixat la tensió entre els Estats Units i Espanya. La trobada del president espanyol Pedro Sánchez amb el president dels Estats Units ha estat la primera des que els dos mandataris van coincidir a la cimera de l'OTAN a Turquia fa unes setmanes. En aquella ocasió, Trump va queixar-se de la poca col·laboració d'Espanya al finançament de l'aliança i va retreure Sánchez que no incrementés la despesa militar.

0: Ara aquesta nit Trump ha dit que la relació entre els dos països és bona. Ha parlat amb el primer ministre espanyol?
1: Sí, he parlat amb Espanya, els he felicitat. Tenen un gran equip. De fet, he parlat amb molta gent.
0: Hi ha tensió amb Espanya?
1: No, no hi ha tensió. No hi ha tensió amb ningú. Les Forces Armades dels Estats Units han començat aquesta nit una nova onada de bombardejos contra objectius iranians per novè dia consecutiu. Malgrat això, l'Iran no ha perdut encara tota la capacitat de resposta. La Guàrdia Revolucionària ha assegurat de matinada que ha atacat dos patrullers que pretenien agafar la ruta sud per l'estret d'Hormuz i que han quedat immobilitzats. Aquesta crisi afecta el preu del petroli, el barril de Brent s'ha encarit gairebé un 3% a la borsa de Hong Kong i supera els 90 dòlars, el preu més alt des del juny.
0: Avui podran tornar a casa els primers veïns desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 al Putxet a Barcelona. Es van desallotjar 8 edificis i de moment només se recuperaran la normalitat dues finques, els números 56 i 58 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles, on també hi ha 4 locals comercials. Els veïns dels altres 6 edificis afectats, els més propers a l'esvoranc, encara hauran d'esperar que acabin les comprovacions del terreny.
1: I els Mossos d'Esquadra continuen investigant les circumstàncies en què va morir dissabte una veïna de Soses, a la comarca del Segrià. El cos de la dona es va trobar amb indicis de violència en un camp de blat de moro a escassos minuts del poble. La dona havia sortit a passejar el seu gos quan va desaparèixer. Avui augmenten a 37 els municipis en perill extrem d'incendi forestal i n'hi ha 219 en risc molt alt.
0: També continua restringit l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i el Montmell Marmellà. Davant d'aquesta situació, Anna Servent, que és la cap de l'àrea regional de l'Alt Pirineu dels agents rurals, insisteix que cal respectar aquestes restriccions.
2: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: Aquest diumenge hi ha hagut un foc que ha afectat 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i també n'hi ha hagut un altre en una zona de Rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. A més, també s'ha cremat un paller en una masia d'aigua viva al Gironès.
1: La resta d'esports, el Tour, a la 15a etapa, caiguda i retirada de Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general. El danès té una fractura a la clavícula i haurà de passar pel quiròfan.
0: Remco Evenepoel ha guanyat l'etapa. La classificació general, Tadej Pogacar, és més líder i ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser el mateix Evenepoel.
1: I a la Fórmula 1 s'ha disputat aquest diumenge el Gran Premi de Bèlgica, al circuit d'Spa-Francorchamps. Victòria del pilot de Mercedes, Kimi Antonelli, que referma en el liderat de la competició i més després de l'abandonament del seu company d'equip, George Russell. El podi han acompanyat Antonelli, el Ferrari del Charles Leclerc i Max Verstappen, ja ho diré bé, amb Red Bull.
3: Fins aquí les notícies.
4: Aquest estiu a la Fonda de Catalunya Ràdio anem de ruta. Anem de ruta per Catalunya per buscar els millors dolços. I també en Josep Dolcet ens portarà els embotits i les rutes més fantàstiques. I l'Anna Paré farà el seu veritat o mentida. I també voltarem per tot Catalunya per cercar pagesos i pageses, cuiners i cuineres que ens explicaran històries úniques.
3: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
4: Va, nois, que se'ns fa tard.
3: A la una del migdia. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
5: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
3: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
5: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.

0: són dos, bueno, sí, bueno. Els convida, són dos tios que, bueno, un el convida a casa de l'altre dinar, no? I es percebe, escolta, que això és bo.
1: Ja s'escolta, ja.
0: I diu, en un moment donat, li diu, què fot aquest? Hi ha un a la cuina que va dient bon dia a totes les ampolles. Diu, coi, no m'has dit que portés un llevataps? Doncs això està llevant els taps.
2: Hòstia.
3: Estàs tranquil, ja? Estàs tranquil?
4: El pitjor que s'ha dit aquí.
5: De veritat,
1: sí,
5: eh?
1: Sí, crec que sí que
5: va, xte, calleu, que arriba el jefe, va.
6: Déu vos guard.
7: He vist que

0: El llevataps és un invent del segle XVII-XVIII vinculat al tap de suro, que es comença a fer servir en aquesta època per tapar les ampolles de vi. Des de llavors i fins avui se n'han fet centenars de models diferents. De fet, és un dels objectes amb més variacions de disseny de la història. Actualment hi ha registrades més de 3.500 patents de llevataps diferents.
1: Fixa't.
0: Imagina't, eh?
1: No, no, és que el vi desperta la imaginació.
0: Sí, senyor, eh? Sí. La primera patent és del 1795. Samuel Henshall, un clergue anglicà, membre de la Universitat d'Oxford, patenta un llevataps ben senzill. Era un espiral metàl·lic amb un mànec de fusta.
1: No necessites res més, eh?
0: No.
1: A veure, si en saps una mica, sí. No necessites res més.
0: N'has de saber, per això.
1: Estirar.
0: Sí.
1: Bueno, clavar-lo bé i estirar.
0: Hi ha gent que es fa molt el xulo obrint ampolles,
1: sí,
0: de vi.
1: Sí.
0: Homes, normalment, sempre són homes.
1: Sí, és veritat.
0: I ja l'obro jo, ja l'obro jo.
1: Ja amb el to no m'ha agradat.
0: No, ja l'obro jo. I és com... sí que requereix certa tècnica, però tampoc és llançar una falta des de mig camp. Vull dir que no.
2: Exacte.
0: És més... o sigui, obrir el cava és més fàcil, ja ho sabem, perquè obrir el cava...
1: Surt sol.
0: Sí, està sense voler se t'obre a vegades, sí, vull dir que... Sí. Però el vi, vull dir que la gent s'està fent el xulo, crec, d'una manera desproporcionada. Sempre hi ha el tiet. Doneu-li el tiet que la sap obrir molt bé. També la sap obrir molt bé perquè és el que n'ha begut més, normalment.
3: Sí. El meu tiet és el que més veu de la, sí, família, però jo no diria que el meu tiet és el que millor obre les ampolles de la família.
0: No?
3: Sobretot quan és ja la segona o la tercera, no... es varia.
0: Els primers llevataps segurament es van inspirar en una eina militar que es deia Worm. Era un extractor de bales. Us heu d'imaginar una mena de llevataps, no?, que es feia servir per treure les bales que s'havien encallat a les armes.
4: Home, això és delicat, eh?
0: Sí.
4: Vull dir, si et passa com el tap del cava, que et surt així sense esperar-t'ho...
0: Sí, cuidado.
4: Vull dir, hòstia...
0: Cuidado, cuidado, Alfonso. Durant el segle XIX van anar sortint variacions...
4: Alfonso, has dit?
0: No he dit res, no he dit res.
3: Sí,
0: no he dit res.
3: Ho ha dit.
0: I a més havia passat desapercebut.
4: Jo, com que tinc els acúfens, sí, penso ara, et sento Alfonso, ha sigut en Peyu, saps?
0: Durant el segle XIX dic que van anar sortint variacions del llevataps, com el de papallona, que és aquell que es van...
1: El papallona?
0: El papallona és aquell que es van obrint els dos braços.
1: No ho feu servir, jo, no ho feu servir.
4: A mi m'agrada.
0: No, allò, eh?
1: Jo he marxat de cases... He marxat de cases, com m'han... T'he obre l'ampolla i m'han tret aquell llevataps...
0: Allò es veu una mica l'invent pels tontets, pel que no saben fer anar l'altre.
1: Aneu amb això, poca vergonyes.
0: També et diré que...
2: Ets un pijo dels vins, Xuri.
1: No és ser pijo dels vins, és collons anar per l'eina de veritat, la que toca.
0: La del cambrer professional.
1: Sí, senyor.
0: Però si el cambrer no és professional,
1: bueno,
0: jo quasi bé prefereixo que facis servir el de papallona, perquè hi ha alguna escena a la Costa Brava que vas a dinar a l'estiu, que agafen nens d'aquests de temporada.
2: Ai, ai, ai.
0: I és el segon o el tercer dia que fa de cambrer. I aquests pobrets normalment els hi fan portar el pa i les begudes, i li toca obrir el vi, i el veus, sí, que comença a girar el llevataps. Llavors gira l'ampolla. Jo em vaig veure un que anava girant ell. Sí. I dius, estigues quiet, noi, quiet. Quiet amb l'ampolla, ja ho faré jo, ja ho faré jo.
4: I veure un li va clavar, a la meva sogra, li va clavar el front.
2: Home, és que...
4: Li va marxar el llevataps, i li va... Hòstia, porta 5 punts aquí.
0: Es veu que els millors llevataps tenen 5 o 6 voltes d'espiral.
1: I prou.
0: Eh que sí?
1: I prou.
0: 5 o 6 voltes i la punta ben fina. Llavors has de calcular de fer una volta menys de les que té, perquè el llevataps no ha de travessar mai el tap de suro.
2: Ai, mira, nois, ho trobo
4: llavors,
2: molt difícil.
4: Llavors, llavors es queixen perquè tothom demana cervesa. Collons,
2: no, clar. Fots una cervesa o una... Polla de cava
4: és que tanta
2: o...
4: És que comèdia.
1: És que... No és comèdia.
4: Home,
0: això és,
4: bé,
0: això és el que diuen els experts. Però també sapigueu que els experts normalment s'inventen el 50% del que diuen.
4: Ara.
0: I en el món del vidri que arriba al 90%.
2: Bé,
1: no et passis, eh,
0: Paio? No, respecte, Xuriguera, respecte. Carles Xuriguera, Fel Faixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer.
1: Avui ens visita una sàvia per conèixer. Ella representa l'encarnació de la teranga, que en llengua Wolof del Senegal vol dir hospitalitat. Així, amb la teranga per bandera, aquesta martorellenca d'arrels senegaleses ha fundat una cooperativa gastronòmica referent a Catalunya que treballa per la inserció laboral de persones migrades.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Cadi Drami!

0: Cadi, benvinguda. Què has menjat avui per esmorzar?
1: Avui...
0: Ojo, que l'última senegalesa que vam tenir aquí va menjar un entrepà d'espaguetis, eh? Sí. Estem allà, no?
1: No. Unes torrades amb, tonyina.
0: Torrades amb tonyina. Bé, bé, sí. Més convencional.
2: Bé, bueno, bé. Un entrepà d'espaguetis.
0: N'has menjat, però, d'entrepà d'espaguetis, també, o no?
1: No.
0: No.
1: La veritat que no.
0: Vem si ens va colar un gol.
3: Va dir que era típic.
0: Va dir que era típic.
1: No, sí, és típic, és típic.
3: Sí, eh?
1: És
3: típic.
0: Cadi, tu ets enginyera alimentària... Sí. I cofundadora de la cooperativa Abarca. Ens expliques una mica què és això?
1: Sí, la cooperativa Abarca és un projecte social, sense ànim de lucre, que té com a missió doncs, crear oportunitats laborals dignes per persones migrants i racialitzades i, per altra banda, fer promoció de la gastronomia, de les cultures africanes, bueno, de forma positiva i per trencar estereotips, també.
0: On us hem de situar? On treballeu?
1: Al restaurant el tenim a Sants, però treballem una mica per tot arreu, fent càterings, festivals, fires...
0: Ah, Abarca, que vol dir alguna cosa en concret?
1: Sí, vol dir gràcies en llengua mandinka, que és la llengua del meu pare.
0: Sí.
1: I és un gràcies que es diu sempre després de qualsevol àpat i és més com agrair. És un agraïment més ampli a la persona que ha cuinat, a la gent que t'acompanya...
0: És com una benedicció de gràcies per tots aquests aliments, no?
1: Exacte.
0: Abarca. Que,
1: sí, jo he crescut sempre dient Abarca a casa. Quan se'ns oblidava, doncs, el meu pare em fotia bronca.
0: És que emprenya, eh? Quan fas dinar i els... això no m'agrada, va, com diu. Com a mínim dóna les gràcies.
4: Saps que va d'un guinyo.
0: És que em va passar amb unes llenties l'altre dia que jo vaig estar mitja tarda i llavors... Veig carta't el plat sencer. I digues gràcies.
4: Abarca.
0: Abarca, exacte. A veure si dius Abarca. Escolta, què et va impulsar a crear aquesta cooperativa? Com hi arribes aquí?
1: Bueno, vam voler crear la cooperativa perquè creiem que donava solució a diferents problemes, no? No només a la part de la immigració, de que no ten, normalment les persones migrants no accedeixen a llocs de feina qualificats, però no només les persones migrants, sinó les persones racialitzades, nascudes aquí, també tenen dificultats en trobar feines qualificades independentment de que hagin tingut estudis o... Llavors, bueno, vam crear la cooperativa també per estar en sintonia en els nostres valors polítics i socials.
0: Quan fa, d'això?
1: Fa 6 anys, ja.
0: 6 anys?
1: Sí, 2020.
0: 2020 i fins ara, el 2026, heu crescut gaire?
1: Sí, al principi vam fundar la cooperativa 2 persones i després es van afegir 4 socis més i ara som unes 13 persones en total, entre socis i treballadors.
0: Ens pots explicar una mica el dia a dia, quin és? Perquè has dit que teniu un restaurant... Però què feu, exactament?
1: El restaurant és l'últim dels projectes que vam iniciar. Llavors, nosaltres vam començar fent càterings.
0: Sí.
1: Llavors, fèiem càterings, tenim després food truck, fèiem fires, festivals, una mica a tot arreu. Després, també fem molts tallers de sensibilització i altres projectes de l'economia social i solidària. Formem part del Cercle de Migracions de Còpolis, que és l'Ateneu Cooperatiu de Barcelona.
0: Càterings, perdona, que combineu cuina catalana i cuina senegalesa?
1: Sí, però normalment més cuina africana, senegalesa.
0: Africana.
1: Sí.
0: Avui ens has portat una mostra d'això, eh? Que ho podrem provar, la gent del públic també. Mercè, reparteix una mica el que ens ha portat la Cadi.
4: Home, quina novetat!
2: No he passat mai això aquí, eh?
5: Què us sembla?
0: Ah, oita. Posa'ls-hi forquilles a la gent, estem repartint. Explica'ns, Cadi, què estem repartint, què tastarem, què és això?
1: Hi ha 2 coses. La primera és el mafe, que és un arròs blanc amb una salsa de crema de cacauet amb verdures.
0: Sí.
1: Potser aquest cop és vegana, amb verdures només, però moltes vegades es pot fer amb carn, també, o amb pollastre.
0: Sí.
1: I l'altra són uns fajols, són uns bunyols de frijoles carilla.
0: Frijoles carilla?
1: Sí, són aquests frajols que són blancs amb una taca negra.
0: És això, eh?
1: Sí.
0: Vaig a tastar.
1: I amb una salsa.
4: Tasta, Peyu. Primer tu.
0: Ben bo, eh?
4: Horrors.
0: Oita, el públic, com han callat tots, estan tots menjant, no se sent res, Els músics, com és habitual, no tenen menjar.
6: No, els músics ja.
7: S'estem mirant així. Molt bé.
0: Els músics ja els hi donarem un entrepà de llom amb formatge, que és el que sol fer normalment.
6: O les sobres, després. Ja està, tot sí. Que sobra s'ajunta com els gossos.
0: A mi em va passar amb un espectacle, això. Van donar uns canapés i...
6: Llavors... Ei, em passa't això que tens a la boca.
0: Perdó, perdó. Em van portar una safata amb les sobres, escolta. Què ha significat per tu aprendre gastronomia senegalesa? Perquè entenc que ho has après a casa, això.
1: Sí. Doncs aprendre ha sigut com un procés molt natural. És el que menjàvem a casa, mafe, xep i altres plats. I també quan viatjava a Senegal, llavors ha sigut com molt, molt natural. Lo que ara, llavors, fer provar a visibilitzar aquesta gastronomia a la resta de la societat, pues, és com molt alliberador a nivell identitari, no? Perquè sempre és com tota la part africana era... Es practicava a casa, la llengua, tot amb la família només, al carrer no tant, i llavors crear un projecte així on amb aquesta obertura on tothom pot provar i pot conèixer, pues és com mostrar una, també l'altra part de la meva identitat.
0: Escolta, i clar, dius de la meva altra identitat, perquè en tens dues, no? La catalana i la senegalesa.
1: Exacte. I a més que, o sigui, hi ha múltiples identitats, perquè a Senegal no només hi ha una identitat, el meu, com he dit abans, no? El meu pare és mandinka, la meva mare és serer, i són dues cultures diferents, també. Sí.
0: Com ho està rebent la gent del vostre entorn a Sants, per exemple, aquest restaurant que teniu muntat? És una bona manera la gastronomia com no? Per aproximar-se a la vostra cultura, sensibilitzar una mica més la gent?
1: Sí, o sigui, jo crec que estem contents, ha tingut una bona rebuda. De fet, la majoria dels nostres clients, per sorpresa nostra, pensàvem que serien més persones africanes, senegaleses, però la majoria dels nostres clients són gent del barri. I sempre fem activitats, o sigui, el diumenge passat vam fer un iftar comunitari i es va juntar tota la gent del barri, va ser molt bonic.
0: Que xulo. Escolta'm, algú que no hagi tastat mai cuina senegalesa, diguéssim, què els diries que s'atreveixin a provar primer? Amb què els seduiries? Quin és el plat? Heu de provar això. Els catalans sempre, no? La crema catalana. Prova la crema catalana.
2: Amb tomàquet,
0: no?
1: Pues, bueno, el plat que he portat avui, el mafe, és que no conec a ningú que no li hagi agradat.
0: El mafe, és aquest arròs, eh?
1: Sí.
0: Vaja, és que no l'he tastat encara.
1: No és un sabor fort, però
6: aquí tothom està drapant de valent, eh?
0: Excepte els músics, eh?
7: No, nosaltres tampoc, eh? Està agradant molt, no?
6: Aquí està agradant, això.
0: El mafe jo us corroboro que és molt bo, sí. L'acabo de tastar i... Bé, Xuriguera, què?
4: Jo he tastat la...
0: Els bunyols?
4: Sí.
0: Molt bé. Fel?
4: Sí. I bé.
8: Està boníssim.
4: No, per rato que ha desconnectat, jo.
0: I la gent del públic ja no saben pas de què va el programa.
8: De postres, què tenim?
0: Escolta, com veus el panorama a Catalunya? I has vist una evolució en positiu o en negatiu?
1: A veure.
0: És difícil d'afrontar, eh?
1: Evolució, o sigui, més visibilitat, podria dir. També amb les xarxes socials i la publicitat, sí que es veu persones africanes, persones racialitzades més habitualment, però a nivell de drets no m'atreveria a dir el mateix, la veritat.
0: Què hem de fer?
4: Sí.
0: Convidar-los a dinar a la gent.
4: Sí, no? Què s'ha de fer?
0: Què s'ha de fer?
2: Aquesta és la gran pregunta.
0: Sí, rumiar bé quan voteu, també.
7: Exacte. Pensar-s'ho bé
0: abans. Sí.
1: Això és superimportant.
0: Hi ha algun estereotip encara que t'hagis d'empassar, diguéssim, algunes coses que diguis de veritat, encara som aquí?
1: Bueno, el que he dit, no? Quan parlem de persones racialitzades, el primer que es pensa és que són de fora. Aquests són els primers estereotips i després sempre hi ha estereotips a nivell de feina, que són menys capaces. Bueno.
0: A mi em va passar amb la meva filla, que és adoptada i és d'origen senegalès, i una dona gran em va preguntar: ai, li parles en català? Home, sí, el ser la meva filla, en principi, li parlo en català, en fi.
2: Això pica.
0: T'està picant?
9: Això, el
0: va venir,
9: segon,
0: eh?
9: Això ara me'ls fotria tots. Si no piques tu, me'ls acabo jo, eh? Xuriguera?
4: Ah, no, fes.
9: No, que... està boníssim, eh?
4: Ah, això, si ho barreges amb aigua, quedaràs putit.
9: No. Jo estic esperant si em peio treure una mica de vi, perquè...
0: Algun consell a persones més joves que es vulguin aventurar a arrencar algun projecte social semblant al vostre?
1: Doncs sí, que tinguin... que tinguin en compte la diversitat, superimportant, perquè la diversitat, no només a nivell racial, sinó a nivell d'edats, a nivell d'origen, al final la força està en la diversitat. Quan hi ha un grup molt uniforme és més dèbil, no? I això, que l'economia social i solidària per mi és el camí que hem trobat per fer front a aquesta problemàtica de racisme i també del capitalisme i això.
0: I endavant, tu.
4: Endavant. Sí,
9: no, sí.
0: Aquí la d'edats la vam tenir en compte. Sí.
10: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Cadi, et dic una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
11: Vinga!
0: La paraula d'avui és llepolia. Llepolia. A, llepolia. Menjar fet més per plaure el paladar que per nodrir, sinònim de llaminadura.
4: Quan vas a donar sang, trobo que et podrien donar alguna llepolia una mica més ben parida que un suc de tetrabric.
0: B, llepolia. Malaltia que s'encomana a través de les salives que es barregen quan dues persones es fan un petó i toquen la llengua de l'altra.
9: Saps aquell que li diuen en Pepe el guarro?
0: Sí.
9: Es veu que és a l'hospital perquè ha agafat llepolia. Vés a saber on va ficar la llengua.
0: Sí, noi. O C, llepolia. Filia sexual que descriu la gent que s'excita veient com altres persones llepen coses estranyes.
12: Saps aquella que presentava aquell programa a TV3?
0: Sí.
12: Saps aquella? Doncs ara es veu que s'ha obert un OnlyFans i penja vídeos despullada llepant coses. Així, tot el dia llepant. Es veu que això de la llepolia agrada tant.
0: A, B o C?
4: Quines porqueries.
1: Difícil, però...
0: Difícil.
1: B.
0: La B.
12: No!
0: No passa res, no passa res, no passa res, perquè...
4: Amunt!
0: Perquè...
4: Amunt.
0: Perquè la llangonissa la sortejarem entre la gent del públic.
4: Ara! Ara!
0: Avui dedicàvem el capítol... Està molt gastronòmic, això, avui.
9: Sí,
12: sí,
0: perquè, perfecte. Sí, dediquem el capítol al llevataps.
13: Al llevataps.
0: Al llevataps, Mercè.
13: Sí.
0: Què ens n'has de dir?
12: Al llevataps, us he de dir que el millor que s'ha inventat,
0: sí,
12: i el que diuen tots els sommeliers, que és el millor llevataps, s'ha inventat a Catalunya.
0: Què dius?
4: Sí. A Catalunya!
0: Bravo.
12: És el pultaps.
0: Pultaps?
12: El pultaps.
0: El pultaps.
12: Sabeu el típic obridor aquest que porten els cambrers als bars i als restaurants? El típic, típic.
0: El que es desplega.
12: Aquell que es desplega, que té la punta i té com dues posicions.
4: Sí. Sí.
0: Mira aquest que té en Xuriguera.
12: Ah, mira.
4: És sí. Aquest.
13: El preparat, en
12: Xuriguera. Tu sempre en portes un?
4: Eh?
0: És el que
12: ets
0: té...
12: Ets un estranyot, eh?
0: El que té la part per recolzar l'ampolla, que és articulada amb dues parts.
13: Sí, sí, sí.
14: Però té molta fantasia, aquest que portes tu.
0: Sí,
14: no?
0: És de color rosa.
4: Perquè aquest està...
12: Atretat.
4: És de 17 anys de la Guia de Vins de Catalunya, sí, i, bueno, te'ls fan... Amb...
0: Personalitzats.
4: Sí, el que vulgui.
0: I això és català, eh, Mercè?
12: Això és català. Això el va patentar Ramon Brucart l'any 1992. És un inventor de Sant Fruitós de Bages i és un senyor que pot fer bandera d'haver creat els llevataps de cambrer... del cambrer modern més utilitzat al món.
0: Mira.
12: És un home que també, a més, ha patentat molts altres invents i que va morir l'any passat, als 87 anys.
0: Uh-huh.
12: I la seva empresa, però, continua fabricant i venent llevataps encara avui des de Catalunya i per tot el món.
4: Sí, senyor, visca Catalunya una altra vegada!
0: Molt bé, Xuriguera, molt bé.
14: Jo vaig veure un vídeo d'una vegada que ensenyaven un truc per obrir una ampolla de vi sense llevataps.
15: Llevataps.
0: Llevataps.
15: Com es fa, llevataps, és maco, eh? Llevataps.
0: Sí, és una paraula bonica.
15: Sacacorxos, hòstia. Ah,
0: ah.
15: Ah, no em vull de vi.
0: No.
15: Ah, llevataps, posa'm en una copeta.
0: És més elegant en català, és veritat que sí.
12: I com es feia això, Àlex?
14: Ho feien com amb una, durant cops a una paret amb una sabata i l'ampolla a dins i, bueno, s'obria el tap.
12: Com?
0: Això ho has provat, tu? Fiques l'ampolla dins d'una sabata?
14: Sí.
0: i vas picant.
14: Sí.
0: I surt el tap.
14: Surt el tap.
4: Perdoneu, però jo haig de dir que amb aquest senyor vam fer un programa que es deia Glops,
0: sí.
4: Anava de vi, i jo obria una ampolla d'aquesta manera.
0: Ho vas fer-ho?
14: Ves que no fos aquest el vídeo que
0: mira,
14: he vist jo.
4: Està penjat, sí, sí.
0: I ho vas aconseguir, tu, Àlex?
14: Jo la vaig... Tu saps com aquesta... Que sé, avui, que és tan gastronòmic tot, que fan cuina conceptual, doncs jo diguéssim que vaig obrir l'ampolla de manera conceptual.
4: Senyor.
0: Se'n va trencar, eh?
14: Sí.
0: És una altra manera, és una altra manera d'obrir el vi, també.
14: Sí, sí, sí.
0: És una altra manera d'obrir-lo. Cadi, gràcies per acompanyar-nos, per explicar-vos el vostre projecte i per compartir aquest menjar. I res, molta sort, i els que no els conegueu, aneu a Sants a menjar un dia.
4: I tant,
0: no?
4: I tant. Apuntat.
1: Gràcies a vosaltres.
0: La Cadi Drami, un fort aplaudiment per ella.
10: Cada vegada que sents una entrevista, penses que Catalunya ha de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari. Veuràs que en Peyu, de prop, també és calb.
0: Ei! Àlex Vila!
14: Què passa?
0: Estàs bé, Àlex? Què portes?
14: Avui he fet feina, avui, eh?
0: No havia vist mai ningú seure tan malament en un banc.
14: Això, que ho posin a les escoles de comunicació audiovisual.
0: Sí, sí, sí.
14: Si voleu comunicar, heu d'estar còmodes.
0: A veure.
14: Què passa? Que...
0: T'has estirat tot?
14: He entrat molt alterat, perquè pensava que no ho aconseguiria, però he arribat amb les ampolles que porto.
0: Portes 4 ampolles de cervesa.
14: Sí, i amb els targetons. Sí. Bueno, jo
0: et recomanaria que canvia't els auriculars de costat, perquè aquest cable se t'entortolligarà amb el micro.
14: És igual.
0: Les ampolles deixa-les aquí sobre.
7: Bueno, ara, deixa les
0: cerveses
6: farà
0: aquí.
14: Faré el que vulgui.
0: No,
14: és la meva secció.
0: Val.
14: Ja sé que tu ets el director, sí. I faré... Si tu em dius que ho deixi, també ho deixo.
0: Sí, deixo, perquè...
14: Molt bé.
0: Ara estàs més còmode.
9: Sí, home, ja se li veu.
0: Sí. S'asseu com la Viviana Vallvé en els seus inicis.
9: Sí.
7: Sí. Ui, ui, ui.
0: Digues,
14: Àlex. Bueno, he anat avui... A l'Excel a mi em posava obridor, no lleva taps.
0: Bueno.
14: I l'objectiu era buscar una ampolla que tingués la set trencada, ¿vale? Aleshores, no he portat 4 ampolles, sí, d'una cervesa que, curiosament, porta el nom, una cervesa artesana.
0: Existeix,
14: que porta el nom d'aquest programa.
0: La Renaixença, una cervesa artesana. D'on són aquesta gent?
14: De Santa Coloma de Queralt.
0: Mira, molt bé, la Renaixença, sí, de Santa Coloma de Queralt. I has anat allà?
14: He anat allà a veure la Laia i l'Albert, que són les dues persones al capdavant d'aquest projecte, que he de dir que tenen un obrador per elaborar la cervesa que els ja s'ha dit l'Ajuntament.
0: Mira.
14: Això està bé. Quan les administracions no fan bé la seva feina, s'ha de dir, però quan les fan bé, doncs també s'ha de dir.
0: Correcte, sí, senyor.
14: Aleshores, com han viscut el Gerard i la Laia que aparegui un programa de ràdio amb el nom de la seva cervesa?
0: Aviam.
14: Ens ho expliquen.
11: I llavors tu fiques a Google la Renaixença i en comptes de buscar el teu programa, de casualitat, algú li apareix. La Renaixença, cervesa artesana, doncs, de veritat és que de conya.
13: Van enviar un mail a una persona.
11: Ah, sí?
13: Sí, sí.
11: Que volia venir de públic.
13: No. Bueno, que volia que et coneixia un noi sardanista.
11: O sigui, es va escriure una persona, sí, perquè entrevistéssiu a un noi sardanista. I què li vau dir? Li vau vendre una cervesa?
13: Que... No, li vam dir que havia contractat amb una cerveseria artesana que no érem el programa de la Renaixença.
0: Clar, clar, els hi estem, sí, fent publicitat a aquesta,
14: sí,
0: gent,
14: sí, sí, sí,
0: sense voler, diguéssim.
14: I viceversa, perquè tu has rebut algun mail demanant cervesa, perquè ells de moment han rebut un mail demanant que algú els hi entrevisti.
0: És
14: saps què vull dir?
0: Tenen més poder ells que nosaltres.
14: Sí, sí, sí. Com són les coses, eh?
0: Escolta, això de la cervesa artesana s'ha anat, sí, posant una mica lloc ja, eh? No? És una mica passat com el pàdel, eh? Hi va haver un boom.
14: Això...
0: Ara ja en queden menys,
14: estar comentant, no? Sí, però mira, aquesta, la Renaixença,
0: sí,
14: queda...
0: Bueno, aguanta, no, aguanta, sé, aguanta. Quants anys fa que la fan, ho saps?
14: 5.
0: No t'inventis coses.
14: Bueno, sí.
0: No t'ho inventis. Doncs
14: pues veniu amb mi, si teniu preguntes, veniu amb mi a fer reportatges i els hi pregunteu vosaltres.
0: És que funciona com la intel·ligència artificial. Sí, sí. Que li fas una pregunta i si no la saps, se l'inventa.
14: Sí, sí.
9: Cinc és de la primera reunió, no? Sí. Deu ser.
14: Sí. I a vegades a la intel·ligència artificial li has d'explicar molt com el que vols i és com, bueno, però si tu m'hauries de solucionar a mi, no,
0: exacte,
14: jo a tu les coses, no? Bueno,
0: sí, que és veritat.
14: Aleshores, què més?
0: Som a Santa Coloma.
14: Seguim parlant de cervesa artesana, ¿vale? Què és més difícil? ¿Macerar la cervesa o trobar l'epígraf de l'agència tributària en el que has de declarar quan ets artesà o artesana? els hi vaig fer una pregunta amb una mica així de to de brometa. Escoltem-la. És més fàcil entendre el percentatge d'IVA que has d'aplicar o el percentatge de llúpol que ha de tenir la cervesa?
13: És més fàcil entendre el percentatge de llúpol que hem d'afegir, quina és la quantitat d'IVA que hem de pagar.
16: Tenint en compte que el nostre sistema educatiu no ens ho expliquen.
14: Això és veritat, eh? Ni a fer cervesa artesana ni a, ni a fer la declaració de renta. Es diu renda, no renta.
0: Renda,
14: vale? Correcte. Nens i nenes de Catalunya, parleu bé, no sigueu com jo. Aleshores, sabeu per què no ensenyen a fer la declaració de la renda a l'escola?
0: Per què?
14: Perquè no interessa. Ara, jo recordo anar a una escola pública i que hi havia, podies triar de fer religió o educació moral. Aleshores, al final, el que vull dir amb això, que potser jo vaig triar educació moral, però podria haver triat religió, no? Perquè quan t'arriba una carta d'Hisenda, el millor que pots fer és resar, no? Encara que no hi creguis, bueno, aquí una cosa també, perquè s'entengui una...
0: Sí, dit. Molt bé.
14: Sí, sí, sí, sí. Més coses sobre cervesa.
0: Digues.
14: Voleu saber com es fa la cervesa artesana?
0: Sisplau.
14: Doncs si ho sabeu, o sigui, si ho voleu saber, aneu a visitar a la Laia i al Gerard. Mm.
0: Tu no t'explicaràs, eh?
14: No, si us fa mandra, us he preparat un petit tall. Escoltem com és el procés d'elaboració.
13: Doncs, bueno, primer són quatre ingredients, que és l'aigua, la malta, el llúpol i la llevadura.
14: Mm. Vale, quatre ingredients.
13: I quatre també processos, que vindria a ser la maceració, la cocció, la fermentació i l'embotellat, maduració.
14: Ok. Ja està.
0: Que fàcil.
14: No cal entrar en detall, sí. Quatre coses.
0: Hi ha gent que només amb aquest tall ja muntarà una empresa.
14: Exacte.
0: Mira.
14: Teniu un obrador allà a Santa Coloma de Queralt, us els cedeixen, i bueno, potser us heu de barallar amb els de la Renaixença.
0: N'has fet mai, de cervesa, tu, Àlex?
14: Jo, de moment, no estic... bueno, és igual, no estic tan avorrit com per... Però no... Bueno, és que ara m'ha passat això pel cap i estic faltant el respecte com d'alguna manera...
0: No,
14: bueno,
0: no passa res.
14: Jo tinc altres inquietuds, sí. Vale. Aleshores...
0: Jugar a màgic.
14: Per exemple.
0: Que has d'estar una mica més avorrit encara, eh?
4: Un dia m'ho explicaràs, això de màgic.
14: Unes cartes.
4: Ja, sempre me dius el mateix. I...
14: Bueno, vine un dia a jugar, si vols.
4: Ara.
14: Cauries bé els meus amics, jo crec. sí, aleshores, si qualsevol dubte, www.larenaixença.cat.
0: Però no els hi feu més publicitat, eh? Els saturarem la pàgina web, bueno, aquesta gent.
14: Bueno.
17: Però deu ser larenaixenca.
14: Exacte. No, bueno, no ho
0: sé. Ara ja està acceptat, diria.
14: A l'Instagram no, però, eh?
0: No ho sé.
14: No sí,
0: ho
14: no,
0: sé.
14: No, no, no.
0: No, doncs no, sí, és que no.
14: Això sí que ho sé, no com el dels anys, ja això sí.
0: I vale. Els accents a les paraules catalanes, si vols registrar el nom d'una empresa, tampoc te'ls accepten. Perquè em va passar no fa gaire, sí.
14: M'estranya molt.
0: És estrany.
14: Que et passi, que això, però bueno, si tu ho dius, és la veritat.
0: És així.
14: Aleshores, a mi en principi se'm va dir que això anava de l'obridor, vale? I jo els vaig demanar uns trucs per obrir ampolles sense obridors. Uh-huh. Escoltem-los. Avui dediquem el capítol a l'obridor. Com a experts, jo diria, en cervesa artesana, quins trucs teniu per obrir una ampolla quan no hi ha un obridor?
16: M'apliquem la força.
14: Sí. Apliqueu la força, eh?
13: Sí, és buscar un canto 90 graus...
14: Aquest me'l sabia, sí.
13: I picar-la. Hi ha gent que ho fa molt fàcil, amb un encenedor.
14: Oh, sí, això ho he vist.
13: Clar, allà has d'aplicar com més força, has de fer palanca amb la teva pròpia mà.
16: I després, si sou dues persones, és molt fàcil obrir amb una botella amb una altra, però clar, obres una.
0: Mira, el meu pare ho feia amb la punta de la forquilla, amb
14: sí?
0: el cul del mànec sí. de la forquilla.
14: El meu amb la parpella de l'ull feia així.
0: Què no dius ara?
14: Sí, sí.
0: Hòstia, me'l presentes al teu pare.
14: Ja te'l presentaré. Segurament ja sabíeu la majoria d'aquests trucs, però jo també em sabia la teoria de circular amb el cotxe i per treure amb el carnet de moto vaig haver de tornar a fer l'examen teòric, així que bueno...
0: Vas suspendre, eh?
14: No, no he suspès. Jo crec que ja he aprovat.
0: Què vols dir?
4: Com?
14: Ja he d'haver aprovat. Aleshores... S'està acabant el temps de la meva secció.
0: I o sigui, també... en el dia que ens situem avui, 2 d'abril, ja has d'haver aprovat.
14: Jo hauria d'haver aprovat, si no... bueno.
0: Estàs a punt d'aprovar, si no.
14: Sí, jo crec que sí.
0: Sí.
14: Espero.
0: Però ja has anat un cop i vas suspendre.
14: Vaig suspendre, sí, perquè vaig trepitjar. Home, algú ha de mantenir a la DGT, no? Si tothom aprova la primera, Peyu, clar.
0: Què et va passar?
12: Ara amb les multes ja els hi anem...
0: Què et va passar? Què et va passar?
14: Doncs mira, hi ha dues plaques que has de passar amb la moto... Allò és un sac a quartos, li vaig dir al meu professor de l'autoescola.
0: Sí, això va molt bé perquè t'aprovin, normalment.
14: Sí, li vaig, home, a mi em... Bueno, i vaig trepitjar. Allà, només començava a fer pum, i vaig dir, vull dir, si hem de suspendre, doncs suspenem a començar.
0: Ja està.
14: Però tampoc li interessa això a la gent, no?
0: No, sí. Jo crec que la teva vida molt més que el de la cervesa, ja t'ho dic ara.
14: Sí, doncs pues això, i ja està, i em van dir a suspès, i jo vaig dir, doncs pues mira. Moltes gràcies. A pagar pràctiques.
0: Mira. Tens algun document més del teu reportatge extens sobre la cervesa artesana?
14: Sí. Per acabar, vaig preguntar a partir de quina hora per ells estava ben vist començar a beure, perquè potser algú diu, saps?
0: Sí.
14: A partir de quina hora puc començar a beure cervesa?
0: Jo ho he vist fer des de les 7 del dematí.
14: Sí, jo també. Cada, bueno, a vegades, sí. Uh-huh. Allò que et lleves per anar a treballar a les 6 i mitja, un senyor amb un quinto o sigui, un carajo.
0: Sí, els que esmorzen fort, sí.
14: Aleshores, escoltem a partir de quina hora per ells és, està bé començar a beure. A partir de quina hora creieu que ja està ben vist beure's la primera cervesa del dia?
16: Nosaltres no som qui per jutjar cadascú.
14: Si és artesana, és igual, no?
16: No, fora conya, és el que dèiem abans, que és un bon moment per estar a l'hora del vermut, que tens ganes de gaudir d'una bona birra.
14: O un dilluns abans d'anar a l'oficina?
13: Bueno, dir des de la setmana és igual, el dia. Jo crec que és l'hora, sí, és el moment que... Jo sempre, bueno, nosaltres sempre acostumem a l'hora del vermut.
0: El vermut, eh?
14: El vermut.
0: Molt bé. Quan us vagi bé.
14: Quan us vagi bé, però sempre amb moderació.
0: Sempre. Igual que el carnet de moto, amb moderació.
14: Exacte.
0: No us el traieu a la primera. Àlex Vila, moltes gràcies.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Això és la veu inconfusible de la texana Janis Joplin. Oh. Aquí ens interpreta una cançó anomenada Cry Baby, publicada originalment l'any 1963 per Garnet Mims and the Enchanters, i que l'any 71 Janis Joplin va versionar portant-hi tot el seu caràcter. Pocs mesos abans de morir va concedir una entrevista al periodista David Dalton i en un moment determinat la Janis va buidar la bossa de mà que portava.
0: Ah.
1: Tota sobre la taula. D'allà dins hi van sortir diversos objectes. Claus d'hotel, papers diversos, maquillatge, pues de guitarra, una ampolleta de whisky buida, cintes de casset de Johnny Cash i Otis Redding, un despertador i un llevataps.
0: Un llevataps?
1: Un llevataps també. Des que vaig
0: com
1: saber
0: a Xuriguera,
1: que...
0: la Janis Joplin, eh? Sempre portava un llevataps a la bossa.
1: La gent d'aquesta categoria sempre en porta un. Sí. Jo des que vaig saber que ell tenia una a la seva bossa de mà, em porto també un.
0: Veus?
1: A la butxaca.
0: Mira, això i una pallaresa, pel que pugui ser.
1: Això també va bé?
0: Sí, jo sempre.
2: Jo també.
0: Sempre.
1: Ja sé que aneu armats per la vida.
0: Sí, no se sap mai. A Catalunya has d'anar sempre amb un ull obert. Doncs escoltem la Janis Joplin i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per l'enfonsament del Costa Concòrdia.

0: Mercè, m'agrada com bordes.
1: Calli! Sí. Avui tenim la Taca, que és un gos rater de Girona. Mm. Veiem-la.
2: És un dels noms bastant posats, Taca.
3: Ai, que bonic!
1: Ah, clar, perquè té una taca, només, de l'orella.
2: Té una orella negra, sí.
0: Sí. I el morro.
1: Una taca.
2: Sí.
1: Ai.
2: Sí, però el morro,
1: el morro
2: normalment
1: és la trufa.
2: Tots. Normalment
0: és que
2: tots.
0: Jo sóc de gats.
4: Sembla la gola, això.
1: En fi.
4: Primer que és la gola.
2: A la gola del Ter. Pot ser, no ho sé, no ho sé.
1: El seu responsable, el Xavier Guzmán, ens explica que està obsessionada pel menjar, cosa que també fan molts gossos, no? Que és molt dòcil, i en Xavier ens explica que borda només un cop l'any.
2: Ah, sí?
1: Borda tampoc, que borda només un cop l'any.
2: Com per la festa major o...
4: Per Sant Esteve.
2: Sí.
1: La taca és tan bufona que un turista rus se'n va enamorar. La volia comprar al preu que fos.
2: Però,
1: i quan vull dir al preu que fos...
5: Quina sort, no?
1: Sí, sí, es veu que li va donar un xec en blanc.
5: Hòstia!
1: Passa el que vulguis!
2: Hòstia, per què no em passen aquestes coses a mi?
5: Hòstia, em compraré un
1: cos, tu la vendries, no?
2: Eh?
1: Tu la vendries.
3: Hòstia, hòstia,
2: noi! Hem dit un xec en blanc,
5: Home!
1: Tu saps que a mi me la pela un xec en blanc.
2: Hòstia, Mercè.
1: Altres coses, però no vendria un membre de la meva família.
2: Un membre de la teva família?
4: És un gos.
2: Que l'has parit tu?
1: No, però jo me'ls estimo, els animals.
4: Un xec en blanc?
2: Jo també, però un xec en blanc li agafes carinyo de seguida,
1: No teniu por.
5: Un xec en blanc? Hasta la nena.
1: Que vés a saber que li... Vés a saber que li fa el rus. Que no teniu sentiments.
2: Ja, jo un xec en blanc li faria... El xec en blanc el faria servir d'animal de companyia un temps. Li faria una caseta de fusta allà al jardí, el portaria allà.
5: No t'en brut.
2: No,
5: un
2: xec en blanc ni pixar.
1: Si mai ho fas, ves-lo cobrar ràpid, perquè segurament quan hi vas ja
2: no hi és. Vinga, va, per on passejarem el gos, Arnau?
0: L'Europa d'entreguerres és un trencaclosques difícil de resoldre. Avui posem la mirada a la regió d'Ucraïna, que després de la revolució russa ha passat a formar part de la Unió Soviètica.
2: Avui passegem el gos per Ucraïna, any 1932. Música de festa major,
1: Sí, sí, totalment.
6: Peyu, al moment que sona la música, has d'estar callat, perquè és el moment que...
2: És veritat, perdó.
4: Peyu, sisplau.
2: L'Ataca, la gossa de Girona obsessionada amb el menjar, ja es pot anar preparant perquè avui passarem fam de veritat. La passejada comença als afores de Donetsk, situada al sud-est d'Ucraïna. Amb el triomf de la revolució bolxevic, Ucraïna ha perdut qualsevol oportunitat de ser independent. Ara forma part de la Unió Soviètica. En principi, els ucraïnesos seran tractats igual que els seus camarades russos, però a l'hora de la veritat, el gran líder Iosif Stalin té altres plans. Vol convertir Ucraïna en el graner de Rússia. Aquesta regió ha d'alimentar la mare pàtria. Ja ve de lluny, això dels russos i Ucraïna,
1: Sí, no.
4: Tota la vida.
2: El seu objectiu és acabar amb els anomenats kulaks d'Ucraïna, que són els agricultors que tenen terres al seu nom. Els kulaks són petits propietaris que tenen camps i jornalers a sou.
6: Bueno, això també ho teniu aquí a Osona, no?
2: Sí, més o menys. No sé si a Osona petits propietaris seria la paraula, però sí. Solen ser més grossos, normalment. Un dels kulaks, per exemple, és l'Anton Ivanovich Kostenko.
4: Kostenko?
2: Sí.
4: Mira, jo em dic Ustenc.
2: Ah, sí?
4: Una mica...
2: Ustenc, Kostenko. Mira, doncs fes-lo tu.
4: El què?
2: El personatge.
4: Ah, val.
2: Sí, home. La seva història ens servirà per il·lustrar el context de l'època.
4: Kostenko sóc,
2: Sí.
4: Pobre de mi. Per quatre terres que em vaig heretar del meu pare, ben poca cosa,
2: Sí.
4: Jo, el que tinc...
2: Sí, els que heredeu sempre és poca cosa.
4: Sí.
2: Però acostuma a ser menys els que no hereden res,
4: Ei.
2: També t'ho dic.
4: I el que hem de pagar...
2: Si no et surt de compte.
5: Regalo, doncs.
4: Regalo.
2: L'Anton és un propietari d'unes quantes hectàrees de terreny fèrtil. De tota manera, l'Anton i la seva família ho estan a punt de perdre tot. La primera mesura de Stalin ha sigut col·lectivitzar les terres. Qualsevol camp sembrat passa a ser propietat de la Unió Soviètica.
4: Mira, millor,
2: Sí.
4: Millor, perquè aquestes terres només ens porten mal de caps i cap alegria,
2: Sí,
4: vull dir, que molt poques alegries,
2: Sí,
4: patim molt, per portar això endavant.
2: Ja també ho he sentit per aquí, això, també, sí.
5: Regalo, doncs,
2: regalo. Si porta tants mal de caps.
5: Regalo. Només plora, regalo.
4: Aviat està arreglat,
2: Els propietaris sempre ploren. Doncs no té massa bona pinta tot plegat. Com que durant la revolució russa a Ucraïna es va intentar independitzar, ara en pagaran les conseqüències. Des del Kremlin pensen esprema la població rural fins deixar-los secs.
1: Has sentit què he dit?
4: Què he dit?
1: Que els bolxevics ens volen expropiar les terres?
4: No pateixis, dones.
1: No pateixis.
4: No pateixis. Hem passat coses pitjors.
1: No ho sé.
4: Home, i tant.
2: Ara ho veurem.
4: Quasi un dia no ho has dit d'una manera que m'has espantat.
2: És que venen fortes,
4: Sí?
2: Sí. Per garantir que tota la producció de cereal se la queda a l'Estat, els soviètics han desplegat sobre el terreny els temuts agents de la policia secreta russa del GPU.
6: El GPU?
2: Eh?
6: Tu vols dir el KGB?
2: No. El KGB vindrà més tard. L'any 1932 són els agents del GPU, que més endavant es convertirà a l'NKB, ve baixa. Després això serà l'NKGB, per arribar a ser l'MGB, que després serà l'MBD, per finalment esdevenir el KGB.
6: Com provoca'l.
2: M'heu seguit una mica o no?
5: Sí, tant, tant i tant.
1: Té nom d'equip de bàsquet.
2: Sí.
5: Molt fàcil que és tenir Guàrdia Civil.
2: Sí, noi.
1: Sí.
2: S'entén a la primera.
1: Ara. Tenen un merder que és que no s'aclareixen ni entre ells, de veritat.
0: Bones tardes, camarades. Sóc l'agent del GPU.
2: Del GPU, eh?
4: GPU? No, o sigui, no sou els del KGB encara, eh?
0: No, el KGB vindrà més tard.
4: Val.
0: Ara som el GPU.
4: GPU, sóc.
2: El GPU. A partir d'ara, els kulaks sí que tenen motius per plorar. Els camperols d'Ucraïna, tinguin o no tinguin terres, hauran d'organitzar-se en granges comunals. Treballaran de sol a sol i entregaran tot el cereal als agents del GPU.
4: Bueno, però, a veure...
2: Què?
4: L'haurem d'entregar, però alguna cosa ens quedarem per nosaltres, no?
1: Home,
2: tot el que facis.
4: Home,
2: alguna
4: cosa haig de poder menjar, no?
2: Tot el que facis.
0: El més important és omplir els camions de cereal. El vostre menjar és una cosa secundària.
1: Però ens morirem de fam.
0: Heu de ser solidaris amb altres regions de la mare pàtria que no tenen la sort de ser tan riques com Ucraïna.
2: Sí. Ja em sona, això.
1: A què?
2: Sembla una bajanada, però el pla de Stalin podria ser aquest. Simplement deixar morir de fam els camperols. Aviam, a llarg plaç és mal pla, eh?
4: Hem anat a pitjor, eh?
2: Sí, sí.
4: Mercè ja tenia raó.
2: Encara que la Unió Soviètica ho va intentar tapar durant anys, el que relatem a continuació està ben documentat. Les brigades del partit entren casa per casa i confisquen tot el menjar que troben. Gra, patates, animals. Molts camperols ucraïnesos opten per amagar una quantitat de menjar per poder sobreviure.
1: Ja li hem dit que aquí no hi ha res. Si s'ho han emportat tot, ja.
0: Això ja ho veurem.
2: Els agents del GPU fins i tot punxen al terra amb barres metàl·liques per trobar reserves enterrades.
1: Busqui, busqui, a mi m'és igual. Nosaltres no tenim res a amagar.
0: Ah, no?
1: No.
0: I aquesta terra remoguda, què?
1: No, aquí no busqui, eh? No, aquí no busqui perquè no hi trobaràs res, aquí.
0: Es
1: no.
0: Pot saber què és aquest forat amagat?
1: Oh, l'avi.
0: És ple de menjar.
4: Hòstia, quina sorpresa. Primera notícia.
1: Ui, mira, teníem menjar aquí.
4: Hòstia, senyor gent.
0: Què és tot aquest blat?
4: Mira, estic tan sorprès com vostè.
1: Sí, eh?
4: Ai, carai, què és tot això aquí sota?
0: Tot això queda confiscat. Vostè i jo, mirim.
4: Sí.
0: Mirim.
4: Sí.
0: Mirim de veritat.
4: Ah, vale.
0: Vostè i jo haurem de parlar seriosament.
4: Com vulgui, eh? Però vull dir, jo...
2: No sabies que ho tenies aquí, això, Soriguera?
4: No.
1: No.
4: No, de veritat.
1: Que li vas posar tu?
4: No!
1: No, jo tampoc, eh?
4: Això devia ser d'un altre.
1: Algun animaló
2: que va
1: fer rebost.
4: Sí.
1: No.
2: Amb aquest panorama, els camperols intenten sobreviure com poden. Alguns opten per trair els seus veïns per rebre un tracte de favor per part de la policia secreta.
1: No ens faci res, senyor GPU, GPS, com era?
2: GPU.
0: La gent del GPU.
1: Ah, sí, perquè sap qui té molt menjar amagat, senyor gent GPU? El nostre veí.
4: No ho diguis.
1: Bueno, noi.
4: Això és molt lleig.
1: Bueno, ens hem de salvar, eh?
4: Hòstia, Mercè, però...
1: Sí, però, mira, escolti, sí, miri, vostè va...
4: Calli,
1: no reclo, aquest no té cara de reclo. Vagi a casa seu, eh? Ja veurà quin rebost. Que sí, que vagi.
2: La pena per amagar menjar pot variar entre 10 anys a una presó de Sibèria o directament la pena de mort.
6: Hòstia.
2: La decisió és una mica arbitrària, també us ho dic.
5: Què li han dit que què?
2: Què?
5: Hòstia, seran desgraciats?
0: Una font m'ha informat que en aquesta granja s'hi amaga menjar ha robat a la mare pàtria.
5: Aquí li juro que no hi ha res de res, eh? Vull dir, qui t'ho ha dit, això?
0: Les nostres fonts no es poden revelar.
5: Me cago en Déu, ja d'haver sigut tu, eh?
4: Què, jo?
5: Eh?
4: Jo?
5: Me cago en Déu, entre tu i la teva dona, segur que heu sigut vosaltres.
1: Jo no he sigut.
4: Ai, veí, primera notícia, eh?
1: Primera notícia.
4: No ho sé, no. De veritat, t'ho juro, de veritat. Caso en Déu, t'ho juro, eh?
2: Bona relació de veu tenir, que no li dius ni pel nom, que li dius ai, veí. Sí.
5: Em va parir.
2: Veí, li dius. Bé.
5: És un calçasses.
4: És el veí.
2: Sí. La situació és surrealista. Els camperols s'estan literalment morint de fam i els comissaris polítics els confisquen fins i tot les llavors perquè no puguin plantar cap altra cosa.
5: A veure, si és raonable, senyor comissari, aquestes llavors són per fer quatre tomaqueres. Vull dir, hòstia, ni això em puc quedar?
0: Encara no ho heu entès. Ningú pot tenir res de la seva propietat.
2: Res de res vol dir això, eh? Res de res.
4: Res.
2: Ja us hem dit que la nostra gossa l'ataca avui passarà gana de veritat. Molts camperols ucraïnesos xinesos opten per, atenció, menjar-se l'herba i les escorces dels arbres.
5: Que s'han d'estar molt cardats per menjar-nos les escorces dels arbres,
2: eh? Hòstia, la resina aquella del pis encara d'aquí les dents, nano, i no la tornes a obrir la boca, eh?
5: Fetes a la planxa, poder.
2: No sé, no n'he provat mai d'escorça de pi, no l'he provat. Però a vegades allò fent llenya i això et queda aquí als dits.
4: Diumenge veniu a dir a casa que us faré escorça de pi.
2: Bueno, amb
5: xampaina. Amb salsa de calçots.
2: No ho sé. I espereu-vos perquè la cosa va pitjor. Ara els soviètics han tret una nova llei, coneguda com la llei de les espigues.
5: Oh, cago, no sé per on anirà, però no fa bona pinta aquesta llei, eh?
2: Bueno, sabeu que després de fer la collita del blat sempre queden quatre espigues escampats pels camps, no? Queda allò... Bueno, doncs la nova llei prohibeix que els camperols recullin fins i tot les espigues que hagin quedat oblidades pel camp després d'haver fet la collita.
4: En català tenim un verb.
2: Què?
4: Tenim un verb.
2: Sí.
4: Espigolar.
2: Espigolar. Que és recollir aquestes espigues.
4: Sí, sí, sí, el que ha quedat.
2: Doncs ni això.
4: Ni això, eh?
2: Ni això. La llei diu que els homes que intenten robar de la propietat comunal han de ser considerats enemics del poble. Encara que siguin espigues que estiguin a terra, allò és propietat de la mare pàtria.
1: Mare.
5: Doncs estic fins de, de la mare pàtria de les espigues, estic fins al... M'he equivocat de guió, ara.
2: És que m'ha nerviós, t'has fet nerviós.
5: Perquè m'ha sortit estic fins als ous. Sí. Llavors he pensat que havia dit espigues i m'he quedat la pixó al liu. Estic ben tip, això és el que vull dir.
2: No es pot recollir ni un sol gra de terra. Els pagesos que queden vius estan tan desesperats que hem d'anar en compte amb la taca. El gos reté de Girona, els gossos i els gats de les granges... Ja us ho podeu imaginar. Tu, Mercè, no te la vendries a un rus que et donés un xec en blanc, però no. Una bona gana passessis, eh?
4: Nyam.
2: Sí.
6: Sopa.
2: Són els primers d'anar cap a dins l'olla. Aquest període tan desastrós de la dictadura estalinista se l'acabarà coneixent amb el nom de Holodomor, que en ucraïnès vol dir literalment morir de fam. Unes polítiques repressives que van condemnar a mort pobles sencers d'Ucraïna. El pitjor de tot és que l'exèrcit va prohibir que els camperols es poguessin desplaçar cap a altres pobles per buscar menjar. Voleu quatre dades per acabar aquesta història tan divertida que m'ha explicat?
5: Que va d'alegrar.
2: 5.000 persones executades per la llei de les espigues. 5.000 executades. 5.000 persones... Vostè ha agafat blat, mort. Vostè ha agafat blat, mort. 125.000 persones enviades als gulags. Tot i els esforços de la Unió Soviètica per amagar-ho, es calcula que unes 7 milions de persones podrien haver mort per inanició.
5: Collons.
2: 7 milions, eh? Home. És quasi bé tot Catalunya.
5: Hòstia.
2: Són 8 milions, eh? 7 milions morts de fam, eh?
4: No sé, quedo clavat.
2: Quedes, has quedat ara... Ara has quedat cardat, ara, eh?
4: Sí, sí.
2: Anem a veure si el nostre gos sobreviu. L'ataca, la gosseta de Girona.
1: A veure.
2: La pregunta, Mercè.
1: Oh! M'ha fet una cara d'ensurt.
2: Sí, s'ha espantat.
1: Que, sou pare i fill?
4: Sí.
1: Sí? Com et dius?
7: Guillem.
4: Ivan.
1: I d'on veniu?
7: De Centelles.
1: Teniu la vida de l'atac a les vostres mans, eh?
4: Ai.
1: Sí? Doncs vinga, escoltem l'àudio del seu propietari, que ens explica una mica...
2: El que no es va vendre...
1: El que no es va vendre a l'atac.
2: El gos a un rus per un xec en blanc.
4: Ivan.
5: Vinga, ataca. Ànimus, va, que això anirà bé. Vinga, que contestarà la pregunta correcta. Vamos, vamos, que tu pots. Ataca, tranquil·la, tranquil·la.
2: Tranquil·la.
5: Tot bé.
2: Què significa la paraula bolxevic en rus? A. Terra unida. B. Persona sense rei. O C. Membre de la majoria.
1: A veure, qui em contesta dels dos?
8: La sola em sorta, eh?
7: No.
2: S'estan barallant pare i fill, eh? A, B o C?
7: Què sé?
8: Ui. La B.
7: La B?
1: A veure...
2: El pare diu la B. El fill, tu què haguessis dit si no t'hagués condicionat el teu pare?
7: No, no sé.
0: No sé. La C?
7: Què dius? Sí,
2: potser la C? La C, correcta! Yeah!

0: bolxevic vol dir membre de la majoria. No sabem com ho hem fet, però l'ataca està perfectament. Hem superat la fam de Holodomor, una de les passejades més dramàtiques i sonades que hem tingut fins ara, tenint en compte que 7 milions de persones van morir de fam i que els camperols supervivents van fotre els gats i els gossos a dins l'olla, ha sigut una sort que l'ataca hagi tornat a Girona d'una sola peça. I fins aquí... Oi, el telèfon. Ja l'agafo, ja l'agafo.
1: La KGB.
2: En Putin.
0: A l'UGT. Sí.
3: Nen?
0: Mama, què vols?
3: No que... agafis el cotxe, eh?
0: Per què no el puc agafar? Què passa?
3: No l'agafis, boig.
0: Què passa, mama? Què?
3: Oh, que avui és l'operació sortida, eh? Ah. Surten tots els de Barcelona que van de vacances per Setmana Santa.
0: Ah, bueno, no pensava pas sortir, eh? A més, a Osona no conto que hi hagi gaire problema. Vull dir, en tot cas, a la sortida de Barcelona...
3: Tot Catalunya, quedarà col·lapsat. Ah, nosaltres amb el teu pare anem a Lourdes.
0: Ah, sí?
3: Sí, anem a passar 4 dies a veure la Mare de Déu de Lourdes, aviam lo de la iaia.
0: El què de la iaia?
3: Aviam si es produeix el miracle, eh?
0: Quin miracle, mama.
3: Cony, pera, si és mort, i deixa d'emprenyar i podem vendre la casa, ja.
0: Ah, per l'amor de Déu, pobra iaia.
3: Oita, ja han deixat el cotxe a punt? El teu pare l'ha anat a aparcar...

0: Va, va, sense faltar el respecte. Va,
1: vols que li demani alguna cosa a la Mare de Déu de l'Orde, eh?
0: No demani res, no cal, no
1: vols
0: cal.
1: Vols que li demani que et creixin els cabells?
0: Mama, penjo, adéu, va, que vagi bé. Adéu, adéu. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
2: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Són les 6.
1: Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
2: Amb un gol de la blaugrana Ferran Torres a la segona meitat de la pròrroga, en un partit que la selecció espanyola ha dominat i que ha jugat amb un home més tota la pròrroga per l'expulsió d'Enzo Fernández. És la segona vegada que Espanya guanya un Mundial. Argentina perd la seva quarta final.
1: Un Mundial que reuneix a Trump i Sánchez a la llotja després de mesos de confrontació i crítiques mútues per la guerra contra l'Iran o la despesa en defensa de l'OTAN. Hi ha hagut una encaixada de mans i han intercanviat unes breus paraules. Han compartit tribuna amb la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el primer ministre del Canadà, Mark Carney. A Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. Un menor a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme, i un home a una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Aquest dilluns hi ha 37 municipis de 7 comarques amb risc extrem d'incendi i es mantenen tallats els accessos a la Ribera Salada, la Baronia de Rialp i al Montmell Marmellà. A l'estat espanyol continuen condicions de propagació elevades al foc de Guadalajara i s'ha pogut estabilitzar el de l'Aragó. Els Estats Units concentren caces al Pèrsic després de 8 dies d'espiral de guerra contra l'Iran, en què han mort almenys 3 soldats nord-americans. Teheran dispara 4 míssils contra Jordània i Israel i amenaça de contestar de ple qualsevol atac iranià amb ajut de Washington o sense. Els Mossos investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys a Soses, al Segrià. L'avís de la desaparició

0: L'aparició es va rebre la nit de dissabte i els agents van trobar el seu cos sense vida poc després en una zona de conreus. Ara s'investiga el cas, que està sota secret de sumari. I aquest dilluns podran tornar a casa els primers veïns desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 al Putxet, a Barcelona. Es van desallotjar 8 edificis i, de moment, només es recuperaran a la normalitat 2 finques.
1: Esports. A banda de la victòria de la selecció espanyola al Mundial, destaquem que Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder, Tadej Pogacar, en una etapa en què el danès Jonas Vingegaard ha caigut, s'ha fracturat la clavícula i ha abandonat la ronda francesa. I a la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen.
0: I pel que fa al temps, temperatura més alta aquesta matinada i avís de calor nocturna a les Terres de l'Ebre, al Segrià i al Baix Camp. A moltes zones no es baixarà dels 25 graus de mínima. Dilluns començarà amb sol, noves núvols també baixos al Delta de l'Ebre i a la tarda es poden superar, atenció, els 40 o 41 graus al Pla de Lleida.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us hi informa Sara Riera. Ho dèiem, Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
1: Amb un gol de blaugrana Ferran en una final disputada a Nova Jersey, ha estat una final clarament dominada per la selecció espanyola amb més possessió i totes les ocasions. De fet, Argentina no ha rematat entre els tres pals en tot el partit. El temps de descompte, Enzo Fernández, migcampista argentí, s'ha expulsat amb doble groga per una falta sobre Pau Cubarsí. Al primer minut de la segona part de la pròrroga, Ferran Torres ha fet el gol de la victòria amb una rematada des de dins l'àrea amb la cama esquerra. Juliano Simeone ha tingut l'empat al tram final, però el seu xut ha marxat desviat. El davanter blaugrana ha estat escollit com a millor jugador del partit. El sentim en declaracions a Televisió Espanyola.
3: Bueno, al final una liberación muy grande, creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito, gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
1: Y Luis de la Fuente, el seleccionado español, parla d'orgull.
4: Especialmente mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de buenos, grandes futbolistas con un potencial y un talento excepcional.
1: L'altra cara de la moneda, l'Argentina, de Scaloni i de Leo Messi, el seleccionador argentí reconeix la superioritat de la selecció espanyola.
5: Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final. Han sido mejores, eso es la verdad. Pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de lo que han hecho, lo que vale llegar hasta acá.
1: A la selecció espanyola hi ha els jugadors catalans David Raya, Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Marcú Corella, Marc Pubill, Dani Olmo, Lamine Yamal, Víctor Muñoz. A més, hi ha els jugadors del Barça, Ferran Torres, Gavi i Pedri. Pau Cubarsí ha estat escollit com a millor jove, Unai Simón millor porter i Rodri millor jugador. Amb aquest títol, la selecció espanyola aconsegueix el seu segon mundial després de la guanyeta a Sud-àfrica l'any 2010 i ho fa sense perdre cap partit i encaixant només un gol. Argentina, en canvi, perd la seva quarta final d'un campionat del món. Ho va fer el 1930, el 1990, el 2014 i també en aquesta edició.
0: Doncs en aquesta final del Mundial de Futbol que s'ha fet a Nova Jersey també hi ha una mirada política. Hem vist una encaixada de mans entre el president Donald Trump i Pedro Sánchez poc abans que comencés aquest partit. Per una estona, les discrepàncies polítiques doncs entre tots dos han quedat de banda enmig d'un esdeveniment que ha estat ple d'estrelles, el més pur estil nord-americà, que han amenitzat el show de la mitja part. Anem ara a Washington, Oriol Serra.
6: La tensió geopolítica ha quedat en un segon pla a la llotja de l'estadi d'East Rutherford, a Nova Jersey. El president dels Estats Units i el d'Espanya, tot i que no s'han assegut de costat, han trobat el moment per a fer una encaixada de mans diplomàtica i han deixat de banda les diferències polítiques i ideològiques en un escenari que no era l'indicat per això. Recordem que la Casa Blanca ha criticat darrerament i molt durament la resistència d'Espanya a portar més del 2% del seu PIB a les arques de l'OTAN i també que no hagi col·laborat logísticament amb els Estats Units a l'hora d'atacar a l'Iran. Donald Trump s'ha allotjat al costat del president de la FIFA, Gianni Infantino, un Trump que s'ha sortit amb la seva fent sonar l'himne nord-americà abans del partit amb la interpretació de la cantant afroamericana Jennifer Hudson. Val a dir que amb Donald Trump és la primera vegada que un president dels Estats Units assisteix a la final de la Copa del Món de Futbol. El 1994, quan també es va celebrar aquí als Estats Units, l'aleshores president Bill Clinton va delegar l'assistència al seu vicepresident, Al Gore. Més enllà del futbol, la final de la Copa del Món ha comptat amb la presència de nombroses estrelles participant al show de la mitja part, amb Madonna, Robbie Williams, Laura Pausini, Justin Bieber, BTS i Shakira, entre d'altres.

0: Aquí a Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. A Calella, al Maresme, un nen de 6 anys s'ha ofegat a la piscina d'un hotel. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a les 6 de la tarda i han mobilitzat 4 ambulàncies, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'altre és un home de 76 anys que ha mort ofegat mentre es banyava a una platja de Castelló d'Empúries. S'ha desmaiat mentre nedava. Els socorristes l'han tret de l'aigua, però ja no l'han pogut reanimar. En aquell moment onejava la bandera groga. El cas és que des que va començar aquesta campanya de bany, a mitjans de juny han mort ofegades 7 persones en piscines del país, a les platges, i han perdut la vida 12 persones. Aquest dilluns s'augmenten a 37 els municipis en perill extrem d'incendi forestal i també s'incrementa el nombre dels que estan al nivell 3 del Pla Alfa dels agents rurals per risc molt alt, que són 219. També continua restringit l'accés a 3 espais naturals del país, la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell Marmellà. Davant d'aquesta situació, Anna Servent, que és la cap de l'àrea regional de l'Alt Pirineu dels agents rurals, insistia que cal respectar aquestes restriccions.
1: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: Aquest diumenge els bombers han hagut de treballar en diversos incendis. Un ha cremat 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i també n'hi ha hagut un altre en una zona de Rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. A més, també s'ha cremat un paller en una masia d'aigua viva al Gironès. Mentrestant, a l'estat espanyol, l'incendi que crema des de dijous a Guadalajara continua descontrolat i ja ha cremat 16.000 hectàrees en un perímetre de 5 quilòmetres. Les condicions allà de propagació van a l'alça i hi ha una vintena de municipis que s'han hagut d'evacuar i no es descarta que les pròximes hores se n'hi hagin d'afegir més. Els bombers prioritzen la defensa dels nuclis de població, com és obvi. Daniel García Marco és el director tècnic d'extinció d'aquest foc.
2: Estamos ante unas situaciones de riesgo extremo, igual que los días anteriores, pero incrementándose en las condiciones de propagación. Pensad que los primeros días que estaba fuera de capacidad de extinción, la velocidad de propagación era 2 km por hora y ayer tuvimos de 4 km por hora con todo lo que ello conlleva.
0: Les condicions continuen sent desfavorables amb ratxes molt fortes de vent i han demanat als agricultors que han ajudat en les feines d'extinció que deixin de fer-ho. El viceconseller de Medi Ambient de Castella-La Mancha, José Almodóvar Araez, alerta del perill.
3: Esto es una zona de un incendio y de riesgo extremo, es decir, que no se acerquen a esta zona. Y a la gente que venga de fuera, que por favor se abstenga de venir durante estos días.
0: A l'Aragó, en canvi, les condicions han millorat i s'ha pogut estabilitzar el foc que crema des de dimecres i que ha afectat unes 14.000 hectàrees. El president de l'Aragó, Jorge Azcón, ha confirmat que la situació del foc ara és favorable.
4: Es el primer día que respiramos. Es el primer día que el incendio tiene una pinta distinta de la que ha tenido estos días. He tenido la oportunidad de ver que no solamente no hay fuego, que no hay llama.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tornem a situar-nos a casa nostra. L'Ajuntament de Soses, al Segrià, ha decretat 3 dies de dol oficial per la mort d'una veïna al municipi. El cos es va trobar amb signes de violència enmig d'un camp de blat de moro. Els Mossos continuen investigant les circumstàncies d'aquesta mort i no descarten cap hipòtesi. Anem a Soses, Alba Mor.
6: Diverses fonts apunten que la dona de 75 anys va sortir a passejar el gos quan va desaparèixer. L'avís d'emergències es va rebre pels vols de les 11 de la nit i posteriorment el cos de la dona es va trobar sense vida entre les tiges d'un conreu de panís que queda pocs minuts caminant des del centre del poble i que està a tocar de la carretera LP7041. No es tracta d'una zona molt aïllada, de fet, al camp de panís s'hi accedeix per una via pavimentada on hi passen vehicles per accedir a zones agrícoles i que es coneix per ser un espai on sortir a caminar i fer esport. La dona era molt coneguda al municipi de Soses i voltants com a Aitona i els fets han colpit la població. De fet, desenes de veïns s'han aplegat aquest diumenge al migdia per fer un minut de silenci convocat per l'Ajuntament.
0: I a Tossa de Mar, a la Selva, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi a l'habitatge on vivia la seva exparella i el fill menor d'edat. L'home tenia una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Els fets van passar aquest dissabte a la tarda, quan el sospitós es va presentar a la casa i la dona va fugir amb el fill per refugiar-se a casa d'un veí. L'home també hauria intentat entrar en aquest habitatge sense èxit i després s'hauria dirigit a la casa familiar familiar per calar foc a la planta superior de l'immoble. La casa no va tenir danys, tot i que un matrimoni que vivia allà al costat va haver de ser atès per inhalació de fum. Després del foc, el sospitós hauria fugit en motocicleta per una zona boscosa. El cas és que aquest home ja havia estat detingut fa només 3 dies en aquest mateix domicili per un possible cas de violència masclista. A hores d'ara, la investigació continua oberta i els Mossos, amb el suport de la policia, mantenen actiu un dispositiu de recerca per mirar de trobar aquest home sospitós. La dona i el menor es troben en un lloc segur. I aquest dilluns està previst que puguin tornar a casa finalment alguns dels veïns del Puiget desallotjats el 7 de juliol per un esvoranc provocat per les obres de la línia 9. Són els veïns de 2 dels 8 edificis afectats, els dels números 56 i 58 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles, on també hi ha 4 locals comercials. Ara bé, com dèiem, els veïns dels altres 6 edificis afectats, els més propers a l'esvoranc, encara hauran d'esperar que acabin aquestes comprovacions del terreny abans de poder tornar a casa seva. La Generalitat creu que podria ser qüestió de setmanes. Dimarts, el govern preveu aprovar ajudes econòmiques per als comerciants i els veïns afectats. En el cas dels negocis, s'habilitarà una línia d'emergència a través de l'Institut Català de Finances per afrontar despeses com ara salaris i lloguers. Per als veïns, la idea que té el govern és crear un fons per cobrir les despeses derivades del desallotjament.
5: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
7: El temps d'aquesta setmana vindrà marcat per la fortíssima calor. És molt perllongada, portem molts dies amb ella i de moment no només no marxarà, sinó que s'intensificarà. Arribarà un altre pic màxim, una altra aglopada del nord d'Àfrica, molt important, al sud del País Valencià i Balears. Aquí, fins i tot, al centre de Mallorca es podien superar els 42-43 graus a partir de dimarts i dimecres. I al País Valencià, sobretot interior de València, comarques de Castelló del Sud i comarques d'Alacant, podrien enregistrar més de 44-45 graus. Extraordinari, probablement amb rècords de calor. A Catalunya, avui 40-41, a partir de demà ja més de 40-42, i això aguantaria fins dimecres, o potser dijous. Dijous a la tarda, dijous a la nit i divendres començaria a baixar una mica la temperatura. Segurament el proper cap de setmana ja no seria tan càlid. Farà calor, però més proper a la normalitat. El que passarà aquests dies és realment fort, radical, perquè estem parlant de 6, 7, 8 graus per sobre la mitjana. Per tant, temps de sol al matí, aquest dilluns amb algun núvol baix al Delta l'Ebre, tarda amb 4 nuvolades, sense cap pluja ni tempesta, i aquestes temperatures de 30-35 a la costa i de 35-40 a l'interior del país.
0: Ara passa un minut d'un quart, obrim el focus. Els Estats Units concentren avions de combat al Pèrsic després de 8 dies d'espiral de guerra contra l'Iran i amb la treva feta miques i almenys 3 soldats nord-americans morts. Segons The New York Times, Washington es prepara per intensificar els atacs amb caces provenents d'Alemanya i el Regne Unit. Les forces dels Estats Units i Israel han interceptat 4 míssils disparats per l'Iran contra la ciutat jordana d'Aqaba i el ministre israelià de Defensa, Israel Katz, ha dit que respondrà amb totes les seves forces a qualsevol atac iranià amb l'ajut de Washington o sense.
8: En el cas que l'Iran ataqui Israel amb míssils, nosaltres els atacarem amb tota la nostra força sense cap mena de concessió. Si els Estats Units canvien la seva política, cosa que pot passar, estem preparats tant per defendre'ns com per atacar.
0: Unes hores abans, a Washington havia colpejat objectius de la Guàrdia Revolucionària iraniana i una central nuclear en construcció. Tot això en represàlia pels atacs de Teheran contra una base nord-americana a Jordània que va causar la mort de 2 soldats i la desaparició d'un tercer. Washington reconeix en total 17 morts en aquesta guerra i l'Iran més de 50 centenars en només 3 setmanes. El règim iranià manté tancat l'estret d'Hormuz i els Estats Units bloquegen els ports de l'Iran. Al mateix temps, tots 2 bàndols s'acusen d'atacs contra infraestructures civils crítiques. Ministres i diputats israelians han liderat una marxa per exigir assentaments jueus a Gaza. Segons alguns mitjans israelians, aquesta manifestació, convocada per una organització de colons, hauria aplegat milers de persones fins a la frontera de l'enclavament. Una marxa que s'ha mantingut malgrat la prohibició de l'exèrcit a última hora. De fet, alguns ministres del govern, com el d'Economia o el de Finances, hi han participat juntament amb diputats de la coalició. Sentim un dels manifestants.
9: Estem fent una gran marxa de retorn a la franja de Gaza, on els jueus van viure durant centenars, milers d'anys. Fa 20 anys, de manera temporal, es van treure alguns assentaments en una mesura terrible del govern israelià i tornem, simplement tornem al lloc on sempre hem estat.
0: El lema, com sentim, és de tornar a casa després de 21 anys, en referència a aquesta retirada israeliana de Gaza el 2005, quan es van evacuar desenes d'assentaments de colons. Tot mentre aquest diumenge, Israel ha continuat bombardejant Gaza, on han mort 3 palestins, malgrat aquest acord d'alto el foc, que també es va signar l'octubre passat, una situació que, lògicament, desespera els gazians.
10: On és l'alto el foc? Déu meu, nosaltres no n'hem vist cap. Cada dia hi ha assassinats i atacs.
0: I a Ucraïna s'eleven a 7 els morts i a una cinquantena els ferits pels bombardejos russos d'aquest diumenge a Kiev, Zaporizhzhia i Kharkiv. Les autoritats parlen d'un dels atacs amb míssils balístics més grans des que va començar la guerra. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha dit que Moscou ha disparat una quarantena de míssils aeris i terrestres, la majoria contra Kiev, i 120 drons. I ha tornat a demanar més suport dels aliats per a la defensa antibalística.
11: Duja. És molt important que els nostres socis entenguin què està passant i que necessitem defenses antiaèries per protegir vides, literalment cada dia.
0: A la capital ucraïnesa, diversos edificis han quedat calcinats. Fins i tot s'ha vist afectada una estació de metro on molta gent justament es refugia dels atacs. Així ho han explicat alguns testimonis.
12: Veus això? Han impactat directament al metro. Déu meu.
13: Va ser del tot inesperat, amb grans explosions tota la nit. Una tragèdia, com un horror. Era un míssil rere l'altre, horrible.
0: Una guerra que també passa pel Mar Negre. Allà els dos països s'ataquen mútuament. Ucraïna ha bombardejat 3 patrullers i 2 vaixells russos i el Kremlin ha respost disparant contra un vaixell que transportava blat, en què han mort 5 tripulants, segons ha informat Kiev.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara falten 10 minuts per arribar a 2:15. Seguim a l'exterior. L'astral de l'ONG Open Arms ja ha arribat aquesta nit a l'Havana amb ajuda humanitària procedent de Mèxic. Aquest veler porta material sanitari i plaques solars per a l'UCI d'un hospital pediàtric de la capital cubana. Òscar Camps s'ha explicat a 3CAT Info aquesta missió.
14: Ha estat un viatge llarg, de mesos de preparació i de setmanes inacabables de navegació. I allà començarà realment la part més important i més bonica d'aquesta missió.
0: L'Astral forma part de la campanya solidària Rumba Cuba. El veler va sortir fa 2 mesos de Barcelona i ha creuat l'oceà Atlàntic en una travessia de més de 10.000 quilòmetres. Fa anys que Cuba travessa, ho sabeu, una crisi energètica que està provocant apagades constants. El bloqueig dels Estats Units ha ajudat a aquesta situació a l'illa, on la població també conviu amb la repressió del règim cubà.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I al Perú, almenys 6 morts i més d'una trentena de ferits per un terratrèmol d'intensitat 5,1 a la província de Chupac, això és a la serra central d'aquest país. El sisme ha destrossat també infraestructura i les autoritats n'estan avaluant ara els danys. Aquest sisme d'avui s'afegeix als que hi ha hagut en les últimes setmanes de diferent intensitat, això sí, a Veneçuela, ja ho sabeu, allà 5.000 persones han mort, a Mèxic, a Guatemala i també a El Salvador i a Xile. I més a prop, aquí a les Illes, gairebé 250 persones han arribat aquest cap de setmana en pastera. Les embarcacions, 11 en total, han estat localitzades a les costes de Formentera, Cabrera i Mallorca. Els migrants són d'origen subsaharià i magrebí. Des del principi d'any han arribat a les Illes ja un total de 3.561 persones en 187 pasteres des del nord de l'Àfrica.

0: El govern espanyol, de la mà del Ministeri per a la Transició Ecològica, ha engegat un procés administratiu per extingir el permís d'Holaluz com a comercialitzadora d'energia elèctrica. Considera que aquesta companyia no ha complert amb les obligacions exigides per poder exercir la seva activitat. Holaluz té 10 dies hàbils ara per presentar al·legacions. Ens ho explica des de Madrid l'Àngels Lafuente.
1: La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència porta mesos darrere d'Holaluz per haver detectat que no pagava el subministrament d'energia. No és el primer cop que aquesta companyia, un dels grups més agressius i coneguts entre els nous comercialitzadors de llum, s'acosta a la inhabilitació, una situació que sempre ha aconseguit evitar en l'últim minut. Ara bé, aquest cop s'ha arribat a la situació límit de traspassar clients a altres empreses. Estem parlant d'uns 300.000 clients. Holaluz fa uns mesos ja va passar per una situació financera i accionarial crítica. El 2025 va reduir les pèrdues fins als 22 milions d'euros. Els ingressos van caure un 40% i va passar de 292 treballadors a 167, un 43% menys. En un comunicat, Holaluz treu ferro la situació, assegura que és un tràmit administratiu puntual i ha donat garanties de subministrament als clients.
0: Aquest dilluns fa mig any de l'accident ferroviari de Gelida que va desencadenar la crisi més gran que ha viscut Rodalies a Catalunya. La nit del 20 de gener, un mur de contenció de l'AP7 va caure sobre la via i un tren hi va topar. Va morir un maquinista i hi va haver una trentena de ferits. Tota la circulació es va aturar i es van haver de revisar totes les vies. Adif creu que n'ha sortit una xarxa més reforçada, però en discrepa el director del Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón, que ha parlat a Catalunya Ràdio.
2: Que després de tants anys sense inversions a la xarxa ferroviària, ara li escalen molts, no només mesos, li escalen molts anys de seguir invertint diners per posar-la al dia, perquè fa tants i tants anys que no inverteixen gairebé res, que ha sigut un problema que s'ha destapat des de l'accident de Gelida.
0: Les incidències diàries fan que encara no s'hagi recuperat la confiança de l'usuari, per bé que s'hagi restablert bona part del servei. De fet, la xarxa ferroviària catalana té actualment 135 trams encara amb la velocitat limitada.
3: Trescat Info. Trescat Info.

0: Les cooperatives agràries de Catalunya concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. A més, han guanyat en dimensió. Actualment a Catalunya hi ha 181 cooperatives agràries repartides en 33 comarques, la majoria en la demarcació de Lleida. Fa uns anys va disminuint aquest nombre de cooperatives i per això no és negatiu pel president de la Federació de Cooperatives Agràries, Ramon Sarroca, que ens ha explicat per què està passant això i destaca, però, el rècord de facturació.
1: Degut a aquesta concentració i la intercooperació que han fet entre elles. No és una mala notícia de que hi hagi menys cooperatives. La notícia és que la facturació any rere any va pujant. Hem arribat a una xifra que és rècord, que són 2.341 milions.
0: Sarroca afirma que sumar esforços és la millor manera de guanyar competitivitat i poder afrontar reptes de futur del sector amb mesures com aquestes.
1: Emprendre projectes de valorització de subproductes intentant intercooperar 10, 12, 15 cooperatives d'un mateix sector. Grups de recerca per a intentar investigar noves varietats que s'acondicionen al canvi climàtic.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya aglutinen prop de 33.000 socis productors i generen 5.000 llocs de treball. Càritas Lleida alerta que alguns empresaris de les comarques de Ponent es neguen a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior. Jordi Guerrero és el responsable del programa Temporers i Exclusió Residencial de Càritas Lleida.
2: Nosaltres ara ens estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, vale? I ara al tenir la documentació, el previ, els han dit que no, val? Que no volen fer contractes.
0: La responsable de Temporers d'Unió de Pagesos, en canvi, ha respost a Càritas Lleida, diu que no tenen constància que hi hagi empreses que s'estiguin negant a contractar temporers que han passat pel procés de regularització.
3: Esports.
0: Amb el Francesc Ripoll.
4: Com dèiem abans, la selecció espanyola s'ha proclamat campiona del món després de guanyar Argentina en la final. S'acaba així el Mundial més llarg de la història amb 104 partits. Kylian Mbappé ha acabat sent el màxim golejador del Mundial amb 10 dianes, dues de les quals aconseguides en el partit pel tercer i quart lloc. Contra Anglaterra, Leo Messi ha estat segon amb 8 gols. Bellingham i Haaland comparteixen tercera posició amb 7 gols cadascú.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França de 184 quilòmetres i en final en un port de categoria especial. El belga s'ha imposat a l'esprint final. El líder Tadej Pogacar i el company d'equip de l'eslové, el mexicà Isaac del Toro. Sentim Evenepoel.
5: Ha estat un dia infernal amb un començament molt dur. Al principi em trobava realment malament, però durant el dia anem millorant cada cop més. I hem d'entendre que corro contra el millor de tots, el millor ciclista de sempre, que a més ha fet una pujada duríssima per intentar guanyar l'etapa amb Isaac.
4: La notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general, que ha hagut d'abandonar el Tour. El danès té una fractura a la clavícula i múltiples abrasions. A causa de la gravetat de la fractura s'ha recomanat una intervenció quirúrgica que es durà a terme en els propers dies. Marc Riff, el director de l'equip Visma de Vingegaard.
6: Sí, hem sortit d'un revolt i no ho sé, per les imatges de televisió jo no ho veia bé i al passar per allà amb el cotxe l'hem vist allà estirat. És realment una merda que hagi passat això i que s'hagi hagut de retirar.
4: A la classificació general, Pogacar és més líder, ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser Remco Evenepoel, i 5 minuts i 58 segons sobre el seu company, l'UAE Isaac del Toro, aquest dilluns, jornada de descans.
3: 3CAT Info.
4: I tornem a parlar de futbol, en aquest cas per explicar el fitxatge d'un equip de la Lliga F. El Badalona avui m'han anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, la migcampista nascuda a Burgos de 24 anys, arriba procedent del Deportivo.
7: Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer que creo que van a la par con las mías, así que eso sobre todo.
4: A la Fórmula 1, Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen.
3: 3CAT Info. Són 2:15 de 7.

0: Ara són 2:15. Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga, Francesc Ripoll.
1: Amb un gol de la blaugrana Ferran Torres, al primer minut de la segona meitat de la pròrroga, la selecció espanyola que guanya la seva segona Copa del Món després de l'aconseguida l'any 2010 a Sud-àfrica.
0: Un Mundial que reuneix Trump i Sánchez a la llotja després de mesos de confrontació i crítiques mútues per la guerra contra l'Iran o la despesa en defensa a l'OTAN. Hi ha hagut una encaixada de mans i han intercanviat unes breus paraules. Han compartit tribuna amb la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el primer ministre del Canadà, Mark Carney. També us estem destacant que dues persones han mort ofegades aquest diumenge aquí a Catalunya. Un menor a la piscina d'un hotel de Calella i un home a una platja de Castelló d'Empúries. A partir d'ara també us explicarem que aquest dilluns està previst que puguin tornar a casa alguns dels veïns del Putxet desallotjats el 7 de juliol per un esvoranc provocat per les obres de la línia 9. Són els veïns de 2 dels 8 edificis afectats. I Càritas, que alerta que alguns empresaris de les comarques de Lleida s'estan negant a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior.
2: Esports.
1: I a la resta dels esports, Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder Tadej Pogacar. La notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins avui segon a la general, que ha hagut d'abandonar per una afectació a la clavícula.
0: I pel que fa al temps, aquesta setmana que començarà de nou amb sol intens, alguns núvols baixos cap al delta de l'Ebre i xafogor intensa també a la costa. La tarda sense ruixats, ni tan sols al Pirineu, i les màximes que seran elevadíssimes d'entre 35 i 42 graus a l'interior. Ens vindran 3 o 4 dies de moltíssima calor, esperant que se suavitzi cap a divendres que ve. Ara passen 3 minuts a 2:15. Ara ho dèiem, Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga, Francesc Ripoll.
1: Sí, gràcies a un gol del blaugrana Ferran Torres en una final disputada a Nova Jersey. Ha estat un partit clarament dominat per la selecció espanyola amb més possessió i totes les ocasions. De fet, Argentina no ha rematat en 3 pals en tot el partit. El temps de descompte dels primers 90 minuts, Enzo Fernández, migcampista argentí, ha estat expulsat amb doble groga per una falta sobre Pau Cubarsí. La pròrroga argentina l'ha jugada amb un jugador menys i al primer minut de la segona part de la pròrroga, Ferran Torres ha fet el gol de la victòria amb una rematada des de dins de l'àrea. El davanter blaugrana ha estat escollit com a millor jugador del partit. El sentim en declaracions a Televisió Espanyola.
3: Bueno, al final una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
1: També podem sentir declaracions de Luis de la Fuente, seleccionador espanyol, que parla d'orgull.
4: Especialmente mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de buenos, grandes futbolistas con un potencial y un talento excepcional.
1: L'altra cara de la moneda, l'Argentina d'Scaloni, de Leo Messi, el seleccionador argentí reconeix la superioritat de la selecció espanyola.
5: Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final. Han sido mejores, eso es la verdad. Pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de con lo que han hecho, lo que vale llegar hasta acá.
1: Amb aquesta victòria, la selecció espanyola aconsegueix el seu segon Mundial després de l'aconseguit a Sud-àfrica l'any 2010 i ho fa sense perdre cap partit i encaixant només un gol. Argentina, en canvi, perd la seva quarta final d'un campionat del món, el 1930, el 1990, el 2014 i en aquesta edició. A la selecció espanyola hi ha els jugadors catalans David Raya, Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Marco Corella, Marc Pubill, Dani Olmo, Lamine Yamal i Víctor Muñoz, A més, hi ha els jugadors del Barça, Ferran Torres, Gavi i Pedri. Pau Cubarsí ha estat escollit com a millor jugador jove, Unai Simón, millor porter, i Rodri, millor jugador.
0: Doncs la mirada més política d'aquesta final del Mundial de Futbol que s'ha fet a Nova Jersey ens deixa una encaixada de mans entre el president Donald Trump i Pedro Sánchez poc abans que comencés el partit. Per una estona, les discrepàncies polítiques entre tots dos han quedat de banda enmig d'un esdeveniment ple d'estrelles, el més pur estil nord-americà, que han amenitzat el show de la mitja part. Washington, Oriol Serra.
2: La tensió geopolítica ha quedat en un segon pla a la llotja de l'estadi d'East Rutherford, a Nova Jersey. El president dels Estats Units i el d'Espanya, tot i que no s'han assegut de costat, han trobat el moment per a fer una encaixada de mans diplomàtica i han deixat de banda les diferències polítiques i ideològiques en un escenari que no era l'indicat per això. Recordem que la Casa Blanca ha criticat darrerament i molt durament la resistència d'Espanya a portar més del 2% del seu PIB a les arques de l'OTAN i també que no hagi col·laborat logísticament amb els Estats Units a l'hora d'atacar a l'Iran. Donald Trump s'ha allotjat al costat del president de la FIFA, Gianni Infantino, un Trump que s'ha sortit amb la seva fent sonar l'himne nord-americà abans del partit amb la interpretació de la cantant afroamericana Jennifer Hudson. Val a dir que amb Donald Trump és la primera vegada que un president dels Estats Units assisteix a la final de la Copa del Món de Futbol. El 1994, quan també es va celebrar aquí als Estats Units, l'aleshores president Bill Clinton va delegar l'assistència al seu vicepresident, Al Gore. Més enllà del futbol, la final de la Copa del Món ha comptat amb la presència de nombroses estrelles participant al show de la mitja part, amb Madonna, Robbie Williams, Laura Pausini, Justin Bieber, BTS i Shakira, entre d'altres.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. A Calella, al Maresme, un nen de 6 anys s'ha ofegat a la piscina d'un hotel. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a les 6 de la tarda i han mobilitzat 4 ambulàncies, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'altre és un home de 76 anys que ha mort ofegat mentre es banyava a una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. S'ha desmaiat mentre nedava. Els socorristes l'han tret de l'aigua, però ja no l'han pogut reanimar. En aquell moment onejava la bandera groga. Des que va començar aquesta campanya de bany a l'estiu, a mitjans de juny, han mort ofegades 7 persones en piscines del país a les platges i han perdut la vida 12 persones. I aquest dilluns augmenten a 37, atenció, als municipis en perill extrem d'incendi forestal, i també s'incrementarà el nombre dels que estan al nivell 3 del Pla Alfa dels agents rurals per risc molt alt, que són 219. També continua restringit l'accés a 3 espais naturals del país, la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell Marmellà. Davant d'aquesta situació, Anna Servent, que és la cap de l'àrea regional de l'Alt Pirineu dels agents rurals, insistia que cal respectar aquestes restriccions.
7: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: Aquest diumenge els bombers han hagut de treballar en diversos incendis. Un ha cremat 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i també n'hi ha hagut un altre en una zona de rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. A més, també s'ha cremat un paller en una masia d'aigua viva al Gironès.

0: Ara falten 5 minuts per arribar a 3 quarts. Càritas Lleida alerta que alguns empresaris de les comarques de Ponent es neguen a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior. Jordi Guerrero és el responsable del programa Temporers i Exclusió Residencial de Càritas Lleida.
1: Nosaltres ara ens estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, vale? I ara, al tenir la documentació, el previ, els han dit que no, val? Que no volen fer contractes.
0: La responsable de Temporers d'Unió de Pagesos, Carola Xut, ha respost a Càritas Lleida i assegura que no tenen constància que hi hagi empresaris que es neguin a contractar temporers que han passat pel procés de regularització.
2: Nosaltres no en tenim cap de constància. Trobo que estan buscant 4 o 5 potes al gat i la realitat és que els pagesos o les explotacions agràries tenen que contractar gent que tenen papers, que estan regularitzats, i cadascú és lliure de contractar-los o no de contractar-los. Ara, venir amb aquests comentaris o així, no crec que anem per bon camí.
0: El perfil principal de les persones que atén Càritas Lleida són homes, la majoria en situació irregular, d'entre 18 i 65 anys, i provinents sobretot del Marroc i el Senegal, seguits d'Algèria i de Guinea. L'Europol alerta de l'increment de casos de tràfic de residus després de la detenció de 4 persones acusades d'enterrar il·legalment escombraries procedents de França a Catalunya. La major part dels residus s'haurien enterrat en sòls agrícoles de Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. Els han detingut aquesta setmana en el marc d'una operació conjunta de la Guàrdia Civil, l'Europol i la Gendarmeria Francesa, que va començar el 2022 amb una inspecció a una planta de gestió de residus que abocava material d'obra de Barcelona. A partir d'aquí es destapa l'entrada il·legal de com a mínim 46.000 tones de residus urbans i industrials amagats amb documentació falsa. Ho ha explicat a TV3 un portaveu de la Guàrdia Civil.
3: Descubrimos que esta misma empresa que estaba haciendo la gestión fraudulenta está introduciendo residuos de Francia con documentaciones falsas.
0: Un cop a Catalunya, abocaven clandestinament els residus en terrenys agrícoles, principalment, com dèiem, a Sant Esteve Sarrovires. Aquesta és una pràctica delictiva creixent a Europa, com adverteix l'últim informe de l'Europol. José Antonio Alfaro Moreno, que és cap de l'equip de delictes mediambientals d'Europa, també en declaracions a TV3 en parlava.
4: La Unió Europea ha tomado 2 acciones muy interesantes, que son, por un lado, esta regulación en cuanto a transporte de residuos y, por otro lado, la nueva directiva de delitos medioambientales.
0: L'informe inclou els delictes en la gestió de residus com una de les àrees en què les xarxes criminals s'estan tornant més perilloses.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. A més, han guanyat en dimensió. Actualment, a Catalunya hi ha 181 cooperatives agràries repartides en 33 comarques, la majoria a la demarcació de Lleida. Fa uns anys va disminuint el nombre de cooperatives, però això no és negatiu pel president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, l'AFCAC, Ramon Sarroca, que explica el perquè i destaca el rècord de facturació.
6: Degut a aquesta concentració i la intercooperació que han fet entre elles. No és una mala notícia de que hi hagi menys cooperatives. La notícia és que la facturació any rere any va pujant. Hem arribat a una xifra que és rècord, que són 2.341 milions.
0: Sarroca afirma que sumar esforços és la millor manera de guanyar competitivitat i poder afrontar reptes de futur del sector amb mesures com aquestes.
6: Emprendre projectes de valorització de subproductes intentant intercooperar 10, 12, 15 cooperatives d'un mateix sector. Grups de recerca per a intentar investigar noves varietats que s'acondicionen al canvi climàtic.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya aglutinen prop de 33.000 socis productors i generen 5.000 llocs de treball.
5: El temps.
0: Amb Dani Ramírez.
7: El temps d'aquesta setmana vindrà marcat per la fortíssima calor. És molt perllongada, portem molts dies amb ella i de moment no només no marxarà, sinó que s'intensificarà. Arribarà un altre pic màxim, una altra aglopada del nord d'Àfrica, molt important, al sud del País Valencià i Balears. Aquí, fins i tot, al centre de Mallorca es podien superar els 42-43 graus a partir de dimarts i dimecres. I al País Valencià, sobretot interior de València, comarques de Castelló del sud i comarques d'Alacant, podrien enregistrar més de 44-45 graus. Extraordinari, probablement amb rècords de calor. A Catalunya, avui 40-41, a partir de demà ja més de 40-42, i això aguantaria fins dimecres, o potser dijous. Dijous a la tarda, dijous a la nit i divendres començaria a baixar una mica la temperatura. Segurament el proper cap de setmana ja no seria tan càlid. Farà calor, però més proper a la normalitat. El que passarà aquests dies és realment fort, radical, perquè estem parlant de 6, 7, 8 graus per sobre la mitjana. Per tant, temps de sol al matí aquest dilluns amb algun núvol baix al Delta l'Ebre, tarda amb 4 nuvolades, sense cap pluja ni tempesta, i aquestes temperatures de 30-35 a la costa i de 35-40 a l'interior del país.

0: Ara passa un minut de tres quarts. Cada estiu són més els municipis catalans que prohibeixen fumar a les platges des que fa 20 anys es va començar a implementar aquesta mesura. Una xifra que augmenta any rere any. Si el 2025, per exemple, eren 20 municipis, ara ja en són 33 i n'hi ha, per tant, 150 de platges sense fum. L'Ajuntament de Barcelona, en el que portem de temporada, ha posat 25 denúncies per fumar. Les multes, però, són l'últim recurs. Ho han explicat un agent de la Guàrdia Urbana a TV3.
1: Donem informació sobre la normativa per si hi ha desconeixement per evitar la denúncia. Però, evidentment, si aquests advertiments no s'atenen, hem d'acabar denunciant.
0: També ha imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons, per fer servir aparells de música o per portar animals domèstics en zones no autoritzades, unes mesures celebrades, de fet, per molts banyistes.
2: No tinc que escoltar música que no m'agrada. Hi ha tota pasta, o sigui, no.
3: Yo respeto porque yo no soy fumador. Me parece muy bien.
0: Cada ajuntament té la seva pròpia normativa i no a tot arreu es posen multes pels mateixos fets o amb el mateix import. Amb tot, moltes normatives municipals coincideixen en la prohibició de fer servir sabó a les dutxes, encendre foc, deixar residus a la sorra o la venda ambulant. En alguns casos, com a Barcelona o a Palamós, el reglament preveu sancions per als venedors i també per als compradors. A la capital catalana, la multa pot ser d'entre 100 i 600 euros, mentre que a Palamós és de fins a 500 euros. La coordinadora Salvaguarda del Montseny alerta dels greus efectes de la tala de boscos de ribera, com les vernedes, que estan degradant l'hàbitat i fan desaparèixer també la flora i la fauna autòctones. El mes de setembre es debatrà un primer redactat del Pla de Protecció del Parc Natural del Montseny que podria revertir ara aquesta situació. Ha anat a visitar aquests boscos al Montseny la Marta Vallès.
4: Un bosc de ribera és aquell que creix a banda i banda de les lleres d'un riu. Fan com una galeria, un cordó de seguretat verd al llarg del curs fluvial. En aquestes zones humides hi viuen moltes plantes i fauna, com aus, amfibis i petits mamífers propis de cada lloc. Ecologistes del Montseny alerten que a la seva zona, però també arreu de Catalunya, els propietaris forestals estan tallant aquests boscos. Això suposa un canvi d'hàbitat de tot l'entorn, que passa de ser una zona humida i amb ombra a estar a ple sol. César Gutiérrez, de la coordinadora Salvaguarda del Montseny.
5: Aquest bosc de ribera, la verneda, és un ambient molt ombrívol, extremadament humit, i per tant les espècies que hi ha s'arreceren en aquestes condicions tan particulars que no les trobem al de fora. Llavors, si tu talles el bosc com és previst que passi, de seguida hi entra un sol, unes temperatures i es perd l'humitat, de manera que aquest ambient passa a ser inhòspit per totes les espècies que hi havia que s'hi extingeixen i passes a tenir un camp obert perquè hi entren espècies invasores, espècies ruderals, de manera que es capgira completament l'ecosistema.
4: L'alerta arriba perquè han conegut la intenció que la propietat vol tallar la verneda de les piscines del Montseny, una zona de gorgs fantàstica. Una tala prevista per 2029 que afectaria unes 2 hectàrees de verneda. Tradicionalment, els propietaris forestals han talat aquests boscos per renovar l'arbrat, però des de la coordinadora adverteixen que s'ha de canviar la gestió i oblidar aquesta pràctica.
5: Les vernedes són un hàbitat prioritari de la directiva Hàbitats. Això que vol dir? Que hem de tenir una cura especial en la conservació d'aquests boscos de ribera. I que es permeti amb aquesta alegria les tallades arreu de les vernedes, doncs és un contrasentit. Això s'hauria de revisar ja.
4: Xavier Navalón, director del Parc Natural del Montseny, comparteix que cal una nova manera de gestionar els boscos.
6: Quins instruments tenim ara? Que les propietats forestals no poden tallar sense abans prèviament comunicar-ho a l'administració competent, que és la Generalitat de Catalunya. Quin paper té el parc en tot això? Tenim l'obligació de fer l'informe preceptiu. Nosaltres tenim documents de bones pràctiques. La dificultat que no podem encara exigir o obligar que això es faci de determinada manera, perquè el nostre informe preceptiu no és vinculant. Què necessitem? El Montseny està regulat per un pla especial, però que és de l'any 77. Se'ns ha quedat obsolet i estem gestionant a una normativa del 70.
4: I afegeix que les noves generacions cada vegada entenen millor que s'han de fer canvis.
6: És el que diu la Salvaguarda, amb això estic d'acord, amb la gent gran sobretot. Ells ho han fet tota la vida així, però cada vegada hi ha generacions més joves que van entenent-ho, que, ostres, està dins un parc natural, el que suposa que això, pues, segurament hem de gestionar i hem d'executar els treballs forestals d'una altra manera, però si en genera alguna pèrdua, no et preocupis, que l'administració podrà compensar això, perquè al final és un benefici de tot.
4: En aquest sentit, al setembre, la Junta Rectora del Parc Natural del Montseny debatrà i votarà el primer text de protecció del parc natural.
6: El pla de protecció és per protegir aquest espai i no per fer una gestió gestió productiva. Per exemple, les vernedes et diu, això s'ha de fer així.
4: Si es talla la verneda de les piscines del Montseny, es pot perdre molt.
5: Hi ha el tritó del Montseny. I hi ha altres coses. Un xic més amunt hi ha una hepàtica que és nova per Catalunya que s'ha trobat just aquí, en aquest bosc de Ribera. Per tant, escolta, això ens ho hem de mirar una mica millor.
4: Pel que fa al pla de protecció, des de la coordinadora salvaguarda del Montseny, defensen que protegeixi realment el territori amb una normativa concreta i no sigui només filosofia mediambiental.
0: A Catalunya cada dia hi ha 16 accidents a la carretera provocats per la presència d'un animal. És una xifra que preocupa els experts que demanen a les autoritats que instal·lin més passos de fauna. Lluís Freixas.
7: La tendència és estable, amb prop de 6.000 accidents cada any. En el 96% dels casos, els ocupants del vehicle queden il·lesos, però hi ha hagut 7 morts en 4 anys i 1.200 ferits.
8: Cabirols atravessen les nostres carreteres i generen doncs, problemes de sinistralitat de trànsit. El que passa és que són les carreteres les que travessen el seu hàbitat i, per tant, interfereixen en els moviments naturals de la biodiversitat i és això el que hem d'intentar corregir.
7: Sobre la taula, la solució dels passos de fauna, unes estructures que passen per sobre o per sota de les carreteres o vies de tren. Carme Rosell és la directora de l'equip de consultoria i recerca Minuartia.
9: Sí. Els passos de fauna estan ben ubicats, ben dissenyats, ben construïts. El que fan és com canalitzar els moviments de fauna per aquell lloc i aconseguim efectivitats del 100% de la reducció en el nombre d'accidents, per exemple, que es produeixen a les carreteres, perquè els animals realment els estan utilitzant.
7: Els experts defensen que, en la majoria de casos, no calen grans projectes de pressupost elevat i reclamen que es reconverteixin en passos de fauna estructures que ja existeixen, com els drenatges de les carreteres, els passos inferiors o les vies ramaderes.
0: I l'Albufera de València fa un pas endavant per convertir-se en reserva de la biosfera. Aquest llac natural situat al sud de la capital ha rebut l'aval del Consell Científic de la UNESCO. El reconeixement a la singularitat de l'Albufera podria arribar l'any que ve. València, Alba Barbosa.
10: L'informe d'aquest grup de científics destaca el valor ambiental i paisatgístic del Parc Natural de l'Albufera, un espai de 21.000 hectàrees amb un dels aiguamolls mediterranis més importants d'Europa. Remarca també el fet que conviu amb un paisatge agrari i un entorn metropolità, amb la ciutat de València a pocs quilòmetres. Carlos Mundina és regidor de Millora Climàtica a l'Ajuntament.
11: Este informe reconoce la idoneïtat ambiental, paisatgística i social del territori i orienta fase hacia el refuerzo del plan de gestión y de la gobernanza.
10: La distinció suposaria per a l'Albufera més protecció per a la conservació de l'ecosistema i paisatge i un desenvolupament econòmic sostenible. A Espanya hi ha 55 paratges que són reserva de la biosfera. Al País Valencià, l'Alt Túria i la Vall del Cabriol i a Catalunya les Terres de l'Ebre, el Massís del Montseny i la Vall d'Aran.
0: A Palma es va estrenar ahir Una veu plena de nius, un espectacle que commemora el centenari del naixement del poeta mallorquí Blai Bonet, que va morir el 1997. És un recital que es pot veure a Santanyí, que és la casa-museu on va néixer Bonet. I a la tardor farà gira, per cert, a Catalunya. Anem ara a Palma, Caterina Carmany.
12: Toni Gomila interpreta el que va ser un revolucionari de les paraules.
13: En Mossa Germà, té

0: sublimació de la cultura catalana-mallorquina. O sigui, és com si tingués una inspiració divina per, en la paraula més senzilla, saber-li trobar el seu significat més fondo, que diria ell, i elevar-lo a la màxima expressió, és sublim.
1: Sílvia Bel, Jaume Madaula i Mercè San Pietro completen aquest repartiment del... Repassa la dolçor i amargor del poeta mallorquí.
2: Menjo silenci, la paraula neta, mentre miro el capvespre violeta com qui contempla un ganivet i plora.
3: Ho escriu quan és gran, vell i s'obre una mica més, no? Es confessa una mica més i diu les coses, crec jo, més directament.

0: Malabars, equilibris i trapezis han tornat a omplir els carrers de la Bisbal d'Empordà durant la Fira del Circ al Carrer. Aquesta edició, número 31, ha acollit 12 estrenes, que és una xifra que l'organització considera motiu d'orgull. Bert Artigas.
1: Entre les propostes més destacades d'aquest diumenge hi ha hagut Meraki, de la companyia Edu Manazas, un espectacle de malabars que vol fer reflexionar sobre el perfeccionisme i la necessitat d'acceptar allò que no podem controlar. Eduardo Lostal és l'artista de la companyia.
2: Que las cosas en la vida no van a ser como tú lo quieres, y abrazarlo y ser feliz con lo que tienes y compartirlo con la gente que te rodea también para buscar una calma dentro.
1: Lostal també ha celebrat tornar a actuar a la Bisbal gairebé una dècada després.
2: Porque es una feria maravillosa, en el equipo humano es hermoso y siempre es como súper, te sientes súper bien acogido y cuidado.
1: L'espectacle és una de les cinquantena de propostes que s'han programat durant tot el cap de setmana, en una edició que també destaca per les 12 estrenes absolutes. Eva Gasull és membre de l'organització.
3: Hi ha una màxima per nosaltres, que és cuidar aquest públic, que aquest públic pugui gaudir buscant aquests espais ombrívols, que es sentin còmodes, però no només és un cuidar al públic, sinó també és cuidar aquest artista, no? Que aquest artista es pugui sentir còmode, que aquest artista es senti acollit, que senti, no? I quan reps això des de l'artista, dius que volem estrenar la Bisbal, doncs per nosaltres també és un orgull.
1: Malgrat les altes temperatures, l'organització fa un balanç positiu de l'edició i destaca la bona resposta del públic amb aforaments complets als diferents espais del festival.

0: Explicar. Entendre.
1: Han passat més coses aquest diumenge. Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França de 184 quilòmetres i en final en un port de categoria especial. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder Tadej Pogacar i el company d'equip de l'eslové, el mexicà Isaac Del Toro. Sentia Evenepoel.
2: Ha estat un dia infernal amb un començament molt dur. Al principi em trobava realment malament, però durant el dia anem millorant cada cop més. I hem d'entendre que corro contra el millor de tots, el millor ciclista de sempre, que a més ha fet una pujada duríssima per intentar guanyar l'etapa amb Isaac.
1: L'altra notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general, que ha hagut d'abandonar el Tour. El danès té una fractura a la clavícula i múltiples abrasions a causa de la gravetat de la fractura. S'ha recomanat una intervenció quirúrgica que es durà a terme en els propers dies. A la classificació general, Pogacar és més líder, ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser Remco Evenepoel, i 5 minuts i 58 segons sobre el seu company a l'UAE, Isaac Del Toro. Aquest dilluns, jornada de descans, i dimarts, contrarrellotge individual. Més futbol, el Badalona avui m'han anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, migcampista nascuda a Burgos, que arriba procedent del Deportivo. A la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i del Red Bull de Max Verstappen. I Pau Labadosa jugarà aquest dilluns a les 10 del matí la final del torneig de Iaxi a Romania contra l'egípcia Mayer Sheriff. El partit s'havia de jugar diumenge, però s'ha acabat ajornant per pluja.

0: Com esteu? Molt bon dilluns. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Avui ens llevem amb 17 graus a la Vall d'en Bas, 22 a Terrassa, 26 graus a les Cases d'Alcanar. En Jofre Genué, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: És important destacar que tornem a tenir actius avisos per calor, sobretot a Ponent, no, Jofre?
1: Sí, és que tornen els 40 graus de manera evident. Al llarg d'avui i demà assoliran aquests registres. Fins i tot es pot arribar a superar els 40, 41 o 42. Demà fins i tot hi ha alguns models que indiquen 43. Sempre de manera puntual en aquests indrets, cap a la zona del Pla de Lleida, franja de Ponent. A la resta, també molta calor. Presència d'aquests valors en conjunt superiors als 30, acostant-se als 35, sobretot cap a l'interior, fins a superar-se aquesta xifra. I amb unes jornades de xafogor, de sol, de pols en suspensió, i això sí, avui esperem un augment de núvols prims que faran que la tarda sigui una mica entelada, mitja nuvolada, fins i tot en punts de la costa i al prelitoral podria haver-hi alguna goteta acompanyada sempre de fang i poca cosa, o també alguna nuvolada al Pirineu que en principi serien fenòmens molt puntuals. No esperem precipitacions, sinó més que rec al cel, doncs quedarà mig enterbolit i entrenyat per una franja de núvols que passarà ràpid. I pels propers dies, doncs, a mantenir-se aquest ambient canicular, és a dir, que no s'esperen variacions i la calor continuarà sent protagonista.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Aquest és Així Comença. Així comença, vaja, aquest matí de dilluns, en un dia que el tema del matí està molt i molt clar.
2: La mina enrere, la centrada, Porro, el segon pal, Nico enrere, el gol!
3: Ferran,
2: el gol, entrant des de segona línia, ha descarregat Nico, el segon pal, pilota enrere amb el cap, ha entrat amb la canya a punt. Ferran, el jugador del Barça, avui es convertirà en l'heroi de la selecció espanyola.
0: La selecció espanyola s'ha emportat el seu segon Mundial després d'imposar-se a la final a l'Argentina de Leo Messi. Espanya va ser francament molt superior durant tot el partit, però l'únic gol no va arribar fins al començament de la segona part de la pròrroga. El sentíem, Ferran Torres.
4: Una liberación muy grande, creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito, gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo,

0: Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
1: Una de les fotos del partit és l'abraçada al final sobre la gespa entre Leo Messi i Lamine Yamal, o Messi amb llàgrimes als ulls acomiadant-se de l'afició argentina.
2: 39 años, muchacho, es una cosa increíble. Yo de mi parte ya sabían que iba a jugar hasta que él quiera y sus jugadores, sus compañeros y toda su gente se iban a brindar por él. Espero que esté orgulloso de sus compañeros y yo creo que sí. Espero que la gente esté orgullosa de...
1: Així en parlava Scaloni, de Leo Messi, en unes celebracions, d'altra banda, pel que fa, evidentment, a la victòria d'Espanya, que s'han allargat en diversos punts del país fins ben entrada la matinada. Aquest era el so de milers de persones que s'han reunit, per exemple, a la plaça Catalunya de Barcelona. Hi ha hagut pantalles gegants en molts municipis, molts més que en altres esdeveniments. Avui amb el politòleg Jordi Muñoz, per exemple, analitzarem a partir de les 9 si el suport a la selecció espanyola va més a Catalunya, perquè avui farem doble àgora mundialista. L'àgora, diguem-ne, convencional, on parlarem d'aquesta vessant més sociològica i també econòmica d'aquest mundial, i l'àgora esportiva a partir de les 10. Una selecció, recordem-ho, i això en parlarem a partir de les 10, que està farcida de jugadors catalans i particularment del Barça.
3: The FIFA Young Player of the Tournament, Pau Cubarsí. This is beyond his wildest fantasy. This award...
1: Cubarsí, per exemple, ha estat reconegut com el millor jugador jove del torneig. El Barça ha fet un tuit aquesta nit amb el text dels nostres campions, amb la imatge de Cubarsí, Lamine, Pedri, Joan Garcia, Ferran, Olmo, Eric Garcia i Gavi, tots amb la Copa del Món. I a partir de les 9 també parlarem del pes de la Masia en aquest Mundial, perquè a l'una banda hi havia tots aquests que diem i a l'altra hi havia Leo Messi. Doncs parlarem del pes de la Masia en aquest Mundial amb l'exentrenador del Barça i exresponsable del futbol blaser blaugrana, Jordi Roura. I després, que no és menor, hi ha la part política d'aquest Mundial.
4: Here we go. Spain have won the World Cup.
1: Aquest era el moment, com explicava la televisió americana, quan la selecció espanyola alçava la Copa del Mundial, i s'ha comentat molt a les últimes hores si Rodri, el capità de la selecció espanyola, va esperar que Donald Trump sortís del primer pla per aixecar la copa, és a dir, no donar-li la foto. Trump, això sí, no se'n va anar del tot, es va quedar a un costat dels futbolistes espanyols. Per cert, que Donald Trump també ha parlat de la salutació que es va fer a la llotja amb Pedro Sánchez. Si us recordeu, no fa pas gaire, que Donald Trump deixava pel terra Pedro Sánchez. Ara tot va molt i molt bé.
5: I did. I spoke to Spain and I congratulated them on having a great team. I really spoke to a lot of people. No, I have no tension.
1: Per l'avió de tornada de Washington, Donald Trump ha assegurat que ja no hi ha tensions i, preguntat per Pedro Sánchez, diu que sí, que he parlat amb Espanya, ha dit ell, he parlat amb Espanya i els he felicitat per tenir un gran equip. En fi, així comença la setmana, així comença el dilluns. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
6: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
1: El que dèiem, avui farem doble àgora sobre el Mundial. D'entrada, Montserrat Nebrera, Oriol Marc, Afra Blanco i Milagros Pérez Oliva, i a partir de les 10, àgora esportiva, per analitzar la part, doncs això, més futbolística d'aquest Mundial.

0: 7:07 minuts. De moment, Pol Foradada, Sílvia Solana, Sílvia Comet, com esteu? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Fins a altes hores.
2: La victòria del Mundial per part d'Espanya s'ha celebrat fins a la matinada en diversos punts del país. Segons l'Ajuntament de Barcelona, 30.000 persones van seguir el partit des de la plataforma del Fòrum.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha escrit a les xarxes: Tornem a ser campions del món. Volvemos a hacer historia, acompanyat de l'etiqueta Vamos España. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha penjat una fotografia seguint la celebració, fent el senyal de victòria i amb el text Visca España. Enhorabona per la victòria, quin orgull.
0: Ja tornen.
4: L'expedició de la selecció espanyola torna ja des de Nova York. Està previst que aterri a Madrid una mica abans de la una del migdia. A la tarda seran rebuts pel rei Felip VI i al vespre celebració multitudinària a la plaça de la Cibeles.
0: Fins al 2028.
2: L'expresident espanyol Mariano Rajoy s'ha acomiadat fins l'Eurocopa del 2028 dels seus articles sobre la selecció després de protagonitzar una de les polèmiques del Mundial en dir que a França no hi juguen francesos.
3: Afegeix Rajoy: no em sabria gens de greu que alguns dels amics que han circulat per la meva columna en els últims dies m'abandonessin. Aleshores, el 2028 ja es dedicaran a altres coses diferents a les d'avui.
0: Derrotats,
4: però contents per haver arribat a la final del Mundial. Milers d'argentins han sortit als carrers de Buenos Aires a celebrar la fita de la seva selecció, de plantar-se un cop més a la final del Mundial de Futbol, tot i haver-la perdut al final. Fa 4 anys, recordem, la van guanyar contra França.
0: Anem a Buenos Aires, Joan Biosca.
5: Festa grossa a l'Obelisc d'aquí de Buenos Aires, al centre de la capital argentina, focs artificials, espectacle de llums sobre la icònica obra argentina sobre l'Obelisc i una eufòrica i catàrtica compartida celebració de milers d'argentins, tot i la derrota contra Espanya.
6: Lo que acá nos faltó fue garra, no faltó nada. O sea, pusimos hasta el último minuto, siempre estuvo jugando.
7: Perder o ganar hoy no importaba, porque la selección demostró mucho más que una victoria. Demostró que es un equipo que puede ir con toda. Hoy se levanta frente en alta y hoy es una fiesta.
8: Merecíamos ganar este Mundial, pero España también demostró lo suyo, así que bueno, nada. Feliz de haber visto este equipo.
5: S'espera que l'Argentina aterri a Buenos Aires cap a les 10 de la nit hora de Catalunya d'aquest dilluns. Des de Buenos Aires, Joan Biosca, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a banda d'això, a banda del Mundial, és notícia de la nit. Les Forces Armades dels Estats Units han començat una nova onada de bombardejos aeris contra objectius iranians per 9è dia consecutiu.
2: Els atacs han començat a la una de la matinada i tenen com a objectiu degradar la capacitat militar de l'Iran per atacar vaixells comercials i tripulacions civils a l'estret d'Hormuz. Abans de pujar l'avió que el duia a Washington, després d'assistir a la final del Mundial, Trump ha assegurat que castigaran molt durament l'Iran per venjar la mort de 3 soldats nord-americans a l'Iraq i Jordània en atacs iranians.
9: Li estem fent molt mal a l'Iran. Militarment ho han perdut gairebé tot. Tenen alguns míssils, alguns drons, alguna capacitat per fabricar-ne, però molt poca. Nosaltres controlem l'estret, ells no controlen res. Veurem què passa, però els estem atacant molt durament aquesta nit.
3: Malgrat els 9 dies d'atacs consecutius, l'Iran no ha perdut encara tota la capacitat de resposta. La Guàrdia Revolucionària ha assegurat de matinada que ha atacat 2 petroliers que pretenien agafar la ruta sud per l'estret d'Hormuz. El cos militar iranià ha advertit que aquest pas no serà segur per a productes petroquímics i que ni una gota de petroli passarà per aquest punt mentre continuïn els atacs nord-americans.
0: Doncs justament el petroli, a l'alça.
4: El barril de Brent s'ha encarit gairebé un 3% a la borsa de Hong Kong i supera els 90 dòlars. És el preu més alt des del mes de juny, abans del començament de la guerra. Una cinquena part del comerç mundial d'hidrocarburs passava per l'estret d'Hormuz.
0: Andy Barham
2: es convertirà aquest matí en el 7è primer ministre britànic des del juliol del 2016. Keir Starmer presentarà formalment la dimissió a Carles III, que després demanarà formar govern a l'exalcalde de Manchester.
0: Londres, Quim Olivares.
10: El nou líder laborista s'adreçarà al país des del 10 de Downing Street per restablir la confiança en un govern que porti millores tangibles a la vida de les persones. El seu equip ja ha anunciat que renunciarà al polèmic carnet d'identitat digital per als treballadors, un pla adreçat a combatre la immigració irregular i que havia generat polèmica. Burnham vol dedicar els recursos d'aquest projecte a reduir el cost de la vida. Ho ha explicat Lucy Powell, la número 2 del Partit Laborista, a la BBC.
11: Aquesta és una oportunitat per tornar a començar, per renovar-nos, per mirar allò que potser no només pren recursos al govern, sinó que en desvia l'atenció.
10: Aquest matí, Andy Burnham tornarà a oferir optimisme a la ciutadania perquè la Gran Bretanya torni a mirar cap al futur amb esperança i unitat. L'oposició, però, reclama eleccions anticipades i acusa Burnham de voler complaure tothom quan al país li cal algú que prengui decisions difícils.
0: Ara mateix falten 3 minuts per arribar a un quart de 8, ofegats.
3: Dues persones més van morir ofegades ahir a Catalunya, un nen de 6 anys i un home de 76.
0: Més detalls, Laia Framis.
1: A Calilla, al Maresme, un nen de 6 anys es va ofegar a la piscina d'un hotel. Els serveis d'emergència es van rebre l'avís cap a les 6 de la tarda i van mobilitzar 4 ambulàncies, però no van poder fer res per salvar-li la vida. A més, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, un home de 76 anys va morir ofegat mentre es banyava a la platja. Es va desmaiar mentre nedava. Els socorristes el van treure de l'aigua, però ja no el van poder reanimar. En aquell moment, onejava la bandera groga. Des que va començar la campanya de bany d'aquest estiu, a mitjans de juny, han mort ofegades 7 persones en piscines del país. Són 3 més que en tot l'any passat i a les platges hi han perdut la vida 12 banyistes. Laia Framis, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Junta de Seguretat.
4: Aquest matí a l'Ajuntament de Barcelona, trobada encapçalada per l'alcalde Jaume Collboni, per la consellera d'Interior, Núria Parlon, i que arriba després que la ciutat s'hagi reobert el debat sobre la inseguretat per diversos tirotejos i víctimes per armes de foc.
0: Oriol Pujador.
12: A l'última reunió, la del mes de febrer, els Mossos van presentar un descens del 6% dels delictes durant l'any 2025 a la ciutat. Aleshores, els furts suposaven la meitat dels delictes denunciats a Barcelona. A la reunió d'avui amb l'alcalde Jaume Collboni, la consellera Núria Parlon, el director general de la policia Josep Lluís Trapero i el tinent d'alcalde del consistori Albert Batlle s'abordaran els índexs de delinqüència i criminalitat dels últims mesos. Els Mossos han engegat diversos dispositius, com ara el pla Campai per reduir la criminalitat a la ciutat o plans específics per localitzar armes blanques o armes de foc. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 2 minuts, arribarem a un quart d'avui, 13 dies després.
2: Avui haurien de poder tornar a casa alguns dels veïns del Putxet desallotjats per l'esvoranc que van provocar les obres de la línia 9 del metro de Barcelona. Ho podran fer, però només els veïns de 2 dels 8 edificis afectats del carrer de Sant Gervasi de Cassoles.
3: La resta, els que viuen més a prop de l'esvoranc, encara s'hauran d'esperar unes setmanes. Demà el govern preveu aprovar ajudes econòmiques per als veïns i comerciants.
0: Pugen
4: a 37 els municipis catalans que avui estan en perill extrem d'incendi. També augmenten fins a 219 els que estan en risc molt alt. Es manté restringit l'accés a 3 espais naturals del país, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'Espai Natural de Montmell-Marmellà. Anna Cervent és del cos d'agents rurals.
13: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
3: Ahir els bombers van haver de treballar en diversos incendis, però de poca afectació. Un va cremar 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i un altre va afectar una zona de rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental.
0: Descontrolat.
4: L'incendi que crema des de dijous a Guadalajara i que ha afectat ja 16.000 hectàrees. S'han evacuat una vintena de municipis i no es descarta que les pròximes hores se n'hi hagi d'afegir algun més. Daniel García Marco és director tècnic d'Extinció de Foc.
14: Estamos ante unas situaciones de riesgo extremo, igual que los días anteriores, pero incrementándose en las condiciones de propagación. Pensad que los primeros días que estaba fuera de capacidad de extinción, la velocidad de propagación era 2 km por hora y ayer tuvimos de 4 km por hora.
3: A l'Aragó, en canvi, les condicions han millorat i s'ha pogut contenir el foc a 5 villes, que va començar dimecres. Ha cremat unes 14.500 hectàrees.
0: Mig any.
4: Fa avui de l'accident ferroviari a Gelida, que va desencadenar les setmanes posteriors la crisi més greu que ha viscut mai Rodalies a Catalunya. De fet, el servei encara no s'ha restablert al 100% i la confiança dels usuaris també n'ha sortit molt tocada.
0: Joan Garcia.
15: La nit del 20 de gener, un mur de contenció de l'AP-7 va caure sobre la via i va xocar un tren, va morir un maquinista i va haver una trentena de ferits. Tota la circulació es va aturar i es van revisar totes les vies. Adif creu que n'ha sortit una xarxa més reforçada. Les plataformes d'usuaris en fan una altra lectura. Pol Méndez, de la PTP.
16: I sobretot pel que fa a la confiança als usuaris, trigarem molts anys en recuperar-la i sobretot el que fa a la comunicació als viatgers, el que més ens falla ara mateix.
15: El govern vol recuperar la confiança de la manera que explica Sílvia Paneque, consellera de Territori.
17: És del tot necessari que recuperem aquesta confiança. Com? Millorant la fiabilitat, millorant la qualitat del servei i millorant la capacitat de resposta del propi sistema.
15: Joan Garcia, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: S'investiga.
3: Les circumstàncies en què va morir dissabte a la nit una veïna de Soses a la comarca del Segrià. El cos sense vida de la dona es va trobar amb indicis de violència en un camp de blat de moro.
0: Lleida, Alba Mor.
18: Un camp de panís que queda a escassos minuts del poble a tocar de la carretera LP7041 just a la rotonda d'entrada al municipi de Soses venint des d'Aitona. S'hi accedeix per un camí transitat per vehicles que van a finques agrícoles i també per veïns que surten a fer esport. Diverses fonts han explicat que la dona va sortir a passejar el gos quan va desaparèixer. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec del cas per esclarir els fets que estan sota secret de sumari. Desenes de persones van fer un minut de silenci i al migdia davant l'edifici de l'Ajuntament en suport als familiars de la víctima, molt coneguda al poble i a municipis veïns com Aitona.
0: Es busca.
4: A Tossa de Mar, a la Selva, un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi a la casa on viu la seva exparella i el fill menor d'edat. L'home tenia una ordre judicial que li prohibia acostar-se a la dona i fa només 3 dies que l'havien detingut per un possible cas de violència masclista.
3: Aquest dissabte es va presentar a l'habitatge de la seva exparella, però la dona va poder fugir amb el seu fill i es va refugiar a la casa d'un veí. L'home va intentar calar foc primer a aquesta casa i tot seguit a la casa familiar. Després va fugir.
0: Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Més qüestions d'aquesta hora. Segon intent.
4: Després de la primera derrota, Pedro Sánchez tornarà a portar aquesta setmana al Congrés el debat i votació de la senda de dèficit i els objectius d'estabilitat pressupostària per poder elaborar uns nous pressupostos generals de l'Estat. Si no hi ha canvi d'última hora, PP, Vox i Junts tornaran a votar-hi en contra.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
19: El govern espanyol manté el full de ruta, tot i que li tombin un segon cop els objectius d'estabilitat. Diuen que és un revés polític que no li impedeix presentar al setembre els pressupostos per a l'any que ve, amb una senda compromesa amb Brussel·les. Esquerra, que manté el suport a Sánchez, també emplaça Junts a aprovar els pressupostos i el finançament. Oriol Junqueras.
20: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente.
19: Però els de Puigdemont ja han deixat clar que ni objectius d'estabilitat ni pressupostos, i encara menys el PP, que està en confrontació total amb Sánchez. L'últim ple de l'estiu rebutjarà les esmenes del PP i de Vox a la condonació del deute autonòmic i permetrà la seva tramitació parlamentària, que porta 7 mesos de retard. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts ara mateix passant d'un quart de 8, menys mosquits.
3: Les 3 onades de calor amb què mestren a l'estiu i la falta de pluja han fet caure el nombre de mosquits a uns nivells que no veiem des dels anys de sequera. En parlarem en temps d'àgora amb Andreu García, de l'Associació d'Empreses de Control de Plagues de Catalunya.
0: De moment, però, més detalls, Montse Poblet.
21: Malgrat la primavera plujosa que feia preveure un estiu complicat pel que fa als mosquits, això no està passant, almenys fins ara. Josep Joan Domènech, president de DEPAP, l'associació que agrupa les empreses de control de plagues, ens parla dels dos factors que estan influint que hi hagi menys mosquits que els últims 2 estius.
22: Que el règim de pluges ha estat molt baix. I per un altre costat, aquests pics que tenim de calor no els hi agrada massa, llavors els veiem menys. Jo crec que aquests dos factors influeixen a que a dia d'avui, diguem-ne, tenim menys incidències de les que teníem previstes a l'inici de la temporada.
21: Montse Poblet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 7 tones d'ajuda humanitària.
4: 2 mesos després d'haver sortit de Barcelona, el veler astral de l'ONG Open Arms ha arribat aquesta nit a l'Havana amb ajuda per a un hospital infantil i porta, de fet, material sanitari i plaques solars per a l'UCI per intentar fer front a la crisi energètica que travessa l'illa. Òscar Camps, al 3Cat Info.
23: Ha estat un viatge llarg, de mesos de preparació i de setmanes inacabables de navegació. I allà començarà realment la part més important i més bonica d'aquesta missió.
0: 250 persones.
3: Han arribat aquest cap de setmana en pastera a les Illes Balears. 11 embarcacions en total han arribat a Formentera, Cabrera i Mallorca. Les persones que hi anaven són d'origen subsaharià i magribí. Des que va començar l'any han arribat més de 3.500 persones en pasteres a les illes, procedents del nord d'Àfrica.
0: Conxita Badia.
4: El Memorial Democràtic homenatja avui la soprano, coincidint amb els 50 anys de la seva mort. Deixeble d'Enric Granados, va ser una de les grans intèrprets catalanes del segle XX. Mireia Domènech i Bonet és la comissària.
24: La Conxita Badia va ser una cantativa clau de la primera meitat del segle XX a Catalunya. Estava al centre del que era la vida cultural i musical barcelonina i tant músics com poetes li demanaven d'estrenar les seves obres. També actua, per exemple, a Viena davant de Arnold Schönberg, Alban Berg, Weber i tots aquells grans músics d'aquella Viena que l'acaben anomenant la vienesa de Barcelona.
3: L'acte també recordarà el compromís de Badia amb la República i que, per exemple, l'inici de la Guerra Civil va frustrar el concert que havia de dirigir Pau Casals per inaugurar l'Olimpíada Popular de Barcelona, en què Conxita Badia havia de participar. L'homenatge es farà a les 7 de la tarda a l'Ateneu Barcelonès.
0: I encara alguna cosa més, ZZ Top.
4: És el poble espanyol amb més de 50 anys d'èxit de blues rock texà. El públic del Festival Bar s'ha deixat portar pels llargs solos de guitarra que han aixecat passions.
0: Esports. Robert Prat, com estàs? Molt bon dia.
5: Bon dia.
0: Ho hem dit només començar, és un dels temes de la jornada. Espanya, campiona del Mundial de Futbol, 1-0 la pròrroga davant l'Argentina.
5: Amb una final que va dominar la selecció espanyola, que va tenir el control de la pilota. Els argentins pràcticament no van xutar a porteria. Enzo Fernández va ser expulsat al minut 93 per doble groga. Ferran Torres, al primer minut de la segona part de la pròrroga, va fer el gol de la victòria. Va ser escollit el millor jugador del partit.
6: Bueno, yo creo que al final el gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni de los 26 jugadores que formamos aquí. Yo creo que hoy el destino estaba escrito, estaba hecho para que ganásemos.
5: Dani Olmo diu que han aconseguit reunir un gran grup humà de jugadors que ara mateix són uns referents per la gent jove.
7: Yo creo que es el mensaje también que queremos dar, el ser un ejemplo, el respetar al rival en todo momento, ganes o pierdas. Yo creo que somos un ejemplo para las nuevas generaciones, para todos niñas y niñas que nos están viendo. Entonces, creemos que debemos dar ejemplo. Creo que así lo hemos hecho durante todo el torneo, en cualquier situación, yendo por delante o por detrás en el marcador.
0: I des de l'Argentina, reconeixement al campió del món.
5: El seleccionador argentí Scaloni va admetre la superioritat de la selecció espanyola.
8: I aún así siendo, yo creo, ellos superior, era un momento del partido que hasta el minuto 80, 85 habían tenido situaciones, pero me hubiera gustado ver qué pasaba si quedábamos con 11.
5: És el segon Mundial per Espanya, després del de Sud-àfrica el 2010, un títol que arriba després d'haver encaixat només un gol durant tot el torneig. I Jonas Vingegaard abandona el Tour de França per una caiguda, es va fracturar la clavícula, haurà de passar pel quiròfan. Pogacar, més líder amb 5 minuts sobre Evenepoel, que va guanyar l'etapa. Avui, descans, abans de la crono de demà.
9: Catalunya Ràdio. Se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
25: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
9: I se't transmet el fred a la mà?
25: Suposo.
9: Oh.
26: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
27: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
28: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
4: 77.547 77547 de la sèrie 9.
28: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
29: Catalunya Ràdio.
30: Som 3CAT.
29: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
31: Dai, dai, we go. Dale, dale, let's go.
0: 5 minuts i arribarem a 2:15. S'acaba el Mundial i avui tanquem el capítol d'històries curioses dels campionats de món de futbol, centrant-nos, Pol, en alguns detalls curiosos justament de les finals.
4: Primer, que l'Argentina ha patit el malefici del campió.
32: Con Lautaro, con Messi, con Enzo. I així Lautaro, Messi, gol!
4: Perquè això era fa 4 anys i ara Argentina no ha pogut revalidar el títol aconseguit a Qatar el 2022. De fet, només dues seleccions, dues vegades, i l'última fa més de 60 anys, van aconseguir aixecar el títol després d'haver-ho fet 4 anys enrere. Ho va fer Itàlia el 34 i el 38 i el Brasil el 58 i el 62. Com a mínim l'Argentina pot dir que ha arribat a la final perquè la majoria de campiones d'aquest segle van caure al Mundial següent a la fase de grups. Parlant de maleficis, Espanya, si es vol frívol, però n'ha tancat un altre.
33: Messi parece que tiene 19 años o 23. Es incansable. Es insaciable. Quiere más.
4: Es recordava aquests dies a les xarxes que el tècnic espanyol Luis de la Fuente s'ha convertit en el primer seleccionador calb o rapat que ha aixecat una Copa del Món. Per què rius?
0: No, no, no, per al·lusions, una mica, tanto com jo. En fi, va, si ens remuntem a fa un segle, la final del primer Mundial. D'alguna manera, el títol es va començar a disputar als despatxos.
4: Any 1930, Mundial a l'Uruguai. Final entre l'anfitriona i l'Argentina. Com devien ser les suspicàcies en aquella època? Que totes dues seleccions volien jugar amb la seva pilota. No n'hi havia cap aleshores oficial de la FIFA i tothom volia jugar amb una que estigués feta al seu país. L'Argentina es coneixia amb el nom de Tiento, era de cuir fi i de costura interna. L'uruguaiana, T-Shape, pesava més i era més robusta. Què va decidir l'àrbitre, que era belga? Doncs decisió salomònica. La primera part es va jugar amb la pilota argentina. Els argentins se'n van anar al vestuari guanyant 2-1. I a la segona part, canvi d'esfèrica. I l'Uruguai, què va passar amb la seva pilota? Doncs que va remuntar i va acabar guanyant aquell Mundial 4-2.
0: Dit això, el més destacat a la televisió, avui justament les actuacions a la mitja part del Mundial amb la Mariola Cubells.
1: No m'interessa el futbol, però fins i tot jo vaig veure la final. Celebre molt el triomf de la selecció espanyola. No tinc res que dir sobre els comentaris esportius. Ara bé, em va pareixer increïble que cap locutor ni de Movistar Plus ni de Televisió Espanyola ens guiaren en les actuacions de les artistes que van eixir durant la mitja part. No van dir ni un nom de cap d'ells i no tots eren superconeguts com Madonna o Shakira, ni van fer cap apreciació sobre l'espectacle. Un poc lleig, no?
0: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Últim Tango a Halifax.
3: És la gran novetat de la programació d'estiu a TV3, que substituirà des d'avui com si fos ahir a l'hora de la sobretaula. És un drama romàntic de la BBC que explica la història d'amor de dos septuagenaris que havien tingut una relació d'adolescents i que retroben a través de les xarxes socials més de 50 anys després. La sèrie parla de segones oportunitats i de l'amor en la tercera edat, però l'autèntic motor de la història són les vides caòtiques de les seves respectives filles. Últim Tango a Halifax, també la tindreu capítol a capítol a la plataforma 3CAT.
0: I arribarem a 7:45 amb un dels protagonistes de l'any, també relacionat amb el futbol, amb el Jovany i companyia.
2: Un clàssic a la final de la Supercopa.
10: Li vam donar un recital al Madrid.
11: Hola. No, silencio.
12: Silencio.
13: Pedrero, bon dia.
12: Pot dir
13: ¿Qué
12: res.
13: Pasa?
12: Callamos. Nos callamos, ¿vale? Bienvenidos al Chiringuito. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuál es mi cámara?
14: No hay cámara, no hay cámara, pero eso es la radio.
12: Te callas, te callas.
14: No, no me callo, eso es la radio.
12: Te callas. Chico de los tweets, voy a hacer el editorial, ¿vale? ¿Me enfocáis? Silencio. Sosiego, ¿vale? Sosiego.
14: Chico de los tweets, Madrid.
15: Una mica sí que ho ets, perquè fas lo de las xarxas.
12: No, no, no. Ayer se jugó la final de la Supercopa de España, pero hoy la gente se pregunta, ¿qué es más importante? ¿Un simple marcador que dice 3-2, 1-3, 4-2, 5-1? O la satisfacción de salir reforzado.
14: ¡Ah, María!
12: ¿Qué es el fútbol? ¿Un simple número?
14: No.
12: ¿O es un sentimiento? ¿Es amor?
14: Amor.
12: ¿Es el amor de un padre a su hijo enfermo?
14: ¿Quién es el enfermo aquí?
12: Pues sí, el Real Madrid. Ayer salió reforzado. El Madrid sí sabe salir reforzado de una situación difícil, como hacen los trabajadores de nuestro país cada mañana cuando se levantan a las 5
14: sí.
12: o a las 6
14: o a las 7
12: para ganarse el pan o para llevar a los niños a la escuela. Esto es el Real Madrid.
14: ¿Qué está bien?
16: Está boche.
12: No como otros que se atrevieron a ganar un título en un país donde no se respetan los derechos humanos. El mundo se avergüenza del Barça.
14: Sí,
12: ¿cómo te atreves a jugar una final en un país donde el gobierno no hace las cosas bien?
16: No sabes qué pasó ahí.
12: Me avergüenzo de ti, Barça. Shame on you. Y soy del Barça, ¿eh? Bueno, pero...
0: 7:45.

0: La victòria de la selecció espanyola al Mundial, el seu segon Mundial de futbol de tota la història, encapçala totes les portades dels diaris. Espanya guanya, bicampions, el món es rendeix a Espanya. Són alguns dels titulars que trobem avui a la premsa. De seguida ho repassarem. Després que aquest gol a la pròrroga de Ferran Torres posés un 1-0 contra l'Argentina de Messi.
1: Una liberació muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito, gracias a Dios. Siempre me das las fuerzas para seguir.
0: Una de les fotos del partit és aquesta abraçada al final del maig sobre la gespa entre Leo Messi i Lamine Yamal. Una altra foto, la de Messi, amb llàgrimes als ulls, acomiadant-se de l'afició argentina.
2: 39 años, muchacho. Es una cosa increíble. Yo de mi parte ya sabían que iba a jugar hasta que él quiera y sus jugadores, sus compañeros y toda su gente se iban a brindar por él. Espero que esté orgulloso de sus compañeros y yo creo que sí. Espero que la gente esté orgullosa de...
0: És el que deia Scaloni. També hi ha la derivada política, més a més de tot això. Trump i Pedro Sánchez es van saludar a la llotja. Així en parlava el president nord-americà. Diu que els ha felicitat a Espanya per tenir un gran equip i que no hi ha tensions.
3: And I congratulated them on having a great team. I really spoke to a lot of people.
0: És el que deia Donald Trump, ha parlat amb molta gent, però ha felicitat Espanya. Aquí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha escrit a les xarxes: tornem a ser campions del món, volvemos a fer història. Però més enllà del futbol, aquesta matinada també és notícia que els Estats Units han tornat a atacar l'Iran per venjar, diuen, la mort de 3 soldats del Pentàgon, confirmava la mort de la tercera persona del tercer militar. Això ha fet encarir de nou el preu del petroli a nivells de juny i tornem a tenir actius avisos per la calor a Ponent. Una derivada de les altes temperatures és que han pujat a 37 els municipis catalans que estan en perill extrem d'incendi forestal mentre continua cremant sense control l'incendi de Guadalajara. Encara una altra derivada. Baixen el nombre de mosquits per les temperatures extremes, tot i les pluges de la primavera, una notícia que avui us explica aquesta casa, i el que sí hem de tornar a parlar i de lamentar són nous ofegaments. 2 víctimes mortals ofegades, una de les quals un nen de 6 anys, en aquest cas a la piscina de Calella, al Maresme. Un home de 76 anys també va morir a la platja de Castelló d'Empúries. Passant ara mateix 3 minuts gairebé de 7:45, escolteu el matí de Catalunya Ràdio, ara parlàvem del risc d'incendi. Això està íntimament relacionat amb el temps. Jofre Genoé, què tal?
4: Bon dia, doncs comencem aquesta setmana amb aquestes temperatures que aquesta matinada, per exemple, no han baixat dels 27 graus al barri del Raval de Barcelona. La calor continua sent protagonista, almenys fins dijous, i de fet entre avui i demà, xifres que tornen a assolir els 40 graus, es podrà fins a superar ampliament aquesta xifra entre avui i demà a Ponent i Pla de Lleida, especialment és on s'assoliran aquests valors de 40, 41 o 42. Pol saharian en suspensió, domina el sol, però aquesta tarda concretament s'espera una franja de núvols prims que enterboleixi una mica el cel, deixi un cel una mica mig ennuvolat, per tant, la tarda el sol pot veure's apagat una miqueta. De fet, no descartaríem alguna gota acompanyada de fang, sobretot en punts de la façana litoral i prelitoral, i també alguna nuvolada en el Pireu, que si dona algun ruixat seran fenòmens molt aïllats.
0: I la mobilitat a aquesta hora, Maria Fernández Noguera, com estàs? Bon dia.
5: Bon dia. Doncs a Rodalies el servei funciona amb els retards habituals, com per exemple els 10 minuts de demora que porta el tren de l'R16 que va de Barcelona a Tortosa o els 20 minuts d'endarreriment del tren de l'R14 que va de la plana Picamoixons a Barcelona. A l'R11 hi ha mitja hora de retard en el regional que ha sortit a primera hora des de Barcelona cap a Portbou. I d'altra banda, pel que fa al metro de Barcelona, recordem que des del divendres passat i fins al 28 d'agost no hi ha servei a l'L1 entre Florida i Plaça de Sants a causa d'unes obres.
0: Gràcies, Maria. Anem a les carreteres ara mateix per veure com ho tenim. Equip viari, Clàudia Serra, que ens expliques. Bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs a aquesta hora, el que és habitual, lentitud amb aturades a la Ronda de Dalt, de Trinitat a Vallcarca, també a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot això en sentit Llobregat. A banda de les rondes hi ha trànsit intens també a la C58 a Ripollet en sentit Sabadell, C17 a Parets en sentit sud i a l'AP7 a la Roca del Vallès, també en sentit sud.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Montserrat Navarrerà, Fra Blanco, Milagros Pérez Oliva i Oriol Marc. Serà la primera de les àgores del dia, perquè a partir de les 10, Àgora Esportiva amb el Xavi Campos, el Ramon Besa i la Gemma Herrero. De moment, però, comencem amb el repàs, o fem el repàs a la premsa, i comencem per les portades i les opinions més destacades. Pol Foradada, Marc Jurado, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui, amb la victòria de la selecció espanyola, a totes les portades.
8: Tant a les de la premsa generalista com l'esportiva. Comencem per aquesta última, l'esportiva. Campions, diu l'esport, bicampions, titula Mundo Deportivo.
9: A Madrid, més entusiasme, les diu El món és nostre, i el Marca parla de superestrelles.
8: I la foto, esclar, si fa no fa la mateixa, a tot arreu, la de la celebració del jugadors amb Rodri aixecant el trofeu.
9: Més titulars, La Vanguardia, bicampions del món, el periòdico El Món es rendeix a Espanya.
8: Titular una mica més escèptic al diari Ara, que diu amb un lacònic i descriptiu Espanya guanya, i foto de Ferran Torres celebrant el gol de la victòria.
9: Gairebé no hi ha editorial sobre la final del Mundial, però sí que n'hem trobat una a La Vanguardia.
8: Carmen del Riego, que parla de somiar alt amb l'Espanya del Mundial.
9: Diu que els jugadors han complert la seva missió abans fins i tot de començar el partit, guanyar-se el cor dels espanyols.
8: I contraposant-se a Donald Trump, que considera que els espanyols són gent dolenta.
9: Altres temes de portada, pocs, mig any després de l'accident de Gelida, és un dels temes de portada del Punt Avui.
8: I parlant de mobilitat, llegim a l'Ara que el govern vol demanar el traspàs dels Avant per fer marx una xarxa catalana d'alta velocitat.
9: I per acabar, el periòdico ha fet números.
8: I explica que 22.000 persones demanen una excedència cada estiu per cuidar els seus fills.
0: Continuem el repàs a la premsa. Què hi ha llegit avui el periodista Xavi Grasset?
10: L'olor de cremat va i ve a mesura que un es mou per la zona. Per les carreteres hi circulen vehicles dels bombers, les ADF i de la policia també de paisà. Sara Sanz signa aquesta informació al diari La Vanguardia des d'Aiguamúrcia, on hi ha un desplegament sense precedents per detenir el piròman. I és que hi ha hagut, aquests últims 10 dies, 6 incendis seguits, més els focus reactivats que han encès totes les alarmes i que fan pensar que hi ha un piròman que campa lliure per la zona. Estem parlant dels boscos que hi ha prop de Santes Creus, del monestir de Santes Creus, just al nord, a l'extrem de l'Alt Camp, al nord del Penedès i al sud de l'Anoia, tot el dia pendents de si es veu una columna de fum. I mentrestant, també a la zona, Rapunzel. Sí, sí, el rodatge de Rapunzel de Disney, a uns quants quilòmetres, esperen posar fi com més aviat millor a aquest malson en què s'ha convertit aquest inici d'estiu.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
12: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat. Casa i
14: el Sudan. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
15: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Ni rei. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
14: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
16: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
18: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Vinga, fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Sílvia Solanes i Sílvia Comet. Unes altres monges que marxen.
5: Les del Santuari de Puiggraciós, els Cingles del Bertí, el Vallès Oriental, després d'anunciar-ho, ahir van deixar l'espai definitivament després d'haver-hi estat 53 anys de manera ininterrompuda. Feia mesos que hi vivia una sola monja. Ho recull el 9-9. El santuari continuarà obert com a espai de pregària.
0: I la notícia que agradarà als fans de Sopa de Cabra i del pastisser Jordi Roca.
19: La va trobar a una sala mig buida, buscant un somni fugint del dolor.
20: El pastisser Jordi Roca ha creat un gelat de llet de cabra per commemorar els 40 anys de la banda gironina als escenaris i del celler de Can Roca. En concret, ha fet una versió en gelat d'aquesta cançó, El Far del Sud. El gelat està elaborat amb llet de cabra, melmelada de figa i s'aromatitza amb fulla de figuera. Està disponible a la gelateria Rocambolesc. A més, en la seva faceta de DJ, com a Jordi Stone, ha fet una versió electrònica de la cançó, que és aquesta que sentim.

0: té el seu rotllo, eh? El seu rotllo, puja, puja. Vinga, més coses que hem trobat a la premsa digital. Si sou de fer àlbums de cromos, sou organitzats.
1: Ho diu un estudi que publica la revista científica Development Psychology, que ha analitzat estratègies d'alumnes de segon, quart i sisè de primària. Ha vist que els que fan àlbums de cromos, per exemple, de jugadors, tenien més habilitat a l'hora de classificar en categories o comparar. Diu que fa desenvolupar una estratègia que millora la recuperació d'informació memoritzada. Ho recull l'argentí Todo Noticias.
0: Qui busqui parella a Finlàndia li posen fàcil.
2: Hi ha un supermercat que fa, podríem dir, de Tinder. Ha posat cistells de diferents colors, negre i rosa, i que agafa el rosa és que busca parella o que directament té ganes de socialitzar amb altres persones. En canvi, qui compra amb el negre és que no vol establir conversa amb ningú. És una forma de trencar el gel en un país on de vegades conèixer gent és difícil. Ho veiem al correo.com.
0: I què han de saber els que cada Nadal miren la pel·lícula sol a casa?
1: Doncs que ha mort l'actriu irlandesa Brenda Fricker, més coneguda per ser la dona dels Coloms, de Sol a casa 2. Havia rebut un Òscar per una altra pel·lícula, el meu peu esquerre. Amb ella marxa una altra persona del repartiment de Sol a casa, després que els últims mesos i anys també perdessin la vida els que van fer de pares d'en Kevin McAllister, l'actriu Catherine O'Hara, i qui feia de pare John Hurt, entre d'altres.
0: I a aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb la Maria Fernández Noguera i l'Albert Duran.
3: Avui la premsa internacional està tenyida del vermell de la selecció espanyola amb fotografies a tot arreu de la celebració dels jugadors aixecant la Copa del Món. A l'Argentina, el diari Clarín destaca que Espanya va guanyar una selecció argentina que va arribar sense energia a la final i que l'últim ball de Leo Messi va acabar en llàgrimes. Unes llàgrimes del capità que també recull el principal titular d'un altre diari argentí. La Nación, que diu textualment: plora Messi i l'Argentina l'abraça. Gràcies, Leo, ja ens havies fet massa feliços. Un altre tema destacat avui als mitjans internacionals són els bombardejos aeris dels Estats Units sobre l'Iran. Diversos mitjans han obert un minut a minut en l'edició digital, un minut a minut per informar en temps real de la situació a l'Orient Mitjà. Ho han fet, per exemple, Le Monde, Al Jazeera, The Guardian o The New York Times.
4: Pel que fa als diaris econòmics, l'economista diu que les baixes per salut mental es disparen un 111% en 5 anys, segons dades de DECO. En el mateix titular, el diari econòmic diu que l'absentisme laboral costa gairebé 60.000 milions d'euros al govern espanyol. Per la seva banda, el diari Expansión destaca que Renault fabrica els seus cotxes utilitzant pinyols d'oliva. Per reduir l'impacte ambiental dels cotxes, el fabricant francès utilitza biomassa feta a partir de pinyols d'oliva per generar energia tèrmica a la seva planta de Tanger. Finalment, On Economia explica que més de la meitat dels treballadors prioritzen el salari a l'hora de triar feina. A escala mundial, el percentatge se situa en el 56%, mentre que a l'Estat la xifra puja fins al 61%, 5 punts per sobre de la mitjana global.
5: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
0: La premsa esportiva, Robert Prat.
6: Campions del Mundial, destaca l'esport amb un gol màgic de Ferran Torres, bicampions, remarca el Mundo Deportivo, davant una Argentina que no va poder brindar un adeu de glòria a Leo Messi. Una final que es va jugar a Nova York amb la presència de Donald Trump.

0: Parla d'un bany absolut, d'una lliçó de futbol, d'una Argentina molt trista, Messi molt diluït per l'esportiu. Hi ha un traspàs de poder de Messi a Lamine Yamal, amb 8 catalans més que s'estrenen com a campions del món. Francisco Cabezas escriu a El Periódico que la selecció argentina es va entossudir a acomiadar Messi amb puntades de peu. En un Mundial, el de Donald Trump, i davant Messi, que no va xutar a porteria. Joan Josep Pallàs escriu a La Vanguardia que guanya un estil de joc, el mateix del Mundial de Sud-àfrica el 2010. Destaca també que Messi va plorar quan va encoratjar el seu nom a l'estadi, que va esperar Pedri al túnel de vestidors per saludar-lo i que va encaixar amb dignitat la derrota. Pel diari El País, Espanya evita l'eternitat. El Marca diu que no era només guanyar el Mundial, sinó salvar el futbol. El diari Ara afegeix que Espanya toca el cel a Nova York. I el diari As parla dels argentins com uns macarres violents menyspreables. Cuidao que nadie nos escucha.
1: Cuidao que nadie nos escucha. A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset. Directe del celler a casa teva.
2: I a la premsa del cor.
3: Doncs avui diversos mitjans recullen la foto que el futbolista francès Kylian Mbappé va penjar a les xarxes socials diumenge a la matinada, però que va esborrar al cap de pocs segons. I què era? Doncs era una imatge de l'actriu Esther Expósito amb l'equipació completa de la selecció francesa, amb el dorsal 10, el que llueix Mbappé amb Le Bleu, i també duia el braçalet de capità. Això després que Expósito es deixés veure a la grada en el partit entre França i Anglaterra. Tot plegat ha contribuït a alimentar les especulacions sobre la bona marxa de la relació entre l'actriu i el futbolista, que de fet no han fet públic que estiguin junts. I també avui molts mitjans recorden un petó que es va fer viral, el recordareu, ara fa 16 anys, el que va fer Iker Casillas a Sara Carbonero mentre ella l'entrevistava en plena celebració per la victòria d'Espanya del Mundial de Sud-àfrica i que, malgrat que eren parella, en aquell moment va deixar completament descol·locada la periodista.
2: I Sílvia Comet, què fa anys avui?
4: Doncs una de les actrius conegudes pel seu paper al drama mèdic més longeu de la televisió. No sé si reconeixes la sintonia.
2: Sí, home, i tant. Anatomia de Grey, això.
4: Ah, exacte.
2: Ja he perdut la pista, però al principi estava enganxadíssim.
4: Té 1000 temporades,
2: sí,
4: no m'estrany,
2: sí,
4: que hagis perdut,
2: sí,
4: la pista.
2: Sí, sí.
4: Doncs avui Sandra Oh, l'actriu que es va posar la pell de la doctora Cristina Yang, fa 54 anys. I un altre actor molt reconeixible, Josh Holloway, que va interpretar el personatge de Sawyer a Lost, en fa 56. També va néixer un 20 de juliol la icònica model brasilera Gisele Bündchen, que fa 45 anys. De l'àmbit musical, avui fa 79 espelmes el guitarrista de rock mexicà Carlos Santana i també el músic britànic Paul Cook, el bateria original de la mítica banda de punk rock Sex Pistols, que en fa 70.
2: I el santoral, Sílvia?
4: Doncs avui és Santa Margarida d'Antioquia, Santa Margalida o Marina, molt popular a Catalunya i les Illes Balears. La seva biografia es barreja amb llegendes i explica, per exemple, que va ser devorada per un drac, però que va aconseguir salvar-se obrint-li la panxa des de dins amb l'ajuda d'una creu. El santoral també recull que avui és Sant Elies, el profeta, no pas el màrtir, que celebra el sant un altre dia, i una santa relativament recent, Santa Rosa de Wanhui, que va ser una catequista xinesa. Joan Pau II la va canonitzar l'any 2000.
2: I aquest estiu, com sempre a aquesta hora, una recomanació literària des d'una llibreria.
5: Soc Carol Porta, de la llibreria Obaga, ubicada al carrer Girona 179 de Barcelona. Aquest estiu vull recomanar el llibre Barcelona, trilogia policíaca de Rafael Tassis, publicada com el número 100 de la col·lecció Crims.cat de l'editorial Clandestina. Les tres històries d'aquest llibre estan investigades pel mateix comissari i el seu amic periodista, i ho fan també entranyables aquests investigadors. Aquest autor, Rafael Tassis, també recull la influència d'autors molt importants en aquell moment, com Arthur Conan Doyle, Edgar Allan Poe i George Simenon, perquè Tassis també va ser un dels traductors de quantes obres de George Simenon al català. Us recomano molt, no només té un valor històric, sinó també literari, i fins i tot s'ho passareu molt i molt bé.
2: Aquests són els sons del matí.
6: Els sons del matí.
7: Ferran, el gol entrant des de segona línia. Ferran, el jugador del Barça, avui es convertirà en l'heroi de la selecció espanyola.
8: És una persona muy criticada a lo largo del Mundial. Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
9: El nou líder laborista s'adreçarà al país des del 10 de Downing Street per restablir la confiança en un govern que porti millores tangibles a la vida de les persones.
10: This is an opportunity to reset, to refresh, to look at those things that perhaps not just taking resource, but are taking attention away for government.
2: Una classe magistral de Southern Rock on no han faltat hits com Gimme All Your Loving, Sharp-Dressed Man, Lex, Brown Sugar o una èpica versió de La Grange. Ara mateix falten 10 minuts per arribar a les 8. Aquests són els sons del matí. Les paraules del dia amb el Marc Jurado. Reinventar-se.
11: Paraula no recollida al Diec ni a l'és a dir, però sí ben entesa, derivada del verb inventar i amb el significat, ja ho diu la semàntica, de tornar a inventar-se, de renovar-se, de transformar-se. Això, començar de zero, és el que promet qui avui esdevindrà nou primer ministre del Regne Unit. Caldrà reinventar-se, sí, perquè serà el setè primer ministre de l'última dècada.
2: Junta.
11: Reunió de persones congregades per tractar d'un afer, conferenciar, etc. Una junta de metges, celebrar una junta, assistir a una junta, tenir junta, fer junta. Qui avui farà junta és l'Ajuntament de Barcelona i el Departament d'Interior han convocat la Junta de Seguretat de la ciutat amb el debat reobert sobre la inseguretat per diversos tirotejos i víctimes per arma de foc.
2: Texar.
11: Pantalons de teixit gruixut de cotó, però també algú o alguna cosa natural de Texas, als Estats Units. Les últimes hores, els Zetas de Top han encès el poble espanyol amb més de 50 anys d'èxit del blues rock texà. Els llargs solos de guitarra han aixecat passions.
2: I posem-hi tres xifres amb l'Albert Durant. 22.000.
12: És el nombre de persones que cada estiu demanen una excedència laboral per tenir cura dels fills, el 90% de les quals són dones, segons dades d'un estudi sobre conciliació i benestar infantil. Dues de cada tres famílies recorren a colònies i casals, tot i que els preus s'han disparat més d'un 5% en els últims dos anys.
2: 30 graus.
12: És la temperatura a què ha arribat l'aigua de l'estany de Banyoles. Ho va fer la setmana passada, segons les mesures periòdiques que s'hi fan. És la primera vegada que s'arriba a aquesta temperatura des de que es van començar a fer prediccions i medicions al 1976.
2: 10.000.
12: Són els milions en inversió mobiliària que s'han fet a l'Estat entre el gener i el juny d'aquest any, una xifra que representa un 36% més que en el mateix període de l'any passat.
2: Ens falten les tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera, els jugadors de la selecció espanyola, Rodri, el capità, ja té el trofeu de la Copa del Món a les mans, però encara no l'aixeca. Donald Trump camina cap a un costat i Miquel Merino se'l mira i amb els braços fa el ball típic del president nord-americà.
13: Si es parla força a les xarxes, de si el capità espanyol ha esperat a aixecar el trofeu a que Trump no fos el primer pla per no sortir a la fotografia. El president dels Estats Units finalment s'ha apartat, però no del tot. Ha quedat a un raconet d'on eren tots els jugadors de la selecció espanyola. També s'ha fet viral, com dius, el ball de Merino, que com aquell alumne que fa una malifeta quan no mira el professor, just passar Trump troleja una mica el president dels Estats Units.
2: Segona imatge, darrere d'un vidre de seguretat veiem Donald Trump i Pedro Sánchez que se saluden drets, donant-se les mans i des de darrere s'ho miren el president de la FIFA, Gianni Infantino, i també el rei Felip VI.
13: És una encaixada de mans sembla que no gaire afectuosa. De fet, fins i tot dona la sensació que Donald Trump està una mica inclinat endavant per poder arribar a donar la mà al president del govern espanyol. Després li han preguntat a Trump i ha dit que tot està perfecte amb Espanya, tot i les crítiques que havia llançat contra el país en els últims mesos.
2: I la tercera imatge, un primer pla de Leo Messi, mira cap amunt, amb una mirada clarament trista. De fet, si ens hi fixem una miqueta, per la galta dreta es veu com li cau una llàgrima.
13: El millor jugador del món, ahir molt discret, com tots els seus companys, de fet, s'acomiada del Mundial sense poder aixecar la Copa per segona vegada consecutiva. Tot i això s'ha emportat el reconeixement unànime dels seus i d'absolutament tothom després del Mundial que ha fet amb 39 anys.
6: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquesta notícia que circula. Una dona es casa amb més de 12 homes a Las Vegas i la detenen per frau i bigàmia. Marc Amorós, bon dia.
14: Bon dia. La notícia explica la història d'una dona que es feia dir Vicky Liang i que entre el 2019 i el 2026 s'ha casat amb 15 homes diferents a Las Vegas. Diu la notícia que la dona presentava sol·licituds noves de matrimoni sense haver tramitat el divorci dels casaments anteriors. La policia va sospitar d'ella. Ara, després de 7 anys d'investigació, l'han detinguda, acusada de bigàmia i frau. La policia sospita que la dona cobrava per cada cap matrimoni un mínim de 20.000 euros. També sospita la policia que almenys 130.000 euros se'ls va gastar jugant a casinos de Las Vegas.
2: I això és real o és fals?
15: Catalunya Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
16: La Universitat CEU Abat Oliva ha estat present al World Congress of Constitutional Law 2026 a través de la participació de Luis Landauri, professor i investigador de la Facultat de Dret. Celebrat enguany a Bogotà, aquest congrés internacional, organitzat cada 4 anys, és un dels principals fòrums dedicats al dret constitucional comparat. La trobada reuneix acadèmics, magistrats i professionals del dret dels 5 continents per reflexionar sobre els grans reptes constitucionals actuals.
15: Vols exercir l'advocacia en un entorn internacional? El grau en dret de la Universitat CEU Abat Oliva t'ofereix l'International Law Certificate. Avui estudiaràs programes internacionals, demà treballaràs en entorns globals. Canvia el teu present, crea el teu futur.
14: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que una dona es casa amb més de 12 homes a Las Vegas i la detenen per frau i bigàmia és una notícia real. La dona té 33 anys, no es diu Vicky Liang, sinó Yaying Chen. S'ha declarat culpable davant del Tribunal de Nevada, que jutja els fets. Ara s'enfronta a penes de presó per frau i per bigàmia. La sentència, pels curiosos, es farà pública el proper 20 d'agost.
2: Gràcies, Marc. 5 minuts i les 8. Espanya guanya el segon Mundial de la seva història.
11: Després d'imposar-se la final a l'Argentina, la segona part de la pròrroga amb gol del blaugrana Ferran Torres.
2: Així sonava l'espectacle de la mitja part on ha actuat Shakira. Al final del partit, en canvi, una de les fotos és l'abraçada entre Leo Messi i Lamine Yamal.
3: També la de Messi amb llàgrimes als ulls, acomiadant-se de l'afició en clau política. Trump i Pedro Sánchez es van saludar a la llotja. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha escrit a les xarxes: tornem a ser campions del món, volvemos a fer història.
2: Pugen a 37 els municipis catalans que estan en perill extrem d'incendi forestal.
11: Mentrestant, crema sense control l'incendi de Guadalajara, que ja ha afectat 16.000 hectàrees. S'han evacuat una vintena de municipis. A l'Aragó, en canvi, les condicions han millorat i s'ha pogut contenir el foc a 5 villes.
2: Dues persones més estan mort ofegades a Catalunya.
3: Són un nen de 6 anys que va morir a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme, i a Castelló d'Empúries, un home de 76 anys va perdre la vida a la platja després de desmaiar-se. Aquest estiu, 19 persones han perdut la vida a platges i piscines.
2: Nova onada de bombardejos dels Estats Units a l'Iran.
11: Els atacs han començat de matinada i tenen com a objectiu degradar la capacitat militar de l'Iran per atacar vaixells comercials i tripulacions civils a l'estret d'Hormuz. Trump assegura que van generar la mort de 3 soldats nord-americans a l'Iraq i Jordània.
2: I atenció, perquè resulta que tenim menys mosquits.
3: Sí, les altes temperatures extremes compliquen la vida dels mosquits. Aquest estiu han caigut a nivells que no es veien des dels anys de sequera. Les paneroles, en canvi, sí que van a l'alça.
17: Bon dia, comencem la setmana amb aquestes temperatures elevades. La calor continua sent protagonista, però d'això són aquests valors tòrrids que hem tingut de matinada en molts sectors de la costa, que destacarem sobretot aquests 27 graus al barri de Raval de Barcelona, però moltes xifres de 25 a 26. I avui, amb aquesta perspectiva de que les temperatures arribin als 40 fàcilment al Pla de Lleida, on hi ha avisos de calor. Una jornada que comença amb sol, amb ambient enterbolit, pols segre en suspensió, però amb tarda amb un cel més entrenyat, més tapat, fins i tot descartaríem alguna gota acompanyada de o alguna nuvolada en el Pirineu que doni algun petit ruixat. A finals de setmana les temperatures podrien començar a normalitzar-se.
2: I pel que fa al trànsit, Clàudia Serra, bon dia.
18: Bon dia, doncs a aquesta hora els punts més complicats són les dues rondes de Barcelona. Hi ha lentitud amb aturades a la ronda de dalt de Meridiana a Vallcarca i a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat.

Roger Torné del seu àlbum Oliveres i Pinyols, que és una oda a la gent gran, a les persones que porten més anys en aquest món i que millor encarnen la memòria i l'experiència de la vida. I aquesta cançó explica la història d'una dona gran que al final de la seva vida es pregunta què hauria passat si hagués viscut de manera diferent. Bé, una reflexió per començar l'inici de setmana.

0: El tema del dia, evidentment, és el Mundial, és el futbol. S'ha acabat el Mundial de futbol i s'ha acabat amb victòria de la selecció espanyola, que ha obtingut d'aquesta manera el seu segon Mundial. En un partit aquesta nit que ha arribat fins la pròrroga, Ferran Torres ha marcat el gol que ha donat la victòria a la selecció espanyola davant de la selecció argentina de Leo Messi. Espanya va ser molt superior durant el partit, molt superior, però el que dèiem, l'únic gol no va arribar fins al començament de la segona part de la pròrroga. Hi ha moltes imatges d'aquest Mundial que avui comentarem al matí de Catalunya Ràdio. Per exemple, aquesta abraçada al final del partit sobre la gespa entre Leo Messi i Lamine Yamal. Un Messi que poc després mirava cap a la seva afició amb llàgrimes als ulls, conscient que era l'última vegada que se'ls mira, en principi, com a jugador de la selecció argentina. A Catalunya, les celebracions en diverses ciutats del país s'han allargat fins ben entrada la matinada. Avui en parlarem d'aquesta final del Mundial i en parlarem per partida doble, perquè farem doble àgora sobre el Mundial. L'àgora primera, l'àgora, diguem-ne, convencional, amb la Montserrat Nebrera, l'Afra Blanco, la Milagros Pérez Oliva i l'Oriol Marc, per analitzar la part més econòmica d'aquest Mundial, perquè hi ha moltes crítiques a que la FIFA ha portat fins a extrems descarats l'explotació comercial del Campionat del Món, però també des de la part sociològica, perquè insistim en el que dèiem. Aquesta nit són molts els municipis catalans, alguns d'ells governats per partits independentistes, que han posat pantalles gegants per poder seguir aquest partit de la final del Mundial. Aquesta serà la primera àgora, i després l'àgora ja purament esportiva, per analitzar el paper de Lamine Yamal, dels jugadors del Barça, de Leo Messi, de com què ha fet França, de quines han estat les decepcions. Això serà a partir de les 10 amb el Xavi Campos, el Ramon Besa i la Gemma Herrero. Però no hem d'oblidar que continuem en risc d'incendis. Molt millor que fa 15 dies, molt millor que fa dues setmanes, però el risc continua i això està directament relacionat, evidentment, amb les altes temperatures i amb la calor. Jofre Genué, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia, com pinta el dilluns?
1: Bé, doncs, de calor. Continuem, de fet, amb el tarannà que hem tingut al llarg de les darreres setmanes, aquest inici d'estiu, que de moment ha sigut rècord, amb temperatures mitjanes que mai s'havien assolit. I, en definitiva, entre avui i demà tornem a tenir un episodi en què ens poden dur alguns 40, 41, 42 graus a les zones més càlides del país. Estem parlant del Pla de Lleida, sobretot, o comarques pròximes, Segrià, la Noguera, Pla d'Urgell. Aquestes àrees hi ha avisos de calor per avui i també per demà. Bé, a la resta potser no s'arribarà als 40, evidentment, però parlem de temperatures a dalt de tot, amb valors entre els 34 i 38 en moltes poblacions de l'interior i per sobre dels 30 amb humitats altes, amb un notable aixafó. I prova d'això, doncs, és aquesta matinada que hem tingut tòrrida, amb valors de 27 fins i tot a la ciutat de Barcelona. Aquesta tarda hi haurà alguns núvols, n'esperem poca cosa, potser alguna gota en fang o algun ruixet al Pirineu, i en definitiva a l'espera que el termòmetre baixi, sobretot a finals de setmana.
0: Gràcies, Jofre, fins ara.
1: Fins ara.

0: Lamine enrere a la centrada, Porro al segon pal, Guidico enrere, el gol!
1: Ferran,
0: el gol, entrant des de segona línia, ha descarregat Nico, al segon pal, pilota enrere amb el cap, ha entrat amb la canya a punt, Ferran, el jugador del Barça, avui es convertirà en l'heroi de la selecció espanyola.
2: És el tema del dia, la selecció espanyola arribarà aquest migdia a Madrid amb la Copa del Món sota el braç, després de derrotar l'Argentina a la pròrroga amb aquest gol que sentíem per 1-0.
3: And when Rodri's ready, here we go. Spain have won the World Cup.
2: I així explicava la televisió nord-americana, la televisió dels Estats Units, el moment de l'entrega de trofeus. Per cert, que avui haurem d'analitzar-la pràcticament frame a frame, perquè hi ha alguns mitjans que interpreten clarament que Rodri es va esperar que Donald Trump literalment sortís de la foto. És a dir, quan els hi entreguen el trofeu, hi ha Donald Trump per allà al mig, i alguns interpreten que Rodri s'espera perquè Donald Trump quedi amb un costadet i com a mínim no surti la foto en el moment d'aixecar el títol de campions del món.
4: Amando el centro de Porro, mete el centro, salió el balón, quedó a mitad de camino, arco libre, Ferran, gol de Ferran Torres, al minuto del tiempo extra, gana España 1-0, bueno.
2: I així una raba a la televisió argentina. Javier Milei, el president argentí, que per cert no va viatjar als Estats Units per superstició, va dir que s'estimava més veure el partit com va veure la Mundial, la final d'ara fa 4 anys, perquè això li va portar sort, aquesta matinada ha fet un comunicat agraint la feina tant de Messi com d'Scaloni. I ja que parlem d'aquesta matinada... Així sonaven moltes ciutats del país. Aquests són els crits, per exemple, a Sabadell, al Parc Catalunya, on hi havia pantalles gegants per seguir, una pantalla gegant per seguir el partit. Hi ha hagut molts municipis de Catalunya amb pantalles gegants, molts també on hi ha hagut celebracions fins ben entrada la matinada. Avui, el que dèiem, en parlarem a l'Àgora i a l'Àgora Esportiva a partir de les 10. De moment, però, Robert Prat, com estàs? Molt bon dia.
5: Bon dia.
2: Val la pena que entressem tota la informació estrictament esportiva del partit.
5: Una final que va dominar la selecció espanyola, que va tenir el control de la pilota. Els argentins pràcticament no van xutar porteria en tot el partit. Una Argentina contundent, dura. Enzo Fernández va ser expulsat al minut 93 per doble groga. Ferran Torres, al primer minut de la segona part de la pròrroga, va fer el gol de la victòria i va ser escollit el millor jugador del partit.
6: Bueno, yo creo que al final el gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni de los 26 jugadores que formamos aquí. Yo creo que hoy el destino estaba escrito, estaba hecho para que ganásemos.
5: Dani Olmo.
7: Molt feliç, un somni fet realitat. Un objectiu complet, sabíem que teníem equip per fer-ho possible. Al final ho hem pogut aconseguir, o sigui que molt feliç.
2: Tot això pel que fa a la selecció espanyola, però mentrestant, des de l'Argentina, Robert, reconeixement als campions.
5: Sí, absolutament. El seleccionador argentí Scaloni es va rendir, va dir que Espanya va ser superior. I atenció en el moment aquest en què no pot aguantar la pressió, posa la pell de gallina.
8: Este lugar es maravilloso. Es un lugar soñado. En mi vida pensé que pensamos todos los chicos del cuerpo técnico estar en ese lugar. Y me duele el alma. Lo siento.
5: Scaloni continuarà fins a final d'any, després podria deixar la selecció argentina. És el segon mundial per Espanya, després del de Sud-àfrica el 2010, un títol que arriba després d'haver encaixat només un gol durant tot el torneig.
2: Gràcies, Robert. I aquest migdia la selecció espanyola arriba a Madrid i farà doncs l'habitual visita a les institucions. Per exemple, està previst que passi per la Zarzuela i per la Moncloa. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
9: Què tal? Bon dia. Sí, esperem l'arribada de la selecció a l'aeroport de Barajas quan faltin 10 minuts per la una. Està tot preparat amb un gran dispositiu per captar el moment i després comença l'agenda institucional. Primer, com deies, a la Zarzuela, amb la família reial, que, recordem-ho, ja es va acompanyar ahir a la celebració a Nova York, i després a la Moncloa, recepció amb Pedro Sánchez, horari encara per tancar, ja que el president té agenda oficial a Argèlia, des d'on ha volat des dels Estats Units, i ha de donar temps que torni a Madrid per rebre els jugadors. Després serà el moment ja de la celebració popular, diem, als carrers de la capital espanyola. S'està acabant de preparar tot, encara sense horaris tancats. Sabem, però, que l'escenari principal serà la plaça de Cibeles.
2: Com deia la Tània, Pedro Sánchez ha estat aquesta nit a la final, a l'estadi de Nova Jersey, i es va saludar amb Donald Trump. Després que el president dels Estats Units s'hagi queixat moltes vegades de la suposada falta de col·laboració del govern de Pedro Sánchez, bàsicament en matèria militar, ara ha dit que tot el contrari, ara tot va com una seda.
10: Ha parlat amb el primer ministre espanyol?
11: Sí, he parlat amb Espanya, els he felicitat. Tenen un gran equip. De fet, he parlat amb molta gent.
10: I atenció amb Espanya.
11: No, no hi ha tensió. No hi ha tensió amb ningú.
2: És el que deia Donald Trump literalment abans d'agafar l'avió cap a Washington. En qualsevol cas, la Federació Argentina aquesta matinada també ha confirmat que alguns jugadors se'n van de vacances, uns altres tornen amb els seus clubs, però uns d'altres aniran a l'Argentina, avui mateix. És per això que Javier Milei ha dit que si la selecció decideix celebrar el subcampionat amb l'afició, decidirà que aquell dia, declararà aquell dia, el dia que es faci aquesta celebració, festiu nacional, perquè la gent ho pugui celebrar. Tot això després que aquesta matinada també hi hagi hagut alguns problemes a Buenos Aires.
12: Vemos cómo están avanzando el camino hidrantes, están avanzando los camiones hidrantes en estos momentos. Atención, porque están comenzando a avanzar.
2: Almenys 12 persones han estat detingudes en incidents durant el desallotjament que hi ha hagut al voltant de l'obelisc de Buenos Aires. Repassem-ho amb el corresponsal de Catalunya Ràdio a la capital argentina, Joan Biosca.
13: Festa grossa a l'obelisc d'aquí de Buenos Aires, al centre de la capital argentina, focs artificials, espectacle de llums sobre la icònica obra argentina sobre l'obelisc i una eufòrica i catàrtica compartida celebració de milers d'argentins, tot i la derrota contra Espanya.
14: Lo que acá nos faltó fue garra. No faltó nada. O sea, pusimos hasta el último minuto, siempre estuvo jugando.
15: Perder o ganar hoy no importaba, porque la selección demostró mucho más que una victoria. Demostró que es un equipo que puede ir con toda. Hoy se levanta frente en alta y hoy es una fiesta.
16: Merecíamos ganar este Mundial, pero España también demostró lo suyo, así que bueno, nada. Feliz de haber visto este equipo.
13: S'espera que l'Argentina aterri a Buenos Aires cap a les 10 de la nit hora de Catalunya d'aquest dilluns. Des de Buenos Aires, Joan Biosca, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Gràcies, Joan. I el que dèiem, avui farem Àgora Esportiva a partir de les 10, però abans, a l'Àgora, ja abordarem, per exemple, l'augment de municipis amb pantalles gegants per seguir aquesta final. Pol Foradada, com estàs? Molt bon dia.
17: Bon dia.
2: Perquè són molts els ajuntaments que han posat pantalles gegants, molts governats pel PSC, però no tots estan governats pel PSC.
17: D'entrades, 3 de les 4 capitals han posat pantalla gegant, Barcelona, Tarragona i Lleida, i més ciutats com Reus, Mataró, Sabadell, Terrassa o Granollers. L'Ajuntament de Girona ja va dir que no en posaria. Sí que teníem previst posar-ne ajuntaments governats per Junts, com Martorell, Vilaseca, Premià de Dalt o Premià de Mar, i d'Esquerra, com Tortosa o Manresa.
2: De les últimes hores, el president Salvador Illa també ha celebrat el Mundial i la victòria de la selecció espanyola.
17: I ha escrit a les xarxes en català i en castellà: tornem a ser campions del món, volvemos a hacer historia, i ho ha acompanyat de l'etiqueta Vamos España. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, aquest tot en català, ha penjat una fotografia seguint la celebració, fent la senyal de la victòria, i amb el text: visca Espanya, enhorabona per la victòria, quin orgull.
2: Ara que parlem del president Salvador Illa, deixeu-me dir que des de la Generalitat han anunciat una compareixença del president de la Generalitat d'aquí a 20 minuts, a 2:15, compareixença que, evidentment, seguirem en directe aquí al matí de Catalunya Ràdio. De seguida expliquem els detalls que tenim d'aquesta declaració que s'ha anunciat per d'aquí 2:15. Però, encara parlant del Mundial, per rematar la informació referent al Mundial, recordem que deixem enrere, i això també en parlarem avui a l'Àgora, que és un campionat que ha batut pràcticament, no sé si tots els rècords, però sí molts rècords, i uns d'ells és el de la descaradíssima explotació econòmica. L'últim exemple és l'espectacle de la mitja part, seguint l'exemple de la Super Bowl, que ha allargat el descans del partit bastant més del que és habitual. Recordem que la FIFA va calcular que amb aquest Mundial ingressaria 11.000 milions de dòlars.
17: I alguns càlculs apunten que la xifra es pot costar més als 15.000 milions. Les cadenes de televisió que han emès els partits han igualat els ingressos en publicitat de l'últim Mundial només amb el cant guanyat pels anuncis en les pauses d'hidratació. I això sense oblidar la revenda o els preus desorbitats de les entrades.
2: Ara fa uns dies l'expresident de la FIFA, Joseph Blatter, deia a les xarxes socials: Quo vadis, FIFA? On vas, FIFA? Avui en parlarem amb el Marc Menchen, fundador de Tu Playbook, que és especialista en futbol i economia. I encara una cosa més sobre el Mundial, que tenint en compte com va anar la setmana passada, no ens en podem oblidar. Mariano Rajoy, Pol.
17: L'expresident espanyol s'ha acomiadat fins a l'Eurocopa del 2028 dels seus articles sobre la selecció, després de protagonitzar una de les polèmiques d'aquestes últimes setmanes, en dir que a França no hi juguen francesos. Ha escrit avui Rajoy al Debate: no em sabria gens greu que alguns dels amics que han circulat per la meva columna en els últims dies m'abandonessin. Aleshores, el 2028, ja es dedicaran a altres coses diferents de les d'avui.

0: I el que dèiem, d'aquí 20 minuts està anunciada una compareixença del president de la Generalitat, el president Salvador Illa, una compareixença a 8:45 des del Palau de la Generalitat. A falta de veure què és el que explica exactament el president, justament avui, fa ben pocs minuts, tenim una novetat que avança el diari El Periódico, que és un primer canvi al govern de Salvador Illa, una primera, si voleu, crisi de govern. La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, segons explica El Periódico, abandona l'executiu de Salvador Illa per voluntat pròpia.
1: I segons aquesta informació que signa la col·laboradora d'aquest programa, Sara González, el fins ara secretari general de la Conselleria, Raúl Moreno, assumirà aquesta cartera amb la idea de donar-hi continuïtat. La previsió és que sigui l'únic canvi que avui anunci Salvador Illa a l'executiu català. El mes de març de l'any passat, El Periódico ja va explicar que per circumstàncies familiars la fins ara consellera vivia a cavall entre Barcelona i Madrid i concentrava la seva agenda pública de dilluns a dijous per facilitar la conciliació.
0: Ara mateix falta un minut mal comptat per arribar a 8:45, per tant falten 15 minuts per aquesta declaració del president Illa, que seguirem en directe al matí de Catalunya Ràdio. És una de les previsions més destacades de les pròximes hores, dels pròxims minuts, de fet. N'hi ha una altra que també hem destacat aquí al programa i aquí a Catalunya Ràdio, que és la Junta de Seguretat de Barcelona. La Junta de Seguretat és aquest òrgan que reuneix diferents administracions per abordar, com el seu nom indica, la seguretat. Hi ha l'alcalde de Barcelona, hi ha la consellera d'Interior, i la trobada d'avui arriba després que la capital s'hagi reobert el debat sobre els tirotejos i víctimes amb arma de foc. Oriol Pujador.
2: A l'última reunió, la del mes de febrer, els Mossos van presentar un descens del 6% dels delictes durant l'any 2025 a la ciutat. Aleshores, els furts suposaven la meitat dels delictes denunciats a Barcelona. A la reunió d'avui amb l'alcalde Jaume Collboni, la consellera Núria Parlon, el director general de la policia Josep Lluís Trapero i el tinent d'alcalde del consistori Albert Batlle s'abordaran els índexs de delinqüència i criminalitat dels últims mesos. Els Mossos han engegat diversos dispositius, com ara el pla Campai per reduir la criminalitat a la ciutat o plans específics per localitzar armes blanques o armes de foc. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Oriol. Avui El Periódico destaca, per exemple, que els delictes baixen un 10,6% a l'Hospitalet de Llobregat en només un any. En qualsevol cas, encara parlant de seguretat, però d'un àmbit ben diferent, hem de tornar a alertar dels riscos que té banyar-se en segons quines zones i en segons quines circumstàncies. Dues persones més han mort ofegades a Catalunya, una de les quals un nen de només 6 anys. L'altra víctima mortal era un home de 76, Laia Framis.
3: A Calilla, al Maresme, un nen de 6 anys es va ofegar a la piscina d'un hotel. Els serveis d'emergència es van rebre l'avís cap a les 6 de la tarda i van mobilitzar 4 ambulàncies, però no van poder fer res per salvar-li la vida. A més, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, un home de 76 anys va morir ofegat mentre es banyava a la platja. Es va desmaiar mentre nedava. Els socorristes el van treure de l'aigua, però ja no el van poder reanimar. En aquell moment, onejava la bandera groga. Des que va començar la campanya de bany d'aquest estiu, a mitjans de juny, han mort ofegades 7 persones en piscines del país. Són 3 més que en tot l'any passat, i a les platges hi han perdut la vida 12 banyistes. Laia Framis, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I després, encara parlant de seguretat i d'un altre capítol, tenim els incendis. El panorama, ho dèiem abans, està molt millor del que estava fa, per exemple, 15 dies, però recordem que hi ha un piròman, o un presumpte piròman. Recordem que es busca la persona que hauria causat de manera deliberada els incendis d'Aiguamúrcia.
4: La investigació continua i, com vàrem dir en el seu moment, serem molt contundents. Gran part o una part important dels incendis forestals que estem vivint a Catalunya tenen un origen provocat i serem molt contundents. Investigarem, perseguirem, detindrem aquestes persones i les portarem a la justícia.
0: És el que deia al matí de Catalunya Ràdio la consellera Sílvia Paneque. Això mentre avui, el que dèiem, el risc d'incendi és alt, molt millor que fa 15 dies, però vaja, tenim 37 municipis catalans en perill extrem d'incendi i augmenten a 219 els municipis que estan en risc molt alt, Berta Torrades.
5: Es manté restringit l'accés a 3 espais naturals del país, a Baronia de Rialb, a la Ribera Salada i a l'espai natural de Montmell-Marmellà. Davant d'aquesta situació, Anna Servent, del cos d'agents rurals, demana màxima precaució.
6: Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
5: Aquest diumenge els bombers han hagut de treballar en diversos incendis a Catalunya. Un ha cremat 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i també n'hi ha hagut un altre en una zona de Rostolls, a Cardedeu, al Vallès Oriental. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara una cosa més, parlant d'incendis també. El que crema des de dijous a Guadalajara continua descontrolat. S'ha evacuat una vintena de municipis. No es descarta que les pròximes hores se n'hagin d'evacuar més. A l'Aragó, en canvi, les condicions han millorat i s'ha pogut contenir l'incendi que va començar dimecres. Aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics del matí.
7: Catalunya Ràdio.

0: rádio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel. Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba, que sigui ampla i d'accessoris, porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Un quart i cinc minuts de nou. Recordeu que d'aquí 10 minuts hi ha compareixença del president de la Generalitat, que seguirem en directe aquí al matí de Catalunya Ràdio. Però abans repassem els bàsics del matí amb el Marc Jurado, la Sílvia Solanes i la Sílvia Comet. Bon dia.
5: Bon dia.
4: Una altra notícia de les últimes hores, notícia de la nit. Els Estats Units han engegat una nova onada de bombardejos contra objectius iranians. És el novè dia consecutiu.
5: Els atacs han començat a la una de la matinada. El Pentàgon ha confirmat que un tercer soldat nord-americà mort en intercanvis de bombardejos amb l'Iran. Aquesta mateixa matinada, Trump ha assegurat que respondran amb duresa.
6: Li estem fent molt mal a l'Iran. Militarment ho han perdut gairebé tot. Tenen alguns míssils, alguns drons, alguna capacitat per fabricar-ne, però molt poca. Nosaltres controlem l'estret. Ells no controlen res. Veurem què passa, però els estem atacant molt durament aquesta nit.
5: La Guàrdia Revolucionària ha assegurat de matinada que ha atacat dos patrulliers que volien agafar la ruta sud per l'estret d'Hormuz. També aquesta nit Kuwait ha assegurat haver rebut atacs amb drons procedents de l'Iran.
4: I tot això, evidentment, empenya el petroli a l'alça.
7: El barril de Brent s'ha encarit gairebé un 3% a la borsa de Hong Kong i supera els 90 dòlars, el preu més alt des del juny.
4: 9 minuts i arribarem a dos quarts. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Notícia que us expliquem des de primera hora. Les tres onades de calor amb què hem estrenat l'estiu i la falta de pluja han fet caure el nombre de mosquits. No només han caigut el nombre de mosquits, sinó que han caigut a uns nivells que no veiem des dels anys de sequera. Montse Poblet.
8: Malgrat la primavera plujosa que feia preveure un estiu complicat pel que fa als mosquits, això no està passant, almenys fins ara. Josep Joan Domènech, president de DEPAP, l'associació que agrupa les empreses de control de plagues, ens parla dels dos factors que estan influint que hi hagi menys mosquits que els últims dos estius.
9: El règim de pluges ha estat molt baix. I per un altre costat, aquests pics que tenim de calor no els hi agrada massa, llavors els veiem menys. Jo crec que aquests dos factors influeixen a que a dia d'avui, diguem-ne, tinguin menys incidències de les que teníem previstes a l'inici de la temporada.
8: Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Gràcies, Montse. Avui en parlarem a l'hora del matí de Catalunya Ràdio. Avui que també estarem pendents de si realment poden tornar a casa alguns dels veïns del barri del Putxet de Barcelona que van ser desallotjats pel famós esvoranc.
10: En teoria se'ls ha dit que sí, però només els veïns de dos dels vuit edificis afectats del carrer de Sant Gervasi de Cassoles. La resta, els que viuen més a prop de l'esvoranc, encara s'hauran d'esperar unes setmanes. Demà el govern preveu aprovar ajudes econòmiques pels veïns i comerciants.
4: Tot això avui, que fa mig any just de l'accident ferroviari de Gelida. És aquell accident que va desencadenar en les setmanes posteriors la crisi més gran que s'ha viscut a Rodalies de Catalunya en els últims anys. De fet, el servei encara ara no s'ha restablert al 100% i la confiança dels usuaris encara menys. Joan Garcia.
11: La nit del 20 de gener, un mur de contenció de l'AP-7 va caure sobre la via i va xocar un tren, va morir un maquinista i va haver una trentena de ferits. Tota la circulació es va aturar i es van revisar totes les vies. Adif creu que n'ha sortit una xarxa més reforçada. Les plataformes d'usuaris en fan una altra lectura. Pol Méndez, de la PTP.
12: I sobretot pel que fa a la confiança als usuaris, trigarem molts anys en recuperar-la i sobretot el que fa a la comunicació als viatgers, el que més ens falla ara mateix.
11: El govern vol recuperar la confiança de la manera que explica Sílvia Paneque, consellera de Territori.
13: És del tot necessari que recuperem aquesta confiança. Com? Millorant la fiabilitat, millorant la qualitat del servei i millorant la capacitat de resposta del propi sistema.
11: Joan Garcia, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: I a Madrid, recta final política abans de les vacances. Pedro Sánchez torna a portar aquesta setmana al Congrés la senda de dèficit i els objectius d'estabilitat pressupostària. Ja ho sabeu, un dels requisits per poder tenir pressupostos l'any que ve. Si no hi ha un canvi d'última hora, el PP, Vox i Junts tornaran a votar-hi en contra. Madrid, Àngels Lafuente.
14: El govern espanyol manté el full de ruta, tot i que li tombin un segon cop els objectius d'estabilitat. Diuen que és un revés polític que no li impedeix presentar al setembre els pressupostos per a l'any que ve, amb una senda compromesa amb Brussel·les. Esquerra, que manté el suport a Sánchez, també emplaça Junts a aprovar els pressupostos i el finançament. Oriol Junqueras.
15: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente.
14: Però els de Puigdemont ja han deixat clar que ni objectius d'estabilitat ni pressupostos, i encara menys el PP, que està en confrontació total amb Sánchez. L'últim ple de l'estiu rebutjarà les esmenes del PP i de Vox a la condonació del deute autonòmic i permetrà la seva tramitació parlamentària, que porta 7 mesos de retard. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
4: I també avui, el jutge del cas Ábalos interroga com a imputada Jéssica Rodríguez. Recordem que Jéssica Rodríguez va ser parella de l'exministre Ábalos.
5: Haurà de declarar pels suposats delictes de tràfic d'influències i malversació en relació amb la seva contractació a empreses públiques. Avui també està citat el germà de Koldo García.
4: I encara des de Madrid, Pedro Sánchez avui viatja a Algèria per mirar de rematar la recuperació de les relacions entre els dos països, que van trontollar bastant en les últimes setmanes, els últims mesos. Tornem a Madrid, Tània.
16: Sí, viatja Llampec acompanyat del ministre d'Exteriors, també de la vicepresidenta de Transició Ecològica. És important la relació amb el país africà, ja que Espanya importa la major part del gas d'Argèlia, el 34% del total que compra fora ve d'aquest país africà. Per això hi haurà també representants de les principals empreses del sector. Una de les relacions, com deies, que s'havien tensat amb la posició d'Espanya sobre el Sàhara Occidental, és la primera visita de Sánchez en 6 anys i, segons la Moncloa, ha de certificar la plena recuperació de la relació bilateral entre els dos estats. Després de la visita, corrent, Sánchez tornarà ràpid a Madrid per rebre la selecció espanyola.
4: Gràcies, Tània. Fins ara.
16: Fins ara.
4: I encara una altra qüestió també relacionada amb l'àmbit polític, en aquest cas la política municipal, perquè l'Ajuntament de Naut Aran s'ha vist obligat a retallar a la meitat un projecte que s'havia anunciat com un projecte estrella de la legislatura. Era una macroinstal·lació on hi havia un centre de congressos, un pàrquing, pisos, un centre de dia, però això ha tingut un sobrecost i s'ho han hagut de tornar a mirar, Sofia Cabanes.
17: Tot i que en relació al seu nombre d'habitants, Naut Aran és l'Ajuntament amb més múscul financer de la vall, este ambiciós projecte ha acabat sobrepassant la capacitat del consistori. El seu alcalde, César Ruiz Canela, apunta a l'increment del cost de la vida.
18: El projecte era 12 milions més IVA, però fins final, doncs quan han realment els números a UE, el 2026, doncs aquest projecte se mos anava a quasi 25 milions d'euros.
17: El futur centre cívic i social mantindrà, això sí, un centre de congressos per a 300 persones, un gimnàs i una piscina coberta d'1,40 m d'alçada.
4: Ara mateix falten 4 minuts per arribar a 2:15. Hem d'explicar que també s'investiguen les circumstàncies en què va morir dissabte a la nit una dona de Soses, al Segrià. El cos de la dona es va trobar amb indicis de violència en un camp de blat de moro, Alba Mor.
19: Un camp de panís que queda a escassos minuts del poble a tocar de la carretera LP7041 just a la rotonda d'entrada al municipi de Soses venint des d'Aitona. S'hi accedeix per un camí transitat per vehicles que van a finques agrícoles i també per veïns que surten a fer esport. Diverses fonts han explicat que la dona va sortir a passejar el gos quan va desaparèixer. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec del cas per esclarir els fets, que estan sota secret de sumari. Desenes de persones van fer un minut de silenci i al migdia, davant l'edifici de l'Ajuntament, en suport als familiars de la víctima, molt coneguda al poble i a municipis veïns com Aitona.
4: Mentrestant, es busca a Tossa de Mar, a la Selva, un home com a principal sospitós de provocar un incendi a casa on viu la seva exparella i el fill, que és menor d'edat.
20: L'home tenia un ordre judicial que li prohibia acostar-se a la dona i fa només 3 dies que l'havien detingut per un possible cas de violència masclista. Aquest dissabte es va presentar a l'habitatge de la seva exparella, però la dona va poder fugir amb el seu fill i es va refugiar a casa d'un veí. L'home va intentar calar foc primer a aquesta casa i tot seguit a la casa familiar. Després va fugir.
4: I encara alguna cosa més. 2 mesos després d'haver sortit de Barcelona, el veler Astral, de l'ONG Open Arms, ha arribat aquesta nit a l'Havana, amb ajuda per un hospital infantil.
10: I porten material sanitari o plaques solars per l'UCI per intentar fer front a la crisi energètica que travessa l'illa. Òscar Camps, en declaracions a aquesta emissora.
21: Ha estat un viatge llarg, de mesos de preparació i de setmanes inacabables de navegació. I allà començarà realment la part més important i més bonica d'aquesta missió.
4: Menys de 2 minuts i arribarem a 8:45. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Tot això en un dilluns en què el Memorial Democràtic homenatja avui la soprano Conxita Badia, coincidint amb els actes per recordar els 50 anys de la seva mort.
5: Deixeble d'Enric Granados, va ser una de les grans intèrprets catalanes del segle XX. Mireia Domènech i Bonet és la comissària dels actes de la commemoració.
22: La Conxita Badia va ser una cantatiu clau de la primera meitat del segle XX a Catalunya, estava al centre del que era la vida cultural i musical barcelonina, i tant músics com poetes li demanaven d'estrenar les seves obres. També actua, per exemple, a Viena, davant de Arnold Schönberg, Alban Berg, Weber i tots aquells grans músics d'aquella Viena que l'acaben anomenant la vienesa de Barcelona.
5: L'acte també recordarà el compromís de Badia amb la República i les conseqüències que la Guerra Civil va tenir en la seva trajectòria. L'aixecament militar del juliol del 36 va frustrar, entre d'altres, el concert que havia de dirigir Pau Casals per inaugurar l'Olimpíada Popular de Barcelona, en què Conxita Badia havia de participar.
22: L'acte que celebrem avui dilluns parteix d'aquest últim assaig, que és un moment històric de la història cultural del país, força desconegut, però és que a través de la vida de Conxita Badia ens trobem tot aquell ecosistema i tot el que passava en aquells moments, i ella esdevé aquella veu de la República. Per tant, és una manera de repassar també aquells anys de la història del país.
5: L'homenatge es farà avui a les 7 del vespre a l'Ateneu Barcelonès i inclourà una taula rodona i un recital amb obres dels compositors més vinculats a la soprano, com Granados, Montpou, Casals, Toldrà o Robert Jadar.
4: Hem arribat a 8:45, has sentit els senyals horaris? Cap de Política de Catalunya Ràdio, Raül Flores, com estàs? Molt bon dia.
0: Bon dia, Freddy.
4: Se'ns ha anunciat aquesta compareixença del president Salvador Illa d'un moment a l'altre, ara 8:45. Què en sabem?
0: Doncs sabem, i això ens diuen des del Palau de la Generalitat, que és una roda de premsa per anunciar com a mínim un canvi al govern. Sembla que el canvi es limitarà només a una consellera, la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, que la podria rellevar, o ha avançat també el periòdico aquest matí, Raúl Moreno. És el seu número 2 a la conselleria, és el secretari general ara mateix de la Conselleria de Drets Socials, i és un veterà diputat socialista, justament especialitzat i que ha portat durant molts anys els temes justament de drets socials des del Parlament de Catalunya. Per tant, ell podria agafar el relleu a Martínez Bravo en el que seria el primer canvi de govern de Salvador Illa des que ha arribat a la Generalitat ara fa pràcticament 2 anys.
4: Seria aquest canvi que avui es confirmaria? En principi seria, deies, com a mínim aquest? Vol dir que n'hi hauria d'haver-hi algun altre? Tot, o en principi no?
0: Tot ens indica que els canvis d'avui es limitaran només en aquesta conselleria. Sí que és veritat que en les últimes setmanes tot ha apuntat que podria haver-hi en un futur també més canvis. Per exemple, pendents tots de si hi ha sortida ara o en una altra ocasió de la consellera portaveu, de Sílvia Paneque, per encapçalar la llista del PSC a Girona. Sembla que tots aquests canvis avui no els veuríem. Veuríem només el de Martínez Bravo, una conselleria que en els últims anys també ha arrossegat polèmica, per exemple, amb la gestió de la DGAI. Recordem, per exemple, els casos que van esclatar sobre la gestió de la DGAI en els últims anys, no només en aquest mandat, i que justament aquesta setmana tenen una cita al Parlament, perquè aquest dimecres el Parlament de Catalunya ha de votar justament les conclusions de la Comissió d'Investigació Parlamentària sobre tots aquests casos i suposades irregularitats, algunes d'elles en mans d'investigació de l'Oficina Antifrau, que acabarà amb un debat parlamentari justament aquest dimecres. Per tant, una setmana política que comença molt enfocada a drets socials, però que tindrà també altres capítols durant aquesta setmana.
4: Interessant això que ens deia ara mateix el Raül. Estem pendents d'aquesta compareixença del president Salvador Illa que se'ns havia anunciat per 8:45. De moment no ens consta que hagi de començar. Per tant, farem un cop d'ull a com tenim ara mateix la mobilitat.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
4: Amb la Maria Fernández Noguera. Maria, què ens expliques? Bon dia.
1: Doncs mira, avui al matí destaquen els retards a l'RL4 de Rodalies causats per una incidència en els sistemes de senyalització en el tram entre Manresa i Cervera, i de fet, el primer tren que ha sortit des de Cervera cap a Lleida porta un retard, atenció, d'una hora i 20 minuts. Això just el dia en què aquesta mateixa línia, l'RL4, s'ha recuperat el servei entre Calaf i Manresa, després que aquest cap de setmana no hi ha hagut trens per unes obres que hi havia a la infraestructura. I d'altra banda, a l'RL14 hi ha retards de fins a mitja hora en els trens que van de Lleida i la Plana Picamoixons cap a Barcelona, i també endarreriments de fins a 20 minuts a l'R11 en els trens que van de Portbou cap a Barcelona.
4: Gràcies, Maria. I a les carreteres, equip viari, Clàudia Serra, com estàs? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
4: Punts vermells a aquesta hora?
2: Mira, els punts més complicats, les dues rondes, ronda de dalt de Meridiana Vallcarca, ronda litoral de Sant Adrià Montjuïc, tot en sentit Llobregat, aquí hi ha molta latitud, fins i tot aturades.
4: I punts taronja?
2: Punts taronja en tenim diversos. Destaquem trams intermitents a la P7 entre Cardedeu i Montmeló en sentit sud. També hi ha lentitud a la C58 a Ripollet cap a Sabadell, la C17 a Parets del Vallès en sentit sud i la C60 a la Roca del Vallès, direcció Granollers.
4: Gràcies, Claudi. Fins ara.
2: Bon dia.
3: Bon preu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
4: Amb el Jofre Genoé. Jofre, què ens expliques? Bon dia.
6: Hola, què tal? Bon dia. Doncs, de moment, pels que no els agradi aquesta calor tan intensa, males notícies, perquè continuem amb elevades temperatures. A l'inici d'aquesta setmana, fins i tot, pugen una mica més. Avisos de calor, sobretot cap al Pla de Lleida, i això es tradueix bàsicament en que entre avui i demà fins i tot es pot arribar a superar els 40 graus a comarques com el Segrià, la Noguera, el Pla d'Urgell o també les Garrigues, que és on el termòmetre pot arribar més amunt. Demà fins i tot podria haver-hi algun 42 o 43, sempre de manera bastant local. En general parlem de temperatures de plena canícula de 34-38, amb aquestes matinades força tòrrides a la façana litoral, és a dir, que els altres no baixen dels 25, de fet, el barri del Raval no s'ha baixat dels 27, això s'ha de repetir, aquestes nits incòmodes encara, uns dies més, i avui amb sol, amb aquesta polsa gran en suspensió, mala qualitat de l'aire, i a més, una tarda una mitja ennuvolada, arriba una petita franja de núvols procedent del nord d'Àfrica, amb un ambient, doncs, molt càlid, podria haver-hi alguna gota acompanyada de fang, poca cosa, potser el Pirineu o alguna nuvolada creixi de la mateixa calor amb algun ruixadet, però aquests fenòmens fins i tot pels propers dies no es repetiran i en tot cas una mica pendents d'aquest esperat descens del termòmetre que consistirà bàsicament en que les temperatures es normalitzin i això podria començar a produir-se a partir de divendres i sobretot al cap de setmana.
7: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
9: Bon Preu i Esclat.
3: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
4: A l'espera d'aquesta declaració del president de la Generalitat, que s'ha anunciat per 9:15, anem als esports.

0: Robert Prat, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Espanya campiona del Mundial, 1-0 la pròrroga davant de l'Argentina.
1: En final, que va guanyar Espanya de manera merescuda, un partit que va dominar de cap a peus, possessió de la pilota, ritme de partit, i és que els argentins no van ni xutar a porteria pràcticament fins al final. Enzo Fernández va ser expulsat al minut 93 per doble groc, això sí que va condicionar una mica el tram final del partit. Ferran Torres, primer minut de la segona part de la pròrroga, gol de la victòria, escollit millor jugador del partit.
2: Bueno, yo creo que al final el gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni de los 26 jugadores que formamos aquí. Yo creo que hoy el destino estaba escrito, estaba hecho para que ganásemos.
1: Els jugadors argentins no van encaixar gaire bé aquesta derrota. De fet, quan els jugadors espanyols van recollir les medalles, es van girar d'esquena en aquesta celebració. Això és el que li pregunten a Dani Olmo exactament.
3: Yo creo que es el mensaje también que queremos dar, el ser un ejemplo, el respetar al rival en todo momento, ganes o pierdas. Yo creo que somos un ejemplo para las nuevas generaciones, para todos niñas y niñas que nos están viendo, entonces... Creemos que debemos dar ejemplo, creo que así lo hemos hecho durante todo el torneo, en cualquier situación, yendo por delante o por detrás en el marcador.
0: De seguida recuperem el rest de la informació esportiva, però estem pendents d'aquesta declaració del president Salvador Illa. Perquè aquesta compareixença del president de la Generalitat hauria de començar d'un moment a l'altre, aquesta declaració del president Salvador Illa, per dir, com explicava el cap de política de Catalunya Ràdio, Raül Flores, aquest canvi de govern que es faria just abans de les vacances d'estiu, perquè aviam som a punt de començar, no? És a dir, quan se'n va de vacances el govern?
4: Doncs el govern se'n va de vacances a l'agost.
0: A l'agost, eh?
4: Aquesta setmana, com dèiem, ple, i queden també les valoracions, el balanç de tot l'any, per tant, encara activitat aquesta setmana i la setmana que ve, en el moment, justament, Freddy, en què surt el president de la Generalitat.
0: Surt el president de la Generalitat, se'n va cap al faristol, el sentim en directe.
5: Vostès, per informar-vos del canvi que avui faig efectiu en el govern. Es tracta del relleu al capdavant del Departament de Drets Socials i Inclusió. Em plau comunicar-vos que el senyor Raúl Moreno Montaña, actual secretari general del Departament, serà el nou conseller de Drets Socials i Inclusió. El seu nomenament es durà a terme en les pròximes hores i demà dimarts ja participarà a la reunió del Consell Executiu. Vull agrair a la consellera Mònica Martínez Bravo la seva dedicació, el seu compromís i la seva bona feina al govern de Catalunya. Durant aquests dos anys ha afrontat amb èxit el redisseny del nostre sistema de protecció social com un pilar fonamental de l'estat del benestar. Com a president de la Generalitat de Catalunya, és un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. Nascut a Santa Coloma de Gramenet, el govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social. Raúl Moreno va exercir de tinent d'alcalde de Benestar Social i Famílies i també compta amb una experiència en la tasca legislativa al Parlament. Per mi és d'una gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACURA. Els canvis globals que vivim i la nostra realitat social ens interpel·len amb nous reptes i noves necessitats. Cal que posem tota la nostra força moral i tota la nostra ambició política per protegir el bé més preuat que tenim, la convivència i la capacitat d'integració que han fet de Catalunya un país pròsper. En el futur volem una Catalunya socialment més igualitària, més cohesionada i més justa per a tothom. El compromís del govern és que Catalunya lideri les polítiques socials més ambicioses i esdevingui un model a seguir, amb un sistema de protecció social que estigui a l'altura dels nostres valors, dels 8 milions de catalans i catalanes i de les nostres aspiracions com a país. Moltes gràcies.
0: Fins aquí aquesta declaració del president Salvador Illa, declaració breu, i com deia Raül, bàsicament per anunciar aquest canvi que ja comentàvem abans.
4: Un sol canvi al govern, surt la consellera Mònica Martínez Bravo, pràcticament la meitat d'aquest mandat ocupant la Conselleria de Drets Socials i d'Integració, i entra el seu número 2, Raül Moreno, com ara explicava també el president de la Generalitat, és un perfil d'un antic militant socialista, du pràcticament 30 anys de militància, és educador social, ha dut ja responsabilitats a l'àmbit del benestar social des de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, que és la seva ciutat, però també des del Parlament, amb el PSC a l'oposició, que Moreno era el diputat encarregat de tot l'àmbit vinculat als drets socials, al benestar social, i fins ara era el número 2 de la Conselleria. Per tant, és un canvi de continuïtat dins l'executiu, continuïtat total, perquè al final era el número 2 de la cara, era la consellera, i canvis que es limiten a un de sol. Fa setmanes que hi ha un xup-xup de possibles canvis de govern, de possible crisi de govern, d'una crisi de molt més calat, molt més àmplia de la cara hem vist, i veurem si aquí hi ha una segona etapa de canvis futurs. Apuntàvem, per exemple, a la consellera de Territori i portaveu del govern, a Sílvia Paneca, que tot apunta que tornarà a ser la candidata del PSC a Girona, on va guanyar les eleccions, per cert, l'any 2023, però avui no hem vist aquest canvi i no n'hem vist d'altres. Per tant, canvis limitats només en aquesta Conselleria, Drets Socials i Integració.
0: Dues coses sobre això. Una, no ha dit els motius pels quals el canvi, però el periòdico, per exemple, sí que apunta la companya Sara González, que és per voluntat pròpia, que és la pròpia consellera que ho ha demanat. I dos, ha creat atenció que el president digui és el primer conseller de la història que és educador social.
4: Sí, perquè fins ara hem vist que, i ho veiem amb altres carteres, i ho veiem durant molts mandats amb presidents diferents que s'ocupen àmbits molt específics, persones que habitualment no tenen una formació específica en aquell àmbit, no? I aquí és on hi ha l'argument de, ja, però les segones, terceres, quarta files sí que són perfils molt més tècnics. Ell ha volgut subratllar justament el coneixement, deia literalment Illa, que té Moreno en aquest àmbit, perquè justament no només per trajectòria apuntava, sinó també per aquesta formació en educació social.
0: Ho parlarem avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Raül Flores, cap de política de Catalunya Ràdio, moltíssimes gràcies.
4: Gràcies, Freddy, bon dia.
0: Bon dia. De seguida ho comentarem amb la Montserrat Nebrera, la Fra Blanco, la Milagros Pérez Oliva i l'Oriol Mor, i amb l'Oriol Marc. I amb ells també parlem, evidentment, del Mundial, que, per cert, havíem deixat el Robert amb la paraula a la boca. I val la pena rematar, hem més ben dit, la informació del Mundial. Hem repassat el que diuen des de la selecció espanyola. Evidentment, el compte és molt diferent des de l'Argentina, que, Robert, reconeixen la superioritat de la selecció espanyola.
1: Sí, sí, absolutament. No té pèls a la llengua Scaloni en dir que la selecció espanyola va jugar millor i posa la pell de gallina aquest missatge emocionat del tècnic argentí.
6: Este lugar es maravilloso, maravilloso. Es un lugar soñado. En mi vida pensé que pensamos todos los chicos del cuerpo técnico estar en ese lugar y me duele el alma. Lo siento.
1: És el segon Mundial per a Espanya després del de Sud-àfrica el 2010, un títol que arriba després d'haver encaixat només un gol durant tot el torneig. Precisament una de les protagonistes d'aquell Mundial va ser Shakira amb el seu Waka Waka. Doncs això deia després de la final.
7: Soy amiga de Messi y muy orgullosa también de todo lo que ha logrado, porque hay que reconocer que a los 39 años correr como lo hace, como un niño de 18, y enfrentarse a atletas de 20, 24 años y meter tantos goles, y esa determinación, esa ambición que tiene, ese compromiso, es algo que yo admiro mucho y además me identifico mucho. I want you high five, mama. Won't you let
0: me play it tonight? Anava a dir, molt fan de Messi, però corre.
1: El precís, diguem-ne, que sempre està ben situat, està ben col·locat. Va haver-hi un moment a la primera part que va haver-hi un sprint i Messi no va anar-hi.
0: En fi, Robert, a banda del Mundial, Jonas Vingegaard abandona el Tour de França per una caiguda.
1: Es va fracturar la clavícula, haurà de passar pel quiròfan, és una fractura molt greu. Pogacar, més líder del Tour, 5 minuts sobre Benepul, que per cert va guanyar l'etapa. Avui descans, tothom que descansi al Tour abans de la crono de demà. Good night, darling, wherever you are. Catalunya Ràdio.
8: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
9: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
8: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
10: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquadis Ponés i troba el teu pròxim cotxe. Aquadis Ponés! Aquadis Ponés!
11: Què et passa?
12: Que no em tanca la maleta.
11: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
12: Bé, si trec uns quants banyadors...
11: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
13: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
11: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
14: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
15: A més, té un 98% de carn.
14: És natural que es noti, oi?
15: Doncs sí, natural.
16: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
17: Soc l'Aida, de Carglass. Ho sabies que demanar la teva cita online és molt senzill? Entra a carglass.es, introdueixes la matrícula, esculls el taller més a prop teu, dia i hora, i llestos, reserva feta.
18: Carglass canvia, Carglass repara.
19: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'excés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm, testades oftalmològicament i dermatològicament, de Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
10: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquadis Ponés i troba el teu pròxim cotxe. Aquadis Ponés! Aquadis
20: Ponés! No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar, ni travessar oceans per descobrir plats amb ànima, ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem. Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
21: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit, nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
22: Qui diu que a l'estiu no passa res?
23: Un Mundial de futbol amb 104 partits.
22: El mercat del Barça de Flick. Els reforços del nou Barça sense Alexia.
23: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
22: La recomposició del Girona segona.
23: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
22: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
23: El sol o a l'ombra.
22: Escolta el Tot Costa.
24: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu. Els hàbits saludables formen part d'una tendència creixent vinculada a la millora de la salut física, mental i emocional.
25: Intento ser plàstica, però sí que necessito estructurar-me.
26: Estar en contacte amb les plantes és una manera d'alliberar-me.
24: Cuidar les rutines quotidianes i projectar una imatge coherent pot reforçar la confiança, la seguretat i el benestar general.
27: Hi ha persones que habiten més un món...
24: Estil de viure. El podcast de Míriam Victòria. A l'API web de Catalunya Ràdio.
28: I també disponible a la plataforma 3CAT.
29: Catalunya Ràdio.
28: Som 3CAT.
24: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
30: Avui a l'Aura del Matí de Catalunya Ràdio amb la periodista del País Milagros Pérez Oliva, amb el subdirector del Nació Oriol Marc, amb l'advocada Montserrat Nebrera i amb la sindicalista Fra Blanco.
0: I de què han parlat fins ara, Pol?
30: La Montserrat molt contenta de venir a parlar avui de dues de les seves passions, el Mundial i els mosquits. I l'Oriol també encantat d'un dia més, no sí. Són ni les 9 del matí i ja porta força estona amb l'ordinador encès.
31: Un dia més de periodisme, un dia més de felicitat.
0: No, no, però és que l'Oriol ara li deia, dic, pot ser que sempre que hagis vingut aquí a l'Àgora hagis d'estar dos llocs a l'hora?
31: És a dir, sí. És un gustasso. Gimnàstica mental.
0: Perquè efectivament avui en el menú de l'Àgora teníem bàsicament el Mundial amb les diverses potes. Recordeu que avui farem dues Àgores sobre el Mundial, eh? Aquesta i després l'Àgora purament esportiva a partir de les 10. Volíem parlar d'això, volíem parlar d'aquesta notícia que avui us hem avançat al matí de Catalunya Ràdio, que tenim menys mosquits, però ara fa uns minuts hem tingut aquesta notícia des del Palau de la Generalitat, el que el president Salvador Illa ha fet aquesta compareixença que hem seguit en directe per anunciar el primer relleu al seu executiu en gairebé 2 anys de govern.
1: Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACUNA.
0: Per tant, surt la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, i el seu lloc l'ocuparà fins ara el número 2, a la conselleria Raúl Moreno. Per tant, un relleu, diuen des del govern, i destaquen des del govern, amb una clara vocació de continuïtat. És veritat que el president Illa, ara ho dèiem amb el Raúl Flores, no han explicat els detalls de la sortida de la consellera Martínez Bravo, però el periòdico, que és qui ha avançat la notícia, apunta que ha estat Martínez Bravo qui ha demanat deixar la conselleria.
31: Sí, és així. Jo, si diu la Sara, va a missa, perquè em consta directament que portava dies treballant la notícia, i treure notícies és complicat. I els diaris que tenen periodistes que treuen notícies han de ser uns privilegiats per força. I dit això, com comentàveu abans també amb el Raúl Flores, quan es publica una estona abans d'una compareixença institucional del president, encara no anunciada en el moment de la publicació de la notícia, que hi ha un canvi en el govern, evidentment a tots ens ha vingut al cap el que comentàveu abans amb el Raúl, que és la possibilitat que hi hagués algun relleu més, tenint en compte que Sílvia Paneque tot indica que tornarà a ser la candidata del PSC a Girona, que hi ha hagut rumorologia sobre més canvis al govern, i per tant la notícia no és només que hi ha un canvi a Drets Socials, sinó que no hi ha cap canvi més en l'estructura del govern, tenint en compte que hi havia altres conselleries que havien entrat a la ruleta dels canvis. I, per tant, si ho circumscriu aquí, vol dir que si hi ha canvis, ja haurien de ser per força després de les vacances d'estiu.
0: Montse, com ho veus? És un canvi petit, però vaja.
2: Sí, és un canvi petit. Tothom esperava que hi hagués algun altre Jace, no? Gent que torna, diguem, a les responsabilitats municipals per tal d'entomar el repte que ho serà, segurament, malgrat que no sabem exactament si les generals aniran abans, després o contemporàniament, perquè per molt que es digui, les previsions i les realitzacions de Pedro Sánchez moltes vegades no coincideixen. Per tant, sí, estàvem esperant que hi hagués algun altre canvi. Jo també pensava que potser, tenint en compte tot el que ha succeït en l'àmbit interior, també hi hauria alguna possibilitat de que, aprofitant la vinentesa i que tothom ha de tornar al municipi, doncs també es produís en el cas de la consellera Parlon, però s'ha quedat aquí. No sabem si s'ha quedat aquí, després vindran altres. Sí que, pel que sembla, té a veure amb qüestions personals, i això ens diu que, malgrat tot el que s'ha dit fins ara, sempre sobre la necessitat de que els governs, els poders públics, entomin el grandíssim repte de la conciliació de les persones entre la seva vida personal i la seva feina, doncs que això ni tan sols en aquelles persones que s'hi dediquen directament a la governança és possible i que el repte sempre queda per un altre dia, no? Sí, és així.
0: Justament ara, des del govern, confirmen a Catalunya Ràdio que efectivament la marxa de la consellera Martínez Bravo és una marxa per motius personals i que ella mateixa ha demanat. Si ho recordeu, ara fa doncs una temporada, ja, el març de l'any passat, va ser quan el periòdico va explicar que per circumstàncies familiars la fins ara consellera vivia a cavall entre Barcelona i Madrid. És allò de concentrar l'agenda, com deia la Montse, de dilluns a dijous per facilitar la conciliació. Mila, com ho veus?
3: Doncs veig que el canvi és bastant limitat. Si és per raons personals, que ningú posa en dubte, no? I d'alguna manera aquestes coses passen, doncs el fet que s'hagi triat el segon de la consellera que se'n va vol dir que les polítiques del departament no tenen cap mena de qüestionament per part del president, no? Que continuarà el mateix plantejament i les mateixes polítiques. De situacions personals n'hi ha diverses al govern. N'hi ha hagut una a la Conselleria d'Educació, que a més també ha tingut molts problemes de contestació i de desavinences amb el món sindical dels docents, i aquí sí que hi ha un desgast polític, però sembla que Salvador Illa en tot moment ha volgut reforçar la consellera. I també hi ha una situació personal d'interinitat a la Conselleria de Sanitat, no? Que la, la consellera, doncs, amb la baixa de la consellera, també funciona d'alguna manera una mica políticament a mig gas, diríem, no? I que també hi ha contestació en aquest cas perquè hi ha les vagues de metges convocades, però sembla que Salvador Illa prefereix aquestes conselleries que tenen més discussió social o més discussió o més qüestionament per part dels sectors dels àmbits professionals de l'àrea, mantenir-les, perquè si no també seria una demostració de debilitat davant d'aquesta situació, no?
4: Afra.
5: Sí, jo trobo que era una de les carteres i és una de les carteres amb més reptes a assolir, més vies de diàleg també obertes i també conflictes. Amb això no estic dient que no s'hagin fet coses i accions que crec que són determinants. Veurem com evolucionen la creació de la Direcció General, per exemple, de prevenció. Crec que va ser un encert, va ser un encert. L'intent de reducció de llistes d'espera de la dependència, el Pla Cura, per exemple, també, o l'intent de modernització, crec que han estat encerts. El que passa és que comparteixo que en aquests dos anys s'han fet coses, però queden grans reptes dins de la cartera, i sí que trobo que el senyor Moreno és una, és un perfil amb experiència, no només en el marc de la política, sinó també dins del marc professional que aquesta mateixa cartera toca. Comparteixo amb la Montserrat aquesta denúncia sobre la hipocresia que ens trobem amb la política quan parlem de conciliació. La consellera ha estat diana precisament de crítica per aquest intent de conciliació, i a mi des d'aquesta vessant crec que és l'oportunitat que tenim sobre la taula per poder reflexionar, sobretot la política de reflexionar sobre si aquest model de disposició 24/7 és l'encertat o veritablement hem d'avaluar una altra manera de conviure la política amb la vida diària i la vida personal, no? De la mateixa manera que defenso que en l'àmbit laboral ha de ser aquesta.
4: Aquest és un dels temes del dia, és una de les novetats del matí, aquest relleu al govern de Salvador Illa, la consellera Mònica Martínez Bravo, que deixa el govern, com dèiem ara, i segons confirmen fons de l'executiu, per voluntat pròpia, i la substitueix el fins ara número 2 de la conselleria, Raül Moreno, que m'ha creat l'atenció que el president Illa ha destacat que és la primera vegada que un conseller és treballador social.
31: Sí, home, és que aviam, normalment els consellers n'hi ha alguns que tenen un perfil polític que els permet ocupar diferents carteres al llarg de la seva trajectòria. Per exemple, Esther Capella va ser consellera de Territori, també va ser consellera de Justícia. Són gent amb un talent per explicar o projectar, amb un coneixement tècnic de l'administració que els permet fer una mica de tot, però tampoc està gens malament que al capdavant de segons quins departaments hi hagi algú que s'hagi format sobre aquesta qüestió, més que res perquè té una sensibilitat especial i, per tant, és normal, tenint en compte que és un relleu que segurament el president no volia fer, i més si és per raons personals de l'exconsellera, doncs que en vulgui destacar aquesta capacitat que té en el currículum, que li servirà per projectar ja d'entrada una proximitat amb el sector que no està gens malament, tenint en compte que, com deia l'Afra, és una d'aquelles conselleries que és difícil treure en rèdit i és molt fàcil tenir-hi problemes.
4: I tant. 3 minuts, 2, vaja, i arribarem a les 9. Evidentment, aquest és un dels temes del dia, aquest relleu al govern de la Generalitat. L'altre tema del dia també està bastant més clar des de fa unes quantes hores més.
6: La mina enrere, la central.

0: estrictament futbolística, però vaja, no sé si hi ha molts futboleros. Montse, ui, quina cara.
1: No,
0: bueno,
1: jo el futbol no n'entenc gaire, a diferència de l'Oriol.
2: A mi m'agrada, però no hi entenc.
1: Però tu saps que és una falta, no?
2: Sí. Més o menys.
1: Bueno, doncs això, aquest nivell, el meu és aquest nivell. Sí. Ara, en la dimensió social, sociològica i política del tema, doncs es val tota una tertúlia, efectivament, no? No es tracta més enllà del que després es digui, i més enllà del que es veia a la pantalla, no? De totes les vegades en què havia entrat i havia tingut la pilota i el joc al Barça... Ai, perdó.
2: Normal que et confondis, és normal que et confondis.
0: Sí, home,
1: és a dir... Doncs això, no?
0: Per un moment que n'hi havia 5 o 6, fins i tot.
1: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Bueno, doncs les que tenia Espanya i les que tenia Argentina, doncs... Ara, dit això, jo, que no n'entenc i que no el vivia de manera emocionada, per mi era una mica una trencadissa del cor, perquè a l'altre equip... Hi havia Messi, no? Sí, sí. I vam veure com va acabar Messi el partit i el que significava per ell i el que ha significat Messi pel conjunt del futbol espanyol, però fonamentalment pel Barça, no? Imagino, puc imaginar que això una mica li podia passar a molta de la gent que estava allà, que estaven implicats al Barça, el propi Laporta. O sigui, Messi és una cosa molt especial pel Barça i bueno, pel conjunt del futbol, no? Jo que no n'entenc, sí que quan veig a Messi jugar, penso que hi ha un extraterrestre al camp de futbol, i de fet s'ha vist tantes vegades, no? Totes les... Ell no haurà marcat més gols que ningú, però n'ha ofert la tira, i no sé en quin comentarista vaig sentir. Lo important pel conjunt espanyol és no deixar pensar Messi. Sí. Això què vol dir? Doncs que quan Messi pensa, ja està la bola dintre de la... Bueno, això, què vull dir amb això? Que aquesta banda, aquesta part, aquest Messi, produïa en les persones que no en sabem i que miràvem allò una sensació una mica contradictòria, perquè, bueno, per tot, no? Més enllà del que pugui pensar un independentista que no li agradi, que guanyi que també devia tenir el cor trencat, perquè un que diu, a mi me la repampinfla la Roja, resulta que ja en tenia la tira de gent que formava part de l'esquadra del Barça, no? Ah. I per tant, el que s'acaba per concloure és que el Barça és còsmic.
0: Còsmic, eh?
1: És còsmic.
0: Afra, tu que t'has dedicat a l'esport, com ho has viscut?
3: Ai, jo lo gocé. Jo vaig gaudir des de totes les vessants, des del punt de vista futbolístic i esportiu, perquè més crec que l'equip de la Roja va estar a l'alçada també del que significa aixecar aquest guardó. I després des del punt de vista també geopolític, perquè ha deixat imatges, jo crec que pel record de tothom, no? Amb un Donald Trump que és tan narcisista i li agrada tant estar al costat dels triomfadors, veure si se li pega alguna cosa que no sabia sortir de la foto i deixar el protagonisme a qui l'havia de tenir. Aquella imatge també del president Sánchez donant-li la mà amb la polsareta. Aquella imatge també del que vol significar que Milei no estigués assegut. Jo ho vaig gaudir des de totes les perspectives i amb molt orgull també sobre el que significa. Crec que s'ha de saber guanyar i crec que nosaltres vam saber guanyar. Crec que el nostre joc va ser... Bueno, a mi m'agrada molt el futbol, ara no tinc ni idea, però el que sí que vaig poder entendre és que vam dominar. I res més a dir, a celebrar-ho avui, a estar a l'alçada del que vol dir guanyar.
0: Sí que és veritat, ara la Montse deia que hi ha una part sociològica en tot això, i és veritat que ja la comentàvem l'altre dia amb l'Oriol. És veritat que ahir, la celebració aquesta nit a moltes ciutats de Catalunya ha sigut molt, molt sorollosa, diguem-ne, per als que havíem de matinar, però realment ha sigut molt visible, es veia molt, molt ahir, diguem-ne, i fet-ho que repassàvem aquest matí, la quantitat d'ajuntaments, alguns dels quals governats per Junts i Esquerra, que han posat pantalles gegants, és notable.
2: Hi ha hagut pantalles gegants en places de l'1 d'octubre. I crec que amb això està tot dit, de l'evolució que hi ha hagut al país en els últims 10 o 11 anys. És veritat que l'any 2010, quan l'Espanya guanya el Mundial, crec que l'endemà de la gran manifestació contra la retallada de l'Estatut, aquella manifestació que promou Òmnium amb el Som una nació, nosaltres decidim, la diferència està que allà podríem dir que l'independentisme tenia una corba ascendent i tenia uns lideratges institucionals que potser tenien un programa pensat per anar cap endavant, diríem, i ara l'independentisme fa molt temps que està en replegament institucional, malgrat que en l'última enquesta del CEO, si no recordo malament, hi ha un 45% de suport a la independència, que són 5 punts més que l'anterior baròmetre. La gran notícia pels qui hem adorat Messi en tots aquests anys és que per fi podrem deixar d'animar Argentina. És a dir, jo m'he sentit molt brut al llarg d'aquests últims anys, he cantat gols de Di Maria, he animat la mare Salvatrucha, que ahir es va presentar a jugar contra el

0: selecció espanyola a l'estadi Nova Jersey, i crec que esportivament Espanya mereixia aquest títol com ningú, una selecció que només ha encaixat un gol, i ahir és veritat que Messi té protagonisme molt limitat pel bon fer dels defenses, sobretot d'Espanya. Pau Cubarsí, 19 anys de Mundial, Lamine Yamal, 19 anys de Mundial, i recordar una dada, l'any 2030, Espanya, Portugal i el Marroc acullen el proper Mundial, i aquesta generació de futbolistes d'Espanya amb prou feines tindrà 25 anys, per tant, si no ho impedeix França, Espanya té una capacitat per tenir una dinastia importantíssima propera a Eurocopa i proper Mundial.
1: Ara que deia l'Oriol això d'Argentina, avui m'ha quedat atenció Samuel L. Jackson, l'actor, al seu Instagram ha posat un post dient, ahir va posar un post dient, sisplau, no aneu a l'Argentina, és dels països més racistes de la història. Dient, i, home, i ha posat aquesta foto dient, si aneu a Argentina, diu, semblareu això, i es posa ell mateix el seu paper a la pel·lícula aquella de Django Desencadenado, amb la samarreta de la selecció argentina. He pensat, si realment això del futbol i la política a vegades et surt per carrils que no m'esperava. Déu-n'hi-do. En fi, ara vaig a la Mila, però deixeu-me que saludi el politòleg Jordi Muñoz. Jordi, com estàs? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, com estem?
1: Perquè ara l'Oriol feia aquesta referència i aquestes dades que deia al voltant del suport a l'independentisme i si hi havia alguna relació amb els partits de la selecció espanyola. El Jordi publicava un article al diari Ara on, amb una anàlisi de les dades, deia que les mostres de suport a la selecció espanyola no és que creïn noves identitats, diguem, espanyolistes a Catalunya, sinó que fan que aflori les que ja hi havia, no?
2: Sí, és una pregunta que teníem, no? Parlant amb la gent del diari, una mica l'encàrrec era fer un article sobre fins a quin punt tot això podia afavorir la identitat espanyola o les identitats espanyoles a Catalunya. Vaig dir que a priori no ho sabíem perquè encara no havia passat res, diguem, el moment en què havíem tingut la conversa, però sí que podíem mirar les dades cap enrere, no? I en les anteriors victòries de la selecció espanyola, tant en el Mundial del 2010 com en les dues Eurocopes que ha guanyat entre llavors i avui, no observem cap repunt, diguem, de les identitats espanyoles. Al final veiem grans mostres d'efusivitat, de suport i d'alegria en una part important de la societat catalana, però això d'una banda pot reflexar, més que no crear noves identitats o afavorir noves identitats, reflectir, diguem, una identificació que ja existeix i que ja ho sabem que existeix i que és molt, molt àmpliament compartida en la societat catalana amb l'estat espanyol, i d'altra banda també en l'article plantejava una altra cosa, que és que animar o celebrar o alegrar-se per les victòries de la selecció espanyola pot tindre una dimensió política per a alguna gent, però per a d'altres no, diguem, i el link entre, no, el vincle entre el suport a la selecció i el suport al nacionalisme espanyol, alguna gent el fa, però molts altres no.
1: És a dir, que es pot ser independentista i ahir sortir a celebrar la victòria de la selecció espanyola.
2: Segurament n'hi havia de gent independentista que ahir es va alegrar, no sé si sortir a celebrar amb banderes espanyoles pel carrer i fent sonar els clàxons, però segurament, probablement n'hi havia, no? Jo crec que tots en coneixem. Són coses diferents que en alguns casos van juntes i a més crec que n'hi ha... Tots els estats inverteixen molt en això, perquè entenen que és una màquina poderosa de forjar identitat. I n'hi ha recerca en altres contextos que mostra com precisament victòries de les seleccions nacionals, per exemple, a l'Àfrica, han fet que la gent tingués menys identificació amb els seus grups ètnics i més identificació amb el país, però crec que de vegades s'exagera una mica això, mirant les dades.
1: Sí, això és molt interessant, això que comentaves de l'Àfrica, perquè el cites en aquest article de l'Ara, i arran d'això li vaig fer un cop d'ull, aquest estudi on hi ha un economista de la Pompeu, el Rubén Durante, que analitza l'Àfrica això, és a dir, que els països on les seleccions... Els països africans on les seleccions nacionals han reeixit d'alguna manera han actuat de factor de cohesió, és a dir, que els conflictes interètnics s'han reduït.
2: Sí, és un estudi, això del Rubén Durante, que va tindre molt d'impacte, que ha tingut molt d'impacte. Ha hagut molta recerca posterior. Alguns també mostren com, després de victòries o també de derrotes de les seleccions nacionals, s'han, diguem, s'han extremat alguns sentiments xenòfobs o contraris als refugiats, tant en països de l'Àfrica, que tenen refugiats de conflicte, de països en conflicte veïns, com, per exemple, la pròpia Alemanya, no? Vull dir que, al final... El que fan aquests grans esdeveniments en els que mouen moltes passions i la gent s'emociona molt i surt al carrer en grup i així és d'alguna manera exacerbar això, emocions i sentiments que poden anar en direccions més constructives o benèvoles o en direccions que ho són menys.
1: I a més, una altra cosa que també dius a l'article, Jordi, que també trobo molt, molt interessant, que és, ara deies, per exemple, això de sortir amb la bandera, no? Que és la diguem-ne, la importància del context. No és el mateix treure la bandera espanyola en segons quines manifestacions i un 20 de novembre, per dir alguna cosa, que no pas treure-la ahir.
2: Sí, això és una mica l'ABC de la semiòtica, no? Els símbols els hem d'entendre en el context en el que es mostren, no? En el context en el que passen. I una bandera espanyola en un partit de la selecció espanyola no té la mateixa càrrega que la mateixa bandera, exactament el mateix símbol idèntic en un 12 d'octubre, per posar un exemple. No? Un cas que crec que ho il·lustra molt bé és el d'Alemanya, on després de la Segona Guerra Mundial qualsevol exhibició nacionalista i de símbols nacionals i així és vista amb suspicàcia i la gent se n'està molt, se n'amaguen molt, si més no fins a fa poc. Però, en canvi, en el context del futbol i de la selecció alemana era un moment en el que podien mostrar amb naturalitat i amb tranquil·litat i posar banderes alemanyes als balcons i a les finestres.
1: Suposo que també amb això, i també ho esmentaves, hi ha un punt també que és justament aquest canvi de context, el context futbolístic en si. És a dir, no és el mateix la selecció espanyola dels 80, per exemple, que aquesta selecció espanyola, una mica pel que deia la Montse, amb la presència de jugadors del Barça, amb nanos joves, nanos molt desenfadats i que, a més, doncs, per bàsic que sembli, juguen bé.
2: Sí, sí, és la selecció. Aquesta no és la de Fernando Hierro o la de Camacho, no? La de, que feia una mica d'olor de terri i de resclosit. És una altra cosa i això també és important. És a dir, els equips o els equips esportius o els esportistes en general transmeten de vegades intencionadament i de vegades sense voler-ho, eh? Perquè tampoc sabem ben bé quina és la ideologia de tots i cadascun d'aquests jugadors. D'alguns sí que la sabem, però de molts altres no. Però transmeten determinades coses, no? O determinats valors amb la manera de fer, o jo què sé, amb la generació a la que pertanyen, el joc, la manera de plantejar el futbol també transmet coses. I és evident que aquesta selecció transmet, i molta gent vol llegir això, pot ser de vegades amb més voluntarisme, però molta gent vol llegir això, transmet una altra idea d'Espanya, diguem, amb la que n'hi ha més gent que s'hi pot sentir com a tota la cosa antiga també hi és, i aquests dies ho hem vist molt, no és que hagi desaparegut, són com capes. Al final, és això que deia també, que va popularitzar l'Iñigo Errejón, del significante vacío, no? Que ell deia que hi ha símbols que es poden omplir de coses diferents segons qui els mira. Clar. I una mica amb la selecció espanyola passa això. N'hi ha qui veu l'espanyolitat tradicional i n'hi ha qui veu l'Espanya moderna i diversa, i cadascú una mica i veu el que vol.
1: Jordi Muñoz, moltíssimes gràcies. Una abraçada ben forta.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: El Jordi Politola, que publicava aquest article ahir al diari Ara. Hi ha un punt estètic amb tot això, que l'altre dia m'ho deien, la samarreta de la selecció, blanca. És a dir, hi ha molta gent que deia que troba que se li ha donat un cert vernís de modernitat en aquesta selecció.
0: I Freddy, jo crec que hi ha dues coses que són estètiques però que no podem mantenir. I les has dit tu, les dues. Primer, que juguen bé futbol. Els equips que juguen bé futbol generen simpatia. El Barça de Guardiola, menys a Madrid, despertava simpatia a tot arreu. I aquesta selecció juga bé a futbol. Contra França va ser una exhibició i ahir, malgrat mastegar sorra durant bona part del partit, doncs tu notes que allà hi ha un talent futbolístic al·lucinant i amb un entrenador que ningú donava un duro per ell per jugar d'aquesta manera. I segona, quan hi ha una samarreta que és maca, la gent se la compra. I això passa així.
3: Bueno, algunes samarretes del Barça no estan d'ella maques i també se les han comprades,
1: Perquè alguna diu, mare de Déu. Això també és veritat.
0: Quan són maques es venen més. Hi ha segones samarretes del Barça. Hi ha hagut autèntics, no sé com dir. Anava a dir una barbaritat. Nike ha perpetrat autèntics atemptats contra el bon gust. En segones samarretes, la gent no se les compra. Quan són maques, la gent se les compra. I en aquest cas, és que és de calés. Samarreta maca, juga bé, simpatia assegurada.
3: Mila. I negoci.
1: Mila, com ho veus?
4: Sí, bueno, jo tornant al plantejament que feia el Jordi Muñoz, jo crec que no és gaire d'estranyar que hi hagués i que hi hagi avui també i els propers dies celebracions a tota Espanya, també a Catalunya, perquè la societat està composada de diferents capes d'identitat i hi ha algunes vegades que algunes d'aquestes capes entren en conflicte i les circumstàncies obliguen a la gent a triar una identitat per sobre d'altra, però si no hi ha ha tensió política o si no hi ha tensió ideològica al darrere, les diferents capes tendeixen a conviure, en principi, no? Perquè ningú vol entrar en conflicte amb si mateix si té diferents sentiments de pertinença, no? I en el cas de Catalunya, doncs, hi ha molta gent que se sent primer català, però també espanyol, diríem, no? I això és bastant... Això no vol dir que alguna d'aquesta gent estigui a favor de la independència, per suposat, eh? Mm. O al revés, no? Després hi ha una altra qüestió que jo crec que és important, que és que la societat moderna està molt individualitzada, però i quasi tot depèn de la decisió individual de cadascú, i això ha generat una necessitat de comunió, no? De comunió, de participar en coses en els que puguis vibrar amb els altres, en un sentiment comú, en una causa comú, etc. I des d'aquest punt de vista, causes més innòcues o benèvoles en la majoria de les ocasions, com és l'esport, que depenen de l'esforç i de l'atzar en gran part, són més agraïdes i més fàcil de que arrosseguin perquè d'alguna manera no presenten aristes des del punt de vista del conflicte d'identitats, no? I en el cas d'aquesta selecció, com ja va passar el 2010, la selecció, pues, bueno, qui va marcar el gol va ser Ferran, I gran part de l'equip està format per l'escola, i a l'altre canto i a l'altre costat hi havia el Messi, per Messi Henry, no? Que ha sigut un puntal del Barça. Llavors també hi ha aquesta cosa de l'espírit gregari, no? Tots els mitjans estan focalitzats des de fa temps en un esdeveniment que, a més, és un esdeveniment que té una estructura narrativa a l'estil de les tragèdies gregues, que té una gran capacitat d'arrossegament. Fins i tot la gent que, com jo, per exemple, doncs no segueixo massa el món del futbol i tampoc n'entenc, doncs també te deixes arrossegar, i llavors hi ha aquesta èpica, aquesta gesta, que l'esdeveniment té una progressió, té un misteri, té unes etapes de dificultat i de superació, i al final aboca a un, diríem, a una comunió general, que és la final de la Copa, no? Sí. Jo t'haig de dir que qui diu que ha gaudit, bueno, pot haver gaudit, però jo també vaig patir, perquè, escolta, estaven tot el rato dominant el joc, estaven constantment a la porteria de l'Argentina i xutant moltes vegades amb molt d'encert, jugades molt bones, i, escolta, la pilota no entrava, no? Sí. I llavors deies, bueno, aquí què passarà? Anirem als penaltis? Jo estava absolutament horroritzada de que anessin d'anar als penaltis, perquè per mi aquest relat que acaba en aquesta èpica final, el que no m'agrada és un acte de crueltat com són la tanda de penaltis quan hi ha empat, quan s'arriba a la final empat, perquè ho trobo d'una crueltat extrema.
3: Ah, però, no, però és un moment del protagonisme del porter,
1: Sí, això
3: perquè déu-n'hi-do aquest porter argentí,
1: Divo,
3: la quantitat que va parar.
4: Va ser l'únic que va jugar. Va ser l'únic que va jugar.
3: Totalment.
4: Martín Caparrós ho defineix molt bé aquest matí en el nostre diari. Diu, ganó el que jugó.
5: De fet, es van menjar tres. El que passa és que no podem oblidar, jo no vull entrar al debat ara, sobre el primer de Williams, que jo, si més no, el vaig gaudir, a més pel que significa la mateixa figura. Però deixa'm que digui una cosa, Freddy, arran de l'entrevista que has fet, perquè sí que trobo que els esportistes, sempre he defensat que tenen una responsabilitat i un altaveu potentíssim, no? I m'agradaria també parlar d'un perfil com és el d'Iglesias. Jo celebro que en el món del futbol comencem a trobar veus com la d'Iglesias, que denuncia no només el preu de les entrades, sinó que a més té i presenta i no té vergonya a l'hora de defensar una responsabilitat social, i a més també tampoc té vergonya d'assenyalar, per exemple, articles tan vergonyosos com el que vam poder viure del nostre expresident. Dic nostre, tot i que a peu de carrer vaig fer tot el possible perquè no ho fos, no? Però sí que trobo que en el marc de l'esport hi ha les fronteres, no? Es poden arribar a derrumbar, a caure, sempre i quan aquesta veu i aquesta responsabilitat sigui una responsabilitat d'exemple, no? Com a societat, i crec que hi ha forces veus en aquest equip que han treballat en aquesta línia. També podríem parlar de Lamin, també podríem parlar d'altres relats i defenses que ha fet el mateix Williams, i que a mi en aquest sentit sí que comparteixo.
1: Ara mateix passen 4 minuts d'un quart de 10, estem a l'hora del matí de Catalunya Ràdio. Deixeu-me que saludi el Jordi Roura, que va ser exentrenador del primer equip del Barça quan hi havia Messi, i responsable del futbol Mase, quan Lamine Yamal va arribar al club amb 7 anyets. Jordi, com estàs? Molt bon dia.
6: Hola, què tal? Bon dia, com estem?
1: Diries que va guanyar la Masia ahir?
6: Home, si hem de triar un guanyador, clar, és evident, és evident. Crec que al final, bueno, pues, per això que comentaves tu, no? Primer perquè a l'altre costat estava el Leo, no? Que ja no cal que en parlem més del Leo. I per Espanya, doncs, aquesta representació tan, tan important, el cas de Lamine, el cas del Cubarsí, fins i tot el Pedri, l'Eric i el Gavi, i no va poder anar el Fermín per una inoportuna lesió, no? Però, per tant, crec que el protagonisme dels jugadors de la Masia és indiscutible, i no solament això, sinó jo crec que també després, i això estem tots d'acord, Espanya, hi ha gent que li agrada més, gent que li agrada menys, però dir-ho, però la realitat és que Espanya té un estil molt semblant al que juga el Barça, no?
1: Sí, això t'anava a preguntar, eh? Perquè hem passat de dir allò del tiqui-taca burre a un joc en què en alguns moments, vaja, s'hi semblava. En alguns moments no només del partit d'ahir, sinó d'aquest Mundial en general.
6: Bueno, ja fa temps que Espanya crec que va ser amb el tema de Luis Aragonés, quan estava Luis, que va donar el gran canvi, no? Vam deixar una mica enrere aquesta famosa fúria espanyola, que tot era allò i venga, i vamos, i no sé què, i no sé quantos, que al final no va servir per gaire res, i va fer aquest canvi d'estil, no? Propiciat, òbviament, per aquest estil que tenia el Barça i que tants triomfs va donar, no? I que no? Doncs per la importància dels jugadors que tenia el Barça en aquell moment, el traslladar-se a la selecció, es va optar per aquest sistema, i crec que els resultats estan aquí, no? Jugant d'aquesta forma, òbviament, amb les variacions, les adaptacions que hi ha que fer, perquè com totes les coses evolucionen, no? I sempre hi ha els seus matisos, no? Però la idea essencial, que és dominar el joc a través de la pilota, crec que es manté, i aquesta idea genèrica del Barça. Li agradi qui li agradi.
1: Hi ha un altre punt, Jordi, que és la identificació sobretot amb els nanos més joves. El Lamine com a cas més clar, però clar, és que Pau Cubarsí ha estat escollit el millor jove del Mundial, es diu aviat, eh?
6: Bueno, el cas del... Tothom parla de Lamine, i és veritat que el que està fent el Lamine és una cosa... El Lamine té 19 anys i ha guanyat no sé quantes lligues i Eurocopes i Copa del Món, és que és clar. Però el cas del Cubarsí, que fins i tot se n'ha parlat poc, no? Jo crec que ahir en tot mereixement li van donar el millor jugador jove, evidentment, però és que estaria en la terna dels millors jugadors del Mundial, per mi. El que passa és que és defensa, és central i tal, i no es té tanta repercussió, òbviament, com els davanters o la gent que... Però el Mundial que va jugar el Cubarsí... és extraordinari. I, a més, ho he dit moltes vegades, no? Acabem normalitzant coses que no ho són. Estem parlant de dos nanos de 19 anys. Mm. És que, no ho sé, qualsevol de nosaltres ens en recordéssim quan tenim 19 anys. Hòstia, 19 anys, haver aguantat el que han aguantat, haver estat jugat com han jugat, amb tot el que suposa un mundial, el fet d'aguantar la pressió, moltíssimes coses, no? Aquesta edat, haver fet el que han fet... Pues no ho sé, quan no tinguin 24 o 25, pues no ho sé què faran, no? Mm. Em sembla una cosa extraordinària, no? Però voldria ressaltar el tema del Cubarsí, no? Perquè, òbviament, tothom parla de Lamine i amb raó, però el mundial que ha fet el Cubarsí és excepcional. Mm.
1: I després ja ho deies tu al principi, eh? Messi ja no se'n pot dir res més, però vaja, no. És a dir, tots plegats arribàvem a aquest Mundial pensant, bueno, mira, ja està, seran uns dies, i realment el paper que ha fet el Messi en aquest Mundial jo crec que ha sorprès, no sé si ha sorprès a molta gent, però sí que ha estat una gran notícia pel futbol, no? De veure el que, sense córrer, però ha arribat fins a la final, i la va tenir Argentina també.
6: Bueno, això demostra que primer és un tio molt intel·ligent, no? Jugant a futbol. I després, no sorprèn tant, el que el coneix, de vegades, òbviament ara té l'edat que té, no? Però el Leo és un jugador que, contràriament al que molta gent podria pensar, quan arribava el moment en pretemporades, a l'època de l'any que tu tens que treballar físicament per aguantar la temporada o per estar en bon estat físic, aquestes pretemporades, escolta, el Leo era el primer, eh? El que vull dir és que al final jo crec que el Leo és el millor de la història entre moltes coses, però bàsicament per la durabilitat, i tu no dures tots els anys que ha durat el Leo a primer nivell amb els registres i els números que té, si no et cuides moltíssim, si no treballes moltíssim, si no tens molta cura del teu cos, que al final és la teva eina de treball, i el Leo té això, no? Per tant, Jo crec que ell s'ha preparat a consciència, ha arribat a aquest Mundial, s'ha sabut dosificar en cada partit, buscar els moments, perquè semblava que quan Argentina estava en problemes, a tots els partits, ell s'activava, no? Semblava que estava esperant, bueno, jo vaig caminant fins que em necessitin, no? Mm. I ahir no li va donar temps, però Espanya, crec que si alguna cosa no va fer massa bé, per mi va ser els últims minuts, no els va jugar bé. No va ser capaç de dominar la pilota, no, va tindre pèrdues que generalment no té, i allà el Déu es va activar. I per un moment, doncs, sembla que estava esperant que tingués un problema a Argentina per activar-se ell, no? Per tant, bueno, jo crec que és un jugador irrepetible, i bé, suposo que haurà sigut el seu últim partit de Mundial, no?
1: El Jordi Roura ho deia, va ser exentrenador del primer equip del Barça quan hi havia el Messi, responsable del futbol base quan arriba Lamin. Quan veus la imatge de tots dos abraçant-se en una final del Mundial, què se't passa pel cap, Jordi?
6: Bueno, el primer que penso és que si jo que afortunat, he tingut sort. he pogut conèixer el Leo quan a la seva etapa formativa, que jo era entrenador dels equips inferiors. Després, a nivell professional, al primer equip, he estat molts anys amb ell. I després vaig tindre la sort de ser director de la Masia, doncs, de fitxar Lamin, no? I al final dius, home, he tingut la sort d'estar en dues generacions amb dos jugadors. Un que ja ha marcat una època, és el millor de la història, com ja he dit, i l'altre que el Lamin, que té unes condicions extraordinàries, que acaba de començar, però que he comentat abans, no? En 19 anys té un Mundial, una Eurocopa, tres lligues, esclar, el que pot aconseguir aquest noi dependrà d'ell, tot dependrà d'ell, de la seva ambició, de les seves ganes de treballar, de millorar, que encara té molt de marge, i del seu sacrifici, no? Però té tot per marcar una època, no? Perquè és un jugador excepcional.
1: Veus punts en comú entre els dos?
6: Bueno, cadascú té el seu estil en comú, òbviament, no? Vull dir, són jugadors absolutament determinants, els dos juguen en una situació semblant. Veurem ara quina serà l'evolució futbolística, no? Tothom parla d'aquest Lamin. Bueno, doncs l'any que ve potser juga per dintre, potser juga de nou, de fals nou, de no sé què, de no sé quant, ja ho veurem. Això dependrà també de l'entrenador, de la confecció de la plantilla, però òbviament són jugadors que molt especials, no? Ara al Lamin li diu una vegada, bueno, és que li costa marcar. Bueno, el Leo al principi, els primers anys, tampoc era tan golejador com ara, no? Són molt joves, no? Han d'anar evolucionant, han d'anar creixent, i el que et deia abans, a la mi, amb l'edat que té, doncs, si ell vol, i estic convençut que vol, i té el sacrifici necessari, té moltíssim marge de millora per millorar tots els registres, no?
1: Jordi Roura, moltíssimes gràcies, una abraçada ben forta, cuida't molt.
6: Vinga, gràcies a vosaltres, un plaer.
1: 3 minuts i arribarem a 2:15.
7: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
8: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
9: Tria 450 grams de contracuixa 2 amb 39 i estalvia't un 17%. I amb Lidl Plus 300 grams de salmó a 5,99 i estalvia't un 21%. Lidl, val la pena.
10: El sastre de Barcelona, una novel·la de Pere Angles. Entre Cuba i Barcelona al segle XIX, una gran història de lluita, ambició i supervivència. El sastre de Barcelona, Premi Néstor Luján de novel·la històrica.
11: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
12: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
13: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
14: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per 3 accidents.
15: No podem acceptar que hi hagi...
14: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius.
16: I una cosa més abans de la publicitat, perquè...
12: Catalunya Migdia.
17: Cada dia a les 2.
14: I a partir de les 3,
17: l'espai de reflexió a la tertúlia.
12: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
14: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
18: Amb TMB ets a prop de tot. De la feina i de les teves aficions, però també a prop del Pau, de la Berta i de casa l'àvia. A prop, d'aquí i d'allà, de qui va i de qui ve. Cada matí, de dilluns a diumenge. A prop de la rutina i a prop de trencar-la. A prop de tothom, quan més ho necessites, sempre. TMB, A prop de tot.
19: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada amb parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Ja m'entens.
22: Un programa d'un altre gènere.
23: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
24: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
25: Amb David Ávila.
24: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
26: I també disponible a la plataforma 3Cat.
27: A Catalunya Ràdio hi ha un programa que m'agrada molt, li diuen Lo Búnquer. Tres són, dos xicots i una noia. I allí me fan riure i és molt bo. Expliquen la vida de persones que està escrita en noveletes i la fan a la seva manera, amb un desparpajo.
28: El treball dignifica les persones.
27: I que te'n rius sense gana.
28: Aquesta és una frase d'un hit-pollos integrals.
24: Aquest estiu també hi ha Lo Búnquer. Dos xicots i una noia explicant noveletes amb desparpar.
27: Rius sense ganes.
24: De dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Senyals horaris de 9:45. Escolteu El Matí de Catalunya Ràdio a l'Àgora amb la Milagros Pérez Oliva, l'Oriol Marc, la Montserrat Nebrera i la Fra Blanco. I ara hem escoltat una estona el Jordi Roura, que va ser entrenador en diferents mesures, diferents categories, de Messi, de Lamine Yamal. I, Montse, tu volies destacar això de la capacitat de sacrifici que ha dit el Jordi, eh?
1: Sí, sí, m'ha semblat... Ja, de fet, el fet de veure en Messi amb 39 anys al Mundial, la major part del temps passejant-se pel camp, no? Semblava que estava allà mirant, i de sobte s'activa com si fos una tanqueta i col·loca la pilota allà on toca, amb independència que després els altres l'encertin. Això que diuen de que no el deixis pensar perquè, perquè la col·loca, té a veure amb aquesta idea que ens deia en Roura, que em sembla la més important de totes. Hi ha gent brillant, hi ha gent màgica, hi ha gent que quan la veus jugar, fins i tot els que no entenem diem allò és gran futbol, però després hi ha això, que no tots els esportistes ho tenen, que Messi ho ha tingut, aquesta mena de discreció, capacitat de concentrar-se en el que toca, anar-hi poc a la juerga i més a la, això, al sacrifici, que l'ha fet, bueno, clar, si ajuntes la genialitat esportiva i aquest control mental que et diu que tu has de col·locar la teva eina de treball, com ha dit en Roura, no? Al servei del més gran, jo crec que el que arriba és això, el millor jugador de la història. I això, els que estàvem allà mirant, ens trencava el cor, perquè hi havia una part que deia aquest, perquè no, on es podria col·locar Messi, perquè això no significa...
0: No s'acabi mai.
1: O susto muerte, no?
0: Ja, és això.
2: No, i la capacitat, que ho deia també Jordi Roura, de ser intel·ligent dins del camp. Tots els entrenadors que ha tingut Messi, el que destaquen és la seva capacitat d'interpretació del joc, la capacitat de ser on toca quan toca, la capacitat d'accelerar quan toca accelerar, de frenar quan toca frenar, de fer la passada quan toca, i en aquest Mundial ha estat quirúrgic. Ell ha seleccionat molt bé quan havia de córrer i quan havia de córrer, i és dins del seu equip, és qui més driblings ha fet, més passades clau ha fet, més ocasions ha generat, per descomptat més gols que ha marcat, i fins i tot ahir hi ha un moment que fa una centrada que la treu Cubarsí de manera miraculosa, i al final és l'encarregat de llançar l'últim córner, que si no cau en peus de Giuliano Simeone, ojo, no hagués estat l'empat, sí. I per tant sap molt greu veure'l, i també marxa, és una mica allò que es diu sempre, de la gent no troba a faltar el primer disc de Manel, sinó com era ell, quan els Manel van treure el primer disc.
0: Doncs, ai, m'agrada això, sí.
2: Em passaré 20 anys trobant a faltar Messi, que és segurament un dels éssers humans en qui més he confiat a la meva vida, sí. I que més retorn he tingut d'aquesta confiança.
0: Sí. Afra, el que dèiem abans, que tu que t'has dedicat a l'esport, clar, aquests personatges que combinen això, aquest punt de genialitat i d'esforç i sacrifici, com deia la Montse, arriben un cop molt de tant en tant, eh?
3: Bueno, i tant en tant que al final jo també considero que és el millor jugador de futbol de la història i que trigarem dècades en tornar a trobar un esportista com aquest, perquè a més cal tenir en compte l'edat, no? I com ell sap regular també les seves pròpies capacitats, i això de que Messi camina pel camp, de sobte es troba la pilota i arrenca com ningú, sap perfectament entendre contra qui s'està jugant, què s'està jugant, i a mi em sembla que a més un cop pitat al final del partit va saber estar a l'alçada, i les primeres llàgrimes arriben després de posar-li, si malament no recordo, de posar-li la medalla, va saber liderar el seu equip, perquè és un esportista que transcendeix molt més enllà, no? I aquesta figura que veies tota l'estona quieta, que la veies esperant aquest moment adient, perfecte, i estic d'acord amb el que estan dient els meus companys, és un d'aquests esportistes que és millor no deixar-li pensar, no? Jo, per mi, és el millor jugador de la història de futbol, ja dic, no en tinc de futbol, una mica tona més sí d'esportistes, i com a esportista, doncs, bueno, sempre voldries, no, que amb aquesta figura i amb aquest poder que tenia Messi, fora del camp hagués fet més, però això és una reivindicació que sempre de vegades tenim, no?, de dir, hosti, treballar més per una postura humana fora del camp, però no li puc fer crítica al seu joc ni al seu perfil, perquè és inigualable, no hi haurà un altre.
0: I això, Mila, també s'ha comentat molt, no? És a dir, aquesta figura, abans de començar el Mundial, jo recordo que es deia, en aquest Mundial no hi ha grans figures, no hi ha grans estrelles, perquè Messi ja no és el que era, Cristiano ja no és el que era. Home, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do com ha acabat aquest Mundial.
4: Sí, sí, bueno, Cristiano també se'n va anar mig plorant, no? I no, jo crec que Messi té el benefici de la simpatia de tothom, i especialment a Catalunya, per lo que ha sigut pel Barça i pel model que ha significat també. I aquí, des d'aquest punt de vista, jo en el partit vaig pensar que en algun moment Messi devia patir bastant el joc duríssim que van aplicar alguns dels jugadors de l'Argentina, i en alguns moments joc brut, perquè anaven a fer mal quan no anaven, quan el gest amb el que feien mal no tenia l'objectiu d'aconseguir la pilota, simplement simular que anaven al darrere de la pilota per intentar lesionar o per intentar fer mal. Això ho vam veure tots, no? Vull dir que va ser un joc desagradable. I després, al final, quan es va acabar el partit, i en aquells moments llarguíssims en el que s'espera que se forme la presidència per entregar i tot allò, després també vam veure que la major part dels jugadors argentins li van donar l'esquena a la selecció espanyola i es van negar a fer-li el passeillo, que és una mostra de deportivitat, d'esportivitat. Tu has perdut, i a més en aquest cas no hi havia polèmica arbitral. Si algú tenia alguna cosa a dir sobre l'arbitratge, era el gol anul·lat, diríem. I per tant, no hi havia cap polèmica arbitral que pogués beneficiar al perdedor. Van jugar molt dur i no van tenir, excepte al final, fixa't, a la segona part pràcticament ja de la pròrroga, que van tenir dos o tres ocasions de perill gravíssims per Espanya, tampoc no van jugar tan bé, no? Llavors, a mi em va voldre una miqueta veure el Messi una mica sol en aquell ambient en el que el partit, l'equip no donava de si el que tothom esperava que donés de si. Messi era la figura, diríem, indiscutible, però clar, amb les limitacions de l'edat que tenia, i amb un joc que segurament tampoc no era el que representa millor la trajectòria del Messi.
0: I després hi ha una altra cosa que també volíem comentar, i de fet la Montse l'altre dia, quan parlàvem de l'article de Mariano Rajoy, comentàvem que és l'explotació comercial d'aquest Mundial, més enllà de la part estrictament esportiva, perquè hi ha moltes crítiques dient que s'han sobrepassat tots els límits. Un Mundial sempre és una màquina de fer diners, però en aquest cas hi ha moltes crítiques a la FIFA al voltant d'aquesta qüestió. Deixeu-me que saludi el Marc Menchen, que sempre és interessant sentir-lo quan es tracta d'economia i esport. Ell és fundador i CEO de Tu Playbook. Marc, com estàs? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia. Què tal? Com esteu?
0: Realment, aquesta, entre la venda i revenda d'entrades, l'explotació comercial de les pauses d'hidratació, tu tens la sensació que l'explotació purament econòmica del Mundial ha arribat a nivells mai vistos fins ara?
5: Sí, jo crec que han volgut capitalitzar el fet de que es feia allà, i de fet en alguna intervenció pública ells mateixos ja havien dit que volien adaptar el model del campionat a la cultura americana. Amb algunes coses els ha sortit millor, amb d'altres una mica pitjor, o han hagut d'acceptar que hi ha coses que culturalment del futbol no les pots canviar, no? Com el del descans. Al fi, inicialment es va dir que podien ser 30 minuts de pausa, finalment van ser 15, i jo crec que ara amb el Mundial 2030, que es farà aquí a Espanya, Portugal i Marroc, jo crec que algunes coses de les que hem vist en aquest Mundial probablement no les tornarem a veure.
0: Anava a preguntar-te això. Algunes d'aquestes coses, per exemple, els anuncis de la pausa i hidratació, que ara ho comentaré.
5: Això sí. Això es queda.
0: Això ha vingut per quedar-se, eh?
5: Sí, jo crec que han vist que és una cosa que funciona bé a nivell comercial, que a ells, a efectes d'anar a vendre els drets audiovisuals, els hi permet justificar les televisions, que en un partit de futbol on abans hi havia el pre, l'intermig i el post, ara tenen dos moments addicionals més de publicitat, que a part eren els moments més cars de publicitat aquí a Espanya. Si no recordo malament, Televisió Espanyola venia aquestes pauses a 900.000 euros per partit, perquè és una pausa que no et dona temps a aixecar-te gaire del sofà. O sigui, a l'intermig sí que te'n vas a fer altres coses, vas a la nevera, prepara sopar. En canvi, la pausa d'hidratació és suficientment llarga com per ficar molts anuncis, suficientment curta com perquè no t'aixequis a fer cap gestió, i jo crec que això definitivament es queda.
0: El que passa és que sí que és veritat que la FIFA ha arribat o està fent coses que, vaja, vist des de fora, sembla una mica, diria jo, fins i tot pornogràfic. Per exemple, això que s'ha anunciat que vendrà en ells de campió. És a dir, es faran més de 2.000 peces commemoratives i numerades per aquesta edició del torneig. Hi ha una part que es donen a l'equip campió, però la resta es vendran. aquí el millor postor, diguem-ne. Vull dir, i fins i tot va llegir l'altre dia que la gespa també es tallarà trossets de la gespa i també es vendrà. Vull dir que realment l'explotació econòmica d'aquest molial arriba fins a tot, literalment a tot.
5: Que això es queda. Al final el que busquen és què més podem fer per extreure més diners dels aficionats, sobretot en un mercat com el nord-americà. Jo crec que probablement a Europa hi ha coses aquestes que no veurem aquest frenesí i aquesta fervor per veure-ho. Però penseu que a la víspera de la final del Mundial es va fer un festival que es diu Fanatics Fest, que eren 200.000 persones en unes naus industrials on bàsicament eren a comprar cromos, anar a comprar samarretes signades, hi havia més de 200 esportistes d'elit per allà signant autògrafs, fent entrevistes. O sigui que hi ha realment una moda i un concepte del col·leccionisme, del memorabilia, si li volem dir, que clarament el que estan veient és que hi ha gent que potser mai voldrà pagar-se un abonament a l'estadi del futbol, que és la típica manera d'extreure-li diners a l'aficionat, però que hi ha un tipus d'aficionat més FOMO, no? Més que m'apunto a les modes perquè s'hi porta, que un anell de campió del Mundial que vaig anar a la final perquè vaig pagar $5.000 per anar a veure-la i que costa $2.000 l'anell, me'l puc pagar i això potser en un temps val X, me'l compro i ja veuré què em faig això. I aquí jo crec que la FIFA és la primera edició d'un producte, eminentment, anem a dir-li europeu, que agafa totes les tendències i vies de l'esport nord-americà d'explotar el fan i nosaltres l'estem veient ara, que algunes ens xoquen perquè aquí, com a consumidors de futbol europeu en aquest cas, no les acostumaven o no estàvem tan acostumats a veure-les.
0: Però als Estats Units sí, clar.
5: Als Estats Units el tema de col·leccionisme, el tema de pagar el que s'ha pagat per entrades, el tema del halftime i a més, ja és una cosa que París forma part de l'espectacle. Jo crec que aquí, quan torni a Europa al Mundial proper, jo crec que veurem una reculada en algunes coses, també perquè l'espectador europeu és diferent, per tant no pagarà segons quines coses, ni tampoc els estadis, principalment de la Lliga i de Portugal i del Marroc, tampoc estan preparats a nivell VIP per segons quins productes, que allà pues, sí que s'han pagat i ho hem vist i de vegades ens ha frapat, doncs ha fet una mica de vergonya aliena.
0: L'altre dia llegia un article que deia que la FIFA ja ha deixat de ser una organització esportiva i ara ja és un conglomerat dedicat a l'entreteniment, com pot ser, doncs què sé jo, Disney, no? Perquè hi actua amb els mateixos paràmetres. Ho compres tu, això?
5: Sí, si fem una analogia, pues està la saga de Star Wars, no? O la saga de Marvel, o la pròpia de Mickey Mouse, o Toy Story, ells tenen una IP, no?, que li diuen, que és el Mundial de Futbol, que és cada 4 anys, per tant és un bé escàs, o sigui, només es produeix un cop cada 4 anys, i que hi ha gent disposada a pagar molts diners per aquest producte. Sí que és veritat que hi ha coses que s'allunyen una mica del que hauria de ser, perquè al final és com si la Comissió Nacional de la Competència també tingués una operadora de telefonia mòbil, no? Si sóc qui posa les normes de com es juga al futbol i què es pot fer i què no es pot fer a nivell de competicions, però al mateix temps aprofito aquesta posició meva per crear un producte que ningú més pot replicar, i hi ha una imatge molt evident de la final d'ahir, no sé si recordeu, quan surten totes les banderes de tots els països, però hi ha més banderes de la FIFA que de països participants, pràcticament. Per tant, també aquesta primera edició és la primera de la FIFA de voler anar a exposar pues, aquest Disney, no? Escolta, l'amo d'això i qui condueix aquest show sóc jo.
0: Ara que ho deies, la FIFA, per exemple, va dir abans del Mundial que preveia uns ingressos d'11.000 milions de dòlars. Està per veure si això es supera o no. On van aquests diners? Se sap?
5: Hi ha una molt bona part que va a l'organització del campionat, o sigui, va als equips participants, i de fet el campió són 50 milions d'euros que es portava el campió del campionat. Ja, penseu, hi ha 745 milions d'euros que anaven a repartiment de federacions nacionals. És a dir, que hi ha una molt bona part que ja se'n va als participants. Després hi ha una bossa de diners que també se'n va als clubs per la cessió dels futbolistes. I després, teòricament, i és cert, però és veritat que després l'ús que se'ns fa o on realment arriben aquests diners, si és així o no, teòricament va a la reinversió de la promoció del futbol a tot el món. O sigui, hi ha una part de diners que va a programes de desenvolupament del futbol, que en principi estan auditats, en principi estan controlats, i ens hem de creure que va pel bé del futbol. També pensem que són 4 anys que és com els Jocs Olímpics. O sigui, el Mundial, la FIFA perd diners 3 anys, on reparteix més diners dels que realment genera, I quan arriba el Mundial ja és quan directament sí que hi ha un benefici. El problema és que, si us fixem, jo crec que és una cosa que podem ser molt crítics amb la FIFA, és que són uns mesos o un temps en el que personal de la FIFA, personal de federacions, viu a un nivell de luxe i de tot pagat que fa qüestionar si aquests diners no estarien més ben fets servits, invertint encara més en la promoció del futbol, que no pues, amb una certa ostentació al nivell de tren de vida que han portat alguns dirigents aquests mesos.
0: Marc Menchen, fundador i CEO de Tu Playbook. Marc, mil gràcies, com sempre. Una abraçada.
5: Que vagi molt bé, una abraçada. Cuideu-vos.
0: 9:45. Montse, tu ho deies l'altre dia. Vull dir que aquest Mundial és on... Ja se sap, que és una màquina de guanyar diners i de generar diners, però aquesta vegada sí que la sensació és... Escolta, què més podem vendre? Què més podem explotar?
1: Bueno, és que si ho ha estat sempre, aquesta vegada ha quedat descarnadíssim, més explícit que mai, com suposo que tot, no? En política tot s'ha fet molt més explícit, les paraules són cada vegada més fortes, i també en aquest àmbit, que clarament fa del futbol no un esport, sinó fonamentalment una màquina de fer diners d'una dimensió. L'altre dia comentàvem a casa, segurament té a veure en què és l'esport que més fàcilment és el més democràtic. Tu amb dos pals ja tens en una esplanada, ja tens una possibilitat de jugar a futbol, no? Per tant, és el gran somni des de l'ascensor social, tot i que després no es manifesti. I això arrossega una quantitat de gent que mira, i és una roda que s'ha posat en marxa, de manera que ara s'ha fet ja tan bestial que jo tinc dubtes de que no s'hagi fet, entre cometes, allò que calia perquè un Messi arribés a la final, i perquè un equip que tothom reconeix d'una potència bestial com és el cas d'Espanya, de la Roja, també, no sé si altres podien arribar, però jo, o sigui, la sensació de que no ens podíem perdre una final del final de la carrera de Leo Messi, reconeguent tothom com ho reconeix que és el millor jugador de la història, bueno, s'ha doncs fet el possible, no sé com, Infantino i l'altre que trucava i aquest que no sé què deia, i no dic que hi hagi una consorça directa, però com si s'arrenglaressin tots els astres perquè aquestes coses passessin, perquè molts diners es jugaven en què en aquesta final hi hagués aquests protagonistes. Molts diners, molts més. Bueno, tant com per revendre entrades a milionàries, no?
0: Exacte,
1: pel que sembla.
0: Exacte. Bueno. De fet, el que diu la Montse té tot el sentit, perquè recordem que quan es va organitzar allò del Mundialet de clubs, en teoria es va dir hi aniran els campions de cada lliga. Campió de la Lliga Espanyola, el campió de la Lliga Anglesa i tot això. I a última hora la FIFA diu, no, convidarem l'Inter de Miami perquè no ha guanyat la Lliga, però ha arribat líder a la fase regular. Clar, això traduït al català, Inter de Miami, perquè hi és Messi. I sabem que sí, que si hi ha Messi, el Club Mundialet de Clubs té una audiència que si va el guanyador de la Lliga Americana no hi és.
2: I tant, només has de mirar quin volum d'ingressos tenia l'Inter de Miami abans d'arribar Messi i quin volum d'ingressos té ara. El seu al capdavant hi ha David Beckham i un català, crec que forma part del nucli restringit que porta les finances del club. I en aquest sentit, estic molt d'acord amb el que deia el Marc, en referència sobretot a aquesta luxificació dels estadis i de les experiències. O sigui, el futbol normalment fins no fa tant era un esport d'aquells, tu anaves al camp, a vegades al camp no hi havia ni seients, el podies seguir dret, i ara cada vegada que es remodela un camp d'un equip de primera fila, un de les parts més importants dels planos és les llotges VIP.
1: La casita, no?
2: La casita del Bad Bunny. Vestida de futbol. Els estadis nord-americans, el futbol americà, ja, crec que hi ha només 17 o 18 dates de jornada regular, més els play-offs, per tant, el volum de negoci és limitat, perquè és molt limitat en el temps la competició en fase regular, però si tu mires els estadis, tots tenen una franja, que són llotges VIP, que donen la volta a l'estadi, amb una experiència...
0: Com el Camp Nou.
2: Exactament com el Camp Nou, el Camp del Tottenham, que és un equip que ha estat a punt de baixar a segona divisió a la Premier, doncs té un camp impressionant que pot explotar de manera bestial. L'Arsenal, igual, qualsevol remodelació de qualsevol estadi, ara passa per aquí, perquè els ingressos venen d'aquí, de convertir els partits de futbol en experiències que no estan ni molt menys a l'abast d'un aficionat normal o normal com l'enteníem fa 20 anys, però que pels clubs és una autèntica salvació.
0: Mil, és el que dèiem, és a dir, això sempre ha sigut una màquina de generar diners, però ara aquesta màquina, les sensacions que els engranatges van més de pressa que mai.
4: I tenen més poder que mai.
0: Exacte.
4: Perquè els mitjans de comunicació han canviat molt, hi ha molta xarxa social que està aquí, i hi ha una part fosca de tota aquesta part de l'explotació comercial, que és tota aquesta part de les apostes, que també mou molts diners, les apostes esportives s'està convertint en una font de preocupació també pel tema de l'addicció al joc. De totes maneres, a mi el que em crida més l'atenció de manera més desagradable és l'ostentació i el tren de vida que porten els capitostes de la FIFA i com estan d'alguna manera traient tot el suc possible a nivell personal també d'uns esdeveniments generals. I també, no n'hem parlat, però ahir el morbo jo crec que estava a la llotja.
0: I tant.
4: No?
2: I tant.
1: També.
4: A la llotja hi havia molt de morbo, sobretot perquè podia passar de tot. Jo pensava, a veure què pot passar. Podia passar de tot havent-hi Donald Trump com a anfitrió, que ja sabem que és absolutament imprevisible i que sempre té alguna sortida de to i de pota que en aquest cas pues, podia ser inclús desagradable. A més, a la llotja hi havia els dos coanfitrions que estan a matar amb Donald Trump i que Donald Trump porta una campanya feroce contra Canadà i contra Mèxic. En el cas de Canadà, inclús aquelles propostes d'annexionar-se als Estats Units i en el cas de Mèxic amb tot el tema de la immigració i del paper i de les relacions comercials amb tots dos. I hi havia Pedro Sánchez, que és el gran antagonista mundial de Trump, i bueno, el que va passar que va ser pues, que Trump va estar mig partit endormiscat, va saludar a Pedro Sánchez, van aparcar les diferències i es van dedicar a mirar el partit, cosa que és d'agrair, perquè només faltaria que hi haguessin tingut allà
0: que s'emboliquessin ahir.
4: Exacte.
0: Afra.
3: Després també, a més d'aquesta realitat que està situant des d'un punt de vista geopolític i aquesta fotografia, i després també de situar, jo crec que amb encert, la denúncia sobre tota la part de les apostes està l'altre vessant, que és l'explotació també laboral que en el món de l'esport i en el món del futbol es viu, no? Com precisament per poder fer efectiu aquest espectacle hi ha milers de persones que treballen i que han hagut de construir aquesta realitat a partir de sous irrisoris i una realitat horària abusiva, no? Però hi ha un element que a mi, jo haig de dir, hi ha elements que em van semblar profundament cutres, però és el meu gust. És el meu gust. A mi em va semblar molt cutre el que es va fer a la mitja part amb un intent de posicionar-se com en la final de la Super Bowl. Em va semblar molt cutre. Jo que sóc molt promadona, em va semblar estrany, diré estrany, no? A les xarxes socials no deixaven de parlar d'IA. I també dir que no dins de molt la utilització, l'ús de la intel·ligència artificial per a aquest tipus d'espectacles o altres haurà de situar-se i després també un element que em va semblar molt cutre des del moment inicial va ser la posta en escena del guardó, no? Dins d'aquesta caixa de Louis Vuitton. Bueno, jo crec que ja és el reflex, és la imatge, és la fotografia precisament del que estàveu denunciant, no? Com precisament el futbol, que és un esport com gairebé tots, accessible per totes les classes socials, s'ha convertit en una altra cosa.
0: Això ja en parlarem un altre dia, però és que per la banda de la luxificació, Louis Vuitton està invertint molts diners en l'esport. Era patrocinador dels Jocs Olímpics de París, va haver-hi una imatge a la cerimònia d'inauguració de les maletes Louis Vuitton. Vull dir
1: és el seu gran banner, un gran escaparat.
0: No.
1: Però diguem que tot ho va compensar el fet de les paraules i sobretot la forma física de Tom Cruise, que sí? Estem d'acord amb això?
2: Home, està estupendo.
0: Arribar a aquesta edat. 7 minuts i arribem a les 10, va.
6: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón, amb suc espremut. La gran diferència.
7: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
8: No hi ha res millor per combatre la calor que un 30% en tots els refrescos. Bescanviable en un cupó que et serveix per a molt. Només el 20 de juliol als hipermercats i a Market.
9: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
10: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
9: A més, té un 98% de carn.
10: És natural que es noti, oi?
9: Doncs sí, natural.
11: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
12: El Matí de Catalunya Ràdio. Connectem ara amb el Corte Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
13: Hola, molt bon dia, com va? Fins al 22 de juliol tenim les segones rebaixes de la col·lecció de bany per home, dona i infantil del Corte Inglés. Per ella hi ha una selecció al 40% de Dolores Cortés, Selmark, Dona Cara New York o Chantel. També una selecció al 30% d'Emphasis i al 20% de Green Coast i Easywear. Per home, una selecció al 40% de Bosch, Pertegaz, Geox i Escola Nàutica. Una selecció al 30% de Green Coast, al 20% de Dustin i Emidio Tutsi. I una increïble selecció de Easywear per només 17,99 euros. Ah, i també n'hi ha pels més menuts, eh? Descobriu una selecció de bany infantil al 40% de Pepe Jeans, Tommy, Hackett, Coconut, Kids, El Corte Inglés i Baby, El Corte Inglés. Són les segones rebaixes de la col·lecció de bany del Corte Inglés, amb fins a un 40% de descompte en una selecció de marques. No t'ho perdis, fins al 22 de juliol a la botiga, web i app. I aquest estiu, les botigues del Corte Inglés de la plaça de Catalunya i la Diagonal, així com el supermercat de Francesc Macià, estaran oberts els diumenges i festius de 12 del migdia a 8 del vespre. T'hi esperem, eh? I res més per avui. Adéu-siau, bon dia.
14: Catalunya Ràdio.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: I la Milagros Pérez Oliva, l'Oriol Marc i la Montserrat Nebrera amb la Fra Blanco. Recte final de l'Àgora. Canvi radical de tema, ho hem comentat abans a l'informatiu. Hi ha menys mosquits, en principi. Aquestes onades de calor i aquestes circumstàncies fan que hi hagi menys mosquits. Saludem a aquesta hora el vicepresident i portaveu de l'Associació d'Empreses de Control de Plaques de Catalunya, l'Andreu García. Senyor García, com estem? Molt bon dia.
15: Hola, bon dia.
0: Per què passa, exactament? Per què tenim menys mosquits?
15: Doncs bé, la veritat que la previsió no era aquesta, és a dir, havíem tingut un hivern molt humit, molt plujós, i ja sabem que els mosquits i l'aigua són molt amics, no? Necessiten moltes col·leccions d'aigua per a proliferar, però hem tingut una primavera i estem tenint un estiu extremadament sec. Aleshores, clar, aquí es donen dues coses. Els focus, diguem, de mosquits naturals, que serien aquelles col·leccions d'aigua que es generen de forma natural, no hi són, perquè no està plovent, hi ha molt, està un ambient molt àrid, molt sec, i aquestes altes temperatures, aquests rècords que estem vivint de temperatura alta, aquelles col·leccions d'aigua que es puguin generar de forma artificial, és a dir, per l'acció humana, s'assequen molt ràpid, no? Hi ha molta temperatura, doncs aleshores l'evaporació i s'assequen molt ràpid. Per tant, el que tenim és que els mosquits, el que portem d'estiu, tenen molt pocs llocs on criar i, per tant, estem notant una població més baixa del que esperàvem, la veritat.
0: I això afecta tots les bestioles, diguem-ne, les paneroles també, per exemple?
15: Afecta especialment els mosquits, perquè, com dic, necessiten l'aigua per al seu cicle vital, és imprescindible. Han de la fase larvària està l'aigua. Les paneroles és una altra pel·lícula. Primer, perquè no necessiten l'aigua per a completar el seu cicle vital, això és una fase crítica, és clau. I segon, perquè les paneroles, el seu indret predilecte és la xarxa de clavegram. I allà no falta aigua. Vull dir, independentment de que no hi hagi pluja, allà l'aigua s'aboca de forma artificial per l'activitat humana i, per tant, allà l'aigua que puguem necessitar elles per a beure o per a tindre un grau d'humitat acceptable, allà no està afectant.
0: I si ara afluixa una mica la calor i plogués una mica, llavors el nombre de mosquits de cara a la resta d'estiu creixeria?
15: Sí, correcte. De fet, no és habitual aquesta situació d'ara, però sí que és molt comú que cap al final de l'estiu, inici de la tardor, que encara hi ha temperatures elevades, arriben les primeres pluges i allà acostumbra a haver, final de setembre o durant l'octubre, activitat de mosquits bastant rellevant. Aleshores, és una cosa que no es descarta.
0: Quan diem que hi ha menys mosquits, són menys mosquits de tots tipus, del tigre també?
15: Evidentment, els mosquits funcionen tots igual en quant al cicle vital, és a dir, necessiten tots aigua i, per tant, afecta a tots. El que passa és que pel tipus de col·lecció d'aigua que els agrada, potser estaria afectant més al tigre, inclús. Això té que veure amb que el tigre necessita col·leccions d'aigua molt més petites. Per tant, aquestes col·leccions d'aigua que solen generar als domicilis,

0: Els mosquits us piquen menys o...
1: Jo el que sé és que tinc, com en el cas de Messi, tinc el cor dividit. No sé si prefereixo ofegar-me de calor o ser absolutament acribillada pels mosquits.
0: Sí. Bueno, però n'hi ha menys, diuen.
1: N'hi ha molts menys.
0: Sí, eh?
1: A mi me n'han picat aquest estiu 3. Sí. O sigui que 3 és molt poc, comparat amb els 300 habituals.
0: Sí, doncs mira.
2: A mi, he de dir que aquest any me n'han picat més que mai, però crec que és una anomalia estadística que no és significativa.
0: És mala sort.
2: Mala sort.
1: Transformació genètica té.
2: Exacte. Algun problema de tenir aquest any.
0: Hem arribat a les 10. Natàlia Ramon, com estàs? Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Moment d'actualitzar-nos.
3: Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials. El president de la Generalitat, Salvador Illa, nomenarà el fins ara número 2 del departament com a nou conseller en substitució de Mònica Martínez Bravo, que plega per motius personals. Ha exercit el càrrec a cavall entre Barcelona i Madrid, on resideix. Raúl Moreno és educador social i la seva trajectòria política com a regidor a Santa Coloma de Gramenet i també com a diputat al Parlament ha estat sempre vinculada a l'àmbit social. És el primer canvi que fa Salvador Illa al govern i arriba a la meitat de la legislatura.
4: Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el Pavacura.
3: La fins ara consellera Martínez Bravo deixa el càrrec la mateixa setmana que el Parlament ha de votar les conclusions de la comissió d'investigació sobre la gestió de la DGAIA. Raúl Moreno prendrà possessió del càrrec aquesta mateixa tarda i demà ja participarà en la reunió del govern. Més notícies, Marta Prat.
5: Avui que fa mig any de l'accident ferroviari de Gelida, la xarxa encara està lluny de normalitzar-se. Un maquinista, recordem-ho, en pràctiques va morir quan el tren va xocar contra un mur de contenció que va caure sobre la via a causa del temporal. Doncs 6 mesos després, les incidències diàries fan que encara no s'hagi recuperat la confiança de l'usuari, encara que s'hagi restablert bona part del servei en totes les línies. Durant aquest mig any, Adif ha inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa, sobretot trinxeres i talussos, però encara queden 135 limitacions temporals de velocitat. Francisco Cárdenas, maquinista i representant de la UGT a Renfe, creu que per Nadal ja es podrà tornar a la normalitat. Són declaracions a 3CAT Info.
6: Sí que es cierto que las fechas ellos no se atreven a darla. Yo creo que como mínimo Navidades, si no a posteriori, es cuando ya podríamos empezar a decir que estamos prácticamente, si no totalmente, en la normalidad.
3: Les tres onades de calor amb què hem estrenat l'estiu i la falta de pluges han fet caure el nombre de mosquits a uns nivells que no vèiem des dels anys de sequera. Malgrat la primavera plujosa, que feia preveure un any complicat pel que fa a aquests insectes, almenys de moment no està sent així. Les temperatures extremes d'aquests dies compliquen la vida dels mosquits i, a més, ajuden a l'evaporació ràpida dels pocs focus d'aigua que hi pugui haver, de manera que les cries no tenen temps de desenvolupar-se. Tomàs Montalvo, cap del Servei de Vigilància i Control de Plagues de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, ens confirma que a la ciutat aquest estiu hi ha menys mosquits que els dos últims anys.
7: Estem veient aquesta reducció referent als dos anys anteriors, per exemple, no? Tant a nivell d'incidències que poden comunicar els ciutadans per als diferents canals que té l'administració, com a nivell de la vigilància territorial que efectuem, no? És molt evident que tenim menys registres d'activitat i d'incidències que els dos anys anteriors.
5: Ha atacat un nou vaixell a l'estret d'Hormuz. És l'últim episodi en l'escalada de violència a l'Orient Mitjà. L'Iran ha atacat en les últimes hores diversos petroliers en aquest punt estratègic pel comerç mundial. Washington ha fet, mentrestant, la novena nit consecutiva d'atacs aeris contra Teheran. Malgrat l'increment de les hostilitats, tant l'Iran com l'administració Trump mantenen la porta oberta a la negociació. Marco Rubio és el secretari d'Estat dels Estats Units.
8: Els Estats Units sempre es mantenen oberts a una solució diplomàtica. Ho hem intentat diverses vegades amb l'Iran i continuarem intentant-ho, però responem al seu comportament i el seu comportament consisteix a llançar míssils i drons contra vaixells.
5: L'escalada a l'Orient Mitjà ha fet pujar el preu del petroli Brent fins a superar en algun moment els 91 dòlars al barril, el registre més alt des del juny.
3: El govern ha comunicat a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, que ha de tancar definitivament la via ferrada de la Cala Molí abans de final de

0: any una decisió per protegir la nidificació d'una espècie vulnerable de corb marí. El consistori demanarà poder continuar negociant per obrir-la de manera intermitent. Girona, Laia Claret.
1: Des del consistori insisteixen que volen continuar negociant amb el departament per poder obrir-la uns mesos a l'any. Carles Motes és l'alcalde i demana això.
2: Mantenir oberta la via ferrata durant els mesos de l'any en què el corb marí emprovellat no està nidificant en aquest esplai i així poder-lo utilitzar i poder gaudir d'aquest entorn natural que tenim a la nostra ciutat.
1: La resolució arriba poc després que la via ferrada hagués reobert al públic. L'Ajuntament havia anunciat que la Generalitat n'autoritzava l'obertura durant la temporada d'estiu i fins al desembre. Una decisió aplaudida pel sector turístic després de mesos de restriccions. De fet, la via és un punt de debat de fa temps perquè, d'entrada, només es tancava parcialment durant l'època de nidificació, però aquest any la restricció ha afectat tot el recorregut i s'ha allargat fins al juliol. Això ha provocat protestes d'empreses de turisme, càmpings o hotels que argumenten pèrdues. Laia Claret, Catalunya Ràdio, Girona.
0: I ara els esports, que avui són protagonistes, Ernest Macià.
3: Doncs sí, la selecció espanyola ha guanyat el Mundial després de superar l'Argentina a la pròrroga gràcies al gol de Ferran Torres, jugador del Barça, en una final que es va jugar a Nova Jersey. És el segon títol d'Espanya després del que va aconseguir el 2010 i s'ha aconseguit amb 9 catalans i 3 jugadors més del Barça. L'expedició arriba a Madrid, passada la una, i aquesta tarda es fa la rua als carrers de la capital espanyola. El Tour avui es fa a la 16a etapa després de la caiguda de Jonas Vingegaard a la 15a, que fins ara recordem, era el segon a la general i Pogacar esdevé encara més líder. I aquesta tarda, Paula Badosa jugarà la final del torneig de Iaşi a Romania contra l'egípcia Mayer Sherif. El partit s'havia de jugar ahir, però es va ajornar per la pluja.
4: Fins aquí les notícies.

I comencem aquest dilluns mirant de prop alguns dels temes que marcaran el futur immediat del nostre municipi. La setmana passada, als micròfons d'aquesta casa, l'alcalde de Sant Just, Joan Bassaganyes, va fer balanç de l'actualitat municipal després del ple ordinari del mes de juny. Una entrevista que ens va deixar diversos titulars i que també convida a una reflexió pausada. Una de les grans preguntes, un dels grans debats que ens va formular aquest ple del mes de juny és la futura zona de baixes emissions, una obligació que arriba des de la normativa europea i que també haurà d'implementar el nostre municipi. El missatge del govern local és clar, tranquil·litat. Segons l'alcalde de Sant Just, parteix d'una situació favorable al nostre municipi, amb una bona qualitat de l'aire i també amb un parc de vehicles relativament modern, fet que permetrà desplegar la mesura de manera molt progressiva. Les primeres càmeres, fins i tot, no arribarien fins al 2027 o al 2028. També es va aprovar el nou recàrrec sobre la taxa turística. És una mesura que pot sorprendre en un municipi que no viu del turisme de masses, però que respon a una realitat cada vegada més evident. Hi ha més visitants, més pernoctacions i més allotjaments turístics. La pregunta que s'obre és quin model de ciutat volem. Si qui ens visita també utilitza els serveis públics, sembla raonable plantejar que contribueixi a finançar-ne una part. El repte serà que aquests recursos es tradueixin en una millora visible de la seguretat, la neteja i l'espai públic. L'entrevista també va abordar una qüestió especialment sensible, la situació dels dos joves encausats pels incidents a les darreres festes de tardor. L'Ajuntament ha descartat personar-se com a acusació popular i aposta per la via del diàleg institucional per intentar arribar doncs a l'arxivament de la causa, un tema que continua generant opinions diverses i que demostra que hi ha qüestions que van més enllà de la política i entren de ple en el terreny de la convivència. I mentre es tanquen alguns debats, ja en comencen d'altres. La Festa Major 2026 ja escalfa motors amb l'anunci de la pregonera Soledat Sant Serafini i amb la voluntat de donar més protagonisme a les entitats juvenils a través de la nova coordinadora de festes, que avui entrevistarem a una de les seves representants, Clàudia Sant Hilari. Seguim, perquè en aquesta entrevista també es va destacar que aquesta, la coordinadora de festes, és una aposta que busca reforçar la participació ciutadana i mantenir viu l'esperit associatiu que sempre ha caracteritzat Sant Just. En definitiva, estem en un moment en què es prenen decisions que potser avui semblen discretes, però que dibuixaran al municipi dels propers anys. Com sempre, la informació, el debat i la participació són les millors eines perquè aquests canvis es facin pensant en el bé comú. Soc Daniel Martínez i ara comença la Rambla.

I arrenquem, com sempre, donant un cop d'ull al sumari. Avui, dilluns 20 de juliol, parlarem de les notícies de Sant Just. Tot seguit també farem un repàs a les portades dels diaris amb Mariona Sales, cap d'informatius. I continuant aquest primer bloc informatiu del programa, també parlarem de les efemèrides del dia i del temps amb en Carles Rius. Tot seguit, avui, a l'entrevista del dia, com ja hem avançat a l'editorial, parlarem amb Clàudia Sant Hilari, de la coordinadora de festes de Festa Major. També parlarem de Preguntant s'entén la ciència, amb Jan Bigata. Avui, darrers capítols, escoltarem dos parts, dos blocs, avui amb una entrevista molt interessant, amb la qual doncs podrem desgranar temes realment interessants sobre la intel·ligència artificial, l'ètica rere doncs aquesta, i també una qüestió molt interessant, el periodisme científic. Ho parlarem tot avui en dos blocs, en dues parts, una primera de 11:45 fins a les 12 i una segona que tindrem doncs a la primera part d'aquesta tercera hora. Recordem, Preguntant s'entén la ciència, aquest espai de divulgació científica amb en Jan Bigata. I tancarem el programa d'avui, com no pot ser d'una altra manera, amb la tertúlia esportiva, celebrant aquesta victòria de la selecció espanyola ahir doncs, en aquest partit magistral que va deixar doncs la selecció espanyola de Luis de la Fuente, amb aquesta victòria, amb aquesta segona estrella ja brodada al cor de tots els espanyols. Nosaltres ara fem una petita pausa musical i tornem de seguida, com sempre, amb l'actualitat del nostre municipi i també amb tot aquest primer bloc del programa. Soc Daniel Martínez. Avui no tinc massa veu, no per la celebració d'ahir, sinó perquè sembla que estic incubant un gustipat, però bé, els acompanyaré al llarg de tot el dia. Avui qui ens acompanya també és Figaflaues, amb aquesta cançó que tant ens agrada. Solucions i no problemes aquí, a Ràdio Desvern.

0: Tots els marroquins roben.
1: Ens treuen treballs.
2: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
3: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
4: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
5: Una soledat, la gent gran.
6: Són gent que roben.
7: Parasi, marimats.
8: Estic solo.
6: Terroristes.
9: Parasi, monstres.
10: Tot això és odi. Aturem-lo.
11: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern. A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell, Itgualden, Torreblanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.

0: Un minut passa d'un quart d'11 del matí. Saludem ara Mariona Sales, cap d'informatius, que ja la tenim aquí per estrenar nova setmana. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Dani.
0: Comencem amb la lectura dels titulars d'avui 20 de juliol. Parlarem del cinema, d'espectacles i d'activitats esportives que ompliran la festa major de propostes als més petits i petites. També parlarem de les escales del carrer de l'Església que culminen la seva transformació amb l'eliminació del clavejat, del cablejat aeri, i tanquem amb el partit judicial de Sant Feliu que registra 116 denúncies per violència masclista durant el primer trimestre del 2026. I arrenquem amb cultura, Mariona.
1: Arrenquem amb cultura parlant de la Festa Major, que se celebrarà del 29 de juliol al 6 d'agost, com ja han dit aquí en diverses ocasions. Ara ja toca parlar de Festa Major perquè la tenim a tocar. I en aquest cas parlem de l'àmplia programació d'activitats infantils i familiars que hi haurà repartides durant tota la setmana de la festa. Cinema, espectacles, activitats esportives i propostes lúdiques que conformen doncs, una oferta adreçada als més petits i petites i pensada perquè les famílies puguin gaudir de la festa. La programació començarà el 30 de juliol amb el cinema infantil, que projectarà Helio a les 11 del matí al Casal de Joves, i continuarà amb l'Escala Birres de la Rifenya, a Can Ginestar, que celebrarà la categoria infantil de 4 a 6 de la tarda per participants a partir de 6 anys. El 31 de juliol, la plaça de Julia Quieta acollirà a 2:15 de la nit el cinema La Fresca amb la projecció de Zootropolis 2, recomanada a partir de 5 anys. L'1 d'agost, el camp de futbol serà l'escenari dels tradicionals partits de blaus contra grocs amb futbol infantil a les 9 del matí per nens i nenes d'entre 6 i 14 anys. El 2 d'agost, el carrer Tudon acollirà el tobogant d'aigua des de les 11 fins a les 2 per infants a partir de 4 anys amb petits jocs d'aigua pels menors d'aquesta edat. I aquell mateix dia, a les 8 del vespre, el Centre Cívic Salvador Espriu serà l'escenari del bingo musical familiar, una activitat oberta a totes les edats que combinarà música, joc i servei de barra. La programació familiar tancarà el 6 d'agost a les 11 del matí a la plaça Verdaguer, l'espectacle Rigoberta i el Wíndigo de la companyia Cali Teatre, una proposta teatral adreçada a un públic familiar a partir de 4 anys.
0: Molt bé, doncs aquesta és la programació infantil per aquesta festa major. Recordeu que ja teniu disponible doncs el llibret de la festa major al www.santjust.cat. També a la notícia del www.radiodesvern.com i en aquest sentit a casa vostra us deu haver arribat a aquest llibret, i si no doncs el podeu passar a recollir per l'Ajuntament. A mi és veritat que a casa no m'ha arribat. A tu t'ha arribat, Mariona?
1: No ho sé.
0: Ai, és veritat que tu no obres.
1: És el que n'ha dit. Te'n recordes quan parlàvem del que no s'ha de fer en èpoques de vacances perquè no t'entrin a casa? Doncs evidentment.
0: Jo a vegades no sé què pregunto.
1: Em ratifico.
0: No has obert la bústia i no saps si t'ha arribat. I jo, en canvi, allà, saps, esperant davant de la bústia a veure si...
1: Clar, jo, com que ja el tenim aquí i ja l'havíem vist i ja l'hem pogut fullejar sencer i tot...
0: Tu ja en tens prou amb això.
1: No he tingut aquesta emoció de, ai, a veure si m'ha arribat a casa, però sí, ho hauria de revisar. No ho sé si m'ha arribat.
0: Sí. Bé, no ho sé. Jo, a mi segur que no, perquè passo cada matí per les bústies i reviso i ja et dic jo que no m'ha arribat. Però bé, si no m'enduré el de la ràdio i ja està, perquè en tenim uns quants. I si algú no en té, que vingui per la ràdio i sí, que no? Reculli un, que cap problema, que aquí estem per això. Molt bé, doncs seguim avançant, marxem a la segona notícia, parlem ara d'urbanisme.
1: Parlem de les obres de les escales del carrer de l'Església, que han finalitzat definitivament amb la culminació del soterrament de tots els serveis de subministrament, una actuació que posa punt final a la reforma integral d'aquest espai cèntric de Sant Just. Els treballs, iniciats fa diversos mesos, ja havien permès completar la remodelació de l'estructura i del paviment el passat mes d'abril, i ara conclouen amb la retirada definitiva del cablejat aeri d'electricitat i telefonia. La intervenció s'ha dut a terme amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat i la mobilitat en un tram doncs, que presentava un paviment rugós i uns esglaons de dimensions irregulars, fet que dificultava el pas dels vianants. I a més de renovar les escales, les obres han inclòs la modernització del sistema de clavegueram, la instal·lació d'un nou enllumenat més eficient i el soterrament de totes les xarxes de serveis. Amb l'eliminació dels cables aeris que travessaven el carrer, l'actuació també contribueix doncs, a millorar la imatge urbana d'aquest entorn històric i a reforçar la seguretat de les instal·lacions, donant per finalitzada la transformació integral de les escales del carrer de l'Església.
0: Molt bé, doncs un tram, un passeig molt agradable que tenim aquí a tocar de la ràdio, de l'emissora, a aquest carrer de l'Església, que sembla doncs, que ja està operatiu 100%. ho estava ara fins ara per vianants i permetia doncs l'accessibilitat a l'espai, però ara sembla doncs que ja estaria amb totes aquestes condicions, amb aquesta instal·lació feta també del cablejat, retirat aquest cablejat aeri, per tant, podríem dir que ja s'ha acabat una actuació més al municipi, a l'àrea d'urbanisme, i nosaltres avui també volem parlar de societat, com ja hem avançat abans en titulars. Avui toca parlar d'un tema doncs, que no és gens agradable, però que s'ha de comunicar, s'ha de fer palès i s'ha de demostrar a la societat per seguir treballant amb això, amb aquesta tragèdia, que són doncs ni més ni menys que les denúncies per violència masclista. Mariona.
1: Sí, parlem de, com dius això, doncs de les denúncies de violència masclista, parlant de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat, que ha publicat l'informe corresponent al primer trimestre del 2026, que analitza les dades de violència contra les dones als partits judicials de la comarca, entre els quals hi ha el de Sant Feliu de Llobregat, del qual forma part Sant Just. En aquest partit judicial es va registrar 116 denúncies i el mateix nombre de dones víctimes de violència masclista durant el període analitzat. A més, només l'1,7% de les víctimes va decidir no declarar durant el procediment judicial, que és una proporció molt inferior a la mitjana comarcal, catalana i estatal. Pel que fa a les ordres de protecció, el partit judicial de Sant Feliu de Llobregat en va registrar 27, de les quals 23 van ser adoptades i 4 denegades. També es van comptabilitzar 152 assumptes penals d'ingrés directe i 17 assumptes civils, mentre que les lesions i els maltractaments van continuar sent els delictes més freqüents en l'àmbit de la violència masclista. En el conjunt del Baix Llobregat, els jutjats van registrar 550 denúncies durant el primer trimestre del 2026, que són 40 menys que el trimestre anterior, amb 539 dones víctimes de violència masclista. El 87% de les denúncies es van tramitar mitjançant atestat policial, amb denúncia de la víctima. Es van iniciar 115 ordres de protecció, de les quals el 67% van ser adoptades, i 8 de cada 100 víctimes van decidir no declarar en el procediment judicial, que és una proporció inferior a la registrada al conjunt de Catalunya i d'Espanya.
0: Mm-hmm. Molt bé, gràcies Mariona. Nosaltres passem a fer el repàs ampliat d'aquests tres titulars. Avui hem arrencat amb cinema, espectacles i activitats esportives que ompliran la festa major de propostes per als més petits i petites. Del 30 de juliol al 6 d'agost, la programació familiar inclourà cinema, tobogan d'aigua, teatre, bingo musical i activitats infantils dins dels partits de futbol i també les calabirres. Avui hem parlat de les escales del carrer de l'Església que culminen la seva transformació amb l'eliminació de cablejat aeri. El soterrament definitiu dels serveis completa una reforma que ha millorat l'accessibilitat i també ha renovat les infraestructures i ha significat aquest espai, doncs, diguéssim, del centre del municipi, l'ha acabat dignificant i en aquest sentit doncs és, com dèiem, aquesta renovació del carrer Església. Marxem a parlar també del Partit Judicial de Sant Feliu, que registra 116 denúncies per violència masclista durant el primer trimestre del 2026. L'informe de l'Observatori Comarcal registra 116 denúncies al Partit Judicial de Sant Feliu i confirma un descens dels casos al conjunt del Baix Llobregat. Fem una petita pausa per publicitat. Tornem de seguida amb les portades dels diaris.
2: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
0: I ara, portades de diaris. Marxem a repassar la premsa escrita del nostre país, les principals portades dels diaris catalans, arrencant amb la portada del diari Ara, Mariona.
1: Doncs el diari Ara obre amb la final del Mundial, Espanya guanya, i veiem doncs en gegant a Ferran Torres, que va ser doncs qui va fer el gol a la pròrroga que va fer acabar amb la resistència argentina, amb aquest 1-0. Eufòria desfermada a Barcelona per celebrar el triomf de la generació de Lamine Yamal. Política i espectacle competeixen amb el futbol al MetLife de Nova Jersey. Més notícies d'avui de la portada del diari Ara. Veiem que el govern vol demanar el traspàs dels Avant per fer una xarxa catalana d'alta velocitat. També que els Estats Units mantenen els bombardejos a l'Iran, que ataca Jordània. Parlem també de l'entorn del PSOE, que suma fins a 50 investigats per la justícia. I tanca portada amb esports, el diari Ara, parlant del Tour, que es queda sense Vingegaard per una caiguda.
0: Girem full, marxem al periòdico en català i aquí sí que veiem doncs una imatge que ocupa la gran majoria d'aquesta portada. L'extensió d'aquesta portada doncs està ocupada un 80% per la notícia del dia. El món es rendeix a Espanya. Un gol de Ferran Torres a la pròrroga amb aquest 1-0 porta la selecció espanyola al seu segon Mundial. L'Argentina va oferir un mal comiat a Messi amb una dura i trista actuació. Trump i Sánchez guarden les formes a la llotja del MetLife Stadium. Són algunes de les qüestions que es tracten a l'interior d'aquest diari i la imatge doncs és ja en el moment de la celebració, en el moment en què s'aixeca doncs el trofeu, podem veure a Rodri, el capità, rodejat de tot l'equip, també d'aquells que no han jugat ni un sol minut en el Mundial però que també formaven part d'aquesta llista, d'aquesta convocatòria de Luis de la Fuente. I si mirem la imatge a mà dreta, tot i que es pot apreciar molt poc, veiem una americana, no sé si l'estàs veient, Mariona,
1: sí.
0: Una americana que té noms i cognoms. És l'americana de Donald Trump, que ahir es va colar en la celebració del Mundial. I dic colar perquè sí que doncs estava plantejat que Donald Trump fes l'entrega del trofeu, però no que es quedés a la fotografia. Llavors veiem moments bastant curiosos d'Infantino, president de la FIFA, intentant estirar el braç, la màniga de Donald Trump, com dient-li, president, que vostè aquí no, saps? Però, evidentment, Infantino amb un somriure d'orella a orella, perquè potser té males represàlies, com intentant fent-ho una mica més dolç tot plegat. Trump, escolta, que has de venir cap aquí, que la imatge no has de sortir. Però Donald Trump, com si per una orella li entrés i per l'altra li sortís, fa cas omís de les paraules d'Infantino i es queda allà posant en la fotografia. Doncs bé, marxem a més notícies que podem trobar, que podem llegir en aquesta portada del periòdico en català. Avui dilluns trobem el govern que acelera per impulsar 70 lleis en tota la legislatura. També trobem doncs 22.000 persones que demanen l'excedència cada estiu per cuidar els seus fills i tanquen portada amb Gravieto, que posa el colofó a una cita única intensa d'escalada. I també demanem disculpes als oients per si en algun moment doncs es colen sorolls de l'exterior. Avui doncs està havent-hi una petita reforma aquí a la ràdio. S'estan col·locant, doncs, s'està instal·lant un aire condicionat i en aquest sentit doncs podem sentir de fons aquests sorolls. Demanem disculpes. Esperem que això tampoc doncs molesti i afecti els nostres oients. Mariona, tercera portada del dia. Marxem a parlar ara de La Vanguardia en català.
1: La Vanguardia en català fa pràcticament, sí, totalment portada sencera per aquesta celebració del Mundial, diu bicampions del món. Espanya guanya 1-0 la seva segona estrella contra l'Argentina de Messi, que va jugar el seu últim Mundial. Ferran va marcar el gol de la selecció i Cubarsí, Rodri i Unai Simón van obtenir els trofeus individuals. I veiem doncs en fotografia a Ferran, autor del gol de la victòria d'Espanya, que aixeca la Copa del Món de Futbol, que és la segona que obté la selecció espanyola en la seva història.
0: Em dóna la sensació que hem anat com escalant, no? Primer la primera portada, a l'Ara, la imatge, doncs sí, era grandeta, però no l'ocupava tota la portada.
1: Home, pràcticament igual que el periòdico, eh?
0: Al periòdico ja hem vist una portada, doncs, més tal, i aquí ja hem dit, mira, és igual, tot en color, i vinga, va, que la casa és gran. I veiem en portada a Ferran Torres, com deies, Mariona, que ha estat un de les figures més aclamades pel públic, no? En aquest sentit, hem vist molts TikToks de "oh, Ferran", no? Allò de que bé, és un noi bastant guapo, i la gent doncs també ha tirat una mica per aquí. És una mica anar a lo fàcil, anar al físic, però realment va fer un partit excepcional ahir, va sortir per marcar, i en aquest sentit doncs va fer un golarro que estarà a la història a l'alçada d'aquell gol d'Iniesta a l'any 2010. Doncs molt bé, continuem. Destaquem alguna cosa més de La Vanguardia? Ens quedem aquí?
1: Com Això és tot de La Vanguardia avui.
0: Perfecte. Doncs vinga, seguim amb més qüestions. Marxem a l'última portada del dia. Per compensar el punt avui, sí que porta doncs a portada completa. Podem llegir a l'entrevista d'Isidre Soler, portaveu de la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció. En una cita seva diu: "Érem la riota quan va esclatar el cas. Han fet molt mal a la ciutat." Marxem a parlar també de l'Observatori Municipal, que s'aturen a Sant Joan d'Alacant, de les vinyes a les grues. Entrevista a l'edil de l'oposició, Joan Ramon Gomis. En imatge, avui veiem una espècie com d'impressora d'etiquets que diu: "Dependents i sense ajut. Catalunya té a prop de 80.000 persones en llista d'espera per rebre la prestació o fer la valoració de la dependència mentre les administracions prometen resoldre-ho." Marxem a una altra notícia del dia. Avui podem llegir en aquesta portada del Punt Avui a l'espai El d'ahir, a Manà Serrano, en titular: "Mig any després de l'accident de Gelida." I podem llegir també: "Sota aquest titular, es mantenen 183 trams de velocitat limitada a la xarxa, tot i el compromís de l'Estat d'eliminar-ne la majoria al juny." També en cròniques, avui podem fer lectura de "Sense nostàlgia, però invocant la memòria" i "Ampliant repertori de gamma extra". Tanca en portada amb l'esportiu: "Ferran dona la segona Copa del Món a la selecció espanyola 1-0. Un gol del Blaugrana decideix en la pròrroga la final contra l'Argentina. Doncs això és tot, Mariona. Com sempre, emplacem els nostres oients a escoltar-te els butlletins a les hores en punt i també l'informatiu edició migdia.
1: Exacte, Dani, ens escoltem ara.
0: Gràcies, fins ara.

0: Quan compreu per internet, si pagueu amb una targeta de crèdit, podeu exigir l'anul·lació del càrrec si la targeta és utilitzada indegudament o si, finalment, no s'arribés a proveir el bé o servei.
1: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
2: T'he dit que no em venia de gust.
3: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
4: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
5: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat el càrrec aquesta.
2: Deixa'm estar pesat.
5: Ui, ui, ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
6: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes. Generalitat de Catalunya.

0: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
1: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dóna't d'alta ara a envici.cat.
2: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.

i a l'espai d'efemèrides d'avui ens fem la mateixa pregunta de sempre. Què va passar un 20 de juliol? Doncs mireu, si marxem a l'any 1221 es col·loca la primera pedra de la catedral de Burgos. A l'any 1897 es celebra la sessió inaugural de l'Acadèmia Brasilera de les Lletres, la primera d'aquest tipus a Sud-amèrica. I a l'any 1923 és assassinat el revolucionari mexicà Pancho Villa. Anys més tard, a l'any 1936, mor el general José Sanjurjo en estavellar-se l'avioneta amb què es dirigia a encapçalar el cop d'estat contra la República Espanyola. El 1936 mateix any, les forces republicanes assalten la caserna de la muntanya de Madrid, l'últim reducte dels militars envoltat a la capital amb centenars de víctimes. I marxem una mica més cap aquí, més a prop. L'any 2002, Espanya i el Marroc arriben a un acord sobre l'illa de Perejil i es recupera la situació prèvia a l'ocupació marroquina. I també l'any 2017 s'exhumen les restes de Salvador Dalí per extreure'n l'ADN arran d'una demanda de paternitat. Marxem als naixements a l'any 1300... Anem molt lluny avui, 1304 va néixer Francesco Petrarca, poeta italià. També ho feia l'any 1918 Olga Ramos, copletista espanyola, i Jacques Delors, l'any 1925, expresident de la Comissió Europea. Marxem a l'any 1938 amb el naixement de Natalie Wood, actriu nord-americana, i amb el naixement de Carlos Santana, l'any 1947, guitarrista mexicà. A l'any 73, Håkon Magnus, príncep hereu de Noruega, naixia també tal dia com avui, com ho feia a l'any 1980 Giselle Bundchen, model brasilera. Marxem directament a les defuncions, on trobem a Paul Valéry, escriptor francès, a l'any 45, a Bruce Lee, actor i artista marcial nord-americà, que moria a l'any 73, o Sergei Paradajanov, que era cineasta soviètic i que moria a l'any 90, 1990. El 2004 ens deixava Antonio Gades, ballarí i coreògraf espanyol, i també ho feia Lucien Freud, pintor britànic, a l'any 2011. Tanquem aquest bloc amb Àlex Angulo, actor espanyol que ens abandonava a l'any 2014. I què celebra tal dia com avui? Doncs mireu, avui, 20 de juliol, es celebra el Dia Mundial dels Escacs.

Ei, ja t'has llevat? Doncs desperta bé que comença la Rambla. Tres hores de notícies, històries i personatges de Sant Just. I també alguna sorpresa més. Això és el que t'aspira a la Rambla. Aquí hi ha de tot. Riures, música i aquella entrevista que et fa pensar «Ostres, jo aquest el conec». De dilluns a divendres, de 10 a 1, al 98.fm i al www.radiodesvern.com. La Rambla, al matí que no s'adorm mai.

0: I seguim aquí al magazín de matins de Ràdio Desvern quan falten 7 minuts per arribar a les 11. Saludem el Carles Rius, que ens actualitzarà el temps per aquesta setmana que engega avui 20 de juliol. Carles, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal, com estem?
0: Molt bé, benvingut al programa, un matí més. Què tenim per aquesta setmana, Sant Just?
1: Doncs comencem amb força, o sigui, ja portem més de 34 dies de calor molt intensa, una canícula d'aquestes importants que començava a mitjans de juny, que aquesta setmana es vol reforçar una miqueta, però comença a veure una miqueta la llum. La llàstima és que aquesta llum al fons del túnel encara queden molts dies, però sí que es comença a entreveure una miqueta un canvi a l'atmosfera, un canvi amb més variables, perquè és que realment, ens hem tirat 3, 4, 5 setmanes en què et veies més enllà i tampoc no veies absolutament res. Els mapes estaven clavats sempre en una situació molt clara, molt concisa, amb vents del sud, amb vents que arriben de l'Àfrica, amb pols sahariana. Doncs tot això a llarg termini sembla ser que té els dies comptats. Però aquesta setmana encara no, i a més la comencem amb molta força. Ja podem dir que estem acostumats a temperatures de 32, 33, 34. Ahir arribàvem a 33,7, una temperatura brutal, que no ens cansarem de dir-ho, ja molts anys, si tirem enrere, que no s'ha arribat mai. Nosaltres ja és un dia com habitual que ahir s'arribessin als 33,7 i que avui es puguin assolir els 34 graus.
0: Carles, un segon, que t'estem perdent. Pots repetir, si us plau, aviam si recuperem la connexió, perquè es tallava.
1: L'únic que estava dient, no sé si s'ha sentit tot, però estava dient que l'any passat, en aquestes èpoques, estàvem amb una temperatura de 29-30 graus i avui arribarem als 34 a Sant Just. Són 4, 5, 6 graus per sobre del que tocaria, però és que així portem molts dies. Inclús quan estàvem al mes de juny estàvem 6, 7, 8 graus per sobre del que tocava. O sigui que sempre hem estat per sobre del que toca. Només hem estat un parell o tres de dies des del 13 de juny que no vam assolir les temperatures de 30 graus en amunt, o sigui que és una temperatura canicular. I un altre tema preocupant és el fet de que no ens plou des de pràcticament el 5 de juny, que això són moltíssims dies, està tot molt sec, mirem els parcs i els que no es reguen estan completament secs, o sigui que realment ens cal l'aigua. Doncs el que dèiem, que suposo que s'ha sentit, es veu una miqueta al final del túnel la llum, però de moment el que tenim a sobre és una calor molt intensa que s'allargarà avui dilluns, ja la vam patir ahir diumenge, dissabte sí que va ser un dia una miqueta més passable, podríem dir, perquè el dissabte es va arribar a 32,6, que és una borrada, però va ser una mica més passable. Ahir realment la calor va ser molt intensa, gairebé 34 graus, avui tocarem aquests 34, demà dimarts tocarem els 34, i a partir de dimecres comença, però molt a poc, a afluixar. O sigui, si diem que dilluns i dimarts farem 34, dimecres farem 33. I així progressivament podria anar baixant una mica la temperatura de cara a dijous, divendres i al cap de setmana. Si els mapes tenen raó, i esperem que sí, l'evolució serà que entre dijous i diumenge perdem 2 o 3 graus. O sigui que potser al cap de setmana estem en valors normals per l'època, entre els 29 i els 30 graus. També hi ha una altra opció, que no la veiem tan clara, perquè és que els mapes, quan te'n vas molt enllà, cada un diu una miqueta a la seva i no van tots tant a la una, i és que és probable que entre dissabte i diumenge es pogués caure algun ruixat a Sant Just. Hem de dir que a nivell de Catalunya les tempestes de mitja tarda començaran a agafar força a partir d'avui dilluns. Aquestes tempestes estan localitzades en zones del Pirineu, però a mesura que vagi avançant la setmana, aquestes tempestes de tarda guanyaran terreny. Ja no només es quedaran al Pirineu, sinó que podrien baixar cap al Pirineu, Catalunya Central, i algunes d'elles ja podrien arribar cap al Vallès. Per això dèiem que entre dissabte i diumenge, i això ho anirem confirmant a mesura que avanci la setmana, podrien arribar precipitacions, molt poca cosa, però podria caure alguna gota entre dissabte i diumenge a Sant Just. Amb el que dèiem, unes temperatures que sembla que a partir de diumenge i sobretot la setmana que ve, que ja comença la festa major, serien normals per l'època, amb valors de 28-29 graus de màxima, i amb valors mínims d'entre 23 i 24 graus, també, algun dia puntual, si hi ha precipitació, seria 20-21, o sigui, un luxe, podríem dir, perquè fa moltíssim temps que no tenim aquestes temperatures. Així que, a poc, molt a poc, sembla que veiem una mica de canvi en el temps. Pel que fa a la previsió, a molt llarg termini, parlant de festa major, de moment tenim tenim una festa major bastant tranquil·la. Sí que és cert que alguns mapes a partir del 25-26 inestabilitzen una mica el temps, per això parlàvem d'aquesta possibilitat de precipitació al cap de setmana, però tot indica que la festa major seria bastant tranquil·la, tindríem anticiclo, però això ho hem d'anar seguint perquè encara ens queda una setmana i encara gairebé més de 10 dies i això doncs ho haurem d'anar perfilat i haurem d'anar, a mesura que ens anem apropant, anirem concretant, no? Però sembla i tot indica que tindríem una festa major amb temperatures normals. I temperatures normals, per qui no se'n recordi, són 29-30 graus. No són 34, ni 35, ni 37, ni 38 gairebé. O sigui que podríem tenir una festa major de calor, però la calor normal d'una festa major. Aviam si tenim sort i aquesta setmana anem confirmant aquesta normalització de les temperatures, que podríem dir que és la gran notícia d'avui. Doncs si ho podem confirmar a mesura que vagin evolucionant aquests mapes del temps.
0: Molt bé, doncs ho tindrem molt pendent, això, perquè ens acabes de donar una possible alegria per aquesta festa major, allò de tinguem la festa en pau, no? Mai més ben dit, amb el temps també. Carles Rius, demà seguirem ampliant informació. Una abraçada, cuida't molt.
1: Doncs aquí serem, que vagi bé, bon dia.
0: Bon dia. Nosaltres fem una petita pausa per als butlletins de les 11, tant els de Catalunya Ràdio com els de Ràdio Desvern, i de seguida tornem amb l'entrevista del dia avui a Clàudia.

0: Gervasi de Cassoles.
1: Ens reunim amb els tècnics de l'Ajuntament i t'acompanyen a obrir local els serveis tècnics i miraran que estigui tot bé un altre cop. Avui prepararem tot, netejarem, a veure com està tot, tots els productes i, bueno, anar a comprar el que faci falta i demà esperem obrir ja amb normalitat.
0: El seu és l'edifici que està paret en paret amb la pizzeria Verona, que és la que va patir l'esvoranc. José Antonio Rodríguez, Ana Escura, Catalunya Ràdio, Barcelona.
2: Més notícies, Marta Prat.
3: Dol oficial a Soses, al Segrià, arran de la mort violenta d'una veïna del poble de 75 anys que van trobar morta dissabte a la nit en un camp de panís als afores del municipi. La víctima tenia una ferida al coll. Els Mossos continuen buscant l'autor del crim. Lleida, Estela Busoms.
4: Bon dia. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos indaga què va passar i, sobretot, qui va atacar la dona mentre passejava la gossa per un camí asfaltat als afores del nucli urbà. L'avís de la desaparició es va rebre cap a 3:15. La víctima no havia tornat a casa i la gossa l'havien trobat sola deambulant pel poble. Poc després es va localitzar el cadàver en un camp de panís a tocar del camí. De seguida es va veure que havia estat una mort violenta perquè, segons fonts pròximes, tenia una ferida al coll. La víctima tenia 75 anys. El crim ha generat una gran commoció a Soses, un municipi de poc menys de 2.000 habitants del sud del Segrià, on ahir al migdia desenes de veïns van fer un minut de silenci per recordar la dona i fer costat a la família. Al poble també hi ha inquietud a l'espera que la policia trobi l'autor del crim. L'Ajuntament ha decretat fins demà dol oficial al municipi. Estela Busoms, Catalunya Ràdio, Lleida.
2: L'incendi de Guadalajara a Castella-La Mancha continua avançant pel Parc Natural de la Sierra Norte i ja hauria cremat prop de 26.000 hectàrees. Les flames han obligat a evacuar 1.200 persones d'una trentena de municipis de la zona. El que va començar dijous passat al municipi de la Mierla ja s'ha convertit en el pitjor de tota la història a Castella-La Mancha. Al llarg de la nit el foc ha avançat prop de 10 quilòmetres i es calcula que té una extensió superior als 120. Els bombers han reforçat les tasques perquè la previsió meteorològica apunta que la situació es complicarà encara a la tarda. Mentrestant, l'incendi d'Orés a l'Aragó es manté estabilitzat des d'ahir a la tarda i aquest matí ja s'ha aixecat l'ordre d'evacuació de 3 municipis. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior de l'Aragó.
5: Durante el día de hoy, durante la mañana, vuelven a sus casas los vecinos de Luesia, Un Castillo y Malpica. Los municipios tienen agua, luz y todos los servicios básicos y, por tanto, a partir de ya, estos municipios van a poder volver ya los ciudadanos a sus domicilios.
3: Disparats més de 400 drons ucraïnesos contra Moscou i la seva regió, segons ha anunciat l'alcalde de la capital de Rússia, que assegura que la majoria han estat abatuts. Hi ha, però, almenys 10 ferits i edificis incendiats per l'impacte d'alguns artefactes. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky assegura que ha atacat instal·lacions logístiques i un magatzem de petroli. A Ucraïna, mentrestant, s'han elevat a 10 els mariners morts per un bombardeig rus contra un vaixell a prop de la ciutat portuària d'Odessa, al sud del país.
2: L'Ajuntament de Naut Aran s'ha vist obligat a retallar a la meitat el seu projecte estrella de la legislatura. Unes macroinstal·lacions que havien d'incloure un centre de congressos, un pàrquing per a 250 cotxes, 28 pisos dotacionals i un centre de dia, entre d'altres. El sobrecost de l'obra ha obligat a replantejar tot el projecte. Salardú, Sofia Cabanes.
6: Bon dia. Tot i que en relació al seu nombre d'habitants, Naut Aran és l'Ajuntament amb més múscul financer de la vall, este ambiciós projecte ha acabat sobrepassant la capacitat del consistori. César Ruiz Canela és l'alcalde.
7: El projecte era 12 milions més IVA, però fins final, pues, quan realment els números a UE, el 2026, pues, aquest projecte se mos anava a quasi 25 milions d'euros.
6: Les instal·lacions mantindran, això sí, un centre de congressos per a 300 persones, un gimnàs i una piscina coberta. Sofia Cabanes, Catalunya Ràdio, Salardú.
2: I als esports, Ernest Macià.
8: La selecció espanyola va guanyar el Mundial després de superar Argentina per 1-0 a la pròrroga gràcies a un gol de Ferran Torres, jugador del Barça. La final es va jugar a Nova Jersey. De fet, a aquesta hora els jugadors estan volant ja cap a Madrid. Amb una mica de retard, el vol aterrarà a Madrid als vols de 2:45. Ho sentirem al Catalunya migdia. Recordem que és el segon títol d'Espanya. Després del que es va aconseguir l'any 2010, ho va aconseguir Espanya amb 9 jugadors catalans i 3 jugadors més que el Barça. A hores d'ara estem pendents dins un partit de tennis en presència catalana. Paula Badosa està jugant la final d'un torneig, el de Iaşi, a Romania, i ha perdut el primer set per 6-4 contra l'egípcia Mayar Sherif. Acaba de perdre també el primer joc del segon i la jugadora egípcia li trenca el servei a la catalana. Hem de fer referència també al Tour, perquè avui es fa la 16a etapa, després que ahir el principal candidat a disputar el títol, a Pogacar, que és el màxim favorit, Jonas Vingegaard, caigués. Per tant, Pogacar és encara més líder. A la Fórmula 1, al Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder i pilot de Mercedes, Kimi Antonelli, i un últim apunt, en aquest cas, el Badalona Women, que ha anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, la migcampista de 24 anys, arriba del Depor.
9: Fins aquí les notícies.
10: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passen 6 minuts de les 11, us informa Mariona Sales Vilanova. La Festa Major de Sant Just, que se celebrarà del 29 de juliol al 6 d'agost, inclourà una àmplia programació d'activitats infantils i familiars repartides durant tota la setmana. Cinema, espectacles, activitats esportives i propostes lúdiques conformen una oferta adreçada als més petits i petites i pensada perquè les famílies puguin gaudir de la festa. La programació començarà el 30 de juliol amb el cinema infantil, que projectarà Elio a les 11 del matí al Casal de Joves, i continuarà amb l'Escala Birres a Can Ginestar, que celebrarà la categoria infantil de 4 a 6 de la tarda per participants a partir de 6 anys. El 31 de juliol, la plaça Júlia Quiet acollirà a 2:15 de la nit el cinema La Fresca amb la projecció de Zootropolis 2, recomanada a partir de 5 anys. L'1 d'agost, el camp de futbol serà l'escenari dels tradicionals partits blaus contra grocs en futbol infantil a les 9 del matí per nens i nenes d'entre 6 i 14 anys. El 2 d'agost, el carrer Tudona acollirà el tobogan d'aigua d'11 a 2 per a infants a partir de 4 anys amb petits jocs d'aigua pels menors d'aquesta edat. I aquell mateix dia, a les 8 del vespre, el Centre Cívic Salvador Espriu serà l'escenari del bingo musical familiar, una activitat oberta a totes les edats que combinarà música, joc i servei de barra. La programació familiar es tancarà el 6 d'agost a les 11 del matí a la plaça Verdaguer amb l'espectacle Rigoberta i el Wendigo, de la companyia Cali Teatre, una proposta teatral adreçada a públic familiar a partir de 4 anys. Pel que fa a urbanisme, les obres de les escales del carrer de l'Església han finalitzat definitivament amb la culminació del soterrament de tots els serveis de subministrament, una actuació que posa punt i final a la reforma integral d'aquest espai cèntric de Sant Just. Els treballs, iniciats fa diversos mesos, ja havien permès completar la remodelació de l'estructura i del paviment el passat mes d'abril i ara conclouen amb la retirada definitiva del cablejat aeri, d'electricitat i telefonia. La intervenció s'ha dut a terme amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat i la mobilitat en un tram que presentava un paviment rugós i uns esglaons de dimensions irregulars, fet que dificultava el pas dels vianants. A més de renovar les escales, les obres han inclòs la modernització del sistema de clavegueram, la instal·lació d'un nou enllumenat més eficient i el soterrament de totes les xarxes de serveis. Amb l'eliminació dels cables aeris que travessen el carrer, l'actuació també contribueix a millorar la imatge urbana d'aquest entorn històric i a reforçar la seguretat de les instal·lacions, donant per finalitzada la transformació integral de les escales del carrer de l'Església. I pel que fa a societat, l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat ha publicat l'informe corresponent al primer trimestre del 2026 que analitza les dades de violència contra les dones als partits judicials de la comarca, entre els quals hi ha el de Sant Feliu de Llobregat, del qual forma part Sant Just d'Esvern. En aquest partit judicial es van registrar 116 denúncies i el mateix nombre de dones víctimes de violència masclista durant el període analitzat. A més, només l'1,7% de les víctimes va decidir no declarar durant el procediment judicial, una proporció molt inferior a la mitjana comarcal, catalana i estatal. Pel que fa a les ordres de protecció, el partit judicial de Sant Feliu de Llobregat en va registrar 27, de les quals 23 van ser adoptades i 4 denegades. També es van comptabilitzar 152 assumptes penals d'ingrés directe i 17 assumptes civils, mentre que les lesions i els maltractaments van continuar sent els delictes més freqüents en l'àmbit de la violència masclista. Podeu consultar totes les dades de l'informe a la notícia que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem a més informació al butlletí horari de les 12. Fins ara.

0: I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla, fem una petita pausa per publicitat i tornem de seguida amb l'entrevista del dia. Fins ara.
1: Tots els marroquins roben.
2: Els treuen treballs.
3: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
6: Una soledat. La gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Sí, marimacho.
9: Estic solo.
10: Terroristes.
11: Sí, matant.
12: Tot això és odi. Aturem-lo.
13: Campanya impulsada per la Taula d'Entitats del Tercer Sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern. A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Can Modulell i Gualden, Torreblanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
14: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: I seguim aquí al 98.1 FM, Ràdio d'Esvern, ara a l'entrevista del dia. Avui parlem de la Festa Major de Sant Just, que ja està escalfant motors del 29 de juliol al 3 d'agost i després també amb celebració el Dia dels Patrons, el 6. El municipi viurà doncs, aquests dies plens d'activitats culturals, música, tradicions i propostes per totes les edats. Enguany, però, hi ha una novetat destacada, la posada en marxa de la Coordinadora de Festes, un col·lectiu format per veïns, veïnes i entitats que neix amb la voluntat de donar més protagonisme a la participació ciutadana en l'organització de la Festa Major. I és per això, per conèixer aquesta nova iniciativa, que avui hem convidat a la Clàudia Sant Hilari i també a la Cinta de Paz, membres de la Coordinadora de Festes, per tal de parlar de totes les activitats i de com s'ha gestat aquest espai dins del municipi. Bon dia, com esteu? Benvingudes.
1: Bon dia.
2: Bon dia, gràcies.
0: Comencem parlant de què és exactament la Coordinadora de Festes.
2: Bueno, bàsicament la Coordinadora és una entitat que ha nascut aquest any i neix una mica com de la necessitat de les entitats que organitzem la Festa Major, de que al final doncs, les entitats de Sant Just som les que hem anat organitzant les diferents activitats, sopars i festes de majoritàriament de la Festa Major, i ja feia anys que teníem una mica la inquietud aquesta de que, per una banda, és una Festa Major que cada vegada com s'allunya una mica del que nosaltres volem i del model de Festa Major pel que nosaltres apostem, i després també que al final, doncs, els darrers anys, les entitats organitzem activitats de manera separada i com també teníem aquesta necessitat com de crear alguna cosa que ens coordinés i que ens ajuntés a totes.
0: Mm-hmm. Molt bé, i com va néixer aquesta iniciativa? Com va començar a fer les seves primeres passes la Coordinadora i qui en forma part? És a dir, està oberta a qualsevol persona o entitat?
1: Doncs la Coordinadora va néixer arrel de l'acabament o la finalització de la Festa Major del curs passat, que vam veure com que hi havia aquesta necessitat de coordinar-nos més per mancances que vam analitzar que havíem tingut. Llavors vam començar a reunir-nos així al Casal Popular La Sala i sí que vam parlar primer amb totes les entitats del poble i finalment les que es van adherir com més orgànicament a la Coordinadora són l'Esplai ara mateix, l'Agrupament Escolta Martin Luther King i el Casal Popular La Sala, però sí que és veritat que les altres entitats, tot i que no haver-se adherit orgànicament, sí que hi ha persones individuals que hi participen, i de fet hem aconseguit també que s'uneixi tanta gent i que la gent es cregui tant l'aposta que fins i tot gent a nivell individual que no formava part de cap entitat s'ha posat a participar de la Coordinadora, que això era una de les mancances també que analitzàvem com a entitats que sempre organitzàvem la mateixa gent la Festa Major i no aconseguíem arribar a altra gent del poble perquè hi participés.
0: Mm-hmm. El teixit associatiu del nostre municipi té un pes molt important en les festes i en les activitats del poble, però alhora també limita, no?, que aquella gent de forma individual doncs, no pugui participar. En aquest cas, la Coordinadora el que vol és això, no?, omplir o tenir aquell espai, aquell forat per a aquella gent que vulgui participar de forma individual amb les seves idees, amb les seves mans i una mica doncs, amb tot plegat, no? Passem a parlar també dels objectius, de l'objectiu principal de la Coordinadora, que més o menys ja l'hem anat comentant aquí al programa en aquests primers minuts d'entrevista, però també ens agradaria saber si teniu o voleu tenir un paper només per la Festa Major o voleu treballar també durant la resta d'any amb altres activitats, com les festes de tardor, entre d'altres.
2: Bueno, sí que ara, o sigui, en aquestes reunions que hem anat fent i de cara a aquest curs, el nostre objectiu, sobretot, és de cara a la Festa Major, principalment doncs, perquè som una entitat molt nova i perquè també doncs, a les reunions prèvies abans d'organitzar com tota la Festa Major doncs, vam parlar doncs, què som com a entitat, què volem, què ens representa, a què volem aspirar. I sí que aquest any doncs, com ens centrem principalment en la Festa Major, però la idea és una mica doncs, com anar fent més gran aquesta Coordinadora i com a poc doncs, anar com agafant com més teixit i arribar com no només en l'àmbit de la Festa Major, sinó com poder com arribar com en molts altres moments del curs i de l'any.
0: Mm-hmm. És una mica l'evolució que us agradaria que tingués aquesta Coordinadora de Festes. Molt bé, doncs parlem d'aquest any, precisament. Aquest any ja us estreneu organitzant activitats, heu preparat diverses qüestions pels dies 29 i 30 de juliol, si no vaig errat. Expliqueu-nos una mica què és el que teniu doncs, pel públic, a quin tipus de públic va adreçat, i expliqueu-nos doncs, aquestes propostes per a aquesta Festa Major 2026.
1: Doncs bé, la nostra proposta sí que comença el dimarts 28, que la idea és com crear una beguda típica de Sant Just, perquè veiem que era una cosa que també podia com crear una mica d'identitat o d'arrelament al poble. Llavors comencem el dia el dimarts i la idea és com crear aquesta beguda típica de Sant Just entre totes al Casal Popular La Sala, on hi haurà diferents propostes i la gràcia és que surti, hi haurà un jurat i la idea és que surti una beguda típica d'aquest taller. Llavors sí que dimecres comencem amb la programació. Hem volgut mantenir una mica la programació que hem tingut històricament a Sant Just el primer dia de Festa Major, però sí que donar-li una mica com el plantejament que nosaltres volíem, que era com de tenir, bueno, doncs, de no cedir tampoc tot l'espai a l'Ajuntament, de poder també no cedir l'espai al pregó, que tampoc ens acabava de representar els últims anys i tal. Llavors sí que començarem amb la cercavila popular, després la programació del Glob, que és justament la beguda aquesta típica que s'haurà creat el dia anterior, i després ja sí que el sopar i els concerts. Llavors el dijous comencem amb l'escala birres, igual que fèiem antigament el dia blau, i després sí que hi ha un taller de salsa, perquè després del sopar farem un concert de salsa i la idea és com que amb aquest taller tot el públic pugui ballar. Llavors després ja amb normalitat amb la resta de concerts i PDs. Llavors sí que com a novetat també volíem destacar que aquest any la nostra participació a les barraques serà de forma conjunta, és a dir, no, les tres entitats que estem orgànicament adherides a la coordinadora no muntarem cadascú la seva barraca, sinó que tindrem una única barraca on participarem les tres en nom de la coordinadora, que també una mica el que volíem dir era com que el model de barraques cada vegada també ens allunya més de la nostra proposta de festa popular que volem aspirar, i per tant aquest any com a primer pas sí que farem una barraca coordinada, però de cara a altres anys sí que ens plantejarem la nostra participació a l'espai. I després diumenge fem la gincana, que es diu Seny i Rauxa, que una mica persegueix com una mica també el format entre una unificació entre el que era la gincana pagesa i el correvern organitzat per la sala.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs aquestes són algunes de les activitats que es celebren aquesta Festa Major, com dèiem, aquestes executades per la coordinadora. Important també formular la pregunta dels colors. Els colors de Sant Just són el blau i el groc, són els que porten la bandera del municipi, i en aquest sentit, doncs, des de ja fa uns anys i també amb la creació del nucli, que va ser, diguéssim, el projecte que hi havia abans vostre, que més o menys tenia o podia semblar-se, doncs, a la coordinadora. Hi havia aquesta competició, segueix existint la competició de blaus contra grocs. Ara mateix tot això on queda i quina és la idea de donar-li forma des de la coordinadora?
2: Doncs el tema de blaus i grocs també va ser un debat que vam portar dins de la coordinadora i que vam estar parlant molt entre totes. I aquest any, des de la coordinadora, doncs, els colors sí que continuen com sent representació de la Festa Major, sobretot doncs, perquè estan dins del logo, estan dins de l'estampació de mocadors i al final doncs, són els colors de Sant Just i no deixen com de representar-nos. Però sí que és veritat que tot el tema de la competició i de les activitats i els jocs que portaven a grocs contra blaus és una cosa que hem deixat de banda com a coordinadora, perquè també vam parlar entre nosaltres que aquestes activitats, al final, doncs, en els darrers anys també creiem que no representaven com a molta part de la població, sinó que al final no deixàvem de ser les entitats que organitzàvem aquestes propostes i les que estàvem allà fent les activitats eren majoritàriament doncs, la gent que formava part de les entitats, però sí que cada vegada com sentíem que gent externa a les entitats o gent externa com el poble o vinculada doncs, a aquests col·lectius com no participava de les activitats i de les propostes, i era una cosa que organitzàvem, que sentíem que organitzàvem per nosaltres únicament.
0: Mm-hmm. Molt bé. Doncs donar-li una volta, no? Potser per l'any vinent aviam com es pot plantejar, o si de moment aquesta posició, aquesta postura que ha pres la coordinadora es manté, que és la de moment aquestes proves, que les vagi executant l'Ajuntament amb les entitats que cregui oportú, que és com s'està desenvolupant actualment. Molt bé, pel que fa a la participació ciutadana, ja que hem obert el meló, Clàudia, parlem una mica d'això, no? Perquè sovint es parla de la importància que les ciutadania doncs, té en aquesta Festa Major, en fer-se la seva, i ens agradaria saber com es tradueix això també en el vostre projecte, en que tothom hi tingui cabuda en la coordinadora i que tothom es senti seves les activitats que feu vosaltres.
1: Sí, o sigui, la proposta que hem fet justament és una mica com intentar tocar tots els públics, tant a les activitats com també en el plantejament de les pròpies assemblees. Llavors, realment amb això hem notat també que la coordinadora ha aconseguit, almenys en les assemblees, de cara al públic que vingui, ja és una cosa que veurem quan comenci la festa major, a veure a quin nivell de ciutadania hem arribat i el que sigui, però sí que a nivell d'assemblees sí que hem aconseguit arribar a una generació de gent, sobretot de cara a generacions més joves, que sí que consideràvem que no estàvem arribant a l'hora d'organitzar coses pel poble i que sempre com érem la mateixa gent, que hi havia com un salt generacional molt gran, i sí que hem vist que a les assemblees de la coordinadora justament s'ha començat a activar gent jove que fins ara no havíem vist al poble. Per tant, amb això sí que estem realment molt contentes i també aspirem a que tant arribar de cara a generacions més joves com arribar a generacions més grans, que també veiem que de nosaltres cap amunt sí que és una generació que costa una mica de tornar a activar, perquè gent que també ha fet molta feina pel poble durant molts anys i que potser com hi ha la dinàmica a Sant Just de faig moltes coses a Sant Just durant molts anys i després com em desactivo o em desarrelo una mica. Llavors també volíem trencar una mica amb tot això.
0: Molt bé, avui estem parlant amb la coordinadora de festes, amb la Cinta i amb la Clàudia, i en aquest sentit, doncs elles són aquestes dues persones que avui venen en representació de tota aquesta coordinadora que ja està activa al nostre municipi. Parlàvem ara de la participació ciutadana. Com pot participar la gent que vulgui implicar-se? I també ens fèieu balanç d'aquesta resposta, que de moment està sent positiva, però ens quedem amb això, no? Amb com la gent pot contactar amb vosaltres, potser ja de cara a la festa major vinent, o qui sap, potser per aquesta encara us falten mans, no ho sé, això ens hauríeu de dir vosaltres, però la gent que us estigui escoltant aquí a la ràdio i que li entri el cuquet de participar amb la coordinadora, com ho pot fer?
2: Bueno, just també hem creat xarxes des de la coordinadora, sobretot Instagram, que ens diem Coordinadora de Festes Sant Just, i des d'allà ens poden contactar, i si no, doncs veu a veu també. Al final, doncs, això és el que ha dit la Cinta, són molta gent que forma part ara de la coordinadora, però si hi ha gent que no té xarxes, doncs pot parlar amb la sala, amb el CAU o amb l'Esplai, que també doncs, des d'allà ens pot contactar i preguntar. Però és això, que són assemblees obertes i que per nosaltres estarem superencantades de que la gent entri i com pugui com agafar més força aquesta proposta.
0: I creieu que aquesta proposta, aquest primer any, és un primer pas cap a un nou model de festa major al municipi, un model més participatiu?
2: Sí,
1: i que també anava a afegir que la coordinadora no només té la voluntat de que sigui més participatiu o que hi hagi més gent participant i tal, sinó que nosaltres el que ens centrem i la crítica que portàvem més, bueno, que ens ha fet com iniciar això, és que el model de festa major ens començava a no representar, perquè era un model que construïa l'Ajuntament moltes vegades en paral·lel de les entitats, i per tant nosaltres també el que veiem era com que les entitats quan ens posàvem a fer la festa major no era una festa major per gaudir-la nosaltres, sinó únicament per fer la gestió de la festa major i gaudir-la la resta de gent. I per tant, com que nosaltres també vam valorar bueno, que nosaltres també volíem gaudir de la festa major i fer una festa major nosaltres doncs, poguéssim estar segures, poguéssim estar contentes i que la festa en si ens representés. I això també va de camí de que nosaltres des de la coordinadora també hem tingut debats polítics del que ens representa i de com volem muntar les nostres festes. És un debat també que hem traslladat a l'Ajuntament moltes vegades i nosaltres també veiem que hi havia X festes on no ens sentíem segures a nivell de, bueno, doncs de salutacions feixistes, comentaris feixistes o tal. Llavors nosaltres des de la coordinadora també volem revertir tot això i fer dels nostres espais segurs per tothom.
0: I ja de cara a altres anys, en vinada al futur, quins reptes us marqueu de cara als propers anys i si hi ha algun projecte o alguna idea que hagi sortit en aquestes assemblees que us hagi semblat interessant per impulsar en futures edicions?
2: Bueno, el principal repte, que és el que comentava abans la Cinta, és el tema de les barraques, ara mateix, com oferir una alternativa que ens representi amb la que ens sentim còmodes els dos dies de barraques, que això és una cosa que aquest any també plantejàvem, però que amb les forces que teníem i amb el temps que portàvem com a entitat, doncs hem vist que no arribàvem, però sí que és com el principal objectiu que tenim ara. També és el que dèiem, com crec que és una coordinadora que sorgeix com a necessitat de les festes majors, però que al final com la idea és que vagi agafant força en tots els altres esdeveniments del poble.
0: Quan parleu de barraques, us referiu íntegrament a tot l'esdeveniment que ocupa el divendres i el dissabte o només a les barres, diguéssim?
2: Bueno, sobretot com l'espai de barraques i de festa de la nit, perquè al final, doncs, com els dos primers dies sí que veiem que era un model de festa que ens representava més, perquè era un model de festa més petit, hi havia activitats alternatives durant el dia, i al final barraques, doncs, era com un model molt més massificat, molt més gran, portant grups molt més grans que aglutinaven a gent com a molta més gent, i era sobretot com principalment això, com l'espai de la festa en si, del sopar, de les barraques que comencen a la tarda.
0: Per aquella gent que ja comencem a tenir una edat, per dir-ho d'alguna manera, el format aquell que es feia al camp de futbol, no? Podríem dir, potser.
2: Sí.
0: Format més petit, amb activitats paral·leles, etc. Val, molt bé, perfecte. I ara ja per tancar aquesta entrevista a nivell personal, què significa per vosaltres la festa major i què els diríeu a la gent que ens està escoltant i que, bé, està preparant-se ja per aquesta festa major 2026?
1: Jo crec que la pregunta és què ens agradaria que, no, que representés per nosaltres la festa major, i jo crec que per nosaltres, per la coordinadora, la festa major és un espai de trobada, de compartir, de teixir xarxa, també de celebrar el poble on vivim, d'estar orgulloses de tot el que construïm i fem el dia a dia per fer del poble un espai per totes i tal. Llavors, nosaltres el que aspirem és que la festa major representi això tant per nosaltres com per tothom, i creiem que és una cosa que s'ha anat perdent durant aquests últims anys i, per tant, com que aspirem a recuperar.
0: Doncs, Clàudia Sant Hilari, Cinta de Paz, gràcies per atendre'ns aquí a Ràdio d'Esvern, des de la coordinadora de festes de Sant Just, amb les quals, doncs, avui hem pogut parlar i ens han explicat aquest nou projecte que s'estrena enguany. Esperem que aquesta coordinadora, doncs, sigui un èxit i també acabi contribuint a fer una festa major encara més participativa, diversa i viva. Gràcies, i que vagin molt bé aquests dies de festa major.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
3: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. Cent% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
4: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.

0: I aquesta cançó de Rosalía, La Perla, del seu nou disc, que està sonant aquí a Ràdio d'Esvern, quan queden pocs minuts per arribar a 12:15 del migdia. Avui dilluns 20 de juliol del 2026. Ara ja sí que sí, comptant els darrers dies per arribar al final de temporada i també per arribar a la Festa Major de Sant Just. Nosaltres marxem ara directament a l'espai Preguntant s'entén la ciència, amb Jan Bigata. One, two, three, ho! Preguntant s'entén la ciència. Amb Jan Bigata. Jan Bigata, bona tarda, bon dia, bon tot, perquè bon ja no dia. Sé ni com presentar-te avui en aquest programa magnífic que tenim preparat per la nostra audiència, ja anar tancant una mica aquesta temporada que ens ha donat moltes alegries i amb la qual has descobert una part que no sabíem que tenies, que era la de bon entrevistador.
1: Bueno, lo de bo ho hauria de dir algú, no? O sigui, ho hauria de dir alguna persona experta en això.
0: Home,
1: bueno.
0: jo no em consideres prou expert a mi, com per dir-t'ho?
1: Sí, sí, evidentment, sí, perdona, no volia dir això. Però és que també ets el meu amic, no ets una persona imparcial.
0: Això és veritat, això és veritat. Doncs això, que en les primeres temporades de Pregunta'ns s'entén la ciència, tu venies, feies el teu espai, feies el teu speech, no? I a partir d'aquí, doncs aquesta temporada em vas dir, escolta, això de fer entrevistes pot estar interessant. Hem tingut entrevistes molt potents aquí en aquesta temporada de la Rambla, aquí a Preguntant s'entén la ciència. I bé, avui ens portes una d'elles que la veritat és que té pinta de que valdrà molt la pena. Explica'ns una mica, presenta'ns el convidat d'avui.
1: De fet, m'agrada molt que m'ho diguis això, perquè de fet la persona que em va empujar més a portar les entrevistes aquí a la ràdio és el mateix convidat que porto avui. Aleshores, em fa moltíssima il·lusió. És el moment, també, és el tancament d'aquest programa. Hem fet dues temporades. I avui volia utilitzar una mica la frase feta aquesta que dèiem de dona'm un peix i menjaré un dia, ensenya'm a pescar i menjaré tota la vida. Aleshores, perquè aquí el que hem estat portant és una mica l'actualitat científica, potser des d'un punt més divulgatiu que no periodístic, però és el que volíem portar al final. Aleshores, la ciència crítica, tenim creatius, volem preguntar-nos coses. Però avui el que volem donar també és, com a last dance, no, que farem avui, és una eina cap als oients. El que volem és que parlar sobre què és el periodisme científic de qualitat, donar algunes idees sobre quins indicadors podem utilitzar i donar eines als oients perquè puguin tenir una forma de consum més crítica quan llegeixen o veuen sobre ciència. Durant el programa d'avui estarem parlant sobre el projecte Pacient X, farem una tertúlia sobre el periodisme en l'actualitat i acabarem donant alguns consells més pràctics. Per això, avui em fa moltíssima il·lusió portar com ha convidat el professor Michele Cantanzaro.
2: Hola, moltes gràcies per invitar-me.
0: Doncs Michele Cantanzaro és doctor en física de la UPC i professor del Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Treballa com a periodista freelance especialitzat en ciència per mitjans com Nature, Science, El Periódico, El País, entre d'altres, i ha guanyat diversos premis, entre ells el Internacional de Periodismo Rei d'Espanya 2014 o a l'European Science Writer of the Year al 2016. Per si fos poc, és cofundador i coordinador de l'Observatori per Cientex, que doncs, busca visibilitzar el periodisme científic d'excel·lència a la comunitat iberoamericana. Comencem una mica per aquí l'entrevista, si et sembla, Jan.
1: Sí, exacte. Primer, potser m'agradaria conèixer a Michele com a persona. I la meva pregunta és, llegint les teves biografies, hi havia una que parlava en primera persona, i llegeix aquesta frase d'elles. Nací en 1979 en Roma i renací en Barcelona en 2003. Aleshores, volia que ens expliquessis quin és el teu background i què significa aquesta frase.
2: Sí, jo soc, vaig néixer a Roma i m'he format allí, m'he educat allà, m'he llicenciat en física a Roma i vaig venir a fer el doctorat a Barcelona justament l'any 2003, i el doctorat en física, i el fet de renéixer, diguem, el sentit d'aquella frase és que per mi realment, com a professional, però una mica també com a persona, diguem-ne, m'he construït i m'he creat aquí, més aviat, en el sentit, bueno, saps, el primer lloc on vas a viure sol, o tens un sou, on pots una mica decidir com fer la teva pròpia vida. I després aquí, bueno, jo ja quan estava a Roma, mentre estudiava física, havia començat a fer alguna col·laboració amb petits mitjans i això jo pensava que s'acabaria. I al contrari, vaig arribar aquí en un moment, parlem de 2003, un moment pletòric abans, diguem, de la gran crisi de 2008-2009, on hi havia moltes oportunitats, molt moviment, tant en la ciència com en el periodisme. I llavors, bueno, em vaig construir com a professional aquí. No sé, ara tornar a Roma seria una mica tornar a començar des del començament. I, bueno, i després, bueno, els meus amics d'aquí, la meva parella és d'aquí, etc.
1: Que guai, que bé, que bé. I volia preguntar-te, perquè has mencionat que et vas graduar, o sigui, et vas doctorar en física i després vas saltar aquest pas al periodisme, que pot semblar molt diferent, potser no ho és tant. Què és el que et motiva a fer aquest canvi?
2: Bé, per un costat, es podria dir irònicament que els físics tendim a ser una mica arrogants, ok? No, és a dir, hi ha una
1: no
2: frase...
1: ho he dit jo.
2: Sí, sí. Hi ha una frase famosa, no?, d'un físic de començament del segle XX, no?, que va, quan va descobrir com solucionar, no?, l'àtom d'hidrogen, és a dir, un àtom molt, molt senzill, va dir, bueno, tota la resta és química, no?, com per dir, bueno, jo he fet les coses importants i la resta, bueno, són coses secundàries, no? Llavors, els físics tendim una mica a ficar-nos, no?, en totes les salses, així. Així, a nivell més personal, bueno, jo vaig fer com uns estudis com a nivell de batxillerat i d'institut humanistes, llavors sempre havia tingut aquesta ambivalència, no? Per un costat, m'agrada la ciència, però també m'agrada mirar-la des d'una perspectiva molt global. El tema de la meva tesi i el meu doctorat era un tema interdisciplinari, xarxes complexes, on estudiàvem una xarxa social, una xarxa tròfica, el cervell, relacions entre persones, i sempre he tingut una mica aquesta manera de fer servir la ciència com una eina per entendre la realitat en general, no? Mm-hmm. I llavors, bueno, durant el doctorat vaig veure que sí, que m'agradava, va ser productiu, etc. Però aquí, justament perquè eren aquells anys tan pletòrics, van sortir oportunitats també en això del periodisme, que teòricament s'anava a morir, és a dir, jo anava a ser el científic de tota la vida, no? Mm-hmm. I llavors, a final del doctorat, em vaig dir, ostres, per on em decanto? Segueixo la carrera acadèmica o la carrera periodística? Quina m'agrada més? En quina també crec que puc contribuir més? I vaig decidir que anava per allà. Però jo ho lligo molt amb aquesta idea de mirar la ciència no tant com una tècnica especialitzada, sinó com un fenomen social, diguem-ne, no? I també una eina de comprensió de la realitat.
1: Que maco. Sí que és veritat que jo crec que la visió que té la majoria de gent al públic, no?, sobre la ciència és molt tancada. I jo crec que a vegades el que fallem com a científics o com a comunicadors de la ciència és en transmetre com és realment la ciència des de dins, no? Com aquesta molt més col·laborativa, no una persona superintel·ligent en un laboratori, sinó a vegades projectes que poden ser milers de persones, no? Mm-hmm. Sí, sí. I em sembla superinteressant. Mm-hmm. Centrant-nos avui, com estàvem parlant, amb el periodisme científic, i volíem parlar, ficar el matís de qualitat. De moment no ficarem excel·lència, però mm-hmm. parlarem de qualitat. Mm-hmm. Quin seria per tu l'identificatiu d'un periodisme de qualitat?
2: Mm-hmm. Bueno, en primer lloc, una premissa, és a dir, no da igual si hi ha periodisme o no, sobre mm-hmm. ciència o sobre qualsevol tema. Okay? El periodisme realment fa una funció social molt important. Els últims anys anem una mica despistats, no? I el periodisme també ha anat despistat per molts anys, s'ha dedicat a fer altres coses, etc. Però realment és una peça clau de la democràcia. Imaginem que la ciència atravessa tota la nostra vida, des de l'intel·ligència artificial, com ens reproduïm, com ens comuniquem amb la gent, la nostra salut, el medi ambient, no? Aquesta calor que estem patint aquests dies, etc. No? Tot això no s'entén sense la ciència. La ciència és una dimensió fonamental per entendre això i per això és fonamental que hi hagi periodisme sobre això. No només per comunicar, per divulgar, sinó també per mirar, per investigar, per relacionar la ciència amb l'impacte social, etc. I és fonamental que hi hagi periodisme de qualitat. Per mi, periodisme de qualitat vol dir bàsicament un periodisme necessari, que no sigui prescindible, que no sigui decoratiu. Hi ha molt periodisme científic o divulgació científica que és prescindible, diguem, okay? Que és, bueno, entreteniment, etc. El periodisme científic de veritat és el que té un impacte en la societat, pregunta qüestions controvertides, no té por de posar el dit a la nafra si hi ha problemes, qüestions, que és capaç també d'agafar una mirada crítica respecte a la ciència, no? De la mateixa manera que com el periodisme cultural o el periodisme polític té una mirada crítica respecte a la cultura o a la política. Llavors, la qualitat ho fa això, fa que no sigui només, saps, aquella secció extra que la posen molt al final perquè, bueno, és, fa maco tenir-ho, sinó que sigui quelcom que realment té un impacte en la nostra vida, que el volem llegir, consumir, volem estar-ne informats perquè realment té un impacte, té una importància.
1: Clar, amb la introducció d'aquesta edició del Pacient X vas mencionar aquest concepte de watchdog versus cheerleaders, no? O sigui, molt breument, podries parlar-nos una mica de què significa això i perquè veiem d'una forma més àmplia quina és la funció d'un periodista, no?, dintre el món científic.
2: Exacte. Sovint ens veuen o ens veiem els periodistes científics com una mena d'altaveus de la ciència, ok? És a dir, la ciència és com una gran fàbrica de veritats i nosaltres el que hem de fer és traduir-la i comunicar-la a la gent. La realitat no és així. La ciència no és una gran fàbrica de veritats, és un mètode extraordinari per aconseguir resultats, etc., però no deixa de ser un fenomen social fet per humans, on hi ha totes les coses bones que fan els humans, però també totes les coses dolentes. Hi ha corrupció, hi ha fraus, hi ha abusos, etc. Okay? Llavors, com en qualsevol rama del periodisme nosaltres hem de mirar el nostre objecte, imagina't la cultura, no? Per exemple, típicament ens agrada, si escrivim de cine, ens agradarà, diguem, el cine, no? Però no tenim por de parlar dels problemes, de les qüestions, dels conflictes, de les contradiccions, de qüestionar cap a on ha d'anar al cine, etc. El mateix hem de fer amb la ciència. Llavors, el paper del periodisme científic watchdog, no? Aquesta idea del gos guardià, diguem-ne, és no senzillament un altaveu de la ciència, sinó algú que fa una crònica de la ciència, evidentment explicant les coses meravelloses que fa la ciència, però també sense crear una imatge fictícia, diguem, que després la realitat, com per exemple hem vist durant la pandèmia, desmunta, sinó explicant realment com funciona de veritat la ciència, amb les seves llums i les seves ombres. Com es fa qualsevol altre tipus de periodisme en qualsevol altra activitat humana.
1: Clar, imagino que a més durant la Covid va ser molt important, perquè clar, veiem aquests moments tan crítics on la ciència a més va a una velocitat i però després la gent et demana uns resultats a una velocitat completament diferent, no?
2: Sí, llavors, sí.
1: Clar, i allà també veiem els bulos, veiem la i sobretot veiem el periodisme científic, allà és extremadament rellevant, perquè quan una persona prengui una decisió basada en ciència o no, tindrà un impacte molt més gran que en altres conflictes, no?
2: Bueno, de fet, la pandèmia, et faig un exemple molt clar de la pandèmia que diferencia entre aquest periodisme que senzillament fa de megàfon o d'amplificador o de cheerleader, una mica de la ciència, i el periodisme que és més watchdog. Què vam veure durant la pandèmia? Que es produïen resultats sobre la marxa, aquests resultats es compartien, fins i tot es compartien en un format que no era la publicació clàssica oficial, i després, què podia passar? Que aquests resultats eren contradits per resultats successius. Clar. Llavors, tu i jo, que tenim formació científica, sabem que això és d'allò més normal, la ciència funciona així. Però tants anys de periodisme basat en dir hem descobert tal cosa, tal grup té la veritat sobre aquest tema, etc., va generar en la gent molt desconcert, perquè de sobte van obrir la caixa i van veure com funciona de veritat la ciència, que no és això, una mena de, com deia abans, no? Una fàbrica de veritats. És un mètode fal·lible, que es va corregint, que pot agafar un camí i després decidir agafar-ne un altre, etc. No? Llavors, que en temps de pau, diguem-ne, no? En temps de no pandèmia, per exemple, fem un periodisme que posa de manifest tot això, que posa de manifest que tots els elements de dubte, fallibilitat, de conflicte, de diferències, d'impacte, d'aspectes econòmics, ideològics, etc., fa que el públic estigui més preparat en moment de guerra, en moment de crisi, diguem-ne, parlo de guerra en el sentit de crisi, no? Per diguem-ne, entomar el desenvolupament real de la ciència, amb totes les seves contradiccions i amb tota la seva complexitat, perquè si no, si venem una ciència meravellosa, hi ha el típic Dr. Jekyll i Mr. Hyde, no? És a dir, per un costat estem venent els científics com uns sants meravellosos que mai fallen, i després què passa? Que quan fallen, llavors de sobte la gent els veu com Mr. Hyde, no? És a dir, com el dolent que ens està enganyant, etc. Cap de les dues coses és veritat.
1: Seu super, super important aquest matís. I clar, en tot aquest context estàvem parlant de la rellevància de la ciència, i amb això neix el projecte Pacient X. Aleshores, em podries explicar quina és la idea darrere, per què el fundes, i quins són els valors i i al final les conseqüències del projecte com a tal.
2: Sí, el projecte neix en el si de l'Associació Catalana de Comunicació Científica, de la qual formo part des de fa molts anys. Vaig estar també a la Junta a moderar la seva llista de correus, que és una associació que, si l'audiència no la coneix, recomanaria molt que la mirés, perquè realment té una activitat fantàstica en mobilitzar la comunicació científica a Catalunya, i neix en uns anys, això 2015-2016, que eren els anys més foscos de la crisi post-2008-2009, en què semblava que això del periodisme s'anava a extingir. Uh-huh. I per la crisi financera, per la crisi de model, etc. I llavors ens van dir, no, posem la mirada en el got mig ple, no en el got mig buit, perquè segueix havent històries que canvien el món, que salven vides, que fan caure persones dolentes o lleis injustes, no? Okay? Llavors vam dir, intentem posar el focus en aquestes històries de periodisme científic. Per què? Perquè això té un valor en si, perquè ho volem celebrar, ho volem donar a conèixer, volem animar la gent que ho fa i també volem inspirar les generacions successives per fer aquest tipus de periodisme científic. Un periodisme científic que no és senzillament aplaudir a la ciència i amplificar acríticament el que ens ve, diguem-ne, de l'aparell de comunicació de la ciència, sinó interactuar amb la ciència d'una forma madura i crítica amb un paper independent del periodisme científic. I com ho van fer? Ho van fer creant una gran base de dades, d'exemples de periodisme fet d'aquesta manera en l'àmbit iberoamericà.
1: Mm-hmm. Molt bé. Ara ens queden 3 minuts, farem una pausa i després continuarem la segona part, que farem una tertúlia. Ara, aquests per acabar. Clar, vosaltres, com deies, creeu una visibilització d'aquestes històries de periodistes superbons amb tot el context iberoamericà, i vosaltres creeu uns criteris per escollir aquestes històries. I molt breument, quins serien per tu els criteris més importants que veu utilitzar per escollir aquestes històries?
2: Bueno, són uns criteris que, per exemple, qualsevol pot interioritzar i actuar. N'hi ha molts, són 27 criteris, però alguns que destacaries. Per exemple, que els temes periodístics siguin generats pels propis periodistes. Mm-hmm. Hi ha moltíssima ciència que hi ha als mitjans, que és, bueno, surt una publicació acadèmica, una universitat fa una nota de premsa, nosaltres en parlem. Mm-hmm. Nosaltres premiem, privilegiem allò que el propi periodista o la pròpia periodista genera amb la seva pròpia agenda i responent a les preguntes de l'audiència. Un altre element importantíssim són les fonts. Uh-huh. És a dir, no ens limitem a, per exemple, parlar amb l'autor d'un treball i replicar el que diu, sinó busquem també fonts independents i també busquem fonts diverses. A la millor, no només, si parlem d'un treball de salut, no només hem de parlar amb qui ha publicat aquest resultat científic, sinó també amb algú independent, i també igual parlar amb pacients, activistes, associacions de consumidors, és a dir, tota una varietat d'altres actors que cada una té una expertesa a dir sobre aquell tema. No? En el cas del SIDA, sabem històricament que els metges sols no van poder fer-ho, va ser també gràcies a la participació dels pacients. I potser un altre criteri interessant podria ser la qualitat, diguem-ne, estètica, diguem, del treball, que sigui un treball narrativament sòlid, que es pugui mirar bé en formats digitals, que tingui aspectes interactius, de scrolltelling, etc. Aquestes serien algunes de les característiques.
1: Fantàstic, doncs ens quedem amb això, ara farem aquesta petita pausa i passarem a la tertúlia i després recuperarem aquests criteris i parlarem també de consells més pràctics. Ara en un moment tornem.
0: Doncs fins ara, emplaçar l'audiència a aquesta petita pausa i a tornar a seguir d'aquí avui a Preguntant s'entén la ciència. Fins ara.

0: Tots els marroquins roben.
1: Els treuen treballs.
2: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
3: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
4: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
5: Una soledat. La gent gran.
6: Són gent que roben.
7: Parassi, marimatxo.
8: Estic solo.
6: Terroristes.
9: Parassi, matant.
10: Tot això és odi. Aturem-lo.
11: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern. A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torreblanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local.

0: sancionar les empreses o els proveïdors que aprofiten la seva plataforma, la plataforma d'AliExpress, com el terreny ideal per vendre productes il·legals o falsificats. Per Brussel·les és greu que fins i tot els anuncis que reben els usuaris quan naveguen per AliExpress promocionin sovint productes il·lícits. La multa de les autoritats comunitàries representa, però, menys de l'1% de la facturació global de la companyia xinesa, lluny del topall màxim del 6% de la facturació que la Comissió Europea podria sancionar amb la llei europea a la mà. Bruno Fortea Mires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
1: Més notícies, Marta Prat.
2: Els Mossos d'Esquadra i la policia local d'Alella, al Maresme, han detingut 8 persones i han desmantellat una plantació de marihuana amb prop de 1.400 plantes. La plantació estava ubicada en un domicili i els detinguts, 7 homes i una dona, tenen edat compreses entre els 21 i els 67 anys. La investigació es va iniciar després que diverses informacions apuntessin a la possible existència d'un cultiu de marihuana a l'interior de l'habitatge.
1: La borsa de les petites i mitjanes empreses ha suspès la cotització de les accions d'Holaluz. La decisió arriba després que el govern espanyol anunciés un procediment administratiu per extingir el permís d'aquesta empresa com a comercialitzadora d'energia elèctrica. De forma paral·lela, el Ministeri de la Transició Ecològica també ha iniciat un procediment per traspassar els clients d'Holaluz a una altra empresa comercialitzadora.
2: Raúl Moreno prendrà possessió aquesta tarda com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió. El fins ara número 2 de la conselleria rellevarà Mònica Martínez Bravo, que ha demanat al president Illa plegar per motius personals. El relleu no convenç al Partit Popular. Sentim el secretari general del partit, Juan Fernández.
3: El relleu més important que s'ha d'afrontar és el del president de la Generalitat, que no governa, que només es dedica a fer propaganda, que no es dedica a gestionar i a posar damunt la taula solucions als problemes reals dels catalans i, sobretot, que tot el que fa és allò que beneficia a Pedro Sánchez i al seu interès personal i interès polític.
1: Tortosa es converteix durant tota la setmana en l'epicentre de la dansa internacional amb el Vertebra Dansa. 18 anys després, el festival torna a la capital ebrenca amb el mateix esperit de sempre i amb novetats molt destacades. Tarragona, Jordi Barranca.
4: Bon dia. Novetats com la creació de l'Espai Viu, un indret al Parc Teodor González dirigit al públic no professional. El festival, com sempre, comença amb les formacions dirigides a professionals enguany amb una particularitat. Roberto Olivan, director del Vertebra Dansa.
5: Tal com va passar en un sermó moment la dansa contemporània se va fusionar en el circ contemporani, ara està passant el mateix en les danses urbanes. És per això que, per exemple, dos dels professors que tindrem pues, són actualment ballarins de Madonna i que pugui sorprendre perquè de repent barrejar la dansa contemporània el que seria el sector de la dansa urbana comercial sembla que no vagin de la mà. I tenim molts exemples com que la cosa no és així.
4: La carpa ja clàssica del festival se situa davant l'Auditori Felip Pedrell. Jordi Barranca, Catalunya Ràdio, Tarragona.
1: I als esports, el del Serra.
6: La selecció espanyola de futbol guanya el segon mundial de la seva història després de superar l'Argentina a la final per 1-0 amb un gol a la pròrroga del blaugrana Ferran Torres. Ho ha aconseguit amb 9 jugadors catalans i 3 jugadors més del Barça. L'expedició de l'equip espanyol té previst arribar a primera hora d'aquesta tarda a Madrid amb força retard sobre l'horari previst. Aeroport de Barajas, Tania Tàpia, bon dia.
7: Bon dia, sí, ha sortit més tard l'avió de Nova York perquè es va allargar la celebració, ens diuen, la previsió és que arribi passats 2:15. Ja som a peu de pista, més de 200 periodistes per captar aquest moment, marxaran directes a la zona d'autoritats, no tindran contacte amb ningú més. L'agenda institucional serà ja a la tarda, 5:15 prevista la visita a la Zarzuela amb la família reial. A partir de les 6, amb Pedro Sánchez a la Moncloa, hi haurà allà parlaments del capità Rodri, també del seleccionador i del mateix president espanyol. I ja després, a partir de les 7, celebració popular pels carrers de Madrid amb rua amb l'autobús descapotable. Ja hi ha muntat un escenari a Cibeles on s'espera l'arribada de jugadors cap a les 9 del vespre. Tania Tàpia, Catalunya Ràdio, Aeroport de Barajas.
6: El Tour, avui jornada de descans, ahir caiguda i retirada de Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general. El danès té una fractura de clavícula i múltiples abrasions i haurà de passar pel quiròfan. A la classificació general, Tadej Pogacar és més líder i ara té 5 minuts sobre el segon classificat que passa a ser el belga Evenepoel. I en tenis, Paula Badós ha perdut la final del torneig de Iaşi a Romania contra l'egípcia Maier Sherif. L'empordanesa ha perdut el primer set per 6-4 i el

0: segon el perdia també per 4-0 quan s'ha retirat.
1: Fins aquí les notícies.
2: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passen 6 minuts de les 12, us informa Mariona Sales Vilanova. La Festa Major de Sant Just, que se celebrarà del 29 de juliol al 6 d'agost, inclourà una àmplia programació d'activitats infantils i familiars repartides durant tota la setmana. Cinema, espectacles, activitats esportives i propostes lúdiques conformen una oferta adreçada als més petits i petites, pensada perquè les famílies puguin gaudir de la festa. La programació començarà el 30 de juliol amb el cinema infantil, que projectarà Elio a les 11 del matí al Casal de Joves, i continuarà amb l'Escalabirres de la Rifenya a Can Ginestà, que celebrarà la categoria infantil de 4 a 6 de la tarda per participants a partir de 6 anys. El 31 de juliol, la plaça de Julià Quet acollirà a 2:15 de la nit el cinema La Fresca amb la projecció de Zootropolis 2, recomanada a partir de 5 anys. L'1 d'agost, el camp de futbol serà l'escenari dels tradicionals partits blaus contra grocs en futbol infantil a les 9 del matí per nens i nenes d'entre 6 i 14 anys. I el 2 d'agost, el carrer Tudon acollirà el tobogan d'aigua d'11 a 2 per a infants a partir de 4 anys, amb petits jocs d'aigua pels menors d'aquesta edat. Aquell mateix dia, a les 8 del vespre, al Centre Cívic Salvador Espriu serà l'escenari del bingo musical familiar, una activitat oberta a totes les edats que combinarà música, joc i servei de barra. La programació familiar es tancarà el 6 d'agost a les 11 del matí a la plaça Verdaguer amb l'espectacle Rigoberta i el Wendigo, de la companyia Cali Teatre, una proposta teatral adreçada a públic familiar a partir de 4 anys. Pel que fa a urbanisme, les obres de les escales del carrer de l'Església han finalitzat definitivament amb la culminació del soterrament de tots els serveis de subministrament, una actuació que posa punt final a la reforma integral d'aquest espai cèntric de Sant Just. Els treballs, iniciats fa diversos mesos, ja havien permès completar la remodelació de l'estructura i del paviment el passat mes d'abril i ara conclouen amb la retirada definitiva del cablejat aeri d'electricitat i telefonia. La intervenció s'ha dut a terme amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat i la mobilitat en un tram que presentava un paviment rugós i uns esglaons de dimensions irregulars, fet que dificultava el pas dels vianants. A més de renovar les escales, les obres han inclòs la modernització del sistema de clavegueram, la instal·lació d'un nou enllumenat més eficient i el soterrament de totes les xarxes de serveis. Amb l'eliminació dels cables aeris que travessaven el carrer, l'actuació també contribueix a millorar la imatge urbana d'aquest entorn històric i a reforçar la seguretat de les instal·lacions, donant per finalitzada la transformació integral de les escales del carrer Església. I en societat, l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat ha publicat l'informe corresponent al primer trimestre del 2026 que analitza les dades de violència contra les dones als partits judicials de la comarca, entre els quals hi ha de Sant Feliu de Llobregat, del qual forma part Sant Just d'Esvern. En aquest partit judicial es van registrar 116 denúncies i el mateix nombre de dones víctimes de violència masclista durant el període analitzat. A més, només l'1,7% de les víctimes va decidir no declarar durant el procediment judicial, una proporció molt inferior a la mitjana comarcal, catalana i estatal. Pel que fa a les ordres de protecció, el partit judicial de Sant Feliu de Llobregat en va registrar 27, de les quals 23 van ser adoptades i 4 denegades. També es van comptabilitzar 152 assumptes penals d'ingrés directe i 17 assumptes civils, mentre que les lesions i els maltractaments van continuar sent els delictes més freqüents en l'àmbit de la violència masclista. En el conjunt del Baix Llobregat, els jutjats van registrar 550 denúncies durant el primer trimestre del 2026, 40 menys que el trimestre anterior, amb 539 dones víctimes de violència masclista. Podeu consultar totes les dades de l'enllaç que trobareu a la notícia a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem amb tota l'actualitat. Sant Justenca, l'informatiu complet de la una. Fins ara.

3 minuts, ara ja en són 2 per arribar a un quart d'una del migdia. Soc Daniel Martínez, és un plaer estar amb vosaltres aquí al 98.1 FM. Començava aquest programa amb la veu ronca, amb la veu trencada perquè, ja us comentava, no per la celebració d'ahir d'Espanya al Mundial, sinó senzillament perquè, bé, els aires acondicionats i aquestes temperatures és el que tenen. Però ara sembla que se m'ha aclarit bastant la veu i que tenim ganes de seguir amb aquest programa i també seguir parlant amb en Jan Bigata, que avui ens ha portat un convidat molt especial a Preguntant s'entén la ciència.

0: I després d'aquesta pausa tornem a estar aquí amb vosaltres per oferir la segona part de Preguntant s'entén la ciència amb Jan Bigata. En el programa d'avui, Jan, estem parlant sobre el periodisme, ho estem fent també amb aquesta vessant científica, evidentment. I ara, què ens planteges en aquesta segona part, en aquest segon tram del programa?
1: Doncs estàvem parlant de com ens agradaria veure el periodisme i el context actual, perquè estem parlant d'intel·ligència artificial, veiem xarxes socials... Però abans d'això volia fer una última pregunta, perquè havíem estat parlant sobre el projecte Partientics i volia preguntar-li al professor Catanzaro si ens podria explicar alguna història que hagi sortit d'aquí i, sobretot, algun impacte que hagi tingut del qual estigués orgullós.
2: Sí, sí. Bueno, n'hi ha moltíssimes. Si un es connecta per Scientex.net en troba gairebé 300, diguem així. Potser una de les històries de periodisme científic, així, el col·lectiu, el gremi dels periodistes i de les periodistes científiques ens fa sentir més orgullós dels darrers anys, és aquest famós article que va sortir al País en plena pandèmia, Un saló, un bar i una classe, de Javier Salas i Mariano Zafra, que segurament la gent se'n recordarà perquè era un exemple del que es diu scrollytelling, és a dir, que a mesura que feies scroll amb el mòbil, tu veies tres situacions, un saló, un bar i una classe, què passava si entrava una persona infectada en aquest espai amb finestra oberta o amb finestra tancada, ok? I veies que amb finestra tancada hi havia moltes més infeccions derivades. Això és un article que quan se li va donar, bueno, ha rebut tota mena de premis, l'Ortega Gasset, el Cable, que és un premi internacional de periodisme, es va dir que és un article que va salvar vides, perquè va sortir en un moment en la pandèmia, si us recordeu, al començament es deia manos, mascarilla, distància, no? I això va afegir un altre element que era ventilació, diguem. És a dir, al voltant de la publicació d'aquests articles es va començar a ser conscients de que la Covid es difonia per aerosols. I aquest article va ser el primer al món, realment, que ho va posar en el domini públic. Tant és així que va tenir milions de visualitzacions, es va traduir en molts idiomes, i per això es diu que va salvar vides, d'alguna forma, perquè bueno, va convèncer molta gent. Llavors, aquest seria un exemple d'aquest periodisme que no ve... No és aplaudir als científics, no és comentar sobre l'última publicació en una revista acadèmica. De fet, aquest article es va fer en col·laboració entre aquest periodista científic excepcional, Javier Salas, que és un periodista científic que ara és el director de Societat del País, és a dir, un periodista científic que controla, diguem-ne, tota la secció de Societat, que és una gran notícia per al periodisme científic, Mariano Zafra, que és un infografista, i un investigador que... al qual li van encarregar d'alguna forma les simulacions que sustenten aquestes imatges que veiem a l'scrollytelling. Llavors, una dinàmica veiem completament diferent a la del senzillament aplaudir a la ciència. Aquí hi havia una demanda de la societat que els periodistes han abordat amb el recolzament dels científics i amb una manera absolutament excepcional de comunicar.
1: Que maco. Molt bé. I ara volem continuar fent una breu tertúlia. Clar, vam veure el 2020 va ser un moment molt crític. Vam tenir la pandèmia, vam veure que tot canviava a teletreballar i tot es digitalitzava. Però no només això, des d'aleshores, clar, vèiem que la IA en aquell moment era un moment molt primigeni i des d'aleshores ha evolucionat d'una forma impressionant. Amb això ens ha portat als deepfakes, no aquests vídeos fets amb IA que fa que ja no puguis creure res, que cada cop és més realista. A més, estem amb l'era dels fake news, que ara tot internet està ple de notícies falses, no?, o fraudulentes. Llavors tenim com uns contextos que pot ser una mica complicat i això se'ns afegeix que, clar, ara cada cop la gent té més repercussió amb un mòbil i una compte de xarxes socials on gent que no té una titularitat o no té un coneixement de causa, no?, de temes mèdics pot donar la seva opinió. I no és un problema fins que veus que l'impacte que pot tenir, gent que pot tenir milions de seguidors, de gent que veu aquesta persona com un referent i que escoltaran tot el que digui. Clar, en tot aquest context... que ara sona una mica desolador, no? Però quin és el paper del periodisme? Com ha canviat, potser? I què pot fer el periodisme com per adaptar-se a aquests moments?
2: Mm-hmm. Bueno, aquí, potser el primer missatge que m'agradaria donar és que espais com aquest, no? Aquest que estem tenint nosaltres, no? De dues persones humanes, no dues IAs, no? Que es parlen a base dels coneixements que tenen. No parlen senzillament perquè sí, i que això ho posen en comú a través d'un mitjà amb una població més general, és un espai que segueix tenint tot el sentit del món. Clar. Llavors, que no ens oblidem que enmig de tant TikTok i de tantes xarxes socials, etc., la majoria dels continguts bons i de qualitat els segueixen produint humans en contextos bàsicament periodístics, diguem. No, aquesta idea de que internet per si sol anava a generar notícies, informació, etc., no s'ha aguantat mai. Quan han sortit els blogs, es va pensar els blogs reemplaçaran el periodisme i no el van reemplaçar. Després les xarxes socials reemplaçaran el periodisme i no el van reemplaçar. La IA reemplaçarà el periodisme, no el reemplaçarà. Mm-hmm. Si el que estem parlant és de periodisme de qualitat. Podrà reemplaçar aquest periodisme d'aplaudiment, de replicar continguts generats per altres, però el periodisme de qualitat que et descobreix elements, històries noves, que et fa entendre les coses del etcètera, això encara és impossible automatitzar-lo o fer-ho a base d'una feina voluntarista, diguem, ok? No. Llavors, el primer missatge és com vivim en una economia de l'atenció que hem de saber gestionar molt bé la nostra atenció, que li dediquem un temps al periodisme i al periodisme de qualitat. Després hi ha elements que són més contextuals, que no depenen només del ecosistema periodístic, que són, en primer lloc, la regulació. És a dir, els mitjans, els periodistes, etc., estem regulats per un conjunt de codis ètics, de lleis, etc., a vegades bones i a vegades no tan bones. Fins i tot sabem que a Espanya hi ha una llei mordassa que és massa forta, diguem, massa exagerada. Com és possible que mentre hi ha això, a la vegada tens xarxes socials en les quals s'estan difonent cada classe de barbaritat, d'informació falsa, per no parlar de violència, abusos, etc., i que aquestes empreses siguin irresponsables. L'Unió Europea està prenent cartes en l'assumpte, està regulant, etc., però és una batalla oberta, perquè són empreses que són poderosíssimes, que en aquest moment, a més, tenen un poder polític, com estem veient als Estats Units. I potser el tercer element que diria, a més de la qualitat, diguem-ne, de fer cas al periodisme de qualitat i que segueixi havent-hi un periodisme de qualitat. Segon, que hi hagi una regulació que premi la qualitat i castigui la desinformació. El tercer element és educació mediàtica. Okay? No. És a dir, no a nivell individual, ara penso, no, en els oients i les oients que ens estan escoltant, a nivell individual no pot ser que el WhatsApp random del meu cunyat i un treball en un mitjà seriós tinguin el mateix pes. Okay? No pot ser...
1: El clar, Telegram, que dius...
2: Exacte, no pot ser que qualsevol afirmació random a Telegram la posem en el mateix pes amb una afirmació que ens arriba d'un investigador, una investigadora en universitat, etc. Això no vol dir que hi ha algú que té la veritat i algú que menteix sempre. Hi poden haver casos on també els mitjans seriosos, les fonts oficials, etc., n'hi ha d'aquests casos, que diuen coses equivocades, etc. El que no podem fer és tot una gran barreja on tot dona igual, ok? I hem de tenir aquesta educació mediàtica, que vol dir la capacitat d'avaluar la qualitat del contenedor de la informació, no només de fixar-nos en el contingut, sinó de dir, bueno, quina és la reputació relativa, quina és la qualitat relativa, quina és l'historial de fiabilitat d'aquest contenedor a través del qual m'arriba la informació.
1: Clar, jo crec que aquí el que passa... Bueno, això ho he vist també en el meu context personal, però moltes vegades, quan tu tens una idea de que això no estic d'acord, això no m'agrada, pot ser ciència o pot no ser no ciència, tu ja comences a associar aquest mitjà amb una informació que no t'agrada. I de cop tens un mitjà que dius algo que tu que et sents superraonable i que amb el teu cap tot té sentit, amb el teu logos, i a partir d'aquí dius, tot el que digui aquest mitjà potser comences a donar-li
2: clar,
1: més pes.
2: Clar.
1: I a vegades una cosa et porta a una altra, perquè ara estem veient, o sigui, això se'n va molt al tema, no? Però a vegades veus els nens de 17 anys que veuen un podcast que és sobre el gimnàs, amb 17 anys, que és una barbaritat, i de cop acaben parlant de criptobros, de com fer-te milionari
2: sí, sí,
1: amb 20,
2: sí.
1: I de cop estava parlant d'un podcast misògin que et diu de com són les dones, i dius, i tot això perquè... Clar, comencen a connectar-se aquestes coses, no? I estàs amb,
2: sí, sí.
1: Amb una arrel de que tu buscaràs el que a tu et coincideixi.
2: Sí, això Mike Caulfield, que és un investigador de l'àmbit, li diu la metàfora del venedor de cotxes, no? És a dir, tu vas a una concessionari de cotxes amb l'idea que vols comprar-te un cotxe amb certes característiques, no? Mm-hmm. I el venedor què fa? Comença a dir-te no, però tu has de tenir wifi, has de tenir aquesta pantalla, etc. Llavors, típicament, què passa? Que o te'n surts del venedor superagobiat dient, bueno, no compro el cotxe,
1: yeah.
2: O acabes comprant un cotxe que no et volies comprar. Okay? Yeah. Amb la informació passa el mateix. És a dir, avui hi ha un tsunami d'informació que competeix per la nostra atenció, però nosaltres tenim el dia de 24 hores, el cervell és el mateix que teníem fa 4.000 anys i la nostra capacitat de processat és la mateixa. Llavors, davant d'aquest xorro d'informació no podem comprovar tot. Llavors, típicament es donen dues situacions. Una és la que dius tu, és a dir, selecciono només la informació que confirma els meus prejudicis. I això són, per exemple, això, els incels, les fake news, els antivacunes, etc. Però l'efecte més greu és la gent que comença a dubtar de tot. No només la gent que només compra el que li agrada amb ell o amb ella, sinó la gent que comença a dir, bueno, pues, tot és mentira, no pots fiar-te de res, posar un dubte, sobretot. I aquestes dues actituds que estic descrivint condueixen al mateix lloc, que els fets desapareixen i tu bases les teves decisions, per exemple, votar, en base a la teva identitat, no al que ha passat i als fets.
1: Yeah.
2: Sinó el bases en, bueno, qui se m'assembla més a mi, qui sembla que diu les coses com jo la vull escoltar, i això és el que després du a la polarització i tota una sèrie de problemes. Però per sort ens podem defensar d'això, és a dir, no, això no és un destí, diguem-ne, la societat, hi ha fins i tot metodologies que ens permeten defensar-nos d'aquesta situació.
1: Clar, és molt important això que dius, no? De com que algunes persones comencen a dubtar de tot perquè tot té com fractures, no? També, filant-lo amb el principi que dèiem, com sempre es ven la ciència com una cosa absolut i perfecta, a la que hi ha algú que tens un dubte, que és normal, perquè la ciència es va construint amb la informació que tenim al moment, comences a dir, ostres, això no funciona, clar. I a més tenim papers de gent que el que fa és crear desconeixement a propòsit, no? Quan tens alguna cosa que no t'interessa com a empresa, no? Comences a publicar articles estranys que no ho contradicten directament, perquè potser no pots, però posen en dubte, i ja està dient, bueno, clar, com jo no puc escollir perquè hi ha molta informació que es contradeix...
2: Absolutament. Pues... Això fins i tot té un nom. Se li diu agnotologia, que és la ciència de crear ignorància, diguem-ne, la tècnica de la creació de l'ignorància. Aquí els grans mestres de l'agnotologia històricament han sigut les tabacaleres, que són les que durant dècades van ocultar la informació sobre l'impacte en salut del tabac, i després aquell llibret el van aprendre, per exemple, les empreses petroleres, que durant dècades van ocultar els efectes de les emissions en el canvi climàtic, no? I és un llibret d'instruccions que moltíssimes entitats interessades en difondre la confusió, la desinformació, hi ha un famós llibre de la Noemi Oreskes que es diu Mercaderes de la Duda, Merchants of Doubts, és això el que estan generant aquest dubte generalitzat sobre tothom. I llavors nosaltres hem de desenvolupar aquesta educació mediàtica que ens permet lidiar amb aquest ecosistema tan complex.
1: Clar, i de fet, d'aquí parteix molt la idea del projecte Parlament de Percientics, no? Perquè al final no només aquest projecte, sinó que també teniu un buscador on presenteu i teniu una base de dades d'articles científics de molt bona qualitat, i també podem ensenyar als oients a identificar aquests articles que sí que són, han de tenir en compte, o que estan ben fets, estan ben treballats. Pot tenir algun error, evidentment, com tot, però saps que té un treball i un professional darrere que són molt, molt, molt rellevants.
2: Sí, sí.
1: També, algun altre recurs que em vas mencionar que m'agrada molt, el de Science Media Center, que també té articles científics molt rellevants i superbons.
2: Science Media Center va orientat sobretot a mitjans, és a dir, és una organització, la directora de la qual, Pampa García Molina, és una de les millors periodistes científiques que hi ha ara a Espanya, i el que fa és produir ràpidament comentaris de científics, resums d'articles, etc., quan passa una notícia, perquè els mitjans s'hi puguin adreçar i potser suplir el que el propi mitjà no pot fer. Okay? Però no, això que dius és absolutament molt, molt important. Sí. És a dir, aquesta capacitat de orientar-se, no?, en aquest ecosistema tan complicat, l'hem de desenvolupar, i és l'educació mediàtica, és la capacitat de no tirar el nostre temps amb coses que no mereixen la pena, bàsicament.
1: Clar, la nostra atenció i també el nostre coneixement, perquè per molt que vulgui, o sigui, perquè molt que tu diguis, vale, això no és veritat, és que això és el problema, que les mentides sempre queden allà. I a la que, encara que es demostri que és mentida, si d'entre 10 anys hi ha algú que diu alguna cosa una mica semblant, diràs, quan aquell
2: llavors
1: va dir això,
2: era veritat,
1: potser sí que era
2: veritat,
1: sí,
2: no? Sí.
1: Però bueno, tenim un context ara una mica desolador, anem a portar una mica de llum. Uh-huh. Aleshores, la pregunta final per tancar aquest projecte és, clar, de cara als oients, què són els consells que donaries a la forma de consumir periodisme científic per fer-ho una forma més crítica, i si pots donar això, consells, recursos o alguns elements concrets a identificar per dir, vale, aquest article pot tenir-lo més en compte o potser els agafem més amb pinces.
2: Sí, un és el que apuntaves tu abans quan parlaves de Percientex, és a dir, comença a haver-hi bastanta evidència de que la millor vacuna, això m'ho va dir un investigador una vegada amb aquestes paraules, la millor vacuna contra la desinformació és consumir bona informació. Clar. És a dir, quan desenvolupem un hàbit de consum de fonts de bona qualitat, periodisme seriós, ben fet, informacions oficials, etc., desenvolupem com una intuïció de que aquell missatge random que ens ha enviat el nostre cunyat no pot ser tan sòlid, ok? Això és una cosa. I després hi ha aquell investigador que comentava abans, Mike Caulfield, el de la metàfora del venedor de cotxes, ell ha desenvolupat un mètode que és molt senzill, que es diu SIFT. SIFT són les inicials de Stop, Investigate, Find, and Trace. I són passos molt senzills. La primera cosa que ens diu Caulfield és, quan rebem una informació que ens afecta emocionalment, la primera cosa és parar. Perquè en l'economia de la informació, els desinformadors el que volen és la viralització. Llavors, la primera cosa és parar, que és un consell que donaven ja els estoics, els filòsofs grecs, etc. No? Davant d'una cosa molt emocionant, agafa una distància i mira tu amb una certa distància. Clar. La segona consell, la I, investigate, no és molt contraintuitiu, perquè és no cal que tu gastis el teu esperit crític amb qualsevol informació, sinó abans de perdre temps amb el contingut de la informació, mira el contenedor. És el WhatsApp random, el Telegram, un blog amb 200 seguidors, o és un mitjà una mica més seriós, una font institucional, fins i tot un influencer, una influencer que però té un recorregut una mica respectable, ha demostrat ser confiable, això. Llavors, si això no es dona, si veus que és una persona que és un propagandista o un blog que no té cap mena de context, una compte de xarxes socials que veus que és, no mereix la pena que tu perdis temps amb aquesta informació, no gastis el teu temps, el teu esperit crític amb això, oblida-te'n, no cal que intentis desmentir-la, per exemple. I l'altra cosa és si passa aquest filtre, si ja veus que aquesta informació que t'ha cridat l'atenció emocionalment ve d'una font que sembla ser més fiable, busca cobertura alternativa. Abans de donar-la per certa, busca, bueno, els altres mitjans seriosos, influencers fiables, fonts institucionals, estan donant el mateix missatge? Si veus un cert grau d'anonimitat, d'unanimitat, home, pot ser que allò t'hi puguis fiar, refiar, diguem, ok? Si veus que hi ha una controvèrsia, bueno, allà potser és un moment de dir m'ho crec, no m'ho crec, ho analitzo, investigo més, etc. No? Però el missatge, i després hi ha trace, que vol dir bàsicament, bueno, hi ha coses com per exemple si reps una foto, assegurar-te que és del lloc i del moment que et diuen, no? Com la famosa foto del camió de la Dana de València, que deien que estava ple de cadàvers i allò era un camió frigorífic fotografiat a Marroc, ja. Un any abans, que no tenia cap mena de sentit.
1: Imagina quan la IA pugui crear la imatge que tu vulguis, clar, també.
2: Exacte, però també allà és cert que els deepfakes són un repte molt gran, perquè coses que abans tu podies considerar fiables et plantegen un problema. La qüestió és qui m'ho està... Diguem-ne, el que Mike Caulfield defineix la reputació relativa d'un mitjà, no? És a dir, repeteixo aquesta idea, no compta només el contingut, compta el contenedor. Clar. Compta el mitjà que m'ho està comunicant, no? D'un mitjà vol dir un mitjà de comunicació, però també vol dir una font institucional, una persona a les xarxes socials, etc. Però quina reputació relativa té aquest contenedor de la informació, no? Llavors, amb el deepfake és el mateix. Et dic la meva experiència personal. Quan tu fas scroll en xarxes socials, a vegades t'arriba allà un vídeo on veus, què sé jo, Trump fent pagança amb una persona. Jo ja no perdo temps a dir això m'ho crec o no m'ho crec, o coses que igual no són tan òbvies, diguem-ne, sí. No? Coses que diu, ostres, què sé jo, Pedro Sánchez dient tal cosa, o si veig que això ve d'una font totalment sense cap mena de reputació relativa, no perdo temps a emocionar-me amb aquest contingut, a comprovar si és veritat o no, etc. No mereix la pena, perquè al final d'aquest viatge pot ser senzillament que he perdut el meu temps, clar, que he estat gastant atenció, temps, capacitat crítica en quelcom que no ho mereixia. Okay? Llavors, més val desenvolupar una dieta molt més sana, basada en acudir a fonts fiables i també en sistemàticament treure's de sobre, no? Per exemple, fer una mica d'higiene del teu timeline. Si tu saps que aquella font és una font de propaganda que, tot i que igual és divertida, fa bromes, etc., però que diu coses que no són veritat, treu-te-la del teu timeline, perquè et generarà un soroll de fons que només et fa gastar el temps. Així.
1: Clar, jo aquí inclús afegiria una cosa, que és que he vist en alguns casos que hi havia una persona experta parlant d'algú que no era el seu camp d'expertesa, uh-huh, i a vegades és curiós, pot ser una persona crítica i a vegades deia unes barbaritats, pot ser, hi ha mil exemples, no? Però el que vull dir és que també que recordem que, com deies al principi, que els científics també són persones, també tenen biaixos,
2: sí.
1: I això, i veure, com deies, no? Quan hi ha sobretot un contingut, per exemple, un mitjà gran o alguna cosa que suporti això, que hi hagi diverses fonts independents,
2: absolutament.
1: Que estigui parlant i que siguin expertes en aquest tema. Que si una experta és un altre tema, pots escoltar-lo? Sí, però clar, ho has d'aprendre com, no com un expert, sinó com algú que pot tenir una opinió interessant, no?
2: Exacte. De fet, aquest mètode SIFT és un mètode una mica defensiu. És el mètode, la primera barrera que tu pots dir, no perdo el temps amb basura, amb coses que no mereixen la pena, ok? Mm. Però després, per Scientex fa una mica per aquí, que és com desenvolupem un gust per la bona qualitat. Quan dic un gust vol dir una capacitat de dir això. Bueno, però aquesta història, home, m'hi puc fiar si només cita l'autor del treball, si només cita un científic i no cita fonts independents i no cita altra gent implicada, home, no tindrà tanta qualitat com una història que és molt més rica. O m'hi puc fiar si, per exemple, no em dona dades, no em dona informació detallada, quantitativa, sinó posa molts adjectius i moltes coses genèriques. Això ja va en un altre àmbit, que és dir, en informació que ja ha superat un mínim de barrera de qualitat, com podem detectar una major o millor qualitat. També és educació mediàtica, okay? Però ja això és filar més prim, i quan desenvolupem aquest gust ja no perdrem el temps amb coses, és a dir, una vegada que hem après a menjar, no sé, filet, ja no menjarem tant hamburguesa, o igual sí que en menjarem de tant en tant, quan estem cansats i tal, però sense que allò es converteixi en la nostra dieta de cada dia.
1: I sabent que no és un filet, que el problema és que ja sabràs que no és un filet, no?
2: Exacte.
1: I ara ja per acabar, de forma molt concreta, amb aquestes idees que estàs agafant, una persona agafa un article de periodisme sobre ciència, quines que serien els tres indicatius que pots veure més ràpid per veure si és una cosa que pot ser fiable o algo que pot semblar fraudulent?
2: Mira, et faig un exemple molt recent i molt candent, que és durant fa un parell de mesos hi va haver dos dies de bogeria on es deia que Mariano Barbacid, un oncòleg de Madrid, havia curat el càncer de pàncreas. I hasta jo, que soc un professional, quan vaig començar a veure un títol darrere l'altre, i aquest sí que va començar a sortir a mitjans i típicament més fiable, va dir, ostres, com se m'ha escapat això? Com és possible? No? I després tu veies aquesta història i la font que era una roda de premsa que havia donat Mariano Barbacid, els que ho van fer bé consultaven fonts independents que deien, ostres, a mi això no em quadra tant, okay? I hi havia uns elements que havien de cridar l'atenció. Eren resultats que només s'havien fet en ratolins, no s'havien vist en persones. Mariano Barbacid té una empresa... Llavors té un conflicte d'interès sobre això, un conflicte d'interès tan reconegut que aquest resultat s'havia publicat en una revista acadèmica, es va arribar a retirar d'aquesta revista acadèmica al cap de pocs dies, no? Llavors, és aquest mirar-se les coses amb una mica d'atenció i aplicant aquests criteris, és a dir, com deia, hi ha molts criteris, no? Però això, per exemple, això es veia claríssimament que era una notícia que no havien descobert els propis periodistes, sinó que venia induïda molt clarament de un científic important ha convocat una roda de premsa per vendre la seva moto. Okay? Yeah. Això ja és una mica de red flag. Pot ser que estigui dient la veritat, però anem en compte, no podem fiar-nos només d'ell. Busquem si té fonts independents o no. Altres qüestions, té un interès en empènyer un missatge. Pot ser interès econòmic, però pot ser també interès ideològic o interès de posicionar-se en l'àmbit de la ciència. Llavors, tot aquest conjunt de preguntes ens pot permetre tenir una actitud més, diguem, estan més defensats davant d'aquest tipus d'informació.
1: Clar, jo amb això ja per acabar jo afegiria, potser també no, com els títols i les frases, no, pots veure si una cosa és absoluta. Si algú et diu que ha descobert com anar a la velocitat de la llum, evidentment, pren-te amb comes. Si parlem absoluts, com deies, si hi ha diverses fonts independents, i això et diu que com a mínim és més probable que no tingui aquests biaixos, no? I a mi una cosa que m'agrada molt és veure si té fonts o no, que no tothom ho fa, però és una forma interessant de si poses les fonts originals ja pots fiar-te una miqueta més, no? Doncs moltíssimes gràcies, Miquele. La veritat és
2: que m'ha encantat. A vosaltres, ha sigut un plaer.
1: Com deia, va ser la persona que em va empujar a portar aquestes entrevistes a la ràdio, per tant, s'està tancant un cicle preciós. De fet, del tema de càncer, el vam parlar aquí també, i vam portar a la Natàlia Jiménez, a la doctora, per parlar d'aquest tema, així que m'ha fet a mi il·lusió que parlis d'aquest tema.
2: Genial.
1: Doncs res, moltíssimes gràcies per tot.
2: A tu.
1: I res, als oients, ens continuem escoltant.
0: Doncs sí, un plaer avui tenir-vos aquí al programa, Miquele, Jan. Emplacem als oients que s'hagin perdut el primer tram del programa o que el vulguin recuperar al www.radiodesvern.com, allà teniu el podcast, i ens podeu escoltar sempre que vulgueu i des d'on vulgueu. Una abraçada i cuideu-vos molt, que vagi bé.
1: Adéu, que vagi molt bé.
0: I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla, 5 minuts per 3 quarts d'una del migdia.

0: Richi Cafarot, bon dia.
1: Bon dia, bon matí.
0: Comencem aquesta tertúlia esportiva saludant el Richi, que el tenim aquí a la taula de l'estudi Emilio Escazocchio, i per telèfon, en via telefònica, una veu que ha estat amb nosaltres també tant a les tecles com a l'estudi, xerrant d'esports i d'altres coses. Ell és en Sergio Paredes. Sergio, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Dani. I Richi.
1: Bon dia, Sergi.
0: Doncs moltes ganes de parlar amb vosaltres, de fer-ho també en aquestes condicions. Estem escoltant de fons aquest himne, aquesta música que ha acompanyat a la selecció espanyola fins a la final. És el tema oficial d'aquest Mundial 2026, el tema de la FIFA, doncs, com a recurs per als partits i també per les prèvies. I avui parlem ja definitivament de la victòria de la selecció espanyola, de la Roja, en aquest Mundial 2026. Richi, com valores el pas d'aquest Mundial de la Roja, el pas de la selecció espanyola pel Mundial d'aquest 2026, recordem, celebrat al Canadà, a Mèxic i als Estats Units?
1: Bueno, pues jo crec que la selecció espanyola crec que ha sigut la justa guanyadora, ha sigut la selecció que ha sigut més... sense fer grans animalades, ni grans partidassos, ni tal, ha sigut la selecció més conseqüent i jo crec que s'emporta justament el campionat del món amb un partit del que ahir, que jo crec que s'hauria tingut que acabar abans, no tindria ni que haver arribat a la pròrroga. Una Espanya que, bueno, que si repassem una mica, pues va començar empatant a zero contra Cabo Verd, però a partir d'aquí, molt encertadament per al seleccionador, fa una mica el canvi de Pedro Porro per Llorente, que ha demostrat Pedro Porro que ha fet un gran Mundial. Unai Simón s'ha emportat el millor porter del Mundial. Recordem que en 8 partits només li ha marcat un gol.
0: Fita històrica, això també, no?
1: Fita històrica, també. Cucurella ha fet un bon Mundial, tant un lateral com l'altre. Els dos centrals han estat pràcticament perfectes, tant Laporte com Cubarsí, que també s'ha portat el premi del millor jugador d'aquest Mundial. Rodri s'ha portat el millor jugador de tot el Mundial. Pedri va començar, però també jo crec que encertadament. Clar, l'entrenador ha sabut molt bé moure la banqueta amb el Pedri. Pedri, els partits els hi feia molt llargs, molta calor, i la segona part desapareixia molt. Jo crec que Pedri ha fet més mal jugant mitja horeta o 40 minuts que tot el partit. Fabián ha posat musculatura i també ha fet un bon Mundial. I davant, pues, jo, pues, Baena i Lamine, jo crec que han fet un bon Mundial. Baena ha estat més que correcte. Lamine, pues, jo el que m'esperava, tampoc m'esperava gaire cosa més.
0: Ho deies l'altre dia, és un jove que encara ha de calmar la fera, no?, i acabar de treballar moltes coses.
1: Proper Mundial, tindrà 23 anys, a veure com va evolucionar aquest jugador, i a veure com s'ha atrevit, no s'ha amagat, no li han acabat de sortir bé les coses, però bueno, també les seleccions en contra han posat molta atenció a aquella banda, per lo que per l'altra banda, Cucurella i Baena tenien més facilitat per pujar. Olmo ha fet un gran Mundial, Oyarzabal també, un tio intel·ligent, ha marcat 5 golets, ha fet un molt bon Mundial, i des de la banqueta, pues, Ferran, que ha acabat sent l'heroi, jo me n'alegro per ell, perquè jo crec que és un jugador que cada vegada que ha sortit et pot agradar més o menys, però li dona un punt diferent. Merino ha marcat 2 gols, pues, fonamentals, també perquè la selecció és endavant. I, bueno, petita participació de Nicole Williams, que ha estat una mica lesionat, però al final ahir també va
0: petita
1: ser decisiu.
0: Petita però essencial, exacte. Sí, sí.
1: També va estar bé. I un seleccionador, pues, que des de principi a final mai ha fet molt de soroll, no és que gesticuli molt, amb la premsa sempre molt educat, ha sabut portar molt bé l'equip, li han sortit molt bé els canvis i al final també jo crec que ha sigut un gran entrenador.
0: Parlarem després del seleccionador, de Luis de la Fuente. Abans vull escoltar el Sergio Paredes, que el tenim en línia telefònica. Sergio, com ho valores? Estàs més o menys d'acord amb el Richie? Com vas veure l'inici d'aquest camí pel Mundial de la selecció espanyola amb aquell empat contra Cabo Verde? Recordem que l'any de la primera estrella, el 2010, Espanya perdia, en aquest cas contra Suïssa, si no vaig errat, i bé, doncs m'imagino que això també podia sonar potser als que són més amants del futbol, a veure similituds, no?, entre un Mundial i un altre pel que fa a la selecció espanyola.
2: Sí, totalment, estic molt d'acord amb el que ha comentat el Richie, i sí, jo crec que la selecció espanyola sempre pilla força i alçada quan rep una empenta, i va succeir el 2010 amb Suïssa, i semblava que també anava a passar a la primera jornada amb Cap Verd, que era l'empenta que necessitaven després de proclamar-se campions d'Europa, per després veure que no tenies més opcions de perdre punts o de perdre partits, i així es va demostrar. Crec que tant en conjunt com en individualitats la selecció ha anat de menys a més. Perquè, per exemple, és cert que després de Cap Verd guanyes 4-0 a Aràbia i 1-0 a Uruguai, però no fent un joc tan esplèndid com, per exemple, sí que hem vist amb molta solvència i amb molta força i amb molta personalitat a la fase eliminatòria. Han mostrat molta serietat.
0: Totalment,
2: i vull destacar...
0: Són dues seleccions totalment diferents, les que vam veure a l'inici en aquesta fase de grups i després ja a partir de quarts de final. Digues.
2: Sí, volia destacar una cosa a favor de la selecció nacional, i és que més que mai i més que les altres amb moltíssima diferència, podem gaudir, a part de que tenim una bona plantilla, que seria amb molts bons jugadors, tenim un equip juntament amb un bon seleccionador. A què em refereixo? Si a Argentina li falla Messi, no és el mateix. Si a França li falla Mbappé, no és el mateix. Si a Anglaterra li falla Kane, no és el mateix. En el nostre cas, què ha passat? Que veníem, si tu agafes els jugadors amb més nom, com poden ser en la nostra selecció, en Lamin i el Pedri, no han estat en el seu millor moment, no han estat en la seva plenitud, però no els has estranyat, perquè tens... Lamine ha sigut titular en tots els partits, no ha sigut estrella, però ha sigut treballador, que era el que necessitaven. No necessitaven a una estrella, necessitaven a un jugador més a la banda, i el Pedri, si no ha estat fort, no passa res, va a la banqueta, juga menys minuts, i surt el Fabián, el Merino, ahir va sortir també Zubimendi. Som un equip. O sigui, fixa't com som, que et treuen a Pedri i et dona igual.
0: Clar. Sergio, tu com has viscut aquest Mundial en general? Has vist tots els partits, gairebé tots? Perquè a mi em consta que tu tenies una escaleta bastant organitzada de tots els partits, et llevaves d'hora. No sé si això s'ha anat mantenint al llarg del Mundial o ho has anat perdent a mesura que avançaven els partits.
2: No, bueno, jo, com bé sabíeu, jo agafava aquest Mundial amb moltíssimes ganes, el portava esperant molt de temps, perquè... el necessitava, sentia que anava a passar alguna cosa, i si en aquest torneig s'han jugat 104 partits, ahir comptant ràpid m'he vist a prop de 80.
0: Déu-n'hi-do, 80 partits.
2: Sí, sí.
0: Perquè tu quants anys tenies quan la selecció espanyola va guanyar la primera estrella?
2: Jo tenia 6 anys, però no m'interessava i no sabia pràcticament què era el futbol. A mi em va començar a agradar el futbol a la temporada 2011-2012, poc després.
0: Clar, llavors estem parlant de que una mica aquesta flama que va revifar aquella selecció, doncs et va arribar a tu després d'aquesta victòria, ja quan començaven a enfilar, diguéssim, aquella Eurocopa del 2012. Richie, parlàvem abans del seleccionador i t'he dit un moment, perquè ara parlarem de Luis de la Fuente. a mode anecdòtic, primer calb a la història en guanyar un Mundial, primer cap integral en guanyar un Mundial. Bueno, això és un, a títol anecdòtic, no, però uneix, ha unificat a l'equip. Jo crec que té un temperament, no? Té un savoir-faire que és increïble. Millor entrenador de la selecció de tots els temps? O això li deixem a un Luis Aragonés o li deixem a un Vicente del Bosque?
1: Bueno, clar, al final el que mires és qui ha guanyat el, qui ha guanyat la copeta, i els que han guanyat la copeta són el del Bosque i...
0: I per el... títols guanya De La Fuente perquè també té una Nations League.
1: Sí, sí, però bueno, jo això de ser el millor seleccionador o no, això ja va a gustos. Jo crec que és el millor seleccionador sense fer soroll. Sense semblar que estigui, jo crec que ha estat al seu lloc, ha parlat quan tenia que parlar i ha fet el que tenia que fer, sense demostrar un gran futbol, ni ha defensat sempre els seus jugadors, ha confiat en ells. Jo crec que en aquest aspecte sí que podria ser el millor seleccionador, però clar, això ja va a dependre de gustos.
0: I parlant també de la selecció rival ahir, de l'Argentina, com la vas veure tu, l'Argentina d'ahir, d'Scaloni, Sergio?
2: Jo me l'esperava així, una selecció físicament forta, que si podia eliminar el teu estil de joc ho anava a fer sense dubtes. Tot i això, Espanya va crear ocasions de gol, tot i que va ser difícil perquè vulguis o no estàs una final, però la vaig veure, com per exemple també he vist moltes seleccions, com per exemple a França quan va jugar contra Espanya, la meva paraula seria neutralitzada, invalidada. O sigui, no ahir no vam veure tampoc a Argentina com l'hem vist a altres competicions d'aquest nivell.
0: Per tu el millor partit de la selecció espanyola en aquest Mundial quin ha sigut?
2: Buah,
1: bueno, és contra França, no? Potser
2: França, França, les semifinals, sí.
1: Contra la semi.
0: Estic d'acord.
1: Sí, l'Argentina... Argentina realment de durar el que ha durat el Messi. I Messi té a vora els 40 anys, pues, jo crec que hauríem de parlar de Messi, jo crec que hauríem de tancar una miqueta ja el llibre de Messi. Jo crec que fa 20 anys ha sigut el millor jugador de la història. Comença el llibre quan va néixer o pels carrers de Rosario o quan va fitxar pel Barça, però jo crec que ha demostrat, inclús als seus 39 anys, pues, que ha marcat 8 gols, ha portat a la seva selecció a la final d'un campionat del món, i a partir d'aquí jo crec que pues, ja faríem bé de deixar de parlar, de tancar el llibre de Messi, jo crec que ja estarà penjat, i a partir d'ara pues, esperar aviam quins són les futures estrelles del futbol.
0: I ara parlem d'un Paredes, no de Sergio Paredes, sinó sí, d'un altre Paredes.
1: Un que va donar molts pals.
0: Perquè ahir va donar molts pals i va perdre els papers agredint a Eric García i a Gavi després de la final. Vèiem aquella imatge deslluïda, no? De això no és el futbol. El futbol és una altra cosa, això no ho és. El migcampista argentí protagonitzava una tangana amb dos jugadors del Barça just després del xiulet final del Mundial. Tot això, Richie,
1: bueno, tot desvirtua. És el futbol argentí. Jo crec que ahir va estar encertat a l'àrbit també, que no els hi va permetre. Espanya tampoc va picar la provocació i tot això és afluixar el futbol argentí. Si li deixes fer això i li deixes espitxadetes i l'àrbit no acaba de treure targeta, però l'àrbitre ahir... Pues,
0: aquella segona groga que es converteix en vermella per Fernández, en aquest cas.
1: Jo crec que és claríssim.
0: És claríssim, no?
1: Vull dir, és sense, i en va treure 3 o 4 més, vull dir que tampoc va permetre. Jo ho tenia molt clar, dic també dependrà molt la final també de fins a on te posi el marge de la falta a l'àrbit, i jo crec que va estar correcte. Jo esperava inclús una Argentina bastant més marranota, es va posar marranota, però molt al final durant el partit tampoc va ser... És que va ser un partit molt dominat per Espanya, la veritat. No, no van entrar els gols abans perquè no van entrar, però jo crec que va ser una final bastant, futbolísticament, bastant superior a Espanya i Argentina. L'Argentina jo crec que des del minut 0 ja firmava els penaltis.
0: Jo crec que anaven a això, no? Anaven sí, a jugar això. Aguantar, i arribar a penals. I arribar a penals aquí ja la cosa s'hagués complicat per Espanya.
1: Bueno, aquí ja és un caracol, aquí ja és a veure amb qui se li encongeix a la cama, qui no, el porter que està més encertat, el que no... Bueno, sí, s'acabó el Mundial dels Estats Units, que també diem que a nivell d'espectacle no ha sigut la bomba. Home, tot el Mundial...
0: El mig temps que vam veure ahir va ser bastant
1: maco. Ha sigut molt yanqui, ha sigut molts colors i moltes flors i moltes violes i moltes actuacions. Ahir una mitja part de 27 minuts, que mai havia durat tant, amb Madonna, Shakira, Justin Bieber... Bueno, molt yanqui, tot molt peliculero, però bueno, hi ha gent que li agrada veure partits de futbol i hi ha gent que li agrada també aquest tipus d'espectacle. Després també jo crec que també passa... No han sortit gaires coses per televisió, però jo crec que també les aficions mateixes són bastant respectuoses entre ells mateixos. Vull dir, no? En aquests mundials no van potser els seguidors més radicals que van a buscar, que van a enfrontar-se, són gent que van a passar-s'ho bé, jo crec que s'ha vist un molt bon ambient, les grades...
0: Les entrades també eren caríssimes. Recordem que ahir el topall de les entrades estaven 10.000 euros, la més cara, entre 5.000 i 10.000, o sigui que déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, també es dona la deixada que actualment pues, tant Espanya, en masculí com femení, són els actuals campions del món ara mateix, que tampoc havia passat mai.
2: I campions olímpics.
1: I olímpics. I a partir d'ara, pues, el 2030, també recordar que aviam com ho fem nosaltres, perquè... El Mundial es farà a Espanya, Portugal i Marroc, que ja el poden començar a preparar. Aviam si actua la Rosalía o qui traiem nosaltres per actuar.
0: Que comencin a pensar. I molta gent, durant aquests dies, durant aquestes setmanes que ha durat el Mundial, ha trobat moltes coincidències. Coincidències en les que llegien un pronòstic, que era doncs, el que vam saber ahir, la victòria d'Espanya en el Mundial. És curiós, no?
1: La vaig encertar jo, Espanya-Argentina, que consti,
0: I la porra del marcador la vaig encertar
1: sí,
0: jo.
1: Sí, aquesta també, però...
0: Perquè jo vaig dir ahir guanyarà. Però sí, correcte, i tu deies ja des de l'inici.
1: Des de final vaig dir...
0: Sí, sí, tenies idea clara de que això aniria per aquí, bueno, i efectivament...
1: Bueno,
0: doncs sí, sí.
1: Pues així ha sigut, mira,
0: sí,
1: això
0: sí,
1: són
0: totalment.
1: Casualitats també.
0: Són casualitats de la vida i a vegades tampoc cal donar-lis més voltes, però així és, així és. I avui, doncs, esperant aquesta rua, aquesta celebració, informar doncs, que Espanya ha sofert, la selecció espanyola ha sofert un enrederiment en l'avió, però sembla doncs, que arribarà cap al migdia. Més de 200 periodistes ja esperen allà a Barajas l'arribada de la selecció espanyola, que avui doncs, la capital, Madrid, acollirà aquesta celebració amb una festa multitudinària pels carrers que podrem seguir doncs, per televisió espanyola. I per anar tancant una mica ja la tertúlia d'avui, que l'hem dedicada, l'hem enfocat a aquest Mundial, què penseu? Ara, d'aquí 2 anys, arriba l'Eurocopa. Què creieu? Que Espanya està obligada ara a revalidar el títol? Com ho veieu?
2: Sí, a veure, o sigui, és la candidata màxima, també perquè... Com en aquest Mundial ha succeït una cosa, és que moltes seleccions han renunciat a l'entrenador que tenien, és a dir, que Espanya es troba en una situació en la que té un projecte que ja porta uns quants anys, està en una situació de progrés, de seguir creixent, i moltes seleccions, com per exemple a França, que se'n va deixar, si potser entre Zidane, s'han de trobar en una situació nova, en un projecte nou, en... visions noves i a veure com va la cosa. I bé, crec que l'Eurocopa és a Gran Bretanya i a veure, Anglaterra també és una gran favorita i a més si és en el seu
0: a casa seva.
2: Territori. I però sí, o sigui, ets la campiona d'Europa, ets la campiona del món, com a mínim has de complir i arribar...
1: El seu llei de favorita la tens, vulguis o no.
0: Sí, sí, totalment. Sí, una cosa més, Richie, abans de tancar.
1: Sí, abans de tancar, només dir que el Tour segueix cap endavant, però avui és dia de descans, jornada de descans, i la desgràcia va ser que Jonas Vingegaard, que era el que podia donar-li una mica d'ombra a Pogacar, tot i que ja estava 5 minuts, va caure, es va trencar la clavícula i no podrà, va tindre que abandonar el Tour i
0: hora això de ser operat, oi?
1: Fa una miqueta més clar el Pogacar, que ja no,
0: que ja no tindrà el Vingegaard
1: i...
0: Doncs, Richie, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per aquesta píndola també que hem fet en clau del Tour de França. Avui hem dedicat aquest espai a parlar del Mundial i agrair també al Sergio Paredes, que l'hem tingut en via telefònica. Gràcies, Sergio.
2: Gràcies a tu.
1: Vale, saludos, Sergio.
0: Cuideu-vos.
1: Adéu.
0: Que vagi bé. Adéu-siau.
1: Adéu.
0: I fins aquí la Rambla d'avui. Moltíssimes gràcies a tota la gent que ha fet possible el programa d'avui dilluns. Tornem demà. Que vagi molt bé.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: Cinema, espectacles i activitats esportives ompliran la Festa Major de propostes pels més petits i petites. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 20 de juliol. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. Les escales del carrer de l'Església culminen la seva transformació amb l'eliminació del cablejat aeri. El Partit Judicial de Sant Feliu registra 116 denúncies per violència masclista durant el primer trimestre del 2026. L'informe de l'Observatori Comarcal registra 116 denúncies al Partit Judicial de Sant Feliu i confirma un descens dels casos al conjunt del Baix Llobregat. La coordinadora de festes debut amb la voluntat de renovar la Festa Major. El nou col·lectiu assumirà una part de la programació, estrenarà el Glob, impulsarà una barraca conjunta i aposta per una Festa Major més participativa.

0: La Festa Major de Sant Just, que se celebrarà del 29 de juliol al 6 d'agost, inclourà una àmplia programació d'activitats infantils i familiars repartides durant tota la setmana. Cinema, espectacles, activitats esportives i propostes lúdiques conformen una oferta adreçada als més petits i petites, pensada perquè les famílies puguin gaudir de la festa. La programació començarà el 30 de juliol amb el cinema infantil, que projectarà Elio a les 11 del matí al Casal de Joves, i continuarà amb l'Escala Birres, a Can Ginestar, que celebrarà la categoria infantil de 4 a 6 de la tarda per participants a partir de 6 anys. El 31 de juliol, la plaça Julià Quiet acollirà a 2:15 el cinema La Fresca, amb la projecció de Zootropolis 2, recomanada a partir de 5 anys. L'1 d'agost, el camp de futbol serà l'escenari dels tradicionals partits de blaus contra grocs amb futbol infantil a les 9 del matí per nens i nenes d'entre 6 i 14 anys. El 2 d'agost, el carrer Tudona acollirà el tobogan d'aigua d'11 a 2 per a infants a partir de 4 anys amb petits jocs d'aigua pels menors d'aquesta edat. I aquell mateix dia, a les 8 del vespre, al Centre Cívic Salvador Espriu, serà l'escenari del bingo musical familiar, una activitat oberta a totes les edats que combinarà música, joc i servei de barra. La programació familiar es tancarà el 6 d'agost, a les 11 del matí, a la plaça Verdaguer, amb l'espectacle Rigoberta i el Wendigo, de la companyia Cali Teatre, una proposta teatral adreçada a públic familiar a partir de 4 anys. Les obres de les escales del carrer de l'Església han finalitzat definitivament amb la culminació del soterrament de tots els serveis de subministrament, una actuació que posa punt i final a la reforma integral d'aquest espai cèntric de Sant Just. Els treballs, iniciats fa diversos mesos, ja havien permès completar la remodelació de l'estructura i del paviment el passat mes d'abril i ara conclouen amb la retirada definitiva del cablejat aeri d'electricitat i telefonia. La intervenció s'ha dut a terme amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat i la mobilitat en un tram que presentava un paviment rugós i uns esglaons de dimensions irregulars, fet que dificultava el pas dels vianants. A més de renovar les escales, les obres han inclòs la modernització del sistema de clavegueram, la instal·lació d'un nou enllumenat més eficient i el soterrament de totes les xarxes de serveis. Amb l'eliminació dels cables aeris que travessen el carrer, l'actuació també contribueix a millorar la imatge urbana d'aquest entorn històric i a reforçar la seguretat de les instal·lacions, donant per finalitzada la transformació integral de les escales del carrer de l'Església. L'Observatori Comarcal del Baix Llobregat ha publicat l'informe corresponent al primer trimestre del 2026 que analitza les dades de violència contra les dones dels partits judicials de la comarca, entre els quals hi ha el de Sant Feliu de Llobregat, del qual forma part Sant Just d'Esvern. En aquest partit judicial es van registrar 116 denúncies i el mateix nombre de dones víctimes de violència masclista durant el període analitzat. A més, només l'1,7% de les víctimes va decidir no declarar durant el procediment judicial, una proporció molt inferior a la mitjana comarcal, catalana i estatal. Pel que fa a les ordres de protecció, el Partit Judicial de Sant Feliu de Llobregat en va registrar 27, de les quals 23 van ser adoptades i 4 denegades. També es van comptabilitzar 152 assumptes penals d'ingrés directe i 17 assumptes civils, mentre que les lesions i els maltractaments van continuar sent els delictes més freqüents en l'àmbit de la violència masclista. En el conjunt del Baix Llobregat, els jutjats van registrar 550 denúncies durant el primer trimestre del 2026, 40 menys que el trimestre anterior, amb 539 dones víctimes de violència masclista. El 87% de les denúncies es van tramitar mitjançant atestat policial amb denúncia de la víctima. Es van iniciar 115 ordres de protecció, de les quals el 67% van ser adoptades, i 8 de cada 100 víctimes van decidir no declarar en el procediment judicial, una proporció inferior a la registrada al conjunt de Catalunya i d'Espanya. La Festa Major de Sant Just comptarà amb una important novetat organitzativa, la posada en marxa de la Coordinadora de Festes. Aquest nou col·lectiu, format per veïns, veïnes i diverses entitats locals, neix amb l'objectiu de retornar el protagonisme a la participació ciutadana i coordinar de manera conjunta les activitats de la celebració, que tindrà lloc del 29 de juliol al 3 d'agost. La iniciativa va començar a gestar-se després de la Festa Major de l'any passat, fruit de la voluntat de les entitats de treballar de manera conjunta en lloc d'organitzar actes per separat. Actualment formen part de la Coordinadora de manera orgànica, l'Esplai ara mateix, l'Agrupament Escolta Guia Martin Luther King i el Casal Popular La Sala, tot i que també s'hi han sumat veïns i veïnes a títol individual, especialment de les generacions més joves. Per aquesta edició, la Coordinadora de Festes ha preparat un ventall de propostes que arrencaran de manera prèvia el dimarts 28 de juliol i s'allargaran durant els dies centrals de la festa. Amb dimarts 28 de juliol, taller al Casal Popular La Sala per crear el glob, la nova beguda típica de Sant Just. El dimecres 29, amb cercavila popular, presentació de la beguda típica, sopar i concerts. el dijous 30 de juliol, celebració de les calavirres, taller de salsa i concerts, i el diumenge 2 d'agost, gimcana popular, seny i rauxa, una unificació de la tradicional gimcana pagesa i el correvern. Un dels canvis més significatius d'enguany serà la presència a l'espai de barraques. Les tres entitats fundadores de la coordinadora no muntaran barres individuals, sinó que s'agruparan en una única barraca conjunta. Amb aquesta acció volen obrir el debat sobre el model de festa nocturna i apostar per espais més segurs i de proximitat.
1: La coordinadora no només té la voluntat de que sigui més participatiu o que hi hagi més gent participant i tal, sinó que nosaltres el que ens centrem i la crítica que portàvem, bueno, que ens ha fet com iniciar això, és que el model de festa major ens començava a no representar perquè era un model que construïa l'Ajuntament moltes vegades en paral·lel de les entitats i per tant nosaltres també el que veiem era com que les entitats quan ens posàvem a fer la festa major no era una festa major per gaudir-la nosaltres, sinó únicament per fer la gestió de la festa major i gaudir-la la resta de gent i per tant com que nosaltres també vam valorar que nosaltres també volíem gaudir de la festa major i fer una festa major nosaltres doncs poguéssim estar segures, poguéssim estar contentes i que la festa en si ens representés. I això també va de camí de que nosaltres des de la coordinadora també hem tingut debats polítics del que ens representa i de com volem muntar les nostres festes. És un debat també que hem traslladat a l'Ajuntament moltes vegades i nosaltres també veiem que hi havia X festes on no ens sentíem segures a nivell de salutacions feixistes, comentaris feixistes o tal. Llavors nosaltres des de la coordinadora també volem revertir tot això i fer dels nostres espais segurs per tothom.
0: D'altra banda, el col·lectiu ha decidit deixar de banda la clàssica competició entre els equips blaus i groc en les seves activitats, argumentant que sovint s'havia convertit en una proposta molt tancada on només participaven els membres de les pròpies entitats. Segons expliquen les representants de la coordinadora, Clàudia Santilari i Cinta de Paz, es busca un model que representi millor tota la ciutadania.
2: Doncs el tema de blaus i grocs també va ser un debat que vam portar dins de la coordinadora i que vam estar parlant molt entre totes. I aquest any, des de la coordinadora, doncs, els colors sí que continuen com sent representació de la festa major, sobretot doncs, perquè estan dins del logo, estan dins de l'estampació de mocadors i al final doncs, són els colors de Sant Just i no deixen com de representar-nos. Però sí que és veritat que tot el tema de la competició i de les activitats i els jocs que portaven a grocs contra blaus és una cosa que hem deixat de banda com a coordinadora, perquè també vam parlar entre nosaltres que aquestes activitats al final doncs, en els darrers anys també creiem que no representaven com a molta part de la població, sinó que al final no deixàvem de ser les entitats que organitzàvem aquestes propostes i les que estàvem allà fent les activitats eren majoritàriament doncs, la gent que formava part de les entitats, però sí que cada vegada com sentíem que gent externa a les entitats o gent externa com el poble o vinculada doncs, a aquests col·lectius com no participava de les activitats i de les propostes i era una cosa que organitzàvem, que sentíem que organitzàvem per nosaltres únicament.
0: Amb la voluntat d'anar més enllà de la festa major, la voluntat de la coordinadora de festes és consolidar-se en el futur per poder incidir en altres celebracions del municipi al llarg de l'any. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Les inscripcions per la segona edició del torneig Let's Women Paddle més 40 ja estan obertes. La competició, exclusiva per dones majors de 40 anys, se celebrarà el 19 de setembre a les instal·lacions del Padel Sant Just, al barri de Masllui. El període d'inscripció estarà obert fins al 16 de setembre. El torneig es disputarà en una única jornada i comptarà amb 4 categories. El format inclourà fase de grups, fase eliminatòria, amb partits a 9 jocs i un mínim de 3 partits garantits per cada participant. Les jugadores inscrites rebran un welcome pack amb samarreta, aigua i fruita i disposaran de servei de gratuït de fisioteràpia durant la jornada. A més, l'organització ha previst un sorteig final i premis per les finalistes i les guanyadores. El preu de la inscripció és de 30 euros per jugadora. La Festa Major de Sant Just escalfa motors amb el retorn d'una de les seves cites més esperades pels amants de la música dels anys 80. El pròxim dijous 30 de juliol, el Parc de Can Sagrera es convertirà en l'epicentre de la quarta edició de la 80s Party, una activitat organitzada per l'associació esportiva Sub-60 que s'ha consolidat com un referent de la programació local. La festa s'iniciarà a les 9 de la nit i s'allargarà fins a les 3 de la matinada. Enguany, la cabina de discjòqueis estarà compartida per un bloc de 4 punxadiscos format pels germans Rius, Carles, Jordi, Òscar i Rafa.
3: Que és el quart any, i la veritat és que va començar tot per una insistència del Gerard, el Gerard Vila, que volia fer alguna cosa a la Festa Major, que parlant amb algú de l'Ajuntament també s'animava a fer alguna cosa, de caire alguna cosa per el llindar d'edat dels 40, 50 i pico, per fer una festa adient amb aquesta edat, i vam dir, hòstia, doncs vinga, ens animem. I es vam animar la primera vegada pensant que seria alguna cosa més senzillet, alguna cosa que no arribaria molt a tenir molta gent i la veritat és que el primer any va ser la bomba. Bueno, doncs, bàsicament és una festa amb un disjockey que aquest any es torna a acompanyar els germans Rius, el Carles, el Jordi i l'Òscar, i tindrem un quart DJ acompanyant que és part del Sub 60, és el Rafa, que és part del Sub 60 i es dedica a fer de DJ, i aquest any li feia gràcia poder estar un temps posant, punxant i ben dir que endavant, i bueno, i tindrem aquest bloc de DJs, quatre DJs en tot el que és la festa ochentera.
0: Amb l'objectiu de millorar l'experiència dels assistents, l'organització ha introduït canvis en la disposició de l'espai en col·laboració amb l'Ajuntament. Les food trucks es traslladaran a la zona blava, a prop de la vorera, per alliberar la zona de terra i oferir més espai per taules i cadires. A més, els lavabos es reubicaran a prop de l'antic xiringuito per agilitzar el pas de la gent. Pel que fa a l'oferta gastronòmica, els assistents podran gaudir de les propostes de restauració habituals i de la incorporació de la xurreria de Sant Just, que oferirà xurros amb xocolatada a la part final de la nit. També es mantindrà una barra de grans dimensions per atendre el públic de manera més fluida a partir de la mitjanit.
3: Tindrem una superbarra com l'any passat, que la vam ampliar l'any passat i va anar molt bé perquè així pots d'alguna forma atendre millor. També tindrem més gent darrere de la barra perquè arriba un moment que a partir de les 12 allò s'omple a tot i plen i llavors necessitem. Tenim una altra novetat també que aquest any, dintre del que són els food trucks, tenim el Tamaleoni, que és que ve cada any, la Nòmada, l'Ateneu, i tindrem també la xurreria de Sant Just. Vindrà també la xurreria de Sant Just a poder deleitar-nos amb el seu xurro, xocolata, amb una hora concreta, també que vingui de gust pues, fer aquest àpat.
0: També hi haurà canó d'escuma, es recuperarà aquesta activitat per refrescar l'ambient a la pista de ball a mitjanit, una càmera de 360 graus, que els assistents es podran fer vídeos curts de record que es rebran directament al mòbil a través de Bluetooth, i un fotocall renovat, un espai dedicat a fer-se fotografies de grup amb sorpreses en el seu disseny. Més enllà de la música, Toni Méndez, representant del Sub 60, ha recordat que l'activitat de l'entitat continuarà el dissabte 1 d'agost amb l'organització dels tradicionals partits de blaus contra grocs al camp de futbol municipal. Les inscripcions ja estan obertes a través de l'enllaç que trobareu a la notícia a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. El Casal de Joves organitzarà un campionat de pickleball el pròxim 21 de juliol, una activitat gratuïta adreçada a joves d'entre 12 i 25 anys que es durà a terme des de les 7 de la tarda fins les 9 a la Sala Utopia. La proposta vol apropar aquest esport emergent als participants, tant si ja el practiquen com si s'hi volen iniciar. El campionat oferirà als assistents l'oportunitat de descobrir el pickleball, un esport que combina estratègia, rapidesa i dinamisme en una jornada pensada per fomentar la participació i la pràctica esportiva entre els joves. L'activitat és oberta tant a qui vulgui participar amb amistats com a qui s'inscrigui individualment. Segons ha informat el Casal de Joves, la jornada combinarà partits, competició amistosa i bon ambient. Sant Just ja es prepara per una de les cites més emblemàtiques de la seva festa major, el Quinabarra. Organitzat per la Colla de Dimonis de Sant Just, aquest correbars itinerant tindrà lloc el proper divendres 31 de juliol a partir de les 6 de la tarda, oferint un recorregut que omplirà els carrers de música, tapes i bon ambient. L'itinerari d'enguany recuperarà el format de 6 parades, una més que l'edició anterior, per fer la ruta més dinàmica. El recorregut s'iniciarà a la plaça de la Pau, on es farà l'intercanvi d'etiquets, i continuarà pel centre cívic Salvador Espriu, el carrer Sant Clavé, fins a la sala, la plaça de Verdaguer, el parc de Can Sagrera i finalitzarà l'esplanada de la Bonaigua, concretament a la barraca de Dimonis. L'activitat compta amb una forta implicació de les entitats locals, l'Esplai, la Sala, la Seia Jove i Banda Andarà. Col·laboraran activament en la gestió dels diferents punts de servei.
4: Has dit, comencem a la plaça de la Pau, començarem sobre les 6 de la tarda a fer l'intercanvi d'etiquets i després anirem direcció al Centre Cívic Salvador Espriu. Seguirem pujant pel carrer Anselm Clavé fins al punt de la sala. Pujarem cap a plaça Verdaguer. Seguirem per on estaven els juvenívols, que crec que es diu Parc Can Sagrera, si no m'equivoco ara. I acabarem a la barraca de Dimonis. Aquest any, com bé heu pogut comprovar, doncs són 6 punts, a diferència de l'any passat que eren 5. Ho hem aguantat una parada per així fer-ho més dinàmic i tornar al que fèiem abans, que eren 6 punts. Tot això, deixa'm dir, acompanyat de l'Esplai, la Sala, CEAS i Banda Andarà, que enguany aquesta edició ens estan ajudant a tirar endavant el correbars, ja que és molt important també doncs, la participació de les entitats i ho agraïm molt fortament des d'aquí, que ens ajudin a tirar endavant l'activitat.
0: L'organització ha posat a la venda un total de 400 tiquets per un preu de 13 euros de forma anticipada als establiments Ciabatta de Sant Just. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana, Sant Just. Demà dimarts 21 de juliol a les 7 de la tarda, a la sala Isidor Cònsul de Can Ginestà, es farà una conferència sobre la vida secreta dels satèl·lits. Per què la Lluna sempre ens mostra la mateixa cara? També demà dimarts a les 7 de la tarda, a la sala Utopia del Casal de Joves, campionat de pickleball per a joves d'entre 12 i 18 anys. I també dimarts 21 de juliol a 7:45 del vespre, concert i homenatge al músic Leonardo Balada Ibáñez, al Parc de Can Freixes, al costat de la Masia. I també es farà una descoberta de la placa en honor a Leonardo Balada. Dimecres 22 de juliol a les 8 del vespre es farà la quarta sessió de la Universitat Sant Justenca d'estiu, organitzada per Cal Llibreter, on es farà una xerrada de l'Eix Sarri sobre història de Catalunya. Dijous 23 de juliol a les 7 de la tarda a la sala Utopia del Casal de Joves, tarda de voleibol per a joves d'entre 12 i 18 anys. I per acabar amb les activitats de la setmana Sant Just, diumenge 26 de juliol a 11:15 del matí, la Cura de l'Harmonia de Sant Just actuarà a Televisió Espanyola. Participarà a la missa dominical de Televisió Espanyola a Sant Cugat del Vallès.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. Cinema, espectacles i activitats esportives ompliran la Festa Major de propostes pels més petits i petites de Sant Just. Les escales del carrer de l'Església culminen la seva transformació amb l'eliminació del cablejat aeri. El soterrament definitiu dels serveis completa una reforma que ha millorat l'accessibilitat, ha renovat les infraestructures i ha dignificat aquest espai del centre de Sant Just. El Partit Judicial de Sant Feliu registra 116 denúncies per violència masclista durant el primer trimestre del 2026. L'informe de l'Observatori Comarcal registra aquestes denúncies i confirma un ascens dels casos al conjunt del Baix Llobregat. La coordinadora de festes debuta amb la voluntat de renovar la Festa Major.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 20 de juliol. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Triomf de la selecció espanyola de futbol davant l'Argentina en una final que es va allargar fins a la segona part de la pròrroga, quan Ferran Torres va marcar el gol de la victòria. L'èxit de la selecció espanyola s'ha celebrat fins a la matinada en diversos punts del país. Segons l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, 30.000 persones van seguir el partit des de la plataforma pel Fòrum, Natàlia Ramon.
2: Els jugadors arriben aquest migdia a l'aeroport de Barajas, a Madrid, i a la tarda es faran les celebracions i la recepció del rei i del govern espanyol.
0: Aeroport de Barajas, Tania Tàpia, bon dia.
3: Està tot a punt aquí a l'aeroport de Barajas perquè la previsió és que arribi a 2:45 l'avió dels jugadors. Pujaran a dos autobusos llançadora que ja estan aquí, on es llegeix enhorabona campions, i aniran directes a la zona d'autoritat. Serà la primera imatge dels jugadors de tornada dels Estats Units, ja amb la copa a la mà. Com dèieu, a la tarda, primer agenda institucional, la Sarsuela i a la Moncloa, després festa als carrers de Madrid amb l'escenari principal ja muntat a Cibeles, on s'espera que els jugadors hi arribin entorn a les 9 de la nit.
0: A banda d'aquesta ressaca

0: criminalitat a la capital catalana, però els homicidis gairebé s'han duplicat. Han passat de 5 a 9. Barcelona, Miquel Jarque.
1: Sí, l'alcalde Jaume Collboni ha parlat de dades històriques i és que baixa també un 16% la multireincidència i un 20% els fets amb armes blanques. Pel que fa a les armes de foc, Collboni, taxatiu.
2: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades, sobretot, al tràfic de drogues.
0: D'altra banda, avui fa 6 mesos de l'accident ferroviari a Gelida i mig any després de la crisi ferroviària encara hi ha més d'un centenar de trams que tenen limitacions temporals de velocitat.
3: Adif ha inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa ferroviària, ha avaluat l'estat de prop de 700 trinxeres i talusos i n'ha reforçat 82. Però les plataformes d'usuaris asseguren que el servei continua sent deficient. De fet, hi ha incidències diàries i els viatgers no confien en aquest servei. Pol Méndez és el tècnic de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
4: I sobretot pel que fa a la confiança als usuaris, trigarem molts anys en recuperar-la perquè són molts problemes de fiabilitat i de puntualitat i sobretot el que fa a la comunicació als viatgers, el que més ens falla ara mateix.
0: I avui els carrers del centre de Girona s'han omplert de decorats de cinema. I és que comença el rodatge d'Embolicats, l'adaptació de Rapunzel, que durant dues setmanes ocuparà bona part del barri vell. Girona, Fèlix Martín.
5: Hola, bon dia. Si abans que posin les càmeres i el director faci el crit d'acció, cal que tots els decorats estiguin a punt. I això és el que estan fent a dins i a fora la catedral i sobretot els carrers del voltant. Hi ha restriccions en els accessos. Alguns comerços hauran de tancar, però confien que el ressò de la pel·lícula de Disney serà tan gran com el rodatge de Joc de Trons, que encara avui, 10 anys després, atrau visitants.
0: En condicions normals diríem que quan falti 20 minuts per les 3, la informació esportiva. Avui no serà així, anirem més tard, anirem quan faltin 10 minuts, perquè insisteixo que començarem al Catalunya migdia amb aquesta ressaca de la victòria de la selecció espanyola ahir al Mundial de Futbol. En els últims 10 minuts, abans d'arribar a les 3, repassarem la resta de l'actualitat esportiva amb l'última hora de Barça, d'Espanyol, de Girona i també, per exemple, la jornada de descans al Tour de França. Ara, però, és moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Doncs a aquesta hora destaquem retencions a la P7 a Bàscara en sentit sud per un vehicle que s'ha incendiat i de Gelida a Martorell, sentit Barcelona, per un accident. A l'àrea de Barcelona destaquen retencions a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, també a la Ronda Litoral, de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, i a la Zona Franca, sentit Besòs.
0: I ens falta el temps.
7: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Tomàs Molina, bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Comencem la setmana amb calor, però més normalitzada de la que hem tingut els últims dies?
8: Sí, hi haurà un pic de calor avui i demà. Perdona, però és que l'aire condicionat m'està deixant.
0: Sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Sembla fins i tot difícil de reconèixer-te, però sí, endavant, endavant, déu-n'hi-do.
8: És l'aire condicionat, doncs això, avui i demà tindrem pic de calor. Avui la temperatura pot pujar fins als 40 graus, però jo crec que quedarà fregant els 40 graus a les comarques del Pla de Lleida, potser també algun punt de les Terres de l'Ebre, però jo crec que quedarà per sota, perquè ara ja estava començant a baixar, i demà podria arribar als 40-41 al Pla de Lleida, però serà avui i demà. A partir de demà passat, la temperatura anirà a la baixa i, de fet, el cap de setmana es normalitzarà per un mes de juliol normal. D'altra banda, sol en conjunt, i aquesta tarda potser algun ruixadet que podria afectar algun punt de la Terra Alta amb alguna tempesta en aquest indret. Després, cap al vespre, podria haver-hi algun ruixat també a l'interior de del Ripollès, potser cap a Osona, i a última hora de la nit, a les 11, a les 12 de nit, fins i tot podria fer alguna gotellada a l'àrea de la costa central. Però, en conjunt, els propers dies parlarem d'això, de sol, d'alguna nuvolada al Pirineu i de temperatura. Fins demà amb aquest pic de calor.
0: Gràcies, Tomàs, i recupera't aquesta
8: veu.
0: Vaig
8: prenent pastilles d'aquestes al pròpolis.
0: Oh, sí, perdó, molt bé.
8: Fins ara.
7: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. La selecció espanyola de futbol és la nova campiona del món. L'equip espanyol aconsegueix el segon títol de la seva història, superant ahir a la nit l'Argentina de Leo Messi, la fins ara campiona, per 1-0, amb un clar protagonisme blaugrana a la final. Un dels enviats especials de Catalunya Ràdio aquest Mundial ha estat el Roger Arbussà, encara el tenim a Nova York. Roger, bon dia.
9: Com esteu? Bon dia.
0: Quina és la ressaca d'aquesta victòria de la selecció espanyola al Mundial?
9: Mira, molta eufòria a la selecció espanyola hores després de la consecució

0: D'aquest segon mundial és el final perfecte per aquesta selecció espanyola després del que ja va tenir el 2010, 16 anys després la segona estrella, i Espanya que confirma que el relleu generacional s'ha completat amb èxit. Espanya va mereixer guanyar aquesta final, va ser molt i molt superior ahir a l'Argentina, que no va fer ni un sol xut entre els tres pals i que va veure com la selecció espanyola li va treure la pilota en un altre partit molt madur i de molta autoritat dels homes de Luis de la Fuente. L'heroi d'Espanya, un jugador del Barça, Ferran Torres, que no ha acabat de passar un bon Mundial, no ho ha passat bé, no ha acabat d'estar encertat, però ahir, al minut 106 de la pròrroga, es va disfressar d'Andrés Iniesta, engaltant amb l'esquerra una deixada amb el cap de Nico Williams després d'una centrada molt passada des de la banda dreta. El davanter del Barça estava així d'alliberat en declaracions a Televisió Espanyola.
1: Bueno, al final, una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que, como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios, siempre me da esas fuerzas para seguir. Y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
0: Ha estat sobretot el Mundial de Pau Cubarsí, escollit millor jugador jove del torneig. Ja hi va tornar a fer un molt bon partit, amb 19 anys en una final d'un Mundial. I ha estat també el Mundial de Dani Olmo, un dels millors jugadors de la selecció espanyola en aquest Mundial, titular indiscutible i un fix per Luis de la Fuente.
2: Molt feliç, un somni fet realitat, un objectiu complert. Sabíem que teníem equip per fer-ho possible. Al final ho hem pogut aconseguir, o sigui que molt feliç.
0: Bona final també de Lamine Yamal. Bons minuts de Pedri a la segona part, que va posar ritme i també pausa quan tocava. I ahir va tornar a ser suplent Pedri per tercer partit consecutiu, com dèiem, que va fer un bon partit, però es va tornar a quedar a la banqueta. Va debutar Eric García, va substituir Laporta a la primera part de la pròrroga i es va quedar sense jugar Gavi dels catalans. Protagonisme per Marco Corella, el jugador ja del Real Madrid, peça important en aquesta selecció espanyola que ahir tenia la missió de defensar Leo Messi i que un cop guanyat aquest Mundial agraeix el suport de tothom.
3: Sí, un partit ja sabíem el que esperàvem. Ells han intentat jugar al seu futbol, sabíem que eren molt intensos, que intentarien fer-nos sentir incòmodes, però bueno, crec que l'equip en tot moment ha estat ficat en el partit, sabia el que tenia que fer, no hem entrat en aquest joc mental i bueno, crec que ens hem merescut la victòria. Estem molt contents, no ha sigut res fàcil el que hem fet, al final jugàvem contra l'última campiona i crec que hem dominat el partit tot el rato, hem tingut moltes ocasions, és veritat que hem anat a la pròrroga, però crec que si haguéssim marcat un parell de gols tampoc hagués passat res i bueno, molt, molt orgullosos del treball que hem fet.
0: Menció especial per Luis de la Fuente, que fa més gran el seu currículum com a seleccionador espanyol. Va arribar al 2023 i va guanyar la Nations League. L'any següent, l'Eurocopa. L'any passat, subcampió de la Nations League. I ara, el 2026, es proclama campió del món.
4: L'altra cara de la moneda, l'Argentina, que no va poder repetir el títol aconseguit fa 4 anys a Qatar, en veure superada clarament per l'equip espanyol en un partit que segurament haurà estat l'últim de Leo Messi amb l'albiceleste. Ernest Macià.
5: Sí, de fet, les fotos d'aquest partit, aquesta final, tenen molt a veure amb Leo Messi, perquè estaven buscant pràcticament dues dècades després la foto al final del partit entre Leo Messi i Lamine Yamal. La foto també de Leo Messi plorant i mirant a la seva pròpia afició, aquesta va ser una de les que més es recordaran, i també, i sobretot la foto, però també les paraules del tècnic Lionel Scaloni, que parlen per si mateixes. Aquest desembre deixarà de ser seleccionador.
6: No, hasta diciembre y después seguramente corte. Dijo lo contrario a lo que vos estás pensando. Ah. Pero bueno, igual lo tengo que hablar con el presidente. Creo que es justo. Y aparte, repito, es un lugar este increíble, espectacular, hermoso, soñado. Pero que dedica un montón de cosas y bueno, ya veremos. Hasta diciembre ya te digo que voy a...
4: Són les reflexions que es van poder sentir ahir mateix a Nova Jersey, al MetLife Stadium, on es va jugar la final. Però els jugadors de la selecció espanyola estan tornant a hores d'ara cap a Madrid, on aquesta tarda els espera una agenda ben plena d'actes i de celebracions. De fet, ja haurien d'haver aterrat a l'aeroport de Barajas, però el seu vol va amb força retard. Esperant-los a Madrid i tenim la Tània Tàpia. Tània, bon dia.
7: Què tal? Bon dia. Sí, havien d'arribar abans de la una. Ens diuen, però, que la celebració a Nova York es va allargar i, per tant, aquest avió que viatja només a personal de la federació i els jugadors, doncs està previst que arribi en no massa més de 20 minuts, cap a 2:45. Els estem esperant a peu de pista. Hi ha més de 200 periodistes acreditats a expectativa aquí a l'aeroport de Barajas per veure la primera imatge dels jugadors de tornada dels Estats Units ja amb la Copa. Un cop arribin aquí, els estan esperant dos autobusos on ja llegim enhorabona campions. Se'ls adonaran a la zona d'autoritats. No hi haurà, diguéssim, contacte amb els aficionats aquí a l'aeroport de Barajas perquè la festa s'espera a la tarda. Primer, amb la part més institucional, a 5:45 aniran a la Sarsuela, on els rebran els reis, també la infanta i la princesa, recordem-ho, ja es veure ahir a l'estadi. Després, a partir de 6:00, amb Pedro Sánchez a la Moncloa, Sánchez que està a Algèria, que haurà de tornar, per tant, ràpid per aquesta recepció. Hi haurà parlaments, parlaran el capità Rodrigo Hernández, el seleccionador Luis de la Fuente i també el mateix president espanyol, i a partir de 7:00 s'espera la popular rua pels carrers de Madrid. S'està muntant també un escenari a Cibeles on ens diuen la previsió és que els jugadors hi arribin cap a 9:00 del vespre.
4: I a l'altra banda, a l'Argentina, les llàgrimes de Messi o d'Scaloni al final del partit representen més que cap altra cosa l'enorme decepció al país. Tot i això, Argentina vol rebre els jugadors quan aterrin a Buenos Aires. Aquesta matinada, de fet, les mostres de suport a la selecció albiceleste han derivat en alguns enfrontaments amb la policia. A Buenos Aires, Joan Biosca.
8: Hola, bon dia. Els enfrontaments entre els seguidors de la selecció argentina i la policia han començat quan les forces de seguretat argentines han començat a desallotjar els perímetres de l'obelisc aquí a Buenos Aires, al centre de la capital argentina, on diversos manifestants ja s'havien enfilat feia bastanta estona a les seves tanques. La policia ha estat rebuda amb ampolles i objectes de tota mena, i és quan el que era una festa, que ja durava també moltes hores, ha acabat en una batalla campal. Catarsi col·lectiva terapèutica abans d'aquests incidents entre focs artificials i un obelisc il·luminat amb els colors nacionals.
9: Nada, me destroza el alma, pero esto es la alegría de la gente. La alegría, aunque hayamos perdido, la gente está feliz igual.
10: La verdad, triste por no haber ganado, pero contento porque esta selección dio todo lo que tenía. Dio más de lo que tenía, no le podíamos pedir más.
8: 12 persones detingudes és el balanç de l'operatiu policial, que ha tingut escenes de tensió amb gasos lacrimògens i camions policials d'aigua a pressió. Més enllà d'això, s'espera que arribi la selecció argentina, o part d'ella, aquí a Buenos Aires en aquestes properes hores per una possible gran rebuda.
4: Doncs pràcticament hem arribat a 3:15 de la tarda, pendents d'aquesta arribada de la selecció espanyola de futbol a Madrid, i a la segona hora del Catalunya Migdia també analitzarem aquesta victòria pel que fa referència al futbol, però també pel que sociològicament ha comportat aquest Mundial a Catalunya, on hem vist més que mai pantalles gegants, molts aficionats amb la samarreta de la selecció espanyola i molta gent que fins i tot es confessa independentista, però que en canvi ha estat donant suport a la selecció espanyola. Tot això ho analitzarem a la segona part del Catalunya Migdia. Ara, però, fem una pausa i la resta de l'actualitat.
11: Catalunya Migdia. Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
12: Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de Buit a Ull, la tirolina doble més llarga de Catalunya.
13: També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig amb telecadira, tastar la gastronomia local i descobrir la vall de Buit.
12: Tota la informació a buitaull.cat.
13: Buit a Ull, muntanyes d'adrenalina.
14: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Abacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Abacus.
4: Catalunya Migdia. Passa 3:15. El president Salvador Illa anuncia per sorpresa un únic canvi al govern a punt d'arribar a la meitat de la legislatura. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez Bravo al capdavant del Departament de Drets Socials i Inclusió. La consellera ha demanat deixar el càrrec per raons personals, Jordi Corbalán.
15: Sí, exercia el càrrec de consellera que balla entre Barcelona i Madrid, on resideix. Martínez Bravo, que és economista i va entrar al govern com a independent, tornarà al món científic i acadèmic. Raúl Moreno, el seu número 2 com a secretari general de la Consellera, Maria n'assumeix les regnes. És educador social de formació i la seva trajectòria política al PSC ha estat sempre vinculada a aquest àmbit, primer com a regidor a Santa Coloma de Gramenet i després com a diputat al Parlament. El president Illa enmarca el relleu en un context de continuïtat.
16: Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACU.
15: Mònica Martínez Bravo deixa el càrrec la setmana que el Parlament votarà les conclusions de la Comissió d'Investigació de la DGAIA. Les irregularitats en la gestió de les ajudes als menors extutelats ha estat la carpeta més complicada que ha hagut d'afrontar la consellera.
17: La DGAIA arrossega problemes estructurals. Fa anys que és evident que cal una reforma en profunditat d'aquesta direcció general.
15: Moreno prendrà possessió del càrrec aquesta mateixa tarda i demà ja s'asseurà a la taula del Consell Executiu. És el primer canvi que fa Salvador Illa al govern. Amb els pressupostos ja aprovats fa setmanes que s'especulava amb una remodelació d'abast més ampli, que de moment haurà d'esperar. Es dona per fet que la consellera de Territori, portaveu del govern, Sílvia Paneque, haurà de deixar l'executiu si repeteix com a alcaldable a Girona.
4: Doncs en la mateixa línia, l'oposició i els socis del govern vaticinen que, com deia el Jordi, el relleu a la Conselleria de Drets Socials no serà pas l'únic canvi que haurà de fer el president Salvador Illa, Marta Corbalán.
18: El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha demanat una remodelació més extensa del govern.
19: És evident que, com dèiem, amb les crisis que acumula, haurà d'acabar entrant en aquesta remodelació profunda que nosaltres doncs, fa ja tantes setmanes que estem reclamant.
18: La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, creu que el govern està en una situació precària i està convençuda que el relleu de la consellera de Drets Socials no serà l'últim.
20: Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa i una consellera de Territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari.
18: La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha tornat a demanar que es fragmenti la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
21: Jo crec que és inabastable per a una única consellera, ja no perquè siga Sílvia Paneque, sinó qualsevol. Jo crec que és inassumible tots els reptes que s'han d'entomar des de Territori.
18: El relleu a Drets Socials no ha convençut tampoc el Partit Popular de Catalunya. El seu secretari general, Juan Fernández, ha demanat anar més enllà.
22: El relleu més important que s'ha d'afrontar és el del president de la Generalitat, que no governa, que només es dedica a fer propaganda, que no es dedica a gestionar.
18: I la CUP també ha demanat més canvis i ha recordat que hi ha 3 conselleres reprovades al Parlament, la de Territori, Sílvia Paneque, la d'Interior, Núria Parlon, i la d'Educació, Esther Niubó.
4: Però no només hi ha hagut reaccions polítiques. Per exemple, la taula del tercer sector, que agrupa les principals entitats d'aquest àmbit, urgeix al nou conseller de Drets Socials i Inclusió a enfortir el sistema de serveis socials i a garantir un marc més estable per a les entitats socials, Sara Canyeter.
23: Sí, és per això que li demanen al nou conseller voluntat de diàleg i reforçar la cogovernança en els espais de decisió público-privada. Consideren prioritari incrementar de manera sostinguda la inversió en polítiques de cohesió social per afrontar les causes estructurals de la pobresa, les desigualtats i l'exclusió social, amb especial atenció a la crisi de l'habitatge. Martí Batllori és vicepresident de Càritas Catalunya.
24: Estem veient aquestes creixents dificultats de les famílies, moltes vegades causades per l'habitatge, i per tant és important que el nou conseller atengui aquestes situacions. Jo crec que hem de demanar primer, que augmenti la inversió social, aquestes necessitats creixents. En segon lloc, que s'actualitzi la cartera de serveis socials com a conjunt de prestacions de la xarxa pública i que es desplegui la llei del tercer sector. I, en tercer lloc, també un avenç molt decidit en l'erradicació del sensellarisme.
23: La taula també reclama mesures que aportin més estabilitat, també financera, al conjunt del tercer sector, que atén més de 2 milions de persones en situació de risc d'exclusió social.
4: Coses, encara en la crònica política. Primer moviment després de la sentència de la justícia europea a favor de la llei d'amnistia. Les defenses dels 12 CDRs acusats de terrorisme ja han demanat a l'Audiència Nacional que els apliqui l'oblit judicial i que arxivi la seva causa. L'Audiència Nacional ja els avisa que hauran d'esperar com a mínim fins a tornar de vacances, Raül Flores.
0: Les defenses del CDR asseguren que amb la sentència de la justícia europea de dijous passat, l'Audiència Nacional ja no té cap excusa per ajornar-los més l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja va deixar clar dijous que la llei no contradiu la normativa europea i ara els advocats dels independentistes recorden que cap encausat no ha vulnerat els drets humans ni tampoc ha agredit a ningú. L'escrit ja és a la taula de l'Audiència Nacional, però els magistrats no s'hi posaran fins que tornin de vacances perquè aleguen que primer volen llegir bé la sentència del TJUE.
4: D'aquí a 9 minuts seran 2:45 de la tarda. Baixen a Barcelona un 11% els delictes al primer semestre d'aquest any respecte al mateix període de l'any passat. Pel que fa als homicidis, gairebé es dupliquen, en canvi. Passen de 5 a 9. La majoria, a més, vinculats al crim organitzat. Són dades que s'acaben de fer públiques a la Junta de Seguretat Local de Barcelona. Ajuntament de Barcelona, Miquel Jarque.
1: Bon dia. Totes dues administracions es feliciten per les seves polítiques de seguretat, sobretot en furts, que representen 8 de cada 10 delictes que es produeixen a la ciutat i que arriben a un descens del 21% respecte al primer semestre de l'any passat. La reducció dels delictes contra el patrimoni representa una baixada històrica per l'alcalde Jaume Bellboni.
2: Estem, efectivament, amb unes dades d'aquest semestre que baixen una disminució històrica dels delictes d'un menys 11,2%. Per tant, una baixada que és la més pronunciada de la darrera dècada, exceptuant els anys de la pandèmia.
1: Pel que fa als homicidis i als delictes relacionats amb armes de foc, en la seva majoria es relaciona amb tirotejos entre bandes criminals. I pel que fa a les xifres sobre violència masclista, baixen les de gènere, però pugen les que es produeixen en l'àmbit domèstic. Núria Parlon, consellera d'Interior.
3: Tenim una disminució dels fets d'un 5,3%. Jo crec que aquesta és una dada positiva. Hi ha una evolució positiva i, sobretot, important remarcar el reforç que s'ha fet en la protecció de les víctimes. Pel que fa a la violència domèstica, hi ha un petit augment que manté la necessitat d'aquesta vigilància específica, però realment creiem doncs, que les dades en el seu conjunt són molt positives.
1: En aquest sentit, s'han atès un 8% més de víctimes i s'han incrementat un 10% les ordres de protecció.
4: L'incendi de la Sierra Norte, a Guadalajara, segueix avançant sense control i ha cremat, atenció, més de 26.000 hectàrees. Les mides del foc són enormes. El perímetre, per exemple, supera els 120 quilòmetres i els bombers preveuen que la situació es complicarà encara més al llarg d'aquesta tarda, Cristian Roldán.
5: El foc que va començar dijous passat al municipi de la Mierla ja s'ha convertit en el pitjor de la història a Castella-La Manxa. La principal preocupació són els nuclis urbans o micropobles, que són molt a prop de les flames. El govern manxec ja ha evacuat 1.200 persones d'una trentena de municipis. De fet, el president autonòmic, Emiliano García Page, destaca la complexitat de les tasques d'extinció.
25: Tenemos casi 30 núcleos de población dentro del incendio, rodeados por el incendio. Imagínense la complejidad que es defender que no entre para nada el fuego a las casas. Con todo y con eso ha habido, por supuesto, afección de hechos aislados. Un hotel rural y una nave también aislada.
5: Mentrestant, l'incendi d'Orés a l'Aragó es manté estabilitzat des d'ahir a la tarda i aquest matí ja s'ha aixecat l'ordre d'evacuació de 3 municipis propers a la zona afectada. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller de l'Interior de l'Aragó.
26: Durante el día de hoy, durante la mañana, vuelven a sus casas los vecinos de Luesia, un castillo y Malpica. Los municipios tienen agua, luz y todos los servicios básicos y, por tanto, a partir de ya, estos municipios van a poder volver ya los ciudadanos a sus domicilios.
5: La bona evolució de les darreres hores ha permès retirar al llarg d'aquest matí els efectius de la unitat militar d'emergències. Aquest incendi de l'Aragó ha afectat més de 15.600 hectàrees.
4: A Catalunya, mentrestant, estem ara més tranquils del que estàvem fa un parell de setmanes. Però des de l'1 de juny s'han cremat més de 4.300 hectàrees, la meitat que en el mateix període de l'any 2025, però el perill no ha passat. Avui tenim 37 municipis en perill extrem d'incendi forestal i 219 en risc molt alt. La falta de pluges no hi ajuda i en algunes zones del país, com ara les comarques de Ponent o a la Vall de l'Ebre, fa 70 dies que pràcticament no hi cau ni una gota a Montse Poblet.
27: Sí, és el cas de les comarques com l'Urgell, el Segrià, la Ribera d'Ebre o la Terra Alta. La resta del país, l'últim dia amb precipitacions considerables va ser el 4 de juny, quan algunes estacions com Sant Joan de les Abadesses i Montesquiu van recollir quantitats que no es veien des del 2020. Malgrat aquesta falta de precipitacions, el balanç pluviomètric del que portem d'any encara és positiu, com ens comenta Miquel Bernis, tècnic del Servei de Qualitat de Dades del Meteocat.
6: No podem parlar d'un any que cada moment s'estigui comportant de forma marcadament seca o extraordinàriament seca, perquè hi ha aquesta compensació de l'hivern que va ser plujós i, per tant, de moment encara està tapant aquesta manca de pluja d'aquestes últimes setmanes. Si això continua així, evidentment sí que ja començarem a entrar en dèficit de precipitació més general i més important.
27: Tot i la falta de pluges, els embassaments continuen amb bons nivells. Les conques internes estan per sobre del 87%.
4: I ja que parlem d'aigua, l'Ajuntament de Tordera, al Maresme, no sap quan l'aigua de l'Aixeta tornarà a ser potable, però ja treballa per tenir una solució definitiva. Fa dues setmanes es van detectar compostos químics artificials en nivells superiors als permesos pel consum. Tordera, Marta Vallès.
7: La solució passa per diferents vies, però d'entrada es posaran filtres de carbó actiu a les potabilitzadores de Tordera. També s'ha de connectar la xarxa d'aigua del municipi amb la dessaladora de Blanes. Mentrestant, l'Ajuntament amplia el repartiment d'aigua embotellada a tot el terme com a mesura de prevenció. Ens ho explica el regidor de Coordinació de Govern, Pere García.
8: Fer extensives les mesures socials de garantia d'aigua potable a tot el municipi, tinguin la qualificació d'apta o no apta. Des de Tordera el que sí que fem és reclamar a l'ACA que investigui l'origen d'aquests components que ho provoca.
7: L'aigua de l'Aixeta no és potable perquè supera el nivell permès de compostos químics artificials. Es troben a envasos per posar menjar, cosmètics, pintures. Per ser perjudicial, cal un consum prolongat, uns 2 litres diaris durant 20 anys.
4: Avui fa 6 mesos exactes de l'accident ferroviari de Gelida, que va obrir, segur que ho recordeu, la crisi més gran que ha viscut mai Rodalies a Catalunya. Bé, doncs mig any després, encara hi ha 135 trams on els trens han de circular amb limitacions de velocitat. Les plataformes d'usuaris asseguren que la poca confiança que hi havia en el servei s'ha perdut del tot, Mireia Salà.
9: En aquest mig any, Adif ha inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i ha fet diverses actuacions en trinxeres i talussos per reforçar la seguretat, però això obliga a limitar la velocitat en alguns trams i condiciona el compliment dels horaris. El maquinista i representant d'UGT a Renfe, Francisco Cárdenas, creu que a finals d'any es podrà tornar a la normalitat. Són declaracions a 3CAT Info.
10: Sí que es cierto que las fechas ellos no se atreven a darla. Yo creo que como mínimo navidades y no a posteriori es cuando ya podríamos empezar a decir que estamos prácticamente, si no totalmente, en la normalidad.
9: Les actuacions per reforçar la xarxa no eviten incidències diàries i els usuaris continuen trobant a faltar una bona comunicació. Pol Méndez és tècnic de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic.
11: I sobretot pel que fa a la confiança als usuaris, trigarem molts anys en recuperar-la perquè són molts problemes de fiabilitat i de puntualitat i sobretot el que fa a la comunicació als viatgers, el que més ens falla ara mateix.
9: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, vol recuperar la confiança dels usuaris millorant la fiabilitat, la qualitat del servei i la capacitat de resposta.
4: D'aquí un minut seran 2:45 de la tarda. Potser ho heu notat, però l'estiu ha arrencat amb menys mosquits dels que es podia preveure després de les pluges que vam tenir a la primavera. Les tres onades de calor que hem encadenat a Catalunya i el fet que no plogui des de fa setmanes els estan complicant la vida. I els que es dediquen al control de plagues tenen menys incidències per mosquits de les que tenien en els dos últims estius. En canvi, les paneroles aguanten i fins i tot en alguns cops, en alguns llocs, n'hi ha més, Montse.
27: Els experts comparen la situació actual amb la que teníem en època de sequera. Als mosquits els agrada la calor, però tres onades seguides amb els termòmetres per sobre dels 36 graus, fins i tot per ells, són massa. Si això hi sumem que fa setmanes que no plou, els falten tolls per posar-hi els ous i els que hi ha, amb la calor s'evaporen molt ràpid. Tomàs Montalvo, cap del Servei de Vigilància i Control de Plagues de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, ens confirma que a la ciutat aquest estiu hi ha menys mosquits.
12: Estem veient aquesta reducció, és molt evident que tenim menys registres d'activitat i d'incidències que els dos anys anteriors.
27: És el mateix que s'estan trobant a bona part del territori les empreses que es dediquen al control de plagues. Ara bé, no passa el mateix amb les paneroles. Josep Joan Domènech és el president de DEPAP, l'associació que agrupa aquestes empreses.
13: Cada any ens sorprèn, sobretot parlem més de la periplaneta americana, una espècie que s'adapta molt a tot i que, tot i que hi hagi pujades de temperatures així, no som conscients, no ens ha arribat de que hi hagi una disminució, sinó que hem continuat incrementant, no?
27: A diferència dels mosquits, les paneroles viuen en ambients on la temperatura es manté més estable, com les clavegueres, i això explicaria que, malgrat no ser amigues de les calors tan extremes, estiguin aguantant.
4: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda, ara passen 45 segons. Anem a la informació internacional, on tenim nova escalada en les hostilitats a l'Orient Mitjà. L'Iran ha atacat diversos vaixells a l'estret d'Hormuz i objectius nord-americans en països del Golf com a resposta a la novena nit de bombardejos dels Estats Units contra el règim de Teheran. Les dues parts, però, no descarten tornar a les negociacions, cosa que ha fet recular el preu del petroli, Jordi Baró.
14: L'Iran ha atacat Bahrain i Kuwait i ha bombardejat petroliers a l'estret d'Hormuz, on amenaça literalment de no deixar passar ni una gota de gas ni de petroli mentre continuïn els atacs dels Estats Units. L'exèrcit nord-americà fa 9 dies seguits que bombardeja objectius iranians. Malgrat l'increment de les hostilitats, tant l'Iran com l'administració Trump mantenen la porta oberta a la negociació. Marco Rubio, secretari d'Estat dels Estats Units.
15: Crec que sempre estem oberts a la diplomàcia. Ha de ser real, ha de ser un acord que estiguin disposats a respectar. Fa una setmana l'Iran havia d'emetre un comunicat en què havia de dir que l'estret d'Hormuz romandria obert i que deixarien d'atacar el trànsit marítim. I en lloc de fer-ho van atacar vaixells. Per tant, el seu comportament ha de canviar perquè el nostre també canviï.
14: Algunes informacions apunten que hi hauria sobre la taula una proposta de treva de 10 dies per fer tornar les parts a la negociació. L'Iran es limita a assegurar que hi ha hagut contactes recents amb els mediadors. Ismail Baghaei, portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers.
16: Els mediadors han presentat propostes i ens les han fet arribar, però de moment permeteu-me que no entri en detalls. El que sí que puc confirmar és que durant els darrers dies l'aparell diplomàtic s'ha mantingut actiu i que, efectivament, diversos mediadors ens han transmès idees.
14: Amb aquestes novetats sobre els contactes diplomàtics, el preu del petroli Brent, que havia superat el llindar dels 91 dòlars al barril, ha caigut una altra vegada.
4: Hi ha canvi de primer ministre al Regne Unit. El nou líder laborista, Andy Burnham, ja treballa per formar govern després d'assumir el càrrec aquest migdia de mans del rei Carles III. S'espera que el setè primer ministre en una dècada busqui passar pàgina a partir d'una agenda marcada per l'optimisme i centrada en un pla a 10 anys per afrontar els maldecaps quotidians de la ciutadania britànica. El ja seu predecessor, Keir Starmer, s'ha compromès a ajudar-lo en aquesta tasca. Londres, Quim Olivares, bon dia.
17: Hola, bon dia. Starmer ha marxat de Downing Street i ha arribat Burnham. El nou primer ministre és conscient que és el setè que hi fa la mudança en una dècada i que ara cal una política més responsable i estable per portar millores tangibles a la vida de les persones. En el seu primer discurs com a primer ministre britànic ha llançat un missatge d'optimisme. Sentim Andy Burnham. Let's
19: build a new... Construïm un nou sentit nacional d'unitat, propòsit comú i positivitat. Fem d'aquest el moment en què el Regne Unit torna a creure. El moment en què recuperem l'esperança.
17: També reconeix que el Regne Unit s'enfronta a un moment no per al triomfalisme, sinó per la honestedat i també la reflexió. El seu predecessor, abans de lliurar la dimissió al rei Carles III, a Buckingham Palace, ha desitjat tot l'encert a Andy Burnham. Sentim ara Keir Starmer.
14: Ara que passo el testimoni a Andy Burnham, li desitjo tots els èxits. Té tot el meu suport. He has my
17: full support. A partir d'ara, Burnham té 3 anys per aplicar el que ha definit com el canvi polític més important dels darrers 40 anys al Regne Unit.
4: I a la Índia, el jovent s'ha revoltat contra el govern del líder nacionalista Narendra Modi. Desenes de milers de manifestants denuncien avui repressió policial a la concentració prohibida per la policia a Nova Delhi i que exigeix la fi de la corrupció en l'accés a l'educació. La policia ja està dispersant els manifestants, Sergi Roca.
20: Sí, han arribat a la capital d'arreu del país, escoltant la crida del partit Janta dels Escarabats, un peculiar col·lectiu format fa 2 mesos en clau de sàtira i que ara canalitza la indignació per les filtracions d'exàmens. Deuen el seu inusual nom a un comentari controvertit fet pel president del Tribunal Suprem de l'Índia, que va comparar sectors de joves a l'atur amb escarabats. La filtració dels exàmens d'accés a les facultats de medicina, que ha afectat 2 milions d'estudiants, ha desencadenat una de les mostres públiques més grans de dissidència contra el govern Modi, que és el seu tercer mandat. Els joves denuncien restriccions injustificades a oportunitats professionals en un país on la taxa d'atur l'any passat es va triplicar fins al 10% entre el col·lectiu d'entre 15 i 29 anys. Una bretxa que alimenta el seu malestar atenent la competència acadèmica i laboral que diuen tenir.
4: I encara d'informació internacional, Brussel·les multa la plataforma xinesa de venda per internet AliExpress amb 550 milions d'euros. Entre altres infraccions, la Comissió Europea l'acusa d'haver permès la venda de productes il·legals o directament falsificats. El govern comunitari parla de joguines, roba o cosmètics perillosos que fins i tot quan es detecten al portal web continuen a la venda durant setmanes. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
0: Hola, bon dia. La Comissió Europea creu que AliExpress ha fallat a l'hora de detectar els articles il·legals que es venen a la seva web i també a l'hora de sancionar les empreses o els proveïdors externs que aprofiten la plataforma d'AliExpress com el terreny ideal per vendre els seus productes perillosos o falsificats. El portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, creu que la companyia xinesa ha de controlar millor el que passa dins del seu portal. If you want
2: access to our... Si vols accedir al nostre mercat, has de fer que els teus serveis siguin segurs, avaluar-ne els riscos i mitigar-los de forma efectiva.
0: Per a la Comissió Europea, és greu que AliExpress fins i tot promocioni productes il·legals en els anuncis que reben els usuaris quan naveguen per la seva web. La multa de les autoritats comunitàries representa, però, menys de l'1% de la facturació global de la companyia xinesa. És lluny del topall màxim del 6% amb què la Comissió podria arribar a sancionar amb la llei europea a la mà. Brussel·les argumenta que aplica criteris proporcionals.
2: És proporcional a la gravetat, la durada i la naturalesa dels incompliments. No és una multa elevada, és una multa proporcional.
0: Però AliExpress creu que aquesta sanció de 550 milions d'euros és desproporcionada. La multa forma part d'una estratègia de Brussel·les per vigilar la venda per internet de productes xinesos a baix cost.
4: Deixem la informació internacional, tornem a casa nostra, perquè al sud del Segrià, els Mossos d'Esquadra busquen l'autor de la mort violenta d'una veïna de Soses, de 75 anys, que dissabte a la nit van trobar en un camp de panís dels afores del poble amb un tall al coll. Algú la va atacar mentre passejava la gossa. L'Ajuntament ha decretat fins demà dol oficial al municipi. Lleida, Estela Bussoms.
3: El crim ha generat una gran commoció tant a Soses, on la víctima s'havia establert fa anys des que es va casar, com també al poble veí d'Aitona, d'on era originària. En aquesta zona del Baix Segre hi ha inquietud a l'espera que la policia trobi l'autor de la mort violenta de la dona i els Mossos asseguren que hi han incrementat el patrullatge. Recordem que el cadàver el van localitzar dissabte a la nit en un camp de panís a tocar del camí asfaltat on la dona, de 75 anys, havia sortit a passejar la gossa. Poc abans, cap a 3:15, es va avisar oficialment de la desaparició quan es va trobar la gossa sola deambulant pel poble i la víctima no havia tornat a casa. El cos tenia un tall al coll i davant l'evidència que es tractava d'una mort violenta es va fer càrrec del cas la Àrea d'Investigació Criminal dels Mossos, que han de determinar qui la va atacar i per què. Ahir al migdia, desenes de veïns es van concentrar a Soses en un minut de silenci per recordar la víctima i fer costat a la família. El municipi està de dol oficial fins demà.
4: I a Barcelona, els veïns dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles, al barri de Sant Gervasi de Barcelona, han començat a tornar a casa seva després de quasi dues setmanes desallotjats per l'esvoranc que va aparèixer en una pizzeria del carrer Teodora la Madrid el 7 de juliol. En total, es van desallotjar 93 habitatges i 16 locals comercials. Avui tornen els veïns d'11 pisos i 4 locals.
18: I un d'ells és en Miquel Santamarta, que té un bar al número 56.
21: Cat a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una última valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable. I a començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
18: Qui encara en té per dies és en Domingo Fínez, és l'administrador de la pizzeria Verona, que és on va aparèixer l'esvoranc. Tot i això, avui estava content.
22: Pues soy contento porque veo al vecino y bueno, poco a poco lo saco del ERTE hoy al equipo y le pondremos nómina directa, que es como tiene que ser, y ahora voy a entregar papeles. Y bueno, y por lo demás veo que van haciendo catas, más seguridad. Bueno, parece que bien, dejando trabajar a los profesionales y ahora voy yo a ver si con los papeles pues me lo ponen fácil.
18: Els qui no estan tan contents són els veïns que encara no poden tornar. És el cas de la Teresa, és veïna del carrer Teodora la Madrid.
23: Perquè estan posant ciment a tots els patis. El meu perquè està a un primer pis, perquè tinc també un pati al costat del Verona, però sota tinc un pis i no tenen, però tinc esquerdes a manta. La porta no es pot quasi obrir ni tancar.
18: La Teresa està allotjada en un hotel i no podrà tornar a casa com a mínim fins d'aquí 4 setmanes.
4: Els supermercats ja controlen el 65% de totes les vendes d'alimentació que es fan a Catalunya. La dada es desprèn de l'informe sobre alimentació d'Hidra, l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, que alerta de les conseqüències que això té sobre el petit comerç i l'activitat de la pagesia i la pesca, Mireia.
9: Els investigadors conclouen que aquesta tendència de comprar únicament en superfícies grans i mitjanes comporta deixar de banda les botigues i petits establiments, que en aquests moments s'emporten el 35% de les compres de queviures. Adrià Rodríguez, un dels autors d'aquest informe, explica quin risc riscos suposa per al sistema aquest canvi d'hàbits.
1: Si l'administració no fa un canvi de gir, ens podem trobar en un escenari en què no tota l'oferta de menjar estigui ocupada pels supermercats i controlada pels supermercats. I això té un gran perill en termes econòmics perquè liquida tot un teixit econòmic de barri que és molt important, però també, evidentment, en la salut.
9: Una altra de les conclusions de l'estudi és el perjudici que aquesta concentració ocasiona en els productors del sector primari, com ara pagesos, ramaders i pescadors. Constata que el sector càrnic està en mans de 5 empreses que controlen gairebé la totalitat de la producció, el processament i la distribució. I recorda que en els últims 40 anys han desaparegut prop de 15.000 explotacions ramaderes i més de 150 escorxadors del país. L'estudi d'Hidra també indica que aquesta concentració de vendes als supermercats té un impacte directe en un consum més elevat d'aliments ultraprocessats.
4: D'aquí a 19 minuts seran les 3 de la tarda. A aquesta hora, habitualment, fem el repàs de l'actualitat esportiva. Com que hem començat aquest Catalunya migdia repassant la ressaca de la victòria de la selecció espanyola de futbol al Mundial, doncs anirem una mica més tard amb la resta de l'actualitat esportiva. Ara el que ja podem donar constància és que la selecció espanyola ja ha aterrat a l'aeroport de Barajas i, de fet, s'estan fent totes les feines prèvies abans de veure els jugadors a l'obrir la porta de l'avió i tenim pendent de tot plegat a l'aeroport de Barajas a la Tània Tàpia. Tània, bon dia de nou.
5: Bon dia, sí, ja ha aterrat aquest avió, ja han instal·lat també les escales perquè baixin els 26 jugadors. Els operaris fan les últimes tasques, veiem guàrdies civils també que custodien aquest avió d'Iberia que porta tot l'estaf, tot el cos tècnic també i personal de la federació, i per tant és qüestió de minuts que veiem ja els jugadors. Primera imatge després de guanyar aquesta segona Copa del Món per a Espanya i que trepitjaran i que començaran tota la celebració sobre ara mateix la porta de l'avió. Estem relativament a prop, però de moment no veiem encara baixar cap jugador.
4: Doncs aquesta és la situació, Tània. Recordem que aquesta arribada va amb retard, perquè això s'hauria d'haver produït fa bé una hora.
5: Sí, havien d'arribar abans de la una, però l'avió va sortir més tard. Ens deien doncs, que s'havia allargat la celebració a Nova York i el dia serà llarg també aquí a Madrid, perquè avui aquí baixaran de l'avió, aniran directament a l'autobús oficial i començarà, diguéssim, l'agenda oficial a la tarda, 5:45 a la Zarzuela, a les 6 a la Moncloa, i ja la festa popular a la tarda als carrers de Madrid, amb concerts també en un escenari que s'està muntant i ja està muntat a la plaça de Cibeles. Per exemple, ja confirmaven, entre altres, la catalana Aitana, que cantarà en aquest escenari, que serà el moment d'escoltar també els típics parlaments dels jugadors que s'hauran passejat pels carrers de Madrid amb l'autobús descapotable que els permetrà compartir amb els seguidors aquesta segona Copa del Món per Espanya.
4: Doncs ja tenim aquesta imatge de l'avió. Estic esperant a veure quines són els primers que sortien. Normalment el que surt és la Copa i normalment és l'entrenador, el capità, no sé si el president de la Federació Espanyola, però de moment no tens imatge de qui és el primer, perquè la porta està oberta d'aquest avió, amb l'escala esperant-los,
5: Sí, la porta està oberta i desxifrem alguna samarreta vermella de fons. M'hauria d'haver posat les ulleres de lluny, també t'ho dic.
4: O uns binocles, no? Uns binocles també t'haguessin ajudat.
5: Porto les de sol perquè estem des de les 11 aquí sota el sol de l'aeroport de Barajas esperant una mica perquè ens han fet tot un seguiment de seguretat important.
4: Crema.
5: Portem crema, portem bé, crema. Són més de 200 periodistes els que estem intentant explicar, narrar en directe aquesta arribada històrica també de la selecció espanyola, on hi ha molts representants també del Barça, catalans, i per tant avui és un dia que moltes mirades estan posades aquí i es fan esperar, l'escala ja posada en bici a baixar per la porta del darrere, diguéssim, personal tècnic. Es diuen que hi ha un segon avió més petit que també ha posat Iberia, on hi viatgen els familiars i que ja ha aterrat abans aquí a l'aeroport de Barajas, però la imatge més esperada, aquesta, la del jugadors, encara no la tenim.
4: I recordem que aquí a l'aeroport de Barajas no hi haurà atenció a la premsa, perquè totes les atencions són després en l'agenda que ens repassaves durant la tarda, que sí?
5: Sí, aquí el que ens diuen és que els portaran directament a la zona d'autoritats. Hi ha un aeroport, a un autobús també, el de la selecció, esperant-los per portar-los. Sabem que hi ha gent concentrada a les portes, però ens deien des de la federació que aquí no hi haurà contacte amb les aficions. El sentirem per primera vegada a la Moncloa, perquè la recepció amb Pedro Sánchez prevista a partir de les 6, recordem-nos, Pedro Sánchez, que està a Algèria ara, encara de venir fins aquí. Mira, ara sí que comencem a veure baixar algunes maletes, algun personal de la federació, i us demanaré que m'ajudeu, perquè realment estem lluny i sense ajuda no veiem encara el moment de descendre cap dels jugadors amb la Copa. El que us deia, a la Moncloa sí que hi haurà els primers parlaments, està previst que parli Rodri, el capità i valor d'or també d'aquest Mundial, parlarà Luis de la Fuente, el seleccionador, i també Pedro Sánchez, i llavors ja la festa popular, com us dèiem, a partir de les 7 pels carrers de Madrid i aquest escenari. A partir de les 9 a Cibeles s'allargarà, ens diuen, fins ben entrada pràcticament la mitjanit.
4: Doncs altres tenim imatges que arriben amb uns segons de retard respecte al que tu veus. El que han baixat ja són alguns fotògrafs, fotògrafs, alguns càmeres que acompanyen en aquesta expedició oficial i que el que són és a baix de tot de les escales per tal d'agafar la imatge, suposo, dels jugadors baixant per aquesta escala amb la copa que els acredita com a nous campions del món. Per tant, el que són aquests auxiliars que acompanyen els jugadors i els tècnics de la selecció espanyola en aquest viatge des de Nova York, pràcticament sense haver dormit.
5: Ara sí que veiem una imatge de la copa brilla sota el sol de Madrid. Diria que és...
4: Rodri.
5: No, és que no el veig, sincerament.
4: Rodri, el capità, que l'aixeca.
5: Luis de la Fuente, també el veiem ara amb aquesta imatge que perquè captin els fotògrafs fent uns segons d'espera a dalt de la porta de l'avió, dalt de l'escala, sense baixar encara. Sentim les sirenes també del cos de la Guàrdia Civil que els ha custodiat fins a aquest punt de les autoritats perquè arribin. És la primera imatge,
4: diguéssim, dels guanyadors. I Rafael Lozano, el president de la Federació Espanyola, també. Són els tres.
5: Ara tornen a entrar cap a dins, jo m'avanço perquè m'has dit que vaig un segon abans, tornen a entrar cap a dins, suposo que ara ja veurem la imatge de tots plegats baixant, aquí estem només premsa, també t'haig de dir molts curiosos, personal d'Iberia, personal de l'aeroport, ningú es vol perdre aquesta fotografia i ara sí tornen a sortir cap a fora amb aquesta copa, porta un pantaló curt, la samarreta vermella de la selecció, estan parlant aquí a dalt de l'escala i ara sí comença a Rodri amb la Copa del Món, amb, com deies, Lozano, també Luis de la Fuente al darrere seu, i faran unes passes a peu, uns metres a peu, tímids aplaudiments també aquí. Penseu que els que estem aquí som tots treballadors, tots periodistes que estem narrant això, per tant no és un moment, diguéssim, d'eufòria de l'arribada, això ja es veurà hores més tard, i en uns metres hauran de caminar perquè tenen doncs aquests dos autobusos que us explicàvem on posen Enhorabona Campions, i aquests són els autobusos que els portaran directes a la zona d'autoritats i d'allà a l'autobús de la selecció. Per tant, el Joan de Masses no el tindran aquí a l'aeroport de Barajas, el tindran ja als carrers de la ciutat, de la capital espanyola, i ara sí, van baixant tots els jugadors, alguns amb maletes, i ara veiem doncs això, Rodri avançat, saludant també els agents de la Guàrdia Civil que estan aquí custodiant-los, l'acompanya doncs en tot moment també el seleccionador i el president de la Federació Espanyola de Futbol, i són doncs aquestes imatges ja doncs les primeres que podem veure de l'equip campió.
4: Doncs mira que han tingut hores en el vol des de Nova York per assajar com fer la sortida, però ho han fet d'una manera un punt estranya, perquè és veritat que han sortit el president de la Federació Espanyola, Rafael Louzán, el capità Rodri, que portava la copa, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, que per cert va en xandall, però després han fet tornat a entrar a l'avió, llavors han tornat a sortir els mateixos, vull dir que han sortit d'una manera una mica desordenada.
5: I baixen molt tranquils, t'haig de dir, Òscar, baixen molt tranquils, cap gest de moment d'eufòria, és un vol doncs, que ha estat d'unes hores i suposo que hauran d'aclimatar-se per tot el que els hi ve a sobre, però de moment els veiem molt tranquils, més pendents doncs aquesta institucionalitat de les fotografies que s'han de fer després d'arribar i amb el seu propi equipatge carregant doncs a maletes i baixant parlant entre ells, però de moment molt tranquils els jugadors de la selecció.
4: Molt bé, doncs la selecció espanyola de futbol que ja és a Madrid, a l'aeroport de Barajas, ara insistim, no hi ha atenció a la premsa, pràcticament ningú no els veurà perquè pujaran en un autocar i després a la tarda sí que tenen una agenda de celebracions. Hem viscut l'arribada en directe amb la Tània Tàpia des de Barajas. Tània, fins ara, bon dia.
5: Fins ara, bon dia.
4: D'aquí 11 minuts seran les 3. Deixeu-me fer un parell de coses sobre cultura. Aquesta cançó que sentim forma part de la banda sonora de la pel·lícula de dibuixos animats embolicats que 15 anys després Disney torna a gravar, però ara amb personatges reals. Ja han rodat al voltant del monestir de Santes Creus, ho faran també a Besalú, i aquests dies són al barri vell de Girona. Després del megacàsting que es va fer a la ciutat per trobar figurants, avui hi hem anat per saber què hi diuen veïns, comerciants i visitants. Fèlix Martín.
6: Sí, ambient de rodatge a Girona, restriccions d'accés, decorats afegits, els equips d'art que dissimulen fils elèctrics i de telèfon amb canaleres daurades. Els visitants pregunten què passa. I des del bar L'Arc, a tocar de les escales de la catedral, i que haurà de tancar dos dies, la propietària La Glòria, que confia que de l'enrenou d'aquests dies s'entregui profit amb el temps.
7: Al final et venen a gravar i potser després trobarem que passarà com amb Joc de Trons, no? Que veus que al cap de 9 o 10 anys encara hi ha gent que et demana mapes.
6: Però no tothom ho veu igual. Just de tocar de la catedral hi ha el convent del Cor de Maria. Un taxi espera aquest matí una de les monges, la Montserrat, que ha d'anar al metge. Han hagut de demanar un permís especial.
8: Estem acostumades, temps de flors, quan fan un concert aquí al davant. Són moltes coses que aquí al Barri Vell està clar. És preciós viure al Barri Vell, preciós. Però en aquestes oportunitats, doncs, ja comprendrà, m'ha hagut de demanar permís per poder que arribi el taxi.
6: El muntatge de decorats va començar fa dies, és evident, a l'exterior de la catedral, també a dins, amb grans cortinatges o falses escultures de lleons. El rodatge d'embolicats es prolongarà en diferents escenaris de Girona fins al dia 3 d'agost.
4: I ara, cinema, però de futur. Carrie! everyone makes fun of. Tot i que comencem parlant de passat, perquè Carrie, de Brian De Palma, i Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador, dos clàssics del cinema de terror que fan 50 anys, seran al centre de la 59a edició del Festival de Cinema de Sitges, que es farà del 8 al 18 d'octubre. Barcelona, Valeria Obereda.
10: Així n'ha parlat el director artístic del Festival de Sitges, Àngel Sala.
11: Carrie, un gran èxit, un clàssic, una pel·lícula impactant en el seu moment, i ara també lo combinem con el 50 aniversari d'una pel·lícula bàsica del cinema fantàstic espanyol i mundial, que és Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador, i que a mi deriven una mica també el tema de los nens complicats en la història del cinema fantàstic. Dos leitmotivs jugant en tota la programació del festival.
10: I a més de la pel·lícula restaurada de Carrie, també es veurà a Sitges el primer capítol de la sèrie que ha fet Mike Flanagan, amb el vistiplau de l'autor de la història Stephen King. Més clàssics que es veuran sencers i restaurats: The Devils, de Ken Russell, Scanners, de David Cronenberg, i King Kong, de John Guillemin, amb Jeff Bridges i Jessica Lange, i Tesis, d'Alejandro Amenábar, que fa 30 anys es va convertir en una revolució al cinema de gènere espanyol.
11: Començava a haver un cinema espanyol diferent, no?, de gènere. Alejandro Amenábar se va convertir en uno de los grans noms del cinema arrasat, per una pel·lícula petita i molt personal.
10: Entre la programació també destaquen la cinta de Zombies Colony o el thriller francès Karma, rodat en part al Pirineu català, en una edició en què també hi ha espai pel cinema fantàstic asiàtic.
4: Falten 8 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Hem començat el Catalunya Migdia parlant de la selecció espanyola, campiona del món. Hem viscut en directe la seva arribada a l'aeroport de Barajas. Els jugadors encara estan baixant de l'avió, fent-se fotografies amb la Copa del Món a les pistes d'aterratge de Barajas, però repassem altres coses de l'actualitat esportiva. Parlant sobre la que és, sens dubte, aquesta notícia d'esports aquest dia, que és aquesta victòria de la selecció espanyola al Mundial, volem ara fixar-nos en l'impacte que han tingut en aquesta final i en aquest títol de la Copa del Món els jugadors del Barça, i en especial els jugadors formats a la Masia. Tornem a Nova York, amb un dels enviats especials de Catalunya Ràdio, Roger Bussà, bona tarda.
12: Bona tarda. És la confirmació, sí, que es completa amb èxit aquest relleu generacional. 16 anys més tard aconseguia el primer Mundial, i un cop més també ho fa amb el segell del Barça i de la Masia, que marquen el camí d'aquesta selecció espanyola. El 2010 Espanya va guanyar el Mundial amb 8 jugadors blaugranes. També ho ha fet ara el 2026, de Xavi, Iniesta, Puyol, Piqué, Busquets, Pedro, Villa i Valdés. Ara a la Lamine Yamal, Cubarsí, Pedri, Olmo, Gavi, Ferran, Eric i Joan Garcia. 8 jugadors, 5 dels quals formats a la Masia. Lamine Yamal és la gran icona d'aquesta nova generació. Amb només 19 anys ha liderat l'atac d'aquesta selecció espanyola, enmig, per cert, del soroll i de la pressió que l'ha envoltat. Pau Cubarsí, també amb 19 anys i millor jugador jove del torneig, ja ha signat un Mundial que l'ha consagrat. Pedri no ha acabat sent tan estructural com ho és el Barça, qui dona sentit al joc. Dani Olmo ha ofert una versió brillant a la mitja punta, i com va passar el 2010 amb Andrés Iniesta, l'heroi de la selecció espanyola a la final va tornar a ser un jugador del Barça. Ferran Torres és, per tant, també un altre Mundial amb influència blaugrana, i un dels protagonistes, format a la Masia, Dani Olmo, compleix un somni.
13: Una final, o sea, lo que llevamos haciendo hasta ahora, intentamos seguir haciéndolo, evidentemente mejorando los pequeños detalles. Iba a ser una final que se iba a decidir en detalles. Así fue, yo creo que controlamos el partido, al final merecimos ganar.
12: Ahir a la final va debutar Eric García, va entrar a la primera part de la pròrroga, un altre jugador format a la Masia. No va jugar Gavi, que ha tingut un paper testimonial en aquest Mundial, més enllà del primer partit a la fase de grups, i en canvi, també format al planter del Barça, ha estat protagonista Marco Corella, que va fitxar pel Real Madrid a mig Mundial, que és l'amo de la selecció espanyola al lateral esquerre, i que ahir, després de ser campió del món, agraïa el suport de la gent.
24: Pues bé, assimilant-ho encara, jo crec que no ens ha donat molt de temps, hem estat amb les famílies, ara estem un altre cop junts al vestuari, ens espera un llarg viatge, però bueno, amb ganes d'arribar a Espanya, que hi ha hagut molta gent, pues, que per condicions no ha pogut venir, que és molt que s'entén amb molta facilitat, i bueno, ara tenim ganes d'estar allà, celebrar amb tota la nostra gent, que també els hi donem les gràcies per tot el suport, que ens hem sentit com a casa, que sabien que teníem molta gent darrere nostra, i que estem molt, molt orgullosos d'aquests ànims que ens han donat.
4: I l'altra cara de la moneda va ser l'Argentina. Espanya no hi va donar opció, i Leo Messi va passar desapercebut en el que era la seva última final de Mundial. Connexió amb l'altra enviada especial de Catalunya Ràdio al Mundial, Sònia Gelmà, bona tarda.
14: Bona tarda. Per l'última de Messi, ha estat un dels versos més cantats per l'afició argentina durant el Mundial i no ha pogut ser. El 10 de l'Argentina va acabar decebut, trist, visiblement emocionat, entre llàgrimes, i tot i que no ha confirmat la retirada de la selecció, tot apunta que aquí acabarà un cicle guanyador. Scaloni, que ha avançat que el desembre plega, és probablement qui millor l'ha entès futbolísticament a l'Argentina.
15: Este lugar es maravilloso. Es un lugar soñado. En mi vida pensé que pensamos todos los chicos del cuerpo técnico estar en ese lugar. Y me duele el alma, lo siento.
14: Un Scaloni que no podia contenir tampoc les llàgrimes i que després confirmava, com dèiem, que plegaria en principi al desembre. És l'únic argentí que va parlar després de la derrota. Els jugadors van preferir callar després d'un final de partit massa calent que va acabar en una batussa amb els espanyols. L'origen va ser un mastegot de Nahuel al pit de Rodri just en la celebració i que va acabar amb Paredes empantant Eric i Gavi. Durant aquest moment tens ha transcendit una conversa d'Otamendi amb Rodri on el central recriminava tant a Rodri com a Laporta haver plorat pels àrbitres durant tota la setmana. Tot plegat va passar al marge de Messi, que observava a distància la batussa. Tampoc Lamine s'hi va acostar. Tots dos van protagonitzar una de les imatges quan el jove davanter del Barça es va acostar minuts més tard a la posició de Messi i es van abraçar. El passat i el present amb molt de futur de la Masia.
4: Doncs ja veieu que una bona part d'aquests jugadors de la selecció espanyola, que aquesta tarda celebraran el títol pels carrers de Madrid, són blaugranes. Uns jugadors que aquest estiu s'incorporaran força tard a la pretemporada de l'equip de Hansi Flick, perquè ara començaran uns dies de vacances, Ramon Salmurri.
16: Sí, 3 setmanes aproximadament pels futbolistes espanyols del Futbol Club Barcelona en un Mundial marcat clarament pel segell Barça. Primer perquè es considera aquesta com la final de la Masia, Messi contra Lamine i 8 blaugranes com a campions del món. Però segon, perquè també deixa moltes carpetes obertes. La primera, la de Julián, un cop acabat el Mundial, és el moment de resoldre el seu futur. I l'altra, la de Ferran Torres, l'heroi nacional espanyol, el seu futur com a blaugrana a l'aire i el PSG rondant-lo. Tot això marcat pel dia a dia. Avui mateix, per exemple, la incorporació de Ronald Araujo als entrenaments en una setmana en què s'ha de resoldre la sortida de Marc-André Ter Stegen a l'Ajax i la contractació de Adeyemi.
4: Doncs aquesta és la que espera els jugadors del Barça i a l'actualitat blaugrana després d'aquest triomf de la selecció espanyola farcida de jugadors del Barça. A la segona hora del Catalunya Migdia repassarem aquesta victòria i també com s'ha viscut als carrers i a les pobles de Catalunya aquest trànsit de la selecció espanyola al Mundial. Però, a banda d'això, tenim més coses, perquè, a banda de la selecció espanyola, en l'actualitat esportiva, el juliol, Tour de França.
17: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visindavarra.es i guarda'ns el secret. Energia
4: per recórrer carreteres... Sí, el Tour de França semblava dat i beneït des de fa dies en favor de Tadej Pogacar, amb la retirada d'ahir de Jonas Vingegaard. Podríem dir, el del Serra, que encara està més sentenciat?
19: Doncs sí, perquè si ja tenia poca oposició, tenint en compte que Vingegaard era el seu rival més directe, ara sense Vingegaard, la classificació ha quedat d'una manera que el segon classificat és Remco Evenepoel, el belga, a més de 5 minuts de Jonas Vingegaard, i hauria de tenir gairebé, com qui diu, una desgràcia per no acabar de certificar aquest Tour de França. Avui és jornada de descans, últim dia de descans d'aquest Tour de França, abans d'encarar la recta final de l'última setmana, una setmana on es passarà pels Alps, però que, on, com dèiem, la primera posició està pràcticament dada i beneïda.
25: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
4: 30 segons per arribar a les 3 de la tarda, que més a l'actualitat esportiva.
19: Ràpidament per dir que l'Espanyol demà jugarà el segon amistós de la pretemporada contra el Pau Francesa a Peralada, que el Girona avui ha començat un estatge a la Vall d'en Bas a segona divisió i que el Sabadell també l'està fent a Salou. I en tenis, Pau Lavadosa ha perdut la final del torneig de Iaşi a Romania amb l'egípcia Mayar Sherif, s'ha hagut de retirar per lesió. El segon set havia perdut el primer 6-4, el segon perdia 4-0.
4: Gràcies, Eduard. Bona tarda.
19: Bona tarda.
4: Són les 3.
17: Catalunya migdia.
4: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. A la primera hem repassat l'endemà del triomf de la selecció espanyola de futbol ahir contra l'Argentina per 1-0. Els jugadors han arribat a Madrid, l'avió ja ha aterrat a l'aeroport de Barajas. Ara aniran primer a la Zarzuela, on es rebrà la família reial. Després a la Moncloa, on hi haurà el govern espanyol. Després de tots aquests actes més institucionals, serà el moment de les celebracions populars als carrers de Madrid. A Catalunya també hem repassat els canvis de govern que ha anunciat avui el president Salvador Illa. De fet, el canvi de govern. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez Bravo, al capdavant del Departament de Drets Socials i Inclusió, que ha demanat plegar per raons personals. Raúl Moreno prendrà possessió al càrrec aquesta tarda i demà ja participarà a la reunió del govern. I també ens hem fet ressò de l'estat de les línies ferroviàries del país, avui que fa exactament 6 mesos de l'accident de Gelida que va obrir la crisi més gran que s'ha viscut a Rodalies a Catalunya. Mig any després, encara hi ha 135 trams on els trens han de circular amb limitacions de velocitat i les plataformes d'usuaris asseguren que el servei ferroviari ha perdut milers d'usuaris perquè la població no confia en un servei que encara no funciona bé. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
0: Doncs que els jugadors de la selecció espanyola, efectivament, ja han aterrat a l'aeroport de Barajas a Madrid i fins i tot sembla que ja són dalt dels autocars. Tània Tàpia, Madrid, bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda. Sí, ja els hem perdut de vista aquí a les portes al peu d'aeroport. Ja han agafat aquests autobusos llançadores en man cap a l'autobús oficial. Un parell d'hores de descans. A 6:15 els esperen a Zarzuela, a 6:00 a la Moncloa i a partir de 7:00 rua pels carrers de Madrid amb el punt més important a Cibeles, on hi haurà escenari. Podrem sentir allà els jugadors i la celebració.
0: Doncs al marge de tot el que envolta la selecció espanyola de futbol, els partits independentistes catalans

0: Junts i Esquerra han posat pantalles gegants per seguir la selecció espanyola. Això és un gest polític greu i denunciem que aquests partits independentistes hagin comprat l'estratègia de pacificació del conflicte nacional.
1: Doncs una notícia que acabem de saber. El propietari d'Anàlisis Relevante i amic personal de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez, ha assenyalat la participació de l'expresident espanyol en el rescat de Plus Ultra. En un escrit que ha enviat al jutge un dia abans de comparèixer a l'Audiència Nacional, Martínez contradiu la versió de Zapatero, que fins ara s'ha desvinculat del rescat de l'aerolínia. Julio Martínez assegura que l'expresident, com a consultor principal d'Anàlisis Relevante, és qui marcava els passos a seguir. Concreta que la primera notícia sobre Plus Ultra la va tenir el maig del 2020, quan Zapatero li va avançar que els directius de la companyia el trucarien. En l'escrit, Martínez també parla d'una comissió aproximada d'un 1% per Zapatero, per la seva suposada tasca d'intermediari en el rescat de l'aerolínia. I abans d'acabar, els ramaders d'Isil, al municipi d'Alt Àneu, tornen a denunciar un possible atac de l'os, només una setmana després que un altre ramader perdés tres ovelles en una finca situada a tocar del poble. Els agents rurals encara investiguen l'origen de les morts del ramat. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
2: En aquesta ocasió, els tres ramaders afectats asseguren que l'os hauria matat una euga i el seu poltre hauria deixat ferit un vedell i un altre euga amb el seu poltre continuen desapareguts. Els fets haurien passat aquest dissabte en una zona de pastura al terme d'Isil. Els ramaders atribueixen aquest atac a un os per les característiques de les ferides i per la desaparició d'alguns dels animals, tot i que, de moment, els agents rurals, com dèieu, mantenen oberta la investigació i treballen per verificar-ne l'autoria seguint el protocol habitual. Aquest nou incident arriba pocs dies després de l'atac mortal a tres ovelles molt a prop del nucli, també d'Isil, i torna a incrementar la preocupació del sector.
3: Passant gairebé 5 minuts de les 3.
4: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
3: Des d'ara i fins a les 4, amb el Jordi Cabré, escriptor i advocat, bona tarda.
5: Bona tarda.
3: El Marc Bataller, periodista, bona tarda.
6: Bona tarda.
3: I el també periodista Marcos Lamelas, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
3: Que ha estat protagonista d'una de freda i una de calenta, el Marcos, avui. Us en informo. La bona és que considera, com que és l'última tertúlia dels dilluns, ens ha portat pastetes, ha portat unes galetes de cafè, que són molt benvingudes, però s'ha presentat a les dues. Bueno. Però ha atabalat, eh? Ha entrat a l'estudi dient, puc seure ja a l'estudi? Si vols, sí, però falta una hora. I llavors ha posat cara com de pòquer, ha mirat el rellotge i ha dit, ostres, pensava que eren les 3.
7: Si tenia del Parlament superaccelerat, pensant que arribava tard.
6: Però sí, hauria pogut fer la segona veu als informatius.
3: Home, li he dit, si vols seure-t'hi, com a mínim, però m'ha dit que preferia anar a dinar amb les persones.
7: No tinc una veu prou bona, Marc. O sigui, tinc una veu molt limitada.
3: No, o sigui, al Marcos li han passat moltes coses, és a dir, presentar-se un dia que no té tertúlia i pensar-se que sí...
7: No, però això no va ser culpa meva. No
3: presentar-se un dia que sí que tenia tertúlia i llavors estar 3 mesos demanant disculpes, que això també
7: sí,
3: ho té,
7: sí, també.
3: I avui presentar-se una hora abans. Vull dir, ja era tot el que tenia. Li falta fer una hora tard. És a dir, un dia que vingui
5: amb
3: a les 5.
5: Pastes, això sí, amb pastes, que per cert estan molt bones, però no ens fareu espanyols.
3: Ui.
5: Amb aquestes tècniques.
6: Exacte.
5: De pastes bones. No, fes broma.
7: Però no té que veure. No. És que, ho sé tu, les galetes són perquè és l'últim dia de la temporada.
6: No té
7: que veure amb la selecció. I que la caixa vermella no té que veure amb la selecció.
3: No l'has demanat vermella, tu, eh?
7: Ho sento, és que m'ho han donat així a la Farga. Escolta, no ho he demanat, escolta. I a més, jo volia sobretot portar-me-la de pressa perquè pensava que arribava tard.
3: I en realitat feia una hora d'hora. Arribava una hora d'hora.
7: Jo ja sé que últim que els independentistes esteu veient, diguem-ne, una conspiració espanyola a tot arreu, però no.
6: He tingut un malson aquesta nit.
3: Ui. Veig que us esteu fent la tertúlia a sobre. Us esteu fent la tertúlia a sobre. Ara hi entrarem. Però ja sabeu que sempre primer el tema des de fora. I que els dilluns és l'Empar Moliner qui ens ofereix el tema. Empar, bona tarda.
8: Bona tarda.
3: T'has perdut les pastes del Marcos.
8: Però Marcos Lamelas arribant una hora abans em representa, em dona esperança. Ho fa per donar esperança als catalans, per no pensar-nos que som únics. O sigui, la qüestió d'ulleres a la nevera, a mi ja m'ha passat.
5: A mi també.
8: És veritat, o sigui, és veritat que hem arribat, tots hem vingut un dia que no hi era i tots hem vingut un dia que era. Ja. Llavors, gràcies, Marcos. Ets el meu heroi.
3: I ell va rient.

0: Molt bé. Escolta, què ens vols proposar, en part?
1: A veure, ahir, qui més qui menys va veure el partit. Hi ha qui anava amb Argentina, hi ha qui anava amb Espanya, que són, en realitat, dues maneres de dir la mateixa paraula en llengua catalana, que és masia. En una banda i una altra de l'estadi hi havia el joc futbolístic del Barça, des de l'holandès Johan, amb un fill a qui va posar Jordi, l'argentí Messi, el gironí Cubarsí, el vegem Guardiola i el mataroní Yamal, fill de mare ganesa. Em sembla extraordinari. Des d'aquí, doncs, com a persona que va estar veient el partit, la Shakira allà enmig, o tota aquella mitja part del Donald Trump, tot això, vull enviar un record a una família que, si hem de fer cas a les fotos que es van fer en l'anterior partit, que ahir no tenen amics i no m'estranya. Em refereixo a la família reial espanyola, que a més jo veig que estan passant problemes econòmics. Vet aquí que el matrimoni de monarques i les dues filles van fer-se una foto amb l'equipació d'Espanya, vestits ell veient el partit. Això que es fa, que et poses l'equipació. Que ara és blanca.
0: Sí.
1: Els va costar pasta, perquè duien el nom al darrere. Letícia, Sofia, Leonor, fins aquí ve. Felipe, en canvi, es va posar Felipe VI. T'has de posar sexto a la samarreta que farà servir després de pijama, que es va posar Letícia primera i última, la reina. Però si et poses Felipe VI a la samarreta, amb l'amic invisible també t'hi han de posar sexto, i per cridar-te, Felipe VI, sal de la dutxa, que hi ha cola. O sigui, el sexto, em sembla, de veritat, per veure un partit, posa't Felipe, porres. Llavors, només eren ells quatre. I a la taula, que sortia d'aquell sofà marró que tenen, a la taula hi havia quatre gots d'aigua i un platet de formatges a l'esquerra amb una maduixa a sobre. Ni patates, ni truita, ni llúpol, ja no dic vi, ni unes ametlles, ja no dic calimocho. O és per això que no van venir amics a veure la tele, aprofitant que ells tenen plataforma, perquè, clar, tu sempre vas a casa de l'amic que té la plataforma, o els amics venen a casa teva si la tens tu, o si no baixen al bar, que com a mínim hi ha uns cacauets. O és que, com que tothom es va escaquejar, van dir, mira, pues ja no abrimos nada, con agua. Estic segura que l'emèrit, Abu Dhabi, va tenir un pernil Joselito, que la infanta Elena i en Froilán, una mica de pica-pica, que és una paraula que m'encanta, van fer. O la família reial, deixa'm pensar, que sabien que avui, que és dia 20, et cobren l'IVA finançat, si el tens finançat, i la renda finançada també te'l cobren avui. Ja calculaven que el dia 20 et quedes pelat com un desgraciat i que la travessia fins al dia 30... que cobris, si no és en diumenge, que llavors cobres l'ull, pateixes més, o és que vam col·locar la reina Sofia a fer la truita i la dona estava a la cuina sense veure el partit, perquè diu, ara la saco, ara la saco. Jo no sé com et pots tu abraçar només bevent aigua. Aquí ho deixo.
0: Molt bé, primer deixa'm fer una fe de rates, diguem-ne, la mare de Lamine no és ganesa, la ganesa és la mare dels Williams, és guineana.
1: Guineana,
0: sí,
1: d'acord, perdó.
0: De Ghana va venir la mare dels germans Williams, per tant, de Nico Williams.
1: Sí, sí. La mare de
0: I, de fet, l'altre germà,
1: doncs,
0: Iñaki Williams, juga amb Ghana, però és veritat que és de
1: Guinea. D'acord, doncs la mare, en tot cas, vinguda de Guinea, i el pare
0: marroquí,
1: vingut del Marroc, i Lamine de Rocafonda.
0: Molt bé, queda entès.
1: Estupendíssim.
0: No sé si sobre el que deia l'Empar tenia alguna cosa a dir o no.
2: Jo recordo aquesta imatge, era el partit de semifinals contra França.
1: Sí. Sí.
2: Perquè els Reis havien anat als Premis Princesa de Girona,
0: sí,
2: que es fan a Barcelona. Dia, si vols, parlem de per què es fan a Barcelona.
0: De fet, aquella imatge és en un hotel. Sí. És un hotel. És un hotel, aquella imatge, sí, sí.
2: I repeteixo, es fan a Barcelona, no a Girona. I, per tant, era una imatge bastant desoladora. A part, era...
1: Molt.
2: A part del que dius tu, en part, és tots quatre, tots sols. En l'habitació, no sé si era la suite, però si més no ho semblava.
0: Feia més pinta d'una d'aquelles salons, uns salons d'aquells que hi ha al costat de les recepcions dels hotels.
2: Però...
0: Feia aquesta pinta. Però,
1: tristesa, per
2: però
1: favor.
2: Haguéssim pogut anar a la suite.
1: Per favor.
2: En teoria tenien tele.
0: En teoria, sí.
2: No calia plataforma, podíem veure-ho per la 1.
0: També la comunicació de la Casa Reial
2: no em pertoca.
0: A mi no em pertoca.
2: Vaig mirar a l'Òscar i em diu alguna cosa.
3: Jo, en primer lloc, veure que el pare ha tingut el mateix malson que he tingut jo. I sort que es juguen avui a Espanya i Argentina i encara pot passar qualsevol cosa.
0: Pensa que llavors igual se't repeteix.
3: Però ho he passat fatal, de veritat.
0: Oh, ànims.
3: Fora broma, jo diria que aquesta foto és intentant no justament trobant-se a l'estranger, que suposo que es devien trobar per als Estats Units, no volien donar una imatge massa luxosa del lloc on eren.
2: Era Barcelona.
3: Doncs també estaven a l'estranger, no sé. Estaven de viatge, en qualsevol cas, no estaven a casa seva.
2: Estranger per ells.
3: Per ells. I en qualsevol cas devien estar en un hotel que devia ser d'una imatge, potser, o un lloc, o un apartament, no ho sé, que devia ser donar una imatge... Volien donar una imatge més campatxana del que una cosa sincera hauria estat. I els ha sortit una mena de garatge estrany, una mena de búnquer una mica exagerat, poc natural i, en efecte, molt, que semblava poc digne d'una reialesa, no? I, per tant, sí, el resultat ha quedat molt, molt i molt estrany. No costa res. Estem parlant de reis, senyors. És a dir, no crec que s'hagin d'amagar de res. Són reis i, per tant, han de patxugar amb la corona.
0: Mm. Marcos, alguna cosa sobre la imatge de la família reial o passes? Que veig, bueno, el cara, veig el cara.
4: Segur que les samarretes no les van comprar. Segur. Això segur...
1: Què dius?
4: Segur que s'hi va regalar la Real Federació de Futbol. I segurament lo de Felipe VI segur que tampoc ho van decidir ells, sinó que literalment s'ho van trobar. O sigui...
1: Home, és lleig.
4: I en tot cas, sí, evidentment el sofà era petit. És a dir... Però...
1: I quatre gots d'aigua, Marcos. Marcos, per favor.
2: Era perfecte calent.
4: No, jo t'he de reconèixer que vaig estar veient el partit ahir, bevent vi, escolta,
1: i com ha de ser, perquè és un moment de celebració, o sigui, amb moderació és una cosa de celebració, d'alegria, i si volen que beguin un llúpol, i si no, escolta'm, una trista mirinda. Però aquells quatre gots d'aigua de veritat i aquell formatge sense ni una torrada, per favor, escolti.
0: Bé, doncs a l'Empar no li va agradar la posada en escena de la família real per les semifinals. Empar, gràcies, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Ara de seguida vaig amb vosaltres de com veu viure la final d'ahir, però deixeu-me posar una mica de raciocini futbolístic, si és que hi ha alguna cosa que es digui raciocini futbolístic. La selecció espanyola és la nova campiona del món. L'equip de Luis de la Fuente ha aconseguit el segon títol de la seva història. Va guanyar ahir a la nit l'Argentina de Leo Messi. Va ser un partit que va trigar a desencallar-se. De fet, el gol de la victòria el va marcar Ferran Torres i no va arribar fins a la segona part de la pròrroga. Demano ajuda al Jordi Costa, un dels presentadors del Tot Costa. Jordi, bona tarda.
5: Hola, Òscar. Què tal?
0: Diries que victòria justa de la selecció espanyola al Mundial ha estat el millor equip, la selecció espanyola del Mundial?
5: Per mi, a partir de la fase de caos, sens dubte. La veritat és que la primera fase va anar de menys a... anava a dir de menys a més i no seria correcte perquè per mi la primera fase de la selecció espanyola és bastant discreta, fins al punt que jo la veia com a favorita i em va fer dubtar perquè França va començar com un canó, li queien els gols de les butxaques, però és veritat que a la que va arribar el moment del caos, la solidesa, la solvència, l'ordre... Jo diria que la intel·ligència futbolística, per resumir-ho tot, de la selecció espanyola ha passat per davant de totes les altres i vaja, s'ha anat carregant potencials candidates, Portugal, que no ha estat bé, però partia com una de les seleccions fortes, ja per descomptat França a semifinals, jo crec que allà va quedar clar qui s'enduria el Mundial i al final... Argentina, que ha estat la gran animadora d'aquest Mundial pel que tenia de fenomen gairebé paranormal el que ha fet Messi.
0: Mm-hmm. Ara hi tornaré sobre Messi, però si ens quedem amb Espanya, hi ha protagonisme del Barça, hi ha 8 jugadors blaugrana, algun d'ells amb un protagonisme brutal, com per exemple Pau Cubarsí o Dani Olmo, que ha fet un tros de Mundial, però un dels dubtes que hi podia haver en el moment de les eliminatòries és la maduresa d'aquests jugadors joves, que és veritat que amb el Barça ens han demostrat que han jugat partits transcendents amb la mateixa poca vergonya, entre cometes, que si juguessin un amistós, però amb la selecció espanyola en quarts, en semifinals o en una final del Mundial hi podia haver dubtes i la veritat és que han demostrat una maduresa, tots plegats, realment sorprenent amb l'edat que tenen.
5: A mi m'ha fascinat especialment el cas de Cubarsí perquè de Lamine ja ho sabíem. Lamine fa 2 anys va guanyar una Eurocopa i vull dir, la capacitat de moure's en aquestes instàncies ja l'havia acreditat, però Cubarsí, que no ho havia fet encara... i que jo crec que hi havia un cert dubte en l'entorn de la selecció espanyola, un defensa que no és un central clàssic de tota la vida, ni és especialment fort, ni fa faltes... Bé, són aquests centrals Escola Barça que fora del nostre univers estan una mica sota sospita i que jo crec que ha fet un Mundial de bandera. Per mi li han donat el premi de millor jove, però jo diria que podria competir tranquil·lament com a com a millor jugador del Mundial, sense anar més lluny, en el partit d'ahir, clau en tots els aspectes del joc en general. Agafo Cubarsí com a emblema, però és una selecció que realment els més joves, diguem així, ho havien de demostrar, però és una selecció que és madura tot ella, tot i que en general hi ha excepcions, hi ha Rodri i Unai Simón que s'acosten o superen la trentena, però en general és una selecció molt jove i que jo crec que respon bé a la pressió. Vaja, només cal veure el palmarès dels últims anys.
0: Tan jove com per marcar una època? O això és molt difícil de dir?
5: No, jo no crec que sigui... No crec que sigui agosarat dir-ho, perquè jo crec que el que marcarà una època és Lamine Yamal. Per poc que el sàpiguen rodejar... Vaja, no vull comparar-lo a Messi, però és perquè m'entengueu. Argentina ha construït 5 anys de guanyar-ho tot al voltant d'un Messi, a més un Messi més aviat tardà, no el Messi en la seva màxima expressió. Amb un Lamine amb 19 anys, que ja, per dir-ho així, ha demostrat que pot amb tot, ara ens faltaria la Champions amb el Barça, però que està per les empreses més grans, llevat que el jugador es torci, que jo començo a pensar que no serà així, va haver un moment que teníem dubtes, les festes amb nans, etc. Però ara fa un any estàvem debatent sobre la festa amb nans de Lamine Yamal, i avui és campió del món. Jo crec que ha fet un salt de maduresa aquest últim any, i no vull treure mèrit a la resta de futbolistes, al contrari, em sembla una selecció molt, molt homogènia, però tenint un jugador d'aquest nivell amb tant recorregut per davant, jo crec que sí. Vaja, no dic que Espanya guanyi tots els Mundials ni totes les Eurocopes, però sí que m'imagino una Espanya com ara França, que al voltant de dos o tres jugadors molt bons surt com a favorit a tots els tornejos. Després passarà el que hagi de passar, però aspirant ho serà.
0: Perquè a més, Espanya no ha necessitat l'element més brillant. Ahir, no. Per exemple, De La Fuente sí que va dir que ha tingut altre compromís defensiu, no en marxar del Mundial, perquè a vegades quan hi ha tantes esperances, si no et surten bé els partits, pots allò començar a dubtar de tu mateix. En canvi, l'Amin no ha dubtat d'ell mateix, tot i que no li han sortit les coses tan brillants. O, per exemple, no ha utilitzat Pedri. Ha estat suplent Pedri en els últims partits, que això, diguem que és un luxe en els dos casos.
5: És un luxe el cas de Pedri, jo diria que justificat, perquè Pedri ja va acabar la temporada molt malament amb el Barça. No estic segur si no va acabar de recuperar bé de l'última lesió o és que va acabar fos, però en aquest Mundial no hem vist Pedri. És veritat que en els minuts que va jugar ahir, a mi em sembla que va tenir un pes important en l'acabada empenya, perquè quan entra Pedri el marcador encara era d'empat a zero, i jo crec que va ajudar a fer més fluid el joc de la selecció espanyola. El cas de Lamine és indiscutible, que no hem vist la millor versió de Lamine. Jo crec que era molt difícil veure-la, perquè venia de 2 mesos parat per culpa d'una lesió, i per més que ha anat agafant rodatge durant el Mundial, doncs, vaja, jo crec que és evident que no hem vist la millor versió. Ara, entre dir que no hem vist la millor versió de Lamine i dir que Espanya ha guanyat el Mundial sense Lamine, jo crec que hi ha una gamma de grisos que cal... que no és... Que és just ponderar, és a dir, que Lamine no ha estat el jugador desequilibrant que ens té acostumats en tots els partits, és evident, i que Lamine no ha tingut intervenció, per mi és fals, perquè, per exemple, el penal que provoca contra França és el factor determinant del partit. I així com contra Bèlgica fa una primera part que per mi és de bandera, el que passa és que és veritat que el partit s'acaba decidint a la segona, però vull dir que no és just fer veure com si Lamine no hagués anat als Estats Units. Jo crec que el que passa és que el paràmetre d'exigència que imaginem en Lamine, un cridat a ser segurament el millor del món en els pròxims anys, doncs és més alt que el que hem vist.
0: I s'ha fet molt viral aquesta imatge de l'abraçada entre Lamine Yamal i Leo Messi, un Leo Messi que estava assegut a la gespa després de la derrota, que s'aixeca i s'abraça amb Lamine Yamal, un Messi que és veritat que no va tenir molt protagonisme a la final, perquè Argentina no va tenir la pilota, però que ha fet un Mundial espectacular amb 39 anys. 3 finals de Mundial, una guanyada, 2 perdudes, i tothom reconeixent que ha estat el jugador, si no el millor de la història, de l'última època segur, i un dels millors de la història. Punt final al seu capítol amb la selecció argentina?
5: Jo crec que només ho sap ell. Jo sí que et puc dir, com a aficionat al futbol i fan incondicional de Messi, és que m'agradaria que fos l'últim Mundial de Messi, però a la vegada per mi ha estat el millor d'aquest Mundial. Llavors, és sé que estic proposant un sense sentit, que és que un tio de 39 anys per mi ha estat de llarg el millor del Mundial i a la vegada crec que el millor, vaja, des d'una mirada egoista, jo crec que Messi aquest Mundial ha deixat tot el que li quedava. Jo ja ho pensava del de Qatar, però mira, 4 anys després encara ha tingut capacitat per fer això que ha fet, que per mi és un canal futbol i a la intel·ligència. Jo espero que no el tornin boig i que el facin veure que d'aquí 4 anys... A mi m'agradaria recordar Messi, tot i la derrota, com el que l'he vist en aquest Mundial. Ara, què passarà no ho sé, perquè ja et dic que fa 4 anys, el dia que va guanyar el Mundial a Qatar, jo estava segur que plegava, i mira...
0: Doncs bueno, què és el que fa Leo Messi? Efectivament, només ho sap ell. De moment el que sabem és que Leo Scaloni tampoc no ho va dir amb totes les lletres, però sí que va dir que fins al desembre té contracte i després d'aquest contracte va deixar entreveure que ho deixarà.
5: Fa pinta de final de trajecte,
0: sí, per
5: gairebé diria que d'una generació. De l'anterior Mundial ja va plegar Di Maria, però vaja, de Scaloni, de la vella guàrdia d'Argentina, jo diria que el sentit comú diria que és final de trajecte, però... La veritat és que les seleccions, especialment les seleccions sud-americanes, hi ha un component tan bèstia d'emotivitat que jo crec que és impossible de preveure.
0: Doncs és el resum del Mundial amb el Jordi Costa. Jordi, gràcies i bones vacances, que comences vacances. De fet, t'hem robat una estona de les teves vacances.
5: Cap problema, gràcies a vosaltres.
0: Gràcies i bona tarda. Sobre el tema futbolístic, no sé si teniu alguna cosa a dir, si heu seguit molt el Mundial, si no, si esteu d'acord que la selecció espanyola ha estat la mereixedora del títol, sobretot amb les eliminatòries.
6: Però no ens enganyem, el més important d'aquest Mundial és el que ha parlat ara el Jordi Costa, és el final de Leo Messi. En aquest sentit, jo crec que Leo Messi és un grandíssim heroi del futbol i que es mereixia el que va tenir ahir, que va ser un funeral viking. Llavors, Espanya li va donar el funeral d'heroi que es mereixia.
0: Algú pensarà que es mereixia un títol.
6: Bueno,
2: segurament...
6: El partit d'Egipte, el partit de Suïssa...
0: No, i la final és clarament de color espanyol.
6: Però el problema de Suïssa i d'Egipte és que van guanyar. El gol d'Egipte anul·lat és... Bueno, en fi, és Messi, l'estimem molt, ens agrada molt que hagi arribat fins aquí, però ja cada cop que estava costant més, perquè tot l'equip estava molt pensat perquè ell, amb les forces que li quedaven i en els darrers 10 metres, pogués fer la seva màgia, el que va fer amb Anglaterra, no? Que en 6 minuts es carrega tot l'equip, ell, i solventa el partit. I va ser fantàstic. Va ser fantàstic. Però...
3: Aquest és el tema, que quan es produeix la màgia Messi, es produeix. I no tinc la sensació que hagi passat el mateix amb Yamal durant aquest Mundial, tot i que en termes col·lectius i de selecció ha estat amplíssima, per molta distància la millor, i de compenetració entre els jugadors i d'estratègia i d'intel·ligència, com deien, no hi ha cap mena de dubte. Ara, si ens posem a dir, jo sóc un americà que no en sé de futbol i ahir vaig a veure la final i em diuen, aquest és el successor del Messi? Bueno... M'explico, és a dir...
6: És que jo crec que
3: la màgia...
6: Aquest plantejament no és just.
3: No, jo no dic que sigui
6: no
3: just.
6: No és just i el propi Lamine Yamal no el vol.
3: Bueno, d'acord, que no ho vulgui, però jo, és que però... és el que penso. Jo tinc la sensació que ahir al partit, Lamine Yamal va ajudar tant com va ajudar, però a nivell de màgia i de dir, escolta, quina creativitat, quina manera de resoldre una cosa que ningú s'esperava, això no va passar i no passa res. A nivell de Messi, ahir tampoc, però no és allò que diguis, mira, ja tenim un nou Messi, com a mínim pel que fa al partit d'ahir.
2: No, jo crec que l'avantatge que ha tingut Espanya és que ha estat un equip. Més que unes individualitats, realment ha jugat
6: un equip molt cohesionat. Equip. Molt cohesionat.
2: Sí, ha estat un equip.
6: I, per exemple, Lamine Yamal ha defensat molt i molt, i s'ha treballat... La gran diferència entre Mbappé ha marcat molts gols, però Mbappé...
2: Espero que ho faci el Barça, també, amb Marcos.
6: Pràcticament no baixa... Sí. No baixa a defensar.
0: Fins ara ho ha fet.
6: Ni amb el Madrid ni a la selecció.
2: Fins ara ho ha fet. Fins ara la Mina ha estat un jugador compromès, en tots els sentits, era per posar-li una miqueta d'ironia. Però és cert que des d'aquest punt de vista ha estat el millor. Una altra cosa és que hi ha gent uns quants que no volíem que guanyés Espanya. Però aquest és un altre debat, que si vols hi entrem.
0: Ara, ara.
2: Ara? M'espero?
0: No, vaig, sí.
2: Digues, digues, digues.
0: No, perquè volia dir
3: que hi havia gent que no volia.
2: No, no ho sé, no, no ho sé. És que sembla que tothom vulgui que guanyés Espanya, però... Digues, Òscar, perdona, no, no, t'he tallat.
0: Deia que hi havia gent que efectivament hi volia que Espanya perdés, però també aquest Mundial hem vist i sentit coses com aquestes.
7: Avui és un dia d'una alegria compartida, em refereixo a l'èxit assolit ahir per la selecció espanyola, una victòria inolvidable, una victòria més enllà del marcador. Un exemple, crec que important i extraordinari, tant dins com fora del camp. No? Dins del camp, amb un treball d'equip, amb talent, talent determinant també provinent de Catalunya, nou persones catalanes han participat d'aquest equip, i també un talent fora, un èxit també fora del camp, en el sentit de que molts pobles i ciutats de Catalunya que es va poder seguir el partit d'ahir al vespre, doncs es va fer gent jove, gent gran, famílies senceres, amb civisme, no?
0: Això, un president de la Generalitat felicitant a la selecció espanyola pel Mundial, però també en moltes ciutats de Catalunya s'han viscut moments com aquest. Això és la plaça de Catalunya de Barcelona, aquesta mitjanit passada. Diversos municipis a Catalunya han posat pantalles gegants als carrers per seguir la final del Mundial. I hem vist un suport molt considerable a la selecció espanyola, no només ahir a la final, sinó també durant el Mundial. Moltes samarretes d'Espanya, moltes pantalles gegants, en alguns, a més, municipis governats per Junts per Catalunya o per Esquerra Republicana, no només socialistes, que també. Volem analitzar-ho, a banda d'en vosaltres, amb el politòleg Jordi Muñoz. Jordi, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
0: Aquest seguiment més o menys massiu de la selecció espanyola de futbol ha sorprès alguns catalans. Això vol dir que la societat catalana s'ha espanyolitzat de cop? Sempre hi han estat, però no ho exterioritzaven tant? És que no hi ha tant espanyolització, sinó que hi ha simpatia per uns jugadors? Es pot fer una tesi d'això o no?
8: Bueno, podríem fer moltes. Necessitaríem una mica més de dades, però en general jo crec que aquí coincideixen diversos factors. Eh? El primer és que el significat d'aquesta selecció és una mica més polisèmic o matisat que el que havien tingut altres seleccions, tot i que ja havia passat en alguna Eurocopa i en algun Mundial previs, que està farcida de jugadors catalans, de jugadors del Barça, etc, etc. El segon és que efectivament n'hi ha una tendència a un repunt d'identitats espanyoles, sobretot entre la gent jove, no tan gran com el que els discursos aquests dies suggeririen, però sí que n'hi ha una mica de canvi generacional, i al final és la gent jove la que més exterioritza aquestes coses, la que surt al carrer a celebrar els partits o que va a veure'ls en pantalles gegants.
0: També influeix que, a banda que hi ha molts jugadors del Barça, per exemple, no n'hi havia cap del Madrid, Cucurella, qui han fitxat durant el Mundial, però abans no, i que tampoc no hi ha cap jugador que representi aquella espanyolitat que a vegades a una part de la societat catalana la pot ofendre?
8: Sí, tot això jo crec que té el seu paper. Al final, crec que la selecció espanyola és una mica, com deia aquell, un significante vacío, en el sentit de que és un símbol que diferents persones o diferents sectors el farceixen del que volen. Per alguns reflexa la diversitat i la plurinacionalitat de l'Estat, per altres reflexa una espanyolitat més tradicional, per alguns reflexa una manera específica d'entendre el futbol que està molt vinculada a la de la Masia i la del Barça, etcètera, etcètera. No? És a dir, diferents sectors projecten coses diferents sobre la selecció espanyola, i això és un dels punts forts que té com a fenomen de masses.
0: També pot haver una desmobilització de ser independentisme i, en canvi, una pèrdua de vergonya d'algun espanyolisme que no té ara manies per sortir amb la samarreta d'Espanya, que igual fa uns anys sí que en tenia.
8: Sí, això és una hipòtesi interessant. O sigui, que l'independentisme està menys mobilitzat ara del que ho estava en els anteriors moments en què Espanya ha guanyat Mundials o Eurocopes, és una evidència. Que l'espanyolisme o que els sectors més espanyolistes tenen menys manies en expressar la seva ideologia en públic exposar els seus símbols, és una hipòtesi interessant, diguéssim, no? És veritat que en algun moment, sobretot cap al final del procés, es va produir, diguem, algunes mobilitzacions importants de l'espanyolisme. Jo, de tota manera, no sobreinterpretaria en aquest sentit la connexió entre l'efusivitat per la selecció espanyola i l'espanyolisme polític, diguem, una cosa més política, perquè és veritat que n'hi ha sectors que clarament fan el link, no?, entre una cosa i l'altra, i per als quals és una oportunitat de construir nació espanyola i de construir identitat espanyola, etc, etc. I n'hi ha altres per als quals això no té aquesta connotació, no? I com deia també, la bandera espanyola ensenyada en el context d'una final d'un mundial no té el mateix significat, encara que sigui formalment el mateix símbol, però no té el mateix significat que la bandera espanyola brandada un 12 d'octubre, per dir alguna cosa.
0: I això fa que veiem gent que digui cobertament que és independentista, però que en canvi aquest Mundial ha donat suport a la selecció espanyola, doncs perquè hi ha jugadors del Barça, perquè hi ha jugadors catalans, perquè, pel que sigui.
8: Sí, perquè és un fenomen de masses, que és molt atractiu, i l'efecte en molts processos socials es donen l'efecte del carro guanyador, no? Quan n'hi ha una opció guanyadora arrossega gent, perquè és una cosa que provoca benestar i un cert plaer anar amb qui guanya, no? I apuntar-te al carro guanyador. Això passa en política, passa en les amistats, passa en els esports molt clarament, i passa en molts àmbits de la vida.
0: Però insisteixes que no s'han de treure conclusions polítiques del que ha passat aquests dies amb la selecció espanyola.
8: Bueno, jo he mirat enrere a les victòries del Mundial del 2010 i de les Eurocopes del 2012 i 24, i no hem vist en cap d'aquests episodis anteriors, en els quals també hi va haver celebracions i molt de seguiment a la televisió i molta alegria social, diguem, i en cap d'aquests casos vam veure un creixement de les identitats espanyoles a Catalunya, no? Potser és més un reflex d'una identitat espanyola que existeix i és molt consistent a Catalunya, que no pas un motor que generi noves identitats, si més no en el curt termini, o si més no fins ara. No sé en el futur què passarà, si l'any que ve es fa un estudi de l'any 2026, serà interessant de veure.
0: Doncs ho analitzarem quan es faci aquest estudi. Jordi Muñoz, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
8: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Molts elements per la reflexió, a veure com ho veieu.
2: Jo realment sento enveja del que van sentir ahir els espanyols. Ho reconec. És a dir, jo porto des de... No, dels anys que tinc, no cal que els digui, veiem Mundials i Eurocopes en els quals no sé qui animar. És a dir, no em sento identificat en cap equip, i a mi m'agrada sentir-me al futbol, m'agrada sentir-me d'un equip, soc del Barça, i m'agrada aquesta comunió i poder-ho celebrar. I no puc. I, per tant, mai animaré a un equip o un país que no deixa que pugui jugar la meva selecció. És tan fàcil com això, la meva selecció catalana, per deixar-ho tot ben clar. M'agradaria que hagués passat aquest Mundial, Anglaterra podia haver-se enfrontat contra Escòcia. Genial! Plurinacionalisme, pluri el que vulguis. El mateix primer ministre, Stramer, a la semifinal contra d'Anglaterra contra Argentina, va demanar als escocesos i als irlandesos directament que animessin la selecció. Cosa que aquí és impensable, és a dir, perquè ja tenen molt més entès aquesta definició, que es tracta de nacions, països, estats diferents. Aquí us imagineu Pedro Sánchez dient als catalans i als bascos animeu a Espanya?
6: No. Bueno, però és que la comparació amb el Regne Unit és...
2: Sí, però ara estic parlant de futbol.
6: És absolutament diferent.
2: Estic parlant simplement de futbol...
6: Però la identitat nacional és totalment diferent.
2: Depèn, no ens ho han deixat provar-ho aquí. Quina identitat nacional tenim. Si ens deixen fer un referèndum, et diria quina identitat nacional tindríem.
9: És més, hauríem pogut guanyar el Mundial, perfectament.
2: Exacte, fixa-t'hi. Fins i tot els jugadors que s'han tret a Espanya. És a dir, l'únic que demanat és deixeu-nos jugar, deixeu-nos com Regne Unit, i si vols no parlem de política. Política i futbol sempre estan lligades, i em diràs que és molt diferent, però si tu et deixen jugar una selecció escocesa, Eire, qui vulguis, per què no pots jugar a Catalunya i al País Basc i qualsevol altra nació que vulgui? És la meva pregunta que fa 50 anys que em persegueix, i que per tant doncs ahir fa que anés amb Argentina, en aquest cas perquè hi havia Messi, però altres dies vaig anar amb Cap Verd, amb Bèlgica, amb França em va costar una mica, però també vaig anar-hi, però no me'n vaig sortir.
6: Bueno, sí. Però jo crec que el fenomen que es produeix bàsicament reflecteix el que Catalunya també és això. Hi ha una gran part dels catalans que se senten tan catalans com espanyols i que no viuen això com d'una manera dramàtica. I
0: no,
6: que...
0: no, ahir hi havia pantalles gegants amb moltíssima gent a Barcelona, a Sabadell, a Mataró, hi havia moltíssima gent. Estava a tope,
2: és a dir,
0: i hi ha hagut moltes
2: completament pantalles. Legítim. Jo això no ho he criticat, dir, Marcos.
6: Però, i a més, això també surt en les enquestes. És possible que... que em sento tan català com espanyol i que no visc això amb un drama, per mi això no és cap drama. Però és veritat que sóc més bé un tio manta. A mi, jo ahir no vaig sortir a celebrar res. Estava tothom allà a travessar les Corts, o sigui, no estava al fòrum, hi havia 30.000 persones, escolta, estava tothom pitant allà al cotxe, no sé què, a la una de la matinada. Escolta, jo...
0: Entonces, deixa'm a dormir,
2: escolta,
0: no?
2: Exacte, que no arribem als penals, que demà vaig aixecar aviat.
6: Jo sóc un... Escolta, però és veritat que aquest cos social molt sovint no té la visibilitat que dona l'alegria de guanyar un Mundial. Però fins i tot, des del punt de vista de ser català, aquesta victòria és fantàstica. Nou catalans a la selecció. No només nou catalans, el que ha dit l'Empar. Una selecció que ha comprat des de fa molt de temps, des de l'època de... Com es deia? L'entrenador que va... del Tiquitaca, com es deia?
0: Luis Aragonés.
6: Luis Aragonés, perdona, és que sortia Luis Suárez i ja. No, Luis Suárez no és. Des de Luis Aragonés, que ha comprat la filosofia de la Masia, del Barça, del Toc,
2: però si no t'he dit això, saps què em fa gràcia? I deixo la paraula a en Jordi, que estic agafant massa possessió de minuts.
0: No.
9: De la pilota.
2: Quan és el tiqui-taca d'Espanya, és genial. Ara, quan el fa el Barça en Pep, la premsa espanyola, avorrit, tediós, futbol poc vertical, el mateix amb Cobercí. Si sembla que ara hi han descobert el millor central del món. Quan jo amb el Barça recordo eliminatòries de Champions, Marca, Diario AS, altres ràdios espanyoles, dient aquest defensa és massa fluix, no defensa bé, volem Hussein del Madrid, volem gent con raza, que jugui la pilota. I ara, oi, carai, que bo que és. Curiós, la comparació.
6: Bueno, però sobretot perquè, escolta, quan tu guanyes, clar, és que a la gent li agrada guanyar.
9: No, clar, evident.
6: Tres
9: coses. Primer, des del punt de vista més de la meva enquesta personal, ja sóc una persona amb l'estelada al balcó, i mai sé què pensa el pis de la senyora, el pis del davant no penja mai res. I jo ja estava mirant com passava la gent amb les claxons i tot això, i vaig sortir al balcó i va sortir la senyora del balcó al davant i em va mirar als ulls, balcó per balcó, i em va dir, viva Espanya. És a dir, que això també...
2: Amb rancúnia?
9: Amb rancúnia.
2: Sí?
9: Perquè ell em suporta l'estelada cada dia.
0: Devia pensar, jo aguanto l'estelada cada dia, avui em toca a mi.
6: Avui et toca a tu!
0: Em revenjo.
9: Exacte. Això com a anècdota. Però després, ja més amb anàlisi sociològic, polític, que és, escolta, imaginem que hi hagués un referèndum sobre el tema, Argentina, Espanya. Però clar, no hi ha una tercera opció. No hi ha una tercera opció que fos Catalunya, que fos Espanya, però no, és o aquesta o l'altra. Davant d'aquesta disjuntiva, fins i tot puc entendre que molts independentistes diguin Espanya. Perquè no hi ha més, és una o l'altra. Llavors puc entendre que fins i tot persones que voten sí al referèndum o el que sigui, diguin, doncs, aquesta vegada vaig a Espanya perquè vull guanyar, perquè jugar al Barça, per molts factors. Ho entenc perfectament i gairebé fins i tot trobussar. Jo no és el meu món, jo estic amb la reivindicació del Marc, que és que a mi si em prenen jugadors és Espanya, no és Argentina. Argentina no em pren el Messi, diguéssim. I en aquest sentit només desdramatitzar el fet que hi hagués tant seguiment ahir perquè em sembla fins i tot comprensible. I després el factor Illa, que és el que a mi em preocupa més, que és, estem parlant d'un president que sempre havia dit, escolteu, durant el temps del procés es va dividir massa la gent i no es van tenir en compte una part de la societat catalana, se la va ignorar. Jo li aconsellaria aquests vamos i aquests vives i tot això que fa ell i Collboni que els moderessin una mica, perquè estem parlant d'un pràctic 50% de la població a qui podrien no representar amb aquestes anades d'eufòria.
6: Però és que no és el 50% de la població, és que no és fer trampes.
9: Bueno, posi un 40, és igual. Estem parlant del govern de tothom, eh?
2: Una part.
6: No,
2: tot i que tampoc te'n sorprèn, com diu Illa, perquè prové d'un partit que és espanyol i per tant se senten espanyols.
6: I a més a més el PSC representa això. I es presenta a les eleccions
9: representant. Era el govern de tothom, que era tan equànime i tan comprensiu.
6: Es presenta a les eleccions explicant que és compatible i legítim sentir-te català i sentir-te espanyol, i per sentir-te espanyol no ets un mal català.
9: Ningú diu això. Només dit el 40 o 50% de la gent és independentista.
6: I ja representa això, i legítimament molts veiem aquesta selecció que 9 catalans, 3 bascos, 3 andalusos, 2 madrilenys, 2 canaris. Fantàstic! Quin problema? I a més, hem quedat campions. Hem quedat els millors del món.
9: Enhorabona a vosaltres, però a mi no em representa. No, aquest és el drama, i ho sabeu perfectament. I Illa hauria de ser conscient que aquest conflicte encara existeix. Jo no dic que no hagi d'aplaudir, evidentment, si a ell li agrada que aplaudeixi, però intentar representar, en la mesura que pugui, l'estat d'ànim més o menys mig. I l'estat d'ànim mig no és aquest.
2: Bueno, no... Mira, Marcos, ja m'alegro que Pedri hagi jugat poc, vol dir que podrà jugar millor a l'inici de temporada amb el Barça.
4: Bueno, sí, sí, però ahir va fer un gran partit. Jo crec que ahir va jugar
2: però...
4: bé,
2: o sigui... està bé que no hagi jugat prou. I a mi com a culer, ostres, mira, que marqui Ferran Torres, que no marca ni a porta avui del Camp Nou, això hi vaig pensar. És que va sortir i vaig marcar a Ferran Torres. I marca Ferran Torres, evidentment. Que el compara amb Iniesta, que és un sacrilegi.
0: Bé, escolta'm.
4: Bueno, ja, però...
2: Mira, l'únic avantatge és que si el Barça el vol vendre, 10 milions més, segurament.
4: Segurament.
2: Està bé.
4: Escolta'm.
0: Però escolta'm, qui no es consola no...
2: Ah, no, qui no es consola és perquè no vol.
0: M'ha quedat clar que cap dels tres no estareu pendents de les celebracions d'aquesta tarda, dos perquè per sentiment no hi toqueu i l'altre perquè li deu fer una mandra que espantar.
4: No, i a més, no t'ho creuràs, però jo treballo.
0: Sí, home, sí que m'ho crec.
4: No t'ho creuràs, però...
2: Però pots tenir la tele de fons. Tindràs la tele de fons. No,
4: escolta...
2: Marcos, no ho veuràs de fons?
4: Jo quan surto d'aquí m'he de posar a treballar.
0: Molt bé, doncs aquesta tarda totes les celebracions, primer les institucionals, amb visita a la Zarzuela i després a la Moncloa i després la festa popular, entre cometes, als carrers de Madrid, concretament a la Cibeles, si faltava alguna cosa per palmar-ho més amb el Madrid. Ja no és Colón, que és on van celebrar-ho.
9: No érem co-capital.
2: No
9: érem co-capital.
2: I podrien anar a Neptuno, també.
0: Podrien, no ho tenen molt lluny. Cibeles i Neptuno, però van a Cibeles.
2: Madrid, una mica, Madrid.
0: 16 minuts i seran les 4. Fem una pausa, perquè han passat més coses a banda del triomf d'Espanya al Mundial.
10: Catalunya migdia.
11: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
12: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
13: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh? Carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
14: Sona el nou Micra.
13: I el 0% TAE. Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan Ponés.
15: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
10: Catalunya migdia.
16: Qui diu que a l'estiu no passa res?
17: Un Mundial de futbol amb 104 partits.
16: El mercat del Barça de Flick. Els reforços del nou Barça sense Alexia.
17: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
16: La recomposició del Girona segona.
17: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
16: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
17: El sol o a l'ombra.
16: Escolta el Tot Costa.
18: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.
19: L'estiu ets tu.
18: Catalunya Ràdio.
19: La llum dins dels meus ulls.
20: Som 3CAT.
18: L'estiu ets tu.
19: Quan em mires i somrius.
18: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Són 3:15, som al Catalunya migdia. Hem parlat molt d'aquesta victòria de la selecció espanyola amb el Jordi Cabré, el Marc Bataller i el Marcos Lamelas, però deien que ha passat més coses. Per exemple, avui, a la primera hora del matí, el president Salvador Illa ha fet el seu primer canvi al govern, quan pràcticament arriba a la meitat del seu mandat. És un canvi petit, pràcticament és un retoc, que es limita només a la Conselleria de Drets Socials i Inclusió. Surt del govern la fins ara titular, Mònica Martínez Bravo, i entra el que fins avui ha estat el seu segon, l'exdiputat Raúl Moreno. El president Illa ha enmarcat el relleu en un context de continuïtat.
21: Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACUR.
0: Fons de l'executiu expliquen que el canvi l'ha demanat la mateixa Martínez Bravo per motius personals i l'oposició insisteix que calen modificacions més àmplies de l'executiu. De fet, fa mesos que hi havia rumors que hi podia haver una remodelació de l'executiu, però no d'una conselleria, sinó de diverses conselleries, i fins i tot hi havia travesses de veure quins consellers podien sortir del govern. No vol dir que no passi, igual després de l'estiu pot passar, però ara mateix el que ha decidit el president és canviar-ne només una, i és la consellera Martínez Bravo, que ho hauria demanat ella per raons personals. No sé si us ha agafat de sorpresa, si us ho esperàveu, o si esperàveu alguna cosa més àmplia i no només una única conselleria.
2: Jo esperava alguna cosa més àmplia, sobretot tenint en compte que la portaveu Sílvia Paneque segurament serà la candidata de les eleccions municipals a Girona, i per tant el rum-rum a Palau era que quan hi hagi aquest canvi, doncs hi hagi una remodelació que pogués afectar altres conselleries, fins i tot també es parlava de la Conselleria de Salut, que en aquests moments Olga Pané està de baixa per haver-se trencat la cava i que no sabia ni si tornaria. Ara hi ha gent que em diu que sí, que segurament tornarà, però realment quan aquest matí he sentit el que s'anunciava remodelació, jo pensava, doncs, hi haurà alguna cosa més, i allò típic que es fa a l'estiu perquè no se'n parli gaire, i tornem al setembre a arrencar.
0: Home, si busqueu un dia perquè no se'n parlés gaire, avui era un bon dia,
2: era un bon dia.
0: Perquè amb la rica de espanyola se'n parla
2: fins a dir que habitualment, quan són aquests tipus de crisis de govern que no voles que se'n parlin gaire, es fan a finals de juliol, agost, i per tant, des d'un punt de vista, per exemple, dels municipals, si realment Pané queda ser la candidata, ja triga a sortir del govern, segurament serà al setembre, si és la candidata, repeteixo, que tot apunta que sí, i veurem si després hi ha més remodelacions. I de qüestions personals no s'han explicat els motius, però sí que és cert que aquesta era una consellera, recordem que hi havia certa polèmica, que vivia a cavall entre Madrid i Barcelona.
0: Perquè la seva agenda era de dilluns a dijous.
2: Exacte, perquè havia rebutjat, ho he buscat, un 86% de les invitacions que s'havien fet per fer actes de divendres a diumenge. I jo, des d'un punt de vista com a govern de la Generalitat, un conseller que no hi és els caps de setmana, deixem-ho en stand-by.
9: Sí, en aquest sentit, llavors els motius personals serien o bé aquests, o també tots els escàndols que hi ha hagut pel que fa aquells abusos als infants de Gaia, no? Que representa que està encarrilat, però en qualsevol cas va ser gros, i m'imagino que això et pot afectar com a gestor, i no entro en els factors personals perquè segur que tenen a veure amb una cosa prou íntima que no he volgut explicar, però és una conselleria prou important. Estem parlant de serveis molt, molt bàsics, no només del tema de la infància, sinó també cada cop més el tema de la dependència de la gent gran, que més val que s'inverteixi, més val que s'ordeni, perquè realment les cues són interminables, no hi ha... És com si el servei no existís, de tant que els hagi mort gent pel camí, no? I per tant, sí, qualsevol cosa que pugui servir per donar-li un revulsiu fantàstic, però sobretot, més finançament, i si a la sanitat i l'ensenyament són la primera i la segona despesa de la Generalitat, confio que aquesta sigui la tercera, de manera molt destacada també en el futur.
6: La marxa de Mònica Martínez Bravo no ha estat prou explicada. Per tant, no podem calibrar perquè es produeixi el canvi ara. Junts ha sortit dient que volien més canvis. Ja recordo que hi havia tres conselleres reprovades, l'Esther Riubó, la Paneque dues vegades, i després
9: la Rodalies,
6: i la Núria Parlon, per al tema de les assemblees de professors en les que van infiltrar Mossos d'Esquadra. Però jo crec que els canvis no aniran per aquí. És a dir, si n'hi ha canvis, no aniran per aquí. Que Paneque marxarà, tothom ho dona per fet. És estrany que no hagi marxat ja. Perquè tindria sentit que marxés ja, perquè, a més, Paneque està fent molts actes en cap de setmana i no en cap de setmana a Girona.
2: Perquè està allà.
6: És a dir, per tant... I
0: es va presentar a les últimes eleccions a les municipals i va fer un bon resultat. És veritat que no va governar,
2: va guanyar
0: les eleccions, però no va poder fer una majoria.
6: Llavors, la lògica diu que Paneque deixarà l'executiu. Per què no s'ha fet... hauria estat un bon moment per canviar Paneque abans de l'estiu? Sí. Potser no l'han canviat perquè no tenien el relleu encara lligat. No,
2: estrany.
6: Bueno,
2: seria estrany, eh?
6: Sí, bueno, no és la millor conseller.
2: Acaba. Si
6: hola, et dono territori. No és l'alegre. A mi, què vols que et digui? Si rebés la trucada del president
0: dient et
6: dono territori...
2: Diries que no?
6: Jo, home, no.
2: Podries una conselleria més Maria.
6: No.
0: Sempre s'havia dit que Interior era la més complicada.
6: No.
0: Ara és veritat que territori té uns
2: bons... Tens rodalies allà.
0: De fet, els comuns el que demanen és que es desglossi aquesta conselleria i que es parteixi, i que no sigui tan gran i que no tingui tants pals.
6: Ja, bueno, però llavors s'hauria d'aplicar el raciocini i eliminar conselleries que tenim ara que no tenen cap mena de sentit. Clar.
0: A veure, desenvolupi.
2: Digues?
9: Va dir també una política lingüística, home.
2: Sí, exacte.
6: No, però tenim conselleries que són direccions generals inflades. Llavors...
0: Però desenvolupa.
2: Però digues noms.
6: És que no voldria...
2: No sigui el tirar la pedra amagada a la mà, Marcos.
6: És que és l'últim. He portat galetes, que és l'últim programa.
2: Però això ja ningú se'n recordarà la propera temporada.
0: És l'últim programa del Marcos, del Marc i del Jordi. Nosaltres tenim fins divendres, Vull dir, el programa n'hi ha fins divendres. Però sí.
9: Estàs a punt de dir les embajades en l'exterior.
6: Exacte. Estic pensant que Esquerra, quan va pactar la investidura, va pactar una sèrie de conselleries...
2: Una conselleria estàs parlant, que ja era la legislatura anterior? Pregunto.
6: Jo crec que les conselleries que n'hi ha ara
2: Ja ho ha dit en Jordi, esports, política lingüística...
4: Esports, no té cap mena de sentit. Política lingüística, no té cap mena de sentit.
2: Marcos,
4: i si m'apures, igualtat, tampoc. És a dir,
2: esmena
4: tenim,
2: la major.
4: Tenim conselleries que són aparadors, però que la pràctica
2: exacte.
4: Són...
2: Sabíem que ho diria, al final.
4: La pràctica són direccions generals.
2: Però són que podries generals. Dir de qualsevol altra qüestió. Ja, si
9: l'única cosa que puc estar d'acord és que si fas una conselleria d'estar ben dotada. Això sí. És a dir, no pots disfassar del nom de conselleria una cosa que potser a nivell de mitjans
4: però
9: no entén.
4: No, però escolta, però és que, de veritat, en sèrio, posem l'exemple d'igualtat.
2: I feminismes.
4: Igualtat i feminismes. Surt la sentència del Dani Alves. I queda lliure. I diu la consellera, no puc opinar perquè m'estic llegint la sentència.
2: Va opinar després, Marcos. No,
4: i des de llavors... Escolta, i des de llavors no ens ha pogut res. No fantàstic. És... Escolta, em sembla fantàstic. Però,
2: estàs
4: escolta,
2: fent
4: de
2: babolla
4: de
2: i ho saps.
4: No.
2: I tant.
4: Escolta, i podríem buscar...
2: I podríem buscar
4: més exemples.
2: I tant.
4: Ho sento. Hi ha conselleria, és a dir, molt sovint tenim una administració que gasta massa.
2: No, que no gasta... les ambaixades, encara?
4: Massa. Escolta, per mi...
2: No, les... pregunto, però ho ha fet en Jordi i jo repregunto, si vols,
9: no,
2: també.
9: Sí, clar, escolta, ho enduc, sí, no?
4: Jo, escolta, sí. No, sí, ja sé que molt sovint, Marc, pots tenir la tentació de buscar en mi no. Les obsessions de Ciutadans, però no...
2: Això t'ho has dit tu?
4: No.
2: Si tu dius
4: no,
2: tu mateix no, alguna escolta, cosa vol dir, no, pregunto.
4: No, escolta, a més, al final les ambaixades m'han estat molt poscades. Sempre ha estat...
2: Una massa qüestió, poc, segurament.
4: És a dir, això... Però tenim una administració que gasta... massa. I gastem amb massa alegria. Hem tingut uns anys molt bons, amb un superàvit
2: Marcos,
4: fiscal.
2: No podem dir mai que un govern gasta massa.
9: El sí, que més discrepo, no, sí, sí que es pot que dir.
2: Sí, es pot dir en certes qüestions.
4: Sí, però
2: què faries? Tenques certes conselleries per sí. Posar... Unes conselleries que tenen un pressupost minso, que no et servia de res a altres llocs.
4: Hem de gastar d'una manera més racional. I tenim una despesa pública excessiva.
9: Amb l'única cosa que discrepo és que sí que ara invertir bastants milions més i bastant també amb legislació i amb mitjans amb política lingüística sí que ho veig adequat perquè la situació és d'emergència. És l'única cosa en què discrepo. L'altre que ho trobo opinable, tema més de gestió i administrativa, etc, de si una cosa pot ser direcció general o no, en aquest moment de país sí que em sembla que el tema lingüístic pot estar prioritzat perfectament.
2: Sí, però Marcos, tenir una conselleria de feminismes és un missatge claríssim. I a vegades la política també és missatge.
4: Mira-ho
2: d'aquesta manera, és
4: jo,
2: però... missatge claríssim a favor d'uns drets que durant molts anys han estat trepitjats. Igualtat i feminisme, i és el nom que diu. I a partir d'aquí, evidentment que has de tenir un pressupost, com deia en Jordi, per desenvolupar polítiques de gestió. Cert. Però dir que avui en dia és superflua aquesta conselleria, jo no ho veig per enlloc. No té cap sentit.
4: Jo crec que pots tenir un govern compromès amb el feminisme, la igualtat i els valors fonamentals...
2: És que només faltaria que no estiguessis compromès.
4: Efectivament, però no fa falta que tinguis...
2: Algú ha d'impulsar aquests valors.
4: No.
2: Qui l'impulsarà?
4: Que tinguis aparadors...
2: No, no és cap aparador, Marcos.
4: Totalment.
2: Dic que una conselleria de feminisme és un aparador, bueno. Crec que l'únic que ho fas és pel titular i pel títol, perquè diu feminismes, però és que és una conselleria en la qual s'han portat endavant projectes, s'han portat endavant avançament de drets fonamentals, i per tant ha de continuar aquesta situació.
4: Escolta'm, però és igual, passa igual a la conselleria d'esports. Què fa la conselleria d'esports?
9: És a dir, puc entendre el missatge escolta, una conselleria crea un relat, i per tant...
2: I per tant hi ha de ser.
9: Es destaca a nivell d'imaginari públic, que això és important. Sí que és veritat que a mi em costa més, durant aquesta legislatura, enumerar els triomfs o les polítiques reals que s'han dut a terme. Això és, també pot ser veritat, les dues coses són compatibles.
2: Sí. I esports, un altre missatge, en el qual porten anys i panys tot el món de l'esport demanant que hi hagi una conselleria que estigui ben dotada, amb la qual hi ha milers i milers de persones en aquest país que fan esport, començant des de nens base fins a equips federats en tots els sentits.
9: La Quarta Legislatura deia que aquesta conselleria s'havia encarregat de promoure les eleccions catalanes.
2: Sí, correcte.
9: Que hi havia... Això tampoc s'està fent notar massa.
2: No gaire. En Marcos és per això que no hi està d'acord, segurament, amb aquesta conselleria. No sé si ho recordava, aquest aspecte.
4: Però, de veritat, però això es pot fer... amb una direcció general, perfectament.
2: No, és el mateix. No tens el mateix pressupost, no tens els mateixos recursos, etc. És cert que abans hi havia una secretaria general de l'esport, que és més que una direcció general. Però en aquest cas, tornem allà mateix. Si crees una conselleria, evidentment el que ha de tenir és pressupost per desenvolupar aquelles pràctiques o polítiques que vulguis dur a terme.
0: En tot cas, no el convencereu, el Marcos, però
14: no, ja
0: avui
14: sabem,
0: el que tenim és un canvi en una conselleria. Veurem si n'hi ha més canvis o no en el futur. Ens queden res, 3 minuts. Avui fa 6 mesos de l'accident de Gelida, que va provocar aquella crisi de Rodalies en què fins i tot es va arribar a tallar el servei durant tots uns dies per intentar solucionar-ho. És veritat que ara Rodalies funciona d'aquella manera i 6 mesos després encara hi ha més de 150 punts en què els trens han d'anar amb velocitat reduïda perquè no es pot permetre. Hem parlat amb alguns sindicalistes de Renfe que ens diuen que això ben bé fins al Nadal no hi haurà una certa normalitat en el servei i fins i tot alguns diuen que més enllà de Nadal. Quasi 6 mesos després som allà on érem.
20: Sóc extremadament escèptic. Això, a part de que té un problema, com totes les qüestions d'infraestructures, la solució sempre és molt lenta. És a dir, quan tu afrontes un problema d'infraestructures, no només en trens, la solució sempre és molt lenta. No pots prometre solucions ràpides. Llavors, el problema és molt greu, és un problema que s'arrossega des de fa molt de temps, que ha estat una política desequilibrada d'apostar per l'AVE i no per Rodalies, i no ha passat només a Catalunya, això és un problema general de l'enfocament que es va fer des del Ministeri de Foment i que clarament ara s'està pagant molt greu, perquè la mobilitat a la ciutat és molt important, sobretot si tens problemes de vivenda, i la mobilitat fa pitjor que els problemes de vivenda, i això tindrà una solució molt lenta.
2: Sí, el problema és que estem normalitzant aquesta nova normalitat. És a dir, tirem enrere el que havia passat.
20: Sempre ha estat així.
2: Sí, no, però és que és molt trist. O sigui, aquesta casa l'any passat, el Trescat, va treure un informe que el 2025 només 2 dies seguits va funcionar tot bé a Rodalies. 2 dies seguits i 12.000 trens en retard. I estem tornant allà i bé.
14: En qualsevol cas, s'hauria de poder aprofitar la coincidència de color entre les dues administracions, atès que doncs, des de fa bastants anys que el ferrocarril funciona fantàsticament bé, alguna cosa passa amb la coordinació o amb el finançament o amb l'energia que s'hi posa a la gestió de Rodalies a Catalunya.
0: Doncs veurem. De moment, 6 mesos després, continuem amb 135. Són 135 els punts on encara els trens no poden anar a la velocitat que podrien perquè hi ha algun problema de seguretat. Jordi Cabré, Marc Bataller, Marcos Lamelas, gràcies a tots tres.
14: Bona tarda.
0: Bon estiu.
2: Bona tarda i bon estiu.
0: Igualment. Bon estiu. Ens tornem a tornar. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les 2. De seguida arriben les notícies de les 4 i després, ja sabeu, la tarda de Catalunya Ràdio a l'estiu amb el Roger Carandell i la Marta del Cor, o els blocs informatius al 3Cat Info. Com dèiem, tornem demà a partir de les 2. Fins llavors, bona tarda de dilluns a tothom.
22: Catalunya migdia amb Òscar Fernández.

0: Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada i depèn de tu que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells, també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Festa voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
1: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Maria Costa. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta tarda un home que podria estar relacionat amb la mort violenta d'una veïna de Soses al Segrià el passat dissabte a la nit. La víctima va ser localitzada morta en un camp de panís amb un tall al coll. Lleida, Julià Albacar, bona tarda.
2: Bona tarda. El detingut és un jove de 19 anys que no tindria cap relació amb la víctima. Se l'ha detingut al mateix municipi de Soses, al sud del Segrià, tot i que de moment no hi ha més informació perquè el cas es troba sota secret de sumari. La víctima és una dona de 75 anys, veïna del municipi, que havia sortit a passejar la gossa. Hores més tard, en veure que no tornava i que l'animal deambulava sol pel poble, es va avisar per la seva desaparició. El cos es va localitzar poc després en un camp de panís amb un tall al coll, uns fets que han commocionat el municipi, que està de dol oficial fins demà. Julià Albacar, Catalunya Ràdio, Lleida.
1: Més notícies amb Cèlia Forment.
3: Raúl Moreno és el nou conseller de Drets Socials i Inclusió, en substitució de Mònica Martínez Bravo, que plega per raons personals. Moreno ha pres possessió fa uns minuts en un acte al Palau de la Generalitat.
4: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
5: Sí, prometo.
3: El president de la Generalitat assegura que Raúl Moreno tindrà una política continuista a la línia de feina que ha fet fins ara la consellera Martínez Bravo.
4: Canvi de conseller, sí. Canvi de polítiques, no. Manteniment i estabilitat de les polítiques dels objectius, no. Segon missatge. Una defensa que, diria, si m'ho permeten, encesa del servei públic.
3: Raúl Moreno era el número 2 de Martínez Bravo com a secretari general de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió.
1: Una dona de 78 anys ha mort ofegada en una piscina comunitària de Sant Vicenç de Montalt al Maresme. Els fets van passar ahir la tarda. Els serveis d'emergència van rebre l'avís poc abans de les 5, però quan hi van arribar no hi van poder fer res per salvar-li la vida. És la vuitena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. En aquest mateix període també hi ha hagut 12 ofegaments mortals a les platges i 3 més en aigües interiors.
3: Brussel·les demana als països comunitaris que fins al 2030 perdonin totes les multes a les empreses que incompleixin els límits d'emissions de gas metà a l'hora d'importar petroli o gas natural des de l'estranger. Amb la incertesa per la crisi a l'estret d'Hormuz, la Comissió Europea diu que pren aquesta decisió per garantir que arribarà prou combustible durant els propers anys. Brussel·les, Bruno Fortea, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. El moviment també arriba després de la pressió exercida per diversos països europeus, però també els Estats Units, Qatar i empreses petrolieres com la nord-americana ExxonMobil o l'espanyola Repsol. Són actors que han qüestionat la nova normativa comunitària que busca limitar les fuites de gas metà arreu del món. La llei demana a les empreses que per importar petroli o gas natural

0: nominacions als Premis Teatre Barcelona, que escullen les millors produccions de la cartellera teatral a través del vot del públic i un jurat professional. Un total de 87 muntatges diferents opten a alguna de les 19 categories competitives. En aquesta edició, el Barquer, que explica els efectes de l'ira en una família irlandesa als anys 80, és la que té més nominacions, 5, entre les quals la de millor espectacle, millor direcció per Julio Manrique o millor interpretació per Roger Casamajor. Pel que fa a Com vaig aprendre a conduir, que en té 4, també en categories principals com les de millor muntatge, millor direcció per Marília Samper o millor interpretació per Mireia Xalà. Els esports amb Joan Fito, bona tarda.
1: Bona tarda. Després d'aterrar a Madrid, la selecció espanyola comença a aquesta hora el recorregut de la celebració del segon Mundial, una festa que passarà per les recepcions oficials, la primera amb els reis d'Espanya al Palau de Zarzuela, per dirigir-se poc després a la Moncloa, on el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebrà a peu d'escala de Palau els jugadors de la selecció espanyola a Madrid, Àngels Lafuente.
2: Bona tarda. Tarda de recepcions institucionals i celebracions amb l'afició. La primera parada dels campions del món serà el Palau de la Zarzuela, on seran rebuts pels reis Felip VI i Letícia, la princesa Eleonor i la infanta Sofia. I amb el trofeu a la mà es traslladaran en un autobús serigrafiat amb les paraules "Enhorabona, campions" fins al Palau de la Moncloa, on el rebrà el president del govern, Pedro Sánchez. Recepcions que seran l'antesala de l'esperat recorregut pel centre de Madrid en autobús descobert. La rua té previst recórrer els carrers més emblemàtics de la capital de l'Estat, fins a arribar a la plaça de Cibeles, lloc de les celebracions del Reial Madrid, on avui la font deixarà de ser blanca per tenyir-se de vermell. Àngels Lafuente, Catalunya Ràdio, Madrid.
1: Mentrestant, el Barça avui s'ha reincorporat als entrenaments Ronald Araujo després de disputar el Mundial amb l'Uruguai. Mentrestant, el club espera fer oficial les pròximes hores l'arribada de Karim Adeyemi i la sortida en forma de cessió de Marc-André Ter Stegen a l'Ajax.
3: Fins aquí les notícies.
4: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. La Festa Major de Sant Just d'Esvern, que se celebrarà del 29 de juliol al 6 d'agost, inclourà una àmplia programació d'activitats infantils i familiars repartides durant tota la setmana. Cinema, espectacles, activitats esportives i propostes lúdiques conformen una oferta adreçada als més petits i petites, pensada perquè les famílies puguin gaudir de la festa. La programació començarà el 30 de juliol amb el cinema infantil que projectarà Elio a les 11 del matí al Casal de Joves i continuarà amb l'Escala Birres a Can Ginasta, que celebrarà la categoria infantil de 4 a 6 de la tarda per participants a partir de 6 anys. El 31 de juliol la plaça Julià Quiet acollirà a 2:15 el cinema La Fresca amb la projecció de Zootropolis 2, recomanada a partir de 5 anys. L'1 d'agost el camp de futbol serà l'escenari dels tradicionals partits blaus contra grocs en futbol infantil a les 9 del matí per nens i nenes d'entre 6 i 14 anys. El 2 d'agost el carrer Tudona acollirà el tobogan d'aigua d'11 a 2 per a infants a partir de 4 anys amb petits jocs d'aigua pels menors d'aquesta edat. Aquell mateix dia, a les 8 del vespre, el Centre Cívic Salvador Espriu serà l'escenari del bingo musical familiar, una activitat oberta a totes les edats que combinarà música, joc i servei de barra. La programació familiar es tancarà el 6 d'agost a les 11 del matí a la plaça Verdaguer, amb l'espectacle Rigoberta i el Wendigo, de la companyia Cali Teatre, una proposta teatral adreçada a públic familiar a partir de 4 anys. Pel que fa a urbanisme, les obres de les escales del carrer de l'Església han finalitzat definitivament amb la culminació del soterrament de tots els serveis de subministrament, una actuació que posa punt i final a la reforma integral d'aquest espai cèntric de Sant Just. Els treballs, iniciats fa diversos mesos, ja havien permès completar la remodelació de l'estructura i del paviment el passat mes d'abril i ara conclouen amb la retirada definitiva del cablejat aeri d'electricitat i telefonia. La intervenció s'ha dut a terme amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat i la mobilitat en un tram que presentava un paviment rugós i uns esglaons de dimensions irregulars, fet que dificultava el pas dels vianants. A més de renovar les escales, les obres han inclòs la modernització del sistema de clavegueram, la instal·lació d'un nou enllumenat més eficient i el soterrament de totes les xarxes de serveis. Amb l'eliminació dels cables aeris que travessen el carrer, l'actuació també contribueix a millorar la imatge urbana d'aquest entorn històric i a reforçar la seguretat de les instal·lacions, donant per finalitzada la transformació integral de les escales del

carrer de l'Església. I en cultura, la Festa Major de Sant Just comptarà amb una important novetat organitzativa, la posada en marxa de la coordinadora de festes. Aquest nou col·lectiu, format per veïns, veïnes i diverses entitats locals, neix amb l'objectiu de retornar el protagonisme a la participació ciutadana i coordinar de manera conjunta les activitats de la celebració, que tindrà lloc del 29 de juliol al 3 d'agost. L'iniciativa va començar a gestar-se després de la Festa Major de l'any passat, fruit de la voluntat de les entitats de treballar de manera conjunta en lloc d'organitzar actes per separat. Actualment formen part de la coordinadora de manera orgànica a l'Esplai ara mateix, l'agrupament Escolta i Guia Martin Luther King i el Casal Popular La Sala, tot i que també s'hi han sumat veïns i veïnes a títol individual, especialment de les generacions més joves. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem a més informació al butlletí horari i a l'informatiu complet. Fins ara.

0: El Refugi, de 5 a 7, amb Jaume Elias.
1: Molt bona tarda a tothom, són les 5 i 10 minuts i ara comencen les tardes de Ràdio d'Esvern. Jo sóc el Jaume Elias i us dono la benvinguda al Refugi.

Doncs avui dilluns tornem a la rutina, tornem a encarar la setmana i arrenquem la setmana amb aquest triomf de la selecció espanyola en el Mundial. Ahir vam veure una cosa històrica on la selecció espanyola, doncs bé, va guanyar amb molta autoritat aquest Mundial del 2026. Després ho comentem. Però va, ara sí, ens deixem de rellús i descobrim el menú del dia. Anem amb el sumari. Començarem, com sempre, amb el Zoom informatiu, on repassarem breument el més destacat de la jornada. Tot seguit presentarem la cançó i l'efemèride del dia i a 6:15 donarem el tret de sortida a les seccions d'avui. Iniciarem analitzant el triomf d'Espanya al Mundial amb l'Albert Miranda. Seguidament, modelisme ferroviari amb el DJ Jambo Jambito. I posarem fi amb els sons de casa, amb la Montse Baqués. I ara sí, fetes les presentacions, comencem amb les notícies, comencem amb Zoom informatiu. Espanya és bicampiona del món. La selecció espanyola es va proclamar campiona del Mundial després de derrotar l'Argentina per 1-0 a la pròrroga en una final espectacular dels de Luis de la Fuente. L'heroi de la nit va ser el blaugrana Ferran Torres, que al minut 105 va fer el gol decisiu aprofitant una gran assistència de Nico Williams després d'una centrada de Pedro Porro. Un gol que passarà a la història i que ha donat a Espanya la seva segona estrella mundial. La Roja va dominar amb total autoritat el partit, generant moltíssimes ocasions i ofegant a l'Argentina amb un joc sensacional. Malgrat això, els sud-americans van resistir amb un espectacular Dibu Martínez que va mantenir viu el seu equip amb una actuació brillant. L'equip d'Scaloni va apostar per un plantejament molt defensiu i pràcticament no van aconseguir trobar a Leo Messi. L'expulsió d'Enzo Fernández en l'afegit va complicar encara més les opcions argentines. Espanya va abordar així la seva segona estrella a la camiseta i confirmar una de les millors generacions de la seva història. I la selecció espanyola ja és a Madrid, després del seu viatge de tornada des dels Estats Units. L'expedició ha aterrat aquest migdia a l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas, on centenars d'aficionats els esperaven per donar-los la benvinguda. Aquesta tarda els jugadors seran rebuts primer per la Casa Reial i posteriorment pel president del govern a la Moncloa. Després iniciaran una rua en autobús descobert pels carrers de Madrid per compartir la celebració amb tota l'afició. La festa culminarà a la plaça de Cibeles i als seus voltants, on s'espera l'assistència de més de 60.000 persones per celebrar un títol històric que torna a situar a Espanya al cim del futbol mundial. La celebració d'ahir a la nit, però, també ha tingut moments de tragèdia. A Ciudad Rodrigo, a Salamanca, un noi de 13 anys ha mort i un altre menor ha resultat ferit, greu després de que s'ensorrés una font on diversos joves celebraven la victòria de la selecció. A més, a Sonseca, a Toledo, un jove d'uns 20 anys va perdre la vida després de patir convulsions mentre seguia la final en una plaça. La nit també ha deixat incidents arreu de l'estat. Segons les autoritats, hi ha hagut més de 80 ferits i almenys 12 detinguts. Entrem en política perquè el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat el primer canvi al seu govern des de l'inici de la legislatura. Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials i Inclusió
en substitució de Mònica Martínez Bravo, que deixa el càrrec per motius personals. Fins ara, el secretari general del departament, Moreno, prendrà possessió i ja participarà aquest mateix dimarts en la reunió del Consell Executiu. Ella ha destacat la seva experiència, la seva trajectòria en l'àmbit social i el seu compromís amb la justícia i el diàleg amb el tercer sector. El president també ha agraït la feina feta per Martínez Bravo durant aquests 2 anys al capdavant del departament. Per la seva banda, l'exconsellera ha qualificat el càrrec com l'honor més gran de la seva vida i ha assegurat que deixa el departament en les millors mans possibles. El nou conseller haurà d'afrontar reptes importants com la reforma de la protecció a la infància, la millora dels centres de menors, les condicions dels educadors socials i la gestió de les prestacions socials. L'empresari Julio Martínez, amic de José Luis Rodríguez Zapatero, ha reconegut davant l'Audiència Nacional que l'expresident espanyol va participar en les tasques d'assessorament vinculades al rescat de l'aerolínia Plus Ultra, que va rebre una ajuda pública de 54 milions d'euros al 2021. Així doncs, l'empresari s'obre a col·laborar amb la justícia. En un escrit enviat al jutge abans de declarar, Martínez assegura que els honoraris pactats amb la seva consultora corresponien realment als serveis d'assessorament que Zapatero prestava a la companyia. També admet que es va acordar una remuneració addicional equivalent a l'1% de l'ajuda pública aconseguida i que alguns pagaments es van ajornar i canalitzar a través d'altres empreses per evitar l'impacte mediàtic de la polèmica. Segons el document, Zapatero era informat de tots els passos de l'operació i fins i tot hauria comunicat a Martínez que la SEPI acabaria aprovant el rescat. L'escrit també revela que l'expresident va ajudar a captar clients per la consultora Anàlisis Relevante, entre ells diversos empresaris veneçolans. Martínez explica que la relació professional amb Zapatero va començar després que aquest deixés la presidència i acabés participant com a principal figura d'una consultora creada el 2019. Aquestes afirmacions contrasten amb les declaracions públiques de Zapatero, que fins ara havia negat qualsevol influència en el rescat de Plus Ultra. La investigació judicial continua oberta per esclarir-ne les investigacions. L'incendi forestal de la Serra Nord de Guadalajara ja ha cremat 26.000 hectàrees i s'ha convertit en el foc més gran registrat mai a Castella-La Manxa. Les flames han obligat a desallotjar 28 municipis i prop de 1.200 persones han hagut d'abandonar casa seva. Segons ha explicat el president autonòmic Emiliano García Page, l'operatiu desplegat és un dels més importants que s'han vist mai a la comunitat i fins i tot a tot l'estat. Tot i els esforços dels equips d'emergència, el foc continua avançant i durant la nit ha ampliat el seu perímetre fins als 120 quilòmetres, amb un creixement d'uns 10 quilòmetres més. Les autoritats han informat que el cap de l'incendi s'ha dividit en 2 grans fronts, el que complica molt les tasques d'extinció. Les previsions meteorològiques per les pròximes hores, amb altes temperatures i vent, no són favorables. Per aquest motiu s'estan reforçant els mitjans terrestres i aeris per intentar contenir un incendi que continua sent una de les grans emergències forestals d'aquest estiu. Andy Barham ja és oficialment el nou primer ministre del Regne Unit. Després de ser rebut pel rei Carles III al Palau de Buckingham, ha pronunciat el seu primer discurs davant del número 10 de Downing Street, on ha promès mesures immediates per reduir el cost de vida, una de les principals preocupacions dels britànics. Barham ha anunciat que el govern aprovarà aquest mateix dimarts accions urgents i que abans d'acabar l'any presentarà un pla a 10 anys per
reindustrialitzar el país, impulsar l'economia i construir més habitatge social. El nou líder laborista també ha reconegut que la classe política no ha estat a l'alçada dels reptes els últims anys i ha admès que molts ciutadans estan cansats de la política. Bonham ha tancat el seu discurs fent una crida a la unitat i a recuperar la confiança i l'esperança en el futur del Regne Unit. I ara la informació de Sant Just, anem amb els titulars municipals. Cinema, espectacles i activitats esportives ompliran la festa major de propostes per als més petits i petites. Del 30 de juliol al 6 d'agost, la programació familiar inclourà cinema, un tobogon d'aigua, teatre, bingo musical i activitats infantils dins dels partits de futbol i les calabirres. Les escales del carrer de l'Església culminen la seva transformació amb l'eliminació del cablejat aeri. El soterrament definitiu dels serveis completa una reforma que ha millorat l'accessibilitat, ha renovat les infraestructures i ha dignificat aquest espai del centre de Sant Just d'Esvern. El Partit Judicial de Sant Feliu registra 116 denúncies per violència masclista durant el primer trimestre de 2026. L'informe de l'Observatori Comarcal registra 116 denúncies al Partit Judicial de Sant Feliu i confirma un descens dels casos al conjunt del Baix Llobregat. I ara toca ritme, ara toquen els esports.

La selecció espanyola ha conquerit el seu segon Mundial amb una destacada presència blaugrana. 8 jugadors del Barça han format part de l'equip campió, confirmant el gran pes del club català en aquest triomf. Entre els noms propis destaca Pau Cubarsí, que amb només 19 anys ha completat un torneig extraordinari i ha estat reconegut com a millor jugador jove del Mundial. A la final, l'heroi va ser Ferran Torres, autor del gol que va donar el títol a Espanya i al seu partit li va valer el premi a MVP de la final. Els reconeixements individuals també han estat per altres peces clau de la Roja. Rodi Hernández, el capità, ha estat escollit millor jugador del Mundial i a la porteria Unai Simón ha estat nomenat el millor porter del torneig, després d'encaixar només un gol en tota la competició. El màxim golejador del torneig ha estat Mbappé amb 10 gols. I anem al motor, perquè Kimi Antonelli es reforça com a líder del Mundial de Fórmula 1 després de guanyar ahir el Gran Premi de Bèlgica. El pilot de Mercedes va sumar la seva 6a victòria de la temporada en una cursa marcada per l'abandonament del seu company i principal rival, George Russell, després d'un toc amb Lewis Hamilton a la primera volta. Charles Leclerc va acabar segon amb Ferrari i Max Verstappen va completar el podi. Hamilton, quart, puja a la segona posició del Mundial, a 45 punts de Kimi Antonelli. Pel que fa als pilots espanyols, Carlos Sainz va quedar 16è i Alonso 19è. I Jonas Vingegaard va abandonar ahir el Tour de França després de patir una greu caiguda a només 24 quilòmetres de meta durant la 15a etapa. El danès, que era segon de la general, a 4 minuts i 30 segons de Tadej Pogacar, té una fractura a la clavícula que requerirà una operació. Amb la retirada de Vingegaard desapareix el principal adversari del líder eslové, que veu molt més a prop el seu gran objectiu de conquerir una nova edició de la ronda francesa. I ara sí, presentem la cançó del dia.

I avui que estem de celebració per aquest segon Mundial de la selecció espanyola, hem de posar una cançó que és un himne i que ha acompanyat aquest grup de jugadors magnífics durant tot el torneig. Una cançó que ens parla de marxar, de deixar enrere allò que estimem i emprendre un nou camí carregat d'esperances, però també de nostàlgia. L'artista reconeix el valor necessari per afrontar els canvis de la vida i també de la força que ens donen aquells que deixem enrere. La vida és un viatge ple de comiats, però també de retrobaments. Sovint ens toca marxar per créixer, per descobrir nous horitzons i per construir el nostre propi futur. Però, per molt lluny que anem, les persones, els llocs i els records que estimem continuen viatjant per sempre amb nosaltres dins del cor. Darrere d'aquesta obra hi trobem una de les veus més extraordinàries que ha donat la música en castellà. Tot i que ens va deixar massa aviat, el seu llegat en forma de cançons continua ben viu i les seves peces formen part de la memòria col·lectiva de diverses generacions. Com sempre, us deixo tres pistes perquè intenteu endevinar-la. La cançó va sortir l'any 1972. La peça honora els milions d'espanyols que durant el franquisme van haver de marxar del país i el tema s'ha convertit en l'himne extraoficial de la selecció. Què? Com ho tenim? Avui és molt i molt fàcil. Ara sí, anem amb Un beso y una flor del gran Nino Bravo.

Doncs una cançó senzillament espectacular, d'un artista espectacular, una peça que és preciosa, bonica i que et posa els pèls de punta. I escolta, que segueixi sonant després durant molts i molts anys més, si us plau, i que ens segueixi donant aquesta bona sort, clar que sí. Però va, ara sí, passem a l'efemèride del dia.

Avui, 20 de juliol, m'agradaria parlar de les festes de poble. I ho faig perquè ahir es van posar punt i final a les festes majors del meu poble, Santa Bàrbara, un petit poble de les Terres de l'Ebre. Vivim en una època de presses constants, de sobreinformació, i gairebé en una situació d'alerta constant. I tot això, a vegades, ens fa oblidar allò que realment és important, la nostra gent. I és precisament aquí on les festes del poble adquireixen un valor especial, perquè són espais de trobada, espais on la comunitat es retroba, on les generacions es barregen i on per uns dies el temps sembla avançar a un altre ritme. A les festes del poble hi ha lloc per tothom, per als més petits que les viuen amb aquella il·lusió immensa de qui espera tot l'any perquè arribin, per als joves que hi construeixen records que els acompanyaran tota la vida, per als adults que retroben amistats i comparteixen estones que la rutina sovint dificulta, i també per als avis que observen com el poble continua ben viu i com les tradicions passen d'una generació en una altra. Les festes són, en definitiva, una manera de fer poble, d'omplir les places, i també les places de carrers i converses, de compartir riures, emocions i moments que es converteixen en records per sempre. I avui també reivindiquem la vida de poble, aquella vida una mica més pausada, més propera i, en definitiva, més humana. Per a gent com jo, que som de ciutat però tenim arrels de poble, poder tornar és sempre un gran privilegi. És reconnectar amb una manera de viure que ens recorda la importància de la proximitat, de la comunitat i de les petites coses. Per això, avui vull retre homenatge a tota la gent de poble, aquells que mantenen vives les nostres tradicions, que dediquen hores i esforços perquè les festes siguin possibles i fan que any rere any la il·lusió continuï intacta. Avui celebrem les festes de poble i tot allò que representen. Celebrem la convivència, la cultura popular, les tradicions, el sentiment de pertinença i la seva gent, que al cap i a la fi són els vertaders protagonistes.

0: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
1: Quan compreu per internet, si pagueu amb una targeta de crèdit, podeu exigir l'anul·lació del càrrec si la targeta és utilitzada indegudament o si, finalment, no s'arribés a proveir el bé o servei.
2: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
3: T'he dit que no em venia de gust.
4: Ja, però mira com estic, ara no em pots demanar que pari.
5: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
6: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat el càrrec aquesta.
3: Deixa'm estar pesat.
6: Ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
7: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes
8: Perfecto,
7: que semblen inofensives.
8: Pues
7: no ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
9: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.
10: I ara sí, arrenquem amb les seccions. Comencem analitzant la victòria d'Espanya en el Mundial contra l'Argentina per 1-0 amb l'Albert Miranda.

0: Bona tarda, Albert. Em sembla que ahir vas cantar molt aquesta cançó, no?
1: Sí, bona tarda a tothom. Sí, no tinc ni veu, imagina't.
0: Què tal, com estàs? Content, entenc, no? Eufòric, encara.
1: Eufòric, content, amb un somriure d'orella a orella, imagina't.
0: Bueno, Albert, diuen que no sempre ets campió del món i, escolta, ens ha tocat, eh?
1: Escolta, dos cops ja, s'ha tocat ja. Dos cops.
0: Escolta, ara ens posarem una mica més tècnics, anarem a posar una miqueta la lupa en aquest partit, que escolta, que tots sí. Vam gaudir tant, però comencem. Fes una valoració general del que va ser el partit futbolísticament parlant.
1: Bueno, jo crec que és molt fàcil, no? Al final, com va passar durant el Mundial, Espanya va ser dominant del partit a través de la possessió i una manca que té Espanya és que li falta gol, potser, i bueno, les estadístiques estan allà, no? 20 tirs a porteria, 12, o sigui, 20 tirs i 12 a porteria, i, bueno, el partit en si va estar dominat per Espanya, Argentina només va arribar dos cops i va ser ja a la pròrroga, però als últims minuts, al minut 119 o 120, llavors, o sigui, Unai Simón va ser l'espectador i això és la... el millor escenari, no? Que el teu porter no estigui espectat amb les crispetes i després Espanya va jugar com va voler contra Argentina. De fet, és que no hi va haver rival. Espanya és merescuda campiona del món i és que, de veritat, és que, sincerament, sent objectiu i el que vulguis, és que no hi va haver rival ahir.
0: No, tens raó, ho pots dir amb la boca ben gran, no cal que ens amaguem, i és que Espanya va ser infinitament superior i justa guanyadora d'aquesta Copa del Món. El que tu deies, no? Repassem una mica les estadístiques. 20 remats a porta, 20 remats, perdona, i 12 a porta contra els 3 d'Argentina i cap a porta d'Argentina. Sí. Possessió, 70% per Espanya. Precisió en el passe del 90%. Més de 800 passes. Va ser una autèntica oda al futbol, aquest partit de la selecció espanyola, que, Albert, és veritat que el que tu has dit, no? Que potser va faltar en aquesta una miqueta de gol, no? Una miqueta de gol, però realment la superioritat i el joc va ser... De fet, jo crec que va ser el millor partit d'Espanya en tot el Mundial, superant el que va ser contra França, i va ser un monòleg absolut de Luis de la Fuente, que, escolta, hem de començar a parlar d'aquest home com un dels grans entrenadors de la història, del nostre país.
1: Sí, per mi no sé si supera el de França, perquè jo penso que el de França vam tenir encara més gol,
0: però en sensacions, ostres.
1: O sigui, jo la veritat, que abans del partit, sincerament, no estava gens nerviós, però gens. O sigui, estava més nerviós en França que en Argentina. Perquè jo sabia que Argentina, si tu no li donaves la possessió, no tenia res.
0: Sí.
1: Es defensava, es tancava enrere, és que de fet, des del minut 1, ells van buscar els penaltis.
0: Sí, van buscar els penaltis.
1: I ja està, i és que és així.
0: És cert.
1: Però bueno, Espanya va tenir paciència, va dir, escolta, això serà un partit llarg, si ho podem acabar els 90 minuts, millor que millor, però bueno, si no, fem una pròrroga i ja està. Mm-hmm. I després, doncs, l'heroi Ferran, que ha passat un Mundial bastant dolent, però bueno, havia de ser ell. I després, don Luis de la Fuente, doncs sí. De fet, o sigui, per mi, en quant a trofeus, victòries, és el millor de la història, el millor seleccionador de la història d'Espanya, però també he de dir, també hem de fer una menció honorífica al Luis Aragonés.
0: Sí, tant.
1: Perquè sense ell va canviar, diguem, la forma, no? El caràcter. Va ficar el caràcter a Espanya i va ficar que això s'havia de guanyar amb actitud i amb ganes. Però sí, Luis de la Fuente, en quant a que seria trofeus, victòries i sensacions, sí, el millor.
0: Sí, no, totalment. M'agrada molt aquest incís, no?, que has fet de Luis Aragonés, perquè tothom ho diu, no? Al final és el que va posar l'embrió, no?, de tot el que ha vingut després i el que va instaurar aquesta mentalitat, no? I va fer creure a tota la selecció espanyola que realment podien fer coses grans, no? Va superar aquesta maledicció dels quarts de final, però realment és també molt important, doncs, esmentar a Luis Aragonés. D'igual forma que valorar el que està fent Luis de la Fuente, perquè recordem que veníem del Mundial 2022, on a Espanya li pinten la cara. I res, 16 anys... No, mentida, dos edicions després, 8 anys després, Espanya es proclama campiona del món. No, mentida, estic dient. Una edició després. O sigui, ha passat un cicle només de Mundial i Luis de la Fuente ha transformat completament aquest equip i, escolta, amb una superioritat. I també és important veure, no?, la capacitat d'adaptació que ha tingut l'equip, perquè a l'Eurocopa vam veure un joc molt més basat en els extrems, molt més vertical, molt més agressiu. Escolta, ara t'has plantat en un Mundial sense les teves dues grans estrelles en el seu millor moment, Nico i Lamin, i has estat tan intel·ligent i tan bo, és que la realitat és que ha estat tan bo, de canviar una mica el sistema de joc, perquè, escolta, tot i no tenir les teves grans estrelles, vas i ets el millor amb molta diferència.
1: És que és això, o sigui... Mira, és que això, és perquè la gent ho entengui, és molt fàcil i segur que ho veu de seguida. El trofeu individual, no? La pilota d'or. Tu dius, doncs el Mundial hauria de tenir... O sigui, el campió de la pilota d'or ha de ser que hagi guanyat el Mundial. Vale. Digue'm qui ha sigut, qui ha estat superior a la resta en Espanya. Cap, o sigui, cap, o sigui, han sigut un equip, equip dins de la selecció.
0: Sí, sí.
1: O sigui, tots han anat a la mateixa direcció. Sí que és veritat que si Fica s'ha classificat, doncs, per exemple, Lamin no ha tingut el millor Mundial, però també hem de dir que venia d'una lesió de mes i mig.
0: Nico
1: Williams igual. Oyarzabal és Oyarzabal, que pot ficar 5 gols, és el màxim golejador d'Espanya al Mundial, però és Oyarzabal, que tampoc és Mbappé, és Messi, és Haaland, saps? Però en quant a equip, el que és equip, la defensa espectacular, Unai Simón només ha fet 10 aturades en tot el Mundial, i ahir el Dibu va fer 11 en la final, o sigui, és una estadística brutal, i és que és el que dic, és l'equip, i al mig del camp, Rodri és bestial, quan, és que imagina't, Pedri, que és el millor migcampista del món, no jugava de titular. Jugava Fabián, però perquè Pedri no estava bé. I després Olmo, Recital, o sigui, i els suplents... Bueno, de fet, és el que estem parlant. Ahir els suplents guanyen el partit.
0: Sí, totalment. Sí,
1: Nico Williams i Ferran. I això és cosa de la Fuente, perquè ho veu.
0: Sí, i una altra cosa, no?, que se li ha de donar molt valor són aquests canvis. Realment, és que quan ha posat un jugador al camp, sempre li ha sortit positiu, sempre li ha donat...
1: Exacte.
0: Sempre li ha sortit la cara, no?, a la moneda, sempre li sortia cara. Era una altra vegada, i una altra vegada, i una altra vegada.
1: Sí, amb Merino, per exemple.
0: Encertàvem amb aquests canvis, i la veritat és que és espectacular. Escolta, poc es parla també de l'assistència de Nico. Ostres, és que...
1: Sí.
0: Ho fa...
1: Complicada.
0: No ho fa de sort, ho fa perquè ho veu.
1: No, ho fa amb intenció, sí.
0: No, i el que tu deies, no?, és un equip que no té cap estrella que destaqui per sobre de la resta a nivell de joc, Evidentment, Lamin, doncs, té aquesta...
1: Sí, Lamin és el més mediàtic.
0: Aquest grau de crack, però en joc, Espanya ha estat un equip tan coral que costa molt dir, ostres, és que aquest ha fet un mal partit. No, perquè és que tots han jugat molt bé.
1: Tots.
0: I això és espectacular.
1: Sí, per mi hi ha una frase d'aquest Mundial que resumeix el que ha sigut Espanya. O sigui, ens hem enfrontat a Uruguai, a Bèlgica, a Portugal, a França, a Argentina, i tots venien jugant més o menys bé o eren favorits. Què passa? Quan van jugar contra Espanya van desaparèixer.
0: Total.
1: Què tenen en comú? El rival, Espanya. Espanya no els va deixar jugar gens. Van desaparèixer totes les seleccions aquestes. Per què? Perquè Espanya va imposar el seu joc des del minut 1 i quan Espanya imposa el seu joc no té cap rival.
0: Sí. Jo, Albert, jo he mirat uns quants partits, podem dir que uns quants, però tu n'has vist molt més. Jo he vist a moltes seleccions doncs, jugar això, amb seleccions de jugadors, amb seleccions molt bones, amb jugadors molt bons, però cap m'ha donat la sensació de veure un equip,
1: de
0: veure una idea de joc a la qual tots s'hi sumin i a la qual tots vagin per un objectiu comú.
1: Exacte.
0: L'única amb la que he vist això ha estat amb Espanya. Sembla que sigui un equip que porta 9 mesos jugant i entrenant cada dia junts.
1: Sí, efectivament.
0: I és que aquí està la clau de l'èxit per mi.
1: Però és que hem d'anar en compte de que els Jocs Olímpics del 2000, crec que són 23, no, 22, potser, sí, no? 2022? Bueno, no me'n recordo, o 2021, no me'n recordo, De la Fuente, o sigui, quan guanyem nosaltres els Jocs Olímpics, els últims, De la Fuente era l'entrenador.
0: Vale.
1: I veus la alineació inicial d'aquella
0: final. Luis De la Fuente també és campió olímpic.
1: Sí, campió olímpic d'Eurocopa i del Mundial.
0: Hòstia, no, aquesta pedana no la tenia, eh?
1: Sí. I tu veus l'onze inicial de la final olímpica i del Mundial, i ja, o sigui, no del Mundial, però la convocatòria, i crec que són 10 o 11 jugadors que són els mateixos. De fet, la alineació era Puigmendi, Pedro Porro, Cubarsí, Eric García, Nico, Dani Olmo, Oyarzabal...
0: Sí.
1: es coneix molt bé durant tots aquests anys, i clar, és que al final és el que tu dius, o sigui, és una selecció però que sembla que porti Joan, que poden jugar junts 9 mesos, una temporada entera,
0: sí.
1: Una barbaritat, o sigui...
0: Sí, sí, va ser, mira, sí, la Tòquio 2020, que es van celebrar el 2021, van ser, van ser plata, però... Però sí, sí que...
1: Ah, doncs, no, jo dic els següents, que van guanyar.
0: Sí, els, clar, els de Los Angeles, no?
1: Los Angeles, no recordo quan va ser, però van guanyar els... els six, ara mateix els
0: espanyols. Sí, però van guanyar, però no era Luis de la Fuente l'entrenador, eh?
1: Ah, vale, doncs jo me referia als del 2021. Sí, o sigui, sí, la comparació sí, aquesta de la... O sigui, sí, sí, perquè Espanya és actual campiona de, del món masculina, femení. Actual campiona del món femenina, actual campiona d'Europa masculí i actual campiona olímpica masculí.
0: No, no, és una barbaritat. És una barbaritat, i la veritat és que és una generació d'or. Semblava que el que vam viure el 2010, doncs, no ho tornaríem a veure, i escolta...
1: D'or i molt jove.
0: I molt jove, i és que això és el que s'està parlant molt, no, també, Albert, que, escolta, el pròxim Mundial et plantes amb un Lamine amb 23 anys. És que això és surrealista. Et plantes amb un Pedri que amb 26 tindrà, crec. Escolta,
1: sí, sí.
0: Això
1: no,
0: també...
1: Pedri tindrà 26, 27,
0: això,
1: 28...
0: Això, Cubarsí tindrà també, com Lamine, 23...
1: Sí, sí, sí.
0: Això il·lusiona.
1: Cubarsí 23, Lamine 23, Pedro Porro, que seran 28...
0: Zubimendi 29, crec, és que...
1: Sí, Rodri 34, Cucurella 31, Oyarzabal 34, Olmo 31... Nico 27, o sigui, és que estarà en plena forma.
0: Sí, sí, sí, sí, no, no, és que el que està per venir encara pot ser molt gran.
1: Ja sobre a casa.
0: Sí, ja sobre a casa. Albert, si ens hem de quedar... És molt difícil, eh? És molt difícil. Però el Mundial es va quedar, l'organització, la FIFA, no? Es va quedar amb Rodri com a millor jugador de, sí, del torneig, com a MVP. Sí. Escolta, el que està clar és que Rodri va fer un Mundial a partir de 700. Bueno,
1: sí,
0: espectacular.
1: A partir de 700, i si vols puc ficar també el d'Uruguai, perquè va ser, això va ser, allò va ser una guerra, quan
0: sí,
1: Uruguai va ser una guerra.
0: Sí, sí, sí.
1: I sí, sí.
0: Et sembla,
1: Rodri...
0: et sembla bé?
1: Sí, a mi em sembla just. A mi em sembla just. O sigui, jo crec, o sigui, bueno, jo crec, i molta gent pensa, no, que al final el millor jugador d'un torneig ha de ser d'una selecció que guanyi torneig, no? Perquè al final si ha arribat a la final i ha guanyat la final, doncs, escolta, més mèrit impossible, no? I clar, o sigui, clar, tu dius, Rodri és pivot, juga de 5, però és que és clau.
0: No, no,
1: en
0: és
1: aquesta
0: clau.
1: Selecció i en qualsevol lloc.
0: Bueno, sí. I és que ha tornat a aparèixer la seva millor versió quan més el necessitàvem, sí, sí, eh? Aquest Rodri, sí, sí, Balón d'Oro ha tornat a aparèixer.
1: Exacte. Si és que fa tot, sí, defensa, té bon joc aeri, organitza el lloc, és que té tir de llarga distància. Sí, és que és molt complet. És molt complet, té 30 anys o 29, crec. I, o sigui, és que és el capità. És el capità de la selecció. Totalment. És el capità, és el que mana.
0: És el líder, és el líder.
1: És el líder, el que organitza tot, el que organitza el plantell. I ja està, és que és això. És que no... És que
0: a més,
1: per mi és just.
0: I a més, Albert, vam veure aquesta fotografia, aquest vídeo tan i tan bonic, de Rodri dient-li a Trump, escolta, aparta.
1: Sí, sí, no, és que, clar, o sigui, bueno, Trump ja el coneixem, no? És un personatge de molt de compte, i al final volia estar en el moment històric, no?, de la Copa del Món, però bueno, o sigui, Rodri va estar molt bé, de fet, Rodri crec que odia a Trump,
0: és que
1: tinc entès.
0: Rodri és un senyor en el camp, però també amb el que fa després, no?, fora del
1: sí,
0: camp.
1: Sí, sí,
0: perquè
1: sí, sí, sí.
0: Ho va fer amb una subtilesa, li va dir, escolta, va, vés-te'n cap allà,
1: no
0: vés-te'n
1: no
0: cap allà, i també això, a mi, hòstia, a mi això m'agrada, veure aquest
1: sí,
0: posicionament tan frontal,
1: sí, sí,
0: sí, tan
1: sí,
0: frontal
1: sí,
0: contra una persona com Donald Trump, que, bueno, ja sabem el que està fent.
1: Sí.
0: Seguim parlant de futbol.
1: I després tenim una, no sé si ho has vist, que quan Rodri fa aquest gest, no, d'apartar el Donald Trump, quan just passa per davant de Mikel Merino, Mikel Merino fa el ball de Donald Trump, saps? Que tot
0: sí,
1: el
0: sí,
1: cap.
0: Sí,
1: això és boníssim,
0: sí,
1: això és
0: sí,
1: boníssim.
0: Sí. No, sí, sí, i es van veure certs jugadors que, escolta, li donaven la mà una mica...
1: Sí, perquè és obligatori, perquè
0: sí,
1: si no... Sí
0: sí
1: sí,
0: sí, sí, sí, sí. Escolta, si hem de parlar de noms individuals, hem de parlar del millor jugador jove d'aquest
1: sí,
0: Mundial,
1: sí, sí,
0: que és Pau Cubarsí.
1: Totalment.
0: No sé, aquest noi sembla que no està cansat de la temporada i està en el seu millor moment de forma de tota la seva carrera, i ha fet un partit d'un central de 28 anys, Bueno, un partit, sí, un, sí. Mundial central, un mundial sencer, d'un mundial d'un central de 28 anys amb 10 anys de trajectòria en experiència, sí, sí, en aquests partits, i el tio amb 19 anys, escolta, millor defensa del mundial, millor jugador jove, què podem esperar d'aquest home, Albert?
1: Doncs és que, t'ho dic en sèrio, o sigui, Cubarsí, o sigui, tu quan, bueno, abans, no? Sobretot en el futbol antic, abans un central era lleig, no? Tenia, era robust, era gran, era no sabia jugar a la pilota, no?
0: Uh-huh.
1: Però és que Cubarsí és totalment diferent, o sigui, té 19 anys, o sigui, ha anul·lat a Mbappé, ha anul·lat a Cristiano, ha anul·lat uh-huh. a Messi, ha anul·lat a De Bruyne, ha anul·lat a Lukaku, ha anul·lat a tots, o sigui, juntament a Laporte, o sigui, al final són dos centrals, però, clar, Laporte ja té 29, 20, 30 anys, ha fet un mundial espectacular, escandalós. No sé, potser té 31 o així, però ha fet un mundial escandalós també, la Port.
0: 32,
1: o sigui,
0: sí.
1: Aquesta parella és espectacular, però sí, sí. O sigui, el mundial de Cubarsí, és que sobretot això, no? Amb 19 anys, no? O sigui, què fèiem nosaltres amb 19 anys? Doncs estudiar, suposo.
0: No vull saber-ho.
1: Quedar-nos amb els amics i tal, però és que Cubarsí s'ha menjat a tots els atacants que ha tingut davant seu.
0: O sigui, sí, sí, no.
1: I després, una personalitat amb la pilota, que, bueno, que, de fet, no sé si te'n recordes, el gol de Marina amb
0: sí, sí, sí.
1: Bèlgica.
0: És gràcies
1: a ell. O sigui, és el que dispara a porteria, i ahir també va disparar a Emiliano Martínez. O sigui, uh-huh. és que té tot, té 19 anys, i ha fet un mundial de, que m'ha recordat molt a Piqué, a Pujol, a Ramos.
0: Uh-huh. Sí, sí.
1: Aquest central que hem tingut, que ha sigut...
0: És espectacular. Sí, sí. Cubarsí és, bueno, ha demostrat una maduresa i un nivell... Que, un nivell
1: et queda sense paraules per descriure-ho.
0: Sí, sí, sí, no, és que surt de la lògica del futbol.
1: Sí, sí,
0: aquesta és la realitat. Surt de la lògica el que ha fet aquest nano amb 19 anys en un mundial, en el seu debut en un mundial. Però bueno, Albert, que, per anar... Digues.
1: És que després, o sigui, tu has fixat en l'alineació o en la convocatòria i cada jugador... té com la seva petita història, saps? Jo què sé, Unai Simón, que hi havia com debat a la porteria, no? Que era el pitjor dels tres,
0: sí,
1: doncs
0: sí,
1: mira, reafirma, només un gol. Pedro Porro, d'un poble d'Extremadura, que per cert està acusat del meu poble, que bueno, que és d'Extremadura, saps? Que és un poble de 50.000 habitants, o sigui, una petita història, Cubarsí de 19 anys, que era el jugador mundial, Laporte, que va deixar a França per jugar amb Espanya, Cucurella... És especial, Cucurella, després Rodri va començar malament, és que tots.
0: Rodri també venia de lesió, Lamin venia de lesió, Oyarzabal també, és ver de reivindicar la Copa del Rei.
1: És que
0: tots. Bueno, sí, és que és espectacular. Tots tenen la seva petita història de Ferran, no? L'heroi.
1: Sí, Ferran, sí, sí.
0: Que aquella imatge, no?, de contra Aràbia Saudí, que el graven dient, por favor, que sea gol, por favor, que sea gol.
1: Exacte, la ansietat que tenia, sí, sí.
0: No va ser gol Ferran, però vas posar el gol que...
1: Tothom sabia que encara li quedava una bala de la final, tothom ho sabia. I és que no puc estar més content amb ell.
0: És que, i jo crec que, jo vaig dir-ho a casa, però crec que més gent ho va dir. Quan va sortir al camp, jo vaig dir, marca ell. I ho va fer.
1: Sí.
0: I ho va fer.
1: Sí, sí, sí.
0: I tots teníem aquesta intuïció, no ho sé, era...
1: És que havia de ser.
0: Havia de ser, havia de ser. Albert, per anar acabant, perquè m'has dit que has de marxar ja dintre de poquet.
1: Sí, sí.
0: Posa'm una valoració al Mundial que de la selecció, entenc que prop del 10, o d'un 10.
1: No, un 10. O sigui... Mira, els rècords que ha trencat Espanya en aquest Mundial han sigut històrics. O sigui, ha guanyat el Mundial sent la selecció amb menys gols concedits de tot el Mundial. Mm-hmm. Només un.
0: Sí.
1: Abans havien set dos a la història.
0: Que havia estat també Espanya.
1: Espanya empatava amb França i Itàlia.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Luis de la Fuente s'ha convertit en l'entrenador més gran en guanyar un Mundial.
0: Mira.
1: O sigui, això és brutal. A Espanya... s'ha convertit en la selecció, empatada amb Brasil, que a la final del Mundial ha alineat a dos jugadors de 19 anys. Abans va ser Pelé i altres. O sigui, imagina't els noms que estem dient.
0: No, sí, sí, sí.
1: I sí, sí, per mi la nota és 10. O sigui, és que què pots millorar? El gol en contra a Bèlgica? Bueno, és que tothom té un mal moment, saps?
0: Sí,
1: no seria impossible.
0: I l'empat de Cap Verd és l'únic que pots millorar, però escolta...
1: No, però això era la profecia. Això
0: sí,
1: era la profecia.
0: Sí, tens raó.
1: Això era la profecia, no podíem guanyar tots.
0: No. Li donem un 10 absolut a aquesta selecció.
1: Sí, sí, sí, un 10, una perfecció.
0: Que, sobretot, Albert, el que ens ha fet és disfrutar del
1: sí.
0: futbol. I hem vist bon futbol, que això és el més important.
1: Sí, perquè sobretot et deixa aquesta sensació de... és que no hem patit, no hem tingut cap moment de dir escolta, podem estar fora. Mm-hmm. És que ha sigut una superioritat que és que, no sé, jo no l'he vist mai i preguntant al meu pare, a persones grans, bueno, grans adults, que han vist més mundials i tal. És que tu veus, per exemple, no sé si te'n recordes, però al Mundial d'Argentina, la final és 3-3 i acaben penaltis.
0: Sí.
1: No hi ha cap partit que amb aquesta superioritat.
0: És que, Albert, fins i tot al Mundial 2010, Espanya no va tenir aquesta superioritat tan aplastada.
1: No.
0: Saps? És que és fort, és molt fort.
1: És un bany rere... Uh-huh.
0: Haurem de preguntar a la gent més sàvia, perquè nosaltres al final hem vist pocs mundials, però és que potser estem davant de la guanyadora més dominant de la història dels mundials.
1: Sí, i la guanyadora, com us diria, que no hi ha ni cap pero. O sigui, tothom diu que és clara, o sigui, no hi ha res per dir.
0: Sí, no, és que no hi ha res de res. Albert, marxes o no?
1: Marxo.
0: Ens abandones.
1: He de marxar. Ho sento, he de marxar.
0: Albert, abans de marxar, digue'm una cançoneta, va.
1: Doncs mira, fica... Ja que hem aconseguit la segona estrella, jo crec que Superestrella...
0: Molt bona. Podria Albert, gràcies de debò per passar avui aquí als micròfons de Ràdio Esvern. Que vagi molt bé.
1: Igualment, ens veiem la setmana vinent.
0: Adéu.

0: Doncs aquesta superestrella d'Aitana, que ara passa a estar al pit de la selecció espanyola. Clar que sí, dues superestrelles després d'aquest Mundial tan fantàstic. Ara sí, el butlletí informatiu de Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
2: Bona tarda, us informa Agnès Marquès. Doble revés per a la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero, imputat pel rescat de Plus Ultra. El president de l'aerolínia i el propietari d'Anàlisis Relevante impliquen l'expresident espanyol en l'operació i en el cobrament de l'1% de l'ajuda per presumptes tasques d'intermediació. Ho fan en dos escrits que han enviat a l'Audiència Nacional. Zapatero, que sempre ha negat tenir res a veure amb el rescat, es mostrava així de contundent en fer-se pública la seva imputació a mitjans de maig.
3: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
2: Però ara, en l'escrit que ha fet arribar el jutge, el propietari d'Anàlisis Relevante i amic personal de l'expresident, Julio Martínez, assegura que Zapatero, com a assessor, és qui marcava els passos a seguir per aconseguir el rescat i apunta que va firmar un contracte amb una comissió aproximada d'un 1% per les feines d'intermediació de l'expresident en el rescat de la línia aèria. El president de Plus Ultra corrobora aquests pagaments i els xifra en mig milió d'euros. Més notícies amb Cèlia Forment.
4: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta tarda un home que podria estar relacionat amb la mort violenta d'una veïna de Soses al Segrià dissabte a la nit. La víctima va ser localitzada sense vida en un camp de panís amb un tall al coll. Lleida, Júlia Albacar, bona tarda.
5: El detingut és un noi de 18 anys que no tindria cap relació amb la víctima. Se l'ha detingut al mateix municipi de Soses, al sud del Segrià, tot i que de moment no hi ha més informació perquè el cas està sota secret de sumari. La víctima és una dona de 75 anys, veïna del municipi, que havia sortit a passejar la gossa. Hores més tard, en veure que no tornava i que l'animal deambulava sol pel poble, es va avisar de la seva desaparició. El cos es va localitzar poc després en un camp de panís amb un tall al coll i ara es treballa per determinar les causes del crim. Uns fets que han commocionat el poble, que està de dol oficial fins demà.
2: Raúl Moreno és el nou conseller de Drets Socials i Inclusió en substitució de Mònica Martínez Bravo, que plega per raons personals. Moreno ha pres possessió aquesta tarda en un acte al Palau de la Generalitat.
6: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
7: Sí, prometo.
2: El president de la Generalitat assegura que Raúl Moreno tindrà una política continuista en la línia de la consellera Martínez Bravo, amb el repte de continuar reformant la DGAIA i millorar el sistema de dependència. Raúl Moreno era el número 2 de Martínez Bravo com a secretari general de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió. L'oposició i els socis d'Illa reclamen més canvis al govern.
4: Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, anuncien el bloqueig marítim de l'Aràbia Saudita. Això podria afectar de ple l'estret de Bab el-Mandeb d'accés al Mar Roig, per on els saudites i altres països han diversificat les seves rutes de petroli arran del bloqueig de l'altre estret, el d'Hormuz, per tant, de l'Iran. Justament, el conflicte a l'Orient Mitjà continua ben viu, amb renovats atacs dels Estats Units a posicions iranianes i la resposta immediata de Teheran. Malgrat tot, els dos països no descarten tornar a la negociació i hi hauria una proposta de treva de 10 dies per intentar fer tornar les parts a l'acord provisional firmat el mes passat.

0: al Mundial i el Club Blaugrana preveu fer oficial en les pròximes hores el fitxatge de Karim Adeyemi i la sortida de Marc-André Ter Stegen cedit a l'Ajax. I pel que fa al Tour, avui última jornada de descans abans de la darrera setmana de la competició. Tadej Pogacar treu 5 minuts al segon classificat, que ara és el belga Remco Evenepoel, després de la retirada ahir de Jonas Vingegaard per una caiguda. En tennis, Paula Badosa ha perdut la final del torneig de Iași a Romania contra l'egípcia Mayer Sheriff després de retirar-se per una lesió durant el segon set. I ha mort als 75 anys l'exjugador de futbol anglès Kevin Keegan. El dues vegades guanyador de la pilota d'or a finals dels anys 70 ha mort a causa d'un càncer, segons ha fet públic la seva família.
1: Fins aquí les notícies.
2: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. La Festa Major de Sant Just d'Esvern, que se celebrarà del 29 de juliol al 6 d'agost, inclourà una àmplia programació d'activitats infantils i familiars repartides durant tota la setmana. Cinema, espectacles, activitats esportives i propostes lúdiques conformen una oferta adreçada als més petits i petites, pensada perquè les famílies puguin gaudir de la festa. La programació començarà el 30 de juliol amb el cinema infantil que projectarà Elio a les 11 del matí al casal de joves i continuarà amb l'escala Birres a Can Ginasta, que celebrarà la categoria infantil de 4 a 6 de la tarda per participants a partir de 6 anys. El 31 de juliol la plaça Julià Quet acollirà a 2:15 el cinema La Fresca amb la projecció de Zootropolis 2, recomanada a partir de 5 anys. L'1 d'agost el camp de futbol serà l'escenari dels tradicionals partits blaus contra grocs en futbol infantil a les 9 del matí per nens i nenes d'entre 6 i 14 anys. El 2 d'agost el carrer Dodona acollirà el tobogan d'aigua d'11 a 2 per a infants a partir de 4 anys amb petits jocs d'aigua pels menors d'aquesta edat. Aquell mateix dia, a les 8 del vespre, el Centre Cívic Salvador Espriu serà l'escenari del bingo musical familiar, una activitat oberta a totes les edats que combinarà música, joc i servei de barra. La programació familiar es tancarà el 6 d'agost a les 11 del matí a la plaça Verdaguer, amb l'espectacle Rigoberta i el Wendigo, de la companyia Cali Teatre, una proposta teatral adreçada a públic familiar a partir de 4 anys. Pel que fa a urbanisme, les obres de les escales del carrer de l'Església han finalitzat definitivament amb la culminació del soterrament de tots els serveis de subministrament, una actuació que posa punt i final a la reforma integral d'aquest espai cèntric de Sant Just. Els treballs, iniciats fa diversos mesos, ja havien permès completar la remodelació de l'estructura i del paviment el passat mes d'abril i ara conclouen amb la retirada definitiva del cablejat aeri d'electricitat i telefonia. La intervenció s'ha dut a terme amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat i la mobilitat en un tram que presentava un paviment rugós i uns esglaons de dimensions irregulars, fet que dificultava el pas dels vianants. A més de renovar les escales, les obres han inclòs la modernització del sistema de clavegueram, la instal·lació d'un nou enllumenat més eficient i el soterrament de totes les xarxes de serveis. Amb l'eliminació dels cables aeris que travessen el carrer, l'actuació també contribueix a millorar la imatge urbana d'aquest entorn històric i a reforçar la seguretat de les instal·lacions, donant per finalitzada la transformació integral de les escales del carrer de l'Església. I en cultura, la Festa Major de Sant Just comptarà amb una important novetat organitzativa, la posada en marxa de la coordinadora de festes. Aquest nou col·lectiu, format per veïns, veïnes i diverses entitats locals, neix amb l'objectiu de retornar el protagonisme a la participació ciutadana i coordinar de manera conjunta les activitats de la celebració, que tindrà lloc del 29 de juliol al 3 d'agost. La iniciativa va començar a gestar-se després de la Festa Major de l'any passat, fruit de la voluntat de les entitats de treballar de manera conjunta en lloc d'organitzar actes per separat. Actualment formen part de la coordinadora de manera orgànica l'Esplai ara mateix, l'agrupament Escolta i Guia Martin Luther King i el Casal Popular La Sala, tot i que també s'hi han sumat veïns i veïnes a títol individual, especialment de les generacions més joves. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem a més informació al butlletí horari i a l'informatiu complet. Fins ara.

0: Són les 6 i 9 minuts i ara sí arrenquem la segona hora del refugi. Arrenquem amb modelisme ferroviari Baix Llobregat amb el gran DJ Jambo Jambito. Molt bona tarda, Fernandito. Què tal, com estàs?
1: Molt bona tarda. Aquí estem un lunes más, aquí en Redes Verd, parlant d'un tren.
0: Sí, sí, sí.
1: La verdad, d'una pieza muy bonita, muy chula.
0: Avui, a Modelisme Ferroviari Baix Llobregat, parlarem, evidentment, de modelisme, de trens. Escolta, Fernando, avui de quin tren ens toca parlar?
1: Avui parlem del 444 de Electrotren de Renfe. Los famosos Intercity, los 444, que son los que hacían grandes líneas, y luego en el año 2000 pasaron a regionales, a Catalunya Express, etcétera.
0: ¿Es un tren vintage o es actual, aquest?
1: Bueno, este tren ya es vintage, ya es viejito el tren. Sí.
0: ¿Pero encara circula?
1: Sí, pero ha circulado como Catalunya Express, que le han cambiado el frontal, le han cambiado, han puesto más cositas, han cambiado las puertas, han hecho modernizaciones nomás.
0: ¿Y la teva maqueta? ¿Es más vintage o es actualizada?
1: Bueno, no es meva porque no la tengo a fin de dimecres. Dimecres la tendré en el meu poder.
0: Ah, o sea, eso es la nueva adquisición, ¿eh?
1: Sí, la nueva que ha sortit la semana pasada a la venta. Va a trucar Joan Ginés de Rocafort, va a decir, mira, que es la 444. Yo, bueno, ya aniré.
0: Molt bé. Sí, escolta, sí. Doncs, que guay, ¿no?
1: Sí.
0: Una salutació també, no?, per al Joan Ginesta.
1: Un saludo a mi amigo Juan, aquí el amigo. Sí, sí, hay que saludarlo, sí.
0: Clar que sí, clar que sí. Escolta, que al final és la teva tenda de confiança, oi?
1: Sí, la tenda de Rocafosta ha demostrat que és de la família de nosotros, aquí de Rey de Esbert, de Molín de Rey, de mi vida, está en mi vida. Son mis amigos, tanto Joan Ginesta como Joan Carla, el otro señor, que son dos compañeros, y las chicas que están en caja en contabilidad, que son maquíssimes.
0: Maquíssimes, clar que sí. Doncs escolta, sí, sempre va bé, no?, tenir aquesta tenda de confiança. Sí. Explica'ns alguna cosa més, va, de la 444, que té l'extrotrent.
1: Bueno, aquesta unitat està fabricada per Macosa i CAF el año 70-80, salió en servicio a circular por la línea Barcelona-Madrid, Valencia, etcétera. Y yo ese tren, yo recuerdo que cuando era pequeño lo cogía, que iba con mis padres a Valencia, a casa de los tíos, o con mi hermano, acá están los tíos, a Valencia los veranos, cogemos el tren Sanz y vamos a Valencia al norte en tren. Y vamos en el Intercity.
0: Y ya te acuerdas, ¿eh? Ya te recuerdas de que era el 4-4, ¿eh?
1: Me acuerdo, el frontal color taxi, que le llaman, que le diuen.
0: Vale. Y eso, sí, això ja no ha estat oblida, ¿eh?
1: No.
0: Això són records de tota la vida, al final.
1: Sí, avui l'he vist a Rocafort.
0: Aquests són petits detalls, no?, petits records,
1: sí,
0: que un doncs se'n recorda tota la vida, no? Aquest frontal del tren que tu recordes.
1: Que
0: mira, et marca, per alguna cosa et marca i sí, ho recordes tota la vida.
1: Estava jo a Sants esperant el tren que jo anava a València quan era petit, i veia arriba que el tren vine de l'estació de França, venia per Sants, con el frontal, les luces arriba, el morro amarillo, y lateral negro, y luego el lateral azul y blanco, guapísimo, color Danone. Jo ese que voy a tener, el Danone, el que jo cogia.
0: Vale, vale, sí, vale. Así es aquest, que es blau, groc i blanc.
1: Sí, el blau, el frontal, el morro és amarillo, el negro, la corona, la carcasa de morro, i el lateral ja és de color blanco con la franja azul. Molt maco.
0: Molt xulo. No, sí, la veritat és que és un model bastant maco. I escolta, doncs, si a sobre té aquesta càrrega simbòlica, Fernando,
1: sí,
0: doncs està, avui està molt bé.
1: Avui perquè tinc que anar a fer una gestió de Rocafort, l'ho he vist, tranquil, que te lo quito de las manos.
0: O sigui que ja has anat a veure'l, no, avui?
1: Sí, anar a veure'l.
0: Sí, avui has anat a veure'l i dimecres el compres.
1: He anat a portar la màquina que vas comprar en el tallo que no diré el nom, perquè si toca la màquina no està bé.
0: Ja.
1: Tiene el piñón, no va bé, no gira la redonda, esta no gira. Y me ha dicho Jorge que esto no va. Lo ha probado en la maqueta y va, pues tranquilo que
0: sí,
1: no.
0: Sí, sí, que has tenido una mala experiencia, sí, en una tienda que no diremos porque sí, no, diré, no son, no, de confianza.
1: No es por decir, no. He tocado al altapavo, primero he tocado a la boutique, me dice, ¿tú ganas o no? Toco al noi, le di, me dice, tranquilo que me han enviado en cosas, pues tranquilo que si no funciona, el donaré a escalera, ¿de acuerdo? Y pues lo toco y le doy las gracias.
0: Vale.
1: Y a Dina, he dinat, i ja m'he venit per la ràdio.
0: Molt bé, molt bé. No, si has dinat a casa o no?
1: Sí, he passat per casa a fer la tablet. L'aparato este que tengo
0: per
1: treballar.
0: Sí. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs escolta, sí, tot es pot solucionar, Fernando, que tot sigui l'ensurt,
1: sí,
0: i ja està, i el dimecres vas aconseguir aquest 4-4-4, sí, que aquest sí que serà espectacular.
1: Aniré a l'altre a cobrar el retorno, agafar el calé, aniré a Rocafort, però... posa 60 euros més i me pide digitalitzat. Líder Juan Ginesta Juan, lo vull digitalitzat. Posa'm de code, fes el que et donin gana, però el vull digital per poder jugar a la meva Z21.
0: Clar, perquè
1: explica... I Juan Ginesta el farà, és un crac, ell lo fa.
0: Clar, clar, però Fernando, explica'ns una mica, pels que no tenim tanta idea, què vol dir això de digitalitzar un
1: tren. Sí, digitalitzar un tren és posar un decode, un chip, que se llama decode, lo posa en el cotxe motor, que això permet que pot posar una maqueta digitalitzada que va con una... con una multimouse central digital, una Z21. És un aparell que posa a la via, que va que es digitalitza, el teu router, té la tablet de la Z21 o tens el multimouse, que va a la central amb un cable negre i va fi.
0: Vale, vale, vale. Jo vale. Tinc, perquè jo... si no és digitalitzat, com és?
1: Analògica i no és plan.
0: Vale, perquè no corre, no, el tren, doncs?
1: No, correria no, només en analògic. I analògic se pot anar per una via. No pots ficar dos trens a la vegada, o tres, o quatre, o cinc en la maqueta.
0: Vale,
1: vale. Llavors pots ficar a cinc o sis trens i fer-ho funcionar tots. I fer-ho córrer per les vies i que no els trepitgin i fessin el servei de grandes línies.
0: Clar, clar, clar, clar, clar. I escolta, una pregunta que tinc ara. Sí. Si tu tens una maqueta, els trens sempre van a la mateixa velocitat o tu pots fer que vagin més ràpid?
1: Això faig jo amb la Z21 que tinc aquí a table. Aquí tinc la
0: Z21. Tu pots fer que vagin més
1: multimau,
0: ràpid.
1: O multimau, en el mando multimau de Z21 o de Roco o amb la pròpia app en la table.
0: Mm, vale, vale. I si et passes de molt ràpid, poden descarrilar, no?
1: Clar, poden descarrilar i es poden trencar algun los enganxos o algo, això és clar, molt delicat. Clar, clar. Hem de tenir molta cura, no fotre de canya als trens que no són com a l'escalèstric. Els trens són per jugar més a més, mirar-los, jugar, disfrutar-los, que corren per les vies, xino-xano, feien tot el bus, ven aquí, ven per allà, venga, hasta este tortet de la vuelta, torna per l'altre costat. Això és lo guapo, jugar més tren, però fotre-li canya, però te descarregues.
0: No, no, clar, que si vols carreres, et compres un escalèctric i ja està.
1: Ahí está. O que fas un cotxe, vas a un polígon
0: i fas el cabra, no?
1: I fas el boig, i ja està, veig, i fas el boig.
0: Escolta, molt bé, clar que sí. Sí, sí. Escolta, a part d'aquest 444, sí. Tens algun altre model així que diguis, ostres, aquest m'agradaria?
1: Sí, el que vam parlar l'últim cop, el 448, que és l'obispo, el 448, que farà l'amic del Borja, de la militària ferroviària, me farà una 448, que és com la 444, però la versió nova. Mm. Guapíssima.
0: El 441 és la versió antiga, no?
1: No, 444 és l'antiga i 448 la nova.
0: Ah, el 8. Havia entès el... Havia entès el
1: no, 448 dic, en català.
0: Ah, vale. 448 és el nou, eh? I sí, aquest és un tren que circula per Catalunya.
1: Sí, actualment circula transformat amb el frontal nou per Catalunya. És que com jo tinc el mateix. El que fa Girona, Figuera, Sants o Tortosa, Sants, és el que tindré. O que va de Cambrils, de Cambrils o de Reus. Vale, el que jo tindré, el Catalunya Express.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. No, no, espectacular, espectacular. És un món nou, és un món nou.
1: Sí.
0: Que tu saps que jo estic aprenent d'aquest món ara.
1: Clar. Ah, vull donar publicitat de Rocafort, posa cançó de... Fent amics, Camela. Hacent amigos, Camela.
0: Vale, espera. Vols ficar aquesta cançó?
1: Sí. Avui per Rocafort i ficar aquesta, que com és nova, com hago amigos en Rocafort, Camela, vinga.
0: Clar que sí, home, com som bona sí. Gent...
1: Home, se'm porta molt bé.
0: Molt bé, doncs escolta, Fernando, anem a dedicar aquesta cançó Haciendo Amigos de Camela als nostres amics de...
1: Amics i amigues de Rocafort!

0: Aquesta cançó és del grup Camela, que la han publicat la película Acción Amigos, que de Netflix, del cine, y me encanta mucho. Y me identifico con esa película, porque los chicos tienen el sueño de tener a Camela, y va Camela a autocar, y yo tengo el sueño de los trenes, y tengo el tren. Es lo mismo, Camela es como un tren.
1: Claro, ostras, es verdad, tren, es verdad,
0: es verdad. Es el mismo, sistema, por eso asociado a Rocafort con la película.
1: Sí, sí, no, que
0: pues, ahora... Rocafort te cumple el sueño. Vuela 444, la tendera de mi casa.
1: Sí, sí, ya está.
0: Ah, yo pagan, vas pagando una escalés y la compro. Y él da una factura.
1: Y escolta, no, y Fernando,
0: sí.
1: Com aconsegueixes aquests calés? Perquè tu treballes.
0: Sí, treballo,
1: perquè
0: sí.
1: Perquè treballes, perquè ets un currante.
0: Aquests calés han sortit també d'una partida de vacaciones. Com no he hecho vacaciones, m'han donat els calés per poder comprar clar, aquest capricho.
1: Ja tren. Està, ja està, Fernando. És que al final, qui vol alguna cosa i treballa per aconseguir aquella cosa, ho pot fer.
0: Ah, no, com la pel·lícula de Hacen Amigos, clar, lo mismo.
1: Ja està. Si tu, tens, chicos... tu tens un somni, no, Fernando? Pues ataca, vés a per ell. Com un boig.
0: Ahí está, la 444.
1: Ja està, i al final la vida és això, lluitar pels somnis.
0: Sí, sí, ja aquí lluitar pels somnis, sí,
1: i ja
0: sí.
1: Ja està, i encara que tinguem problemes, tots tenim les nostres dificultats, a casa ens barallem amb qui sigui, però escolta, després tenim els nostres somnis, hem de continuar lluitant, que no, la vida és una
0: jo,
1: i que viure.
0: Jo a casa tinc molt bon rotllo amb els companys,
1: sí,
0: me
1: sí,
0: porto
1: no,
0: molt bé.
1: Era un exemple. Que
0: sí, hi ha gent que sí que s'escuta en casa, sí, jo no. Sí. Ese no és el cas.
1: Però vull
0: no
1: dir, que tinguis qualsevol problema, qualsevol dificultat, si tires endavant i lluites...
0: Lo consigo.
1: Exacte. I ja està.
0: El que la sigue, la consigue. Rocafort.
1: No, no, escolta, doncs molt bé. I la pel·lícula, per tant, et va encantar, eh?
0: Me encantó. Muy guapa, muy chula.
1: Mm-hmm. Ens la recomanes, eh?
0: Sí, la recomano a tothom, a tot Sant Lluís que va haver-hi.
1: Que era graciosa o què?
0: Sí, era muy bonita, gracias y bonita, mucho,
1: sí,
0: me gusta mucho.
1: És aquesta, no?, la típica, que és una comèdia, però també té aquesta part així...
0: Emocional, sí. Quan sube el grupo de Camela a l'autocar, me cago en todo, que se... No digo taco, que si no, que me emocioné. Mira, es que a mí el grupo Camela me encanta. Vi subir al grupo de autocar y digo, ¡hola! Tanto que la chica que quería que tocase Camela y viene Camela a l'autocar.
1: Claro.
0: Cuando acaba la película, sale una pasada. Ja sento que hago spoiler, però lo siento, pero tengo que hacerlo. Me encantó esta película.
1: Escolta, va, pues anem a posar una cançó més de Camela, si t'agrada tant. Escolta,
0: sí,
1: quin és el gran clàssic de Camela?
0: A ti, mujer.
1: Bueno, jo anava a posar Cuando zarpa el amor.
0: No, a ti, mujer, que está buenísima.
1: Ah, espera, pues la tinc que buscar.
0: Un clásico, ese de año 96, yo era pequeño.
1: A ti, mujer.
0: Sí, Camela.
1: No, a ti, mujer, de Camela.
0: Sí, a ti, mujer, sí.
1: A ver, espera, tiene una otra, ¿eh?
0: A
1: ti, mujer de Camela, clar que sí, aquí la
0: també. Ah, jo no miento, jo.
1: Vinga, va, anem amb aquest temazo de Camela que li agrada molt al Fernando.
0: Vamos. La 444, Renfe.
1: El refugi, el ràdio d'Esvern, DJ Hambo, Jambito, parlant de modelisme ferroviari.

0: Bona tarda, Montse. Què tal? Com estàs?
1: Molt bé. I tu?
0: Doncs molt bé, també. La veritat és que tornem a ser aquí, contents de tornar-te a tenir aquí per parlar de més música. A més,
1: exacte.
0: Montse, totes les seccions potser diuen, bueno, ara tinc una mica menys de feina, però en canvi la teva és la que més feina té, eh?
1: Ara és
0: quan,
1: ara és quan
0: tens més novetats, més informació.
1: Sí, ara mateix sí, la veritat, perquè és com que hi ha molta informació i he de triar a veure què poso, a veure què no.
0: Exacte, o sigui que llavors, avui tenim coses per parlar, com les últimes setmanes,
1: sí.
0: Així que comencem directament amb Teca, perquè aquest cap de setmana hi ha hagut bastanta festa, eh?
1: Sí, fotem-li canya, perquè, bueno, com ja sabem, el juliol és el mes dels festivals,
0: uh-huh.
1: I doncs avui comentarem alguns que s'han celebrat últimament, i que encara s'han de celebrar. I, bueno, sé que és el que deia, no?, que òbviament me'n deixo molts, però, bueno, comento tot el que puc recopilar més informació, el que em resulta més interessant, així
0: que
1: bueno. Dit això, comentem una mica com va anar el Festiuet, que es va celebrar aquest cap de setmana passat a Salou.

0: Doncs, a diferència d'altres festivals, el Festiuet no és només música, ja que aquest any oferien múltiples activitats per mantenir el públic despert i, sobretot, fresc, ja que eren activitats d'aigua amb tobogans i diversos jocs. Bueno, no sé, això pel que m'han comentat, que estava molt bé, que hi havia com animadors que feien jocs, jo que sé, amb globus d'aigua i així, si guanyaves et donaven...
1: Mira.
0: Et regalaven coses, ulleres de sol, coses, bueno, mira, merchandising del festival...
1: Sí, sí.
0: Vull dir que s'ho corren molt, la veritat.
1: No, no, la realitat és que últimament els festivals estan fent un puntet més, no, Montse? Cada cop doncs,
0: sí,
1: ens ofereixen més activitats. I escolta'm, la calor que feia, sí, si feien activitats d'aigua, doncs genial.
0: I, eh? I està, exacte, està superben pensat en aquest aspecte, no? Perquè la gent al final ja no és només disfrutar de la música, com per exemple el Canet, que són 12 hores de música sense parar, sinó que també pues, fan altres coses i està molt bé.
1: No, no, sí, sí.
0: Punt positiu.
1: Punt positiu, punt positiu. No sé què estic dir, punt molt positiu.
0: Exacte.
1: Escolta, Montse, a part de jocs, tobogans, altres activitats, el que realment és el plat principal són els concerts, oi?
0: Exacte, sí, sí, sí. Parlem de la música, que és per al que estem aquí, i és que la primera jornada de divendres va estar marcada per alguns dels noms més potents del panorama actual, que els hem anat comentant aquí milers de cops, com The Tallets, La Pegatina, Doctor Prats i La Fúmiga, que, bueno, doncs com sempre, van fer ballar el públic amb el seu repertori plens de grans temes, d'himnes que ja coneix tothom i música molt festiva.
1: I tant.
0: I també hi havia els Pets, que van aportar més una mica la nostàlgia, l'experiència, no? Ja que al final doncs, tenen 40 anys de trajectòria,
1: sí,
0: que no és
1: sí,
0: poc, i doncs, ja formen part de la història del rock català.
1: No, no, brutal.
0: I també van tenir altres propostes més diferents, com per exemple el pop intimista de la Maria Jaume, el retorn nostàlgic de Tària Piatxoc, o un toc més internacional amb Nena de Conte i Juan Magán, que són dos noms pues, més... que no es veuen tant en aquests festivals
1: sí,
0: d'aquí
1: sí,
0: de Catalunya, però bueno, van sorprendre a tothom i...
1: Ja ho vam comentar, no?, la setmana anterior, que és un festival xulo perquè... Hi ha noms també diferents.
0: Sí,
1: aquest
0: sempre
1: Juan
0: aposta...
1: Magán, aquesta Nena de Conte...
0: Sempre aposta com per dos o tres noms així, com més a nivell estatal, no? A nivell
1: sí,
0: de tot el país, d'Espanya.
1: La veritat és que va ser guai. A mi m'han dit, no vaig poder anar, però m'han dit que molt xulo, eh? Molt xulo. I sobretot
0: sí,
1: m'han dit que aquest concert de Juan Magán va ser una bomba.
0: Sí?
1: Això m'han dit, eh?
0: Ostres!
1: Que va ser una bomba, i que molt bé.
0: Que guai,
1: escolta,
0: que guai.
1: I La Pegatina, doncs, festa, La Fúmiga, festa, evidentment.
0: Sí,
1: per tant,
0: sí, sí,
1: molt bon dia aquest primer dia de festival del Festiuet.
0: Exacte, però el segon tampoc es quedava fluix.

0: I el segon dia, el dissabte, també va mantenir el nivell amb alguns dels concerts més esperats de tot el cap de setmana i un dels grans protagonistes va ser la gossa sorda que segueix omplint els escenaris en aquesta gira de retorn. Però tot i així també van destacar Figaflaues i Búhos, que com sempre també amb el seu to més optimista i festiu, que estan a tot arreu.
1: Sí, sí, sí, ho estan patant, eh?
0: I també vam tenir Alex Ambusto, que van fer, bueno, doncs van fer cantar diverses generacions amb els seus temes també molt emblemàtics. Uh-huh. I una altra de les protagonistes va ser la Leire Martínez, amb el seu retorn en solitari després de la seva sortida en La Oreja de Van Gogh.
1: Sí, sí, això també era un d'aquests plats forts, no? Això
0: també
1: no?
0: Va ser perquè una bomba, sí, sí.
1: Al final, ostres, la Leire Martínez al final ha format part de les playlists, no?, de moltes generacions. Mm-hmm. I després d'aquesta sortida polèmica de L'Oreja de Van Gogh, doncs, escolta, ens la van portar aquí al festiuet i, home, suposo que devia estar bé, eh?
0: Sí, no, bueno, òbviament no ho vaig veure, però segur que sí, jo... Mm-hmm. Jo crec que sí, perquè més també, pues, i ja com que ha composat moltes cançons de L'Oreja de Van Gogh,
1: sí, sí,
0: doncs les canta als seus concerts.
1: Bueno, sí, és el que deien, no? Que la Leire Martínez ha estat més a L'Oreja de Van Gogh que no la, que no la cantant la, original.
0: A la Maia, no?
1: Exacte.
0: Sí.
1: No, però bueno, més coses, perquè no només va ser això.
0: No, la programació del dissabte va acabar de completar amb actuacions d'altres grups com Ginestar, Malifeta, Entre el Sarmiento i Abril. Per tant, va ser una nit que va combinar de tot, no? Una mica d'emoció, festa, uh-huh, nostàlgia... O sigui que molt bé, la veritat.
1: Sí, sí, no...
0: Molt bé per al festiuet, que cada any s'ha currat molt, portant molt bons grups...
1: I que així, no?
0: Que segueixin així, exacte.
1: Que segueixi. Escolta, ara sí, això és el que va passar, però què ha de vindre?
0: Doncs un altre... ara ens movem a Vilanova i la Geltrú, on aquesta setmana celebrarà el Tinglado des d'aquest dijous fins al dissabte.

0: Doncs el Tinglado, posem una mica en context, és un festival de música i cultura catalana que va néixer l'any 2008 i que està organitzat per l'entitat Can Pi Strauss. Mm-hmm, és un projecte sense ànim de lucre que funciona doncs, gràcies als centenars de voluntaris i que sempre ha apostat per la cultura de proximitat, la llengua catalana i l'accés popular a la música. Mm-hmm. A diferència d'altres grans festivals, aquí no es busca tant reunir els noms més comercials del moment, sinó que donen espai a propostes diferents, artistes emergents i estils que potser tenen menys presència als grans escenaris. Mm-hmm.
1: Sí, al final és un festival, potser, no volia dir, no és negatiu el que diré, però d'un nivell una mica més baix que aquests Canet Rocks, que aquests Cabra Rocks, que aquests festiuets... Però que això també és positiu perquè et dona doncs, espai a això que tu deies, no? A altres grups.
0: Clar, també és un festival això que està organitzat per una entitat que sense ànim de lucre, que està com autogestionat, no? Llavors tampoc tenen tant de pressupost per portar aquests superartistes que ja veiem a tot arreu i doncs opten pues, per coses més que no estan tan vistes.
1: Exacte.
0: Que també està molt bé, la veritat.
1: Perquè tot i això, Montse...
0: Tot i això hi ha un gran nom.
1: Exacte, hi ha un gran nom.
0: Bueno, diversos, de fet.
1: Hi ha diversos, sí, però hi ha un que destaca.
0: Hi ha un que destaca molt, que serà el dijous, La Fúmiga.
1: Brutal, eh?
0: Que, bueno, doncs, com ja comentàvem en programes anteriors, està en aquesta gira de comiat i doncs, segurament serà un dels concerts més multitudinaris d'aquest festival. No?
1: Mm-hmm, segur que sí.
0: També actuarà Clara Pella, que combina música, emoció i compromís social. I també hi serà Svetlana, que han revolucionat l'escena alternativa amb el seu humor i pop electrònic. És un grup que recomano molt, sincerament.
1: Mm-hmm. També sí, que, sí que ens ho has dit molt, Montse.
0: Ens ho he dit molt i us ho seguiré dient.
1: Sí, sí, no, ja està bé anar fent el recordatori perquè tens raó. O sigui, que és important.
0: Sí, sí. També tindrem a Ocdeu, una de les noves veus de la música urbana catalana.
1: Mm-hmm.
0: Rata EAP. No sé qui són, sincerament, ho sento molt, però segur que també estan guais, amb una proposta més experimental que barreja rap i electrònica,
1: uh-huh.
0: I Miquel del Roig, que ja també és tot un clàssic de les festes populars.
1: Molt bé.

0: Divendres també serà el torn d'algun dels noms més consolidats del cartell, on hi trobem els Pets, que ja són autèntiques llegendes del rock català, que continuen celebrant el que dèiem abans, no? Aquestes més de 4 dècades de trajectòria.
1: Incombustibles, incombustibles.
0: Sí, sí. Sí, també els trobem molt als festivals i no paren, no paren. Mm-hmm.
1: Home, i no només serà aquest grup històric, sinó que també ve una altra senyora que té una trajectòria llarga, eh?
0: Sí, sí, també hi veurem a la Maria del Mar Bonet, una de les grans referències de la música mediterrània i de la cançó d'autor, que sí, compartirà l'escenari amb Borja Penalba. Mm-hmm. I la jornada s'acabarà de completar amb Fetus, que és una banda de punk rock en català, Domingo, que combinen folk, electrònica i música festiva, i Marina Freixas, que és una veu emergent de l'escena independent. No?
1: Perfecte. No, és que a més, Montse, escolta, de dijous a dissabte, m'has dit, això són,
0: sí,
1: són molts
0: dijous,
1: dies.
0: Sí, dijous, divendres i dissabte.
1: Són
0: sí,
1: molts
0: sí,
1: dies,
0: sí.
1: Per tant, hi ha molt de temps per veure gent guai i interessant. Anem amb el dissabte perquè és un dia marcat per un altre estil, eh?
0: Sí, dissabte és una jornada on hi trobem les propostes més alternatives. Hi trobem a Talco, que és una banda italiana molt vinculada a l'escena d'esca i festiva dels Països Catalans. També tindrem Crim, un dels grans noms del punk rock català. Sune, que és un projecte emergent que combina pop autor amb influències de l'indie i l'electrònica. La Rauxa, que combina música festiva i mestissatge. Ai Cru, que fusiona amb folk i música d'arrel amb sons més moderns. I Wushido, que és una de les propostes urbanes més singulars del panorama actual.
1: Perquè... Molt bé, per, sí. Bueno. Per tant, això és una cosa més alternativa, més punk, més rockera, que escolta, que també està molt bé perquè sona així de bé.

0: Sí, sí, serà un dia marcat sobretot això, no, pel punk, el
1: home,
0: rock,
1: això, el això, és això és Castells de Sorra, de Crim, que són de Tarragona, més, per tant, molt xulo. Jugant pràcticament a casa, eh? Jugant a prop de
0: sí,
1: casa.
0: Sí, sí, sí, sí,
1: totalment. Sí, que segur que portaran a molta gent i, escolta, també aquest rock, punk, és xulo, Montse.
0: És guai, sí, sí. I també està bé que optin per aquest tipus de grups així, que no estan tan vistos i que són un gènere també no tan típic, no?
1: Exacte. No, i a més,
0: que molt bé, la veritat.
1: A més, Montse, que és el que dèiem abans, no? Si tu t'agrada més una mica la cançó d'autor, doncs vas el divendres amb els Pets, amb la Marina Marbonet, no? Amb la Marina Freixas, però si vols una mica més de punk rock, te'n vas el dissabte, o si vols una mica de música més comercial, doncs te'n vas el dijous amb la Fúmiga. O sigui, tens...
0: Exacte, hi ha de tot, hi ha de tot.
1: Tens
0: sí,
1: de tot,
0: sí,
1: tens
0: sí.
1: de tot.
0: Jo hi seré el dijous, així que...
1: Mira, mira, Montse, eh? Això no m'ho havies explicat.
0: Bueno,
1: eh?
0: Ho explico ara.
1: Vale.
0: Sí, sí, sí, així que res, ja comentaré aviam què tal, el dia més comercial.
1: I tant que sí, escolta, doncs ens comentaràs segur que la mar de bé, perquè doncs, ja que vas, com va anar el tema de les entrades? Preus assequibles o no?
0: Molt assequibles, preus populars, sí, sí, sí. Clar, jo vaig comprar per un dia, o sigui, per només el dijous, em sembla que van ser uns 15 o així.
1: Ostres!
0: Vull dir que estava prou
1: molt bé.
0: Veure la Fúmiga, Svetlana, Miquel del Roig, Joc Déu, Clara Peia i Rata EAP. Jo crec que és més que assequible.
1: Està molt bé, Montse, està molt
0: bé. Els abonaments dels 3 dies, no sé quant hauria costar, però jo crec que serà assequible també.
1: I tant, segur que sí, segur que sí. Molt bé, doncs escolta, molt xulo aquest festival, Pres Populars, ens agrada, Vilanova i la Geltrú, que també sortim així una mica de Barcelona.
0: Exacte.
1: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Està molt bé, està molt bé. I ara, però, ja ens anem més cap amunt, a l'altra punta de Catalunya, i ens anem a la Bisbal d'Empordà, perquè acabarem parlant de l'Empordà Music Fest, un festival amb no tant de recorregut com els altres que hem anat comentant, però que ja és un dels més importants del panorama i on també hi trobem grans noms de tot el panorama musical actual.
2: Quan sona taula, trec el sopar,

0: Doncs divendres trobarem artistes que ja hem anat comentant durant tots aquests dies, durant aquests programes anteriors, grans noms del panorama català i valencià, com Detalles, La Pegatina i La Gossa Sorda, però també hi haurà lloc per veus no tan conegudes, però igualment potents, com en Sergi Carbonell, que és exmembre de Charango. Mira. I té una llarga trajectòria com a cantautor, i la Greta, que és una nova veu que està agafant molta força en l'escena urbana.
1: La germana de la Muixca, no?
0: Exacte.
1: I de la Batllal,
0: de la Muixca, de la Batllal, sí, sí.
1: Doncs escolta, sí, sí, la veritat que la Greta també ho fa molt bé, és bessona de Muixca, per tant, s'assemblen molt.
0: Sí, però, sí, sí, tenen...
1: Però tenen, tenen també el seu estil de música, i la veritat és que la Greta fa molt... fa coses molt xules.
0: Molt guai, sí, la veritat és que sí. Què més tindrem aquell dia? Doncs també cal destacar la presència un altre cop de Nena de Conte, que és un grup més conegut a l'escena estatal, que també hi era el Festiuet.
1: Exacte.
0: I bueno, resulta que allà doncs, va fer esclatar l'escenari amb els seus grans temes, i segur que aquest cop també, també ho faran.
1: Home, Nena de Conte, llegenda de la música, tenia tanto que darte, no? Per exemple.
0: Per exemple.
1: Vull dir que sí, sí. Una vella coneguda.
0: Tenen molts bons temes, i segur que... que això, trauran els seus mítics temes allà.
1: Escolta, Montse, abans de presentar aquest festival sonava un tal Joan Dausà, que
0: sí.
1: Bueno, ens sona una miqueta.
0: Ens sona
1: això vol dir que Joan Dausà perquè... també anirà, no?
0: Exacte, sí, sí. També Joan Dausà també anirà, ens sona una miqueta perquè és veí nostre, de Sant Feliu, i doncs ja té més de 15 anys de trajectòria i segueix estant doncs, als festivals més importants del país per portar els seus temes tan representatius i que a més ara també ens portarà el seu tema de l'estiu, que es diu Papi posa-la al disc, que és una cançó dedicada a la seva filla petita i doncs òbviament té aquesta energia d'estiu col·laborant amb Mama Duixa, que també és un artistazo.
1: Total.
0: O sigui que...
1: Sí, sí, no, la veritat és que molt guai, i Joan Dausà, que, escolta, quan es puja en l'escenari es transforma, eh? I la realitat és que
0: sí, sí, perquè en aquesta cançó l'escoltàvem així molt, molt tranquil, no? És una cançó tranquil·leta, però, bueno, és veritat que té moltes cançons d'aquest estil, però quan és en directe és com tot molt més animat, també.
1: Sí, sí, sí, no, no. I fa un show molt guai, el Joan Dausà baixa a l'escenari moltes vegades, baixa de l'escenari, baixa amb el públic.
0: Sí, és molt proper, també.
1: I la veritat és que és molt guai, el Joan Dausà.
0: Molt guai, molt bon tio.
1: I això ha estat el divendres, però dissabte també tenen coses.
0: Dissabte tindrem més.

0: Montse, això que és FM Sant Feliu o com funciona?
1: Sí, no? Això sembla, perquè també tindríem el Nil Moliner, que també és Sant Feliuenc.
0: Mira, han fet caixa, els Sant Feliuencs, amb l'Empordà
1: Music Fest. Sí, sí, mira, de com 12, 13, 14 artistes que hi ha, dos de Sant Feliu, ja és casualitat, eh?
0: Home, Montse, seria molt guai, no?, que un dia a FM Sant Feliu anessin els dos, eh?
1: Sí.
0: Un dia els dos seguits, seria brutal, eh?
1: Buah. Tant de bo.
0: Seria brutal.
1: Mira, tirem una proposta i si tenen el pressupost...
0: I si no, Montse, si no el tenen, escolta, que Nil Moliner i Joan Dausà es baixin al caixer.
1: Sí, no?
0: Que juguen a casa.
1: Exacte, sí, estaria molt guai.
0: Per tant, dissabte, Nil Moliner.
1: Dissabte tindríem el Nil Moliner, que tot i tenir més música en castellà i ser més reconegut en l'escena espanyola, doncs també fa molta il·lusió tenir-lo per aquí, per casa, per presentar-nos el seu últim disc, Nexo, on hi té dues cançons en català i amb el que, a més dels seus temes més coneguts, també animarà tot el festival.
0: A mi m'agrada molt, Nil Moliner, la veritat és que em sembla un artista molt top, i a part és que té aquesta música, no?, que és entre festiva, però també molt optimista.
1: Molt sentimental.
0: Sentimental, però optimista, saps?
1: Sí.
0: A mi m'agrada aquesta mirada de la vida tan optimista, no?, que té
1: el
0: Nil Moliner. I és un artistasso, però no només és Nil Moliner dissabte, perquè aquí el cartell ja comença a ser espectacular,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Bueno, ja comença, ja ho és el divendres.
1: Ho era el divendres, dissabte també ho és, amb alguns dels noms més destacats de l'escena, com els que ja comentàvem abans, els Pets i Nesta Fumiga, Figaflaues i Búhos, que estan a tot arreu, tots aquests.
0: Sí.
1: A més, també Malifeta, que en programes anteriors a mi em dit que, tot i ser valencians, doncs estan agafant un gran renom en l'escena urbana i electrònica de Catalunya. I també tindríem a Idília, que és un grup de rock electrònic en català, que, bueno, seran els que arrencaran amb la jornada de dissabte i posaran el ritme per iniciar el dia. No?
0: Molt bé, doncs escolta, espectacular. La veritat és que molt bon festival aquest.
1: També molt bon festival.
0: Té grups espectaculars, Pegatina, Tietz, Cosa Sorda, Fúmiga, Figaflaues, Nil Moliner, Joan Dausà... Bueno, és espectacular aquest festival, molt. Que és el que tu deies. No té tant de recorregut, però escolta, sembla que es farà un nom, eh?
1: Sí, em sembla que porta pocs anys fent-se i es va començar a fer com més conegut l'any passat o fa 2 anys i bueno, jo crec que seguirà endavant, segur que tindrà molt més recorregut encara.
0: Sí. S'ha de dir també que, clar, Festiuet, Empordà Music Fest i Cabra Rock són de la mateixa empresa.
1: Exacte.
0: I
1: clar,
0: realment tenen moltes coincidències aquests tres festivals, eh?
1: Sí, és el que dèiem, la Fúmiga, Ginestà, Figaflaues, Bus...
0: Inclús els Pets, no? Malifeta també.
1: Els Pets també han estat, no sé si han estat en tots tres festivals, però en 2 mínim, segur.
0: Sí.
1: I llavors, bueno, sempre potser repeteix una mica el mateix, però també va bé, perquè ànims en l'ambient.
0: També t'ho porten a tres llocs molt diferents, no? Una a Vic, una a Salou i l'altra a l'Empordà. També és xulo, no? Perquè al final cap dels tres és a Barcelona.
1: Sí,
0: no?
1: I tots tres shows potser tres canvien entre ells, són diferents, potser porten alguna col·laboració d'allà de la zona,
0: I tots tres són festivals molt grans, però que no necessàriament s'han de fer a Barcelona, per tant, escolta, espectacular. A més, que són molt amics d'aquí, de Ràdio d'Esvern, del Refugi.
1: Home,
0: aquesta gent
1: els hem de deixar bé.
0: La
1: veritat que s'ho corren moltíssim, que fan molt bona feina.
0: Sí. I ens cuiden molt, clar que sí.
1: Total.
0: Molt bé, doncs, escolta, Montse, per tant, anem a repassar el teu calendari aquí perquè sentiré tot tan just del que faràs. Vols dir que dijous ja te'n vas al Tinglado, Vilanova i la Geltrú?
1: Dijous vaig al Tinglado.
0: I ja, el dia següent...
1: El dia següent ja anem cap a l'Empordà.
0: Ja m'he cansat de Vilanova, me'n vaig a l'Empordà amb més festivals, eh?
1: Exacte, sí.
0: Molt bé.
1: Bueno, abans passaré per casa, dijous, dormo a casa tranquil·lament i divendres torno a sortir.
0: Dijous a quina hora acaba el festival del Tinglado?
1: A les 3 o així, vale. Potser.
0: O sigui que faràs tard, eh?
1: Sí. Després, divendres, ja cap allà, cap a la primera hora de la tarda.
0: Molt bé.
1: I la setmana següent ja serà Festa Major d'aquí de Sant Just.
0: Montse, s'ha d'acumular la feina, Montse.
1: Ja en parlarem. La setmana que ve ja tinc previst comentar
0: Montse,
1: cosetes
0: per tant,
1: que hi hagi per aquí.
0: La setmana que ve, a més, és l'últim programa
1: dels
0: Sons de Casa, evidentment, perquè és l'última setmana de Refugi. M'hauràs de comentar tot això, aquests 3 dies de concert que tens, més Festa Major de Sant Just, eh?
1: Sí, més coses que potser passin a l'agost. No sé si...
0: Exacte, un millor cosa de l'agost.
1: Investigar si hi ha algun festival o
0: tens
1: alguna
0: feina,
1: cosa,
0: eh?
1: ja recomanaré el millor. I sí, tinc feina.
0: Se t'ha girat feina, Montse, se t'ha girat feina.
1: Bastanta.
0: Molt bé.
1: Ja anirem fent.
0: I tant que sí.
1: Paciència.
0: Montse, per anar acabant, m'agradaria que em recomanessis una cançó, la que tu vulguis, una que estiguis escoltant bastant, el que sigui, però marxarem avui amb aquesta recomanació teva.
1: Molt bé, doncs mira, ara que parlem amb la Malifeta, us puc recomanar una cançó que és d'ells amb la Fúmiga, que es diu La Ferida, que té molts anys, és del, no sé, de l'àlbum de 2018 o 2019, de la Fúmiga, però és molt xula.
0: Molt bé.
1: Que... Palante.
0: Molt bé, doncs ens acomiadem amb La Ferida de la Fúmiga i Malifeta, clar que sí. Montse, gràcies per venir
1: gràcies per tenir-me aquí un cop més.
0: Aquí al refugi de Ràdio d'Esvern i, com sempre, ens retrobem la setmana vinent.
1: Molt bé.
0: Adéu.
1: Que vagi bé.

0: Quan compreu per internet, si pagueu amb una targeta de crèdit, podeu exigir l'anul·lació del càrrec si la targeta és utilitzada indegudament o si, finalment, no s'arribés a proveir el bé o servei.
1: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
2: T'he dit que no em venia de gust.
3: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
4: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
5: Mira, la nova cap de màrqueting.
6: I ara sí, ens acomiadem per aquí del refugi del dilluns. Gràcies per ser-hi, gràcies per la vostra confiança. Que vagi molt bé. Adéu.

Tot seguit repassem la resta de titulars. Les escales del carrer de l'Església culminen la seva transformació amb l'eliminació del cablejat aeri. El Partit Judicial de Sant Feliu registra 116 denúncies per violència masclista durant el primer trimestre del 2026. L'informe de l'Observatori Comarcal registra 116 denúncies al Partit Judicial de Sant Feliu i confirma un descens dels casos al conjunt del Baix Llobregat. La coordinadora de festes debut amb la voluntat de renovar la Festa Major. El nou col·lectiu assumirà una part de la programació, estrenarà el Glob, impulsarà una barraca conjunta i aposta per una Festa Major més participativa. La Festa Major de Sant Just, que se celebrarà del 29 de juliol al 6 d'agost, inclourà una àmplia programació d'activitats infantils i familiars repartides durant tota la setmana. Cinema, espectacles, activitats esportives i propostes lúdiques conformen una oferta adreçada als més petits i petites, pensada perquè les famílies puguin gaudir de la festa. La programació començarà el 30 de juliol amb el cinema infantil, que projectarà Elio a les 11 del matí al Casal de Joves, i continuarà amb l'Escala Birres a Can Ginestà, que celebrarà la categoria infantil de 4 a 6 de la tarda per participants a partir de 6 anys. El 31 de juliol, la plaça Julià Quiet acollirà a 9:45 el cinema La Fresca, amb la projecció de Zootropolis 2, recomanada a partir de 5 anys. L'1 d'agost, el camp de futbol serà l'escenari dels tradicionals partits de blaus contra grocs amb futbol infantil a les 9 del matí per nens i nenes d'entre 6 i 14 anys. El 2 d'agost, el carrer Tudon acollirà el tobogan d'aigua d'11 a 2 per a infants a partir de 4 anys, amb petits jocs d'aigua pels menors d'aquesta edat. I aquell mateix dia, a les 8 del vespre, al Centre Cívic Salvador Espriu, serà l'escenari del bingo musical familiar, una activitat oberta a totes les edats que combinarà música, joc i servei de barra. La programació familiar es tancarà el 6 d'agost, a les 11 del matí, a la plaça Verdaguer, amb l'espectacle Rigoberta i el Wendigo, de la companyia Cali Teatre, una proposta teatral adreçada a públic familiar a partir de 4 anys. Les obres de les escales del carrer de l'Església han finalitzat definitivament amb la culminació del soterrament de tots els serveis de subministrament, una actuació que posa punt i final a la reforma integral d'aquest espai cèntric de Sant Just. Els treballs, iniciats fa diversos mesos, ja havien permès completar la remodelació de l'estructura i del paviment el passat mes d'abril i ara conclouen amb la retirada definitiva del cablejat aeri d'electricitat i telefonia. La intervenció s'ha dut a terme amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat i la mobilitat en un tram que presentava un paviment rugós i uns esglaons de dimensions irregulars, fet que dificultava el pas dels vianants. A més de renovar les escales, les obres han inclòs la modernització del sistema de clavegueram, la instal·lació d'un nou enllumenat més eficient i el soterrament de totes les xarxes de serveis. Amb l'eliminació dels cables aeris que travessen el carrer, l'actuació també contribueix a millorar la imatge urbana d'aquest entorn històric i a reforçar la seguretat de les instal·lacions, donant per finalitzada la transformació integral de les escales del carrer de

0: catalana i estatal. Pel que fa a les ordres de protecció, el Partit Judicial de Sant Feliu de Llobregat en va registrar 27, de les quals 23 van ser adoptades i 4 denegades. També es van comptabilitzar 152 assumptes penals d'ingrés directe i 17 assumptes civils, mentre que les lesions i els maltractaments van continuar sent els delictes més freqüents en l'àmbit de la violència masclista. En el conjunt del Baix Llobregat, els jutjats van registrar 550 denúncies durant el primer trimestre del 2026, 40 menys que el trimestre anterior, amb 539 dones víctimes de violència masclista. El 87% de les denúncies es van tramitar mitjançant atestat policial amb denúncia de la víctima. Es van iniciar 115 ordres de protecció, de les quals el 67% van ser adoptades, i 8 de cada 100 víctimes van decidir no declarar en el procediment judicial, una proporció inferior a la registrada al conjunt de Catalunya i d'Espanya. La Festa Major de Sant Just comptarà amb una important novetat organitzativa, la posada en marxa de la coordinadora de festes. Aquest nou col·lectiu, format per veïns, veïnes i diverses entitats locals, neix amb l'objectiu de retornar el protagonisme a la participació ciutadana i coordinar de manera conjunta les activitats de la celebració, que tindrà lloc del 29 de juliol al 3 d'agost. La iniciativa va començar a gestar-se després de la Festa Major de l'any passat, fruit de la voluntat de les entitats de treballar de manera conjunta en lloc d'organitzar actes per separat. Actualment, formant part de la coordinadora de manera orgànica, l'Esplai ara mateix, l'agrupament Escolta Guia Martin Luther King i el Casal Popular La Sala, tot i que també s'hi han sumat veïns i veïnes a títol individual, especialment de les generacions més joves. Per aquesta edició, la coordinadora de festes ha preparat un ventall de propostes que arrencaran de manera prèvia el dimarts 28 de juliol i s'allargaran durant els dies centrals de la festa. Amb dimarts 28 de juliol, taller al Casal Popular La Sala per crear el Glob, la nova beguda típica de Sant Just. El dimecres 29, amb cercavila popular, presentació de la beguda típica, sopar i concerts. El dijous 30 de juliol, celebració de les calabirres, taller de salsa i concerts. I el diumenge 2 d'agost, gimcana popular, seny i rauxa, una unificació de la tradicional gimcana pagesa i el correvern. Un dels canvis més significatius d'enguany serà la presència a l'espai de barraques. Les tres entitats fundadores de la coordinadora no muntaran barres individuals, sinó que s'agruparan en una única barraca conjunta. Amb aquesta acció volen obrir el debat sobre el model de festa nocturna i apostar per espais més segurs i de proximitat.
1: La coordinadora no només té la voluntat de que sigui més participatiu o que hi hagi més gent participant i tal, sinó que nosaltres el que ens centrem i la crítica que portàvem, bueno, que ens ha fet com iniciar això, és que el model de festa major ens començava a no representar perquè era un model que construïa l'Ajuntament moltes vegades en paral·lel de les entitats, i per tant nosaltres també el que veiem era com que les entitats, quan ens posàvem a fer la festa major, no era una festa major per gaudir-la nosaltres, sinó únicament per fer la gestió de la festa major i gaudir-la la resta de gent, i per tant com que nosaltres també vam valorar que nosaltres també volíem gaudir de la festa major i fer una festa major nosaltres doncs poguéssim estar segures, poguéssim estar contentes i que la festa en si ens representés. I això també va de camí de que nosaltres des de la coordinadora també hem tingut debats polítics del que ens representa i de com volem muntar les nostres festes. És un debat també que hem traslladat a l'Ajuntament moltes vegades, i nosaltres també veiem que hi havia X festes on no ens sentíem segures a nivell de salutacions feixistes, comentaris feixistes o tal. Llavors nosaltres des de la coordinadora també volem revertir tot això i fer dels nostres espais segurs per tothom.
0: D'altra banda, el col·lectiu ha decidit deixar de banda la clàssica competició entre els equips blaus i groc en les seves activitats, argumentant que sovint s'havia convertit en una proposta molt tancada on només participaven els membres de les pròpies entitats. Segons expliquen les representants de la coordinadora, Clàudia Santilari i Cinta de Paz, es busca un model que representi millor tota la ciutadania.
2: Doncs el tema de blaus i grocs també va ser un debat que vam portar dins de la coordinadora i que vam estar parlant molt entre totes. I aquest any, des de la coordinadora, doncs, els colors sí que continuen com sent representació de la festa major, sobretot doncs, perquè estan dins del logo, estan dins de l'estampació de mocadors i al final doncs, són els colors de Sant Just i no deixen com de representar-nos. Però sí que és veritat que tot el tema de la competició i de les activitats i els jocs que portaven a grocs contra blaus és una cosa que hem deixat de banda com a coordinadora, perquè també vam parlar entre nosaltres que aquestes activitats, al final, doncs, en els darrers anys també creiem que no representaven com a molta part de la població, sinó que al final no deixàvem de ser les entitats que organitzàvem aquestes propostes i les que estàvem allà fent les activitats eren majoritàriament doncs, la gent que formava part de les entitats, però sí que cada vegada com sentíem que gent externa a les entitats o gent externa com el poble o vinculada doncs, a aquests col·lectius com no participava de les activitats i de les propostes, i era una cosa que organitzàvem, que sentíem que organitzàvem per nosaltres únicament.
0: Amb la voluntat d'anar més enllà de la festa major, La voluntat de la coordinadora de festes és consolidar-se en el futur per poder incidir en altres celebracions del municipi i

0: llarg de l'any. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Les inscripcions per la segona edició del torneig Let's Women Paddle més 40 ja estan obertes. La competició exclusiva per dones majors de 40 anys se celebrarà el 19 de setembre a les instal·lacions del Padel Sant Just al barri de Masllui. El període d'inscripció estarà obert fins al 16 de setembre. El torneig es disputarà en una única jornada i comptarà amb 4 categories. El format inclourà fase de grups, fase eliminatòria, amb partits a 9 jocs i un mínim de 3 partits garantits per cada participant. Les jugadores inscrites rebran un welcome pack amb samarreta, aigua i fruita i disposaran de servei de gratuït de fisioteràpia durant la jornada. A més, l'organització ha previst un sorteig final i premis per les finalistes i les guanyadores. El preu de la inscripció és de 30 euros per jugadora. La Festa Major de Sant Just escalfa motors amb el retorn d'una de les seves cites més esperades pels amants de la música dels anys 80. El pròxim dijous 30 de juliol, el Parc de Can Sagrera es convertirà en l'epicentre de la quarta edició de la 80s Party, una activitat organitzada per l'Associació Esportiva Sub-60 que s'ha consolidat com un referent de la programació local. La festa s'iniciarà a les 9 de la nit i s'allargarà fins les 3 de la matinada. Enguany, la cabina de discjòqueis estarà compartida per un bloc de 4 punxadiscos format pels germans Rius, Carles, Jordi, Òscar i Rafa.
1: Que és el quart any, i la veritat és que va començar tot per una insistència del Gerard, el Gerard Vila, que volia fer alguna cosa a la Festa Major, que parlant amb algú de l'Ajuntament també s'animava a fer alguna cosa, de caire alguna cosa per el llindar d'edat dels 40, 50 i pico, per fer una festa adient amb aquesta edat, i vam dir, hòstia, doncs vinga, ens animem. I ens vam animar la primera vegada pensant que seria alguna cosa més senzillet, alguna cosa que no arribaria molt a tenir molta gent, i la veritat és que el primer any va ser la bomba. Bueno, doncs, bàsicament és una festa amb un disjockey que aquest any es torna a acompanyar els germans Rius, el Carles, el Jordi i l'Òscar, i tindrem un quart DJ acompanyant que és part del Sub-60, és el Rafa, que és part del Sub-60 i es dedica a fer de DJ, i aquest any li feia gràcia poder estar un temps posant i punxant, i vam dir que endavant, i bueno, i tindrem aquest bloc de DJs, quatre DJs en tot el que és la festa ochentera.
0: Amb l'objectiu de millorar l'experiència dels assistents, l'organització ha introduït canvis en la disposició de l'espai en col·laboració amb l'Ajuntament. Les food trucks es traslladaran a la zona blava, a prop de la vorera, per alliberar la zona de terra i oferir més espai per taules i cadires. A més, els lavabos es reubicaran a prop de l'antic xiringuito per agilitzar el pas de la gent. Pel que fa a l'oferta gastronòmica, els assistents podran gaudir de les propostes de restauració habituals i de la incorporació de la xurreria de Sant Just, que oferirà xurros amb xocolatada a la part final de la nit. També es mantindrà una barra de grans dimensions per atendre el públic de manera més fluida a partir de la mitjanit.
1: Tindrem una superbarra com l'any passat, que la vam ampliar l'any passat i va anar molt bé perquè així pots d'alguna forma atendre millor. També tindrem més gent darrere de la barra perquè arriba un moment que a partir de les 12 allò s'omple a tutti pleni i llavors necessitem. Tenim una altra novetat també, que aquest any dintre del que són els food trucks tenim el Tamaleoni, que és que ve cada any, la Nòmada, l'Ateneu, i tindrem també la xurreria de Sant Just. Vindrà també la xurreria de Sant Just a poder deleitar-nos amb el seu xurro xocolata amb una hora concreta també que vingui de gust fer aquest àpat.
0: També hi haurà canó d'escuma, recuperar aquesta activitat per refrescar l'ambient a la pista de ball a mitjanit, una càmera de 360 graus, que els assistents es podran fer vídeos curts de record que es rebran directament al mòbil a través de Bluetooth, i un fotocall renovat, un espai dedicat a fer-se fotografies de grup amb sorpreses en el seu disseny. Més enllà de la música, Toni Méndez, representant del Sub-60, ha recordat que l'activitat de l'entitat continuarà el dissabte 1 d'agost amb l'organització dels tradicionals partits de blaus contra grocs al camp de futbol municipal. Les inscripcions ja estan obertes a través de l'enllaç que trobareu a la notícia a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. El Casal de Joves organitzarà un campionat de pickleball el pròxim 21 de juliol, una activitat gratuïta adreçada a joves d'entre 12 i 25 anys que es durà a terme des de les 7 de la tarda fins a les 9 a la Sala Utopia. La proposta vol apropar aquest esport emergent als participants, tant si ja el practiquen com si s'hi volen iniciar. El campionat oferirà als assistents l'oportunitat de descobrir el pickleball, un esport que combina estratègia, rapidesa i dinamisme en una jornada pensada per fomentar la participació i la pràctica esportiva entre els joves. L'activitat és oberta tant a qui vulgui participar amb amistats com a qui s'inscrigui individualment. Segons ha informat el Casal de Joves, la jornada combinarà partits, competició amistosa i bon ambient. Sant Just ja es prepara per una de les cites més emblemàtiques de la seva festa major, el Quinabarra. Organitzat per la Colla de Dimonis de Sant Just, aquest correbars itinerant tindrà lloc el proper divendres 31 de juliol a partir de les 6 de la tarda, oferint un recorregut que omplirà els carrers de música, tapes i bon ambient. L'itinerari d'enguany recuperarà el format de 6 parades, una més que l'edició anterior, per fer la ruta més dinàmica. El recorregut s'iniciarà a la plaça de la Pau, on es farà l'intercanvi d'etiquets, i continuarà pel centre cívic Salvador Espriu, el carrer Sant Claver, fins a la sala, la plaça de Verdaguer, el parc de Can Sagrera i finalitzarà l'esplanada de la Bonaigua, concretament a la barraca de Dimonis. L'activitat compta amb una forta implicació de les entitats locals, l'Esplai, la Sala, la Sella Jove i Bandandarà. Col·laboraran activament en la gestió dels diferents punts de servei.
2: Has dit, comencem a la plaça de la Pau, començarem sobre les 6 de la tarda a fer l'intercanvi d'etiquets i després anirem direcció al centre cívic Salvador Espriu. Seguirem pujant pel carrer Anselm Clavé fins al punt de la sala, pujarem cap a plaça Verdaguer, seguirem per on estaven els Joaníbols, que crec que es diu Parc Can Sagrera, si no m'equivoco ara, i acabarem a la barraca de Dimonis. Aquest any, com bé heu pogut comprovar, doncs són 6 punts, a diferència de l'any passat que eren 5, ho hem aguantat una parada, per així fer-ho més,
3: més dinàmic
2: i tornar al que fèiem abans, que eren 6 punts. Tot això, deixa'm dir, acompanyat de l'Esplai, la Sala, Seas i Bandandarà, que enguany aquesta edició ens estan ajudant a tirar endavant el Correbars, ja que és molt important també doncs, la participació de les entitats, i ho agraïm molt fortament des d'aquí, que ens ajudin a tirar endavant l'activitat.
0: L'organització ha posat a la venda un total de 400 tiquets per un preu de 13 euros de forma anticipada als establiments Ciabatta de Sant Just. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana a Sant Just. Demà dimarts 21 de juliol a les 7 de la tarda, a la sala Isidor Cònsol de Can Ginestà, es farà una conferència sobre la vida secreta dels satèl·lits. Per què la Lluna sempre ens mostra la mateixa cara? També demà dimarts a les 7 de la tarda, a la sala Utopia del Casal de Joves, campionat de pickleball per a joves d'entre 12 i 18 anys. I també dimarts 21 de juliol a 8:15 del vespre, concert i homenatge al músic Leonardo Balada Ibáñez, al Parc de Can Freixes, al costat de la Masia. I també serà una descoberta de la placa en honor a Leonardo Balada. Dimecres 22 de juliol a les 8 del vespre es farà la quarta sessió de la Universitat Sant Justenca d'estiu, organitzada per Cal Llibreter, on es farà una xerrada de l'Eix Sarri sobre la història de Catalunya. Dijous 23 de juliol a les 7 de la tarda a la sala Utopia del Casal de Joves, tarda de voleibol per a joves d'entre 12 i 18 anys. I per acabar amb les activitats de la setmana a Sant Just, diumenge 26 de juliol a 11:15 del matí, la Coral Harmonia de Sant Just actuarà a Televisió Espanyola. Participarà a la missa dominical de Televisió Espanyola a Sant Cugat del Vallès.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. Cinema, espectacles i activitats esportives ompliran la Festa Major de propostes pels més petits i petites de Sant Just. Les escales del carrer de l'Església culminen la seva transformació amb l'eliminació del cablejat aeri. El soterrament definitiu dels serveis completa una reforma que ha millorat l'accessibilitat, ha renovat les infraestructures i ha dignificat aquest espai del centre de Sant Just. El Partit Judicial de Sant Feliu registra 116 denúncies per violència masclista durant el primer trimestre del 2026. L'informe de l'Observatori Comarcal registra aquestes denúncies i confirma un ascens dels casos al conjunt del Baix Llobregat. La coordinadora de festes debuta amb la voluntat de renovar la Festa Major.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 20 de juliol. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: repetiran al plató de la pel·lícula de Disney Embolicats. Volem saber també com ho estan vivint els veïns, els gironins. I un titular d'esports, David, més enllà de la celebració del Mundial. Bona tarda.
1: Bona tarda. Doncs relatiu al Barça, avui ha vist com Ronald Araujo, un altre dels mundialistes blaugranes, s'ha reincorporat a la feina amb el grup, a la ciutat esportiva Johan Cruyff. També dos noms propis que han de ser actualitat aquesta setmana, el de Karim Adeyemi, que un pas d'espera perquè s'oficialitzi el seu fitxatge per 5 temporades amb el club blaugrana. També el de Ter Stegen, que enfilaria el camí contrari al de sortida en forma de cessió cap a l'Ajax d'Amsterdam.

0: vespre amb Agnès Marquès.
1: Està passant aquesta hora, els jugadors de la selecció espanyola estan participant en els actes de celebració del Mundial que van aconseguir ahir després de guanyar la selecció argentina de Leo Messi. És una festa que encara ha de circular en forma de rua per Madrid. De fet, la rua acaba de començar fa tot just uns minuts i ha d'acabar a la Cibeles. Allà hi tenim Àngels Lafuente. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Quin ambient hi teniu aquí a Cibeles?
2: Doncs de molta festa, com et pots imaginar, molta música i cada cop més i més gent a la plaça de les Cibeles està preparada per rebre els campions del món, que es faran esperar més del que estava previst perquè tots els actes oficials han començat amb retard. I per passar l'estona i entretenir tota la gent, milers de persones, la gran majoria gent jove, que porta hores esperant a la selecció, la música i els diferents speakers estan protagonitzant aquesta festa.

0: cobert, serigrafiat amb la paraula enhorabona campions, fins al Palau de la Moncloa, on els ha rebut Pedro Sánchez. I a partir d'aquí ha començat la rua, com heu dit, està recorrent ara els carrers del centre de la ciutat, i la festa, tant pels jugadors com per tota la gent que col·lapsa els carrers, és un recorregut curt que en cotxe es pot fer en uns 20 minuts i que tot s'ha preveure que pot durar doncs unes hores.
1: Uh-huh. I a Cibeles, que hi ha previst que passi? Hi ha actuacions?
0: Doncs sí, si se segueix el guió d'aquestes celebracions, ara mateix hi ha molta música, cúmbia, reggaeton, que es barreja amb cançons de Nina Bravo, encara que no us creieu, la gent canta les cançons de Nina Bravo, i això que la gent és superjove. I, bueno, doncs si seguim aquest guió de celebracions, com la de fa 16 anys, quan la Roja va guanyar la primera estrella, es va proclamar campiona del món, els jugadors prendran la paraula i animaran la festa. També podria parlar el seleccionador Luis de la Fuente, però sens dubte el públic espera escoltar a la Minya Mal o a Cucurella, que diuen que és l'ànima de totes les celebracions.
1: Gràcies, Àngels Lafuente. Connexió en directe des de Cibeles, on, francament, ara també és difícil establir-hi connexió per l'alt volum de concentració de persones. Es planteja un vespre llarg a Madrid, per tant, a qualsevol cosa doncs ja connectarem de nou. El que sí que fa un gir de guió avui, aquest dilluns, és el cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Dos dels principals investigats en la trama, el president de la companyia i el propietari d'Anàlisi Relevante, que és la consultora en Zapatero feia d'assessor, implicant l'expresident espanyol. Fem una pausa per la publicitat i de seguida us ho expliquem.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
4: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
3: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
5: A Catalunya Ràdio hi ha un programa que m'agrada molt, li diuen Lo Búnquer. Tres són, dos xicots i una noia. I allí me fan riure i és molt bo. Expliquen la vida de persones que està escrita en noveletes i la fan a la seva manera, amb un desparpajo.
6: El treball dignifica les persones.
5: I te'n rius sense gana.
6: Aquesta és una frase d'un gilipolles integrals.
7: Aquest estiu també hi ha Lo Búnquer, dos xicots i una noia explicant noveletes amb desparpar.
5: Rius sense ganes.
7: De dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

0: Gir de guió en el cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Dos dels principals investigats en la trama, el president de la companyia i el propietari d'anàlisi Relevante, que és la consultora on Zapatero feia d'assessor, impliquen ara l'expresident espanyol. El vinculen amb l'operació de rescat i amb el cobrament d'un 1% per tasques d'intermediació, tot plegat en dos escrits que han enviat avui a l'Audiència Nacional. Zapatero ha negat sempre. Txell Vallespí, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Sempre ha negat tenir res a veure amb el rescat. Què apunten ara aquests dos escrits?
1: Doncs és important què diuen, però sobretot, Agnès, en quin moment arriben, 24 hores abans que comparegui a l'Audiència Nacional el propietari d'anàlisi Relevante, que també és amic personal de Zapatero, Julio Martínez. Fins ara havia mantingut silenci, però ara, coincidint amb un canvi d'advocat, escriu el jutge que vol col·laborar i contribuir a aclarir els fets que s'investiguen. Assegura que Zapatero, com a assessor, és qui marcava els passos a seguir per aconseguir el rescat i concreta que la primera notícia sobre Plus Ultra la va tenir al maig del 2020, quan l'expresident li va avançar que els directius de la companyia li trucarien. Afegeix també que dos mesos més tard va firmar un contracte amb l'aerolínia amb honoraris d'assessorament per Zapatero i remarca més que a principis del 2021 en va tancar un altre, segons diu, amb una comissió aproximada d'un 1% per les feines d'intermediació de l'expresident en el rescat d'aquesta línia aèria.
0: Això és el que diu un dels dos escrits que apuntem avui, és el del propietari de la consultora on Zapatero feia d'assessor principal, però com dèiem, n'hi ha un altre descrit. Què comunica el president de l'aerolínia Plus Ultra al jutge?
1: Doncs Agnès ve a corroborar la implicació de l'expresident espanyol en el rescat d'aquesta aerolínia i

0: sobretot aquest pagament que dèiem de l'1% per tasques, segons diu, d'acompanyament pel préstec. El president de Plus Ultra, que curiosament també es diu Julio Martínez, assegura que van pagar per això més de 500.000 d'euros, que és exactament aquest 1% d'aquests 53 milions d'euros que va rebre l'aerolínia Plus Ultra. Diu que els van abonar a través de 3 societats i de diversos pagaments en espècies al propietari de la consultora on Zapatero feia d'assessor.
1: Esclar, això topa frontalment amb la versió que ha donat sempre Zapatero, que ell ha dit, sempre Txell, que no tenia res a veure amb aquesta operació.
0: Exactament, sempre ho ha negat. De fet, a mitjans del mes de maig, quan el van imputar per aquest cas, es mostrava així de contundent.
2: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
0: Veurem com ho interpreta demà el jutge després d'interrogar a primera hora del matí el propietari d'Anàlisi Relevante a l'Audiència Nacional i si, com sembla, se li complica la defensa a l'expresident espanyol.
1: Gràcies, Txell. Són les 8 i 12 minuts. Han passat 4 dies des de l'aval europeu a la llei d'amnistia i sembla que, per ara, amb això no n'hi ha prou perquè la justícia espanyola l'apliqui. Avui hem sabut que el Tribunal de Comptes es planteja no amnistiar els encausats per les despeses del procés i, pel que fa al CDRs encausats, els magistrats de l'Audiència Nacional no s'hi tornaran a posar fins passat les vacances d'estiu. Joan Vilaplana.
3: Exacte. Comencem per la causa per les despeses del procés que ha de dirimir el Tribunal de Comptes. Segons aquest òrgan, la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea diu que la llei d'amnistia es pot aplicar sempre que els fons no procedissin del pressupost de la Unió Europea ni hi estiguessin destinats. El tribunal ho vol investigar i ha reobert el procés donant 10 dies a les parts perquè presentin al·legacions i la documentació que considerin pertinent en relació amb això, amb l'origen dels fons. Recordem que en aquesta causa hi ha una trentena d'exalts càrrecs del govern, entre ells els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras.
1: I pel que fa als 12 CDRs encausats, Joan?
3: Doncs les seves defenses han demanat a l'Audiència Nacional que els apliqui l'amnistia i arxivi la causa. En un escrit al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, els advocats insisteixen que no han causat cap violació dels drets humans ni tampoc cap agressió contra la vida o la integritat física. L'escrit ja és a la taula de l'audiència, però els magistrats no s'hi posaran fins tornada a les vacances, al·legant que primer volen llegir bé la sentència del TJUE.
1: I avui hi ha hagut un canvi al govern de la Generalitat. Raúl Moreno és el nou conseller de Drets Socials i Inclusió en substitució de Mònica Martínez Bravo, que plega per motius personals. Moreno ha pres possessió aquesta tarda al Palau de la Generalitat.
4: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
5: Sí, prometo.
1: El president Joan ha agraït la feina feta a la consellera Martínez Bravo.
3: Sí, i sobre el nou conseller, Raúl Moreno ha assegurat que el seu mandat serà continuista, mantenint els reptes de seguir reformant la DGAIA i millorar el sistema de dependència.
4: Canvi de conseller, sí. Canvi de polítiques, no. Manteniment i estabilitat de les polítiques i els objectius, no. Segon missatge, una defensa encesa del servei públic.
3: Raúl Moreno era el secretari general de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió, per tant, el número 2 de Martínez Bravo. Demà ja el veurem a la reunió del govern com a nou conseller. És educador social de formació i la seva trajectòria al PSC ha estat sempre vinculada a l'àmbit social, primer com a regidor Santa Coloma de Gramenet i després com a diputat al Parlament. Mònica Martínez Bravo deixa la conselleria coincidint amb la setmana que el Parlament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació de la DGAIA. Les irregularitats en la gestió de les ajudes als menors extutelats han estat la carpeta més complicada que ha hagut d'afrontar la consellera que ha exercit el càrrec a cavall entre Barcelona i Madrid, on resideix. Per cert, Agnès, aquest és el primer canvi que Salvador Illa fa al seu govern. Fa setmanes que s'especulava amb una remodelació d'un abast més ampli, que de moment haurà d'esperar, tot i que es dona per fet que la consellera de Territori i la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, deixarà el càrrec si torna a concórrer com a alcaldable del PSC a Girona.
1: Gràcies, Joan. La qüestió és que l'oposició, de fet, demana que els canvis a l'executiu vagin més enllà. Això és el que han reclamat des de Junts i també el Partit Popular. Pel que fa a un dels socis d'investidura, Esquerra Republicana, diuen que estan convençuts que el relleu de la consellera de Drets Socials no serà l'últim. Sentim el portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, i el secretari general del PP de Catalunya, Juan Fernández.
6: És evident que, com dèiem, amb les crisis que acumula, haurà d'acabar
5: entrant en aquesta remodelació profunda que nosaltres doncs, fa ja tantes setmanes que estem reclamant.
6: Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa, i una consellera de territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona.
7: El relleu més important que s'ha d'afrontar és el del president de la Generalitat, que no governa, que només es dedica a fer propaganda.
1: Doncs bé, aquest és un nou nomenament al govern que sí que han vist amb bons ulls les entitats socials, però aquí ja han encarregat deures. Això sí, la taula del tercer sector, que agrupa les principals entitats d'aquest àmbit, ha instat el nou conseller a enfortir urgentment el sistema de serveis socials i garantir un marc més estable per a les organitzacions del sector. Maria Costa, bona tarda.
8: Bona tarda. Li demanen voluntat de diàleg, també reforçar la cogovernança en espais de decisió pública i privada i també incrementar la inversió en polítiques de cohesió social per fer front sobretot a la crisi de l'habitatge. N'ha parlat a Catalunya Ràdio el vicepresident de Càritas Catalunya, Martí Batllori.
9: Estem veient aquestes creixents dificultats de les famílies, moltes vegades causades per l'habitatge, i per tant és important que el nou conseller atengui aquesta situació. Hem de demanar que augmenti la inversió social, que s'actualitzi la cartera de serveis socials com a conjunt de prestacions de la xarxa pública i que s'expliqui la llei del tercer sector, i un avenç molt decidit en l'erradicació del sensellarisme.
8: Mentrestant, l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, l'ACRA, agraeix que el traspàs de la conselleria sigui natural perquè Raül Moreno, el nou conseller, ja era el seu interlocutor fins ara. Ho ha dit també aquesta emissora la presidenta de l'ACRA, Cinta Pasqual.
10: Crec que la consellera ha confiat sempre en ell i això fa que d'alguna manera doncs tots tinguéssim clar que sap perfectament, no comença la conselleria des de zero, sinó que sap quins són els punts que seguirà demà i avui mateix ja dins del departament. Serà molt fàcil treballar amb ell.
8: Pasqual diu que la seva prioritat principal és incrementar les prestacions socials.

0: Les 8 i 18, el nou primer ministre britànic, Andy Burnham, ha presentat avui una agenda política centrada en l'optimisme i en la intenció d'abordar els maldecaps quotidians de la ciutadania, tot plegat després de rebre l'encàrrec de formar govern per part del rei Carles III. El seu predecessor, Keir Starmer, s'ha compromès a ajudar-lo. Londres, Quim Olivares, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Feia 16 anys que Andy Burnham perseguia arribar a ser primer ministre britànic. Malgrat l'alegria i l'entusiasme, és conscient de la inestabilitat política dels darrers anys al Regne Unit i que és el setè primer ministre en una dècada. Sentim-lo.
2: Sé que la gent a casa està farta de la política. Us escolto i vull ser honest. No hem estat prou bons i hem de ser millors.
1: Burnham ha renunciat al faristol, als papers i al teleprompter per fer el seu primer discurs com a primer ministre, en un intent de fer una política menys formal i més connectada als votants.
2: Construïm un nou sentit nacional d'unitat, propòsit comú i positivitat. Fem d'aquest el moment en què el Regne Unit torna a creure, el moment en què recuperem l'esperança.
1: Burnham ha tornat a prometre millorar la vida de la gent, reindustrialitzar el país, reduint el nombre de gent que dorm al carrer, donant més suport als joves i construint més habitatge social. Això sí, no ha desvetllat d'on traurà els diners per finançar aquestes mesures. Aquest dilluns, Keir Starmer s'ha acomiadat, ara ja sí, definitivament, de la seva residència oficial. El Partit Laborista pretén, amb Andy Burnham, aturar l'ascens del partit anti-immigració Reform UK de Nigel Farage, que lidera les enquestes per les properes eleccions generals, previstes per al 2029.
0: I a l'Orient Mitjà la guerra s'amplia amb un nou front, ara al Mar Roig. Els Houthis, que és el grup rebel del Iemen que està aliat amb l'Iran, ha anunciat aquesta tarda que imposa un nou bloqueig naval contra l'Aràbia Saudita. Els rebels iemenites acusen el govern de Riad d'haver atacat l'aeroport de Sanaa que la setmana passada i avisen els saudites que si els tornen a atacar, l'espiral bèl·lica anirà més. Ignasi Abad.
3: Sí, l'anunci del bloqueig naval al Mar Roig l'ha fet el portaveu militar dels Houthis, Yahya Sareh.
4: Les forces armades iemenites declaren un embargament marítim contra l'enemic criminal saudita, basat en l'equació ull per ull, amb efecte immediat.
3: La represàlia dels Houthis contra l'Aràbia Saudita podria afectar de ple l'estret de Bab el-Mandeb d'accés al Mar Roig per on passa el 7% del petroli mundial. Això s'afegeix a la forta reducció de l'exportació de petroli procedent del Golf Pèrsic des de l'inici de la guerra de l'Iran, ara fa 5 mesos, per justament el bloqueig d'un altre estret, el d'Hormuz. Mentre el conflicte a l'Orient Mitjà continua encès, i ara fa pocs minuts se sentien les alarmes antiaèries a Jordània, els contactes diplomàtics continuen, no s'han trencat. De fet, el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià ha confirmat avui converses amb els mediadors del Pakistan.
5: Els mediadors han presentat propostes i ens les han fet arribar, però de moment permeteu-me que no entri en detalls. El que sí que puc confirmar és que durant els darrers dies l'aparell diplomàtic s'ha mantingut actiu i que, efectivament, diversos mediadors ens han transmès idees.
3: Tot i que aquest alt càrrec iranià ha evitat donar detalls, fons de la mediació apunten que hi ha una proposta de treva de 10 dies per intentar salvar el memoràndum d'entès entre Teheran i Washington signat ara fa un mes.
0: Aquest que sentiu és el so de les protestes de milers de joves que avui s'han mobilitzat pels carrers de Nova Delhi, a l'Índia. Els manifestants denuncien la corrupció en el sistema educatiu després de la filtració dels exàmens d'accés a les facultats de medicina i reclamen la fi de la corrupció en l'accés a l'educació i també la dimissió del ministre d'Educació. Ja es considera una de les protestes més importants contra el govern del primer ministre Narendra Modi. Txell Garriga, bona tarda.
6: Bona tarda. Sí, unes protestes capitanejades pel partit Janta dels Esquerra que es dirigien al Parlament i que han congregat, com deies, milers de manifestants d'arreu del país. La policia, però, ha dispersat la concentració amb gasos lacrimògens i també ha blindat els accessos al Parlament. Alguns dels manifestants denunciaven l'ús de la força policial.
7: Estàvem fent una marxa pacífica, no fèiem res malament, no teníem cap arma a les mans, simplement protestàvem. De sobte, la policia ha començat una baralla amb nosaltres i ha començat a disparar gasos lacrimògens. Hi havia dones, nens i gent gran que han quedat encegats durant 5 o 10 minuts pel gas.
8: Quan ens obliguen a recular, ens en retirem i tornem a avançar. Aquí no hi ha extremisme, ningú causa aldarulls, no hi ha cap revolta. Volen que responguem com ho fan ells, però no ho farem.
0: Què denuncia, Txell, exactament, aquest moviment dels escarbats?
6: Doncs aquest moviment denuncia restriccions injustificades a oportunitats professionals, perquè és un país on la taxa d'atur de l'any passat, per exemple, es va triplicar fins al 10% entre el col·lectiu entre els 15 i els 29 anys. El detonant, com explicàvem, ha estat la filtració dels exàmens d'accés a la Facultat de Medicina, que ha afectat a més de 2 milions d'estudiants. I és que a l'Índia aquestes proves no només decideixen l'accés a la universitat o també als llocs de feina públics, sinó que també són considerades una de les poques vies de mobilitat social. Per això, qualsevol sospita sobre la filtració o manipulació dels exàmens oficials, doncs, afecta molt la confiança en el sistema.
0: Clar, el convocant d'aquestes protestes és el partit Janta dels Escarbats, eh? Expliquem-ho, perquè és un moviment que és molt nou. D'on surt i què representen?
6: Sí, de moment és un moviment, com dèiem, perquè encara, de fet, no està ni constituït com un partit. És molt recent, va néixer tan sols fa un parell de mesos a través de les xarxes socials, i el nom, partit Janta dels Escarbats, prové d'una frase, de fet, del president del Tribunal Suprem, que va dir que els joves sense feina i activistes són escarbats i paràsits. Els joves el van adoptar, aquest insult, com un emblema, volem dir, de protesta pel malestar juvenil. De fet, va ser un estudiant mateix qui va crear un perfil satíric a les xarxes socials amb aquest nom, i en tan sols uns dies ja tenia més de 22 milions de seguidors. També hi ha hagut cares reconegudes a l'Índia que han donat suport al moviment, com per exemple l'activista Sonam Wangchuck, que de fet està en vaga de fam des de finals del mes de juny, i aquí la policia va detenir i ingressar forçosament a l'hospital.
0: La protesta d'avui pels carrers de Nova Delhi fins al Parlament tenia un objectiu clar, que era interpel·lar el govern.
6: Sí, perquè avui hi havia una sessió legislativa al Parlament i era una forma, doncs, clara de pressió. Enmig d'aquesta tensió, els líders de la protesta s'han reunit amb el ministre de Salut, que s'ha compromès a traslladar les seves demandes al govern, però de moment no han tingut resposta.
0: Veurem com va. Gràcies, Txell. Brussel·les reforça la seva ofensiva contra les plataformes xineses que venen productes a internet i ara multa el portal AliExpress amb 550 milions d'euros. La Comissió Europea creu que la companyia ha permès que a la seva web es venguin articles il·legals i també falsificats. El govern comunitari diu que hi ha trobat roba, joguines o cosmètics perillosos. Anem cap a Brussel·les. Bruno Fortea, mires, bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
0: L'anunci d'avui arriba després d'una sèrie de moviments que van en la mateixa línia, oi?
10: Sí, després de multar la plataforma Temu i d'imposar una taxa de 3 euros per als productes barats que es compren per internet, ara li toca el rebre a AliExpress. La Comissió Europea considera que el gegant xinès ha fracassat a l'hora de detectar i retirar productes il·legals que es venen a la seva web i denuncia que aquests articles il·lícits fins i tot apareixen recomanats o publicitats quan els usuaris naveguen pel portal d'AliExpress. El portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, creu que la companyia ha de posar ordre dins de la seva plataforma.
11: Si vols accedir al nostre mercat, has de fer que els teus serveis siguin segurs, avaluar-ne els riscos i mitigar-los de forma efectiva.
10: Brussel·les també creu que AliExpress ha fallat a l'hora de sancionar les empreses o els proveïdors externs que aprofiten la seva plataforma, la plataforma d'AliExpress, com el mitjà ideal per vendre els seus productes prohibits. Tot i això, la multa de les autoritats europees representa menys de l'1% de la facturació global de l'empresa, lluny del 6% amb què Brussel·les podria, per llei, arribar a sancionar.
11: És proporcional a la gravetat, la durada i la naturalesa dels incompliments. No és una multa elevada, és una multa proporcional.
10: Però AliExpress creu que aquesta sanció de 550 milions d'euros és excessiva i anuncia que la recorrerà.
0: Gràcies, Bruno. Bona tarda.
10: Adéu, bona tarda.
12: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
0: 3 minuts i arribarem a 9:15. Ara us expliquem que a Barcelona els delictes han baixat un 11% al primer semestre de l'any, si ho comparem amb els de l'any passat. Pel que fa als homicidis, gairebé es dupliquen i passen de 5 a 9. Això sí, la majoria vinculats al crim organitzat. Són dades que avui han fet públiques la Junta de Seguretat de Barcelona. Cèlia Forment, bona tarda.
13: Bona tarda.
0: Què més ens diuen aquestes xifres?
13: Doncs en total, entre el gener i el juny, s'han registrat més de 74.000 delictes a la ciutat. La davallada s'explica sobretot per la reducció dels furts, que baixen un 21% i continuen sent el delicte més habitual. També disminueixen les estafes, les agressions sexuals, els maltractaments i les amenaces. L'alcalde, Jaume Collboni, atribueix aquesta baixada a les polítiques de seguretat desplegades a la ciutat.
14: Una baixada que és la més pronunciada de la darrera dècada, exceptuant els anys
9: de la pandèmia. Aquesta és una dada que efectivament s'ha de sumar a una baixada dels furts, una reducció dels furts, del 21%.
13: En canvi, augmenten un 14% els robatoris amb força, especialment a l'interior dels vehicles, en establiments i també al carrer. Pel que fa als homicidis i als delictes relacionats amb armes de foc, majoritàriament es relacionen amb tirotejos entre bandes criminals. A la consellera d'Interior, Núria Parlon, diu que cal fer tots els esforços possibles per frenar-los.
14: Aquells homicidis vinculats a l'activitat de bandes criminals, majoritàriament, estem gairebé assolint els que vam tenir en total l'any passat. Vam tenir 8 en total l'any passat i ara tenim 7. Per tant, estem dintre de la constant dels darrers anys, ni més ni menys, però això no li treu preocupació per l'impacte que té davant de la ciutadania. És el que dèiem i, per tant, aquí tot l'esforç és poc.
13: Les investigacions relacionades amb la criminalitat organitzada han permès detenir 111 persones vinculades principalment al narcotràfic, al tràfic d'éssers humans, al blanqueig de capitals i també les estafes.
0: Gràcies, Cèlia. A Soses, al Segrià, els Mossos d'Esquadra han detingut un home aquesta tarda relacionat amb la mort violenta d'una veïna de 75 anys del municipi. Víctima i detingut no tindrien cap relació. S'està investigant, però, quin és el mòbil del crim. Lleida, Júlia Albacar.
15: El principal sospitós és un noi de 18 anys que ha quedat detingut esta tarda a Soses. Els fets van passar dissabte a la nit quan la víctima, una dona de 75 anys i veïna del municipi, havia sortit a passejar la gossa per un camí proper a la població. Hores més tard, l'animal va aparèixer sol al poble i es va alertar que la dona no havia tornat a casa. Poc després es va localitzar el seu cadàver en un camp de panís amb un tall al coll. El cas es troba ara sota secret de sumari i s'investiga el mòbil del crim. Uns fets que han commocionat el poble, que ha estat de dol oficial fins demà.
0: Trenta-vuit municipis evacuats, 14 de confinats i més de 25.000 hectàrees cremades. Aquest és el balanç encara provisional de l'incendi que crema des de dijous a la Sierra Norte de Guadalajara. El foc continua actiu. Oriol Pujador, bona tarda.
16: Què tal? Bona tarda.
0: I les autoritats asseguren que encara està lluny de ser controlat.
16: Sí, de fet, avui s'han continuat fent evacuacions i ordenant confinaments, perquè les flames avancen atiades per cops de vent que aquesta tarda han superat els 50 km per hora. De fet, la Diputació de Sòria, a la comunitat veïna, ja es prepara per prendre mesures, perquè les flames van cap a aquesta direcció. Hi ha més d'un miler de persones evacuades.
17: Y ha sido una cosa muy rápida. Hemos tenido que coger lo justo y hemos salido pues con miedo. Le han llamado al por teléfono la alcaldesa y le ha dicho que teníamos que marcharnos.
16: És el cas d'aquesta veïna que es troba en un centre de la Creu Roja a Guadalajara. 91 mitjans i més de 300 efectius lluiten contra aquest incendi que té un perímetre de 120 quilòmetres. Les flames estan saltant tallafocs de més de 40 metres que havien fet els equips d'emergència. Es tracta de l'incendi més greu de Castella-La Manxa. Mentrestant, l'incendi que també es va declarar la setmana passada, però a l'Aragó, està estabilitzat després d'haver calcinat més de 15.000 hectàrees.
0: I a Catalunya, Oriol, l'alerta per risc d'incendi s'allargarà encara tota la setmana. De fet, dimecres serà el dia amb més perill. El nivell de risc dels bombers se situa en 5 sobre 6 a les regions d'emergències, Centre, Girona, Terres de l'Ebre i el sud de la de Lleida, també. I el nivell 4 del Pla Alfa, a quants municipis afectarà demà?
16: Aquest és el que anem seguint cada dia. Són les restriccions que dicten els agents rurals. Doncs mantenen activat aquest nivell màxim per perill extrem d'incendi forestal en 74 municipis de 13 comarques. També situen en nivell 3, que és perill molt alt, 361 municipis de 34 comarques. Estan també tancats els accessos a tres espais naturals. Ho han estat durant tot el cap de setmana, són els mateixos: la Ribera Salada, la Baronia de Rialp i Montmell-Marmellà. La temperatura serà molt elevada durant tota la setmana i arribarà al pic de temperatura dijous. Malgrat que en algunes zones del sud del país està plovent aquesta tarda, ho ha fet, ha plogut, també hi ha hagut episodis de vent violent, bona part del territori ha acumulat dèficit de precipitacions. Miquel Bernis, tècnic del Servei de Qualitat de Dades del Meteocat.
18: Estem a l'estiu, que és l'època en què també és més fàcil que es donin aquestes ratxes sense precipitació, i els últims anys, a més, amb el canvi climàtic s'ha anat veient aquesta tendència. Si bé, de forma general, encara no s'ha pogut constatar una disminució de la precipitació estadísticament significativa, sí que l'estiu ja s'ha anat veient, que va tendint a ploure menys.
16: A partir de divendres, el que preocupa és l'entrada de vent de gregal i de tramuntana, que pot complicar aquest mapa de risc d'incendi després de tot una setmana amb temperatures altes. A Catalunya, des de l'1 de juny, s'han cremat unes 4.300 hectàrees. És la meitat que en el mateix període de l'any passat.
0: Gràcies, Oriol. A tocar de les 9, quan conversem amb la Gemma Puig per saber el pronòstic del temps de cara a les pròximes hores, també li demanarem per aquest episodi de vent d'aquesta tarda que ha afectat bàsicament l'Hospitalet de Llobregat i alguns barris de Barcelona i que ha provocat una vintena de sortides dels bombers, la majoria per branques o arbres caiguts. És un episodi de temps de vent que s'ha registrat aquesta tarda. Un esclafit. Ell ens explicarà què ha estat exactament i quina abast ha tingut més enllà del que us acabem d'explicar. Bé, tota aquesta calorada, la calor extrema i la falta de pluges han fet que aquest estiu hi hagi molts menys mosquits del que és habitual, si més no a l'inici de l'estiu. No és el cas, però, de les paneroles. Es tracta d'un insecte que ha suportat millor aquests dos factors combinats i fins i tot en algun lloc n'hi ha més que l'estiu passat, Maria.
6: Sí, la pluja que havia caigut durant la primavera augurava un estiu complicat pel que fa als mosquits, però la meteorologia ha fet que la situació es capgirés. En parla el president de DEPAP, l'associació que agrupa les empreses que es dediquen al control de plagues, Josep Joan Domènech.
19: Que el règim de pluges ha estat molt baix. I per un altre costat, aquests pics que tenim de calor no els hi agrada massa, llavors els veiem menys. Jo crec que aquests dos factors influeixen a que a dia d'avui, diguem-ne, tenim menys incidències de les que teníem previstes a l'inici de la temporada. Sí.
6: Com dèiem, però, el nombre de paneroles s'ha mantingut respecte als dos últims estius.
19: Cada any ens sorprèn, sobretot parlem més de la periplaneta americana, una espècie que s'adapta molt a tot i que, tot i que hi hagi pujades de temperatures així, no som conscients d'on's arribat de que hi hagi una disminució, sinó que han continuat incrementant, no?
6: De fet, les paneroles viuen en ambients amb temperatures més estables, com les clavegueres que estan arrecerades de la calor extrema.

0: Ha mort ofegada una dona de 78 anys en una piscina comunitària de Sant Vicenç de Montalt. Això és al Maresme, Maria.
1: Els serveis d'emergència van rebre l'avís ahir poc abans de les 5 de la tarda, quan hi van arribar, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Amb aquesta ja són 8 les persones que han mort en piscines catalanes des del 15 de juny, que és quan va començar la campanya de bany. Des de llavors també hi ha hagut 12 ofegaments mortals a les platges i 3 més en aigües interiors.
0: A Tordera, al Maresme, també l'Ajuntament no sap quan l'aigua de l'aixeta tornarà a ser potable. Fa 2 setmanes es van detectar compostos químics artificials que superaven el nivell permès en alguns punts del municipi, així que de manera preventiva es reparteix aigua embotellada a tots els veïns. Tordera, Marta Vallès.
2: L'aigua de l'aixeta ni per beure ni per cuinar. Les analítiques han mostrat un excés de PFAS, compostos químics artificials, en alguns indrets del municipi. Consumits durant molt temps, com ara 2 litres diaris durant 20 anys, poden ser perjudicials per la salut. Això afecta àrees concretes de Tordera, però per seguretat, l'Ajuntament ha pres aquesta decisió que ens explica Pere García, regidor de Coordinació de Govern.
3: El que hem decidit és fer extensives les mesures socials de garantia d'aigua potable a tot el municipi, tinguin la qualificació d'apta o no apta, i en tot cas, des de Tordera, el que sí que fem és reclamar a l'ACA que investigui l'origen d'aquests components.
2: Els PFAS són compostos creats per l'activitat humana. Es fan servir per fabricar articles de la llar, com paelles, cosmètics, envasos per menjar. Per acabar amb l'accés d'aquests elements a l'aigua, hi ha una solució a més curt termini.
3: Treballar, evidentment, per trobar la solució definitiva que passa per aquesta instal·lació dels filtres de carbó actiu a les potabilitzadores de Tordera.
2: I una altra via, a més llarg termini, és connectar la xarxa d'aigua de Tordera a la dessaladora de Blanes.
0: Gairebé 2 setmanes després de l'aparició d'una esvoranca al Putxet a Barcelona provocat per les obres de la línia 9 del metro, avui ja poden tornar a casa els primers veïns desallotjats per seguretat. En Roger Santaló, encara són però una minoria, eh?
4: Sí, es tracta dels veïns dels 11 habitatges i els 4 locals comercials dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Recordem que el 7 de juliol es van haver de desallotjar a més córrer 93 habitatges i 16 locals comercials de 8 blocs diferents. En Miquel Santa Marta, propietari d'un bar, espera poder reobrir demà.
5: Cat a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una última valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable. I a començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
4: Ell pot tornar, però en canvi els veïns dels carrers Rubinstein i Teodora de Madrid hauran de tenir més paciència. Per exemple, la Teresa, que com a mínim trigarà 4 setmanes a tornar a casa.
6: Perquè estan posant ciment a tots els patis. El meu perquè està a un primer pis, perquè tinc també un pati al costat del Verona, però sota tinc un pis i no tenen, però tinc esquerdes a manta. La porta no es pot quasi obrir ni tancar.
4: Demà a les 12 hi ha una nova reunió per informar dels avenços dels veïns evacuats. Aquest dimarts també s'espera que el govern doni més detalls dels ajuts pels perjudicats pel desallotjament preventiu d'aquests dies.
0: Gràcies, Roger. I avui fa mig any de l'accident ferroviari de Gelida, que recordem-ho, va obrir la crisi més gran que ha viscut Rodalies a Catalunya. I encara hi ha 135 trams on els trens han de circular amb limitacions de velocitat. Les plataformes d'usuaris asseguren que la poca confiança que hi havia en el servei s'ha perdut del tot. Rafael de Ribot, bona tarda.
7: Bona tarda. En aquest mig any s'han inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i s'ha actuat en trinxeres i talussos per reforçar la seguretat. Tot i això, el maquinista i representant de la UGT a Renfe, Francisco Cárdenas, creo que fins a final d'any no es podrá tornar a la normalidad.
8: Sí que es cierto que las fechas ellos no se atreven a darla. Yo creo que como mínimo Navidades y no a posteriori es cuando ya podríamos empezar a decir que estamos prácticamente, si no totalmente, en la normalidad.
7: Les actuacions per reforçar la xarxa no eviten però incidències i els usuaris continuen trobant a faltar una bona comunicació. Pol Méndez és tècnic de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
9: I sobretot pel que fa a la confiança als usuaris, trigarem molts anys en recuperar-la perquè són molts problemes de fiabilitat i de puntualitat i sobretot el que fa a la comunicació als viatgers, el que més ens falla ara mateix.
7: Però el govern creu que pot recuperar aquesta confiança dels usuaris, precisament millorar la fiabilitat, la qualitat del servei i la capacitat de resposta.
0: Els ramaders del Pallars Sobirà denuncien un nou possible atac d'os a la muntanya d'Isil, al municipi d'Alt Àneu. Asseguren que una euga i un poltre han aparegut morts a la zona de Bonavé. Un vedell ha resultat ferit i encara hi ha una altra euga amb el seu poltre desapareguts. Els fets arriben menys d'una setmana després que un altre ramader denunciés la mort de tres ovelles a tocar del poble d'Isil, per tant, a la mateixa zona, tot i que des del Departament de Territori descarten que els atacs siguin d'un os. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
10: Els propietaris van localitzar els animals dissabte quan van pujar a revisar el bestiar que pastura a la vall de la Roca Blanca. Van avisar immediatament els agents rurals, que es van desplaçar fins al lloc dels fets per inspeccionar els animals i aixecar acta. Els ramaders atribueixen l'atac a un os per les característiques de les ferides i perquè un euga i un poltre continuen desapareguts. Els afectats tornen a reclamar que se'ls informi quan els equips de seguiment detectin la presència d'ossos a prop dels ramats. Expliquen, a més, que una veïna va veure un os travessant una pista molt a prop del lloc on haurien passat els fets. Tot i això, el Departament de Territori demana prudència. Després de la inspecció, sosté que les ferides del vedell no corresponen a un atac d'os i assegura que la mort de l'euga i del poltre continua sota investigació. Els agents rurals mantenen oberta la investigació per determinar definitivament l'origen dels danys, uns danys que arriben quan fa menys d'una setmana que un altre ramader d'Isil va denunciar la mort de tres ovelles, aquest cop sí confirmat per atacs d'os.
0: Gràcies a Pau Rovira des del Pallars Sobirà. Serà una història que també seguirem aquí al Catalunya Vespa, Catalunya Ràdio. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada res, dos minuts, i tornem amb la crònica cultural del dia avui.
11: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
11: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
12: L'estiu ets tu. La llum dins dels meus ulls.
11: Catalunya Ràdio.

0: ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: A les 4 de la tarda,
3: a Catalunya Ràdio comença...
4: No, Roger. Aquest estiu és la tarda.
5: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
4: Hola.
6: Oli.
5: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor. Oi, Marta?
4: Sí, i per això sóc aquí. Però crec que hi falta algú, no?
2: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta del Cor.
5: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
4: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita ja dirà.
7: L'estiu ets tu.
0: Catalunya Ràdio.
7: La llum dins dels meus ulls.
1: Som Tresca.
7: L'estiu ets tu.
2: L'estiu ets tu.
7: Quan em mires i somrius.
2: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: Aquesta cançó forma part de la banda sonora de la pel·lícula de dibuixos animats embolicats que 15 anys després Disney torna a gravar, però ara amb personatges reals. I una part del rodatge l'estan fent al barri vell de Girona. Ara fa uns mesos aquí comentàvem i destacàvem el megacàsting que es va fer a la ciutat per sortir-hi de figurant. Doncs ara ja estan acabant de posar els decorats i avui hem anat per saber què en diuen els veïns, els comerciants també, els visitants també. Laia Claret.
1: Passejant pel centre, l'ambient de rodatge és evident. Restriccions d'accés, decorats afegits, els equips d'art dissimulant cables elèctrics. Els visitants pregunten què passa i des del bar L'Arc, a tocar de les escales de la catedral i que haurà de tancar dos dies, Glòria Bonaventura confia que d'aquest enrenou s'entregui profit amb el temps.
2: Al final et venen a gravar i potser després trobarem que passarà com amb Joc de Trons, no? Que veus que al cap de 9 o 10 anys encara hi ha gent que et demana mapes.
1: Carolina Moya és guia turística i ho està explicant a un grup de neerlandesos. Ho considera un punt a favor.
3: I tant que és un atractiu. Des de que HBO va fer el rodatge de Joc de Trons el 2015, fa ja 10 anys, rebem turisme internacional a tope. Llavors Disney és un afegit, no?
1: No tothom ho veu igual, però just a tocar de la catedral i al convent del Cor de Maria, un taxi espera una de les monges, la Montserrat, que tant el metge han hagut de demanar un permís especial.
4: Estem acostumades, temps de flors, quan fan un concert aquí al davant. Són moltes coses que aquí al Barri Vell, està clar, és preciós viure al Barri Vell, preciós. Però en aquestes oportunitats, doncs ja comprendrà, m'ha hagut de demanar permís per poder que arribi el taxi.
1: El rodatge d'embolicats es prolongarà en diferents escenaris del Barri Vell de Girona fins al dia 3 d'agost.
0: I l'actriu Rosa Boladeres rep el Premi Teatre Memorial Margarida Xirgo, que distingeix la millor intèrpret de la temporada teatral barcelonina, i el rep per l'obra Tinc un bosc al cervell, que es va poder veure a la Sala Beckett. Ha estat en un acte al Teatre Romea i al qual hi ha anat la Marta Vives.
5: El jurat destaca la gran diversitat de registre, la potència emocional i l'enorme compromís que l'actriu ha demostrat en una posada en escena molt exigent.
6: Amb aquestes credencials, el jurat ha distingit la feina de l'actriu Rosa Boladeres en l'obra Tinc un bosc al cervell, de Guadalupe Saez, un retrat colpidor sobre la desaparició de criatures. Boladeres, amb una àmplia trajectòria sobre els escenaris, s'ha mostrat molt honorada de rebre el Xirgo. Així ho ha dit a Catalunya Ràdio.
7: És un premi en nom de dona que ens uneix les unes a les altres, que em recorda a grans mestres de l'escena que tenen la seva inscripció en aquella espiral allà a la plaça Margarida Xirgo. Altres companyes que estan molt a prop meu també hi són, algunes que ja no hi són i les que vindran, d'alguna manera, em ve sempre com una imatge de tot de dones que es donen la mà i que aquesta espiral s'eleva cap a l'univers, d'alguna manera, en nom de la Margarida Xirgo, no?
6: En l'acte d'entrega, la directora de l'obra, Alicia Gorín, ha estat l'encarregada de la glossa a la guardonada. Emocionada, li ha dedicat aquestes paraules.
8: Ets hereva i part d'una tradició d'actrius que sé que admires, com ella, amb consciència social i política, d'origen treballador i republicana. Una força de la natura que va saber viure amb llibertat, radical, passional, rebel, insubornable, valenta, versàtil, magnètica, capaç de captar la poesia amagada rere les paraules, inspiradora, generosa i impulsora d'un teatre fet des del compromís. I per això sé que et fa especial il·lusió aquest premi, perquè és ella. Ets Margarida Xirgo.
6: Com és tradició, la guanyadora ha rebut l'anell Xirgo a càrrec de la guanyadora de l'any passat, l'actriu Màrcia Cisteró.

0: everyone makes fun of.
1: El Festival de Sitges celebra els 50 anys de Kerry, ho sentiu, amb un bany de sang per a cinèfils del 8 al 18 d'octubre. La 59a edició del certamen dedicat al cinema fantàstic i de terror ha presentat avui un avançament de la programació que inclourà clàssics i també novetats amb un fort protagonisme de dones directores. Montse Mas.
2: La icònica imatge de Sissy Spacek, Xopa de Sang, protagonitza el cartell d'aquesta edició que permetrà comparar la Kerry de Brian De Palma amb la nova adaptació com a sèrie de televisió de Mike Flanagan, de la qual el públic de Sitges podrà veure el primer episodi. Kerry compartirà protagonisme amb un altre títol no menys terrorífic, ¿Quién puede matar a un niño?, de Narciso Ibáñez Serrador, el segon leitmotiv d'aquesta edició. Àngel Sala és el director del certamen.
3: Kerry, un gran èxit, un clàssic, una pel·lícula impactant en el seu moment, i ara també lo combinem con el 50 aniversari d'una pel·lícula bàsica del cinema fantàstic espanyol i mundial, que és ¿Quién puede matar a un niño?, de Narciso Ibáñez Serrador, i que a mi deriven una mica també el tema de los nens complicats en la història del cinema fantàstic. Dos leitmotivs jugant en tota la programació del festival.
2: Les dues cintes es podran veure restaurades juntament amb altres clàssics com Scanners, de David Cronenberg, The Devils, de Ken Russell, o King Kong, de John Guillermin. A més, el festival commemorarà els 30 anys de Tesis amb la presència del seu director Alejandro Amenábar.
4: For years we live in hiding, driven from every home.
1: Molt bé, ja tenim els clàssics, Montse. Pel que fa a les novetats, què?
2: Doncs l'edició destaca pel terror bíblic amb títols com The Carpenter's Son amb Nicolas Cage o el thriller francès Karma de Guillaume Canet i Marion Cotillard, rodat en part al Pirineu, però també per les direccions femenines amb propostes com Nightborn, un inquietant folk horror de la directora finlandesa Hanna Bergholm que converteix la maternitat en un malson, o The End of It, de la reusenca Maria Martínez Bayona, sobre una dona immortal que es planteja posar fi a la seva existència als 250 anys.
3: Dones molt joves, en molts casos, Forbidden Fruits, tenint Anna Berhol, que torna a Nightborn, End of It, que és una aportació més catalana i espanyola. Això és la gran notícia, perquè falta que surtin directores en el fantàstic espanyol i tenim talent suficient per a que passi.
2: El cinema asiàtic també arribarà amb força aquest any a Sitges, amb produccions com la cinta de zombies Colony, de Yong Sang-ho, el director coreà que ja va ser l'any passat al festival, amb l'èxit Tren a Busan.
1: I abans els esports, encara un apunt més. Tortosa es converteix durant tota la setmana en l'epicentre de la dansa internacional amb el Vèrtebra Dansa. 18 anys després, el festival torna a la capital ebrenca amb el mateix esperit de sempre i amb novetats destacades. 150 ballarins d'arreu del món participen en els cursos dirigits a professionals. Tarragona, Jordi Barranca.
5: El retorn a la capital ebrenca del certamen ha començat amb els cursos adreçats a ballarins professionals, unes formacions amb grans noms de la dansa internacional com Chas Buchan, ballarí entre d'altres de Madonna, o Yasser Dokendo, Roberto Olivan, director del Vèrtebra Dansa.
6: Tal com va passar en un cert moment, la dansa contemporània se va fusionar en el circ contemporani, ara està passant el mateix en les danses urbanes. I que pugui sorprendre, perquè de repent barrejar la dansa contemporània, el que seria el sector de la dansa urbana comercial, sembla que no vagin de la mà, i tenim molts exemples com que la cosa no és així.
5: Fins diumenge, Festival Posa Tortosa, mapa de la dansa internacional. No hi falta tampoc la gran carpa ja tradicional que està situada davant l'Auditori Felip Pedrell.
6: La carpa, que és la nostra icona de lo que és la part d'espectacles, una espècie de palau mòbil on representem aquestes obres que normalment se fan dins de teatres i nosaltres especialment i únicament les fem dins d'una carpa de circ, aporten una màgia especial única que fa moure també la part lúdica de la gent.
5: Amb el retorn a la capital ebrenca, Vèrtebra Dansa es vol apropar a tots els públics, per això, literalment, alguns espectacles sortiran a espais com la plaça de l'Absis per apropar-se al conjunt de la ciutadania.
1: Ja arribarem a les 9 de la nit. David Tubac, bona nit de nou.
7: Bona nit.
1: Aviam, continuen en marxa les celebracions de la selecció espanyola de futbol per la consecució ahir del Mundial davant la selecció argentina. Com van aquestes celebracions?
7: Doncs ara en el tram, diguem-ne, més popular després del tram institucional, segueix en dansa la rua amb l'autocar dels campions pels carrers de Madrid, en paral·lel a la plaça de les Cibeles, on s'ha d'acabar aquesta rua, doncs ja han arrencat les actuacions musicals, i atenció perquè a la plaça de Cibeles s'hi han congregat, segons dades oficials, governamentals de Madrid, unes 120.000 persones esperant els campions del món, entre els quals 9 futbolistes catalans. Unes celebracions que, pel que fa a la tornada a Madrid, han arrencat amb l'arribada a l'aeroport. Després han prosseguit amb les recepcions institucionals, la primera al Palau de la Zarzuela per el rei Felip VI, i després ha estat Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, qui els ha rebut al Palau de la Moncloa, també amb els primers parlaments dels protagonistes aleshores, un dels quals Ferran Torres, l'autor del gol decisiu d'ahir a la final.
0: Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños de aquí. Siempre hay que seguir creyendo que al final todo llega y con trabajo, y esta vez así ha sido.
7: Per cert, que a la FIFA fa una estona hem sabut que homenatja un instructor disciplinari per analitzar aquells incidents que hi va haver al final del partit entre la finalització de l'enfrontament i l'entrega de trofeus amb picabaralles dels jugadors amb proactivitat principalment dels argentins.
1: Molt bé, amb el final del Mundial, ara sí, ja engega el compte enrere per al retorn dels 8 jugadors del Barça que han entrat a la convocatòria espanyola.
7: Són Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri, Dani Olmo, Gavi, Lamine Yamal i Ferran Torres. Mentrestant, els entrenaments del Barça continuen en paral·lel i avui s'hi ha reincorporat ja l'uruguaià Ronald Araujo. A més, hem d'afegir també que hi ha pendents de dos noms propis al Barça, que són els de Ter Stegen i el de Adeyemi. Ter Stegen ha de concretar aquesta setmana la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam i Adeyemi s'ha de reincorporar als entrenaments amb el que serà el seu nou equip, però serà després que s'oficialitzi el seu fitxatge com a nou jugador del Barça per les properes 5 temporades.
1: Molt bé. I l'Espanyol, per la seva banda, que continua amb la seva estada de pretemporada a Navata.
7: I el conjunt blanc-i-blau disputarà demà a 7:45 del vespre el segon amistós de la pretemporada, partit de preparació, que jugarà a Peralada, ben a prop de Navata, i serà contra el Pau de la segona divisió francesa. Rafa Bauza, que és un dels joves del planter blanc-i-blau i que va marcar un dels 3 gols dissabte al camp de l'Olot, valora aquesta arrencada de la pretemporada.
8: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra l'Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos.
7: A la segona divisió, el Girona ha començat avui la seva estada de pretemporada a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. Els gironins treballaran al centre d'entrenament Roi Albert, on s'hi estaran fins dissabte, i serà demà passat dimecres quan juguin un amistós al camp de l'Olot, com va fer l'Espanyol dissabte, a 8:00 PM.
1: I en clau internacional, un apunt luctuós.
7: Ha mort l'exfutbolista i exentrenador anglès Kevin Keegan, als 75 anys, a causa d'un càncer, ho ha anunciat la seva família. Per dimensionar la figura de Keegan, doncs, va ser jugador del Liverpool principalment, on va guanyar una Copa d'Europa l'any 77, i els dos anys següents, el 78 i el 79, va ser pilota d'or. Per tant, distincions de nivell per a Kevin Keegan. D'aquí avui se n'ha conegut, doncs, la mort, com dèiem, als 75 anys.
1: I en tenis, David, derrota de Paula Badosa, ha caigut a la final del torneig de l'Aixa, Romania.
7: Ha caigut davant l'egípcia Mayar Sharif per 6-4 i en el segon set per 4-0. Quan cedia Badosa, aleshores s'ha hagut de retirar per problemes físics. El partit s'havia d'haver jugat ahir, però es va ajornar per la pluja. No obstant aquesta derrota, la catalana sí que torna al top 100 del rànquing mundial femení.
1: Gràcies, David.
7: Adéu-siau.
1: Quatre minuts i arribarem a les 9. És hora de saludar la Gemma Puig. Bona tarda de nou, Gemma.
9: Bona tarda.
1: Aviam, parlem del pronòstic del temps, com sempre, a aquesta hora, però abans fem un apunt d'aquest episodi de vent que hi ha hagut aquesta tarda i que ha afectat bàsicament l'Hospitalet de Llobregat i també alguns barris de Barcelona i que ha provocat una vintena de sortides dels bombers, la majoria doncs, per branques o arbres caiguts. El telèfon d'emergències ha rebut, ens diuen, un centenar de trucades. A la Costa Daurada i Barcelona s'ha fet marxar la gent de les platges i s'ha hissat la bandera vermella per la tempesta elèctrica que també hi ha hagut al litoral. Per tant, diverses coses aquesta tarda a comentar. Comencem per això del vent. Què ha estat aquest episodi que ha afectat l'Hospitalet?
9: Sembla que ha sigut un esclafit. Aquests cops de vent molt localitzat han estat entre, com deies, entre l'Hospitalet i Barcelona. Cops de vent entre 90 i 100 km per hora en una zona molt localitzada. És quan tenim aquest vent que baixa de cop, potent, que no hi ha gaire res, i el que ha fet és emportar-se tots aquests arbres. Són fenòmens molt, molt localitzats. Ha sigut en aquesta zona entre, com dèiem, entre l'Hospitalet i Barcelona. I avui també hem tingut, com també deies, doncs, aquesta línia de tempesta. Tot això anava associat a una línia de tempestes que ha començat a les Terres de l'Ebre, hi ha hagut calamarsades cap al Priorat, precipitacions no molt intenses, 11-12 litres és el màxim que ha caigut, a Falset-12 litres, però a més anaven acompanyat de tempesta, i en aquesta zona més de litoral central doncs hem tingut aquest esclafit que ha fet amb aquest cop de vent tan fort i molt localitzat doncs que hagin caigut tots aquests arbres. Ara la tempesta ja s'està debilitant i se situa davant entre el Barcelonès i el Maresme i va perdent ja intensitat.
1: Aquesta tempesta elèctrica, que com dèiem, ha obligat a prendre algunes mesures de seguretat, com hissar la bandera vermella i desallotjar algunes platges de la Costa Daurada i de Barcelona.
9: Sí, perquè ha resseguit la costa. Ha començat a primera hora de la tarda, es preveia que arribés una miqueta més tard, cap a les 7 o les 8 del vespre, i en canvi, allà a quarts de 4 a les 4 ja ha començat a ploure cap a la zona del Baix Ebre-Montsià i ha anat resseguint tota la façana litoral i prelitoral, amb cops de vent, com dèiem, i amb tempesta, i també en alguns casos amb calamarsa.
1: Ara, les temperatures, baixar no han baixat.
9: No, la veritat és que avui han pujat una mica i encara ho faran més, de cara a demà. Demà, entre demà i dijous és quan tocarien sostre les temperatures aquesta setmana. Demà repetirem, avui ja hem arribat als 41 graus a Lleida o Alcarràs, demà repetirem aquests valors de 40 graus o per sobre en aquests sectors més càlids. Aquesta propera nit costarà de dormir altre cop, tenim avisos de calor nocturna, per tant repetirem nits tòrrides, tropicals cap a comarques interiors. Altre cop tornarem a parlar aquest dimarts de pols sahariana, del cel encalitja i de temperatures una miqueta més amunt. Per tant, aquests valors que es poden enfilar una mica més. Demà, això sí, tindrem un temps una miqueta més estable. Pot haver algun ruixat, però seria una mica més localitzat cap al Pirineu Oriental. Altre cop es podrien repetir alguns ruixats cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, però en principi no serien tempestes tan intenses com aquesta. Això no vol dir que en algun punt, i de forma molt puntual, hi pugui haver també algun cop de vent fort. I aquesta setmana, doncs, el que dèiem, dimecres les temperatures no variaran gaire, dijous poden pujar una miqueta més, per tant, dijous aquests 40 graus no només els repetiríem cap a Ponent o la Catalunya Central, però la bona notícia és que tot fa indicar, si no canvia molt, que a partir de divendres. I ja encarant el cap de setmana, doncs, tindríem aquestes temperatures cada cop una mica més normalitzades per l'època. Això no vol dir que no faci calor, però deixaríem aquesta calor tan desmesurada que hem anat arrossegant. Algun dia no tant, però sí que portem uns quants dies amb aquests valors molt més elevats. A partir de divendres al cap de setmana, doncs tot ens fa indicar que tot seria una miqueta més normal. Calor, doncs, però no tanta.
1: Molt bé, doncs marcadíssim el calendari el divendres. Gràcies, Gemma.
9: Bona tarda.
1: Bona nit, són les 9. Un esclafit ha afectat aquest vespre al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat sense causar danys materials importants ni personals. Els forts cops de vent han fet caure arbres i branques, així com un tendal exterior de l'escola Bernat Esclot, que també ha caigut. El recorregut de l'esclafit ha estat d'uns 500 metres, tal com ha explicat Júlia Escritxe, sotscap territorial dels bombers.
10: Aproximadament ha afectat una distància d'uns 500 metres entre el carrer Carrilet i Santa Eulàlia, carrer amunt, carrer baix. Es tracta d'un fenomen extrem degut a les altes temperatures i a la bossa d'aire fred que teníem amb la pluja, i ha fet un esclafit que ha fet trencades de branques.
1: L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, explicava que no hi havia cap avís ni alerta meteorològica.
11: Aquesta tarda no estava ni previst, ni havia cap alarma ni cap alerta. Ha sigut tres minuts que s'ha produït. A més, la incidència han sigut en aquests 500 metres entre els dos carrers. Vull dir que la resta de la ciutat, més enllà d'alguna branca i alguna situació una mica més delicada, no hi ha hagut una incidència rellevant.
1: L'Ajuntament ha buscat un espai alternatiu perquè el casal de nens que es fa a l'escola demà es pugui fer sense incidències. Els bombers han atès una vintena d'avisos per aquest episodi. El telèfon d'emergències ha rebut un centenar de trucades. A la Costa Daurada i a Barcelona s'ha fet marxar la gent de les platges i s'ha hissat la bandera vermella per la tempesta elèctrica. Més notícies, Oriol Pujador, bona nit.
12: Bona nit. La Comissió Europea acusa fabricants de productes químics per a la construcció de provocar la pujada de preus dels components que es fan servir per produir ciment, formigó i morter. Brussel·les assenyala empreses i associacions professionals d'Espanya, França i Alemanya per actuar il·legalment per compensar la pujada dels costos de les matèries primeres entre els anys 2021 i 2022. Les empreses assenyalades per actuar com un càrtel poden respondre ara a les acusacions, per les quals s'arrisquen a multes que poden arribar al 10% de la seva facturació de tot un any.
1: I Barcelona i Montpellier reclamen que s'acabi la connexió ferroviària d'alta velocitat entre les dues ciutats. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha rebut aquesta tarda el seu homòleg de Montpellier, Michael de la Fos, i tots dos han subscrit una declaració conjunta en què es destaca la importància estratègica del projecte, que asseguren que milloraria la mobilitat de més de 2 milions de persones. La línia està parcialment construïda, però encara s'ha de completar el costat francès. De la Fos s'ha compromès a pressionar les institucions franceses per aconseguir que la connexió s'acabi.
12: I un jutge ha aturat la fusió entre Paramount i Warner Bros. És una mesura temporal mentre s'investiguen les acusacions d'una coalició d'estats que defensen que aquesta unió violaria la llei federal antimonopoli dels Estats Units. Aquesta coalició de 12 estats, liderats per Califòrnia, argumenta que la fusió entre Paramount i Warner Bros. Faria pujar els preus i reduiria la qualitat disponible de pel·lícules i sèries de televisió. La decisió de la jutge frena l'operació de Paramount durant 14 dies, que es podria estendre fins al 28 i arribar fins i tot al 3 d'agost, i fins i tot aquesta nova data es podria endarrerir. Si la fusió no es fa efectiva abans del 30 de setembre, Paramount començarà a deure milions de dòlars cada dia als inversors de Warner Bros.
1: I als esports, David Ubach.
7: Doncs continua en marxa les celebracions de la selecció espanyola de futbol per la consecució del títol al Mundial. En dansa la rua amb l'autocar dels campions pels carrers de Madrid. S'ha d'acabar a la plaça de la Cibeles, on s'han congregat, segons dades oficials, unes 120.000 persones. Abans hi ha hagut els actes institucionals amb recepcions del rei Felip VI al Palau de la Zarzuela i del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Palau de la Moncloa. El Barça, hem de destacar també que avui s'ha reincorporat als entrenaments Ronald Araujo i que ho ha de fer en els propers dies. Un cop es faci oficial el seu fitxatge és l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ha de ser blaugrana fins al 2031. I acabem en tenis, i amb la derrota de Paula Badosa a la final del torneig de Iaşi a Romania, s'ha hagut de retirar en el segon set quan havia perdut el primer contra l'egípcia Mayar Sherif.
1: Gràcies, David, i gràcies també a tots vosaltres. El Catalunya Vespre tornarà demà a les 8.
13: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.

0: Cugat.
1: L'estiu ets tu.
2: Quan em mires i somrius.
1: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Catalunya Ràdio.
0: Som 3Cat.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: S'apagaren tantes veus.
4: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
5: Una de les 10 candidates és...
6: Quan el cel es torna negre.
5: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
6: Els veïns desemparats.
5: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026.
5: De setembre.

diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.

0: Els Mossos d'Esquadra troben el cadàver d'un home dins el maleter d'un cotxe a Granollers. El cos, pràcticament nu, està embolicat amb unes mantes i el crani està tot ensangonat. El cotxe, un BMW de matrícula andorrana, estava ben aparcat en un polígon industrial darrere d'un supermercat Champion. El vehicle no havia estat forçat i no tenia cap desperfecte. La víctima és l'empresari Joan Casals, de 60 anys. La seva família n'havia denunciat la desaparició.
1: Estem al 2004 i ens entra com una desaparició inquietant, una desaparició sense causa aparent, d'un empresari andorrà, i és inquietant per una sèrie de condicions que es dona.
2: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Aquest que heu sentit és Jordi Domènech, inspector dels Mossos d'Esquadra. Una desaparició inquietant que acaba en mort. Els investigadors de seguida tenen clar que no es tracta d'un robatori perquè dins del cotxe hi ha intactes totes les coses de la víctima. El cadàver de Joan Casals l'han trobat el divendres 13 de febrer de 2004, dos dies després que la família en va denunciar la desaparició. L'autòpsia revelarà que feia 48 hores que havia mort. Però voleu saber el més desconcertant? La filla de Joan Casals havia denunciat el seu pare 5 dies abans que el trobessin mort. Per què l'havia denunciat? Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
3: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
0: Crims. Per què matem?
3: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
0: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
2: La història que us expliquem avui arrenca el diumenge 8 de febrer de 2004 a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Granollers. Passen 17 minuts de les 10 del matí i una dona que es diu Laura entra a l'oficina policial per denunciar unes lesions. Explica que la nit anterior estava donant el sopar a la seva filla de 2 anys a casa, a l'Ametlla del Vallès, quan de sobte va entrar el seu pare, l'avi de la criatura, i va començar a amenaçar-la. Diu que l'home va accedir al domicili trencant el vidre de la porta del safareig per poder ficar la mà i obrir el pany. El que ara sentireu és el que la Laura explica a la policia que li va dir el seu pare aquella nit, quan va entrar a casa amenaçant-la.
4: Et mataré. No cobraràs res de la legítima. Tots els diners són meus. No patiu, que no disfrutareu aquesta vida. Si jo vaig a la presó, tots hi anireu amb mi.
2: La Laura explica que després d'això el seu pare la va sacsejar i la va colpejar a diversos llocs del cos. I que després va fer caure la seva filla de 2 anys de la cadireta on estava asseguda i la nana es va donar un cop contra el terra. La Laura vol fer constar que la seva filla té una malaltia als malucs, que tot just ara havia començat a caminar després d'un llarg tractament mèdic i que els metges li han dit que era molt perillós que la nana tingués caigudes perquè podia quedar paralítica. Assegura que el seu pare sabia totes aquestes circumstàncies i que, tot i així, va fer caure la nana. La dona continua la seva declaració. Què més va dir, Lídia Orriols?
5: Explica que el seu marit, el Carlos, va arribar al domicili just quan el seu pare l'estava agredint i va fer-lo fora de casa. La Laura també diu que el seu pare sempre havia maltractat la mare i recorda la quantitat de pallisses que li havia donat, que sempre tenia hematomes per tot el cos i que la mare li havia dit que no podia denunciar-lo perquè la tenia amenaçada.
4: Si tu em denuncies, jo aniré a la presó i tu al forat.
5: La Laura afegeix davant la policia que aquest no és el primer cop que el seu pare l'ha agredida, que ja ho ha fet altres vegades i en alguna ocasió ha hagut de rebre assistència mèdica. Explica que en un dels atacs estava embarassada de poques setmanes i que els cops la van fer avortar. I afegeix que el seu pare també havia agredit i amenaçat l'àvia paterna per aconseguir que li donés el patrimoni familiar.
2: La Laura dona més informació sobre la família. Explica a la policia que té un germà de 31 anys que es diu Joan, que també ha estat víctima de les agressions del pare i que la mare havia mort feia 3 mesos. La filla té clar que el pare l'ha agredida perquè tant ella com el seu germà li reclamen la legítima i l'home volia que hi renunciessin. Just després d'aquesta última agressió, la d'aquell dissabte 7 de febrer del 2004, la Laura truca a la policia municipal i una patrulla dels Mossos d'Esquadra es desplaça al domicili. Això serà important, ja veureu per què. Però abans hem de saber qui és el pare de la Laura.
5: El pare de la Laura és Joan Casals. El Joan té 60 anys i va néixer a Andorra, però està establert des de fa temps a l'Ametlla del Vallès. Té dos negocis, un de compra-venda de vehicles de gamma alta i un altre d'exportació i importació de qualsevol tipus de producte. El seu historial no està net. A mitjans dels anys 90 el van condemnar a Andorra per un delicte d'estafa relacionat amb la compra-venda de cotxes i poc després va marxar del Principat. Casals és vidu. Ja hem dit que la dona, la mare de la Laura, havia mort feia 3 mesos. La filla també viu a l'Ametlla del Vallès, en una casa al costat del seu pare, i el fill, el Joan, es va quedar a viure a Andorra.
2: Davant la denúncia de la Laura contra el seu pare per lesions, els Mossos el que fan és detenir Joan Casals com a presumpte autor d'un delicte de violència domèstica. El Joan declara davant la policia la mitjanit que va del diumenge 8 al dilluns 9 de febrer del 2004. L'interrogatori va anar més o menys així.
6: On era dissabte 7 de febrer a les 9 del vespre?
7: A casa meva. La meva filla em va trucar diverses vegades per dir-me que fes el favor d'anar a casa seva i que si no hi anava m'enviaria els Mossos d'Esquadra. Com que insistia tant i m'amenaçava, vaig decidir anar-hi per veure què passava.
6: Per on va entrar, a casa de la seva filla?
7: Per una porta que comunica el meu jardí amb el de la meva filla. I un cop allà vaig entrar dins de la casa per la porta del safareig, que sempre està oberta, i sempre que vull veure la meva filla, entro per allà.
6: Un cop a dins de la casa va agredir a la seva filla?
7: No, de cap manera. Li vaig preguntar què és el que volia i em va demanar diners. Li vaig dir que li podia deixar el que portava en aquell moment a sobre, però em va dir que no en tenia prou, que volia 3 milions de pessetes. Li vaig dir que ja en parlaríem dilluns, que miraria de deixar-li els 3 milions de pessetes, però que aquell no era el moment. Després vaig començar a marxar cap a casa meva. Però la meva filla se'm va tirar a sobre i em va esgarrapar la cara. El meu gendre també se'm va tirar a sobre meu, em va tirar a terra i em va pegar. Els vaig demanar que em deixessin marxar. No els havia fet res i, finalment, el meu gendre em va deixar anar i vaig poder sortir de la casa per on havia entrat. Un cop vaig sortir, la meva filla va tancar la porta amb tanta força que va trencar el vidre.
6: Saps si la seva neta té alguna malaltia a les cames o als malucs?
7: Sí, va néixer amb una cama més llarga que l'altra. Gràcies a la meva dona, la nena ara està bé. Es va cuidar de portar-la a uns metges especialistes a França perquè li tractessin aquesta malaltia. La meva filla i el meu gendre es van despreocupar totalment de la seva filla.
6: És cert que vostè va tirar la nena petita de la cadireta on estava asseguda?
7: Oh, això és una barbaritat. És totalment fals. Jo mai faria mal a la meva neta.
6: Ha maltractat alguna vegada la seva dona?
7: Mai de la vida. En canvi, la meva filla sí que alguna vegada ha arribat a agredir la seva mare. I el meu gendre em va agredir a mi fa 3 anys, en una casa a Bellver de Cerdanya.
6: Sap si la seva filla ha hagut d'avortar alguna vegada?
7: No. És la primera vegada que sento això.
6: Alguna vegada ha agredit o maltractat el seu fill?
7: Mai de la vida.
6: Des que va morir la seva dona, ara fa 3 mesos, ha tingut alguna disputa per l'herència amb la seva filla?
7: No. Tot aquest tema està en mans dels meus advocats. La meva filla té greus problemes d'alcoholèmia i sempre he pensat que denunciant-la no l'ajudaria. Per això sempre he preferit arreglar aquests problemes en família i no anar a la policia.
2: Disputa familiar amb versions contradictòries. Com s'ho farà la policia per saber qui diu la veritat?
0: Crims.
2: El Joan diu a la policia que va oferir a la seva filla els diners que portava a sobre.
1: En el moment de la detenció, ell tenia 12.000 euros a sobre. A part de, pues, un aneïdor, un rellotge que era bo, però portava 12.000 euros a sobre. Què es fa a l'hora de la detenció? Pues, se li demana si l'advocat es pot fer càrrec dels diners, l'advocat no posa cap problema, i voluntàriament el Joan li dona aquests diners al seu advocat. Posteriorment sabem que a aquesta persona li agradava molt portar diners en metàl·lic, no utilitzava mai targeta de crèdit i fardava de tenir diners i contactes. Contactes en diferents àmbits, des de polítics, jutges, i sempre portava diners a sobre i l'agradava pues, dir això, que tenia diners.
2: Els Mossos posen el Joan en llibertat, però com que es tracta d'un cas de violència de gènere, el mateix dia 9 s'ha de presentar davant la justícia. El jutge li comunica que el judici ràpid per lesions es farà 2 dies després, el dimecres 11 de febrer, i el deixa marxar a casa.
1: Quan surt, l'advocat li diu d'anar a dinar i ell diu que no, perquè li ha de donar de menjar al gos i perquè té que estendre la roba, el que diu, i ja és l'última vegada que l'advocat veu en vida el senyor Casals.
2: Tornem al dia 9 de febrer, quan el Joan declara davant la policia i es presenta davant del jutge. Aquella mateixa tarda del dia 9, a les 4, el Joan parla amb el seu fill, que ja us hem dit que també es diu Joan, per explicar-li tot el que li ha passat, i queden que tornaran a telefonar-se l'endemà, el dimarts 10 de febrer.
1: I el dia 10 ja no agafa el telèfon. I és quan el dia 10 el fill es denuncia a nosaltres la desaparició del seu pare, que és molt estrany i que no té contacte amb el seu pare. Donat que és una persona gran, una patrulla s'adreça al domicili de la població de l'Ametlla del Vallès per fer una inspecció pues, a la casa, per mirar que no s'hagi caigut, que no l'hagi donat un atac de cor, que és normalment el que es fa.
2: El Joan fill ha avisat els Mossos, però encara no ha posat una denúncia oficial de desaparició. També ha trucat a la seva germana i a l'advocat del seu pare i cap dels dos no en sap res. Per la seva banda, la policia també parla amb la Laura i ella els diu que sovint el seu pare se'n va per negocis i no diu on va ni quant temps estarà fora. I afegeix que sap que li havien diagnosticat una infecció en una artèria. Amb tota aquesta informació, el que fa la policia és anar a casa de Joan Casals, però no hi entra. Recordeu que encara no hi ha cap denúncia oficial de desaparició. Quan arriben, veuen que hi ha roba estesa i senten un gos bordar des de l'interior del domicili, cosa que el Joan fill troba molt estrany perquè el seu pare mai té l'animal dins de casa. El cotxe de Joan Casals no hi és. Aleshores, els Mossos decideixen esperar per veure si torna a la nit. L'endemà, el dia 11, era un dia assenyalat a l'agenda de Joan Casals. Havia d'anar a judici perquè la filla, ja ho sabeu, l'havia acusat d'haver-la agredit. Doncs bé, el dia 11, el Joan tampoc es presenta davant la justícia i no avisa ningú que no hi anirà. Ningú en sap res. Al principi d'aquest capítol, l'inspector Domènech ens ha parlat d'una desaparició inquietant.
1: Primer, perquè és estrany la desaparició. Quan abans ha hagut una denúncia i ha estat detingut per un tema de violència dintre de la família, violència familiar, quan aquesta persona, bueno, tenia molts diners a sobre, aquí sí que ja es fa sospitar quants diners que tenia, una persona que tenia diners, es arriba la informació de que era una persona, bueno, que és andorrana, que tenia diferents negocis aquí a Espanya. També en aquell moment arriba la informació de que podria dedicar-se pues, a algun tema il·lícit, com podria ser el contraband d'alcohol i tabac, amb compraventa d'immobles, també. Feia 3 mesos que havia mort la seva dona, també no es descartava pues, un possible suïcidi d'aquesta persona, i també arriba informacions de que estava pues, barallat amb altres persones pel tema de negocis. Amb tot aquest conjunt es fa sospitar de, pues, que podia ser pues, algun tema bueno, sense causa aparent, podria ser des de voluntària, que marxés a Andorra, que marxés d'Espanya, pel tema del judici mateix, podria ser un suïcidi, el tema familiar que tenia, o inclús un tema criminal per les diferents raons i sobretot per aquest tema del tema familiar.
2: Finalment, la nit de l'11 al 12 de febrer, exactament a les 3:40 minuts de la matinada, el Joan fill posa la denúncia oficial de desaparició i els Mossos entren al domicili. Joan Casals no hi és. Es dona avís a totes les patrulles, sobretot de la zona metropolitana nord, que és l'àrea de Granollers. S'envia la fotografia del desaparegut amb la descripció de les seues característiques físiques i també es donen les dades del seu vehicle. I aquest cop, la sort està del costat dels investigadors.
1: És el mateix dia 12, quan es localitza un BMW, que és nou, que porta a el Joan, bueno, matrícula d'Andorra, el Joan Casals, a un polígono industrial de Granollers. Es troba ben estacionat i es troba allà el vehicle. Bueno, això encara el fa més sospitar que ha pogut passar perquè apareix el cotxe, però no apareix ell. Bueno, aquest vehicle es troba perquè les patrulles, quan hi ha una desaparició, doncs es comença a donar avís a les patrulles del vehicle que portava el desaparegut, de les característiques físiques. Durant voltes la patrulla, al final troba aquest vehicle ben estacionat en un polígon industrial de Granollers. No sempre tenim aquesta sort de que es localitzi tan ràpid un vehicle. En aquest cas va ser ràpid.
2: El cotxe l'han trobat a primera hora del matí. Està ben aparcat a l'Avinguda Europa. No confondre amb la famosa Fonda Europa de Granollers, que és el cor de la ciutat. L'Avinguda Europa és una via principal del polígon industrial Palau Nord. I el vehicle està ben aparcat davant de l'empresa Crit d'Or, un negoci familiar que es dedica a l'elaboració de fruita seca. El cotxe no està forçat i a dins hi ha totes les coses de Joan Casals. Durant tot el dia 12, la policia busca l'home pels hotels de la ciutat i contacta per telèfon amb persones del seu entorn, però ningú en sap res. Al final del dia, els investigadors no tenen cap indici del que ha pogut passar, però a partir de les converses que han tingut, es fan una idea clara dels conflictes personals de l'empresari andorrà.
0: Discussions i enfrontaments amb els seus fills, Joan i Laura, i el seu gendre, Carlos, per motius econòmics arran d'una herència per la mort de la dona de Joan Casals. Enfrontament amb un ciutadà rus no identificat, que conviu amb dues prostitutes russes anomenades Tània i Elena.
2: El trencaclosques es va fent gran. Ara ens hi surten russos. Tindran alguna cosa a veure amb aquest cas? Quin tipus d'enfrontament tenia Joan Casals amb aquest ciutadà rus que no sabem qui és? La policia parla amb la família i els comunica que ja han trobat el cotxe. I passa una cosa que els investigadors els crida l'atenció.
1: Es demana molt interès en poder recuperar aquest vehicle. Aquest vehicle no tenien, les famílies no tenien les claus, nosaltres com policia tampoc, i tant el fill que està, bueno, d'Andorra, que havia baixat, tant la filla com el marit de la filla tenien molt interès en recuperar aquest vehicle, que aquest vehicle el portéssim a una dependència policial, donada que ells diuen que és un vehicle que té molt valor. És un BMW que és nou i que té molt valor i que si el deixen allà pues, podria ser que algú pues, el fes mal, se'l portés o...
2: La família té tant d'interès a recuperar el cotxe que tots tres, fill, filla i gendre, truquen per separat a la policia. De tots tres, el gendre, el Carlos, és el més insistent.
1: Com ja les diem on es troba el vehicle, el marit de la filla, passant al costat del vehicle, va fotre una ullada, veu que les cadenes i estris que ell normalment tenia al maletero estaven al seient de darrere del vehicle i que diu que està molt enfonsat el maletero, que com si tingués molt pes la part de darrere del vehicle. I això no ho comunica a nosaltres per que retiréssim el vehicle. No lo diu, tot això no ho diu per telèfon. I és que passat per allà he vist com el vehicle està molt enfonsat cap darrere i sospito que pot haver alguna cosa rara a dins i tot el que són la caixa d'eines, el que són les cadenes, perquè és un vehicle que posava molt a Andorra, estan als seients de darrere del vehicle.
2: Tanta insistència fa sospitar la policia que decideix agafar el BMW i portar-lo a una comissaria per fer-ne una inspecció ocular. L'endemà, el divendres 13 de febrer del 2004, una grua trasllada el cotxe al pàrquing de la comissaria de Granollers.
1: S'han de forçar les portes per poder accedir dins d'aquest vehicle, perquè no havia manera de trobar cap clau d'aquest vehicle, i quan s'accedeix al maletero es veu un embolcall molt gran que possiblement tenia tota la pinta de que seria, podia haver un cadàver dins de tot aquest embolcall de sàbanes i mantes.
2: Hi ha realment un cadàver? Sembla que sí. Però fins que no arribi la comitiva judicial i els metges forenses, no es pot tocar res. Ja veurem què passa.
3: I'm ready, my lord.
0: Crims. Amb Carles Porta.
2: Els metges forenses i la policia comencen a desempaquetar aquell volum.
1: És un cadàver que es troba embolicat en diferents llençols, amb una manta, embolicat, amb moltes voltes, o sigui, amb molta, i una bossa de basura al cap.
2: Confirmat que hi ha cadàver, ara cal saber qui és. Què diuen les empremtes? De seguida ho sabrem, però fixeu-vos en els detalls.
1: Es veu que té un fort cop al cap, la causa de la mort és el fort cop al cap. Possiblement amb un pal, amb una barra de ferro, amb alguna de fusta. És un cop que l'han donat fora amb ell, però amb un objecte contundent. Per això la bossa de plàstic que l'havien posat al cap, perquè va sortir molta sang per la part del cap. Per la resta del cos no es veu ferides, anava en roba interior i embolicat amb les dues mantes. Es troba un cabell que no seria d'ell i es porta a analitzar.
2: Aquestes mantes seran importants, ja hi arribarem. Els Mossos porten a analitzar el cabell que s'ha trobat i que no és de la víctima. Però això ja sabeu que trigui el seu temps i no sabem si serà una informació valuosa per resoldre el cas. De moment tenim les empremtes del cadàver. Joan Casals, pare de la Laura i del Joan, està desaparegut des de fa 3 dies, des del 10 de febrer del 2004.
1: Quan al final arribem a trobar el cadàver, perquè és desembolicar, en poc temps se pot identificar com que la persona que està dins seria el Joan Casals.
2: A partir d'ara, els Mossos deixen d'investigar una desaparició i comencen a indagar sobre un homicidi, el de Joan Casals.
0: Crims.
5: Hi ha dues versions contradictòries del que va passar la nit del dissabte 7 de febrer a casa de la Laura, la filla de Joan Casals. La Laura denuncia el seu pare a la policia perquè diu que va entrar a casa seva forçant la porta i la va amenaçar dient-li que la mataria, que no cobraria res de la legítima i que tots els diners de la mare, morta feia 3 mesos, eren seus. La filla diu que fins i tot el seu pare va agredir la seva neta, que té 2 anys, i una malaltia a les cames. Assegura que la va fer caure des de la cadireta on estava asseguda i la nena es va donar un fort cop al terra. La Laura també explica als Mossos que el pare ha maltractat habitualment tots els membres de la família, a ella, a la seva mare i al seu germà, que es diu Joan, com el pare.
2: En canvi, Joan Casals diu a la policia que és la seva filla, la Laura, la que li va trucar insistentment demanant-li que anés a casa seva, que finalment hi va anar i que era per demanar-li diners. Diu que li va oferir el que en aquell moment duia a sobre, però que la filla n'hi va demanar més. Assegura que ella i el seu gendre se li van tirar a sobre i li van pegar, però que finalment el van deixar marxar. Nega que fes caure la nena petita de la cadira i també nega que mai hagi maltractat ningú.
5: També hi ha pendent l'anàlisi d'un cabell que s'ha trobat a les mantes amb què l'assassí o assassins han embolicat el cadàver de Joan Casals.
2: Unes mantes que seran importants per als investigadors, però que encara no sabem per què. I un últim element, que de moment tampoc se sap si tindrà alguna cosa a veure amb l'assassinat de Joan Casals.
5: Els investigadors saben que la víctima tenia un enfrontament amb un ciutadà rus que no tenen identificat. L'únic que saben d'ell és que conviu amb dues prostitutes que es diuen Tània i Helena, que tindran un paper clau en aquest cas.
2: Parem en la discussió familiar perquè encara no sabem qui va dir la veritat, si la Laura o el pare, Joan Casals. Segons la Laura, la baralla havia girat a l'entorn de l'herència que havia deixat la seva mare. Abans us hem dit que una patrulla dels Mossos d'Esquadra va anar a casa d'ella just després de la suposada agressió del pare, el dissabte 7 de febrer, i que aquesta visita seria important. Ara sabreu per què. Els agents que van obrir les diligències quan la Laura va anar a posar la denúncia van voler parlar amb la patrulla que havia anat a casa d'ella la nit dels fets. Recordeu que en la seva declaració el dia 8 la Laura va dir que el seu pare havia entrat al domicili trencant la porta del safareig per ficar la mà, obrir el pany i accedir a l'interior del domicili? Doncs la vigília, el dia 7, va dir això als Mossos que van anar a veure-la.
5: Va dir que el seu pare va trencar la porta del safareig quan va abandonar el domicili i no quan hi va accedir.
2: Un altre fil penjant. Joan Casals va tirar o no va tirar la seva neta a terra?
5: Els agents asseguren que en cap moment ni la Laura ni el seu marit els van dir que el Joan havia tirat a terra la seva filla. És més, diuen que van veure la nena petita ben asseguda a la seva cadireta i els estranya que no els expliquessin res de tot això, ni que tampoc estiguessin preocupats per portar-la al metge per si s'havia fet mal al maluc.
2: Hi era o no hi era el marit quan van passar els fets?
5: En un primer moment, la Laura va dir que el seu marit hi era des del principi, però en la seva segona declaració a la comissaria va dir que el seu marit va arribar just en el moment en què el seu pare l'estava agredint.
2: I una última cosa. La Laura va declarar que el seu pare també havia maltractat el seu germà, el Joan. Què va dir el germà?
1: L'altre fill que té el Joan en Andorra diu que mai havien... s'havia produït cap tipus d'agressió, que mai havia... que és una persona tranquil·la...
2: Tantes contradiccions fan que els investigadors arribin a una conclusió.
1: Li donen més raó al pare, amb la seva declaració, que no a la filla.
2: El cadàver de Joan Casals el troben al maleter del seu cotxe el divendres 13 de febrer del 2004. L'endemà, els Mossos tornen a entrar a casa de la víctima i es fa una inspecció molt més acurada per trobar pistes que els portin a l'assassí o assassins. Des que es va morir la seva dona, el Joan vivia sol a la casa de l'Ametlla del Vallès. Sobretot es fixen en les mantes i els llençols, però també en un paper on hi ha apuntats uns números de telèfon i dos noms, Elena i Tània. Ens tornen a sortir les dues prostitutes russes. L'advocat de Joan Casals, que no veia el seu client des de feia 5 dies, és qui pot aclarir qui són l'Elena i la Tània. D'entrada, resulta que són germanes.
1: L'advocat es diu que, bueno, la tal Elena i Tània, que serien dos noies d'origen rus, i que ell les coneixia perquè una d'elles tenia una malaltia i havia vingut al Joan Casals a parlar amb l'advocat per a veure si li podien trobar pues, un metge especialitzat en la malaltia que tenia per curar-la.
2: La relació encara anava més enllà.
1: Que li havia muntat un domicili a Granollers amb la que seria la seva amiga més íntima, que en aquest cas seria la Tània, que aquest domicili estaria pues, a Granollers i que van fer un contracte en un pis de lloguer, estava de lloguer i es va contractar perquè elles poguessin estar en aquest domicili. Elles i ell.
2: Tot i que la policia no veu cap relació amb l'assassinat, busca les dues noies russes per interrogar-les.
1: Ja ens arriba la informació de que podrien ser dos noies que es dediquessin a la prostitució, que una d'elles treballaria amb el Club 2740 d'allà de la població.
2: La policia busca i troba la Tània. Li pren declaració el 14 de febrer a les 22:13 de la nit. L'interrogatori es va fer amb una traductora de rus.
6: ¿Desde cuándo conocía a Joan Casals?
8: Desde hace un mes. Joan vino al club de Alternet, donde trabajo, y mantuvimos relaciones sexuales. A veces en el club y otras veces fuera, junto con otras chicas. Pagaba el propietario para poder salir con ellas afuera, a bailar, a cenar.
6: ¿Dónde vive usted habitualmente?
8: En la calle Joan Coll. Joan alquiló un piso en la calle Aníbal de Granollers. Aproximadamente hace 2 semanas para que yo y mi hermana fuésemos a vivir allí, porque el piso donde estamos es pequeño.
6: ¿El piso de la calle Aníbal servía para trabajar?
8: No, yo nunca me planteo que trabajase allí.
6: ¿Cuándo vio por última vez al señor Casals?
8: El lunes, día 9, me llamó sobre las 6 de la mañana para decirme que le había cogido la policía, pero que ya había venido su abogado y que todo estaba bien. Luego nos vimos por la tarde. Me recogió en el club hacia las 7. Nos recogió a mí y a mi hermana y fuimos a cenar a un restaurante de la Ametlla del Vallès. Él cenó calamares, pies de cerdo y carne con salsa. Y bebió vino y whisky.
6: ¿Hasta qué hora estuvieron en el restaurante?
8: Estuvimos ahí aproximadamente hasta las 12 de la noche.
6: ¿Y después de cenar?
8: Joan nos dejó en casa y él se fue a domicilio de la calle Aníbal. Me dijo que me llamaría esa misma noche, pero no me llamó. Como no me llamaba, decidí llamarlo, pero no cogió el teléfono. Desde entonces lo he llamado cada día, pero no ha cogido nunca el teléfono, ni me ha llamado, cosa que no encuentro normal, la verdad.
6: ¿Alguna cosa más?
8: Sé que Joan últimamente había discutido mucho con su hija. Ella le pedía que vendiera la casa de Mella de Vallès porque no quería que fueran vecinos. Una vez vi a Joan llorar y le pregunté qué le pasaba. Me respondió que su hija le había dicho que estaría mejor muerto. Cuando su hija le pedía dinero, siempre le amenazaba con contar las cosas turbias a las que se dedicaba. Joan me dijo que su hija bebía mucho alcohol.
2: La mateixa nit, la policia també interroga la parella habitual de la Tània. Es diu José Toro Sánchez, i això que sentireu dramatitzat és un tros de la seva declaració.
6: ¿Desde cuándo conoce a Tania?
9: Desde hace aproximadamente unos 8 o 9 meses. La conocí en el Club 2740 de Granollers. Era un club de prostitución. Ella antes había estado saliendo con un compatriota suyo ruso que se llamaba Alejandro.
6: ¿Conocía a Joan Casals?
9: Solo lo he visto una vez en el club, pero nunca he hablado con él. Tania tenía una relación más intensa con este cliente. Él tenía mucho dinero y esto le permitía pagar unos servicios de ella durante muchas horas. Al final, Tania pasaba muchas horas con este señor y por eso la eché de casa hace un par de semanas.
2: Fixeu-vos que aquí en surt un rus que es diu Alejandro. Deu ser el rus amb qui Joan Casals tenia un conflicte? No ho sabem. Després de la seva declaració, la Tània va donar a la policia les claus del pis del carrer Aníbal de Granollers perquè la policia pogués anar a inspeccionar-lo.
1: Es fa una ullada molt ràpida. Al principi no es detecta cap cosa estranya, excepte que sí que està molt, molt net en relació amb l'altre pis de l'Ametlla, que estava bastant desordenat i brut. Aquest pis es troba molt, molt, molt net. Impecable. És un pis que estava molt bé.
2: I ara sí que entren en joc els llençols i les mantes amb què estava embolicat el cadàver de Joan Casals.
1: Es fa l'inspecció ocular en aquest domicili, que és on vivien les dues noies russes. Es miren els llençols i les mantes, a veure si podien coincidir amb els llençols i les mantes que es van trobar amb l'aixecament del cadàver, i en principi no es troba una relació. A veure, els llençols són llençols dels clàssics que podrien haver tingut relació o no, però no hi ha res que es pugui detectar una similitud exacta, i com a manta tampoc es troba cap relació per poder relacionar un cas amb un altre.
2: Un detall. La Tània diu a la policia que viu amb la seva germana en un pis del carrer Joan Coll. Doncs és el pis del Toro, el nòvio de la Tània. Tots tres vivien junts. El Toro va fer fora la Tània de casa seva just quan Joan Casals va llogar el pis del carrer Aníbal. Tornem als interrogatoris. El dilluns, 16 de febrer, a les 12:39 del migdia, declara la germana de la Tània, l'Helena. També ho fa amb l'ajuda d'una traductora. Aquest és un tros molt petit de la declaració.
6: El senyor Casals les explicó a usted y a su hermana cuál era el motivo de la disputa con su hija y su yerno.
10: Nos dijo que era por problemas de dinero, que hacía muy poco que le habían dado 3 millones de pesetas y que ahora le pedía más.
6: ¿Les explicó algo más?
10: Sí, que su mujer tenía una casa en Empuria Brava y que se la vendió. I que su hija le pedía el dinero de la venta.
2: Els policies aprofiten per ensenyar a l'Helena la fotografia d'un dels llençols que embolicaven el cos de Joan Casals i li pregunten si els reconeix. Ella respon que un dia va anar a dormir a casa de la víctima i que els llençols que li van donar eren del mateix color que el de la fotografia. Res més. Tornem a la cronologia dels fets. L'últim dia que la Tània i l'Helena van veure Joan Casals va ser el dilluns 9 de febrer a la nit. I el dia 10 ja ningú sabia res d'ell. Recordeu que el dia 9 al matí el jutge havia notificat a Joan Casals que el dia 11 es faria el judici dels maltractaments que havia denunciat la seva filla. Però tornem a la nit del 9. En les seues declaracions, les dues noies russes encara van donar més detalls de l'últim sopar que van tenir amb l'empresari andorrà.
1: Quan estan sopant en un restaurant conegut, que després nosaltres comprovem que és veritat, que estan sopant, que estan al restaurant, rep unes trucades i ell parlant per telèfon pues encara dona més detalls de com ha anat el tema de la discussió, de com ha anat el tema de l'herència, i és on les noies russes s'assabenten de que ell havia vengut a la casa que tenia a Empuria Brava, que per la casa li van donar 32 milions, però 16 en negre. O sigui, legalment eren 16 milions i altres 16 milions eren en diner negre i en metàl·lic. que aquests diners els tenia ell, i les comenta a les noies, això tot declaració de les noies, que, bueno, que ha buidat la casa, les coses de valor, que una part d'aquestes coses que ha buidat se les ha portat a la seva germana, la germana del difunt, que viu a Sabadell, els diners en metàl·lic i algunes altres joies, el dia següent vol anar a portar-les a Andorra.
2: Ara ja sabem que l'enfrontament de Joan Casals amb la seva filla ve pels milions de la casa d'Empúria Brava. L'última vegada que la Tània i l'Helena van veure Joan Casals va ser exactament la mitjanit del dilluns 9 al dimarts 10. Ara veureu com la policia s'ha fet una idea sobre l'hora en què van assassinar Joan Casals.
5: Hi ha testimonis que veuen sortir el Joan Casals del restaurant amb les dues noies aquella mitjanit. Hi ha gent que treballa al polígon on es va trobar el seu cotxe que diuen que el vehicle ja estava aparcat des de les 6 del matí del dia 10. Un testimoni que treballa com a repartidor a l'empresa Crit d'Or explica que el dimarts 10 va entrar a treballar a les 6:45 del matí i va veure el BMW de color blanc aparcat just al davant del negoci i que el dia abans, quan va plegar entre les 7 i les 8 del vespre, no hi era. Recordeu que la policia no localitza el cotxe fins al dia 12, que és quan pregunta als treballadors de la zona des de quan està aparcat en allà, i que el cos sense vida de Joan Casals no es va trobar dins el maleter fins l'endemà, el dia 13, i que els forenses determinen que almenys feia 48 hores que era mort. La declaració dels testimonis marca una franja d'hores molt concreta sobre quan haurien matat Joan Casals.
1: Des de, segons elles, a les 12 de la nit és quan el deixen. Nosaltres sempre avancem una mica més, que és l'última vegada que el veuen altres persones, que potser seria a les 11, 10 i mitja 11, fins a les 6 del dematí.
0: Crims amb Carles Porta.
2: Abans de continuar, resituem-nos.
5: Els investigadors creuen que Joan Casals l'han matat entre la mitjanit i les 6 del matí del dilluns 9 de febrer del 2004. Les últimes en veure'l han estat la Tània i l'Helena, que són germanes. La Tània és una prostituta amb qui el Joan es veu regularment des que es va morir la seva dona ara fa 3 mesos. Totes dues expliquen que el Joan té molt mala relació amb la seva filla, la Laura, perquè es disputen l'herència de la mare. El Joan té un altre fill, que es diu Joan com ell, que viu a Andorra. És qui denuncia la desaparició del pare. La Laura està casada amb el Carlos i 5 dies abans que la policia trobés el cadàver de Joan Casals, ella denuncia el seu pare per maltractaments. La relació entre Joan Casals i el gendre, el Carlos, tampoc és bona. A banda de la filla, el fill, el gendre i les dues prostitutes, la policia també interroga un tal José Toro, que és l'últim nòvio de la Tània. I un altre detall, els Mossos també s'assabenten que la víctima tenia mala relació amb un ciutadà rus que encara no està identificat però que té alguna cosa a veure amb la Tània i l'Helena.
2: I encara ens falta un personatge per entrar en acció. José María Fabregat, amic de José Toro i antic nòvio de l'Helena. La policia també l'interroga i explica que el dia 9, entre les 9 i les 10 de la nit, va rebre una trucada del seu amic Toro perquè anés a casa seva, al pis del carrer Joan Coll, i allà es va trobar amb l'Helena i la Tània. Era un quart de 2 de la matinada. Recordeu que la policia creu que Joan Casals hauria mort entre la mitjanit del dia 9 i les 6 del matí del dia 10. La forquilla d'hores és àmplia. Continuem. Abans us hem explicat que Joan Casals va anar a llogar un pis, el pis del carrer Aníbal, i va demanar al propietari de la immobiliària que el contracte hi inclogués la Tània. Però també us hem dit que més tard hi va tornar.
11: I els pocs dies d'haver fet el lloguer ens va vindre el senyor Casals per dir-se que aviam de quina manera podíem fer que aquest contacte ja no comptés ella, perquè, bueno, perquè estava una mica espantat. Es veu que havia vist algú estrany amb el exnòvio, segons deia ell, d'aquesta senyoreta, i, bueno, ja vam quedar que vinguessin tots dos i signessin. Pocs dies després van vindre els propietaris del pis, que vivien just al davant, i ens van dir que, bueno, que aviam què passava allà, que aquella gent només que hi estava de nit, que el cotxe del senyor Casals mai hi era, amb el pàrquing, bueno, ens van fer estrany.
2: Què o qui li va fer canviar d'opinió a Joan Casals? Què passava amb l'exnòvio de la Tània? Tornem de seguida.
3: I'm ready, my lord.
0: Crims amb Carles Porta.
2: Els investigadors no acaben de trobar cap indici clar i tornen a interrogar tots els testimonis. La Laura, la filla, sembla la principal sospitosa, però no hi ha cap prova que la inculpi. Escolteu què va dir la Laura sobre el seu pare als matins de TV3 amb Josep Cuny.
12: Bueno, la meva mare el dia 13 de novembre pues va morir i aleshores pues, suposo que, bueno, clar, com tots ens... Bueno, tant com el meu pare com a tothom ens va afectar. Suposo que a ell li va afectar molt més, no sé de quina manera, i pues, de cop i volta em vaig començar a enterar-me que anàvem amb unes prostitutes. Bueno, jo pensava que coses d'algun dia, algun d'això no. Fins que vaig veure que la cosa durava ja molt. Ja veia que era una cosa constant, cada dia. Quan venia a casa meva, per exemple, per poder veure la seva neta, pues, ja l'estaven trucant. Vull dir que era... Bueno, aleshores el meu pare em va dir que... em va explicar, diu, bueno, que diu aquestes noies, diu, van... diu, estan amb un, el seu nòvio, es veu que les van treure del pis, que el, bueno, plorant el meu pare, diguent, sisplau, necessitem un pis, que aviam si ens pots ajudar a llogar un pis. Bueno, el meu pare els hi va llogar. Tot i això que jo li anava dient, papa, això no ho facis, que acabaràs perjudicat amb tot això. Bueno, físicament no era ell, mentalment tampoc no era ell, vull dir, una persona que era, no sé, que tenia un caràcter, que era un caràcter fort i tal, al revés, era completament, hasta, bueno, vaig trucar al doctor, al metge d'allà de la Medial Vallès, perquè li dic, papa, no pots seguir així, i el va reconèixer, hasta el metge li va dir, diu, papa, Joan, estàs molt malament, això no pot ser, diu, aquests... Però, bueno, vaig intentar parlar amb la meva família, a part del cosí del meu pare, amb el meu germà, amb la germana del meu pare, els hi vaig explicar la situació, els hi vaig explicar, dient, això, mira, que el papa està així, que certament el Becker surt per les nits, no torna al matí, que, bueno... I per el que he vist, bueno, tot ha sigut inútil perquè ningú va fer cas.
2: Una filla que es preocupa així pel seu pare l'acaba matant? Qui va matar Joan Casals? La família? Algú de l'entorn de la prostitució? O algú que encara no ha aparegut? Fins aquí, uns malparlen dels altres i viceversa. La policia insisteix en els interrogatoris.
1: Aquí veiem ja comencen a haver algunes contradiccions. Informació de la telefonia, que encara es dona més peu a veure que s'estan enganyant, que ja comencem a veure que estan mentint, com trucades que diuen que s'han produït i nosaltres per tarificació veiem que no s'han produït, o al revés, no es diuen trucades que nosaltres hem vist que s'han fet, sobretot moltes trucades que hi ha entre els antics nòvios, entre el Fabregat i el Toro. Per exemple, una de les coses que van negar és que elles estiguessin, tornessin al domicili del Toro, quan nosaltres posteriorment trobem algun indici de que han estat allà.
2: La policia veu que les contradiccions entre la Tània, l'Helena, el Toro i el Fabregat cada cop són més evidents i això fa despertar l'instint als investigadors.
1: Donades aquestes contradiccions, aquesta sospita, es fa pensar de que on s'ha produït el fet podria ser aquest domicili on vivien aquestes dues noies, on el Joan els havia posat aquest domicili de Granollers per viure. És per això que es fa una segona inspecció ocular, en aquesta vegada sí que hi ha molt més detallada, i, a diferència de la primera, es porta als propietaris del domicili.
2: Aportarà alguna cosa més aquesta segona inspecció ocular? La primera cosa que estranya la propietària del pis és el matalàs.
1: El matalàs és nou. I el matalàs que havia era vell. O sigui, havien canviat el matalàs.
2: Això de moment no vol dir res, però la policia decideix visitar diferents botigues de matalassos a veure què en pot treure. A l'habitació hi ha altres canvis.
1: També es diuen que l'habitació de matrimoni, que hi havia dos tauletes de nit i que no estan. Han desaparegut dos tauletes de nit.
2: Podria tractar-se d'una renovació de mobiliari, però la inspecció ocular es troba una sorpresa molt gran.
1: I en la inspecció ocular es troben restes de lo que podria ser sang. Per què ho dic, que són restes? Perquè es veuen, són molt petites, no es pot distingir a la vista de que sigui sang, però dona positiu als reactius que nosaltres tenim per saber si és sang o no és sang. Clar, aquests reactius són orientatius. Hi ha altres productes que també fan donar positiu a la sang quan no és sang. Les gotetes de sang, una és a la paret i una altra és al terra, i està en el dormitori on estava el llit al costat del llit de matrimoni.
2: No són les úniques gotes.
1: Unes altres gotes de sang, també minúscules, es van trobar a l'ascensor d'aquest immoble, que és un ascensor que porta directament al pàrquing, que és on ell guardava el BMW, i allà es troba una altra taca de sang, i que això ja es portarà a analitzar al laboratori.
2: El resultat de l'anàlisi de les gotes de sang trigarà dies. Per això els investigadors decideixen estirar el fil del matalàs. Tornen a interrogar l'Helena, que diu que mai ha comprat un matalàs de matrimoni i tampoc ha anat mai a cap botiga a interessar-se per aquest producte. La policia comença una ruta de botigues de matalassos per esbrinar qui ha pogut comprar el matalàs nou que hi ha al pis del carrer Aníbal. I trobaran una cosa que donarà un impuls a la investigació. Un treballador de la botiga Don Colchón de Granollers reconeix l'Helena en una fotografia que li ensenya la policia. Diu que el dia 12 o 13 de febrer, no recorde ben bé la data, va anar a la botiga per preguntar sobre un matalàs de matrimoni, que no va arribar a comprar. Anava acompanyada d'una altra noia i també d'un noi. Li va semblar que tots tres eren russos. Els investigadors també visiten botigues de llençols i mantes. I a la botiga Ropa Hogar, una treballadora els diu que hi van anar les dues noies acompanyades d'un noi, però no recorda si al final van comprar o no. Diu que el noi, possiblement rus, era de constitució forta, d'un metre 80 d'alçada, amb cabells entre rossos i castanys, ulls blaus i entre 25 i 30 anys.
1: Es demanem les càmeres de seguretat i ja teníem una foto de la persona, possiblement, que acompanyava amb aquestes dues noies.
2: I un últim detall. La policia mostra una fotografia de la manta de color marró que embolicava el cadàver de Joan Casals a la propietària del pis i la dona diu que és una manta del domicili, però que ara no s'ha trobat enlloc. Amb tota aquesta informació, els Mossos tornen a interrogar l'Helena i la Tània. La policia sospita d'elles, però no té cap prova concloent que les incrimini.
1: Elles s'inventaven les seves pel·lícules que anaven canviant conforme anava passant i nosaltres li diem, però si tu abans havies dit una cosa i ja estàs dient una altra. Quan les interessava no sabien castellà i tenien que utilitzar l'intèrpret, que això és com les fa de pantalla a vegades. Moltes vegades elles saben parlar castellà, però diuen que no perquè no saben molt i llavors utilitzen l'intèrpret. Això les serveix, això ho fan molts estrangers, per pensar i poder escollir més l'hora de lo que tenen que dir, però amb molta frialdat, amb molta frialdat de no expressar els seus sentiments, no? Que no, el que es diu en l'argot no es derroten amb aquestes persones, no? No. Una de les mentires que es van dir, que al final sí que reconeixen, sí, vam anar a comprar un matalàs.
2: Les dues noies també acaben reconeixent que van trobar el cadàver al pis del carrer Aníbal on elles vivien i expliquen que van tenir por que les relacionessin amb el crim i per això van desviar l'atenció. L'inspector Domènech ens explica com ho van dir elles.
1: El moment de deixar-nos al domicili, nosaltres no vam anar a la casa, al pis que teníem, que pagava el Joan, sinó que anem al domicili del Toro. I el dia següent, quan arribem al domicili, es trobem el Joan mort. Es trobem allà un cadàver i, bueno, com som estrangeres i som prostitutes i tenim por i estem mig legals aquí a Espanya, bueno, el que fem és netejar tot, anem a comprar el matalàs, el baixem amb l'escala, el fiquem dins del cotxe, el deixem al cotxe aparcat, però nosaltres no hem sigut. Ens trobem al mort, diguéssim, al domicili, no?
2: Elles diuen que van fer una neteja exhaustiva del pis, que els Mossos ja van trobar molt estranya la primera vegada que van entrar-hi i van comprar un matalàs nou. Pot ser que sigui tal com diuen elles? Aquesta vegada les detenen i una de les noies deixa anar una frase molt enigmàtica.
1: Aquí hi ha una frase que diu una de les noies quan nosaltres la detenim i li diem, no hi ha cap persona qui us acompanyava, no es vol dir qui és la persona que acompanyava a comprar el matalàs. I una de les frases que diu, que està en diligències, és prefereixo anar a la presó que està morta. És més segur la presó.
2: La Tània i l'Helena saben alguna cosa que no expliquen? Probablement sí. Estan encobrint algú? Evidentment que sí. Algú les amenaça? Qui? De què tenen por? I també hi ha la Laura, la filla del Joan Casals. Ens n'hem d'oblidar del tot? Els investigadors creuen que ha mentit sobre el seu pare. Per què hauria de mentir? Tots dos estan enfrontats per l'herència familiar de la mare. I no és poca cosa. Podria ser aquest el mòbil del crim? I encara ens falta saber qui és el misteriós ciutadà rus que sempre acompanya la Tània i l'Helena, amb qui Joan Casals també estaria enfrontat. Déu-n'hi-do de l'embolic. Però avui se'ns ha acabat el temps. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.

Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Lídia Orriols. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3cat i a catradio.cat.

0: A les 4 de la tarda,
1: a Catalunya Ràdio comença...
2: No, Roger. Aquest estiu és la tarda.
3: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
2: Hola.
4: Oli.
3: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor. Oi, Marta?
2: Sí, i per això sóc aquí. Però crec que hi falta algú, no?
0: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
3: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
5: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita, ja dirà.
6: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
7: Bona nit, us informa Agnès Marquès. El cas Zapatero fa un gir poques hores abans que declari davant el jutge un dels principals implicats en la presumpta trama Plus Ultra. És Julio Martínez, propietari de l'empresa on Zapatero feia d'assessor, Análisis Relevante, que avui ha fet un escrit en què implica l'expresident espanyol. Diu que era ell qui donava totes les indicacions i els passos que s'havien de fer per aconseguir el rescat i la comissió que havia de cobrar. Un punt que Zapatero ha negat des del principi. L'altre Julio Martínez de la trama, el president de Plus Ultra, ha fet un altre escrit en què ho corrobora. Més notícies amb Txell Garriga.
8: El govern de Iemen assegura que treballa per reprendre les exportacions marítimes de petroli de l'Aràbia Saudita després que els rebels hutis han anunciat avui que inicien un bloqueig naval de l'estret de Bab al-Mandeb, pas d'entrada i de sortida del Mar Roig. Els hutis, aliats de l'Iran, han justificat el nou bloqueig naval pels atacs contra l'aeroport de Sanaa, controlat pels rebels iemenites, i que atribueixen al govern de Riad. Els portaveus militars dels hutis amenaça l'Aràbia Saudita d'escalar el conflicte si reben més atacs.
9: Les forces armades iemenites estan preparades per totes les opcions. Qualsevol escalada comesa per l'imprudent enemic saudita serà resposta amb una escalada completa i decisiva per la voluntat i el poder de Déu.
8: L'Iran, per la seva banda, ha llançat drons i míssils contra els interessos nord-americans a Kuwait, Bahrain, Jordània i l'Iraq. Donald Trump ha dit que la República Islàmica pagarà un preu molt alt per cada soldat dels Estats Units mort per aquest cap de setmana pels atacs iranians.
7: Brussel·les demana als països comunitaris que, fins al 2030, perdonin totes les multes a les empreses que incompleixin els límits d'emissions de gas metà a l'hora d'importar petroli o gas natural des de l'estranger. Amb la incertesa per la crisi a l'estret d'Hormuz, la Comissió Europea diu que pren aquesta decisió per garantir que arribarà prou combustible durant els propers anys. El moviment també arriba després de la pressió exercida per diversos països europeus, però també dels Estats Units, Qatar i empreses petrolieres, com ara la nord-americana ExxonMobil o l'espanyola Repsol. Són actors que han qüestionat la nova normativa comunitària que demana a les empreses que per importar petroli o gas natural a Europa hagin de reduir les emissions de metà als països estrangers d'on extreguin aquest combustible.
8: Un esclafit afectat aquest vespre al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat, sense causar danys materials importants ni personals. Els forts cops de vent han fet caure arbres i branques, així com també un tendal exterior de l'escola Bernat Desclot, que també ha caigut. El recorregut de l'esclafit ha estat d'uns 500 metres, tal com ha explicat Juli Escriche, sotscat territorial dels bombers.
10: Aproximadament ha afectat una distància d'uns 500 metres entre el carrer Carrilet i Santa Eulàlia, carrer amunt, carrer baix. Es tracta d'un fenomen extrem, degut a les altes temperatures i a la bossa d'aire fred que teníem amb la pluja, i ha fet un esclafit que ha fet trencades de branques. Però és un fenomen extrem extraordinari en aquesta situació.
8: L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, explicava que no hi havia cap avís ni alerta meteorològica.
11: Aquesta tarda no estava ni previst, ni havia cap alarma ni cap alerta. Ha sigut tres minuts que s'ha produït. A més, la incidència han sigut en aquests 500 metres entre els dos carrers. Vull dir que la resta de la ciutat, més enllà d'alguna branca i alguna situació una mica més delicada, no hi ha hagut una incidència rellevant.
8: L'Ajuntament ha buscat un espai alternatiu perquè el casal de nens, que es fa a l'escola, demà es pugui fer sense incidències. Els bombers han atès una vintena d'avisos per aquest mateix episodi. El telèfon d'emergències ha rebut un centenar de trucades. I a la Costa de Daurada i a Barcelona s'ha fet marxar la gent de les platges i s'ha hissat la bandera vermella per la tempesta elèctrica.
6: Fins aquí les notícies.
0: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
4: Catalunya Ràdio hi ha un programa que m'agrada molt, li diuen Lo Búnquer. Tres són, dos xicots i una noia. I allí me fan riure i és molt bo. Expliquen la vida de persones que està escrita en novel·letes i la fan a la seva manera, amb un desparpajo.
12: El treball dignifica les persones.
4: I te'n rius sense gana.
12: Aquesta és una frase d'un hit.
0: Aquest estiu també hi ha Lo Búnquer, dos xicots i una noia explicant novel·letes amb desparpajo.
4: Rius sense ganes.
0: De dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio.
13: L'estiu és tu.
1: Catalunya Ràdio.
13: La llum dins dels meus ulls.
6: Som 3CAT.
13: L'estiu ets tu.
0: L'estiu ets tu.
13: Quan em mires i somrius.
0: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. A les 4 de la tarda,
1: a Catalunya Ràdio comença...
2: No, Roger. Aquest estiu és la tarda.
3: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
14: Hola.
15: Oli.
3: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor. Oi, Marta?
2: Sí, i per això sóc aquí. Però crec que hi falta algú, no?
0: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
3: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
5: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita ja dirà...

0: 1957, Dartford, Kent, Anglaterra. En Basil Jagger és un entrenador personal que passa pel seu millor moment professional. Té 45 anys, està fort com un roure i la feina li va com la seda. És el personal trainer de moda entre els rics i presenta un programa de tele perquè la gent faci exercici a distància.
1: Com el que feia l'Evan Asarre.
0: No sé qui és.
1: No saps qui és l'Evan Asarre? La
0: no.
1: Puesta a punto.
0: No sé
1: és
0: de
1: un
0: què.
1: Programa que feien a Televisió Espanyola.
0: No, no sé de què parles, Jair. No sé. Soc més jove que tu, encara que no ho sembli.
1: Era un programa, l'Evan Asarre,
0: sí,
1: que anava amb l'Àstex.
0: Amb l'Àstex.
1: Feia de monitora d'aeròbic per avis que estaven al caire de l'embòlia.
0: Vale, eh?
1: Que era tothom als anys 80.
0: Sí, que
1: tothom estava a punt de morir.
0: Tothom.
1: Si no era per una cosa, era per l'altra.
0: Doncs és més o menys això.
1: Vale.
0: Sí, són avis a casa mirant la tele i fent gimnàsia. El programa de tele que presenta en Basil és una classe d'aeròbic destinada als qui mai han trepitjat un gimnàs. El programa és un èxit i amb ell en Basil guanya una morterada de diners.
1: Sí.
0: Gràcies al seu bon sou, la família d'en Basil viu acostumada al luxe. Els seus dos fills adolescents són els més beneficiats de la bonança econòmica.
1: Aviam.
0: Justament, un dels fills d'en Basil és el nostre protagonista.
1: Sí.
0: Es diu Mick.
1: Sí.
0: Té 14 anys. Es diu Mick, eh?
1: Es diu Mick i el seu pare es diu Jagger de cognom?
0: Eh?
1: No!
0: Un moment, no.
1: És que ja ho he vist.
0: Bueno, doncs no t'avancis.
1: Ja ho he vist.
0: No t'avancis.
1: Vale, o sigui, el pare d'en Mick es diu Jagger, fem la biografia de... M'has dit d'aquest tio que es diu Mick, fem la biografia de Mick Jagger. O vaig molt equivocat, o aquest tio és el cantant dels Rolling Stones.
0: Aquest tio és...
1: Sí.
0: Efectivament, en Mick Jagger. A hores d'ara li diuen Michael. Michael.
1: És un altre, doncs.
0: És en Michael. De moment és en Michael. Però nosaltres li direm Mick, directament, perquè si no em despistaré. En Mick. Mick Jagger.
1: Sí.
0: En Mick és un noiet de casa bona, acostumat a viure bé. La màxima passió d'en Mick és la música. Li encanta col·leccionar discos de vinil. En té tants que la seva habitació sembla el museu del rock and roll.
1: Hem guanyat amb la tecnologia, hem perdut coses, però hem guanyat espai.
0: Sí que és veritat.
1: Això sí, eh?
0: Perquè ara tu tens la música a casa. En lloc.
1: No, a casa.
0: És que no és en lloc la música.
1: Bueno, encara tinc molta merda.
0: Tu tens merda, encara. Fes neteja un dia d'aquell quarto.
1: És que fa molta cosa.
0: Fa molta cosa.
1: Llençar els CDs i els discos, Peyu. Estàs segur?
0: No. Jo què t'he d'explicar? Jo si tinc una col·lecció de pel·lícules Disney en DVD...
1: Fa servir el DVD, encara?
0: No, però estan allà, no. Fa cosa llançar-les, també.
1: És que clar que fa cosa, perquè quan peti internet, què?
0: Ah!
1: Quan peti internet, els discos, pues els Peyu, té per la caire.
0: En Peyu està mirant el Rei León a casa, tan tranquil.
1: Mira'l, vés a picar-li la porta ara, aviam si t'obre.
0: Ara en què et distreus, tu, eh? En Mick encara és jove, però ja se li intueix un talent artístic que el fa especial. A l'escola destaca en gramàtica i en música.
1: Doncs mira, no necessites res més per escriure una cançó.
0: No, de fet, l'amic Mick... Té una banda que ha format amb uns companys de classe. Toquen al graig de casa.
1: I què? Com se'n surten?
0: Pues prou bé,
1: sí?
0: Tu. Els veïns dels Jagger estan prou de sort. La banda d'en Mick, els Blues Boys, són força acceptables. Toquen versions i se'n surten bastant bé. Bé. Un altre dels components dels Blues Boys és en Keith, un antic company d'escola d'en Mick. En Keith és el guitarrista de la banda i els dos es passen el dia barallant-se per ser el líder del grup.
1: Ja hi som.
0: Sempre passa.
1: La lluita d'egos, eh?
0: Sí, jo vull ser el líder.
1: No vulguis ser el líder, que després ja sabem com acaba tot
0: jo
1: això.
0: Jo tingués un grup de música, jo faig lo del baix i deixeu l'altre ja que ho faci.
1: No? Jo et veia més com a bateria.
0: Bateria?
1: Sí. Hòstia,
0: però és que porto molt malament el ritme, eh?
1: Peyu, però és igual. És que si hi ha d'haver un tio a la banda que carregui ferros, és que has de ser tu.
0: Ah, sí.
1: Tots
0: sí.
1: Ho sabem.
0: Sí.
1: Si no, t'avorreixes.
0: Clar. Doncs bateria, ja m'agrada. En Mick i en Keith estan molt segurs de si mateixos. Saben que tenen moltes possibilitats de triomfar i tenir una carrera exitosa. Per si de cas, però, els pares d'en Mick li diuen que continuï estudiant per si les coses es torcen.
1: Doncs molt bé, aquests pares.
0: Bé,
1: papa, jo vull ser artista.
0: Bueno,
1: doncs estupendo. Bueno. Quan primer aprèn a fer anar l'Excel.
0: Ah, exacte.
1: I escriure una mica i després ja sigues el que vulguis.
0: Exacte.
1: Què estudia, però?
0: En Mick estudia comptabilitat.
1: Uf, quina imatge, no? Quina imatge ens regales? Mick Jagger estudiant comptabilitat?
0: Sí, noi.
1: Bueno,
0: Mick, me pots mirar com me surt el trimestre, Mick?
1: Que et faci la declaració, Mick Jagger, eh?
0: Home. Déu-n'hi-do.
1: Fantasia.
0: Surt a tornar aquest cop. És bona idea que en Mick se centri en els números, perquè a l'inici de carrera, bueno, no és precisament per llançar coets. Al nostre amic li toca picar molta pedra abans de fer actuacions amb cara i ulls. Per sort, però, l'any 1961, una sala de concerts contacta amb en Mick per oferir-los la possibilitat que estaven esperant. Tenir una mica de regularitat en la seva agenda d'actuacions.
1: Això és el que vol un músic.
0: Un músic vol regularitat. Sí, perquè si no s'atabalen. Els músics. Déu-n'hi-do, els músics. Déu-n'hi-do.
1: És que el moment màgic del grup, abans de tenir el primer concert, bueno, és que no hi ha res que funcioni.
0: No. Jo vaig actuar per tot Catalunya en festes majors, sí. I això, i darrere meu sempre solen actuar uns músics.
1: Ho has vist, eh? Això ho has vist, eh? Has vist la prèvia, eh?
0: Clar. I també penso, joder, si a mi ja aguantar fins a les 11 de la nit a vegades em costa, doncs imagina't ells fins a les 2 de la matinada que no comencen o així.
1: Bueno, és que després
0: llavors es droguen.
1: Surten com surten.
0: Noi.
1: I què vols que facin?
0: Què han de fer, pobrets?
1: És que si no et cremarien l'escenari.
0: Clar. El nostre amic Mick accepta l'oferta i aquella decisió es converteix en la més encertada que hagi pres mai. Al local, en Mick i en Keith coneixen a uns joves músics com ells amb qui formen un nou grup. Els Blues Boys ja són història. Ara és l'hora dels Rolling Stones.
1: T'agraden els Rolling Stones, Peyo?
0: Sí.
1: T'agraden els Rolling Stones?
0: Estones.
1: Estones, eh? Els Rolling Stones. Aquella gent, eh? Ostres. Què t'agraden més, els Stones o els Beatles? Escolti, no he de triar.
0: No, exacte, no pot agradar tot, no?
1: Què t'agrada, el Barça o el Madrid? Vale.
0: Ah, això sí.
1: Vale.
0: No, perquè aquells idiotes que diuen jo sóc del Barça i del Madrid.
1: No, miri!
0: Va. Vagi a prendre pel sac.
1: Home.
0: Vostè què diu? Es pot ser dels Stones i dels Beatles? Sí. Però del Barça i el Madrid, no.
1: És que ni el president del govern és capaç de voler quedar bé en aquest estat.
0: De música, l'única cosa que no es pot ser dels dos és de Lluís Llach i Joan Manel Serrat.
1: Això sí que no, això sí que no.
0: Però de l'altre...
1: Això sí que no.
0: De l'altre, el que vulgueu. Ara, Lluís Llach i Serrat, no. No me pots defensar els dos. Això no.
1: No. Pots defensar un.
0: Un. De fet, només pots defensar un. Els Stones continuen tocant versions d'altres músics. La feina encara justeja, però en Mick està molt esperançat. Han contractat un mànager que els ha promès un futur ple d'èxits.
1: Cuidado amb el mànager.
0: Sí, el mànager no ens ho agafem tot al peu de la lletra,
1: no,
0: el que digui el mànager.
1: No, perquè el mànager xerra massa.
0: Sí, i també beu una mica. I llavors xerra massa, tot és una cadena de...
1: Si teniu una banda de rock and roll, consell, heu de ser... Intenteu que el mànager no sigui més borratxo que vosaltres.
0: Clar.
1: Tu sempre més que el mànager.
0: Més borratxo que el mànager. Això és de primer de músic. En Mick guanya pocs diners i els pocs que guanya se'ls gasta com si li anés la vida. Tot i que encara no té ni 20 anys, la major part del seu pressupost sempre s'inverteix en el mateix. Whisky.
1: La vida de l'estrella del rock és això.
0: Sí, és així, noi.
1: No conec cap estrella del rock que hagi començat bevent trinaranjos.
0: És estrany, també, no?
1: Sí, és estrany.
0: Raro. En Mick ha començat un pèl massa aviat, però. Es comporta com una diva quan a hores d'ara encara no el coneix ningú. El nano va ben pujat.
1: Els fums de l'artista.
0: Sí, però espereu a ser famosos.
1: Sí.
0: No correu.
1: No comencem la casa per la teulada, tampoc, eh?
0: L'any 1964, per fi, és el de l'èxit. El mànager dels Stones aconsegueix tancar una gira del grup pels Estats Units. Una sèrie de concerts que suposen el tret de sortida a la seva carrera. La gira és més aviat desastrosa, perquè a hores d'ara són uns desconeguts, però enforteix el grup. Tornen a Anglaterra al cap de 3 mesos amb un grapat de calés i amb un sac de cançons noves. Una d'elles els fa ser, per primer cop, número 1 de la llista d'èxits britànica. Els Stones ja són famosos.

0: El nostre amic Mick és una estrella. No pot ser més feliç. La mirada se li ha tornat de cop ben pura i brillant. En 20 anys ja té un contracte discogràfic i una mà de concerts anotats a l'agenda. Està inspirat i cada cançó que escriu es torna un èxit.
1: Aprofita per fer calés, home.
0: Aprofita, perquè del dia a la
1: nit... Aprofita, és que així et pots jubilar i no t'has d'anar arrossegant pels escenaris amb 70 anys.
0: Ah, amic.
1: Amic. No, no voldràs acabar com en Sabina.
0: No. El salt a la fama dels Stones arriba quan els Beatles estan en el seu punt àlgid. Si el grup de McCartney i en Lennon encarnen la figura del gendre perfecte, en Mick i companyia són just al contrari. Ells són els nois dolents del rock.
1: Ei, què et passa? Què passa? Què nano, passa? Parla bé, això per començar.
0: Exacte. Respecte.
1: Sisplau.
0: Els nanos són uns provocadors que es passen el dia borratxos i rodejats de noies.
1: Són els buos de l'època.
0: Sí, noi.
1: Que no, són uns borratxos, els buos, sisplau.
0: Els Beatles,
1: sisplau.
0: Joan Dausà, no, una mica? Sí. Els Stones, els buos.
1: Els Beatles, els Amics de les Arts.
0: Els Amics de les Arts, sí, que són més, clar.
1: Clar, són més. Joan Dausà és un sol, no pot competir amb els Beatles.
0: No.
1: Has de ser més.
0: Els Beatles, els Amics de les Arts.
1: Sí.
0: Està bé, és un bon paral·lelisme.
1: Que sí, els Amics dels Arts els agraden els Beatles.
0: Segur que sí, com a tothom. No he conegut mai ningú que no li agraden els Beatles. Tampoc ho he preguntat a tothom, és veritat.
1: Però si algun dia un tio et diu, una tia...
0: A mi no m'agraden els Beatles.
1: Vostè és un imbècil.
0: Vostè calli.
1: Ja està, s'accepta i ja està.
0: Doncs els Stones són els dolentots i els Beatles els bons.
1: Que els Beatles no eren uns sants, tampoc.
0: És veritat.
1: Que no demanaven Coca-Cola Zero, Free Sugar, Auténtico, Mismo Sabor.
0: No.
1: Sin calories.
0: No.
1: Que vaya enganyifa, lo de la Coca-Cola Zero. Ah, tu t'agrada la Coca-Cola Zero?
0: És que només m'agrada l'altra.
1: Per què?
0: L'altra la trobo molt dolça, l'altra. La normal.
1: Jo no sé, sóc incapaç de trobar la diferència.
0: Anda, que no.
1: Sóc incapaç... Mira, no sé, no distingues la diferència entre la Coca-Cola i la Pepsi.
0: Va, calla. Mira, perquè fa anys que ens coneixem, que si no, et cardava un cop de puny aquí mateix. I mira que sóc poc violent. Hem deixat d'anar a bars que tenen Pepsi, la marca els ha parit, que fan el canvi, els hi foten més barato i es venen a la Pepsi.
1: Coincidia, a més, que tampoc, clar, tampoc tenien Fanta, tenien cas.
0: Clar, t'ho canvien tot.
1: Pepsi i cas en un bar?
0: No.
1: Per com és que ha tancat el bar?
0: Home, doncs pues ja com no havia de tancar?
1: Ja t'ho dic ara. Bueno, i per aquell que venia heroïna al lavabo, sí, també han tancat per
0: dos. És que no cal que sigui per lo mateix, eh?
1: No.
0: Bueno... Doncs sí que es nota la diferència, de veritat, Jair. Un dia farem una cata, si vols, ja veuràs.
1: Val.
0: En fi, com deies, els Beatles tampoc eren sants, però els Rolling van una mica més forts. Els han donat l'estatus de bad boys i ells l'han acceptat encantats.
1: Exacte.
0: Si quan en Mick era un mort de fam ja anava com una moto, ara que té el compte bancari engreixat com un porc de granja, el nano va ben revolucionat. Beu, es droga tant com pot i té una llista de mans que costa de creure.

0: Però aquí hem posat aquesta versió medieval perquè els tècnics els hi ha vingut bé, perquè no pinta res aquesta versió medieval aquí. Eh? És ben bé que ens agrada. Ens agrada
1: aquest punt decadent.
0: És que perquè la cançó es diu Moves Like Jagger, però no és ni del Rolling Stones.
2: Què va?
0: L'hem agafat pel Jagger, suposo.
1: Si és dels morts aquells del Maroon 5.
0: La veritat.
1: Va, però safreig.
0: Anem a safreig. Estàvem per encetar la carpeta de safreig.
1: Això ens agrada.
0: Per començar, us diré que a mitjans dels 60, en Mick i en Keith s'emprenyen l'un amb l'altre per temes de faldilles. Resulta que el nostre amic s'embolica amb la xicota d'en Keith.
1: És que noi.
0: I en Keith, aquí ve el dato, com a venjança, fa el mateix amb la xicota d'en Mick.
1: No hi ha, es veu que no hi havia dones.
0: Ah, no.
1: No hi havia dones.
0: Noi, mira, ha anat així, eh?
1: No, és que m'agradava aquesta.
3: Ah, no, doncs busca-te'n una altra.
0: Exacte.
1: Això que... És la xicota del guitarrista. A què estàs jugant?
0: A què fas?
1: Que vols rebentar la banda o què?
0: Pues sí. Sí. Pues sí. El pitjor de la traïció és que la cometen per una simple qüestió d'ego. Els dos els sobren les pretendents, però les ànsies de ser el gall del galliner els fa fer coses com aquesta només per fer-se la guitza l'un a l'altre. La xicota d'en Keith només és una de les moltíssimes conquestes d'en Mick. La veritat és que el nano, aviam, no és precisament una bellesa tropical.
1: No, bellesa tropical no.
0: No, però té alguna cosa que el fa irresistible. Potser és la seva actitud o la manera com es mou quan canta. Sigui el que sigui que té, la veritat és que al llarg de la seva carrera el nostre amic Mick acumula una llista de mans que no et pots ni imaginar. Vols endevinar el número?
1: Sí.
0: És un concurs, una mica.
1: És un concurs, m'agrada.
0: Són, aviam, com que són moltes,
1: sí,
0: no cal que em diguis el número exacte. Et permeto fer una forquilla, si vols, entre tantes i tantes.
1: Val, entre 100 i 300.
0: Més.
1: Entre 500 i 1.000.
0: Has de pujar una mica.
1: Entre, si et dic, entre 2.000 i 3.000, estem entrant en territori Julio Iglesias.
0: Sí, sí. I rei Joan Carles.
1: Ostres.
0: Segons el seu biògraf,
1: sí,
0: al llarg de la seva vida, en Mick ha tingut 4.000 amants. De veritat, si arriba a ser guapo...
1: Merder a l'hora de recordar aniversaris.
0: Home.
1: Que hi ha aquella gent loca que s'apunta a tots els aniversaris, de la gent que coneix.
0: Sí. Sí, sí.
1: Agafa fort, eh?
0: Hi ha gent que...
1: T'apeta el Google Calendar, eh?
0: Cuidado. La llista de mans i relacions d'en Mick inclou noms força coneguts. Us en dic alguns?
1: Va.
0: La Chrissy Shrimpton.
1: Si t'has d'inventar els noms, tampoc cal.
0: No, n'hi han de més coneguts,
1: aviam,
0: eh? La Marianne Faithfull.
1: Home, sí.
0: Aquesta sí, eh?
1: Sí.
0: La Marsha Hunt.
1: Sí, tant.
0: La Jerry Hall.
1: La Jerry Hall,
0: sí. La Luciana Morat.
1: Sí.
0: Aquesta sí que us sonarà a tots. La Carla Bruni. Ojo.
1: Bueno, la llista de la Carla també déu-n'hi-do, eh?
0: Sí. L'Uma Thurman.
1: Ostres!
0: Angelina Jolie.
1: Angelina Jolie.
0: L'Angelina Jolie ha passat per allà. Ha passat per allà. La princesa Margarita.
1: Princesa?
0: Sí, germana d'Elisabet II, eh? Cuidado. Bueno, millor la germana. Sí. I la Bianca Pérez, l'única amb qui s'arriba a casar, ho fa el 1971.
4: Ai, nena, has fet sort, nena.
1: Ai, que bé. Ostres, molts de noms. Se m'ha d'obrir la meitat, eh?
0: Bueno,
1: tu creus que ells se'n deuen recordar?
0: No. A més d'aquest fotimer de dones, en Mick també té uns quants amants masculins.
1: Ep.
0: Començant per en David Bowie, que si voleu podeu recuperar el capítol 12 de la quarta temporada, que allà ja ho avançàvem.
1: Ja ho avançàvem, i això és gros, eh?
0: En Mick va calent molt, com molt les cabres, i experimenta amb tot el que li passa per davant. A més d'estar desfermat amb el sexe, també ho està amb l'alcohol i les drogues. Es fot el whisky a litres i es torna addicte a la cocaïna, l'heroïna i l'LSD. S'ho fot tot alhora i, bueno, al·lucina per allà on va.
1: Has d'estar molt enganxat per tornar-te addicte a l'LSD, eh? Has de ser molt yonqui, eh?
0: Has de...
1: Bona combinació, a més,
0: sí,
1: a més, eh? Ai, quin bajón de l'heroïna, em fotré una ratlla. Sí, home, sí. I per compensar,
0: LSD,
1: una mica d'LSD.
0: I whisky, per barrejar-ho tot,
1: sí,
0: per tirar-ho avall. Perquè us feu una idea del seu estat, un dia va tan col·locat que compra una mansió sense saber-ho.
1: Aquest és el dato bo. Aquest és el dato que val calés.
0: Oh, es va fotre un hòstia amb el cotxe.
1: No. 4.000. No.
0: Tu saps que un va passat de voltes quan se compra una mansió sense adonar-se'n compte.
1: Aquest és bo. I l'api que li va vendre, què?
0: Bueno, aquest té...
1: Aquest té un búnquer,
0: igual. L'empleada del mes.
1: Quan... Oh, però estava borratxo. Ja, però tenia quartos per pagar-la o no? Perquè jo també puc intentar comprar una mansió borratxo.
0: No.
1: A veure què em diuen.
0: Has d'anar molt borratxo per aconseguir-ho. Quan l'endemà al matí li arriben els papers de la compra, és ell el primer sorprès. No se'n recorda absolutament de res. En Mick va sempre carregat de drogues i això li porta més d'un problema amb la policia. El nostre protagonista té un bon àlbum de fotos a la presó, perquè sovint acaba al calabós pertinença de substàncies prohibides. Més enllà dels vicis, la carrera professional d'en Mick va tota vela. Els Stones col·leccionen èxits i omplen els estadis allà on van. Són les estrelles més grans del moment i això a vegades comporta ensurts. En un concert, per exemple, que fan a Altamont, a Illinois, Estats Units, mentre en Mick és a l'escenari, un membre de seguretat assassina a ganivetades a un dels espectadors.
1: Ostres! Això no et depassa el Sangla Rock.
0: No.
1: I a part, què és el de seguretat? I
0: el
1: com
0: de seguretat.
1: Eren els altres? Com imagina't. Eren els de caos?
0: Els violents. És que el pitjor que hi havia al concert eren els de seguretat, de fet. Algú va creure que seria bona idea encarregar la feina als Àngels de l'Infern.
1: Home, boníssima idea! Va comprar la mansió i després va encarregar la seguretat el mateix dia.
0: Molt bé, nano. En Mick veu l'atac en primer pla, però segueix cantant com si res. Acaba la cançó, finalitza el concert i en Cabat se'n va de vacances com si no hagués passat res.
1: És que això, un artista el que ha de fer és això. Què et penses, que la Mariona Escoda no ho faria, això, també?
0: Home.
1: Si veu que estan apunyalant algú i ell està cantant una cançó...
0: Acaba. Ell acaba el concert i se'n va a Calella de Palafrugell. Això és així.
1: Jo que potser trucaria a la policia abans d'agafar el cotxe, a la Mariona.
0: Sí, la Mariona és més responsable que en Mick Jagger. Fa pinta
1: no,
0: que sí.
1: No els coneixem
0: no els
1: a cap dels dos?
0: No, cap dels dos. La dècada dels 70 i 80 són ben iguals, tot i que als 25 anys en Mick deia que preferiria estar mort abans que estar cantant Satisfaction quan fos gran.
1: Sí.
0: Ojo, a veure si s'ha complert, eh?
1: Aviam.
0: Ara que té 40 anys, continua cantant-la amb molt de gust.
1: Bueno, què diuen els castellans? Poderoso caballero es don dinero.
0: Sí, senyor. A finals dels 80, en Mick intenta iniciar una carrera allunyada dels Stones, però el seu invent surt més aviat regular. El primer que fa és imitar el seu amic David Bowie i fer el salt al cinema. A en Bowie li va anar bé, però en Mick no té la mateixa sort. Cantant és molt bo, però actuant, pobret, fa més pena que una altra cosa.
1: Cadascú ha de fer...
0: Heu de saber el que sabeu fer. I fer allò. I tots aquests músics que deciden anar en solitari... No. Solitari no n'és... No.
1: Tots, eh? Tots. Estàs... Ho has generalitzat, eh?
0: És que fet...
1: Ho has dit així, eh?
0: Un grup de... Diguem, un músic que hagi deixat anar una banda, que estigués en una banda, que hagi triomfat, i digui, ara ho faré en solitari, i estigui triomfant.
1: Cap.
0: Zero. Doncs...
1: L'Sting!
0: Zero.
1: Amb Michael Jackson. Va.
0: Sí, no, cas. Poder, sí. No, si anem al detall, sí que no. Trobarem. Però...
1: No, però, és veritat, tu preguntaves poder... A l'escenari espanyol.
0: A l'escenari català.
1: Català.
0: Català, què? Català?
1: No, perquè no vull ofendre ningú que pugui estar un dia assegut aquí en aquesta cadira. Vale?
0: Jo de l'escenari català no conec ningú que hagi deixat un grup, se n'hagi anat en solitari i hagi triomfat.
1: I hagi triomfat, d'acord.
0: No conec. Presenteu-me'l. Que vingui aquí.
1: Acusa'm.
0: El nostre...
1: Va, sí.
0: Com us deia, el nano intenta la carrera musical en solitari, però el resultat també és força decebedor. Només li serveix per fer emprenyar la resta dels Stones i poca cosa més. Entre èxits i despropòsits, en Mick té temps d'anar deixant descendència. La seva primera filla neix el 1970. Al cap d'un any té una segona criatura, amb una altra dona. Entre els 80 i els 90 té un total de 5 fills més, amb dues dones diferents.
1: Qui és la mare d'aquest nano?
0: A veure.
1: Aquest de qui és? Tu de qui ets, nen? Nena, tu de qui ets, nena? De qui ets, tu, nena?
0: Va, vés amb la teva mare, que tinc un concert. I encara en queda un, eh? Un fill que el nostre amic Mick té l'any...
1: Quin any?
0: 2016.
1: Què? Com? Aviam.
0: Sí. 2016, quan ell ja té 70 anyets. Y es que yo amo la vida y amo el amor.
1: 8 anyets té aquest bebè, aquest nen,
0: sí,
1: nena.
0: Sí, senyor, sí, sí.
1: Ostres, mira. I se pot saber quants anys té la mare de la criatura?
0: Sí?
1: Sí,
0: ho vol saber. A veure.
1: Ell 70.
0: Ell 70, ella menys, ella.
1: Menys de 70.
0: Menys
1: sí, home,
0: de 70.
1: Menys sí, perquè si no seria un rècord, perquè sí. Crec que amb 70 no se pot tenir un fill.
0: Una dona, difícil.
1: Una dona, difícil.
0: Difícil.
1: Quants en té?
0: Ella en té 29. I és que jo amo la vida y amo el amor. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. De fet, hi ha un detall bastant bonic en aquest naixement. Resulta que quan neix el 8è fill d'en Mic,
1: sí,
0: ell ja té 5 nets i fins i tot un besnet.
1: A veure, a veure, a veure, a veure, a veure, perdona.
0: O sigui, en sí. Mic té un fill...
1: Sí.
0: Té un fill que és més petit que el seu propi besnet.
1: Això és un... Ostres, perdona, que gros!
0: És liu, eh? És liu, eh?
1: Ostres, és que estic intentant fer l'arbre genealògic. I són... Què són entre ells?
0: És un tiet besnet. Un tiet...
1: Tiet fill, besnet,
0: fill de besnet.
1: Eh?
0: No ho sé com és. No ho sé,
1: mira,
0: no ho
1: hem
0: sé,
1: quedat
0: no
1: amb el teu... Si no, no us veureu.
0: No
1: ho
0: sé. No us veureu. És molt difícil.
1: Tiet besnet, eh?
0: Tingueu els nens per ordre.
1: Sí. Sí. Sí.
0: Per ordre. Primer els fills, després els nens...
1: No.
0: Ja està, per l'amor de Déu. En Mic és tot un veterà, però s'ha d'admetre que es manté jove. Encara ara és capaç d'aguantar un concert de 3 hores ballant sense parar. Tothom es pregunta com ho fa. Ell diu que el secret de la seva longevitat és un bon entrenament,
1: sí,
0: una dieta sana,
1: sí,
0: i molta meditació.
1: Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé, molt bé. I sang de nen, suposo,
0: sí,
1: també, una mica de tant en tant. Un xarrup, no?
0: A veure, sí,
1: què,
0: sí,
1: què,
0: sí.
1: Què, què,
0: no ets, bueno, l'únic que creu que en Mic és una espècie d'obèlix de la cocaïna, una mica, no? Allò que de petit va caure la marmita,
1: sí, ja
0: i no...
1: Sí, només de veure-la ja...
0: Sigui el que sigui que el manté jove, la veritat és que la carrera d'en Mic s'estira com un xiclet. A dia d'avui, el nostre protagonista té 81 anys i segueix omplint estadis amb les seves gires. Ningú es vol perdre el probable últim concert dels Rollings. De moment, ja hi ha un membre dels Stones que ha anat cap al sot, al bateria.
1: És veritat.
0: És el que fa més força.
1: És el que ha de carregar els ferros.
0: Regina els ferros, el primer que es mor.
1: Sí, sí, ja està. En Mick Jagger, què porta? No ha de portar ni el micròfon.
0: Res, no porta. Els Stones, però, continuen actuant. L'últim concert d'en Mic al capdavant del grup es va produir fa ben poquet, 21 de juliol del 2024. S'haurà de veure si va ser l'últim o si encara els queden forces per fer una darrera última gira.
1: Has anat a un concert dels Rolling Stones?
0: No hi he anat mai.
1: Jo tampoc, però... i som a temps encara,
0: sí,
1: d'anar. Imagina't, imagina't, eh? D'un
0: jo...
1: tio que té 81 anys.
0: Ho trobo llarg, ho trobo llarg.
1: 3 hores ballant. Hores.
0: Jo, tots els artistes aquests que estan com competint per fer-ho... És com una competició de l'avi que aguanta més. A l'amor de Déu.
1: Què vols dir? Que aguanta més en actiu o que el concert és més llarg?
0: Que el concert és més llarg. És com una demostració de... Tinc 70 anys, però faig un concert de 3 hores.
1: Doncs no cal.
0: Vostè li està passant lo de la gent gran, sí, que es fan carregosos.
1: És això.
0: Vostè ha de fer un concert d'una hora, com sempre.
1: Una
0: i ja
1: hora.
0: Està. Una hora i mitja,
1: hora.
0: Màxim.
1: Una hora. L'altre dia, mira, abans parlant dels Amics de les Arts, els Amics de les Arts van dir, farem un concert curt, una hora i mitja. I he pensat, coi, curt.
0: Oh, està bé.
1: Una hora i mitja està molt
0: està
1: bé.
0: Està bé, una hora i mitja.
1: Jo pago, me fas una hora i mitja...
0: I content marxes
1: content
0: cap a casa, perquè arribes a sopar. Perquè, si no, llavors problemes.
1: També et diré una altra cosa, feu-los abans, els concerts.
0: Ah.
1: No passa res per fer un concert a les 7 de la tarda.
0: No passa res.
1: Que us penseu que us menys tenen. A les 7 de la tarda.
0: Les coses s'han d'acabar a l'hora de sopar. Perquè s'ha de poder anar a sopar. I ja està.
1: És així.
0: Punto. Mick Jagger, escolta'm, el voleu veure o no?
1: A veure quina foto ens ensenyes.
0: Guaita'l!
1: Home!
0: Aquí el tens, amb el micro a dins la pitxa.
1: És, sembla, d'una actuació d'aquelles de poble, de... Per ser, agafa'm el micròfon.
0: No, feu això.
1: En Mick Jagger, déu-n'hi-do, eh?
0: Sí.
1: Jo crec, et dic una cosa, ha guanyat amb els anys, eh?
0: Sí. Sí, és més guapo ara que de jove.
1: És molt interessant, bona tofa.
0: Sí.
1: I, bueno, a veure què deixem al nostre públic. És digne d'entrar al búnquer Mick Jagger, sí o no?
2: Sí! Bueno.
0: Només un vot en contra. Sí. Suposo que la Roser, això d'un senyor de 70 amb una nena de 29, no li ha acabat de d'allò.
1: No sabem si és això, sabem si és això.
0: No, no, no.
1: O no li agrada, però Mick Jagger seguirà amb nosaltres.
0: Fort aplaudiment per Mick Jagger, que entra al búnquer!
5: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu
2: al 634 68 77 70.

0: Ocell, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Mick Jagger, sí? O Mick Jagger, no?
1: Sí, tot i que té raó aquesta senyora, que això és gros.
2: Això és molt gros.
3: El nen, aquest final, se'l podia haver estalviat.
1: Sí, perquè ja després estem aquí pensant que si és besnet de fill de
3: massa
0: cosa. Ja ho sé, que és molt dur el que diré ara. Entro en territori del pur feixisme, eh? Però hi ha una edat que...
3: S'hauria de capar, la gent.
1: Ja està.
0: Anava a dir-ho de manera més no, un eufemisme, però sí. No, molt bé.
3: Perdó.
0: No. És així. Ja és així. En fi, no, deia musicalment els Stones no són un grup que mati.
1: No,
0: que no t'emociona.
1: No, a mi no, però normal, també, sí. Va, us parlaré dels Àngels de l'Infern.
0: Home!
1: De Hells Angels. El grup es va fundar a Fontana. Fontana, sí.
0: Fontana.
1: Califòrnia.
3: A la parada de metro.
1: Exacte, l'any 1948. I estava format per excombatents de la Segona Guerra Mundial que buscaven aquest companyisme de guerra,
0: sí.
1: aquest camarada... Aquest,
0: clar, no? Què passa, camarada?
1: Sí, es podeu imaginar...
3: Gent que es va quedar amb ganes de fotre hòsties a la guerra.
1: Sí. Es podeu imaginar l'estil de persones que eren. Penseu que alguns van presentar-se com a soldats de manera voluntària i altres han estat al costat de la guerra. Moments traumàtics, provocats per ells també, molts.
0: Això, va, germana,
1: que no és un esplai.
0: No és un esplai. Els Àngels de l'Infern... Aviam, si teniu el nom ja dona una mica de pista.
1: Sí.
3: No? He puntat el nen als Àngels de l'Infern.
0: Molt bé.
3: No, Josep,
0: molt
3: bé. No.
1: Van vestits amb jaqueta de cuir i pegats i van amb les motos Harley Davidson. De fet, és un requisit que has de tenir si vols entrar al grup. Tenir la moto d'aquest model concret i també, com a requisit, també tenir el carnet per conduir aquesta moto.
3: Està molt bé.
1: Perquè a mi m'agrada que vagin diferenciats.
3: Està molt bé.
1: Perquè els hi devia anar un nano dient, jo tinc la moto.
3: Màgic Andreu podria ser dels Àngels de l'Infern.
0: És que jo crec que és dels Àngels de l'Infern. No? Bueno, no sé si ho és, però...
1: A part d'això, hi ha altres regles com comprometes de per vida i que t'acceptin el grup.
0: Per vida?
1: Sí. N'hi ha per tot arreu, no només als Estats Units, eh? Ara, mira, la pregunta n'hi ha per aquí. A veure, gent de Gironella, atenció a la pregunta.
0: Aviam.
1: Quantes persones formen part actualment d'aquest grup de motoristes considerat pels Estats Units una organització criminal? Us faig una forquilla, d'acord? Com també ells.
0: Vinga, forquilleta.
1: Opció A, entre 3.000 i 4.000. Opció B, entre 7.000 i 8.000. I opció C, més de 10.000.
4: Més de 10.000 o què, gent?
5: La
4: veu
5: la C.
4: La veu la C, si va.
0: La veu la C, eh?
1: B o C?
4: Si han de ser molts, no?
5: Jo tiraria allà,
4: jo també.
3: Va, doncs. La C.
1: La C, anem a ser la C.
0: Oh, no! Han tirat massa llarg.
1: Massa llarg. No, era la B, no eren tants. La bogeria és contractar-los com a personal de seguretat. És que només calia indagar una mica sobre el tema, eh?
3: Sí.
1: Tu mires una mica què fan aquesta gent i ja veus que no toca.
3: Cuidado.
1: Teòricament, els Rolling Stones es van contractar perquè la gent no s'apropés als altaveus, que es veu que eren molt cars.
3: Que ningú toqui l'altaveu, encara que hi hagi de veu mort, eh?
1: Sí, és igual. Els altaveus són...
0: I efectivament.
1: T'haig de dir que no cobraven en diners, sinó amb alcohol, eh? També.
0: Ah, això dona una pista.
1: Ja està, ja dic.
0: A mi, va, ui.
1: Va, seguim. A veure, com us vam dir fa dies, els Rolling Stones estaven convidats al festival de Woodstock,
3: sí.
1: Si recordeu, però no hi van assistir perquè tenien un altre compromís. Mm. Va passar el mateix amb la gira a Bigger Band Tour de l'any 2006, quan els Rolling havien de venir a Barcelona, Madrid i Valladolid, també.
0: Barcelona, Madrid i Valladolid, eh? El triangle màgic.
1: Sí, tres concerts que ja estaven tancats i que la gent esperava amb impaciència. Mm. Aquesta vegada no van venir perquè tinguessin un altre compromís, sinó per culpa d'un petit incident que va patir el guitarrista del grup, el noi amb qui sempre se les tenia el nostre amic.
3: En Keith. El que li va robar la nòvia.
1: Exacte. Llavors aquí n'hi ha la pregunta cap a Rubí. Atenció a la pregunta.
0: Aviam.
1: Què li va passar al guitarrista perquè s'haguessin de suspendre els concerts a Barcelona i voltants? Opció A, va caure d'una moto d'aigua. Opció B, li va caure un coco al cap. I opció C, va caure d'una branca cocotera.
3: Ai, quant de coco, tu.
1: Sí, bueno, mira, m'ha agafat per aquí.
6: Ostres.
1: Què us sembla?
6: Aviam, tenia tants anys, potser... Jo diria que el coco.
7: El coco
6: i tot. Jo diria que el coco. El coco és només per ocínia.
7: Sí.
1: Que li va caure el coco.
0: Sí. Li va caure un coco al cap, eh?
6: Que li va caure un coco al cap.
1: D'acord. Anem a veure. És que m'ho diu com si fos un imbècil.
3: Està molt bé.
0: Amb aquesta edat encara...
3: Sempre ens queixem que la gent no parla fort.
1: És que, no, és que m'encanta, però és que parla a poc també. Anem a veure si és la B.
0: És l'alumne que vols tenir a classe.
1: Sí, el 8.
0: És això.
1: A veure, la B? Doncs no.
0: No.
1: Al final no és l'alumne que vull a classe.
0: No.
1: Doncs és la C, va caure d'una branca cocotera.
3: Mare de Déu.
1: És molt fort. Hi havia gent que parlava de motos d'aigua, sí, però en Kate ho va desmentir dient que les motos d'aigua fan soroll i que són insuportables.
0: Molt bé, no hi aniria. I feia enfilat allà.
1: Bueno, el que va passar és que va caure d'una branca cocotera, va pujar-hi perquè sí, estava a les Fiji, bueno, va voler agafar-se una altra branca
0: i deixar-se
1: i les mans molles, no se'n recordava que eren molles, pam, a terra.
0: No se'n recordava que tenia 70 anys.
1: Exacte.

La convidada d'avui no ha caigut mai d'un arbre cocoter, però sí que s'ha menjat un pebrot picant. Sí. No sabem si ha anat mai en moto d'aigua, però segur que se'n sortirà, se'n sortiria. Perquè no sé com s'ho fa, però tot el que se li planteja ho acaba fent sense problemes. De petita es veu que va tocar una mica el piano, i també sap ballar, jazz, claqué, i fins i tot canta. Sí.

0: És, ei, estava cantant.
1: Ja, ja,
0: és coneguda a les seves terres com la nena de la Xusepa.
2: De Cala Xusepa.
0: De Cala Xusepa. I la gent del poble fa temps que demana una plaça per ella. Veurem si ho aconsegueixen.
1: Sí.
0: De moment, el que sí que ha aconseguit és que l'imitin a Polònia, on hi apareix amb Toni Soler.
3: TV3 és casa meva. Ah, que et penses que treballo des d'aquí, vaig fer la comunió?
4: Sí, doncs hem de parlar d'un tema molt important. Si es permets, anem...
3: És el... Doncs aquí tenim en Toni Soler, el que hem vist sent el marit de la Rosa Andreu amb el Als de Tele. No és així?
0: A més, si sí, això no pot dir tothom, va aconseguir tenir dos programes amb el seu nom, en directe a Mari Pau
1: sí.
0: i l'hora de la Mari Pau Huguet.
1: Això és gros,
0: on,
1: eh?
0: Això és gros, on en aquest últim s'hi parlava de la telenovel·la catalana del moment. En aquest cas era Nissaga de Poder.
1: Sí.
0: Atenció a la pregunta complicada de la Mari Pau.
1: Ai.
5: Quins motius, Josep Maria, tindria l'Amadeu per no matar el Fèlix?
0: Atenció.
6: No ho sé, esclar, és que és un plantejament de sobte que no, a lo millor no me'ls he fet gent ni mai jo mateix, aleshores, doncs...
0: No, pobre, estava ben fumut.
1: Molt atrapat, eh?
0: El fenomen era tal que fins i tot a les sèries es parlava del seu programa i d'ella, també, de lo guapa que és.
7: Va.
8: Bona tarda.
7: Què fa?
8: Com que ara la Mari Pau?
9: T'agrada el programa de la Mari Pau? Però si és un rotllo, suposo que te'l mires perquè ella està bona.
4: No, m'agrada el programa. A veure, ella està bé, però no hi té res a veure. M'encantaria anar-hi, tio. Mira que ben entrevista la tia. Té una gràcia, té un estil.
9: Vols dir? Jo només veig que està bona.
0: La seva elegància és un tema recurrent al capítol de Plats Bruts, que si voleu recuperar el títol Tinc bon cor. Evidentment, ells no parlen de l'elegància, sinó que tornen a l'estil d'abans.
9: Mobles nous, t'agraden?
4: No, vull dir això de la malaltia que el David li ha dit a la Mari Pau.
9: Que també et mires la Mari Pau? Suposo que te'l mires perquè ella està bona.
4: No, m'agrada el programa, ella està bé, però no hi té res a veure.
9: Jo la trobo un monument.
4: No canvis de tema.
0: Afortunadament, la nostra convidada té molt més que bona planta i és per això que la tenim aquí entre nosaltres per conversar amb ella, amb la persona que ha fet 25 anys de directes i saber una mica més sobre la seva vida.
1: Sí.
0: Rebem amb un fort aplaudiment a Mari Pau Huguet.
2: Quin públic més agraït.
1: Sempre.
0: Et trobes bé, Mari Pau? Tot bé?
2: Perfecte.
0: A la nit bé.
2: Carolina Manol, la mort de bé. Carolina, no?
1: Carolina es deia aquell pebrot que
0: Carolina
1: es va fotre ahir, que tothom estava aquí expectant, perquè li van dir a la Mari Pau, mengen molt poquet, Mari Pau.
10: Es va fotre
1: i es va cardar mig pebrot. Que deu ser l'única persona a Catalunya que s'ha cardat mig pebrot d'aquest estil.
2: També t'he de dir que em va salvar bastant un got de llet, eh?
1: Sí.
2: Va donar una senyora fantàstica.
1: És el truc, és el truc.
2: El Mick Jagger, no sé si l'havia provat.
0: Ah, no sé, ha provat altres coses, segur. Heu de saber que la Mari Pau té una cosa en comú amb Barack Obama i Steven Spielberg. A veure, la gent de Sabadell, no sé com aneu amb això. Quina cosa tenen en comú aquestes tres persones? Opció A, els tres tenen una pestanya de color blanc a l'ull dret. No la mireu, no s'hi
1: vol. No la mireu, no.
0: Opció B, els tres van ser convidats per Bruce Springsteen a un concert seu.
1: Ah.
0: I opció C, els tres van coincidir a una gala benèfica als Estats Units.
2: Idea.
0: Què us sembla?
11: Per la reacció de la Mari Paula.
2: Què?
0: No, no dono pista.
4: Jo no tinc pista. Estem a la C.
0: Què creieu?
1: La C.
0: La C, de la gala benèfica. A veure si és la C.
2: Oia, m'agradaria que m'haguessin convidat als Estats Units amb una gala benèfica.
0: Però sí que et van convidar, no? A un concert?
2: A una gala benèfica, no. A un concert del Bruce.
1: Ah, sí? Qui et va convidar? El Bruce?
2: El Bruce!
10: I nosaltres parlant de ximpleries aquí? Aviam, com va anar això?
2: El Bruce i jo ens estàvem banyant en una piscina.
1: Perdona!
0: Clar, aquest titular,
1: Déu meu. A veure, expliquem. Anem a posar context, Mari Pau.
2: És veritat, el que dic.
0: No.
1: Creiem,
2: no són efectes del Carolina. No. El Bruce i jo ens estàvem banyant a la piscina de l'Hotel Florida de Barcelona.
1: Sí.
0: D'acord.
2: On ell, sempre que ve a Barcelona a actuar, s'hi allotja.
1: Vau arribar-hi per separat, entenc.
2: Sí. Ens estàvem banyant. Jo estava encara a l'aigua. ell va sortir,
1: sí,
2: i se'n va anar a la piscina del costat, que era com un jacuzzi.
0: No era dels petits, amb pipí, eh?
1: No, jo no li veig final, es encara.
0: I què, i què?
2: Tenim programa encara?
1: Sí!
10: Mare de Déu, i pot ser monogràfic.
1: Exacte. Sí.
2: Va sortir de la piscina i ell va sortir del jacuzzi,
1: sí,
2: i es va posar el barnús. La veritat és que no tenia mal aspecte.
1: El barnús.
2: Ell i el banyador. Portava un banyador negre.
0: Ah, mira.
2: Sí.
1: Ens agraden els detalls.
2: Sí. Sí. Vaig sortir i jo em vaig posar el barnús, sí, i aleshores la noia de relacions públiques de l'hotel, amb qui tenia amistat per actes que havia presentat, i etcètera, doncs va venir i em va dir: saps qui és aquest senyor? Jo no sabia qui era.
1: Oi.
2: Diu: saps qui ets? Dic: no, ara no hi caic. I així, i diu: és el Bruce Springsteen. Dic: no pot ser. I aleshores, sí, vaig dir, sí. Diu: vols que te'l presenti? Dic: home, sí, però a mi no em coneix de res. Clar. Dic: jo te'l presento. Va venir amb ell, me'l va presentar, li va explicar qui era jo, però vaig pensar: si no em coneix de res, no? I li va explicar, i aleshores li vaig dir: home, m'encantaria que vinguessis a un programa meu, però sé que és impossible. I em diu: mira, no se sap mai, però tu has estat mai en algun dels meus concerts? I jo no hi havia estat mai. I li vaig dir: sincerament, no. T'agradaria? Dic: m'encantaria. Diu: què fas aquesta nit? Dic: res.
1: Oi, oi, oi, oi, oi.
10: Bon flexing d'en Bruce, eh?
2: I aleshores ell actuava al Camp Nou, a l'encara Camp Nou de Barcelona. I bé, jo estava allà amb uns amics, també amb els meus pares, amb uns amics de Lleida, i em va dir: quants... Dic: és que estic amb uns amics. Diu: vols venir a veure? Em dic: home, sí. Diu: estic amb uns amics. Diu: quants sou?
1: Hòstia.
2: Home, dic: no, vaig ser prudent, dic: tres. Vaig dir, és que estava molt nerviosa en aquell moment. I bé, i aleshores em va dir: molt bé, em anota un número de telèfon.
1: Oi.
2: I em diu: truques... Això és cert, eh? No m'ho invento.
10: Mai dubtaríem de tu, Maripau.
2: Em diu: truquen aquest telèfon, i aleshores és producció, ja t'ho arreglaran i et diran en quina porta has d'entrar, donant les entrades. I vaig pensar: ui.
1: Oi.
2: Oi. Vaig dir: molt bé, doncs encantada i tal. Diu: on dines? Dic: no, jo aquí, amb els meus amics. Però molt amable, eh? Superamable.
1: Sí, ja, em diuen ser amable, ara.
2: Superamable. No hi havia cap intenció de lligar amb
1: mi. No, no, no. Cap ni una. Ni una. No,
10: sisplau.
1: A mi no m'ha passat, però...
2: Que vaig anar corrents als meus pares i als amics i dic: és que... si us ho explico, no us ho creureu. I aleshores ell passava per allà i, clar, van veure que era ell. I... Sí, vaig trucar en aquell telèfon, em van contestar en anglès, vaig dir: mira, em dic tal, m'acaba de passar això, i em diuen: sí, ja ens ha dit el senyor Bruce que trucaries.
1: Carai.
2: Sí. I ja està. Molt bé, doncs a quina hora venir? Mira, a tal hora, per la porta tal del Camp Nou. I vaig pensar... Vaig dir, bueno, que els dos amics de Lleida s'ho van organitzar i va dir: jo vinc amb tu. I aleshores, sí, a tal hora ens en vam anar, els meus pares van marxar cap a Lleida, i quan vaig arribar al Camp Nou, amb una recepció que hi havia, van dir: sí, tens aquí les entrades. Després, quan es va acabar...
10: Ara.
2: Vaig voler...
10: Ara ve
2: l'ho gordo. He d'anar a agrair-li amb aquest senyor. Però ja, impossible, perquè ja no vaig trobar ningú. I vaig trucar, com que vaig conservar el número de telèfon, vaig trucar al cap d'una estona en aquell número. Ja no em va contestar ningú. Vaig tornar a trucar-hi l'endemà...
1: I tampoc.
2: Oh.
1: Ja està.
2: I aquí es va parar.
0: Bueno, des d'aquí,
2: la meva relació amb Bruce Springsteen.
0: Dóna-li les gràcies, que tenim constància de que ens escolta en Bruce Springsteen.
1: Déu-n'hi-do.
2: Doncs, Bruce, mil gràcies. Thank you so much.
10: Ostres.
1: Gran anècdota, Maripau Guet i Bruce Springsteen. Res.
2: No m'he inventat res, eh?
1: No, ens ho creiem. No l'ha encertat absolutament ningú del públic. I com diu la nostra normativa, per incompetència general, tots podreu aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! Yeah! Per qui serà això?
10: Estava pensant que també hem de dir que, tal com es va instaurar,
0: exacte,
10: aquesta setmana amb la Juliana,
1: sí,
10: la Maripau, la nostra convidada, també té dret a participar.
0: Però només si no ho saben, no?
10: Si ella encerta, no,
1: si
10: és igual,
1: no
10: puc passar
1: saben?
10: Per
1: davant.
0: No puc passar per davant, perquè jo crec que la sabrà, llavors.
1: Sí?
10: Doncs vinga, va, aviam qui encerti la cançó de la Neusson.
1: La Maripau la sap, eh?
2: sempre amb la mateixa postura. Sí.
1: Atenció, la Maria de Mataró, que ho ha endevinat, i tota la seva família, que sembla que no havien guanyat mai res, diria, perquè l'eufòria és desmesurada. Cap a Mataró se'n van les conserves. Fort aplaudiment per ells i per la Neus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som Trescat.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Una cigarreta. O un bosc cremant. Una barbacoa. O les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
1: Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
4: Amb el Joan Antoni Fletxa.
5: El més difícil que tenia el
4: i amb la Mireia Benito.
1: Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts a l'API web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3CAT.
6: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
7: A les 4 de la tarda,
0: a Catalunya Ràdio comença...
8: No, Roger. Aquest estiu és la tarda.
9: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
8: Hola.
10: Oli.
9: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor. Oi, Marta?
8: Sí, i per això sóc aquí. Però crec que hi falta algú, no?
7: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
9: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
11: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita ja dirà.
7: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
12: Hola. A veure, la meva pregunta és per la Mari Pau.
13: Sí.
12: Recordo la meva primera lliçó de balls de saló i em van dir, en el ball l'home és qui mana. Molt bé, però quan el teu ballador no té ni idea de com es fa, com li dius, com li fa saber? Jo una vegada ho vaig dir... Vaig dir, no et puc seguir perquè no segueixes bé el ritme. I em va contestar, és que el meu ball és ball artístic. Potser no vaig ser massa diplomàtica, però com ho faries tu sutilment per fer-li saber que no té ni idea? Gràcies.
14: He de contestar?
13: Sí. Sí, Mari Pau.
14: Doncs, no sé, intentaria portar-lo cap al meu terreny, sí. D'entrada. Per allò de, mira, ja t'agafo, jo et porto una mica, i ens anem movent, perquè, clar, si tu en saps i ell no en sap...
13: És terrible.
11: Ah, és que això...
14: És terrible.
11: I teòricament mana ell...
14: Però... Tu tens més a guanyar, perquè si tu vas dominant, ell, com que no en sap, al final ve al teu terreny i et segueix. Ja.
13: Va.
14: Ho tinc comprovat.
13: Sí.
11: Ah, d'acord. O sigui que no cal dir res, només anar
14: fent. No cal dir res. Ja deixa que flueixi.
11: En Miquel de Mataró diu que ens vol dir alguna cosa.
15: Sí, mira, que tenim aquí... Unes croquetes per tu.
13: Ah.
14: Croquetes?
15: Sí.
14: Que piquen.
13: No piquen, Mari Pau. Croquetes que no
15: ben
13: piquen.
15: Ben casolanes.
13: Ah, en Miquel ha portat croquetes.
9: Ostres, croquetes per sí. La Neus.
13: Ja es nota per...
15: Mo mare, que estava lluitant per als tiquets per venir, m'ha dit, mira, si deixeu que els meus fills vinguin, us faig croquetes.
11: Oh, que bona!
13: És tot el xantatge, eh? Doncs ja ho sabeu com es fa per venir de públic al búnquer.
15: Hem llevat ben d'hora per fer-les, eh?
11: Oh, gràcies!
9: Ostres, fetes de 8.
13: Tasta en una, Neus. Tasta en una.
9: Sí, menja croqueta.
13: Menja. Oh.
14: Oh.
13: Oh.
14: Oh. Amor de mare, no? Són...
13: Vols fer alguna pregunta, Miquel? A banda d'entregar-nos les croquetes?
15: Sí. Qui seria el personatge que més us han sol·licitat que no hagi aparegut al búnquer o que no vulgueu que aparegui al búnquer?
13: Personatge més sol·licitat? Ostres...
11: Jo, si no es fa res, vaig menjant, eh?
9: Sí. No ho sé, sí que és veritat que la gent té personatges recurrents. Parleu d'Aznar... Sí. Bueno, Florentino Pérez...
13: El que passa molt sovint, a vegades, és que la gent descobreix un personatge i diu, hauríeu de fer aquest. I mira, és que ja el vam fer.
9: Sí.
13: Vull dir que, abans de recomanar-nos un personatge, sí. La primera feina que se us demana, sisplau, és que mireu si ja l'hem fet.
9: Sí, perquè són 746 programes, però... Google és el vostre amic.
13: Sí.
9: Tu poses personatge més búnquer i ja te'l troba.
13: Exacte. I ja està. I a banda d'això no innovarem més, perquè aquest any hem decidit portar convidats i quan ho vam dir al Twitter, la gent es va posar les mans al cap.
9: Ara sí ja no us miro mai més.
14: Ho sento.
9: Per què? Per què toqueu les coses que funcionen? No heu de tocar. És que...
13: Bueno, tu...
11: Jo vaig sentir, Mari Pau, que ho deies això en una entrevista. Comentaves que molta gent es queixava quan hi havia canvis hi havia moltes queixes sobre els canvis.
14: Sí, sí.
11: Mai eren cap a bo, eh? Tot
14: mai.
11: Era
14: normalment
11: molt curiós,
14: perquè la gent s'habitua a un sí. tipus i el familiaritzes, el fa seu, i diu, no, això no ho toquis, que ja està bé.
13: Sí.
14: Però si ho toquem, ho espatllem. No
11: és fort, aquesta
13: sí,
11: filosofia.
13: Però això és Catalunya, eh?
11: Sí,
13: Catalunya és...
11: És així, és així.
13: Catalunya és quan hi han els mateixos... Sempre hi ha els mateixos.
14: Sí.
13: Poses un de nou, qui és aquest? Aquest és nou.
9: No el conec de res.
11: És ben bé així.
9: Ja sí, sabeu que al públic no se li ha de fer mai cas.
13: Mai.
11: No, però si no...
9: Això és així.
13: En general, el públic no en té ni idea. No feu cas al públic.
11: No.
9: Part del nostre públic és un públic meravellós.
11: Aquest públic,
13: sí. Sí, sí, sí.
5: Sí. Al búnquer o no, eh?
13: Demanem l'opinió per fer entrar la gent al búnquer, sí, això sí.
11: Home, sí.
5: Feu cas, no?
13: Això sí.
9: Sí, sí. Tenim dret de veto, però ho fem cas.
14: Jo he de dir una cosa. Endavant. Que contribueixo a que el públic arribi aquí.
13: Per què?
14: Perquè des jo i l'equip, diguem, l'equip i jo, des de la redacció, des del servei d'atenció, com que ens pregunten tant què hem de fer per venir al búnquer,
13: sí.
14: doncs donem la resposta.
11: Ah, bé.
14: Al búnquer arroba...
9: Perquè tu, Maripau, que ets una persona... per Catalunya ets una persona molt correcta. Mai has tingut ganes de contestar un mail dient senyora, deixi donar pel cul.
14: Ai!
13: No tenim més temps. Oh! Aquesta no la podrà contestar, però en tenim alguna altra.
11: Vinga,
13: a veure.
11: Vinga, sempre ens agrada saber quina és la primera feina dels convidats. Quina va ser la teva?
14: Ui! Collir fruita amb el meu pare.
11: És que què vols que collir?
14: Sí, sí, i aleshores li vaig dir, papa, com que no em pagues, vull entrar a treballar en un lloc, i diu, amb una càmera de fruita. Vaig dir, perfecte, però em vaig avorrir molt. I vaig dir, torno al camp a collir peres, manzanes i el que sigui.
9: O sigui, vas acabar a TV3 per fugir de la fruita.
14: No, home, no. Però els estius era durillo, haver d'estar treballant. Però molt contenta, ho tornaria a fer.
9: Escolta, Maripau, què passa amb els accents de TV3? No trobes a faltar que s'escoltin més accents, part del neutre? Neutre?
14: Home, estaria bé escoltar-ne més, però va estar molt bé començar a escoltar doncs, l'accent de Lleida.
13: Va ser la primera.
14: Una dels primeres, potser sí. Sí, jo crec que...
5: Què fa aquesta de Lleida parlant aquí?
14: No, em deien, tu ets la nena de Lleida, deien, la de les pessetes, perquè quan el Filip Prim era, hi havia un concurs que eren les pessetes. Aleshores, en 25.000 pessetes. El que donaven 25.000 pessetes, eh?
13: Hòstia, nano, és que un cotxe, 25.000 pessetes.
14: El concurs de les imatges. Doncs la gent deia, la nena de Lleida, molta gent estava... Els de Lleida estaven encantats
13: clar,
14: de la vida.
13: Clar,
14: molta gent es va pensar que era de València, per les es finals, i va dir, no, sóc de Lleida.
13: Bueno, hi ha gent que els hi canvies una mica i ja sí. es maregen.
14: Però està bé que hi hagi accents diversos.
13: Sí. Molt bé, doncs moltes gràcies, Maripau, per acompanyar-nos aquests dos dies al búnquer. Nosaltres hi tornem, com sempre, a la una, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
14: Adéu-siau.
13: Adéu.
10: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
16: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
17: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Els Estats Units han iniciat una nova onada d'atacs contra l'Iran per desena nit consecutiva. Segons ha informat el Comandament Central Militar Nord-americà, l'objectiu és mermar les capacitats militars de la República Islàmica per atacar els vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz, pas d'entrada i sortida al Golf Pèrsic. Precisament aquest dilluns s'ha obert un nou front al conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà i en un altre punt geoestratègic fonamental pel comerç marítim internacional, al Mar Roig. L'Aràbia Saudita ha advertit als hutis del Iemen que respondrà amb força l'amenaça dels rebels iemenites de bloquejar les exportacions de petroli saudites al Mar Roig, tal com ha anunciat el portaveu militar dels hutis.
18: Les forces armades iemenites declaren un embargament marítim contra l'enemic criminal saudita, basat en l'equació ull per ull, amb efecte immediat.
17: L'amenaça dels hutis se centra a l'estret de Bab el-Mandeb, per on passa el 7% del petroli mundial. Més notícies, Oriol Pujador.
19: El president sortint de Colòmbia, Gustavo Petro, fa una crida a la vaga general indefinida si el govern de l'ultradretà
17: Abelardo de la Espriella, que assumirà el càrrec el pròxim 7 d'agost, deroga la reforma laboral de la seva administració. Així ho clamava en el seu últim discurs públic des de Bogotà en motiu del Dia de la Independència de Colòmbia.
19: Si van a tumbar las estabilidades, las condiciones laborales conquistadas en este gobierno, huelga general e indefinida en Colombia.
17: Al Regne Unit, el nou líder laborista Andy Barnham ja ha pres possessió del nou càrrec de primer ministre britànic i ja ha començat a perfilar el seu executiu. I destaquen noms com el de John Healey, el ministre de Defensa que va dimitir del govern de Starmer i que assumirà la cartera d'Economia, o el de Ed Miliband, que passa de ministre d'Energia a titular d'Afers Exteriors. En el seu primer discurs, Barnham ha promès solucionar els maldecaps de la vida quotidiana dels ciutadans. Let's build.
20: Construïm un nou sentit nacional d'unitat, propòsit comú i positivitat. Fem d'aquest el moment en què el Regne Unit torna a creure, el moment en què recuperem l'esperança.
17: Durant el primer semestre de l'any, els delictes a la ciutat de Barcelona han baixat un 11%, gràcies sobretot a la reducció dels furts, que continuen sent el delicte més habitual. En canvi, els homicidis gairebé es dupliquen, amb 9 casos, la majoria relacionats amb el crim organitzat. Són dades de l'última Junta de Seguretat Local que s'ha fet aquest dilluns a la capital catalana. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns a la tarda un jove de 18 anys relacionat amb la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses, al Segrià. El crim va passar dissabte a la nit, quan la dona havia sortit a passejar la gossa als afores del poble. El cos es va localitzar poc després en un camp de panís amb un tall al coll i ara estava allà per determinar les causes del crim. Aquest succés ha commocionat el poble, que està dat a l'oficial fins aquest dimarts. Everyone makes fun of her. Carrie, de Brian De Palma, i ¿Quién puede matar a un niño?, de Narciso Ibáñez Serrador, dues pel·lícules clàssiques de terror fantàstic que fan 50 anys seran l'eix central de la 59a edició del Festival de Sitges. El certamen se celebrarà del 8 al 18 d'octubre.
21: El director artístic del Festival Àngel Sala ha fet aquest dilluns un avanç d'aquesta programació.
22: Carrie, un gran èxit, un clàssic, una pel·lícula impactant en el seu moment, i ara també lo combinem con el 50 aniversari d'una pel·lícula bàsica del cinema fantàstic espanyol i mundial, que és ¿Quién puede matar a un niño?, de Narciso Ibáñez Serrador, i que a mi deriven una mica també el tema de los nens complicats en la història del cinema fantàstic. Dos leitmotivs jugant en tota la programació del festival.
21: A Sitges s'hi estrenarà la sèrie Carrie, que ha dirigit Mike Flanagan, amb el vistiplau de l'autor de la història Stephen King, i es podrà revisitar altres clàssics del cinema fantàstic i de terror que s'han restaurat, com The Devils o King Kong.
17: I als esports, la selecció espanyola de futbol, amb un total de 9 jugadors catalans, continuen festejant a Madrid la consecució del títol al Mundial. Les celebracions han començat amb les recepcions institucionals als palaus de la Zarzuela i la Moncloa, han seguit amb una rua pels carrers de Madrid. Tot plegat ho han seguit prop de 2 milions de persones.
21: Per cert, que la final, entre la finalització del partit i l'entrega de trofeus, es va saldar amb algunes baralles entre jugadors damunt la gespa. En aquest sentit, la FIFA ja ha anomenat un instructor disciplinari per analitzar els incidents.
17: El Barça aquest dilluns s'ha reincorporat el defensor uruguaià Araujo. En els propers dies s'espera que també s'exerciti amb l'equip l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ha de ser confirmat aviat com a nou jugador blaugrana.
21: I en tenis, Paula Badosa ha perdut la final del torneig de tenis de Iași, a Romania, a mans de l'egípcia Mayer Sheriff. La begurenca perdia per 4-6 i 0-4 al segon set, quan s'ha hagut de retirar per problemes físics.
23: Fins aquí les notícies.
24: Catalunya Ràdio.
25: Som 3CAT.
26: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
27: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat
28: 28 de desembre de 1953.
27: I el número de la sort, el
28: 5.
27: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
29: Qui diu que a l'estiu no passa res?
0: Un Mundial de Futbol amb 104 partits.
1: El mercat del Barça de Flick. Els reforços del nou Barça sense Alexia.
0: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
1: La recomposició del Girona segona.
0: Ja projecte de Monchi a l'Espanyol.

0: en Victòria. A l'API web de Catalunya Ràdio.
1: I també disponible a la plataforma 3Cat.
2: L'estiu ets tu.
0: Catalunya Ràdio.
2: La llum dins dels meus ulls.
1: Som 3Cat.
2: L'estiu ets tu.
0: L'estiu ets tu.
2: Quan em mires i somrius.
0: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Revolution.
4: Bona nit, oients de Catalunya Ràdio. Benvinguts al Revolució 4.0. Ens fa molta il·lusió compartir les nits d'estiu amb vosaltres, els millors moments del programa, cada nit de dilluns a divendres, de 11 a 12 de la nit.
5: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
4: Volem començar amb un debat. Amb un debat sobre una qüestió que cada dia és més preocupant. Som addictes al mòbil i a les pantalles? Pares i mares, fills i filles, què podem fer per evitar-ho? Quins riscos correm amb un ús excessiu del mòbil? En parlarem avui a fons amb tres grans especialistes.

0: avui estigueu atents al mòbil, sou addictes al mòbil, utilitzeu massa el mòbil, us heu de quedar a escoltar aquest programa. També amb Jonathan Escobar parlarem d'intel·ligència artificial. Concretament, diu que ens explicarà allò que ningú explica i acabarem el programa parlant d'aplicacions. I atenció, emprenedors i emprenedores, estigueu molt atents perquè podeu rebre un premi. Com serà el món de demà? Com seran les xarxes de demà? Com serà el mòbil de demà? Comencem a revolucionar-nos.
1: La revolució digital està transformant el món. Vols ser espectador o protagonista d'aquesta transformació digital? Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xandall Llavina. El debat 4.0.
0: Atenció, al voltant del 48% de la població mundial, això vol dir gairebé 4.000 milions de persones, creu que té una dependència excessiva de l'smartphone. Consultem el mòbil gairebé 150 vegades al dia. Això vol dir que, entre raons professionals i personals, moltíssima gent utilitza el mòbil unes 5 hores al dia, repeteixo, 5 hores al dia. I gairebé 8 de cada 10 persones diuen que pateixen si s'obliden el mòbil o si es queden sense bateria. I podria seguir amb dades i dades que confirmen que l'addicció al mòbil i tot el que tingui pantalla és com més va creixent, s'ha convertit ja en un dels problemes principals que ha d'afrontar la nostra societat. I avui tres grans especialistes que us presento, segur que alguns ja coneixeu. Marc Massip, psicòleg especialitzat en addiccions, CEO de Desconecta, què tal?
2: Hola, què tal, Xandall?
0: Si et digués som massa addictes al mòbil, què em diries?
2: Que sí.
0: Pares, fills, quina edat la més preocupant?
2: Amb dos, però la més preocupant l'adolescència. Evidentment, el cervell no està tan desenvolupat com en els adults i els riscos que això comporta són molt més grans que pels adults.
0: També saludem a la Gemma García Enric, psicòloga, també experta en conductes addictives del Centre Espot. Què tal? Podem revertir-ho? És un problema dels joves o ja de qualsevol edat, em diria?
3: Hola, bon dia. Bé, és un problema de qualsevol edat. Sí que és cert que hi ha edats més vulnerables, no? Com ha comentat també el Marc, que serien per mi el tema de la infància, vale? I el tema de l'edat de l'adolescència, no? On d'alguna manera són més vulnerables a situacions de risc. Però sí, evidentment, és una situació que es pot revertir.
0: Es pot revertir. Miquel Pellicer, periodista i antropòleg, director d'Estratègia Digital de la UOC, a tu també et pregunto què cal fer, què cal regular més les xarxes socials, les lleis han de ser més contundents contra alguns algoritmes?
4: Hem de regular les empreses tecnològiques, hem de fer lleis supranacionals que d'alguna forma ajudin a fer aquests controls i sobretot jo crec que també és un tracte personal a les famílies, a les escoles, és un... té múltiples solucions i solucions que no són gens fàcils.
0: Molt bé. A veure, és un debat, per tant podeu anar participant els tres, però situem primer, Marc, a l'audiència. Quan una persona és addicta al mòbil, sigui jove o adolescent o també un pare. Com ho pot detectar?
2: Bueno, s'ha acabat el debat, amb el que ha dit el Miquel, mentre ho fem tot. Jo estic prou d'acord, inclús amb que és difícil. Bé, quan parlem d'addicció, recordem que l'addicció al mòbil encara no està catalogada com a tal al DSM-5 o per l'OMS. Jo crec que és qüestió de temps. Si bé, quan parlem d'una addicció, a mi m'agrada molt basar-nos en tres espais, la feina o la preacadèmica, depenent de l'edat, a la família i la vida social, no? Quan hi ha una afectació dins d'aquestes àrees o en diverses d'aquestes àrees. Més enllà del síndrome d'abstinència, que és evident, crec que és molt important fer focus en la substitució d'activitats. És a dir, quan jo deixo de fer alguna cosa per consumir. Ho veiem molt clar amb les drogues, ho veiem molt clar amb l'alcohol, ho veuríem molt clar amb el joc i amb la pèrdua d'aquests diners. Veiem-ho amb les pantalles. Amb els nois deixen d'estar amb els amics, deixen d'estar amb la família, deixen d'estudiar, deixen de fer activitats esportives o artístiques. I quan tu ara parlaves del temps que hi passem, deies 5 hores de mitja al dia. En tant queden 19, i 8 has de dormir, te'n queden 11. I has de treballar, te'n queden 3.
0: Per tant, hores, però et pregunto, si són hores d'un nen o una nena davant d'una pantalla, ja sigui una tauleta o un telèfon, és addicte quan passa, estem parlant de joves, més de 5 hores? 6?
2: Bueno, no, jo no parlaria de temps.
0: No ho podem saber pel temps?
2: Aquí hi ha el què i el com. No és el mateix el que facis si tens, per exemple, una feina TIC com la que tens tu, que un nen de 12 anys que no té cap feina TIC. Ho deia la Gemma, la infància. Bueno, escolti, la infància no és un problema dels infants. La infància és un problema dels seus pares o de la negligència que compleixin. I a l'adolescència és sumar. Tens que anar a l'escola, tens que dormir, tens el que tens.
0: Gemma, com detecteu? Després, jo crec que la primera part del debat vull parlar més dels joves i després també dels pares. Com ho detecteu vosaltres?
3: Val. Una de les coses també que comentàveu ara, no? Si el temps era el que ens limitava o el que ens deia realment que hi havia un problema. El temps evidentment influeix, però hi ha altres aspectes claus que són, per exemple, l'ús que fem, no?, d'aquestes pantalles. Vull dir, un ús que sigui incorrecte, com per exemple per entrar en continguts que no són adequats per l'edat o per entrar en edats que no són adients per poder utilitzar les pantalles. I sobretot per mi molt important és que hi ha darrere, no?, d'aquest consum de les pantalles.
0: Què hi ha darrere d'aquest consum?
3: Bueno, normalment nosaltres veiem que un percentatge molt alt dels aquests adolescents que estem tractant,
0: sí?
3: Moltes vegades l'addicció a les pantalles o l'addicció a substàncies, ¿vale?, és un símptoma més d'alguna cosa que està passant, ¿vale?, que normalment pot ser la mala solució a problemes que ja tenen o una manera d'enfrontar-se a situacions estressants o a situacions que tenen en aquell moment. Llavors, tu comentaves com ho detectem. A veure, hi ha uns signes d'alarma molt clars, no?, que venen en relació, per exemple, a la pèrdua, no?, a la pèrdua d'altres activitats que fins ara eren gratificants, a situacions d'irritabilitat quan no poden disposar d'aquests aparells, a no acceptar les normes i els límits. És a dir, en definitiva, d'alguna manera, lo important és veure que hi ha una afectació significativa,
0: clar,
3: en la vida de l'aquesta persona.
0: Però m'heu parlat de símptomes, val, que tenen un altre problema psicològic, però també tenim unes xarxes socials addictives, que en parlarem, i dels algoritmes, i el Miquel coneix bé perquè aquestes xarxes socials també tenen els algoritmes que fa que ens enganxin. I a Austràlia, per sort, han prohibit les xarxes socials dels menors de 16 anys. No sé si t'agrada, i això també hauria de venir cap aquí.
4: És un primer intent. Al final el que estem veient és que la legislació és important, la consciència des del punt de vista acadèmic d'intentar explicar i analitzar per què passen aquestes coses és fonamental, i sobretot perquè vivim en un context en el qual hi ha hagut una evolució de tot l'entorn digital. L'entorn digital de fa 15 anys no és l'entorn actual. En quin sentit? Hem passat d'unes xarxes socials que eren bàsicament entorns de compartició, entorns de diàleg, a entorns que d'alguna forma estan basats des de dos punts de vista. Primer, una agressivitat en quant a l'economia d'atenció, és a dir, cada cop estan més dissenyats aquestes xarxes socials i plataformes digitals per aquestes addiccions, i dos, perquè veiem uns patrons foscos a l'hora de la usabilitat d'aquestes xarxes socials. Ja no només és l'escroll infinit, sinó que d'alguna forma s'han anat dissenyant aquestes plataformes per desenvolupar tot això. Per tant, legislació, sí, és un punt de partida, però no crec que tot es pugui legislar des del punt de vista de prohibir i de posar, com si diguéssim, filtres o barreres. Jo crec, clar, que, per això insistia, que hi ha una qüestió doncs multiformal que hem d'analitzar.
0: Perquè quins riscos en salut mental corren els joves, Marc Massip?
2: Jo li veig molta patologia dual. És a dir, la nena que té un problema d'un trastorn alimentari, on ara compara els cossos, és la xarxa. El nen que consumeix, on troba el consum, és a les xarxes. El nen que té una fòbia escolar o una fòbia social es veu més magnificat perquè es queda a casa i té les pantalles per refugiar-se. I diran, no, escolti, això ja passava. Bé, passava menys. Això és el primer, passava menys, i les dades així ho posen. I que passin els anys i estigui passant igual o més, és molt mala idea, no? Jo sí que penso, com tu deies, que hi ha, sempre hi ha, en una addicció hi ha un origen de malestar, però aquí hi ha ou i gallina, no? Les xarxes, jo sempre t'ho dic, són, sí, la nova droga del segle XXI.
0: Titular del Marc Massip, les xarxes són la nova droga del segle XXI.
2: Bueno, a mi em recorda molt a l'heroïna, sempre t'ho dic, que és l'heroïna del segle XXI. Va arribar, no sabien el que era, la gent ho va provar, era al·lucinant, i amb el temps vam veure doncs que hi havia morts, que això no anava bé i de més, no? Calen lleis...
0: Perdona, quines xarxes? Instagram?
2: Jo ho tinc molt
0: WhatsApp,
2: clar.
0: WhatsApp, consideres WhatsApp xarxa? Facebook? És a dir, quina link? Quina
2: bueno, entres? No, les considerem les que són, no? Des de YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook... Però és veritat que unes tenen uns components més...
0: Totes és heroïna? Heroïna digital.
2: Absoluta, absoluta. I és veritat, prohibim, farem un gran pas... Estic totalment d'acord, i ens caldrà després molta conscienciació, molta educació. Però hem fet alguns passets. Abans
0: tu que parles amb el govern espanyol, tu hi parles...
2: Bueno, sí, els assessoro, sí.
0: I ho heu parlat, això, de començar prohibint?
2: Sí, des de fa 2 anys.
0: I què?
2: Sí. Bien, estamos en ello, las cosas de palacio.
0: Van despacio.
2: Van despacio, però fixa't que abans, la consciència social de la que parlava el Miquel és molt interessant. Abans tu ensenyaves que el teu fill tocava una tablet amb 3 anys i era la bomba. I mira el meu fill el que és capaç de fer. Ara ets un pare negligent. I que tinguem, com que t'agraden els titulars, els pares que fan servir les pantalles en educació dels seus fills en el dia a dia són pares que viuen molt més còmodes. O sigui, educar amb pantalles és molt còmode. El que és molt incòmode és curar un nen malalt en salut mental. M'explico? Llavors, és veritat que sempre hi ha un origen, però la potenciació, inclús a vegades l'origen de les pantalles, fa que hi hagi aquest malestar.
0: Clar. Perquè, Gemma, els pares i mares som exemple. És veritat que ara ens està escoltant, Gemma, és teu, un advocat, un periodista, però com a pares, jo també, tinc una filla de 10 anys, utilitzo el mòbil i, evidentment, jo tinc com pauses programades, que és un armari màgic, jo sempre ho explico, que en aquest armari es posa la tauleta de la meva filla, el meu telèfon, i parem, pauses programades i no s'utilitza. Però, igualment, acabem utilitzant més, no? Per tant, com ajudeu? Explica'm amb exemples, no? Què els diuen aquests pares que tenen fills enganxats als mòbils?
3: Bé, poder un aspecte principal és fer una autoobservació d'un mateix, no? El que tu deies, és a dir, tenir que ser capaços de reflexionar, per exemple, en quin moment utilitzo jo les pantalles, no? Per necessitat...
0: Bé, jo per feina, clar, val. Grups de WhatsApp, no? Val. E-mail, a més, ara ChatGPT, amb intel·ligència artificial, més ús del mòbil...
2: Jo no estic d'acord,
0: Ara m'ho diràs després.
3: Però, per exemple, dintre d'aquest espai, no? Quan tu estàs a casa, per exemple, no és el mateix dedicar-li un moment que tinc que fer una feina que no estar una miqueta com obsessionats de dir, ostres, vaig a mirar constantment, no, les notificacions, vaig a mirar els correus electrònics. Això estic fent en el metro.
0: Treure's notificacions és un...
3: És un bon element.
4: És un bon pas.
3: Vale? És un bon pas. Però pensa que estem com situats com si visquéssim la vida en micromoments. És a dir, ja no es donem ni temps per estar 5 minuts sense estar connectats o si s'està informats de res.
0: Però molta gent teletreballa i ha d'estar connectat.
3: No. Quantes hores estem treballant al dia? Vull dir...
4: Jo crec que hi ha una mala interpretació del concepte breaking news, no? Jo ho miro des del nostre punt de vista més periodístic. Moltes vegades estem enganxats al titular, a l'última notícia, a veure què diu segons quin mitjà de comunicació. Jo crec que això ens crea una ansietat constant a no perdre'ns de l'actualitat. Jo crec que això és un factor que al final, entre cometes, és una excusa. Jo crec que en el món de professional hem de ralentitzar encara molt més les constants vitals de la nostra professió. I em feia gràcia el que deia el Marc, perquè al final l'exemple d'Austràlia... Al final estem parlant de coses que sembla que l'addicció al mòbil sigui, bueno, només un problema d'estar enganxats al mòbil o a les pantalles. Però ja no és només això. El cas d'Austràlia sorgeix perquè hi ha el cas de l'Oliver Hughes, un adolescent de 14 anys, que a partir de veure vídeos de YouTube comença a primar-se i comença a tenir uns hàbits molt, molt poc saludables. Llavors, això acaba amb un suïcidi, acaba amb unes conseqüències. Llavors, no és simplement l'addicció per l'addicció, és l'addicció per una qüestió, una, de creació d'ecosistemes de continguts nocius, dos, i de conseqüències respecte a la salut de les persones. I en el moment on estem de... Sona llunyà, no?, el tema de la postpandèmia, però tota la postpandèmia i tot el que ha vingut després ha creat uns problemes en quant a salut mental molt clars.
0: Marc Massip, amb tu del ChatGPT de la IA no havíem parlat, però escolta, la gent parla amb el ChatGPT i s'està més estona al mòbil i fins i tot el fa servir de psicòleg, adolescents i pares.
2: Abans et diré que no estic d'acord amb que necessitis utilitzar-lo tant tu, Quants anys fa que ets periodista? Que ens coneixem fa molts, però quants fa
0: jo,
2: que ets periodista?
0: Jo, periodista, home, ja té una edat, doncs fa més de 25 anys.
2: I ara ets bona al principi o has sigut bona ara al final?
0: Home, jo sempre he estat treballadora.
2: Què et vull dir amb això? Que ja éreu capaços, l'altre dia parlàvem amb el Carles Fite, ja éreu capaços de fer lo bé que ho feu.
0: Clar.
2: Ara és que estic molt d'acord amb el Miquel. Ara tengo que ser el primero, tengo que estar connectado.
0: Deixes el mòbil
2: a l'armari i què estarà passant? Què m'estaré perdent que no estaré fent? No? O sigui, és igual de dolent tenir-lo que guardar-lo, perquè estàs pensant en el que passarà. Jo penso que som molt capaços, el metge d'operar, el periodista d'informar, el professor d'ensenyar sense pantalles, i ens ha semblat que no. I amb el xat GPT... a nivell terapèutic hi ha una cosa molt important.
0: Passant més estona, també, perquè és una altra aplicació que hi ha al mòbil.
2: Per mi els periodistes són molt afectats. Molt afectats. El cardiòleg, no.
0: Els advocats i financers, també, eh?
2: Bien, però els periodistes, el que ara no presenta la primera notícia, el primero ja és... No, escolti, si igual faig un article amb un criteri que té molt més gràcia que és el primer o no. En quant a tractament, és fonamental treure'ls el mòbil. I això costa molt de dir. I ja els hi traiem el mòbil, això és gràcies a la doctora Penzol, de la psiquiatra que tinc a Desconnecta Madrid, que va dir, tots els nens que vinguin aquí els hi traurem un mòbil en fase inicial. I després ja en parlarem. És veritat que tots els tornem, perquè la idea de que un nen de 15
0: anys... Però els hi traieu durant tot el dia, eh?
2: No, els hi traiem, no hi ha mòbil.
0: I de forma, no hi ha mòbil en una
2: setmana. No, i de forma amb temps indefinit. És a dir, quan estiguis preparat i estiguis bé i puguis tenir-lo, ja te'l tornarem.
0: I els pares i mares també?
2: Sí, i si no, escolta, que busquin un altre centre, que n'hi ha molts, eh? Però, fixa't, jo vinc per una altra cosa i també et trec el mòbil. Per què? Estem veient uns resultats al·lucinantment positius. Val? Perquè pot ser o un mètode d'evasió o, com deia molt bé el Miquel, trobar com curar este malestar i, per lo tanto, corta-te, índex més alt de suïcidi de la història adolescent a Espanya. I el xat GPT, ja et deixo, és una gran oportunitat. Saps de què? De rebre un mail amb faltes d'ortografia. Perquè veuràs que el mail te l'han escrit de debò. Perquè ara ja tot ho escriu al xat. O sigui, ens enamorarem, ens agradarà l'error.
0: Podries passar pel Google Traductor o Softcatalà, que també t'ho corregeix.
2: El xat GPT, per mi, és una oportunitat de tornar a l'error, que és, els que estem casats sabem que és l'única forma d'enamorar-se amb els errors de la parella, i tornarem a valorar aquesta part més humana, que té carències, és massa perfecta. A mi m'avorreix molt, el xat GPT, és massa perfecta.
0: Gemma, avui som conscients que hi ha molts adolescents que passen pel centre del mar, Desconnecta, també pel teu centre, Spot. Però parlem ara de pares i mares, perquè jo també m'he trobat amb oients de... Estic enganxat. I estem enganxats. I vivim una societat que això és el tercer braç, aquest mòbil que tinc a la mà, i ens agradi o no, constantment estem online, en WhatsApp, en Telegram... Què li dieu als adults que tenen addicció?
3: Bé, els adults que tenen addicció, el que és més important per mi és pensar què hi ha darrere d'aquesta addicció, que és el que estàvem dient abans. Val?
0: Moltes vegades... Pot haver-hi, però a vegades hi ha feina, eh?
3: Sí. Perquè
0: aquí et compres un viatge, llegeixes el diari, aparques el cotxe... És que tot ho fas per aquí, pagues la zona blava... És que si jo començo a mirar... Clar, jo passo moltes hores, però és que pago la targeta de crèdit quan vaig al súper, és que compro un viatge... Tot ho faig per aquí...
3: Sí, és una eina que ens ha de servir per fer la vida més fàcil, però no per supeditar la nostra vida al mòbil. Llavors, és molt important entendre, d'alguna manera, doncs, que ha d'haver-hi un límit del temps, ha d'haver-hi un ús adequat, i de cara als pares és important, d'alguna manera, que ells siguin un modelatge correcte pels fills. Perquè moltes vegades ells et venen, no?, a la consulta, te porten el fill i te diuen, té un problema amb el mòbil i vull que me'l solucionis. I són ells mateixos el que et diuen, els meus pares són els primers que estan enganxats, són els primers que utilitzen el mòbil a la taula.
2: Però els pares poden mirar el mòbil a la taula. Poden mirar, els fills no. El pare pot conduir, el fill no. Jo em puc prendre una cervesa, el meu fill no. Si jo miro un mail important de feina a la taula, el puc mirar, i el meu fill no pot mirar un TikTok, perquè no hi ha TikTok important. Si vostè mira mails tot els sopars, tots els dies, ja no. Evidentment, jo evidentment puc conduir i no he de mirar el mòbil. Però hi ha coses que els pares podem fer i els nens no. Això se'ns ha passat. I aquesta part d'autoritat no la podem perdre.
0: Miquel, em deies que volies introduir dos elements en aquest debat.
4: Sí, el Marc ha introduït el concepte error. El concepte error em remet a un llibre del Richard Sennett del 2008, que es diu L'artesà. L'artesà al final contraposa una cosa que és interessant, és a dir, l'aprenentatge lent, l'aprenentatge en els errors, la consciència del procés. Jo crec que, des d'un punt de vista, un concepte que aquests dies hi estic pensant molt és davant la intel·ligència artificial, per què no anem a trobar aquest concepte de la intel·ligència artesanal, a fer les coses lentes, a fer les coses productives però aprenent, d'alguna forma recuperar el fet de les mans. I tu em diràs, hòstia, però si ens dediquem a les xarxes socials, què són les mans? Bueno, doncs les mans també és les converses, la ràdio, el poder trobar-nos, el poder fer entrevistes, el poder explicar, i segueixo amb la idea dels breaking news, crec que ara mateix la importància del periodisme no està en els breaking news, està en el context, explicar les coses per què passen. I després, Chantal, sí? Entrant des del punt de vista de les xarxes socials, a la revista Comin de la UOC fa uns mesos vaig introduir un concepte que era l'índex de desenvolupament digital. Què és això?
0: Què és això?
4: L'índex de desenvolupament digital ve a ser una cosa semblant al índex de desenvolupament humà que tenen els països, és a dir, el grau de justícia, el grau d'equitat, el grau d'igualtat, etc, etc. Per què no les xarxes socials i per què no les empreses digitals tenen un rànquing i estan rankejades en funció d'una sèrie de paràmetres que d'alguna forma construeixen quines són aquelles xarxes o plataformes que d'alguna forma són més humanes, ens ajuden a més a moderar continguts, ens ajuden a d'alguna forma detectar les que són menys nocives, perquè jo crec que sent conscients d'en quina posició està cada xarxa social, trobarem molt sentit.
0: Us pregunto també, Marc Gemma, les lleis han de ser més contundents contra alguns algoritmes d'empreses, plataformes digitals, de xarxes socials?
2: Sí.
0: I per què no ho passa?
2: Perquè els interessos econòmics són molt superiors.
0: I què? I el món on anem? On va el món?
2: Bueno, fa temps que anem així, no?
0: Anem malament.
2: Això va passar el 2008 amb el tabac, que donava molts de diners. Arribarem a això? Sí, arribarem a posar la protecció del menor a aquest ingrés econòmic? Segur que sí, però no és tan fàcil.
0: Què demanaries ara? Què demanaries al govern espanyol, per exemple, amb normativa?
2: Fixa't que
0: tu
2: sí.
0: Tu que coneixes bé el sector, i després la Gemma, què demanaríeu?
2: A mi, si em fessin cas des del 2012, jo no tindria feina. Ah. Per la qual cosa, quan jo demano, és molt altruista, eh? Demanaria lleis estatals que regeixin l'ús de les tecnologies a les tecnològiques, no a les famílies, ojo, aquí els pares no els hem de dir el que han de fer, i molt acompanyament a la vegada pedagògic a famílies, escoles i professionals, no? Una si l'altra no funciona.
0: Més xerrades a les escoles,
2: sí,
0: que
2: però,
0: falta, eh?
2: Però tu vas a xerrar i després el YouTube diu una altra cosa i s'acabó. Per tant, o anem de la mà prohibicions i educació o no servirà cap de les dues.
0: Gemma, estàs sí. D'acord amb el Marc?
3: Sí, totalment. I sí que és important tindre en compte, no, de tots aquests algoritmes que tenen que veure, doncs, per exemple, amb conductes addictives, no? I sobretot també amb la protecció dels drets, no? I molt també amb la protecció sobretot de la infància.
0: Ens queden 3 minuts. M'està encantant aquest debat avui amb el Marc Massip, amb la Gemma García, el Miquel Pellicer. Preguntes que ens podem fer, oients, si som addictes al mòbil. Ens sentim inquiets o nerviosos quan no tenim el mòbil? Mirem el mòbil encara que no hàgim rebut cap notificació? Penseu-ho, eh? Passem més temps del que voldríem utilitzant el mòbil? Hem intentat reduir l'ús del mòbil sense èxit. Jo crec que tots ens sentim identificats, i jo mateixa, que t'ho deia, Marc, eh? També la meva feina és TIC, i per tant, però sobretot, per acabar, missatge d'alerta, perquè a mi m'agrada que aquest programa de divulgació serveixi per ajudar els oients. Quin missatge d'alerta a l'oient que t'està escoltant de Revolució li diries? Mira, si et passa això a tu o al teu fill o teu fill, alerta.
2: Jo crec que els pares saben molt bé quan als seus fills els hi passa alguna cosa, quan els hi baixen les notes, quan els seus estats emocionals varien, quan comencem a veure que els ulls estan més vermells o que hi ha més tristor o que s'amaguen més els braços, ja que està molt atent en una vigilància passiva per no agobiar l'adolescent, perquè clar, si els hi preguntes com estan ja ets molt pesat, però sí, està molt atent a el que és el teu fill i a les variacions que hi hagin.
0: Molt bé. Gemma, la teva recomanació final?
3: Sí, per mi és important tenir una bona educació digital, perquè la digitalització és important, evidentment, fer una bona detecció precoç i una intervenció primerenca.
0: Molt bé. Miquel, el teu darrer titular?
4: Al final, no tant des d'un punt de vista de què passa amb els fills, que és important estar atents com a pares, però sobretot treballar molt l'interval. L'interval significa deixar espais de relax en les tecnologies. I introduir el concepte de la intel·ligència artesanal, perquè al final el que necessitem també és trobar hobbies i trobar coses que ens permetin desconnectar d'aquests aparells, d'aquestes andròmines, i sobretot fer coses amb les mans, ceràmica, pintura, llegir... Per què no ens dediquem més a llegir?
0: O, escolta, fer esport, anar a córrer, no, Marc? Alguna recomanació més?
2: Mira, jo...
0: Desconnectar...
2: No m'agrada molt, això de l'artesanal.
0: T'ha agradat intel·ligència artesanal,
2: El portaré a casa, perquè us ho expliqui bé. Sí, m'agrada molt. Saps què pensava l'altre dia?
0: Què?
2: Dic, mira que han fet coses, i s'hi han deixat calés, i n'estan guanyant més, les tecnològiques. Ara ha sortit la intel·ligència artificial, i surten telèfon, fan de tot. Però no han aconseguit ni un petó, ni una mirada, ni una estrada de mans, ni una abraçada. O sigui, amb tot el que porten invertit...
0: Però encara no s'hi han apropat. No, t'he d'ensenyar uns robots que està fent Tesla, Marc, que l'altre dia els vaig veure, que sí que fan petons, i que també et pleguen la roba.
2: Vale, però no te miran, como cuando alguien te quiere.
0: Són lletjos, això.
2: que de veritat, que ens quedem amb el missatge de lo real sempre serà superior a lo virtual.
0: Ja, això sí. Això sí, però anem a una societat, hi ha molts problemes de salut mental, i per tant, per nosaltres ens era important que tractéssim el mòbil. Defensem la tecnologia ens ajuda a moltes coses, però també l'ús que fem amb aquest mòbil hem de tenir en compte pels nostres fills, filles i per nosaltres mateixos. Per tant, m'ha encantat. Gràcies, Miquel, gràcies, Gemma, Marc, gràcies per venir a portar el vostre punt de vista i el vostre coneixement per abordar aquesta qüestió que és tan important. Moltes gràcies.
1: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges.
5: Me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú.
1: Com serà la Catalunya del 2030?
5: Queda't aquí amb mi.
1: Dissabtes a l'app i web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Revolució del treball amb Jonathan Escobar.
0: Atenció a aquesta notícia. Més del 99% dels actors del sindicat Equity de la indústria cinematogràfica i televisiva del Regne Unit van votar en contra de la IA, que la IA escanegés digitalment. Aquest sindicat té més de 40.000 membres, per tant, estem parlant de moltíssims actors i actrius. Tenen por que en un futur els puguin clonar i, per tant, es puguin fer pel·lícules i sèries amb la seva presència, però sense que calgui que actuïn i sense rebre cap compensació econòmica. És una prova més que és urgent regular molt bé la intel·ligència artificial per evitar situacions complicades. Perquè, com sempre diem aquí, el revolució en la tecnologia no és bona o dolenta per si mateixa, sinó que l'important sempre és l'ús que se'n fa d'ella. I molt contenta de saludar el Jonathan Escobar Marín, CEO d'Acció Global. Què tal, com estàs?
6: Molt bé, Chantal, doncs content d'estar amb tu aquesta entrada d'any.
0: Això, ja som al 2026, què tal? Què espera aquest 2026? Molts objectius, molts reptes?
6: Doncs sí, més creixement, creixement empresarial, creixement de les nostres inversions, creixement individual, creixement. Aquesta és la paraula del 2026.
0: Molt bé. Creixement, tu també com a consultor, també amb intel·ligència artificial, em vols explicar també històries novedoses que esteu treballant, perquè la IA és present també en la vostra feina.
6: Total, sí, doncs en el 2025 vam invertir, doncs, com mai ho havíem fet, en diners i en recursos, en desenvolupar una capa d'intel·ligència artificial en la tecnologia que nosaltres ja teníem.
0: Quin ha estat aquest recorregut amb intel·ligència artificial?
6: Doncs déu-n'hi-do, no només amb intel·ligència artificial, Chantal. Vam començar el 2018, del 2018 al 2020, bàsicament vam començar el problema a resoldre, volíem resoldre el problema que hi ha entre les estratègies, saps, els powerpoints que fan els directius i després l'execució d'aquests powerpoints en prioritats clares, amb equips d'alt rendiment. Després, el 2021, el que vam fer és patentar la nostra tecnologia. i la nostra metodologia, les dues coses, i del 2021 al 2024, 25, vam desenvolupar i posar en marxa aquesta tecnologia, i aquest 2025 ha sigut l'any de posar intel·ligència artificial per sobre la nostra tecnologia.
0: Clar. I vosaltres, quan recomaneu que hi hagi intel·ligència artificial, quan una empresa, per exemple, decideix incorporar aquesta intel·ligència a la seva tecnologia, imagino que hi ha moltes maneres d'abordar-ho, no? Com ho plantegeu? Que es pugui explicar, perquè hi ha moltes parts secretes, també. Com ho plantegeu internament? Què és el que recomaneu, sobretot?
6: Doncs, sobretot, sempre, com deia abans, començar pel problema a resoldre. És a dir, començar a entendre quin és, en el nostre cas, doncs, al final, el problema que teníem que resoldre és ajudar els directius a que les seves estratègies passessin, no? I, per tant, entendre molt bé doncs, quines eren les inquietuds que podia tenir un CEO o un comitè de direcció, per exemple, no? Doncs, quines són les prioritats estratègiques que ara mateix no estan avançant a la velocitat que esperem? Quines són les persones de l'organització que estan ocupant-se de més responsabilitats dintre de la nostra empresa? Quines decisions estan ara mateix estancada que necessitem accelerar? Aquest és el problema a resoldre, i aquí és on comença tot, no?, amb la intel·ligència artificial.
0: Clar. Explica'm una mica quina intel·ligència artificial generativa, quins models d'allà utilitzeu, és a dir, una mica la part de la cuina.
6: Doncs mira, comencem per, abans de la intel·ligència artificial o l'LLM, el llenguatge, no?, que fem servir, nosaltres el que més ens ha costat en aquest 2025, Chantal, són les dades. Hem començat amb un data scientist a treballar, primer, la nostra captació de dades, la nostra qualitat de la dada, la nostra estructuració de la dada, i a partir d'aquí a treballar molt el que se li diu que ha après aquest any a l'intent del client. És a dir, què vol dir l'intent? Doncs vol dir que quan un líder, un CEO, li pregunta a la nostra tecnologia, per exemple, digue'm quin és un líder emergent a la nostra organització. Doncs això un CEO pregunta d'una manera, però si tenim 100 CEOs o 100 directius, ho pregunten de 100 maneres diferents. Per tant, extraure la intenció que té aquesta persona darrere d'aquesta pregunta és un element clau, i això fer un match amb l'estructura de dades que hem portat a terme. Aquests són els dos elements principals. Fixa't que no t'he parlat encara de l'LLM, no t'he parlat ni de Cloud, ni t'he parlat de ChatGPT, ni Grok, ni cap llenguatge. La clau, i on hem invertit aquest any els diners i el temps, ha estat en aquests dos elements. La qualitat de les dades, amb els data scientists, i després en treballar molt bé l'intent dels CEOs quan fan preguntes sobre l'execució de la seva organització. Because...

0: Val, Jonathan, m'hem explicat el Revolució. Els tios d'avui en dia, els directius, utilitzen la intel·ligència artificial. És una ajudant i, per tant, posa'm exemples de sectors que treballeu i quines preguntes estan fent i com ajuden la IA en els tios i els directius perquè ho entengueu. Com els ajuden a prendre decisions?
1: Pues, per exemple, no? Treballem molt amb el gran consum i en el gran consum pues, algunes de les preguntes que tenen el CEO dintre de l'execució és, escolta, amb quins retailers, no? amb quins canals tenim l'execució més estancada, on tenim més decisions que hem de prendre, amb qui hauríem de sentar-nos la pròxima setmana a treballar, perquè si no, no aconseguirem els nostres objectius. És a dir, al final preguntes molt concretes per aconseguir, per anticipar-nos a la consecució dels objectius. Quan parlem, per exemple, d'una empresa digital, doncs al final aquí parlem molt més d'usuaris, parlem molt més de transaccions amb aquests usuaris, doncs tu mateix, no? On estem tenint problemes en la traçabilitat o transacció dels usuaris. Canvia molt en funció del context i del sector que tenim, però sempre són preguntes que estan relacionades amb CEOs que volen entendre on tenen problemes en la seva organització, problemes d'execució.
0: Val, però ja saps que alguna IA al·lucina i, per tant, ens pot estar preguntant ara un directiu, un CEO, Jonathan, com pot ser que jo li faci cas i que tingui raó i no m'equivoqui?
1: M'encanta aquesta pregunta. M'encanta aquesta pregunta perquè és on hem... On aquest any hem tingut moltíssimes dificultats. I torno a el que et deia abans. L'LLM, el ChatGPT, el Claude, el Grok, el llenguatge que sigui, al·lucina. Per tant, el que hem fet i el que s'ha de fer és que l'LLM treballa sobre una base de dades que és la teva. És a dir, sobre unes dades que són les teves i que, per tant, no està agafant informació de fora. El que està fent l'LLM és utilitzar la seva intel·ligència, la seva capacitat de racionalització, d'estructurar dades, de connectar punts, però amb les teves dades. Per això et deia abans, la importància de començar a treballar amb data scientist, de la captació de la dada, la qualitat de la dada, l'estructuració de la dada i la teva infraestructura tècnica perquè aquesta dada després l'utilitzi la LLM amb qualitat i no hi hagi al·lucinacions. Nosaltres ens hem obsessionat amb això perquè al final no li podem donar al CEO un CEO una dada inventada. Per tant, fixa't que parlem molts dels llenguatges, no?, d'intel·ligència artificial i en canvi es parla molt poc de lo que deia abans, de la ciència de les dades i d'aquesta estructuració perquè la intel·ligència artificial no doni dades i informacions que són al·lucinacions i que, per tant, podrien fer molt mal a una organització.
0: Això que expliques, pot fer-ho servir qualsevol directiu de qualsevol sector?
1: Sí, és a dir, nosaltres al final tenim sectors de gran consum, del retail, de la tecnologia, de la indústria, al final estem, i a més amb els 5 continents ara mateix, amb el qual, qualsevol directiu de qualsevol sector i de qualsevol context cultural.
0: Per què creus que la intel·ligència artificial ens dona millors resultats? Sí que aquí m'ha explicat moltes vegades al Revolució que la intel·ligència artificial té un coeficient intel·lectual de 145 i un humà de 100. Per tant, qualsevol directiu que utilitzi la intel·ligència artificial vol dir que té una eina que l'ajuda a no pensar, perquè ve la IA, no pensa, sinó que té moltes més dades que l'ésser humà i que, per tant, la recomanació serà positiva, evidentment, introduint aquestes dades que vosaltres dieu,
1: Correcte. Nosaltres ens agrada parlar de la intel·ligència augmentada, És la intel·ligència augmentada de directius, en aquest cas, que treballen en la intel·ligència, primer, de les seves dades, molt important. L'únic que estem fent és posar intel·ligència a les seves dades i intel·ligència artificial.
0: Clar. Per tant, avui estem explicant amb el Jonathan Escobar aquesta intel·ligència augmentada. Nosaltres hem parlat moltes vegades de humans més IA. Al final, també, la intel·ligència artificial és com la calculadora, que diem, si la calculadora no la vam deixar al calaix, no deixarem al calaix la intel·ligència artificial. Et costa convèncer a directors que s'ha d'utilitzar la IA o no? O tothom ja ha canviat també aquest prisma? Què em diries?
1: Doncs la veritat és que a nosaltres no. Al final, el que els encanta és tenir més dades, tenir més informació, tenir més velocitat. Per nosaltres està sent molt fàcil, perquè al revés, el que anem és una mica nosaltres per darrere, perquè ens demanen utilitzar aquesta tecnologia, poder-la també. Ara ens estan demanant que els seus equips també la puguin tenir. Perquè, clar, com ells els hi ajuda molt, al final el que volen, un element que nosaltres traiem molt, que és el lideratge distribuït. No només l'utilitzem nosaltres, sinó anem a donar-li als nostres equips, una vegada hem vist que ens funciona molt bé, i que volem donar-li. Per tant, jo crec que no. Jo crec que aquest any 2025 ha sigut l'any de la democratització Chantal, de la intel·ligència artificial, i espero molt més d'això en el 2026.
0: Clar. Per tant, el que ens deia el Jonathan és que primer són els directius i els CEOs que han demanat treballar amb intel·ligència. Com ha vist que li funciona bé, ha dit vull que el meu equip també l'utilitzi, no? I que, per tant, ara tenim ja equips multidisciplinars amb intel·ligència artificial, correcte, Jonathan?
1: Així és, Chantal, t'estàs convertint en una experta del nostre model i del nostre mètode. Eh?
0: Sí. Jo crec
1: al final,
0: que hi ha
1: molts... T'haurem de fer una oferta de treball, no sé si entrarem aquí en conflicte amb Catalunya Ràdio, però déu-n'hi-do.
0: Puc ser consultora digital? Home, és que clar, jo també tinc molt de coneixement, us escolto tant a tots, no?
1: Que... És que són moltes hores d'aprenentatge conjunt. I a més, els companys del Revolució doncs, ens ajuntem, fem coses junts i creem coses pel país, que és important.
0: Clar que sí. Per acabar, aquest 2026 seguirem parlant d'intel·ligència artificial i sobretot d'agents intel·ligents, també. Aquest serà un altre tema que hem dit i al programa de Nadal ja ho dèiem. Escolteu, oients, agents intel·ligents serà un tema.
1: Sí, de fet, l'any que ve aquesta és la següent evolució, eh? És a dir, al final com fem que aquest copilot que hem creat, que li diem Wall-E, per cert...
0: Com li dius Wall-E? On està Wall-E?
1: Wall-E Intelligence, perquè la nostra plataforma es deia el Wall i li hem posat aquesta capa d'intel·ligència. Doncs l'any que ve és fer que el Wall-E es connecti amb altres tecnologies dels nostres clients i a partir d'aquesta interacció, d'aquesta suma de capacitats de les diferents tecnologies i dels diferents, inclús, llenguatges, doncs al final traiem cada cop solucions més efectives pels nostres directius i pels equips multidisciplinars, com ja deies tu.
0: Molt bé, Jonathan Escobar Marín, CEO d'Acció Global. Felicitats per aquesta feina, que evidentment va canviant de la transformació digital que parlàvem el 2017, ja estem ara parlant de la intel·ligència artificial a dins de totes les empreses. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies i bon any a tothom.
2: Hola, què tal? Aquí Joan Dausà. Vull felicitar a la Chantal i al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio per aquests 10 anys de feina bonica, parlant del futur, obrint debats necessaris. Així que moltes felicitats per com a mínim 10 anys més i ens veiem al futur. Una abraçada.
3: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. Un emprenedor veu oportunitats allà on uns altres només veuen problemes. Michael Gerber. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
0: I ara volem continuar parlant de mòbils i altres dispositius, però des d'una altra òptica, perquè, com hem dit, n'hem de fer un consum responsable i estar molt a la guait per no ser-ne addictes. Però no podem girar l'esquena a la realitat que vivim, una realitat que ha implicat en si com no l'ús del mòbil i de molts altres aparells. Saludem avui a un expert, és el Roger Vilanou, president de l'Associació Catalunya Mobile i managing director de Donamis, agència desenvolupadora d'aplicacions. Què tal, com estàs?
4: Molt bé, bon dia.
0: A veure, quan parlem del sector mobile, de què parlem?
4: El sector mobile, al final, és un ecosistema d'empreses que col·laboren entre elles perquè, al cap i a la fi, tinguem un dispositiu mòbil a les mans amb unes aplicacions connectades a internet i que, per tant, tinguem una experiència excel·lent, no?, amb aquest tipus d'eines. Són empreses, habitualment, del sector de les telecomunicacions, del hardware, inclús de màrqueting per promocionar les aplicacions i empreses com la nostra de desenvolupament d'apps.
0: Clar, viu un bon moment al sector, evidentment, no?, i a més sé que heu impulsat els Premis Catalunya Mobile per premiar també aquestes aplicacions, correcte?
4: Correcte. El sector està en un molt bon moment. És veritat que el nombre d'usuaris ha anat estabilitzant-se, evidentment, però estem parlant de més de 3.000 milions d'usuaris a tot el món a Google Play i App Store. Això és una oportunitat espectacular per als emprenedors catalans per llançar una aplicació que darrere tingui un negoci, no? Els premis els hem llançat, bàsicament els hem impulsat per reconèixer el talent català, perquè realment la innovació catalana tingui una un reconeixement, com dèiem. Aquests premis el que busquen és premiar aplicacions que estiguin ben fetes. Ben fetes hem d'entendre aplicacions que tinguin...
0: Aplicacions, perdona, fetes a Catalunya, a Espanya?
4: Sí, fetes per gent de Catalunya, empreses o emprenedors autònoms amb seu social a Catalunya.
0: Val. I és millor app, correcte, millor app salut d'esport i en català?
4: Tenim diverses categories. Tenim esport, salut, educació... ciberseguretat, d'empresa, utilities, que es diu energies i telecomunicacions, i especialment una categoria que és per la millor app feta en català. És important perquè, com bé sabeu, si us configures el mòbil amb idioma català, moltes aplicacions surten en anglès perquè no estan traduïdes, i això és bastant dolorós. D'aquestes... categories, cada aplicació que guanyi serà seleccionada per definitivament escollir la millor app catalana del 2025.
0: A més, el Roger és també autor del llibre Com crear la teva app d'èxit, en què expliques, no?, el que has après en 20 anys de trajectòria professional. Dona'm consells pels oients que ara mateix vulguin crear la seva app perquè estiguin ben enfocat i no facis una aplicació que no tinguis clar que després utilitzaran, no? Què diries, per exemple?
4: Bé, el primer element clau és no enamorar-se bojament de la teva pròpia idea, no? Perquè al final, quan tens una idea, dius, ostres, és perfecta, perquè en el teu cervell tot funciona. Però quan portes en el mercat, a la realitat, és on apareixen les friccions. Per tant, el més aviat possible, poder-la portar al mercat i validar que realment encaixa, no?, que té èxit. Amb la mínima inversió econòmica possible, també, no?, per no desgastar-te. Això és clau. Com pots poder arribar i validar ràpidament el mercat abans inclús de desenvolupar-la? Normalment recomanem dos tipus d'estratègies. La primera, fer enquestes als usuaris potencials, perquè realment puguis detectar si realment aquella necessitat la cobreix l'aplicació o no. I també el que es treballa molt són prototips visuals interactius, que podem arribar a fer dissenys molt elaborats d'aplicació mòbil per validar que també la idea baixada al potencial aplicació encaixa, no?
0: Si parlo d'apps mundials que són molt importants, posaria, per exemple, doncs, el WhatsApp, que és molt utilitzat, xarxes socials, no?, Instagram, per què no la manera de buscar les vacances, Booking. Si jo et dic, diguem, algunes apps catalanes que han estat importants, què em destacaries? Algun exemple d'alguna que ha estat útil, què destacaries?
4: Bé, és difícil saber l'origen de l'aplicació, però, per exemple, així d'innovació, em va sorprendre molt l'aplicació de Yoleo Gas, de Naturgy, per poder llegir el compte de gas des del mòbil. Ho dic perquè té una relació d'innovació espectacular, no? A dir, amb la càmera del mòbil puc llegir el comptador i puc canviar la lectura. És una innovació més aviat empresarial, però que també afecta l'usuari, li fas la vida millor i té una eficiència operativa sorprenent.
0: Clar. I com es pot promocionar una app? Perquè, clar, hi ha tantes apps. Què diries, no? Per què una app és més descarregada, baixada? Com pot seguir? Com es pot tenir, no?, més visibilitat?
4: Bé, el primer de tot, quan... diverses estratègies, però la primera és xarxes socials, les has d'aprofitar, és a dir, inclús abans de tenir l'app feta, ja les pots utilitzar la comunicació a través de xarxes socials per veure si té feedback, si la gent li està encaixant la idea. Això ho pots treballar amb les imatges del mateix prototip que pots haver dissenyat. Això és una primera instància, no?, anar escalfant motors. I després, quan ja estàs en la fase prèvia de la publicació, es treballa molt el que es diu l'ASO. L'ASO és el que poder conèixer més com a SEO de les webs, el que és utilitzar paraules clau perquè a Google et trobin, doncs l'ASO és portat a Google Play i App Store. Utilitzar unes paraules clau per les que saps que els usuaris teus objectius buscaran a Google Play i App Store la teva potencial app. Aquelles paraules claus les utilitzes a la fitxa de l'aplicació, els screenshots, els títols, de manera que ràpidament apareixes en els rànquings quan et fan aquesta cerca d'aquestes paraules claus i pots aconseguir descàrregues orgàniques sense cost. Després, a partir d'aquí, ja ve tot el món del paid media, no?, de pagament d'anuncis a través de Meta, Google Ads, tot plegat. És important també tenir col·laboracions amb influencers. També s'està utilitzant molt aquesta via, funciona realment bé, i òbviament aparèixer a mitjans especialitzats sobre el teu públic objectiu o de la problemàtica està resolent la teva aplicació.
0: Molt bé, per acabar, com es pot aconseguir més finançament per fer una app? Què em diries?
4: Depèn de l'estat o la fase en què es troba el projecte. Inicialment, ningú en principi posarà diners. Al principi has de tirar recursos propis, família o amics, o alguna subvenció o premi que puguis aconseguir. Un cop tens l'app disponible i ja l'has fet, aquesta primera versió mínima però vàlida per al mercat, doncs és tenir una sèrie de mètriques de veure l'adopció de l'aplicació que tinguin d'èxit i ho puguis presentar doncs, a inversors privats tipus business angels, incubadores, acceleradores, i aquesta gent el que et permetrà és posar-te recursos per créixer, no? És la fase de creixement. I per última fase tenim la consolidació i expansió, que simplement vol buscar internacionalitzar l'aplicació, i això ja estem parlant de fons d'inversió.
0: Molt bé, doncs Roger, celebrem que el sector del mòbil visqui bons moments, bones notícies per la gent que vol desenvolupar aplicacions i incorporar-se al sector tecnològic. Tenim molts emprenedors i emprenedores, gent amb molt de talent i en venda, però sempre hi ha lloc per a més idees. Gràcies per haver vingut al Revolució. Gràcies.
4: Moltes gràcies.
3: Catalunya Ràdio. Revolució 4.0. Amb Chantal Llavina.

acabem programa avui amb una frase de l'actriu Hedy Lamarr, que va ser la inventora de la tecnologia que va permetre desenvolupar el sistema Wi-Fi. I diu així: la creativitat no té límits quan no acceptes el no com a resposta.

0: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
1: Heu pogut escoltar els millors moments del Revolució 4.0 d'aquesta temporada. Moltes gràcies per seguir-nos. Recordeu que durant tot l'estiu, de dilluns a divendres, ens podreu escoltar cada nit de 11 a 12 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio. Gaudiu de l'estiu i ens retrobem cada nit per pensar i reflexionar.

0: Cat.
1: L'estiu ets tu. L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
2: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Dos dels principals investigats en la causa sobre el rescat de Plus Ultra impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en l'operació i en el cobrament de l'1% de l'ajuda per presumptes tasques d'intermediació. En dos escrits enviats al jutge, el president de l'aerolínia i el propietari d'Anàlisis Relevante, a l'empresa de consultoria on l'expresident espanyol feia d'assessor, contradiuen la versió que havia donat fins ara l'expresident. Zapatero sempre ha negat tenir res a veure amb el rescat. El propietari d'Anàlisis Relevante i en personal de Zapatero, Julio Martínez Martínez, ha fet arribar al jutge un escrit abans de comparèixer aquest dimarts a l'Audiència Nacional en què assegura que l'exmandatari socialista era qui marcava els passos a seguir per aconseguir el rescat. En un altre escrit, el president de Plus Ultra corrobora al jutge aquests pagaments i el xifra en mig milió d'euros. Més notícies, Oriol Pujador.
3: Un esclafit ha afectat aquest dilluns al vespre al barri de Santa Eulàlia, a l'Hospitalet de Llobregat, sense causar danys materials importants ni tampoc personals. Els forts cops de vent han fet caure arbres i branques, així com un tendal exterior de l'escola Bernat Desclot, que també ha caigut. El recorregut de l'esclafit ha estat d'uns 500 metres, tal com ha explicat Juli Escritxe, sotscap territorial dels bombers.
4: Aproximadament ha afectat una distància d'uns 500 metres entre el carrer Carrilet i Santa Eulàlia, carrer amunt, carrer baix. Es tracta d'un fenomen extrem degut a les altes temperatures i a la bossa d'aire fred que teníem amb la pluja, i ha fet un esclafit que ha fet trencades de branques. Però és un fenomen extrem extraordinari en aquesta situació.
2: La calor extrema d'aquest inici d'estiu, combinada amb la falta de pluja, han fet caure el nombre de mosquits a uns nivells que no veiem des que es va acabar la sequera ara fa un parell d'anys. Ho ha explicat Josep Joan Domènech, president de l'associació que agrupa les empreses que es dediquen al control de plagues.
5: Que el règim de pluges ha estat molt baix. I per un altre costat, aquests pics que tenim de calor no els hi agrada massa, llavors els veiem menys.
2: En canvi, les paneroles aguanten i en alguns llocs fins i tot n'hi ha més que l'estiu passat per aquesta època.
3: L'alerta per risc d'incendi a Catalunya s'allargarà tota la setmana. Els agents rurals mantenen activat el nivell màxim per risc extrem d'incendi forestal en 74 municipis de 13 comarques. La temperatura serà molt elevada durant tota la setmana i arribarà al pic el dijous. Mentrestant, a Guadalajara s'incrementen a 38 els municipis evacuats per l'incendi que crema des de dijous a la Sierra Norte. El foc continua actiu, ja hi ha 14 municipis confinats i més de 25.000 hectàrees cremades.
2: Raúl Moreno participarà aquest dimarts en la seva primera reunió de govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió, en substitució de Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. Moreno ha pres possessió del càrrec aquest dilluns al Palau de la Generalitat. El president Salvador Illa ha assegurat que el mandat de Raúl Moreno serà continuista.
6: Canvi de conseller, sí. Canvi de polítiques, no. Manteniment i estabilitat de les polítiques és objectius. Segon missatge, una defensa encesa del servei públic.
2: Aquest és el primer canvi que Salvador Illa fa al seu govern. L'actriu Rosa Boladeres ha estat distingida aquest dilluns amb el Premi Teatre Memorial Margarida Xirgu per l'obra Tinc un bosc al cervell. El guardó premia la millor intèrpret de la temporada de teatre a Barcelona.
3: L'actriu, amb una àmplia trajectòria sobre els escenaris, ha reconegut a Catalunya Ràdio que rebre el Premi Margarida Xirgu l'emociona.
7: És un premi en nom de dona que ens uneix les unes a les altres. En aquella espiral allà a la plaça Margarida Xirgu em ve sempre com una imatge de tot de dones que es donen la mà i que aquesta espiral s'eleva cap a l'univers d'alguna manera en nom de la Margarida Xirgu, no?
3: Precisament Tinc un bosc al cervell és una de les obres nominades als Premis Teatre Barcelona, les candidatures de les quals s'han donat a conèixer aquest dilluns. Boladeres és finalista com a millor actriu i Alicia Gorina per direcció d'aquest muntatge a la Sala Beckett. Els espectacles El barquer, De lliure i Com vaig aprendre a conduir són els que tenen més nominacions en aquests guardons que es lliuraran el 28 de setembre.
2: I I als esports, la selecció espanyola de futbol, amb un total de 9 jugadors catalans, ha festejat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol del Mundial. Les celebracions han començat amb les recepcions institucionals als Palaus de la Zarzuela i la Moncloa, han seguit amb una rua pels carrers de Madrid i s'han acabat a l'escenari de la Font de Cibeles. Tot plegat ho han seguit prop de 2 milions de persones.
3: Per cercar durant la final, de fet, entre la finalització del partit i l'entrega dels trofeus, hi va haver algunes baralles entre jugadors de mula gespa. En aquest sentit, la FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents.
2: El Barça aquest dilluns s'ha reincorporat al defensa uruguaià Araujo. En els propers dies s'espera que també s'exerciti amb l'equip l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ha de ser confirmat aviat com a nou jugador blaugrana.
3: A la segona divisió, encara en futbol, el Girona ha començat aquest dilluns la seva estada de pretemporada a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa.
2: I en tenis, Paula Badosa ha perdut a la final del torneig de Iaşi a Romania a mans de l'egípcia Mayer Sheriff. La begurenca partia per 4-6 i 0-4 al segon set, quan s'ha hagut de retirar per problemes físics.
0: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
8: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
8: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.

Conec persones, diu ella al seu llibre La bellesa de l'ausència, conec persones que han de silenciar les seves fites perquè algú de molt a prop els desvaloritzaria, de vegades fins i tot la seva pròpia mare. No hi ha cap vincle que se salvi, segons aquesta psicòloga, de la possibilitat de l'enveja. Podríem pensar que hi ha llaços o relacions immunes a aquesta, entre cometes, malaltia. Però el cert és que no hi ha cap relació, diu, que se'n salvi. Hi ha l'envejós i hi ha l'envejat. I aquesta darrera podria semblar avantatjada, però no ho és tant. Perquè, com diu Julieta París, compartir és un dels verbs més humans que existeixen. I no poder accedir a compartir en cercles immediats és molt dolorós. Acceptar que algú del nostre entorn familiar o pròxim ens té enveja és molt difícil i pot arribar a ser traumàtic. Si algú de casa ens enveja, potser la confrontació està servida. El problema és que la persona envejada pot no adonar-se del que està passant i no entendre res del que està passant amb qui té al costat. Conclou la Julieta París que només amb la perspectiva que donen els anys entendrem que aquell cúmul de malentesos amb la persona que tant estimàvem, ja sigui una germana, la nostra mare o aquella parella, estaven tenyits d'enveja i recel.

0: Avui a l'Ofici de Viure, enveja la família, amb Mati Segura i Antoni Bolinches, psicòloga, psicòleg, amics del programa. Ben retrobats, Antoni i Mati, gràcies.
1: Evidentment, trobats, retrobats, i que ens seguirem retrobant.
2: Esperem que per molts anys. Bona tarda.
0: Esperem, efectivament. N'heu vist vosaltres molta d'enveja al llarg dels anys, com ens explicava també la mateixa Julieta, Antoni?
1: Sí, el que passa que la primera qüestió que s'hauria de plantejar és que entenem des d'un punt de vista de definició operativa per enveja. Si entenem per enveja un sentiment negatiu, per greu i comparatiu envers virtuts alienes, i que nosaltres, en lloc d'intentar arribar al model, el que volem és que el model deixi de ser model, seria enveja. Però si intentem arribar al model, és admiració. Per tant, com deia Bertrand Russell, si volem que el món canviï, hem de canviar l'enveja

0: per admiració. I això només depèn, i en aquest sentit ha fet una consideració interessant quan diu que amb els anys es pot curar l'enveja. Evidentment, perquè les persones madures no tenen enveja, admiren, i com admiren es milloren perquè s'admirallen amb la persona admirada. Però clar, si el que volem és desposeir a la persona admirada, aleshores ens empobrim nosaltres, i la enveja aleshores és un element destructiu per la nostra autoestima i també per les relacions interpersonals.
1: Però si la persona no vol millorar i no hi ha aquesta evolució, no converteix l'enveja en admiració, continua sent enveja.
0: Evidentment.
1: I pot passar tota la vida envejant algú de la família.
0: I això es destrueix a si mateix i fa que per aquest sentiment negatiu persistent, també el que fa és crear una profecia autocomplidora negativa, perquè quan més enveja, més les persones que senten, que reben aquest sentiment negatiu, s'allunyen de la persona que els està envejant. En canvi, la persona que admira fa que l'admirat es senti còmode amb la persona que l'admira, per la qual cosa ens enriquim de l'admiració i ens empobrim de l'enveja.
1: L'enveja, explica la Julieta París, té lloc entre companys de feina o de classe. Existeix entre amigues i amics, però també entre germanes i germans, i a la parella. I, per més difícil que resulti d'entendre, també entre mares i filles i pares i fills. Uh-huh. Tot això, hi estàs d'acord, Mati Segura, ho has vist?
2: Sí, és que a més és que me'n vaig adonar de que tenim com poques definicions d'enveja, no? De fet, vaig fer aquí una espècie de classificació de la quantitat de situacions en què ens trobem, no? En teràpia de parella, en germans... Clar, l'enveja, a diferència de l'admiració, com ha dit l'Antoni, jo vull rebaixar aquesta persona. Per dir-ho d'alguna manera, és una barreja entre la ràbia, el fet de que és injust que tu tinguis això, i la tristesa, que jo reconec que no podré tenir. Aleshores, el que hi ha és com una necessitat d'aplastar, no? I una cosa, com m'heu dit a la introducció, és l'envejós, i l'altra cosa és la persona envejada, que moltes vegades no n'és conscient. Veiem, doncs, per exemple, germans que et diuen, però és que no sé què li he fet, no? Diu, sempre que li dic alguna cosa, com aquestes ganes de desvaloritzar-me, de tirar-me per terra, i que no és reconeguda, no? Entre germans potser és la que veiem més, però és que ara imagineu-nos el cas de dos germans que els dos comencen practicant un esport, i és un esport molt valorat en la família. Els dos entrenen, els dos, però un resulta que és bo, que el criden per anar a la selecció. Clar, fixem-nos en la situació. Els pares què fan? El valoren, no el valoren? Seria absurd no valorar-lo. L'envejat, com se sent? El que destaca, què té que fer? Seguir o deixar de destacar una mica per no generar enveja? Vull dir que no són quadros tan senzills de gestionar en família.
1: No, gens ni mica. És una complexitat. Per tant, per l'enveja no hi ha fronteres.
2: No hi ha fronteres, i de fet, tots ho hem vist, no? Quan l'enveja necessita temps, no? L'enveja cau en un ego més alt que una autoestima, i és una cosa que va fent amb el temps. I el resultat de l'enveja més greu, doncs, podia ser, per exemple, la difamació, no? Els envejosos es dediquen a difamar, es dediquen a treure-li fins i tot, al cas extrem, la humanitat, no?, en aquella persona.
1: I d'això les xarxes socials n'és ple, eh? Bé, l'enveja pot sorgir en relacions horitzontals, diu la Julieta, de tu a tu, és a dir, entre amics, germans, parelles o companys, o també relacions verticals, aquelles on apareix un cert poder sobre l'altre, entre pares i fills, o amb el cap a un directiu. Sí. O sigui, entre, per exemple, una mare cap a una filla o d'un pare cap a un fill, hi pot haver enveja, també?
0: Molt bona pregunta. I jo no et contestaria de manera categòrica, perquè l'enveja que pot provocar el greuge comparatiu de veure que tu surts amb desavantatge de la comparació amb el model podria quedar neutralitzat per l'estimació que es té cap al pare cap al fill. Aleshores, en molts casos, es viu aquest tipus de relacions de manera ambivalent. I a vegades predomina l'enveja i a vegades predomina l'admiració. Però aquí també hi ha un tema que nosaltres podríem resoldre. Com tu saps, en un dels meus aforismes dic que no podem evitar que ens critiquin. El que bé podem evitar és que tinguin raó. Per tant, jo puc prendre consciència que per determinades característiques determinades persones em poden tenir enveja, però jo la puc neutralitzar creant una dialèctica positiva que faci que aquestes persones, al valorar-me positivament, deixin d'envejar-me, tinguin empatia i simpatia per mi i puguin transformar l'enveja en admiració. Per tant, és una dialèctica que s'alimenta recíprocament. El que haurien de fer tots és no ser envejosos i aleshores ens convertiríem en admirables i aleshores neutralitzaríem l'enveja. Per tant, tant si som els que envegem com si som els envejats, podem fer alguna cosa per neutralitzar aquest sentiment, evidentment nefast, tant pel que enveja, però que també perjudica l'envejat, evidentment.
1: Té alguna cosa a veure amb l'autoestima, Antoni Bolinches? És a dir, la persona que enveja sistemàticament, que és envejosa de mena, depèn, no? Que té molta enveja.
0: Depèn de l'autoestima, també depèn de l'autoimatge, de l'autoconcepte i de la competència sexual, d'acord?
1: Ah, sí? De la competència sexual,
0: clar,
1: també?
0: Clar, perquè tu pots envejar tenir un penis com el de Nacho Vidal. Mejorando lo presente. Entens? Mai ho sabem.
1: Ja ho he entès.
0: Sí, la meva teoria de la seguretat. Evidentment, tu pots envejar la bellesa i estaríem en un tema d'autoimatge, o la intel·ligència, i estaríem en un tema d'autoconcepte, o la seguretat global, que depèn dels quatre factors alhora. La meva àvia deia, dime de què presumes i te diré de què careces. O sigui que dir, quan envegem alguna cosa és perquè nosaltres voldríem tenir allò que veiem amb aquella persona. Però a vegades es pot donar la paradoxa, que veiem aquella persona una cosa que no té, però que nosaltres creiem que té perquè a nosaltres ens falta. I això complicaria la valoració de l'enveja.
1: Diu la Julieta París Matí que en un dels vincles en què l'enveja per ella és un assumpte especialment greu és el maternofilial. Com pot ser, això es pregunta? Com pot una mare no desitjar el millor per als seus fills o no alegrar-se de les seves filles? És molt possible que darrere d'una mare envejosa ens trobem amb una mare narcisista.
2: Potser seria una mica l'extrem, però... No, però aquest perfil l'hem vist i, de fet, fa molt mal, no?
1: El de la mare envejosa.
2: El de la mare envejosa. Sí, mares que no se n'alegren de que la seva filla doncs, o estudi una carrera o faci ballet o surti, no? I aquí sí que veiem moltes vegades les nostres frustracions personals. En el fons m'estàs fent un mirall. Si tu has estat més valenta, més atrevida, has tingut més cura, el que sigui, i m'estàs fent un mirall del que jo no vaig ser capaç de fer. Clar, ser mare primer de tot és ser persona, i el fet de ser persona no vol dir que jo no tingui una baixa autoestima ni que no tingui coses per solventar, no? Encara que t'estimin, o en pares, eh? Bueno, aquí he parlat de la mare, però jo penso que es veu igual en pares i en mares, que et diu que sembla que els hi boicotegen tot en els fills, no? Si faig això, no, això no, això no, poc. I sí que hi ha un principi de prudència, no?, que com a pare sempre patim més i sempre veiem més perills que potser dels que real són, però que moltes vegades el que veus és aquesta manca de que m'estàs posant en un mirall que jo no vaig ser capaç de fer. Per molts pares, la immensa majoria, jo diria, això ho vivim com una admiració, no? Uau,
0: sí,
2: el meu fill que
0: ha fet,
2: exacte, i ho expliquem als quatre vents. Però hi ha vegades que també hi ha aquest punt del que sé que jo mai faré.
0: És menys infreqüent dels pares cap als fills, però és més freqüent dels fills joves que amb els pares o mares més grans, admirables. L'altre dia, una noia jove, atractiva, em deia, bueno, és que quan vaia amb la meva mare, en lloc de dir-li a la meva mare quina filla més guapa tens, ho fan al revés, i em diuen quina mare més guapa tens. Per què? Perquè resulta que la mare és més guapa que la filla. La mare voldria que la seva filla fos guapa com ella, però clar, ella no li genera el greuge comparatiu. És la gent que quan les veu juntes, clar, no li poden dir a la filla que és més guapa que la mare, perquè l'evidència no ho reforçaria. Aleshores, per afalagar la filla, resulta que afalaguen a la mare. O sigui, en aquest sentit...
2: A vegades, o sigui, la versió m'he trobat amb el fill, és el fill d'una persona pues, que ha destacat, molt coneguda, que ha destacat moltíssim en el seu àmbit, no? Clar, ell ha viscut sempre a la sombra de tu ets el fill de... Tu ets el fill de... clar, a sobre va triar el mateix tipus d'estudis, però...
0: Sí, sí.
2: Però clar, és que no podrà arribar mai, no? Perquè...
1: Sí, no és fàcil, eh?
0: No, i la parella, i les parelles... Compte que hi ha parelles, per exemple, encara que la dona viu més a l'èxit vicari per tradició cultural i pot estar contenta de l'èxit del seu marit, més que no pas el marit de l'èxit de la dona, malgrat això, quan la dona, vull dir, la referencien socialment, no... com ella persona, sinó com ella parella de Menganito o Zutanito, pues hi ha dones que estan perfectament instal·lades en una relació sòlida, rica, i que quan el marit té un èxit que ella no està en condicions de gestionar, perquè des de fora li comencen a tipificar, a qualificar com dona de... O sigui, deixa de ser persona des d'un punt de vista social per convertir-se en parella de tal o qual persona que destaca en un moment determinat.
1: Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, Enveja la Família, amb Mati Segura i Antoni Bolinxés.
3: Sòcrates, l'enveja és l'úlcera de l'ànima.
1: L'enveja entre germanes, diu la Julieta París. És una cosa que els psicòlegs veiem molt en consulta i és possiblement una de les primigènies. Moltes vegades s'assumeix que els germans tenen gelosia, però no enveja. I això, diu aquesta psicòloga, és un error. És possible que la gelosia de la infantesa acabi derivant en enveja, però són dues coses diferents. Sí, vosaltres teniu diferència?
0: Sí.
2: La diferència... A veure, la gelosia és tinc por de que tu te'n vagis... Parlo amb parella per posar l'exemple, eh? O sigui, veig que la meva parella filtreja amb altres i tinc por de que tu te'n vagis. Això seria gelosia. Però si el que faig és com és que a tu et miren més que a mi, això és enveja. Amb els germans podíem fer el mateix símil, no? De, si veig que la mare doncs, expressa més sentiments, o el pare expressa més sentiments cap a un dels germans, home, jo tinc por de quedar-me... Hòstia, que no m'estimaran. Ara, si jo veig que tu tens unes característiques que destaques més que jo, o et donen més el que sí, que a vegades pot ser real, que sento és enveja. O sigui, és, un és, tinc por de quedar-me sense el teu efecte, això seria una gelosia, i l'enveja és, tinc por, ai, per què tu tens més que jo?
0: Coincideixo.
2: Més o menys, eh?
0: Coincideixo perfectament amb el que dius, Mati. Des de la perspectiva de la meva classificació dels quatre factors de la seguretat, la gelosia té a veure amb l'autoestima, que no em sento prou estimat. En canvi, l'enveja tindria més a veure amb les variables diferencials i, per tant, si són físiques, amb l'autoimatge, el meu germà és més guapo que jo, i si són intel·lectuals, amb l'autoconcepte.
1: Aleshores, pot passar que dues germanes ja de petites, una d'elles, o germans, tinguin enveja i això es vagi mantenint amb els anys fins que són adults?
2: És que l'enveja és que dura molts anys i a vegades és que hi ha persones que no l'han reconeguda perquè, per exemple, una de les coses que més enveja fa és l'enveja social i com la mesures, com mesuro que tu caus més bé als altres, que clar, i pot ser que ni se n'adoni, no? I el que et manifesta diu, és que no sé què li he fet jo, no sé què li he fet. fet, però si li dic, pues mira, he anat al cine, va, sempre estàs en el cine, no? O sigui, no hi ha aquest reconeixement de res. I de fet, el destacar socialment és un dels factors que més fa, però en família o fora o en les escoles, no? Els tipis, digue-li movings, digue-li bullings, digue-li l'etiqueta que tu li vulguis posar, no? Però que en el fons és tu tens una cosa que jo voldria tenir, i això no és tangible, és molt difícil veure-la, i a vegades doncs és aquest reconeixement social, que tu ets més simpàtic que jo, que llavors, clar, voldràs anirem a destruir.
0: I l'èxit professional, per tant, tu vas per fes el favor de no tenir èxit amb l'ofici de viure, perquè si no estàs generant orelles professionals.
1: En el tema de l'èxit social, això aplicable també a la parella? Diu la Julieta que quan els èxits de la teva parella no són els teus, cal que revisis la percepció del teu valor i per què sents el triomf del teu company de vida com una amenaça.
0: Sí, per la mateixa raó, hi ha una frase genial que ho explica, però en positiu, que diu, quan l'èxit de la teva parella és un èxit per tu, la parella tindrà èxit. I saps quin és el problema? Que no sé si l'aforisme és meu o és d'un altre.
1: Però són molts anys, ja, sí, Antoni, fent ja no aforismes, recollint aforismes...
0: Sí, ja no sé si és meu o és d'un altre.
1: Però bé, celebro que ho reconeguis, sí, perquè sí. Moltes persones el que farien seria adjudicar-se sí, l'aforisme
0: sí.
1: directament.
0: No, i ara ja no ho recordo. Recordo els aforismes, però estic perdent la memòria, perquè, clar, aforisme és la idea. Mm. I, en canvi, l'autor, des d'un punt de vista de la importància de l'aforisme, només és rellevant per fer justícia intel·lectual. Mm-hmm. Hem de dir que hi ha quantitat d'aforismes meus que diuen altres persones, però no diuen que són meus. Això és el que és dolent, apropiar-se del que diu un altre que sembli que ho dius tu.
1: Des d'aquí reivindiquem els aforismes d'Antoni Bolinxés.
0: Veus? Això seria una mostra d'enveja. Si tu dius que l'aforisme és d'Oscar Wilde, estàs admirant Oscar Wilde. Si jo tinc un aforisme d'Oscar Wilde com si fos meu, jo m'estic afirmant en mi perquè envejo Oscar Wilde.
1: L'enveja és una malaltia, diu la Julieta París, silenciosa, que va menjant-se a poc l'alegria vital de qui la pateix. Una persona envejosa mai no pot ser alegre per molt que cregui que s'alegra, entre cometes, pel que no els va bé als altres. Això no és alegria, és més aviat ira encoberta. Una coartada per les seves pròpies carències. Una anestèsia per al que no es vol afrontar el que li passa. O sigui, la persona envejosa pateix.
0: Sí, pateix i fa patir. Aquest és el problema. Perquè crea relacions asimètriques, destructives, empobridores, o s'allunya de la persona a la que enveja per no tenir el sentiment negatiu. Per tant, en un cas crea mal rotllo i amb l'altre s'aïlla socialment de les persones que, si convertís l'enveja en admiració, li servirien per emmirallar-se en positiu.
1: Això que és la segona vegada que ens ho explica l'Antoni, no sé com es pot fer, com puc convertir l'enveja en
0: primer
1: admiració.
0: Primer reconèixer l'enveja, acceptació superadora. Jo t'envejo a tu, sé que això és dolent per mi i és dolent per tu. Llavors dic, quines coses envejo del Gaspar Hernández? La seva veu,
1: la
0: seva tranquil·litat, el seu cabell, és més guapo que jo, tot això és envejable. Més jove que jo, més tot que jo. I aleshores, jo què? Com ja no puc tirar enrere i fer-me jove com tu, intento fer-me savi com tu, o parlar de manera, podríem dir, calmada, reposada.
1: Que això seria l'acceptació superadora.
0: Evidentment, això seria l'acceptació superadora. Amb aquests atributs sí que tinc un marge de millora. Amb el del Nacho Vidal ja no.
1: Mati, continuem parlant de la persona que pateix, que pateix degut a l'enveja.
2: El que deia l'Antoni, no? O sigui, de fet, ja això seria de que comparem-nos amb una altra dimensió, no? I a vegades l'exemple que poso per ensenyar el que és l'admiració, doncs jo canto. Si jo volgués cantar com la Montserrat Caballé, doncs evidentment el que faria és deixar de cantar, perquè no hi arribaré, o presentar els programes com el Gaspar Hernández, no? Segurament tots tenim aquella dimensió en què ens en sortirem més bé, no? Perquè per això a vegades que es diu, bueno, si l'enveja pot ser una motivació, bueno, pot ser una motivació o un donar-me compte fins on puc arribar jo, no? En el cas dels esports o on sigui.
0: Però aquí ja si no... comença a evolucionar cap a l'admiració.
2: Sí.
0: L'enveja mai t'incentiva la millora.
2: No. Això és el que volia dir. Però sí. Mm-hmm.
0: Aquesta és la qüestió.
2: Sí, quan... Però és veritat que a vegades pues, potser no podrem admirar, no? O sigui, el que si el meu germà doncs, és més carismàtic que jo a nivell social, doncs, bueno, pues, potser m'hauré de donar compte que en un grup no tots tenen que ser el carismàtic. Potser sí. Hi ha molts altres llocs en aquest grup que a mi m'aniran bé, no? Però que hi ha una manca en general, no? Una manca d'acceptació. Potser també ens han ensenyat a que tu esforça't, tu millores, sí, i ho aconseguiràs tot, que no hi ha hagut... I què passa? Que si no acceptem, ens resignem i no fem res, no? Sí. Com deia, no? Dic, tinc enveja, el que faig és allunyar-me.
0: Ara, clar, l'enveja és conseqüència d'un determinat model de situació. Mm-hmm. Una societat competitiva naturalment fomenta l'enveja, perquè resulta que si no ets el primer, no ets ningú. Mm-hmm. O sigui, per això jo sóc dels que crec que no es tracta de competir amb els altres, sinó de competir amb el nostre potencial. És un problema també de l'èxit frívol, competitiu.
2: No? Però això, clar, en el cas de... crec que està canviant, però no tant, no? Amb el cas dels homes. A veure, el patriarcat va molt bé pels homes a nivell social, però a nivell individual és una porqueria, perquè es compara amb el Nacho Vidal,
0: correcte,
2: per exemple.
0: Correcte, correcte.
2: No? Però, per exemple, doncs, veus casos, explico un cas perquè els hi vaig dir que l'explicaria, però vull dir, no, perquè ho sapiguessin, no? Era un noi i una noia, havien estudiat a la mateixa universitat, la mateixa carrera, es van enamorar, es van casar, van anar a treballar a dues empreses diferents, i en l'empresa del noi hi va quedar una vacant, diguéssim, de cap o de director de promoció.
0: Sí.
2: I la volien amb una persona externa. I el noi va dir, ostres, a la seva dona, presenta-t'hi, que el teu perfil, que tens moltes possibilitats... O sigui, va ser el mateix noi el que li va dir. No és un tema de que no volgués ni res, va ser... es va presentar i va guanyar, clar. Això va suposar un canvi en la família, no?
0: Sí.
2: I ell manifestava com sapiguent-li greu, no? Però, ostres, l'home encara és el que portava els diners i que a ell li semblava absurd tenir aquesta por, perquè, hòstia, racionalment, jo això ho tinc superadíssim, sí. Però perdre aquest rol...
0: Sí, a l'inconscient col·lectiu, el masclisme heretat...
2: Exacte. Avui.
0: Que hem de revisar, i ja estem revisant...
1: L'Antoni Bolinches acaba de publicar una nova edició del Síndrome de las Supermujeres, de l'editorial Amat, que perquè les dones d'èxit tenen més dificultats amoroses, que està tenint molt bona acollida, perquè realment n'hi ha moltes de dones amb dificultats amoroses, dones que en podríem dir d'èxit.
0: Clar, pel que explica la Mati, des del moment, fixa't, que el propi marit fa que la dona arribi a aquest lloc d'excel·lència, amb ell se li genera un greuge comparatiu. I com l'home vol ser l'admirat i no l'admirador, l'home que té èxit optimitza les seves possibilitats de trobar parelles adequades. En canvi, la dona que té èxit alhora també segueix enamorant admirativament, per la qual cosa li costa més trobar homes admirables. D'aquí la meva tesi de que l'home d'un perfil d'excel·lència optimitza les seves possibilitats amoroses. I la dona amb un perfil d'excel·lència limita les seves possibilitats amoroses per una doble via, perquè ella segueix enamorant admirativament i troba menys homes admirables, i perquè aquests homes admirables, com alhora prefereixen ser admirats, trien relacions més còmodes. O sigui, aquí hi ha un problema. L'home prefereix relacions còmodes i la superdona necessita relacions vives, vol que la relació l'enriqueixi. Pel que deies tu, a l'home el ser més competitiu professionalment, després, mentre no estigui malament amb una relació, ja està bé. I la dona vol una relació viva. No té prou amb no estar malament, necessita estar bé. Aquest problema ja el vaig d'alguna manera formular quan vaig escriure L'art d'enamorar i també Sexe savi, perquè, clar, tot amb 60 anys el model de relacions de gènere ha canviat tant i tant que els homes estem desorientats i les dones esteu decebudes.
2: Però no creus que les dones també hauríem d'admirar altres perfils?
0: Totalment d'acord.
2: És que clar...
0: Però
2: que,
0: tampoc podeu baixar el llistó.
2: És que què vol dir baixar el llistó? Si baixar el llistó només és amb el camp laboral, que això no té solució. No?
0: Sí.
2: Però potser hi ha,
0: altres...
2: Potser les dones també necessitem admirar doncs, que no tot és l'àmbit laboral.
0: Evidentment. Jo per això estableixo 5 perfils diferents de superdona. La castradora, que ja li traiem el superlatiu, perquè castiga els homes per no ser com ella vol, i això no és bonic pels homes ni per ella que castiga. Però les altres 4, que és la reactiva, la conformada, la facilitadora i l'autosuficient, fan això que dius tu, Mati. Valoren globalment la relació, no tenen tan present l'estatus econòmic o professional, sinó els valors personals. I fixa't que amb l'enamorament masculí i femení hi ha una diferència essencial, que l'home d'entrada valora més el físic, i la dona, mentre el físic de l'home no li jugui en contra, valora altres aspectes, per la qual cosa, evidentment, és més fàcil que una superdona vegi valors personals amb un home que no un home i es dediqui a trobar valors personals amb una dona que d'entrada no li agradi prou físicament.
1: El llibre es titula La síndrome de les superdones. El van presentar en el seu dia a l'Ofici de Viure, va ser just després de la pandèmia, perquè quan l'havia de presentar l'Antoni Bolinches va tenir temps de presentar-lo
0: sí,
1: a Madrid, i llavors
0: el
1: confinament
0: el mateix dia que el presentava
1: es va acabar.
0: A Madrid es va acabar.
1: I llavors ara ha tornat a sortir reeditat. Però és això, hi vam dedicar tot un programa que el podeu recuperar, La síndrome de les superdones. Aleshores, en la tornada a l'enveja, en l'àmbit de la parella, com es treballa això? És a dir, les parelles que ens estiguin escoltant i que els faci la sensació que la seva parella sent enveja d'ell o d'ella, o al contrari, que sentin aquesta... O sigui, no vull sentir, però no puc evitar sentir enveja davant les seves fites, per exemple.
2: Clar, si ens venen dient no vull sentir, però no puc evitar sentir, ja m'has fet més de la meitat de la teràpia.
1: Doncs
2: perquè lo normal és que tinguem que treballar una mica fins que dir... A veure, aquí tenim molta dissonància cognitiva, no? Jo no vull reconèixer que tinc enveja, jo no reconeixo que és que tu guanyes més que jo. No, no és per això, però és que, clar, si estàs tantes hores fora, aquestes hores no sé què... no dediques prou estona a la parella, clar, ens excusem moltes vegades,
1: sí,
2: no?
1: Sí, tot
2: clar,
1: això.
2: Sí, l'enveja ens excusem molt, si no la reconeixem, que la sentim ni amb germans, ni a la feina, o sigui, no és que tingui enveja, però és que a tu tot el dia t'estan donant més facilitats que a mi, no? Clar, aleshores vull dir...
1: Sí, moltes vegades, diu la Julieta París, la maquillem, amb comentaris, per exemple, despectius que treuen valor a l'altre. Com per exemple, o parlem, per exemple, d'enveja sana, que diu que és un calaix de sastre.
2: Jo és que no m'agrada aquesta expressió.
0: No.
2: L'admeto, però no m'agrada.
0: Jo no l'admeto, perquè l'enveja sana és admiració. L'enveja mai és sana. Mira, ja que parleu d'això, fa molts anys, amb aquesta mateixa casa, evidentment, explico l'anècdota, però no dic la persona, una dona, superdona, molt coneguda, molt famosa, en un dels debats, mentre estàvem fora d'antena, em va dir, pues quan estic en un lloc públic, en una relació social, i les persones que comparteixen en aquell moment parlen de mi i dels meus èxits, jo començo a parlar del meu marit i dels seus èxits. Sí. I per tant, nosaltres podem afavorir, però clar, si jo me'n beneeixo dels meus èxits, tu estàs al costat, que és la meva dona, i no et faig cas. I quan acabem de sopar, jo dic, veus, Mati, com m'admiren? Pues clar, jo t'estic, evidentment, estic agreujant. I a lo millor d'entrada, tu estàs tenint un èxit vicari, estàs contenta del meu èxit, però quan jo t'escloc a tu i et deixo de tenir present perquè el meu narcisisme, per això deies abans d'una manera molt pertinent, la variable de narcisisme que pot generar les enveges alienes, perquè a vegades és un sentiment del que enveja cap a l'envejat, però a vegades és a l'envejat amb el seu comportament que pot generar aquest sentiment negatiu amb l'altre.
2: Passa que això seria, això seria el cas típic d'enveja i no gelosia en una parella, no?
0: Exactament.
2: El que passa que és això, penso que hem d'anar tots a parar en els nostres valors personals, no? I admetre doncs que no ho podem tenir tot i admetre que som fantàstics en moltes àrees, però en altres no, no? I clar, perquè si sempre de fer l'autoestima té el defecte de la comparació. I clar, ja compara't amb qui vulguis que sortirà guanyant amb alguna cosa. O és més llest, o és més alt, si té parella, perquè té parella, si està sol, perquè té més temps lliure. Clar, a l'envejós es compara sempre, constantment, amb la dimensió que surt perdent.
0: Exactament.
2: I aquí, si no fas una reflexió de tu com a persona, mirar-te la teva autoestima i admetre doncs, que podem ser bons amb algunes coses, però no podem ser bons amb tot les 24 hores del dia, sempre tindràs enveja, perquè sempre et posaran davant teu aquelles errades, aquells fallos, tot el que surti, que faran que sempre t'estigui constantment envejat.
1: Per tant, una persona envejosa ens pot inspirar compassió.
2: Sí,
0: per això és com gestionem aquelles realitats susceptibles de generar greuges comparatius. Una anècdota personal. Quan jo sortia amb l'Scarlett Johansson, un dia vam anar a una festa que estava el George Clooney i el Brad Pitt, i a partir d'aquell dia ja vaig superar tots els meus greuges comparatius i vaig reconèixer que ells dos eren més atractius que jo. I des d'aleshores la meva enveja es va convertir en admiració.
3: Heràclit. La nostra enveja sempre dura més que la felicitat dels que envegem.
1: Diu també la psicòloga Julieta París, amiga del programa, que una de les evidències més clares d'enveja, ho diu a La bellesa de l'ausència, és quan no pots compartir res del que et passa perquè l'altra persona no vol ni sentir parlar del que t'està passant. I això de vegades passa amb els pares o entre germanes. Ella diu, conec dones que no poden compartir amb les seves germanes el que aconsegueixen les seves filles o els seus nets, perquè això comportaria un cisma familiar.
2: Sí.
1: Tal qual.
0: Totalment d'acord.
2: Tal qual. Aquesta una, i a vegades aquesta gelosia de segona, i que a vegades pot ser real, vull dir, a vegades, aviam, si els meus pares realment tenen una expectativa amb el meu germà que no tenen amb mi, i amb ell l'afavoreixen molt més, doncs, no només sóc jo la que sóc envejosa, és que hi ha, però sí que és veritat, si els meus fills resulta que van sortir molt estudiosos, amb molt bones notes i bons esportistes, i resulta que la meva germana està passant per un procés que, doncs, bueno, pues, perquè el noi se li ha encallat, a la noia se'ls ha encallat una mica, doncs no...
0: Sí, has d'anar
2: en compte.
0: Jo sempre dic que l'èxit ens l'hem de fer perdonar, amb el bon sentit de la paraula.
1: L'èxit ens l'hem de fer perdonar.
0: Sí, i per no crear que enveges innecessàries. Que si tu m'estàs dient que el teu fill té problemes amb els estudis, jo et dic, ostres, pues el meu sempre treu un excel·lent. No t'estic ajudant gens, m'explico.
1: Clar, que passa que l'Antoni ja està en una altra divisió. Home, és veritat, des del moment en què ja fa no sé quantes dècades que no es discuteix amb ningú,
0: sí,
1: ja, clar,
0: sí,
1: tens com totes aquestes
0: 48
1: estratègies...
0: Anys.
1: 48 anys.
0: D'aquí 2 anys trauré el llibre.
1: Sí, sí, que es dirà...
0: 50 anys sense discutir
1: sense
0: ningú.
1: Discutir amb ningú. I això va a missa, vull dir que no és, ara no és una broma, que ens han deixat anar unes quantes bromes al programa, però aquesta no és una broma.
0: El problema... és que ara no puc discutir amb ningú. O no podeu abusar perquè, tot el clar, que vulgueu perquè no trencaré l'estadística.
2: Però no discutir no vol dir donar la raó.
1: És donar la raó als tontos, això?
2: No, crec que no.
0: Donar la raó, no. Però que... evitar crear polèmiques estèrils. Perquè deia Freud que ningú li està donant a entendre allò que no està dins seu. Per jo, per molt que m'entesti en convèncer-te tu d'una cosa... que tu no vols, quina necessitat tinc jo de despersonalitzar-te, qüestionar-te. És més, jo crec que un dels pitjors abusos que existeixen en la nostra societat és l'abús intel·lectual. Aquelles persones que utilitzen la seva intel·ligència i la seva facilitat d'expressió com eina i arma perquè els altres vagin molt en compte, perquè si no aquesta persona els castigarà dialècticament. És a dir, l'abús intel·lectual també hauria d'estar penalitzat.
1: Molt interessant, no l'abús moral. Molt interessant aquest concepte. Un dia hi hauríem de dedicar un programa, perquè no n'hem parlat mai. Sí. Doncs, o sigui, es tracta també de veure-hi més enllà, Antoni, i dius...
0: Intel·ligència constructiva. Uh-huh. Si volem evitar greuges comparatius, intel·ligència constructiva. Cada un fes sentir bé l'altre, amb l'exercici de la seva intel·ligència. Per què? Pues perquè els trets personals estan per gestionar adaptativament i no per exhibir de manera narcisista.
1: Tornant, per tant, al que ens queden 9 minuts, tornant al que dèiem en començar, al concepte d'acceptació superadora, Antoni Bolinches, per les persones que ens estiguin escoltant i que se sentin, entre cometes, víctimes de l'enveja d'una mare, d'un pare, d'una germana, etc. Des d'aquesta acceptació, tu el que proposaves és... perquè, clar, ja potser hi ha una ferida. Llavors aquesta persona...
0: Sí,
1: dius,
0: sí. Aquest és el tema, no?
1: Clar, jo sento, em sento que tota la vida he estat envejada, per exemple, per la meva mare. Què pot fer?
0: I a l'inrevés. Primer, la presa de consciència. Mm. Acceptar, però no acceptar passivament, de manera sadomasoquista, soc un desgraciat perquè el meu pare era Freud. Jo sempre poso aquest exemple. Si el meu pare fos Freud, jo tindria complex d'inferioritat. Per tant, o sigui, a vegades, curiosament, allò de bo que poden veure amb nosaltres és simplement perquè els referents comparatius no estan a l'alçada del referent comparat. Per tant, però hi ha vegades que no és mèrit nostre. O sigui, ser més intel·ligent o ser més guapo és un mèrit. No, és una cosa que ens ve donada, perquè no la utilitzem bé en lloc de fer sentir a l'altre malament. Molts fills que es queixen dels pares, i els dic, i escolta, i la intel·ligència d'aquí l'has heretat? I em diuen, pues, del meu pare. I la bellesa d'aquí l'has heretat? De la meva mare. Per tant, ja s'ha heretat alguna cosa bona. Sí, sí, pues utilitza això bo que s'ha heretat per gestionar bé allò que t'ha agraviat. Sí, perquè sí, o ens millorem nosaltres, o pitjor per nosaltres i pels altres. Si volem que el món canvi, es tracta d'utilitzar la intel·ligència constructiva al servei de l'acceptació superadora de la realitat, perquè només puc canviar allò que prèviament accepto. I a partir d'aquí, clar, cada metodologia... proposa les seves eines, les de la teràpia vital, acceptació superadora, diàleg intern, conductes d'autoafirmació i decisions crucials. Per clar, jo estic criticant durant 5 anys a la meva parella i aleshores li preguntes a la persona i per què estàs amb ella? I aleshores entren en conflicte amb la seva pròpia incongruència. I em diuen, no, perquè l'estimo. I aleshores, dius, i si tracta així, per què l'estimes? I aleshores comencen a revisar que allò no era estimació, sinó dependència emocional.
1: Matí Segura, ens estem deixant alguna cosa important sobre l'enveja a la família que no hagin dit, amb el benentès que donaria, és un tema que donaria per molt, eh? Donaria molt, per exemple, si convidéssim a nosaltres un notari, ens diria, ens explicaria com en qüestió d'herències les enveges familiars fan aquí, hi ha un pot haver-hi grans altabaixos, eh?
2: De fet, doncs és un moment on es veu molt l'enveja, no? Jo que he estat tota la vida cuidant els meus pares, ara va i resulta que no surto tot lo afavorida i clar, aquí...
0: És que la pròpia figura de l'hereu...
2: Hereu.
0: Mira, un aforisme que no és meu, però és una reflexió genial, que diu la família és allò que queda després de repartir l'herència.
2: Sí, a mi m'havien dit aquest també, la família és allò que queda després de repartir l'herència, no? No, el que amb aquesta acceptació superadora que dius és que, home, és que això és molt important, no? Perquè si l'acceptació no és superadora, queda una resignació, i amb la resignació no anem enlloc. O sigui, no es tracta de resignar-me de que
0: no,
2: jo, pobreta...
0: No, perquè seria clar, acceptació passiva.
2: Exacte.
0: La superadora és canvio el que puc i porto millor allò que no puc canviar. Però resulta que quan canvio el que puc, me n'adono que puc canviar més del que pensava.
2: Sí.
1: I si la persona és morta? És a dir, si ens està escoltant algú que durant tota la part de la seva vida ha notat l'enveja d'aquest pare o d'aquesta mare que ja no hi són, o germana o germà o qui sigui, ja no és viva, però allà hi ha encara una ferida oberta. Això s'ha de treballar durant molts anys, a consulta...
2: Jo és que, clar, hi ha alguna cosa, no?, que a qui més qui menys potser li ha passat, no?, en el moment en què la persona és mort, és quan te'n dones compte de tot el que no li has dit, no? O sigui, ai, per què no li vaig dir a la meva mare, per què no li vaig dir al meu pare? Bé, no sé si això els consolarà, no?, però com a mínim que sàpiguen que no els està passant res estrany i que és un sentiment que a vegades portem aquí, per què no li vaig dir, per què no ho vaig arreglar. De totes maneres, sí que utilitzem tècniques, i les tècniques, doncs, molts ja les coneixeu, com, ostres, doncs, escriu-li una carta, parla amb ella, i això és bo, sens dubte ens ajuda. Ara, el que també té que haver aquest concepte de, bueno, en aquell moment no vaig saber com fer-ho. I el que no puc és carregar tota la vida amb això, no? I tenir-ho clar i passar del saber-ho al creure-s'ho. No?
0: Hi ha persones que fins i tot van al cementiri i parlen i es dirigeixen i demanen perdó i fan les paus. Ara millor que ho fem en vida.
1: Avui a l'Ofici de Viure hem volgut parlar d'aquesta enveja a la família que, com dèiem, donaria per tot un serial. Bé, ha donat, de fet, ha donat molts serials. I no només les enveges a la família, sinó els secrets a la família, però això obriria també un altre àmbit. Moltes gràcies a l'Antoni Bolinxes i a la Mati Segura per haver tornat al programa. Enhorabona, Antoni Bolinxes, per aquest, jo ja diria que long seller, O sigui, no bestseller, sinó long seller del síndrome de les supermujeres.
0: Però que, curiosament, s'està convertint ara en bestseller. Perquè el problema, com deia la Mati, s'ha generalitzat. Quan vaig escriure el llibre, el percentatge de superdones era inferior a l'actual. I el que era un problema emergent, ara és un problema creixent. Hi ha dones amb 30 anys que ja es veuen identificades amb el perfil, quan la mostra inicial era de dones entre 40 i 60.
1: Gràcies, Antoni, enhorabona. Gràcies, Mati. Fins una altra.
2: Fins una altra.
1: D'aquí uns instants, Sergi Torres tancarà el programa.

0: A Catalunya Ràdio, l'ofici de viure. Amb Gaspar Hernández.
1: Sergi Torres, tancant l'ofici de viure. Sergi, ben retrobat.
2: Gràcies, Gaspar.
1: Moltes vegades en aquest programa hem parlat de si una parella pot acabar bé. Hi ha un escriptor que es deia Marcel Proust, gran escriptor, que deia si una parella pogués acabar bé després de separar-se, no se separaria. Però, en canvi, tu a Suècia estàs comprovant el contrari, oi?
2: Sí, estic comprovant que les relacions són orgàniques i a vegades, així com s'inicien, doncs perden el sentit i, d'alguna manera, nosaltres entenem com que s'acaben, però en realitat es transformen. I a més trobo aquí una anècdota que explico molt breument i que em va fer veure que estem molt més dins d'idees culturals que el que la realitat és en si mateixa. Jo explico. Se'm va punxar una roda i jo tinc una amica aquí a Suècia, un veí, i li vaig dir, hòstia, Ricard, sisplau, em pots ajudar amb això? Tinc aquest forat i no sé. Diu, sí, vés al tal lloc que hi ha tal persona que t'atendrà. Vaig anar allà, un home molt simpàtic, em presenta, pam, pam, em comença a reparar. Ostres, em falta tal material. Un moment que truco a algú que ho porta. Ve aquesta persona i, ostres, aquesta persona era la parella del meu veí, del Ricard. I s'abracen efusivament. I vaig pensar, mira, som bons amics. I em diu, no, és la meva exparella. I ell és el pare dels meus fills. I els vaig veure, ostres, i es porten molt bé. Ah, mira, que curiós. Comença a reparar el pneumàtic i ve una dona. Hola, i s'abraça amb qui és la parella del meu veí, que és l'ex del que m'està reparant el pneumàtic. I s'abracen efusivament, hola, hola. I m'expliquen, no, és l'actual parella de la meva exparella. I dic, ostres, un moment, què està passant aquí? I m'expliquen que aquí a Suècia és molt normal que les exparelles siguin amics. I aleshores em vaig adonar que, ostres, potser és un fet cultural també el que nosaltres vivim dins la nostra cultura, de que una exparella és algú que és ex i que ja no t'hi trobes més, quan en realitat forma part de la teva vida, hi ha hagut un aprenentatge, hi ha hagut algú bonic, i per què ho hem de viure de la manera que ho vivim? I em va fer reflexionar i vaig descobrir fins a quin punt, quan veiem la realitat, el que estem veient és una realitat cultural, que no està allà i ens l'inventem.
1: Sergi Torres, doncs és un gran aprenentatge, eh? A part del fet que vas poder... que te'n vas en sortir pel que fa a la roda, eh?
2: Sí, sí, sí, tot bé, tot perfecte.
1: No, doncs gràcies per haver-nos-ho explicat. No cal dir que en Sergi, efectivament, es està parlant des d'Estocolm. Gràcies, Sergi. Una forta abraçada.
2: Una abraçada.
1: Als oients i a les oients també. Una abraçada.
0: Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Dos dels principals investigats en la causa sobre el rescat de l'aerolínia Plus Ultra assenyalen José Luis Rodríguez Zapatero com el factotum de l'operació i l'impliquen en el cobrament de comissions presumptament per tasques d'intermediació. El propietari d'Anàlisis Relevante i amic personal de l'expresident, Julio Martínez, ha fet arribar al jutge un escrit abans de comparèixer aquest dimarts a l'Audiència Nacional en què assegura que Zapatero era qui marcava els passos a seguir per aconseguir el rescat. En un altre escrit, el president de Plus Ultra, que també es diu Julio Martínez, corrobora al jutge aquests pagaments i els xifra en mig milió d'euros. Zapatero sempre ha negat tenir res a veure amb aquest rescat. De fet, era així de taxatiu quan es feia pública la seva imputació.
3: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
2: El rescat de l'aerolínia Plus Ultra va costar 53 milions d'euros a les arques públiques. Ara altres informacions, Joan Trias.
4: Raúl Moreno participarà aquest dimarts en la seva primera reunió de govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió, en substitució de Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. Moreno ha pres possessió del càrrec aquest dilluns al Palau de la Generalitat. El president Salvador Illa ha assegurat que el mandat de Raúl Moreno serà continuista.
5: Canvi de conseller, sí, canvi de polítiques, no, manteniment i estabilitat de les polítiques dels objectius. Segon missatge. Una defensa encesa del servei públic.
2: El president sortint de Colòmbia, Gustavo Petro, fa una crida a la vaga general i indefinida si el govern de l'ultradretà Abelardo de la Espriella, que assumirà el càrrec el 7 d'agost, deroga la reforma laboral de la seva administració. Així ho clamava en el seu últim discurs públic des de Bogotà amb motiu del dia de la independència de Colòmbia.
6: Si van a tumbar las estabilidades, las condiciones laborales conquistadas en este gobierno, huelga general e indefinida en Colombia.
4: Durant el primer semestre de l'any, els delictes a Barcelona han baixat un 11%, gràcies sobretot a la reducció dels furts, que continuen sent el delicte més habitual. En canvi, els homicidis gairebé es dupliquen, amb 9 casos, la majoria relacionats amb el crim organitzat. Els delictes amb armes de foc se relacionen principalment amb tirotejos entre bandes criminals, una xacra que, segons l'alcalde Jaume Collboni, cal eliminar.
7: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades, sobretot, al tràfic de drogues.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns a la tarda un jove de 18 anys relacionat presumptament amb la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses, a la comarca del Segrià. El crim va passar dissabte a la nit quan la dona havia sortit a passejar el seu gos pels afores del poble.

0: És el so de les protestes de milers de joves que avui s'han mobilitzat pels carrers de Nova Delhi, a l'Índia.
1: Denuncien la corrupció en el sistema educatiu i els exàmens oficials després de la filtració de les proves d'accés a les facultats de medicina. Alguns manifestants denunciaven l'ús de la força policial.
2: Estàvem fent una marxa pacífica, no fèiem res malament, no teníem cap arma a les mans, simplement protestàvem. De sobte, la policia ha començat una baralla amb nosaltres i ha començat a disparar gasos lacrimògens. Hi havia dones, nens i gent gran que han quedat encegats durant 5 o 10 minuts pel gas.
3: Quan ens obliguen a recular, ens en retirem i tornem a avançar. Aquí no hi ha extremisme, ningú causa aldarulls, no hi ha cap revolta. Volen que responguem com ho fan ells, però no ho farem.
1: Enmig de la tensió, els líders de la protesta s'han reunit amb el ministre de Salut, que s'ha compromès a traslladar les seves demandes al govern. De moment, però, no han tingut resposta.
0: Esports, la selecció espanyola de futbol ha celebrat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol al Mundial. La festa ha començat amb les recepcions institucionals, els palaus de la Zarzuela i la Moncloa, ha seguit amb una rua pels carrers de la capital de l'Estat i s'ha acabat a l'escenari de la Font de Cibeles. Tot plegat ho han seguit prop de 2 milions de persones.
1: Per cert que al final, entre la finalització del partit i l'entrega de trofeus, hi va haver diverses baralles entre jugadors damunt la gespa. La FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents.
0: I el Barça aquest dilluns s'ha reincorporat al defensa uruguaià Araujo. En els propers dies s'espera que també s'exerciti amb l'equip l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ha de ser confirmat aviat com a nou jugador blaugrana.
1: A segona divisió, el Girona ha començat aquest dilluns la seva estada de pretemporada a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa.
4: Fins aquí les notícies.

0: Samantha Hudson, com els artistes del Renaixement, té moltes facetes. És cantant, performer, icona queer, influencer, sobretot és la dona que totes voldríem tenir d'amiga. Irreverent i espontània, defensa que el camí més recte per ser llesta és fer-se la tonta. Va a tots els programes de televisió, diu el que li sembla i acaba de treure un tercer disc que es diu Música per a muñeques. Ho fa tot i no fa res, i ens fa molta il·lusió que passi per Les dones i els dies.
1: A Catalunya Ràdio, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
0: Samantha Hudson, com estàs?
2: Bona tarda!
0: Escolta, tu ja noto la veu aquella que tenies l'11 de setembre, que et vas posar allà a l'Instagram.
2: Home!
0: Estàs descobrint Catalunya ara o què?
2: Ja l'havia descoberta, però m'estic enamorant cada cop més.
0: Sí.
2: M'encanta vindre. És que estimo Catalunya, i estimo Barcelona, i estimo el periodisme català.
0: Sí, són més simpàtics que els de Madrid, o no?
2: Jo no per simpàtics que també, sinó perquè prepareu les entrevistes molt, saps? Feu les preguntes. Un és un artista, llavors. Jo vinc també a promocionar la meva obra, els meus concerts, i sempre cau la pregunta, i sempre la feu. I ja després, pues, esto es un toma y dale, també. Jo sé que cedo, entonces me preguntes algo, però els deures... ho feu sempre.
0: Fem els deures,
2: sí,
0: que maco.
2: I és genial. No sé, és que una cosa no... És que jo sóc catalana. Xernega, però catalana.
0: Però t'has

0: provoca la nit y de básicamente estar en un after descualquierada y decir, otra vez me ha tocado esto. Y a vos yo, querido, perdí el colágeno, perdí la fe. Porque claro, es que cada hora que pasa en un after hour sientes como se va yendo el colágeno de tus poros, ¿no? Y dices, ¡no! ¡Mañana estaré decrépita! Y ya pierdes la fe también en ti misma, la humanidad, en la noche y el día, en el espacio-tiempo.
1: Però escolta, 26 anys, tu no pots perdre el colàgen, no?
0: Encara no, ja se'm salva. Però has d'anar amb compte, eh? Jo estic intentant dormir per lo menys 8 hores quan puc, saps? Ja estic com aquest mindset de, vale, ara perquè vaig dir com de xula, no? Jo puedo con todo, soc joveneta, m'aniré de festa, 3 dies, tornaré, no? Bien bacala, ben boja, però sí. És que luego llega un momento que a los 70 años, per exemple, dice tu cuerpo, et recordes d'aquesta festa que et vas pegar als 26 anys?
1: I això qui t'ho ha explicat?
0: Pumba!
1: Això t'ha explicat ja algú, no? Perquè tu encara no ho saps, això.
0: Jo vull viendo.
1: Tu ets molt llesta, sí. Ja vas veient com va la cosa.
0: El que m'envolta, jo l'observo, escolto les meves amigues, escolto la meva repre, jo aquesta sabidoria la vull tenir tota.
1: Doncs vinga, anem a sentir la Samantha i ara comencen les preguntes, que ho hem fet tots els deures, com diu ella.

0: Quan ets prisionera i prisión, vas fort aquí, eh?
1: Sí, aquesta és una cançó que parla del procés creatiu. És una col·laboració amb Sara, que jo crec que és un artista que té un procés creatiu meravellós, que és superautèntica, no?, i que sap molt bé condensar totes les seves idees, el seu univers, i materialitzar-lo en una nova era, en una nova etapa, sap reinventar-se. Llavors, era la sacerdotisa que faltava en aquesta litúrgia, que és el nom de la cançó. I sí, moltes vegades ets la teva pròpia prisionera, no? O sigui, prisionera i prisión...
0: I també és un disc, tu deies, ara parlaves d'aquest imaginari bacala, no?, de nit, de discoteca i tal, però tot el disc a mi em sembla que és bastant fosc i parla d'una ciutat que t'expulsa, d'una ciutat que no és amable, de perdre la fe, de perdre el col·làgen, o sigui, és durillo el disco.
1: És durillo.
0: Amb aquesta capa de bon rotllo i no sé què...
1: Mira, per això és un díptic, no?, amb l'anterior àlbum que s'anomenava Ove i era bàsicament un homenatge a la festa, a la llum del club. I això és la continuació i és un homenatge a les ombres del club, no? Jo m'inspira moltíssim l'escena club, les discoteques on jo vaig a ballar amb les meves amigues, no?, tota la música que aprenc, que escolto allà, els DJs, m'empapo d'aquestes idees, i llavors em semblava molt coherent continuar amb la mateixa línia estètica, perquè jo sigo siendo esa raverita, sigo yendo a esos mismos espacios y me siguen embelesando de la misma manera. Però si l'anterior àlbum era la festa, jo crec que això és la ressaca. És la bajona del dia després. Llavors té molt d'existencialisme, molt de preguntar-te qui ets, no?, a on vas, quina és la teva realitat. Crec que l'espiral és una constant en aquest àlbum, però sobretot parlo de l'experiència de ser una persona dissident del gènere perseguint els seus somnis a una gran ciutat. Però això s'anomena música per a muñecas. Muñecas és un término que defineix a les dones trans, no? Ve de la cultura ballroom dels anys 80, i llavors és la meva música d'una muñeca per a mis muñeques, perquè tot i que sigui una mena de diari personal, jo crec que té una experiència molt universal o molt traslladable a les persones que m'envolten, no? Aquestes jovenetes queer que fan l'èxode de la seva ciutat petita cap a una gran urbe i tenen una maleta de somnis.
0: I perquè hi ha molta gent, m'imagino, no ho sé, que et deu escriure i et deu dir com t'ho has fet, no? Perquè jo estic encara al meu poble i m'és molt complicat, ningú m'accepta, m'estan fent bullying per tot arreu,
1: sí.
0: I tu ets la seva llum.
1: I elles són la meva llum, també. Això és una relació bilateral i horitzontal sempre. I jo agraeixo molt la gent que m'estima, no?, i que segueix la meva proposta i que fins i tot em pot considerar un referent. Però jo vull que sàpiguen que, tot i que jo sigui una superestrella, només tinc sentit dins d'aquesta constel·lació que som totes nosaltres, perquè és la meva comunitat.
0: Però bueno, els estàs dient ja una cosa molt bèstia, que no tot és llum i no tot és felicitat, que aquest camí serà un camí ple d'espines, també.
1: Sí, sí que ho és, perquè la realitat és que la majoria de vegades som una víctima del nostre context. I això és una realitat que pot semblar molt òbvia, però et costa anys i et costa experiència, sobretot, d'adonar-te. Perquè et passa una desgràcia i tu penses que és la teva culpa, no?, en exclusiva, però influeixen moltíssims dels factors. I, efectivament, viure una gran ciutat perseguint aquestes ambicions, a més siguent una persona de qualque mena desplaçada en els marges, carai, ¿sabes? És un trabajo bastante laborioso. I quería hablar de totes aquestes coses. Aquest any he estat molt present, molt connectada amb les meves emocions, en part gràcies a la teràpia dels estrògens. I
0: com ha sigut això de la teràpia dels estrògens?
1: Pues va ser molt natural. La meva transició al llarg dels anys sempre ha sigut molt natural. Llavors, un dia em vaig plantejar, mira, i si ho faig ara, ja? I veig com em sentes i verdaderament és el que vull, saps? Com, sí, aquest és el meu camí. Perquè jo no, tampoc ho sabia, no? Però no sabia si és... no era el que queria, però tampoc era el que no queria. Llavors havia de provar.
0: No, i que tu no has sigut genial. Mai dogmàtica. O sigui, sempre no has dit, no t'ha agradat que et classifiquin, no? Per tant, tu estàs provant això i si en un moment donat veus que no t'agrada, potser ho deixes, o no ho sé.
1: Sí.
0: Ara ja no, dius que t'has sentat molt bé.
1: M'ha sentat molt bé. És veritat que, clar, ha sigut un canvi molt gran, perquè abans jo era una mena d'autòmata, molt lògica, molt pragmàtica, feia sempre una síntesi molt exacta i precisa de les meves situacions, no? Fins i tot del trauma, i era una avantatge perquè m'ajudava a arribar a una conclusió molt profitosa d'una manera molt aviada, però clar, també m'estava deixant pel camí una part fonamental, que és les emocions, no? Els sentiments. I un cop t'aixeques el llit, un dia de sobte, i t'adones que no has processat totes les coses que t'han passat des dels 15 anys i que mai t'has demanat, vale, has tirado para adelante, però ¿y cómo te sentiste en esas ocasiones, no? A més, jo que, caramba, o sea, vaig començar amb una excomunicació amb 15 anys, amb una polèmica, no? Em persegui.
0: Vas a explicar-me una mica, perquè potser hi ha gent que no ho sap, però va ser un vídeo per un final, per un treball de final de l'institut, no?
1: Fixa't que no era final d'institut.
0: Imagina't.
1: És que sembla molt com de final de curs, veritat?
0: Sí?
1: Però
0: i va, de què
1: va
0: era?
1: Va ser el començament de curs. Com abans d'anar-me a les vacances de Nadal,
0: sí,
1: em varen convidar, no? Em varen demanar fer un videoclip de temàtica lliure per l'assignatura de cultura i de visual. I jo vaig dir, bueno, pues ja que vaig a fer un videoclip, també faré una cançó. Llavors vaig produir, vaig compondre, vaig escriure, fins, no sé, és que hice todo, perquè llavors estan com ready-made.
0: Perquè, a més, tu eres una bona alumna.
1: Jo era molt bona alumna, jo mai he suspès res.
0: Tu eres l'enveja de totes les veïnes.
1: Una mica. Sí, jo treia molt bones notes. I em varen posar un 9, i això, pues, enfurecia moltíssim el professor de religió.
0: Perquè era un vídeo on deies soy maricón, no?
1: Alguna sí, cosa així. El vídeo s'anomenava soy maricón, i era una crítica als abusos de l'Església Catòlica contra el col·lectiu LGBT, concretament contra les persones homosexuals. Uh-huh. I, bueno, pues, trascendió asunto de interés públic quan el professor de religió se quejó al bisbe de Mallorca i s'armó la Mari Morena.
0: Però vaja, això va ser la millor empresa de màrqueting de la teva vida,
1: la
0: no?
1: La millor campanya de màrqueting amb un coste total, sí, de 0 euros. Jo vaig començar i vaig dir, vale,

0: Lady Gaga, ja sabeu que és divendres, canta, canta, filla, canta.
1: Ai, és que és tan bonica aquesta cançó.
0: Lady Gaga, ja sabeu que és divendres i sempre que convidem a una de les nostres estimades convidades que ens fa il·lusió que vinguin, els demanem una llista de cançons que siguin importants per la seva història.
1: Sí.
0: I Lady Gaga havia de ser la primera.
1: Mira, jo me'n recordaré sempre del moment primer en què em va canviar la vida, i és el 2011, quan la Lady Gaga publica Bad Romance, ¿vale? I el meu germà era superfan. I el meu germà sempre m'ha inculcat els seus gustos i les seves preferències musicals. Llavors, el videoclip de Bad Romance sortia a les 12 del dematí i em va aixecar del llit. Jo tenia escola el dia següent, però em va aixecar del llit i m'ha dit: Samantha, tienes que ver este vídeo. Por favor, mira este vídeo ahora mismo, es lo mejor que te va a pasar. I jo, amb les leganyes, nota: ai, Rubén, que demà tinc escola, saps? I vaig veure el videoclip i vaig dir: gràcies. Gràcies, m'ha canviat la vida, no vaig ser la mateixa. Ella, la Lady Gaga, em va ensenyar la teatralitat, el concepte de performance, de show, del dramatisme en la moda, no? El seu discurs era tan fresc, tan autèntic, o sea, és que és un artista que m'ha inspirat sempre. I aquesta cançó, que és una de les menys conegudes, és tan bonica i tan desgarradora i em dona molt bon record.
0: Has parlat de dues coses molt importants a la teva vida, del teu germà, que ha estat superimportant per tu, però fer de llatí grec, no?, si no ho tinc mal entès.
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui, una persona de...
1: Sí.
0: De profit.
1: Hombre, por eso tengo este verbo yo tan florido, porque me enseñaba la música y todos sus libros de texto, entonces algo iba cogiendo esta esponja.
0: Clar, el teu germà ha sigut molt important perquè és gay, ell t'ha ensenyat moltes coses i també vas tenir com un model a casa, no?, amb tot el que et passaria, institut, ho has dit algunes vegades, jo era un nen gordo que anava amb el cap rapat i portava roba estranya, no?
1: Sí, sí. És veritat que el meu germà era molt pitimini. O sea, ell tenia disfòria de classe total, entonces era un marieta, però que li agradava. Era com molt frívolo, molt superficial, i mai vàrem parlar d'aquestes qüestions, no?, del gènere, de la sexualitat, d'una manera literal, però, i ell ho sap a dia d'avui, jo s'ho he contat ja, i ens estimem moltíssim, no en canviaria per res. Però per a mi fue, pues, és que clar, tu imagina't, que ja dins de la teva casa tens una persona LGBT i ja veus com es desenvolupa amb els teus pares, no? Com el tracta la societat, entens la sexualitat ja d'una manera propera, íntima, confident, o sigui, em va obrir...
0: El que passa és que el teu era un pas molt més endavant.
1: Sí,
0: o sigui,
1: sí. Ell se quedava atrás, ja.
0: Clar, la gent estava preparada perquè potser algú fos gay, però que fos trans ja era tot una pel·lícula.
1: Sí.
0: I més el Magaluf d'aquesta època. No?
1: Sí, i el d'avui en dia també.
0: I el d'avui també, eh?
1: Sí, sí, perquè hi ha uns guiris més insuportables. Abans, per lo menos, eren borratxos. Ara són com heterosexuals que toman xixa i van així com de wannabis i són insuportables. Però sí, fue, claro, la meva mare ja estava preparada, no, vale, dos fills marietes, i de sobte va veure el videoclip i va dir: perdona, com que Samantha Hudson, què és esto? I, però és que els estim moltíssim. És que han fet tot genial. Es van quedar al marge quan no sabien què fer, quan no comprenien les coses.
0: Però mai en contra, eh?
1: Sí, mai en contra.
0: Perquè, a més, tu vens d'una família de treballadores, i ta mare netejava cases, o neteja, i ton pare era picapedrer, que diu, a Mallorca.
1: Sí, sí, sí, mi padre era un manitas, com vivien a Magaluf, pues ell feia les reformes, no?, de tots els locals, les discoteques, i la meva mare netejava els hotels. Llavors, pues bueno, hacían lo que podían, sobrevivíamos a todo, y claro, de repente esto era com una novedat, però ho han fet genial. I han canviat moltíssim, i és que ens estimem tant, i tinc una sort i em sento tan privilegiada perquè aquest context t'ho posa molt fàcil, saps? Dintre de que sí, pues, si me ponia un legging, me regañaban, intentaban, sabes, como sobre todo al principio, per por, per que no volien que jo...
0: Que et facin mal, no?
1: Sí, que em facin mal al col·legi, al carrer, no? No sentien, ells veien que la societat encara no estava com preparada per este huracán que tienes aquí sentada adelante. I no les faltava raó, però nunca me dejé achantar tampoco.
0: Escolta, m'has parlat de ton germà i m'has parlat de la roba, que la roba és molt important per a una persona trans. Perquè quan et poses la primera peça de roba, aquí hi ha un canvi, perquè perquè hi ha una visibilització de cara als altres. És igual el que els altres pensin, no?
1: Sí.
0: Recordes quina va ser aquesta peça de roba que tu vas dir aquí avui... Estic fent el meu statement, per dir-ho d'alguna manera.
1: Mira, me'n recordo dos moments, no?, molt importants. Un va ser quan vaig començar el col·legi, com a primero, ¿sabes?, de primària, i jo portava una camisa i me'n vaig deixar un hombro fuera. Así como caído, ¿no? Que a mí me gustaba ese corte. Lo había visto en Disney Channel o no sé dónde, alguna tía. Y me dijo la meva mare, pero això no te pots posar. Y yo vaig dir, ¿per qué? Me dijo, porque això és de dona.
0: De nena.
1: És de nena. Y yo li vaig preguntar, ¿y no hi ha una camiseta con el hombre al aire, pero que sea de chico? ¿Sabes? Entonces, recuerdo que ese fue el primer contacto que dije... Uy, esto de los roles de género, qué extraño, ¿no? ¿Por qué no puedo llevar esta camiseta? I després, als 13 anys, jo vaig començar a explorar els horitzons, no?, de la identitat, i vaig dir, bueno, potser sigui una dona trans, llavors, per què no em travesteixo? No? I provo una altra cosa que no sigui este pantalón bochornoso, esta camiseta avorrida i este código de hombre normativo que m'han impuesto. I li vaig robar tot l'armari a la meva mare i vaig sortir a Magaluf con todos los guiris, con todas mis compañeras de clase, los institutos al lado, claro.
0: I com et vas sentir, tu?
1: Genial.
0: Sí, no?
1: Sí.
0: Vas dir, això és lo meu.
1: Em van tractar supermal tota la gent, sobretot la gent local, no? Perquè, claro, eres la comidilla de los institutos, sabien quin era jo, era l'única persona...
0: A més, traies bones notes, recordem, eh? Que això jo crec que feia ràbia per dues bandes.
1: Hacía ràbia per dues bandes.
0: Perquè eres la Priscila, reina del desierto,
1: sí.
0: I a més, traies bones notes.
1: Traia bones notes. I recordo que, claro, unes cares de asco, perquè ja ser uno de los pocos gais visibles de la isla, por no decir el único, és una tortura, pues claro, imagínate que aparece semejante portento de travesti con el flequillo al lado, los maquillajes de mi madre, una americana con un legging, con un tacón bajito, o sea, un despropósito, pero vas a decir, y esperanza, ¿no? Y puc pensar més enllà, y ho puc fer ara, no he d'esperar, y em sento còmoda y estic preparada per fer-ho. Y bueno, desde entonces...
0: ¿Y quants anys tenies?
1: 13 anys.
0: Wow, la jefa.

0: meravellosa que, vaja, ja em queies bé, Samantha, però amb això m'has tocat el cor, perquè les Biscuits Salé, aquesta banda de Barcelona, una mica de l'època d'Astro, etcètera,
1: sí,
0: que
1: sí, total.
0: És una meravella,
1: és
0: aquesta
1: una joia.
0: Cançó, i és una mica del que estàvem parlant ara, no?
1: Sí, no, no, és que jo estic flipant, les cançons entren, no? Com tot, la narrativa és perfecta. I esta cançó, és que vull dir-te, quan vaig començar a fer música, a mi m'inspirava molt aquesta escena. Aquesta escena, l'electroclass dels 2000, el Putty Latex, Pestañelas Pony Girls, Chico i Chica, LK, no? Toda esta... Les Biscuits Salés les vaig conèixer anys més tard, no? Però és que ese pedazo de onda, aquesta cançó, aquesta xuleria, aquest desparrame de looks, de lletra, no? És que és perfecta i em defineix moltíssim, no? I, clar, és que ese pedazo de onda, este pedazo de onda i ese pedazo de onda.
0: Este pedazo de onda i este pedazo de travesti, que ho dius molt, que ho dius molt, i a mi m'agrada molt perquè és una paraula que durant molts anys va estar denostada. Sí. Ara tot és trans, que és com jo crec que lo políticament correcte, no perquè els trans ho siguin, sinó perquè s'ha buscat una manera que a vegades ens sembla menys ofensiva o el que sigui, no? Però clar, travesti encara és una paraula abans directament denostada, ara una mica perillosa. Sempre estàs allà...
1: Jo em moc el perill, saps? Sempre. Però hi ha gent que sent més còmoda utilitzant trans, perquè la representa més, però a mi m'agrada travesti. M'agrada travesti perquè jo sento que estic en la mateixa onda, nunca mejor dicho, que les transformistes, que les drag queens, que totes les performers de la nit, no? Que totes les meves companyes no binàries, perquè jo me'n considero no binària, tot i que prefereixo els pronoms femenins, no? Però no em sento ni una dona ni un home, no? Soc una quimera de l'enmig. I m'agrada aquesta definició i m'agrada travesti, sobretot perquè crec que té aquest component revulsiu. Aquest component encara desafia una mica l'ordre establert, no? Sobretot en una època en què el trans s'està utilitzant com una herramienta política, és un término muy denostado, no? Todavía genera esto, yo pienso, bueno, pues si esto os da miedo, si lo trans creéis que es el demonio, esperad a conocerlo travesti. No? Per els orígens, sí. També.
0: I també hi ha un tema de respecte cap a la història d'aquest país,
1: sí.
0: Perquè hi ha darrere del transvestisme, justament tornant a la música per a muñeques, que és el títol del teu àlbum, tot aquest patiment de totes aquestes dones, d'aquests travestis, que estaven al carrer, no? I que es dedicaven moltes a la prostitució, és a dir, que no tenien espai, no? I que ara els volem posar carrers, però durant anys les hem escopit pràcticament, no?
1: Les hem escopit i són persones que han lluitat i que han estat, però en contra del sistema d'una forma tan radical, tan digna, tan honorable, no? I tant a tenir en consideració, que jo crec que el mínim que hem de fer és un homenatge, perquè no hem d'oblidar que les revoltes de Stonewall varen ser la Marsha P. Johnson i la Sílvia Rivera, sabes? O sea, les que varen estar allà llençant pedres a la policia perquè ens volia apresonar, per ser persones de la LGBT, varen ser elles. Els discursos, aquell discurs que va fer, no? Com amb tots els marietes, i ella contava que havia estat en la càrcel, que l'havien cerrat en el calabozo, que l'havien apalizado, que la gent despertara. I aquí a Barcelona, a la primera manifestació de l'orgull, el 77, també varen ser les prostitutes, les dones trans, les persones racialitzades, les que varen lluitar per primer cop pels nostres drets, no? D'una manera organitzada i cridant al món que ja n'hi ha prou. Caramba.
0: Escolta, diries que tens nostàlgia del temps que no has viscut? T'hagués agradat estar aquí al 77? Perquè jo t'hi veig,
1: Per una banda, sí. Per una banda, jo crec que era una escena tan autèntica, no? Però, clar, també és que aquest exponies. És que, o sea, quan parles amb veteranes, no? Amb travestis de les d'abans, amb dones trans que ja tenen 70, 80, 90 anys, et conten unes històries terrorífiques de repressió. I deben estar tan contentes de veure ahora.
0: I és que fixa't... a més, a tu també et deuen parar pel carrer i et deuen dir, ei, hosti, el que has fet tu, jo no ho vaig poder fer a la meva època. Que tu surtis a la tele, que surtis a tots els programes de tele que has sortit, també, que també fas una mica de ràbia ja, tots els programes de la tele que has sortit, que estàs a tot arreu, estàs hasta els de la cuina, aquell que ja no sé ni com es diu, Masterchef. Estàs a tots. O sigui, clar, això és una visibilitat a tope.
1: És gràcies a elles. O sea, ellas caminaron para que yo pueda correr simple y llanamente, y yo lo tengo en consideración todos los días de mi vida, porque hem de recordar la història, no? I jo crec que això és un problema que tenim ara, que no ens ensenyen la història al col·legi, als instituts, no coneixem la història, no coneixem la dictadura, el feixisme, no? Llavors, pensam que aquesta ola d'extrema dreta és desitjable, com que aquesta cosa neoliberal, capitalista, yanqui, d'aspirar a ser un multimillonari lunàtic que solo se preocupa por el dinero i la individualitat, això és més desitjable que l'esquerra, no? Que la col·lectivització. I, en certa part, crec que és per no recordar la història, per no aprendre-la, per no conèixer-la i per no estar connectada amb les nostres arrels i la gent que va lluitar i que possiblement va morir perquè nosaltres arribéssim a on som ara. I això és molt important. I jo... Orgullo travesti siempre, es que ¿qué quieres que te diga? Pero claro, había sido un piporreo, aquí claro, es el molino, las ramblas, o caña, es que claro, es que tenéis buena escena además en Barcelona.
0: Teníem bona escena i també teníem un bon sida. Sí, yeah. Ho hem però, de recordar tot.
1: Però això ho dic, que ja, jo, ja, ja. Pues
0: que
1: mira...
0: T'has salvat de moltes coses,
1: sí,
0: també.
1: És veritat que ara hem sortit de la marginalitat per estar completament en el foco de la pitjor manera, sí. No? Que siguin manipulada i utilitzada per tots aquests feixistes per sembrar l'odi i el caos. Però, bueno, por lo menos hemos dado unos cuantos pasos adelante. Y aunque la escena de antes me engatuse, me encandile y me encante saber de ella... Yo creo que me quedo donde estoy hoy. Que también hay un trajín de no te menés.
2: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: repartint les dones i els dies. Avui entrevistant a Samantha Hudson i Hudson, no sé mai com ho he de dir, però no sé
1: com
0: si
1: vulguis.
0: És la... Sí? De Hudson de Felanich o de Hudson de...
1: Molta gent diu Houston, Houston, que em sembla, perquè tenim un problema.
0: Avui entrevistant a Samantha Hudson i fent, parlant de moltes coses i posant la seva llista de música preferida, com aquesta Ray que estàvem sentint ara.
1: Sí, si no coneixeu la Ray, heu d'escoltar-la, perquè ella és possiblement una de les millors artistes del moment. És impressionant, la veu, la, com compon la música, no? La proposta al directe que porta una banda, aquesta cosa com jazz tan clàssica però tan actual, tan moderna, ella és sensacional. I la seva obra parla també de les addiccions, de l'espiral, de les dinàmiques autodestructives, no? De com ella passa pues, d'una relació violenta de maltracte a de sobte estar ficada en un alcoholisme tremendo. I jo crec que connecta molt amb la temàtica de música per a muñeques, no? Amb aquesta reflexió de l'autolesió, del bucle, de perseguir sempre... el caos, que és una cosa que jo he fet moltíssim, perseguir el caos, no? O si solo pudiera narrar mi vida a través de situaciones rocambolescas. Perquè, pues, cuando socializas tanto la violencia, yo creo que al final terminas reproduciendo eso. O más que reproduciendo, terminas sintiéndote propia y cómoda en situaciones muy extremas. Y darte cuenta, caramba, implica tantísimas cosas... però una tiene que tratar-se bien. I sobretot m'ha ajudat molt...
0: Ha anat molt bé aquesta primera setmana de teràpia.
1: M'ha anat genial.
0: Estàs massa sí, corrent ja.
1: Era estrany, perquè clar, jo li contava tots aquests traumes, no com a... Ah, no, pues sí, me pasó esto y lo otro, no sé qué. I, clar, i ella em deia... Ho sento, i jo pensava, per què no estàs cridant i riguenta? Saps? Perquè saps? Jo encara tenia el xip de les meves amigues, que les pobres també estan boges, com jo. I claro, sempre contamos... Tener amigas es hacer terapia, pero ninguna mejora. Entonces, claro, tú cuentas una cosa, una se ríe, la otra tal, y de repente que alguien te diga... Hostia, ¿y eso cómo te hizo sentir? Yo pensaba, qué raro, ¿por qué me preguntas esto? Però
0: clar, és una defensa, no, això també, perquè tu t'he sentit dir a vegades, prefereixo, per exemple, homes que em maltractin, perquè així ja saps de què va la pel·lícula, que sí. Els tios que et tracten bé, que no sé com socialitzar amb els tios que em tracten bé, per exemple.
1: És més en el sexe, aquesta afirmació. Sí. O sea, mis novios han sido siempre ideales, mai he tingut una relació tòxica, no me gustan los malandros, ¿sabes? Yo soy más de pan. Oli. A mí un pagafanta es lo que me gusta, un chico modosito, bueno, que me trate bien. Es veritat que...
0: En tenim, que la ràdio.
1: O la ràdio està plena, plenísima. Però...
0: D'aquests segons, eh?
1: Sí, la meva vida sexual ha estat molt marcada per el trauma, per tomar decisions a una edat molt temprana, caure presa d'homes molt majors que s'aprofiten, no? És que tu et sents una femme fatal i vols experimentar, però encara ets una nina i no te n'adones.
0: Això és una cosa de la que no es parla gaire. De que esteu en un moment que esteu buscant la vostra identitat i hi ha homes que se n'aprofiten, no? Homes clar, més grans.
1: I sobretot que jo era petita, estava a l'institut, llavors jo pensava, vale, m'agraden els homes, llavors tindré cites amb homes i tindré sexe amb homes, no? Perquè com explores la teva sexualitat? Mm-hmm. Però què passa? Que era l'única persona visiblement queer que jo coneixia al meu entorn. Llavors, no hi havia gent de la meva edat amb la que jo pogués tenir una relació sana. No hi havia... No podia trobar-me amb un noi a la biblioteca i que s'encaiguessin els llibres i agafar-nos la mà amb aquesta cosa romàntica. Això no et passava. Era tot com clandestino, tenies por de sofrir una agressió, llavors feies el que podies i cercaves aquestes relacions pues, en discoteques. De vegades tenies sort i trobaves persones afins
0: normals,
1: i normals i de vegades, pues claro, t'enfrentaves a unes situacions que con mucha suerte pues, te hacen más fuerte, pero la verdad es que la mayoría de ocasiones te destrozan. I llavors sento que encara em costa, no?, com que la meva sexualitat està una miqueta truncada i he d'aprendre a configurar de nou aquesta intimitat, no? Reaprendre a com tenir la confidència amb les meves parelles sexuals, a posar els meus límits i a comunicar-los i a triar la persona adequada que també comprengui aquesta situació. Entonces, pues bueno, sí, he escogido Raye porque ella es espectacular, pero bueno, lees las letras y te quieres tirar por una ventana en plan, ay, Dios mío, por favor. No me está dando como pena porque ya están, tiene tanta luz que de repente dices, alcoholismo, drogas, tal, no sé qué, este hombre que abusó de ella y lo cuenta en las canciones y piensas, quiero darte un abrazo. Y yo a música por muñecas volia fer això. Com obrir-me i que fos un espai de comunitat, de reflexió, però sobretot de ternura i de carinyo per a les meves muñeques i per a jo mateixa i també per a la meva nina interior.
0: Estem totes en aquesta foscor, no? Seria la frase. Totes hem, sí. hem, ens hem banyat en fang alguna nit.
1: Sí, però això és poderós, perquè és el que deia, no és la teva culpa com a individu. És una cosa que ens passa a totes, no? I que forma part d'un patriarcat, d'una societat, d'una estructura cultural, econòmica, d'una herència de tots aquests anys, de tota la història, i hem de comprendre això. I hem de comprendre que el que ens passa no és un cas aislat, sinó que serveix a una cosa que escapa a nostres mans, no? I que està fora del nostre control, per no desvivir-nos, per sentir que nos merecemos tot el que ens ha passat i, sobretot, per no sentir-nos soles. I'm a fool to want you.

0: Clar, quan parles amb la Samantha Hudson, tu et penses que només escolta Genesis Peorrich i coses raríssimes i soroll, però té una ànima, com veieu, càndida, és una romàntica, encara que digui que no.
1: Soc molt romàntica.
0: Ets molt romàntica.
1: Sí, jo ho soc, la veritat.
0: I es poses aquesta cançó de la Billie Holiday,
1: bueno, és que
0: si algú... per senyores trencades i que han tocat el funk,
1: sí,
0: Déu-n'hi-do,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, és que Billie Holiday, és que ja està, Billie Holiday. I aquest àlbum, que és Lady in Satin, que va ser un dels seus últims àlbums, és tan meravellós, és tan preciós, saps? És todo como compuesto para cuerdas. I a més m'agrada molt perquè és un àlbum que vaig conèixer llegint Soy una tonta por quererte, que és un llibre de Camila Sosa.
0: Sí.
1: Que és... però assombrós, és preciós. Ella és una autora trans i són relats curtets sobre persones majors, persones molt petites i travestis. I la seva vida. I narra amb una exactitud tan impressionant aquesta cosa que parlàvem, no? D'una vida tortuosa però revestida amb una dignitat apassionant, no? Esta cosa travesti de haber pasado por lo peor, haber nadado las alcantarillas, ya no así, salir ilesa y ataviarte con toda tu lujuria, con tu mayor sonrisa y decir, pues sabes que sigo siendo un ser mitológico y he vivido una miseria tremenda, pero soy un animal fantástico. Pues es que al llibre hi ha un relat que és fictici, però que surt la Billie Holiday i te recomana que escoltis aquest àlbum. I és que, claro...
0: I tu vas anar allà de genolls a escoltar-ho tot.
1: Sí, i si tienes un buen altavoz, yo te prometo, puedes escuchar como las comisuras de los labios tocándose, ¿sabes? Como de que se acaba de tomar un whisky la tía y tiene todavía todo el caramelo en el... Es que es precioso. I contra todo pronóstico, jo escolto moltíssim jazz, molta bossa nova i m'agrada estar tranquil·leta.
0: Romàntica, romàntica, però sí. L'amor romàntic no, eh?
1: L'amor romàntic no.
0: És una... Però fins i tot sent travesti, t'has hagut de reformular l'amor romàntic? Perquè és que l'amor romàntic és una droga que ens hem menjat tots. Tu abans has parlat d'un canal de Disney.
1: De Disney Channel.
0: I jo crec que totes hem mamat això des de petites.
1: Totes hem de reformular l'amor romàntic, no? Però especialment quan ets una persona travesti, és un exercici molt conscient, perquè tu pensa que a totes ens diuen l'amor, ja no l'amor romàntic, l'amor en general, el que concebim com amor és la parella, és aquesta cosa per a tota la vida, és el teu príncep blau, és aquesta cosa passional, com el que veiem a les pel·lícules. I això és una cosa molt cruel, perquè et dona el missatge de que si tu no encaixes en aquesta narrativa, si tu no ets com aquests personatges, no pots accedir a aquest amor. I que si tu no tens el teu príncep blau, si no tens una relació duradera, si no et manten flors per Sant Valentí, això no és enamorar-te. I és tan avorrit aquest concepte, sobretot perquè quan tu eres travesti, a lo mejor tienes mucha suerte, però normalment t'enfrentes a persones que duden, a persones que te fetichizan, a gente que te mantienen secreto, a gente que con el calentón sí, pero luego
0: después no.
1: Se ha corrido y ya se olvida de ti y vuelve a despreciarte. Ligas con un chico que parece que va todo viento en popa y te bloquean Instagram. Entonces, claro, el que dèiem, no? Eres una víctima de tu contexto. I totes aquestes coses, aquestes inseguretats de la gent, no són la meva responsabilitat. Llavors, per què? Si el meu context m'impossibilita aquesta narrativa, he de sentir que és la meva culpa i que sóc jo la que no aconsegueix l'amor romàntic. No, simplement aquesta narrativa és un claustro tan pequeño, però tan pequeño que muy poca gente puede inscribirse en él. Y yo me niego a ser presa de esa narrativa. Yo quiero escribir mi propio guión y configurar el meu concepte d'amor.
0: Però el teu guió és tenir moltes parelles, tenir-ne només una perquè tenir-ne moltes és cansat.
1: El meu guió és tenir el que em doni la gana. Vale. I el que funciona en aquest moment. Potser tens una parella i no vols obrir la relació. O potser venen tres de sobte i fer una triella.
0: Yeah.
1: Jo crec que sóc poliamorosa i sempre he tingut relacions obertes, però és que és algo tan personal i és un diàleg. L'amor és un diàleg. entre dues persones o més, no? Però t'has de comunicar i has de posar en comú una cosa que funcioni i que per a vosaltres sigui important i sigui bonica i sigui sobretot genuïna i autèntica. Llavors, si me viene algo en mi vida que es auténtico, yo lo recibo con los brazos y con las piernas abiertas, por supuesto.
0: Piernas.

0: Ens encanta que soni Nina Hagen al programa. Aquí hi ha una persona que va estudiar alemany per culpa d'aquesta dona, o sigui que tot pot passar.
1: Ella és total. Creo que ahora es un poco ter. Qué rabia me da, pero me da igual. Yo me quedo con lo que... En este caso sí separo la obra del artista, ¿vale? Porque la Nina Hagen... Jo crec que si tu veus les meves primeres intervencions, no? els meus primers espectacles, les sessions de fotos que vaig fer quan vaig començar, no? El 2019...
0: T'ha marcat absolutament.
1: Clar, veus la meva estètica, dius, vale, aquesta noia ha begut directament de la Nina Hagen, perquè ese maquillatge, esos gestos, esas muecas, esa estètica punk, però tan estrambòtica com... Ella semblava que s'havia embadurnat de pegamento i s'havia pegat una volta per un bazar. I unes peluques, uns polièsteres, unes teles i la manera de cantar. Esa teatralidad, o sea, ópera punk. ¿Qué es esto, sabes? Yo que ni fue una figura muy fundamental para yo configurar mi propuesta, ¿no? Y al començament feia aquesta cosa esperpèntica, com de neo-vedet, però molt teatral, molt impostada, i la Nina Hagen va ser una gran inspiració, sense dubte.
0: No seré jo una obra d'arte. És aquesta sèrie de Filmin que hem vist durant setmanes, que m'ha après un munt de coses, ara que no en sent ningú. Qui t'ha decebut més, els que porten als museus o els artistes? D'això que has fet.
1: Uf.
0: Pregunta difícil.
1: Qué duro. Yo no sabría qué decirte. Creo que me ha sorprendido todo el mundo bastante para bien.
0: Sí.
1: Sí, perquè fins i tot les persones que porten les institucions reben la crítica d'una forma que, mira, por lo menos, pues es como hay que ser. ¿Sabes? I són conscients del discurs anticolonial, no? De conceptes que broten de l'underground, d'artistes emergents, de les converses, no? Que hi ha en els entorns més polititzats, i agafen aquesta cosa també, i por lo menos conocen i entienden. I m'ha sorprendido todo el mundo para bien. És que jo gaudeixo molt de les conversacions. La gent es pensa que sóc àcida, que sóc incisiva, que sóc així com una cosa... Però això és con los que se lo merecen. Però, claro, és que jo estava encantada i vaig aprendre tantes coses.
0: Per tu era una festa, no? O sigui, aquestes entrevistes amb gent d'un món que no és el teu. Mm-hmm. És a dir, que d'alguna manera tens 26 anys i si no fossis periodista o tinguessis una feina relacionada, seria molt difícil entrar en aquest món,
1: sí.
0: Que a més és aquest món de la galeria d'art, que com dius tu, als lavabos moltes vegades no s'hi pot entrar i això és un drama, no? És un món que des de fora fa por i és inaccessible.
1: Sí, això és un problema i ho han de solucionar les persones que pertanyen a aquesta indústria, no? És que no pot ser que arribis al museu i la cartela tingui un llenguatge críptic, codificat, que no saps el que està dient, no? I jo crec que també els artistes és com quan hacías una redacció, no? O un currículum, i tu lo inflas i pones coses i dices, venga, a ver...
0: Venga, els canelons de la iaia.
1: Analogia del género i los códigos sociales de tal... ¡Pum, pum! ¡Hala! I dicen, pues...
0: Pero si no se entén res.
1: No he entendido nada, no sé qué estoy diciendo, pero suena bien. Y lo pongo ahí. Pero si volem que la institució s'apropi a la gent i que la gent s'apropi a la institució, hem de fer una cosa més democràtica, més llana, més accessible i que faci més gust, no? Perquè si no, ens quedem amb un producte de nínxol i això em dona molta ràbia. No has d'anar al mític museu. És que pots anar a veure el teu amic que està fent una exposició, pots comprar art a un artista que segueixes a Instagram,
0: tu quan
1: no?
0: Tinguis pasta ho faràs? Et gastaràs tots els diners?
1: Jo ho faig, ja.
0: Ho fas, ja.
1: Sí.
0: Mira-la.
1: Perquè tinc la sort de que moltes amigues són artistes, todas muy precarizadas y siempre que puedo, pues mira, es verdad que luego, claro, está esta cosa de que no te lo compres, te lo regalo yo, bueno, no, pero tal, no sé qué, no, o sea, es como esta cosa de que siempre nos da como apuro que las amigas nos compren cosas, ¿no? Y luego pues molta gente que me envía, o yo que sé, una nina que estudia Bellas Artes y me ha fet un cuadro y me lo manda. Pues ahí locas con el salón y me quedo tan a gusto. Es que me parece maravilloso. Y también, pues, no lo sé. Si he aprendido algo es que si crees que eres una obra de arte, lo eres. Y por lo tanto, si crees que lo que estás viendo es artístico, lo es.
0: ¿Y tú te sientes una obra de arte?
1: Sí.
0: Sí. Porque tú eres una performance en potes.
1: Sí, jo tinc sí, aquest concepte. Sí,
0: en riu tant de la Marina Abramovic. Tenim a la Samantha Hudson.
1: A veure, vaig néixer l'11 de setembre. Vale, o sea, després m'he criat amb Magaluf. M'han excomunicat. O sea, jo és que, claro...
0: És que tu han de fer una pel·lícula.
1: És que no soy una performer por gusto, és que no me queda más remedio. Yeah. És que yo digo, con toda esta historia tendré que aprovecharlo, ¿no? Al menos que me llamen a algún programa para contarlo, porque son tantes casualitats, ¿no? Y una trayectoria tan boja, que yo, vamos, o sea...
0: I escolta, qui t'agradaria que fes la peli de la teva vida? Perquè jo ho veig, eh? Jo veig un Florida Project, però potser no és el teu tipus de director.
1: Hombre, no, Sam Baker és el meu director favorit. Ah, ara mateix, aquí. Totalment. O sea, me quedan como dos películas que ver de él, pero Florida Project, ¿cómo es? Y Tangerine. Bueno, y Anora, y Starlet también es muy chula. Me encanta cómo dirigeis. Así que, pues mira, Sam Baker y de repente que me interprete Tilda Swinton.
0: Mírala. Ala. No te poses per poc.
1: Por ejemplo, hombre, es que no es para menos.
0: Sentim una última cançó de...
1: Venga.
0: Música para muñecas.
1: Sí. Va.

0: polític i en aquesta cançó les deixa anar. No només està parlant d'aquestes nits, sinó també d'aquestes ciutats que no ens acullen, que no hi ha lloc. Com t'has de formar i com has de viure amb llibertat si no tenim on caure mortes, no?
1: Exacte, i sobretot en els temps que corren, no? Amb aquest mercat especulatiu, tot el que està passant amb l'habitatge, amb els rentistes, és que és un sitio muy hostil, muy violento. I abans, pues, pot ser que deies, bueno, la capital, igual, pues bueno, cambio de lugar, però és que està tot el continent impossible. O sea, quiero decirte, es que vayas donde vayas, está ese problema, ¿no? Y no puede ser. No puede ser que pase esto. Que es que tengamos que gastar todo nuestro sueldo para pagar una casa que jamás va a ser nuestra y que tampoco es una casa que te compense excesivamente. Que es que ya los precios que pagan...
0: A més, tu necessites una casa gran perquè amb tot el que et regalen les estudiants de Belles Arts,
1: bueno,
0: ja no hi cabràs,
1: al final. I l'armari que tengo, hija.
0: I l'armari, perquè la roba t'encanta, eh?
1: M'encanta la roba, sí. Després em poso sempre el mateix, com un dibuixet animat, però m'encanta tenir la roba ja. Perquè el dinero me gusta verlo colgando de mi armario. Y pues mira, me compro esta mazelita. Además, yo qué sé. Y no son cosas muy caras tampoco, pero este traje de abuela que me puse en tal año. Y lo tengo ahí, siento que es como mi hemeroteca.
0: Maravilla. Escolta, per acabar, posem la Chabela Vargas, que trobo que és molt de final.
1: Sí.
0: I, per cert, 8 de novembre.
1: 8 de novembre.
0: Que és d'aquí res. La podreu veure a Barcelona, a la sala Rasmatàs.
1: Sí.
0: Triunfant, com la Nina Hagen de Magaluf, que és.
1: Claro. I esta canción... Espera, que ja termino.
0: Posem-la, posem-la.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. L'alerta per risc d'incendis a Catalunya s'allargarà tota aquesta setmana. Els agents rurals mantenen activat el nivell màxim per risc d'extrem d'incendi forestal en 74 municipis de 13 comarques. Les temperatures seran molt elevades durant tota la setmana i arribaran al pic dijous. Mentrestant, a Guadalajara ja són 38 els municipis evacuats per l'incendi que crema des de dijous a la Sierra Norte. Ja hi ha 25.000 hectàrees cremades. El director d'emergències a l'incendi és Juanjo Fernández.
3: Hemos estado empezando una transición de estrategias defensivas, de simplemente y exclusivamente defender poblaciones, a empezar a un ataque a esos frentes de llamas, sobre todo en los flancos y en zonas de cabeza.
2: En canvi, l'incendi, que també va començar dijous a l'Aragó, ja està estabilitzat després de cremar unes 15.000 hectàrees. Repàs altres informacions, Joan Trias.
4: El Tribunal de Comptes no aplica de moment la llei d'amnistia a la trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat demandats per les despeses del procés independentista, entre els quals els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, també el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras. L'òrgan de control s'empara en el text de la resolució europea que diu que la llei d'amnistia només es podria aplicar si els diners no procedissin del pressupost de la Unió ni hi estiguessin destinats.
2: Els Estats Units han començat aquesta nit una nova onada d'atacs contra l'Iran. És la desena consecutiva. Segons ha informat el Comandament Central Militar nord-americà, l'objectiu continua sent degradar les capacitats militars de la República Islàmica per atacar els vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz, que és el pas d'entrada i sortida al Golf Pèrsic.
4: Andy Barnum ja és el nou primer ministre britànic i ha començat a perfilar el seu executiu. I destaquen noms com el de John Healey, el ministre de Defensa que va dimitir del govern de Starmer i que assumirà la cartera d'Economia, o el de Ed Miliband, que passa a ser ministre d'Energia a titular d'Exteriors. També el de Sabana Mahmood, que es manté a Interior. En el seu primer discurs, Barnum ha promès solucionar els maldecaps de la vida quotidiana dels ciutadans.
2: Barcelona i Montpellier reclama que s'acabi la connexió ferroviària d'alta velocitat entre les dues ciutats. L'alcalde de Barcelona i el seu homòleg de Montpellier han firmat aquest dilluns una declaració conjunta en què es destaca la importància estratègica del projecte per a més de 2 milions de persones. La línia està parcialment construïda, però encara s'ha de completar al costat francès. L'alcalde de Montpellier s'ha compromès a pressionar les institucions del seu país per aconseguir que la connexió s'acabi.